0: Aquest cap de setmana a Mallorca acollirà una proposta que combinarà literatura, pensament i escena, perquè Carlota Gurt participa al Festival de la Coma amb una aniquilació fallida, un monòleg on aborda la libido femenina des d'una mirada crítica, irònica i profundament documentada. La peça, que també ha donat lloc a un assaig, parteix d'una idea clara. Hi ha alguna cosa que no encaixa en el relat que hem heretat sobre el desig de les dones, sovint reduït a estereotipos contradictoris i simplistes. Amb aquest muntatge, Gurt combina experiència personal, referències històriques i humor per qüestionar aquests discursos i proposar-ne una lectura nova. A més, com ha dit la Maria Lida, acaba de guanyar el premi Llibres d'Anagrama de Novel·la per Els Erms, temes tot ben interessants que volem comentar una estona a l'autora, ara en profunditat.
1: En profunditat.
2: I avui la tenim al telèfon perquè encara no ha arribat la Carlota Gurt a Mallorca. Ho farà aviat, però ja la poden saludar. Carlota, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Gràcies. Bé, tot bé. N'ha fet molt enfeinada.
2: Sí, ja ho crec. Que, clar, entre que la voràgina de Sant Jordi enguany amb aquesta novel·la premiada, supos que són moltes coses, no?
3: Sí, sí, una mudança també pel mig. Ui. Vull dir que no ho podíem fer més complicat.
2: Aquesta sí que no ens l'esperàvem, eh? També una mudança, doncs, complicat. Sí, de fet, crec que ho vaig llegir perquè també escrius a Núvol i fas com un dietari, no?, allà.
3: Sí, a 14, sí, sí,
2: perdona,
3: tinc un dietari setmanal.
2: Exacte,
3: sí, sí, sí.
2: Exacte.
3: Un any de dietari setmanal, sí.
2: Sí, i que ara que ho has dit, m'ha ressonat d'haver-ho llegit en qualque moment això de la mudança. Però bé, avui per parlar de la teva participació a la Coma, aquest festival de literatura que organitza la Fundació Mallorca Literària, no sé si el coneixies, és la segona edició només que feim.
3: No el coneixia. De fet, vaig parlar amb Mallorca Literària a veure si els podia encaixar el monòleg a algun lloc, perquè em té aspecte literari també, i em va proposar això, jo encantada. Uh-huh.
2: Clar, és un monòleg, ja l'has fet prou per Catalunya, però és la primera vegada a Mallorca, no?
3: Sí. Bueno, tant de bo no sigui l'última. No. Sí, a Catalunya he fet ja bastantes funcions i en tinc unes quantes més de previstes. De fet, ara faig 4 dies a Barcelona i, bueno, en tinc com 10 o 15 més i encara em van sortint, així que, bueno, anirem rodant.
2: Uh-huh. I com dèiem, aquest monòleg, de què tracten? Xisco en fa 5 cèntims, però tu com l'explicaries?
3: Sí, bueno, crec que l'ha explicat molt bé, perquè de vegades l'expliquen malament i llavors has de posar com puntualitzacions. Sí, és bàsicament una... A vegades n'hi diuen conferència performativa, el que passa que la conferència performativa té un format una mica més seriós o més acadèmic, i llavors combino una part així d'història, no?, sobre els relats que hi ha hagut al llarg de la història sobre la libido femenina, que podríem dir que començo amb els sumeris i arribo fins al segle XX, amb la idea aquesta de que abans se'ns considerava uns éssers sexualment insaciables, no?, a les dones, i arriba un moment de la història que de cop ens convertim totes en frígides, no? Ui, no, les dones no els agrada, no tenen instint sexual, no? I llavors m'interessava molt analitzar com hem passat d'un discurs a l'altre, per quins motius, no? Quins són els pensadors que han contribuït, doncs, a fer tot això. I llavors llegeixo textos diversos, diguéssim, Darwin, la Bíblia, Freud, sumeris, una mica de tot, i això, diguéssim, està una mica salpebrat amb experiències personals, que li donen un aire més de stand-up comedy, no? Llavors és aquesta cosa que és una conferència amb stand-up comedy, monòleg, no sabem ben bé quin títol li hem de posar.
0: Clar, has fet un monòleg que record figures molt diverses, de Safo a Freud, i totes les diferents aportacions que s'han anat fent sobre aquest tema, que és el desig femení. Clar, què aporta aquest diàleg entre diferents personalitats en el teu monòleg?
3: Bueno, la idea és veure-ho tot junt, perquè de vegades hi ha coses que les sabem, no? Sí, pots saber que la Bíblia, doncs, és molt misògina, no? Especialment la carta als Corintis de Sant Pau, no? Podem saber que Freud tenia unes idees una mica distorsionades sobre la sexualitat femenina, però és com posar-ho tot alhora, no? I d'alguna manera anar argumentant i anar veient com des de tots els àmbits, no? Des de la psicologia, des de la biologia, des de l'anatomia, des de la filosofia, des de la literatura, des de tots els àmbits, s'ha projectat una imatge distorsionada i molt tergiversada del desig femení. I llavors és com veure-ho tot junt. La veritat és que, en general, quan acabo, el públic, que per desgràcia acostumen a ser majoritàriament dones, tot i que a mi m'agradaria molt que vinguessin molts homes a veure'm, estan molt entusiasmades i molt agraïdes. Moltes dones que em venen a abraçar i a donar-me les gràcies. Perquè més és això, que hi té moments molt tràgics, no? O una mica fins i tot incòmodes, però després té moments molt còmics que la gent riu molt, no? I vull dir que és una mica això, ho té tot.
2: I aquesta faceta també d'actriu, t'ha agradat, t'hi has trobat bé?
3: Bueno, això, mira, va néixer una mica la idea de que quan vaig a fer presentacions de llibre o a vegades que m'encarreguen xerrades, normalment quan acabava o quan acabo de fer-les, la gent em diu ostres, és que ho fas molt bé, això t'hi hauries de dedicar. I vaig dir, ostres, doncs per què no provar-ho, no? Perquè sóc una mica inquieta i m'agrada provar coses noves, no? Podria estar fent el que sempre sé fer, però crec que provar coses noves és, bueno, em sembla molt estimulant. I, clar, al principi em posava bastant nerviosa, allò que pujava i s'atrava una mica la veu, no? I ara ja, com que ja em porto uns quants, doncs és més relaxat. La veritat és que és molt agraït això d'estar en contacte directe, perquè d'alguna manera, amb els llibres, sí que parles amb lectors de tant en tant, però no hi ha aquesta experiència simultània, no? El lector llegeix i després et diu, no? No és allò de que ho fas a l'hora. I, a més, fer riure la gent és una cosa que és molt, no sé, és molt agradable, és molt gratificant, saps? Que la gent rigui, no? Perquè el riure té un poder, no? La idea de que per uns segons, quan rius, t'oblides de les coses, no? T'oblides dels problemes, t'oblides de tot i estàs totalment present. I em sembla que això, que fer riure algú és un superpoder.
0: I a l'hora de parlar de sexualitat, que és un tema que encara, malauradament, té aquest punt de tabú, l'humor és la millor eina per poder comentar segons quines situacions?
3: Sí, home, jo crec que l'humor sempre funciona, no? Perquè de vegades si no tens humor per parlar de la sexualitat o del que sigui, no? Tot queda una mica massa solemne, no? I la solemnitat o la tragèdia de vegades ens fa fugir. Jo sempre dic que és una mica com quan jo era petita, la meva mare em donava les aspirines i com que no m'agradaven, m'hi posava sucre. I l'aspirina amb sucre era una cosa boníssima, no? I al final és una mica el mateix, no? Tens una cosa que és amarga, però que si li poses un punt d'humor, doncs, bueno, passa millor i arriba millor, no? I fa que també tu puguis escoltar una mica més relaxat, crec jo.
0: Ara m'ha vengut en el camp Mary Poppins, en el seu Spoonful of Sugar, Hell's the Medicine Go Down, és a dir, sempre la medicina, les converses incòmodes amb una mica de sucre van millor. Clar, en el teu assaig, Carlota, que després has convertit en aquesta conferència performativa o monòleg conferenciat, perquè el nom no farà la cosa, perquè és un gènere com a molt teu. Clar, te faig la pregunta de què no encaixava en el relat sobre la libido femenina. No sé si ja tens una resposta concreta o has hagut d'investigar molt per descobrir que, malauradament, de les dones tothom en parla, encara que en sàpiga poc.
3: Sí, bueno, bàsicament vaig llegir molts llibres, em vaig acabar fins a la figa, mai més ben dit, diguéssim, perquè, bueno, veus una mica totes les perspectives. Llavors, el que veus és això, que hi ha hagut una tergiversació, que hi ha hagut una patologització del desig femení, no? Ja, començant pels metges, especialment al segle XIX, no? Que, diguéssim, bàsicament posaven les dues en dos extrems, o eren frígides o eren unes malaltes, no? Unes ninfòmanes, o tenien furor uterí, tenen moltes paraules, no? Per designar aquests excessos femenins. I les dones sempre estan una mica des de la mirada dels homes, que malauradament doncs, ja sabem que és qui, per raons històriques, qui ha marcat el discurs sobre el món, doncs les dones sempre són o putes o santes, no? Sembla que no n'hi hagi ni una de normal, sempre hem d'estar en algun extrem, i d'alguna manera el que vingués a reivindicar que segurament totes estan més en un terme mig.
0: Que tu te sents part d'una nova generació de dones que ha perdut sa por a parlar de coses de dones. Ho dic perquè penso en humoristes com Nenar Álvarez, ara, per exemple, la meva companya periodista Claudio Dardé acaba de publicar un poemari que se diu Com una cussa, on parla precisament també d'aquest desig femení. Hi ha tota una generació de dones que escriviu, que formeu part de lo que seria indústria cultural, que una mica heu hagut de ser pioneres, heu hagut de fer sa passa cap endavant i parlar-ne perquè la resta del món normalitzés que les dones també tenen desig, que també poden tenir cert tipus de pensaments concupiscents i que no és cap drama, i que de fet forma part de sa vida.
3: Sí, bueno, jo tampoc és que em senti un estàndard de res, no? Vull dir, són temes que em preocupen. De fet, una mica el monòleg neix de donar-me que les pel·lícules, no? Sempre deia, des de petita, veies que les pel·lícules a les dones sempre els agafa mal de cap. Ui, no tengo jaqueca, no? Sempre tenen jaqueca. I jo pensava, ostres, doncs jo la meva vida ha sigut més aviat al contrari, m'entens? Qui tenia jaqueca eren ells. O qui tenia mandra, o no? I dius, ostres, hi ha un discurs femení, un discurs sobre la libido, que és una cosa, i després la vida real és una altra. I després parles, doncs, amb la gent que m'envolta, no? Amb amigues, i veus que no ets l'única, i dius, clar, aquí és una cosa una mica delirant, no? Què ens estan projectant al damunt?
0: Clar, com...
3: Llavors parlo d'aquests temes, no tant, ja dic, no tant per ser, no, de dir, oh, és que algú ho ha de fer, sinó perquè realment doncs són temes que m'interessen, perquè m'interessa la vida sencera i, per tant, el sexe forma part de la vida sencera, també.
0: Clar, com a autora, ja estàs acostumada a que la gent sàpiga coses de tu o com penses, o el manco, a través de la teva escriptura, anar traçant un mapa de com és Carlota Gurt, però no sé si t'ha costat molt parlar en primera persona de certs temes i, sobretot, representar-los, que això també és com una sobreexposició.
3: Ja, no, la veritat és que, mira, em sento més exposada amb els llibres, que de fet són ficció, però sento més exposició que no... Això és com una mena de confessió. Em sembla que és molt, no sé, molt gratificant i, a més, tinc aquesta mania de dir les coses pel seu nom, jo, saps? I de no amagar-me gaire, que potser de vegades pot ser un defecte i de vegades pot ser una virtut, no? Depèn de com tu miris. Llavors, per mi ha sigut com bastant natural parlar de les coses des del jo, perquè al final tots quan parlem d'alguna cosa, en el fons, som nosaltres al darrere amagats. No? Hi ha la nostra visió del món al darrere del que diem o del que comentem o del que parlem.
0: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, escoltau Tento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb Carlota Gurt, traductora, novel·lista, autora performativa. Clar, li podríem posar com a moltes etiquetes, però...
3: Malabarista, jo sempre dic soc malabarista.
0: M'agrada com a concepte. I doncs la malabarista Carlota Gurt, que enguany també està d'enhorabona perquè ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb Els Erms. No sé si t'esperaves guanyar el premi. O què suposa a una trajectòria com la teva, que ja du anys de picar-hi pedra, un reconeixement com és d'anagrama.
3: Bueno, home, esperar-t'ho no t'ho esperes mai, o almenys jo, no? Jo sempre penso que amb tot ens hem de fer les menys il·lusions possibles, perquè llavors si et ve la decepció, doncs és, home, ja ho sabia, no? I el cop no és tan dur. De manera que, home, m'hi vaig presentar amb tota la il·lusió i, clar, amb una petita esperança, no? Quan fas una cosa sempre hi ha una petita esperança de guanyar, però no les tens mai totes. I crec que, no sé, guanyar un premi sempre és una bona notícia per molts motius, no? Primer de tot perquè et dona visibilitat i com que tenim un mercat editorial bastant saturat amb una quantitat ingent de novetats, una allau de novetats que ningú pot assumir, que ni tan sols els mitjans poden assumir, no poden parlar de tot, tenir un premi és com que et fa destacar una mica, no? Fa que una miqueta més de llum o una miqueta més de cas et facin perquè tens el premi. I de l'altra també, evidentment, hi ha la part econòmica sempre ajuda, no? Vull dir, ja sabem que els escriptors no són milionaris i, per tant, doncs això, tenir un ingrés extra doncs sempre és una bona notícia. I, a més, clar, com que canviava d'editorial, doncs em semblava una bona manera d'intentar fer el canvi, de dir, bueno, canvio d'editorial i me'n vaig. Bueno, i fem-ho això, que si amb un bombo i plateret, no?
0: Com ha de ser? Com conviu una autora com Carlota Gurt amb aquesta superproducció, ara que en parlaves? Perquè, precisament, l'escriptura és una feina solitària. Tu, qualque vegada, has donat titulars donant a entendre que escriure és una cosa que t'acosta, t'agrada, però en el mateix temps també és una feina que has d'invertir hores i esforços. I, clar, la novetat dura allò que dura, 3 setmanes. I llavors ja, next. I tu no estàs 3 setmanes en tornar a fer un llibre.
3: No, clar, bueno, ja sabem que de vegades, depèn de com, de vegades publiques un llibre i és com si el tiressis en un pou, no? Tens que he escrit un llibre, el publico i dura això, no? Dura un mes, dura 6 mesos. Més de 6 mesos no dura res i això és una mica descoratjador. El que passa és que, bueno, si més o menys les coses van sortint, si més o menys tens uns quants lectors, doncs al final... Tenim el país que tenim i tenim els lectors que tenim, no? que són pocs. No? En el fons, la mitjana de lectura anual és bastant baixa. Però vaja, i el fet d'escriure en si... Bueno, clar, jo que faig moltes altres coses també, que també tradueixo, també doncs, faig articles, ara tinc el monòleg... Bueno, diguéssim, el fet de no tenir totes les, com diuen allò, les cireres, els ous, el mateix cistell, crec que va bé, perquè si només hagués de dependre dels llibres, això em generaria una mena d'angoixa econòmica o existencial, i en canvi el fet de saber, bé, si el llibre no funciona no passa res, perquè tinc altres coses, no?, en dansa, i que també, no només per una qüestió econòmica, sinó també per una qüestió d'estímul, no? Ara, per exemple, he fet un llibret d'òpera amb el Liceu, que s'estrenarà a Peralada, i després va a Madrid, i va a València, i em sembla interessant tocar diversos àmbits de l'escriptura, no? També l'any passat vaig guanyar el Cifra de Colònia amb una novel·la infantil, perquè al final això d'escriure té moltes cares. Pots escriure, jo he escrit novel·la, he escrit conte, he escrit novel·la infantil, he escrit un llibret, he escrit un monòleg, i cada vegada que escrius amb un gènere, no?, amb un registre diferent, aprens coses que pots aplicar a la resta de camps. I per tant, em sembla interessant això. De fet, escriure, no sé, el dietari que faig a 14, o escriure articles també és escriure, no?, encara que sigui una altra cosa. I per tant, és això, diversificar-te una mica.
2: Home, també se nota que hi ha molta feina al darrere i molt de talent, perquè tu recordes en una entrevista no fa massa que vas dir que en els 35 anys t'havien diagnosticat com una persona amb altes capacitats, que si ho haguessis sabut de més jove, tal vegada t'hauria ajudat també a comprendre coses de que te passaven, no?, a la vida.
3: Sí, va ser de gran, que a vegades després això ho dèiem a amics i em deien, no, clar, això ja ho sabíem, home, ja ho sabíem. No, que vaja, que ja dic això, les altres capacitats no és cap mèrit, no? Al final tu, no?, neixes amb els ulls blaus o neixes amb les cames llargues, no? Vull dir que jo no hi ha cap mèrit al darrere d'això. El que passa que sí que fa que t'encaris a la vida o a la vida social, de vegades sense saber-ho d'una altra manera, no? I crec que és interessant, no? No per l'etiqueta, hi ha gent que està molt en contra dels diagnòstics perquè pensa, no, ja et claven l'etiqueta i d'aquí no surts. Jo crec que les etiquetes sempre són relatives, però serveixen una mica per orientar-te, no? Per orientar, ostres, a quin lloc estic, no? A quin mapa estic habitant. I crec que això, em sembla interessant. Llavors, per això també tinc aquesta necessitat de variació d'estímuls, no? Al final, fer coses diferents o saber coses diferents, no? Ara, per exemple, estic estudiant una mica de finès perquè sé que aniré a Finlàndia aquest estiu i llavors, doncs, em poso a estudiar finès, no? I és una cosa que m'apassiona, no? Aprendre coses noves.
2: Clar, és aquesta cosa que tot el temps vols aprendre, no? Però sí. Tens sempre la dopamina accelerada. L'altre dia xerrava amb una amiga, diu, és que sempre hem de tenir la dopamina, és a dir, com a ganes de, uau, llegeixes una cosa i de cop te vols fer experta en aquell tema. O vols saber més i sempre saber més, però això també genera una certa angoixa, no?
3: Sí, no sé, clar, perquè no arribes mai a tot, no? Jo, de fet, no tinc prou temps i m'agradaria tenir més temps, no?, de poder llegir, de poder aprendre, perquè és que al final tenim el temps limitat i has d'aprendre a gestionar, no?, que hi ha moltes coses que no les podrem arribar a fer o no podrem tenir el temps de fer-les del tot, però no ho sé, a mi això, crec que aprendre coses noves i estar oberta al món, no?, i a les coses que passen al món, em sembla molt interessant. A mi m'interessa molt, no sé, l'astronomia, no?, o coses així, o el temps, no?, què és el temps, és un tema que m'interessa molt llegir sobre això, també, no?
0: Uh-huh. Clar, i tot això després te serveix, supos que volen qualsevol llibre traduït per Carlota Gurt, del finès, ho dic perquè ja que has fet una mica d'esforços, no sé si un poemari de qualque autor finès, que se pot començar per més senzill.
3: No, jo només vull aprendre una miqueta, perquè això d'anar a un país que no parli gens la llengua és una cosa que no he fet mai, no? Vull dir, això d'anar a un país i no entendre res de res, no ho sé, crec que deu ser molt estrany, no? Llavors, al final tampoc entenc res, al final tinc 4 mesos, per tant, puc aprendre relativament, aprens a dir gràcies, a preguntar 4 coses, no? A entendre una mica els cartells i l'estructura de la llengua, no? Però, no sé, si vas a un lloc i el visites, crec que entendre la seva llengua també fa que entenguis millor el lloc que estàs visitant, no? Perquè les llengües són una mena de reflex de les estructures, no?, socials i econòmiques dels països que les parlen.
0: Uh-huh. Clar, però això traductora, bàsicament se nota que aquí hi ha com a passió per sa feina.
2: Sí. Amb quins idiomes és traductora, Carlota?
3: Jo tradueixo de l'alemany i de l'anglès, només, en principi.
2: Home,
3: genial. Però vull dir que sempre penso que els hauria de parlar millor, perquè al final, clar, els llegeixo, els puc llegir perfectament, però una cosa és la llengua passiva i l'altra és la llengua activa. Llavors, a l'hora de parlar-los, com que no els parlo mai, no? Ostres, t'encalles! Però vaja, que sí, que tradueixo de l'anglès i de l'alemany.
0: Si tornem als Erms, aquell llibre pel qual has guanyat el Premi Anagrama d'enguany, ja has dit tot ja, remet, té un punt misteriós, però també té un punt d'idea de buit. Què són exactament aquests Erms a la novel·la de Carlota Gurt?
3: Bueno, la idea dels Erms és que sigui una novel·la sobre les sequeres que ens envolten a les nostres vides i que són de tota mena, no? Que són sequeres individuals, per exemple, la sequera professional, no? Totes les persones que tenen feines que no els agraden, no? I que estan, se senten així com seques, com ermes, sequeres amoroses, sequeres existencials, no? De quin és el sentit de la vida, però també hi ha sequeres col·lectives, no? La sequera, diguéssim, la sequera climàtica, diguéssim, ja en un nivell literal, no? Perquè aquí a Catalunya vam passar aquesta sequera fa no gens, encara que ara tinguem les reserves a tope, però després hi ha, no sé, la sequera nacional, no?, que hi ha una mena de deriva d'idea de país que no sabem on anem, la sequera lingüística, no?, Barcelona amb aquesta plaga d'expats que no parlen català ni amb prou feines castellà i que d'alguna manera estan fent fora l'habitant natural de la ciutat perquè són els únics que poden pagar els preus dels lloguers i de, bueno, aquí a Mallorca també esteu una mica així. Llavors és una mica agafar totes aquestes sequeres, tots aquests erms, i fer-ne una novel·la, però que no sigui una novel·la fosca, sinó la meva idea era fer una novel·la que tingués llum, que és una cosa que normalment no faig, i que tingués llum, potser has d'arribar fins al final per veure la llum, però n'hi ha, no? Amb la idea que al final les il·lusions, o sigui, la manca d'il·lusions podríem dir que és la sequera, no? La sequera personal, i però al final les il·lusions són la capacitat d'imaginar un futur diferent, no? I la capacitat d'il·lusionar-te només és la capacitat de fantasiejar, d'imaginar. I crec que reivindicar el poder que tenim, que al final quan estem secs no hem de buscar l'aigua fora, l'hem de buscar a dins, no? L'hem de buscar a dins nostre. I també com a país, no? Una mica. I és això, és un llibre que parla sobre les sequeres, crec que té molta ironia, també una mica com el que dèiem amb el monòleg, no? Que té punts així una mica irònics perquè tot, doncs, passi una mica millor.
0: Que la sequera també arriba a la comunicació, no? Que és allò una mica també el que trobem en la teva novel·la, que és aquesta impossibilitat de vegades de dir-nos les coses, que això crec que ha estat universal des de sempre.
3: Sí, sí, sí, clar, això de relacionar-nos amb els altres és una cosa molt difícil, no? Aparentment sembla que hauria de ser molt senzill, però després no ho és, perquè cada persona, per més que siguem molt diferents o molt iguals, o semblem molt iguals, cadascú té una mena de matisos diferents, de protocols diferents d'actuació, no? I llavors ens costa obrir-nos, no?, per una qüestió ja de neurosi, no?, de podríem dir, d'escarmentar, no? Al llarg de la vida tu vas tenint experiències i les experiències t'ensenyen a que potser és millor amagar la teva part vulnerable, potser és millor no entregar-se, potser és millor no... I això al final acaba fent que visquem tots una mica tancats en nosaltres mateixos.
0: Clar, comentàvem que Rota Gurt ja és una escriptora amb una trajectòria consolidada. No sé, quan vas començar a escriure t'imaginaves que la vida d'escriptora seria la que t'ha tocat viure?
3: Clar, jo quan escrivia, quan comences a escriure, tens una sensació de que tu no arribaràs mai a ser escriptor. Això ho recordo molt, de pensar, jo escric, però arribar a publicar em semblava una cosa impossible, no? Perquè sembla, no, és que envies manuscrits a les editorials i no se'ls llegeixen. I pensava, bueno, jo escric, però no tenia gaire o gens de fe arribar a publicar. Per tant, i de fet em va costar molt arribar, o sigui, quan vaig publicar, recordo les primeres entrevistes que pensava, no, clar, això, com si fos una mena d'intrusa, saps? Com si fos una farsant. Vull dir, m'estan entrevistant aquí per ser escriptora, però jo no sóc escriptora, jo sóc traductora, no? O sóc altres coses. Llavors, costa anar-s'hi acostumant. No m'imaginava gaire com seria la vida d'escriptora, perquè potser és una mica allò que et deia abans, de fer-se les menys il·lusions possibles. Llavors, com que ja no m'havia fet il·lusions, ja no comptava arribar tot el, no? Fins on he arribat, que em sembla un regal i una cosa absolutament increïble, no? Perquè de totes les coses que pot fer la gent amb els seus diners, decideixen comprar-se llibres, no? Que ja és, això ja és una proesa. Però a sobre, hi ha gent que decideix comprar-te el teu, entre tots els milers de llibres que hi ha. És com una cosa, és un prodigi, és un miracle.
0: Un miracle que també la gent que estigui interessada en l'obra de Carlota Gurt podrà viure a Binissalem dissabte al festival La Coma. Amb quin tarannà, ja abans de dir-te adéu, Carlota, amb quin tarannà han de venir en aquest monòleg teòric que presentaràs aquest dissabte en aquesta conferència performativa?
3: Home, a mi m'agrada que la gent vingui amb ganes de riure i de passar-s'ho bé. O sigui, no pensant que és una cosa còmica, anem a partir-nos de riure, no, però perquè de vegades si la gent està molt tensa, de vegades notes que hi ha gent que riuria i no gosen, no? Perquè hi ha com una mena d'ambient solemne. Llavors això depèn de com més públic hi ha, millor. Ara m'he adonat que si ho faig per 50 persones, la gent està més cohibida. I si ho fas per 200, està tothom més deixat anar, no? Perquè es crea com una mena d'energia comunitària. Llavors, jo crec que la idea és anar a passar-s'ho bé, no? Com si anessis a parlar amb una amiga que t'expliqués alguna cosa, amb ànim d'aprendre, també, perquè crec que hi ha moltes dades i molta informació, també, i amb ànim de riure i de pensar, sobretot. Jo crec que la cultura, una cosa que últimament ens té acostumats és que quan hi ha un producte cultural, no, el que sigui una pel·lícula, un llibre i tal, ens donen les idees molt mastegades sobre el que hem de pensar, no? I jo crec que el que és interessant és és generar preguntes, no? I crec que el monòleg el que fa també és això. Ostres, tot això que està dient que això, què em passa a mi amb això, no? I fa que et preguntis coses sobre tu mateix, que em sembla bastant interessant.
2: Idò, una aniquilació fallida. Aquest dissabte a la 1, a la casa Llorenç Villalonga, Binissalem, i després a les 5 també conversaràs amb Marc Artigau, Herms, Pous i altres hàbitats de la paraula. Això és el títol, suposo.
3: Sí, perquè el Marc ha guanyat el Mercè Rodoreda amb un llibre que es diu Aquest serà el nostre Pou. A més, jo vaig ser jurat del Rodoreda aquest any, o sigui, l'any que l'han premiat, i, bueno, doncs parlarem de 100 les llibres, no?
2: Exacte. I de tot això, i moltes coses més, perquè sereu... A més, s'ha muntat un dinar literari amb molta gent, sereu molts, i serà un bon dia de reflexió de literatura i de parlar de moltes coses, segurament. Carlota, moltes
3: gràcies. Sí, no, jo sempre encantada de venir a Mallorca, que vinc sovint per una cosa o altra, així que repetirem sempre que calgui.
2: Que bé. Carlota Gurta, la coma...

0: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons a mon pare.
3: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
4: 646-93-45-01.
5: La vull dedicar a mon mare.
6: En el coni.
7: En els meus pares.
8: La meva padrina. Dadi cul desbondi.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
3: Ràdio Tradicional, sí senyor.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
3: A qui li dediques aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
3: Ai.
5: Això, que t'estim molt.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Quina paraula creus que s'està perdent?
10: Una paraula que ha caigut en desús i jo la trobo molt curiosa és abuetat o abuetada. Abans s'utilitzava molt per definir, per exemple, peces de roba, com podria ser una jaqueta abuetada.
4: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
0: Un moment per la criança en aquest programa, avui amb una Marina.
11: A una.
0: La Marina B.
11: Anna Marina U la tenim de pont.
0: Bé, que ha fet, avui, Anna Marina Bennàsser, com estàs?
11: Tot bé? Molt bé, sí. Li deien en Xisco que he triat el tema d'avui perquè me pugui criticar.
0: Ah, sí? Sí.
12: I no et preocupis, jo ja sé que estic pendent de tot.
11: Bueno, perquè sé que és un tema que és polèmic, direm.
0: Sí?
11: Clar, jo li estava dient, sucre en s'infància. Jo sóc mare millennial, vull dir, jo amb això he complit en tots els estereotips i tot el que s'esperava de jo.
0: Ah, sí? Sí, molt sí, de sucre?
11: Sí. No, al revés.
0: Ah.
11: Que va. Perquè com a bona mamà millennial, el que toca és revisar-ho i substituir-ho i fer unes preparacions supercurrades que no duguin sucre com a tall.
0: I d'avui xerrem de sucre. Ara, de fet, en Toni mos ha parlat aquesta cançó que et se diu Sucre, perquè mem, però per ubicar un poc també a Soient, Herba, que sempre ha hagut aquella fama d'infant i sucre, recompensa sucre.
11: Això és un tema massa, eh? Realment jo no tenia pensat entrar dins això, però em dona moltíssim.
0: Bé, no, comença pel principi. Quin tipus de sucre trobam?
11: Clar, és a dir, quan nosaltres xerrem de sucre, si mon anam a lo que és la presència de sucre a dins els menjars, poden diferenciar. El sucre és un carbohidrat. Llavors, els carbohidrats n'hi ha diferents castes. Hi ha el que coneixem com amidó, que això ho trobam en els cereals, en els llegums, a les hortalisses com la carabassa, la remolatxa, en el tubercle, la patata...
0: Bé, però això tot sucre...
11: Això són carbohidrats,
0: sí.
11: No? Vull dir, és midó. Clar, tot és bo en la mesura justa.
0: També.
11: Que és allò que diuen sempre nutricionistes.
0: Però bé, que són els sucres naturals de la fruita o de la verdura.
11: Però això és present. Aquí, els infants també hi tenen una estirada molt grossa. Per què? Perquè al final, tots aquests carbohidrats el que fan és que morden una punta d'energia en el moment. Llavors, a quina criatura coneixeu vosaltres que no li agradi la pasta, que no li agradin les patates frites? La part dels llagons pentura no tant.
0: No tant, però, no tant, però sí.
11: Per favor, vull dir, pasta i patates, els macarrons, vosaltres aneu a qualsevol restaurant, i el menú infantil consisteix en carn rebossada acompanyada de patates fregides o macarrons. Això, a tot el restaurant
0: sempre.
11: Del món. Per
0: està
11: tant, això seria...
0: Això?
11: No, jo crec que no.
0: Bé.
11: I m'apreix una pena, perquè està clar que això agrada molt, però podries oferir altres coses que també agradarien molt.
0: Sí, i que els nins també tenen dret a menjar altres coses.
11: No, mateix que tothom.
0: Sí.
11: Que no vol dir que no estigui bé oferir això a un moment donat, però en què tu puguis oferir un preu reduït damunt dels mateixos plats que per la resta, perquè la ració serà més petita, per aventura també podrien tenir uns menús infantils que serien la mar d'aptes. Fas allò mateix, però una ració més petita.
0: Uh-huh.
11: I, lògicament, ho repercuteixes en el preu.
0: Ja.
11: Però bé.
0: És un altre tema.
11: No m'ho ficarem aquí, exacte.
0: Són figues
11: d'un altre panell.

0: podem tractar un altre dia.
1: Sí, un dia estaria bé també com a saber l'opinió de la restauració, no? Del món de la restauració, de per què s'ofereix això. Jo crec que ara ja és inèrcia. Vull dir, que crec que aquests menús infantils...
0: I que també era allò de recompensa, perquè, tornem-hi en aquest tema, perquè quan tu, quan anaves a un restaurant, ara ja no tant, però antigament era una recompensa i anaves un dia cada... mil.
1: Era un extra i te deixava menjar allò que normalment no menjaves
0: totalment
1: a casa.
0: Totalment, però clar, ara els infants ells van a més a restaurants.
1: I que aquí també entra una part, que jo tinc la teoria que la nostra generació i una millor generació abans, una generació després, tenim una relació amb el menjar que va molt vinculada amb això de recompensa i que ho hem allunyat molt de lo que era el menjar en si.
0: Sí, si t'has portat bé, tindràs postres.
1: I que nosaltres darrerament com a adults també ho fèiem, no? De, buf, quin dia he tingut avui.
0: Exacte. Ara un gelat.
1: Sí, per compensar. Me meresc no sé què. I tu dius, bueno, si tu t'ho has de pensar, no, millor no era la funció d'aquest gelat.
2: Jo ho faig. Jo crec que ens recompensa, em sap greu. És a dir, no sé si és una cosa generacional, com tu deies, però hi ha dies que poder-te menjar un geladet amb sopat te dona una mica de vida i de conhort. La vida ja és prou trista.
1: Jo visc amb una ració diària de xocolata, me la prenc negra del 85%, supersaludable i ecològica, però jo crec que sense això no seria persona.
0: Home, és que també és necessari per viure.
1: Llavors,
2: dit això... És a dir, la Ben Nasser avui ha vengut a criticar sucre i acabarà confessant que té llepolies guardades un calaix de la seva habitació, només per
1: veus?
2: Ella.
1: Veus? Llepolies no, però xocolata no la tinc a dins l'habitació. Però sí, sí, clar que sí. Jo tinc una reserva de xocolata que és meva, quasi, quasi. I l'accés està vetat. I després de dir això, ara vos contaré...
0: Com ho fas per no donar sucre als teus infants com a mare millennial? Perquè això és una cosa estoica avui en dia.
1: A veure, estàvem xerrant de quins sucres trobàvem en el menjar. Havien xerrat del midó, no? Això de la pasta, la patata, etc etc. Llavors es deia els sucres. Sucres, el que tots tenim dins el cap com a sucre, no? Això ho tenim a les fruites, a les hortalisses, a la llet, i llavors ho tenim tot sol, que és aquell sucre que li dèiem refinat. Què passa? El sucre que està present dins el menjar, sense que nosaltres li facin res, li deien sucres intrínsecs. En aquest sucre que nosaltres l'hem tret i el tenim a dins una bossa que posa sucre, els hi deien sucres lliures i són els que després podem afegir en preparacions. No? Tu fas una coca, poses la farina, poses els ous, poses la llet, poses sucre. Poses aquest sucre. Molt bé. El sucre no afecta en el nostre cor de la mateixa manera si és... el midó, si és aquest sucre que forma part de la fruita, o si nosaltres l'hem afegit després.
0: D'acord. I... quin és el dimoni? És de res, no?
1: Si li hem de posar banyes, és de res.
0: Sí.
1: Que tornem a la mateixa de sempre. No és que sigui dolent i sigui verí, com un temps s'ha d'estar dient, no? Que el sucre era verí. Amem. De fet, de verí, si tu te'n prens una dosi molt, molt, molt petita, tampoc no te farà mal. Tornem a la mateixa de sempre. El verí et segons la dosi. Què passa? Que mos diu la ESPGHAN, que és el Comitè de Nutrició de la Societat Europea de Gastroenterologia, no ho he dit bé, això, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. Bé, que fins a una hora no paren menjar sucre.
0: Res.
1: De cap casta.
0: Res.
1: Què vol dir això? Hombre, que si li dones una poma menjarà sucre.
0: Sí.
1: Llavors, els que estiguin presents de forma natural dins el menjar, sí. Però a tots aquests que deien que van afegits, d'això no n'haurien de menjar de cap casta.
0: Fins que tenen 2 anys.
1: El manco... fins en els 2 anys. Què vol dir això? Que a partir d'ordre dones et sus i ja... jauja! No, lo seu seria que seguíssim moderant.
0: Però no hi ha cap festa d'aniversari, encara que faci un any que no hi hagi sucre.
1: Bueno, te sorprendries.
0: Sí.
1: Perquè de fa un temps, lo que dèiem abans de les famílies millennials, ja hi va haver, ja fa anys enrere, una tendència molt grossa amb això. I pots trobar aniversaris sense sucres.
0: Ah, sí?
1: Passa que segurament jo he estat aniversaris sense sucre. Sense sucres afegits.
2: Quin sentit té fer un aniversari sense sucres afegits?
1: I ara, estimada audiència, per això vaig triar el tema per fora jugar amb en Xisco.
2: No, però dit de veres, li interessa a algú un aniversari sense sucres afegits?
1: Veus? I què és el que jo deia de la nostra generació? Per nosaltres és molt difícil separar festa de sucres i d'extres d'aquesta casta. Però sí, jo crec que sí, que se pot fer perfectament.
2: També és que si no, que no se digui festa.
0: Ja, però el tema
2: que se digui reunió.
0: Ara tenen festa cada setmana, perquè cada setmana hi ha un ninet o una nina d'escola que fa l'aniversari.
2: Això és culpa dels mestres. Han volgut ser tan hippies i tan integradors que ja creem aquestes bimbolles des de l'escola mateixa, en què tots els nins han de convidar tots els nins, i a lo millor és que no cal. I així els nins també no menjarien tant de sucre i se podrien fer festes en sucre com toca, perquè se'n celebraria una cada dos mesos.
1: Se fan moltes celebracions, que això avui hem xerrat a una altra secció fa temps, d'aniversaris a les escoles que no impliquen menjar. Llavors, realment, nosaltres, com a centre, no ens sentim culpables en aquest sentit perquè no se dona sucre de cap casta. Això dependrà després de cada escola. Què mos diu l'Organització Mundial de la Salut de muntatge de sucre? Que no hauria de sucre afegit, que dèiem aquest, no hauria de sobrepassar el 10% de s'ingesta total de diària i que com a màxim l'ideal seria un 5. Això, amb valors traduïts a grams, serien 25 grams en el dia.
0: 25 grams.
1: Una quarada d'això de postre són més o manco 16 grams. Per tant, una quaradeta i mitja. Si vols, es pensàvem nosaltres quan érem petits que mos bevíem un tassó de llet i li fotien sucre, ja t'aixecava l'hora de matí i ja està. No podries tornar a prendre resposta en tot la dia.
0: No, ja t'havies passat.
1: Jo no sé si quan érem petits existia sa OMS. Això no ho he arribat a cercar.
2: Sí.
0: Segurament,
2: ja té,
0: però...
2: ja té uns anys.
1: No se ficava dins això, però... Tenia però... altres focus.
0: Exacte, hi havia altres coses. Però bé, a veure que sí, llet en cacau, llet en sucre, sobrassada en sucre...
2: Clar que no era...
1: Mantequilla en sucre.
2: Sí, això era boníssim. Pa torrat amb mantega i sucre crec que és la fantasia més espectacular del món.
1: I
2: però
1: bé,
2: que abans no se feia servir aquest cacau en pols, que ara molta gent utilitza aquest 0% sucre, que és cacau amarg, que li poses a la llet.
1: És que jo crec que això només ho empleàvem per fer tiramisú. La gent no coneixia que això se pogués posar en la llet.
2: No, dic que quan jo era petit això no se feia servir.
1: No.
2: En canvi, ara hi ha tota una gamma també de cacaus en pols que estàs una hora mirant etiquetes.
1: Clar, però perquè ara molt llegint les etiquetes. Perquè jo supos que tampoc no descobriré la raó de ningú si ara avui dic que la bolleria industrial, tot això envasat, no és saludable. Però fa anys, quan t'estem xerrant de les nostres infàncies, no hi havia aquesta consciència damunt d'això. Ningú se mirava les etiquetes perquè ningú pensava que les etiquetes poguessin ser importants.
0: També perquè era un consum més controlat. Crec.
1: Segurament no hi havia tanta oferta...
0: I era més ocasional, era consum més ocasional. Crec que ara tot està molt a l'abast de tot, perquè vas amb el teu nebot a comprar un llibre i no saps com, li han donat tres caramels pel camí.
1: Bueno, jo això de petita també m'ho passava. Sí. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que vaig veure un article que deia que un petit suís, marca comercial, té uns 12 grans de sucre. Quan nosaltres érem petits, deien allò de a mi m'he davant dos,
0: sí.
1: I d'allà t'has polit el sucre de tot la vida, també.
0: Bé, però si n'has menjat dos petits suïts, ja està. Et sa dosi de sucre diari.
1: Exactament. Ja te'n pot anar a lleure amb el sucre, que estàs a dalt de tot. Llavors, és allò del suc.
0: Ui.
1: Quan nosaltres érem petits, allò de beu-te ràpid el suc que se'm van servir vitamines.
0: Aquí sí que...
1: I d'ai, les vitamines és mentida.
0: Ara també és el dimoni un suc.
1: Clar.
0: Sobretot els envasats.
1: Ves que al final tot el que sigui envasat sempre serà pitjor, perquè hi han d'afegir tota una sèrie de coses, additius, conservants, el que sigui, perquè se pugui conservar tot aquest temps que passa entre que el fan i nosaltres el món menjam. Però encara que sigui un suc natural, és el que dèiem abans dels sucres intrínsecs i els sucres lliures. No és el mateix menjar-te una taronja que t'estar menjant tota la fibra de la pellota de la taronja que beure-te un suc de taronja. Que a més ja no t'estàs fent un suc amb una taronja, sempre són dues o tres. I no t'haguessin menjat tres taronges, ho saben tots. No. Llavors t'estàs pimplant molt més sucre des que t'haguessin menjat si t'haguessin menjat la taronja tota sola. I el que deien que el sucre no actua de la mateixa manera si te'l menges en la fibra, quan te'l menges la taronja sencera, que si te'l veus així, tal qual, líquid. A part, que les calories líquides no omplen tant. Com que no fas la feina a robegar, el teu cervell no té la sensació de sacietat de la mateixa manera que si tu te poses a fer feina i mous les barres durant 10 minutets per menjar-te aquella taronja. Per tant, sí, són un poc el dimoni. Però no és culpa meva. Jo això només vos transmet informació. Com a bona mare millennial.
0: De l'OMS.
1: De l'OMS i de...
0: 1948.
1: Tenien altres centres d'interès fins que va arribar el 2000 i pico, supòs. El sucre no està dins les prioritats.
2: O que pot ser l'Espanya autàrquica de Franco no estava pendent de que de l'OMS.
1: També segurament l'Espanya autàrquica de Franco tenia unes restriccions calòriques a les que si tu menjaves sucre ja estava bé, perquè no anaves tan sobrat d'un altre lloc. Avui en dia és poca la gent.
2: És que també depèn molt s'accés que se té en aquest tipus de menjar. La majoria deia que la nostra edat era com a més ocasional. Jo me'n record que abans totes les escoles del món mundial tenien a de vora una papereria on, a més d'anar a fer fotocopis, hi havia aquella espècie com a d'aparador ple de llapolies que tu compraves a pesseta, ara s'ha notat la meva edat, pesseta, dues pessetes, un duro, i te fes una bossa amb aquelles 3-4 xutxes, que li dèiem un temps, abans de ser normatius, i que Pompeu Fabra i Mossèn Antoni Miró Alcover formessin part de la nostra vida, i els hi diguéssim llapolies, però que eren xutxes a la meva època, i era el moment de felicitat absoluta a les 5, quan jo sortia de l'escola, Arcàngel Sant Rafel, poden allà a menjar-me una llengua d'aquelles de pica-pica, cosa que ara seria totalment impensable.
1: No te pensis.
2: Ara les mares millennials deixeu que els nins vagin en aquella espècie com a demostrador, que s'obrien aquelles portetes i fiquin els dits perquè fa llapolies.
1: Hi ha més gent de la que podries creure mirant xarxes. D'acord? O visquent dins una petita bimbolla, perquè al final cadascú vingui
2: a l'altre. Per xarxa, el que veig és molta de gent que fa com a llapolies alternatives.
1: Clar.
2: Dius, si és alternativa, no és llapolia. Per tant, surt del meu món, ja que no m'interessa.
1: Aquí hi hauria dues coses. Una és que si tu menges llapolies un pic en el mes, escolta, menja llapolies normals i ja està. I que realment, encara que facin llapolies alternatives que no duguin no sé què, tampoc és l'ideal que n'estiguen menjant cada dia. Per tant, bueno, seria qüestió de trobar un punt d'intermig.
0: Sí, però si sou molt llepos, pots fer un postre saludable amb unes pomes i...
1: Mira, aquí la meva parella té una frase que diu que del dàtil també se'n surt. Perquè...
2: És que de veres, la desobsessió que hi ha ara en fer postres en dàtil, m'agradaria saber qui va ser la primera persona que va descobrir que és dàtil podien fer creure que era sucre.
1: Però és que sap què passa? Que realment és dàtil... Passa una mica el que dèiem abans amb el suc. Perquè si tu agafes dàtil i el capoles i el poses dins una coca, et sucre igual. I, a veure, és vera que li estem afegint igualment sa fibra, però tornem a lo de sucs. No deixa de ser una forma més de sucre lliure. I que si tu l'estàs afegint de manera artificial, perquè ho estàs posant tu dins la mescla, segurament hi estàs posant més de sucre que tindria allò si ho fessis amb... No ho sé. Una altra cosa.
2: Per la meva generació, els dàtils són dàtils amb bacon. Típic de noces i de sopars
1: i, cap d'any.
2: I dinars de Nadal, exacte, per Nadal o Cap d'any, ja està.
1: Bueno, hi ha hagut la tendència queixa del dàtil, que del dàtil també se'n surt. La moda del plàtan
0: també.
1: Tota la gent que han fet baby leg winning amb les criatures han passat pel plàtan i pel dàtil i per la poma.
2: Intues que has passat per totes les fases.
1: Totes. I he estat una devota seguidora de tot el que me tocava en el meu moment.
2: Clar, perquè tu t'ha tocat viure aquell moment en què tu has surat un nin o una nina lliure de sucres.
1: Fins en els 2 anys, rigorosament.
2: Però que van en els aniversaris, i com que tu que a teva tot el dia el dies de Natal que és pirulina i altres rotllos, van un aniversari i no confraternitzen amb sos nins, sinó que no se mouen de sa taula dels ganxitos, tot i que sigui un barbarisme, ni de sa patatilla, ni de ses olives, ni de els sàndwichos de pasta de cacau, perquè com que a casa seva no han vist el món per un forat, entren dins d'aquesta espècie d'arcàdia gastronòmica i els nins perden el capet. És que no sé fins a quin punt és sa restricció absoluta crea aquest petit contrastos.
1: Clar, això és molt perillós. Realment ara ja hi ha moltes veus autoritzades que el que diuen és que una prohibició estricta el que pot provocar és això, un efecte rebot, bàsicament, no? Que com que no s'han sabut regular...
2: I que sa nina s'escapi de casa teva, com si fos un Tom Sawyer, per menjar-se un donuts, clar.
1: No, jo no m'hi he trobat, perquè al final estem xerrant de criatures molt petites i que després sí que, en el meu cas, han tingut un excés controlat en els sucres, pues, en celebracions familiars, en moments puntuals. I en el principi, precisament el que passa és que tenen el gust avasat a un altre tipus d'estímuls i no els agrada tot això tan dolç. Uh-huh. I m'ha passat les dues vegades.
0: Amb els dos nens.
1: Amb els dos.
2: Per això tinc una mare cinevera que diu, sense sucre no hi ha vida ni un cumple infantil. Totalment d'acord, es dàtil és horrorós, segons on, i no són gens econòmics, que estem a preu des dàtil, no n'hem parlat. I diu, totalment, els nins se posen fins a dalt en els aniversaris. Per tant, les prohibicions a vegades compliquen la vida.
1: Sí,
2: gràcies,
1: sí.
2: Oient anònima, que no és Victòria de Sineu.
1: Gràcies, Victòria de Sineu. Na Victòria té tota la raó. Clar, no és el mateix restringir sucre durant 2 anys, que al final són bebès, i nosaltres estem controlant tot el que els arriba.
0: Va costar molt, però...
1: No.
0: No.
1: A mi no.
0: I en el nin, o la nina?
1: No, en el meu cas no ha estat difícil. No. En el nostre cas no ha estat difícil. Mm-hmm. És veritat que després, lògicament, descobreixen el sucre i el sucre afecta en el cervell. És a dir, crea dependència en els infants i en els adults. No. Tampoc no estic descobrint la vana a ningú. Mm-hmm. Llavors també passa que el sucre també interfereix en la microbiota intestinal i demés, i en les sinapsis que fan a nivell de cervell, i els fa més irascibles, els fa... Tots sabem que tu, a partir d'una certa hora, no has d'anar a sucre a una criatura, no. Però llavors tens un gremlin.
0: Sí. A les 11 de la nit, pegar bots per damunt del sofà perquè s'ha menjat un gelat.
1: Però és vera que s'ha de jugar un poc amb aquestes dues coses, no? Vull dir, no és un consum zero prohibir-ho com si fos el dimoni, sinó sí que prenguin consciència de que és algo per fer un consum esporàdic. I ara bé...
0: Acabam amb la nostàlgia i el sucre.
1: Els dolces de la nostra infància. Els dolces no, la brioixeria industrial de la nostra infància. Perquè no eren dolces, dolces n'hi havia de moltes castes.
2: Que la teva infantesa no és la meva i compartim molt de...
1: Sí. Jo vaig estar cercant...
2: Molt de referents.
1: Jo n'hi ha un que no sé el que és. Jo el bucanero...
0: Qui? Jo tampoc.
1: Jo el bucanero, no
0: aquest
1: sé
0: no
1: si...
0: El vaig
2: era un pastisset d'aquests.
1: Tu el coneixes.
2: Sí, era, si no vaig malament, era com de xocolata farcit de nata.
1: Sí, en el final tots venien a sa por, llevat d'espiguetón, que sí que es escavaria més.
2: El bucanero, és que, clar, tot era el mateix depenent de sa marca. I, clar, crec que el bucanero, el que se diferencia és que es farcit era com a de nata i sa cobertura de xocolata, si no record malament.
1: I que era com a més rectangular, per lo que sí. Jo vaig poder veure. Jo que no el coneixia. I Tarzan tampoc no me va sonar.
2: Tarzan era molt de xocolata negra, a mi no m'agradava, perquè jo era més de, en aquest sentit, jo era més de Pantera Rosa, que no l'has posada.
1: Ah, perquè la tenia tan present.
2: He vist aquí un buit.
1: La Pantera Rosa ha dividit generacions de consumidors de dolços, eh? Veus? Jo crec que hi ha poques coses d'aquestes que trobar massa dolces, perquè jo aquí fent topologia de que han de moderar sucre...
0: Els donetes, buf, els fosquitos... És que no hi havia res que m'agrada més que un fosquito.
1: L'altre dia no sé qui era que me deia que el trobava horrorós. Ja record qui és.
0: Jo no, m'agraden molt.
2: Jo no era de fosquitos. Jo m'agradava esbollicar-ho d'abans, perquè també aquesta brioixeria industrial...
1: Ha anat evolucionant molt.
2: I sobretot que enviaven de recepta. I a la meva època n'hi havia un que era de... Que allò devia ser merdussa. Però era xocolata blanca i negra. Ostres. Mesclada a llarg mig. I és que era una fantasia.
1: Me va fer molta gràcia perquè cercant això de dolços aquests, vaig trobar un article... Bueno, article, sí, un post, que deien... Bon, en recordeu d'aquell moment quan te menjaves el bollicao, que anaves disseccionant tot el que era la Viena d'envoltant perquè de te només la part de xocolata de mig i després t'empassolaves tot així sense.
2: Vos, jo, per exemple, és al revés. A mi tanta xocolata no m'ha agradat mai i jo el que feia era esclafar el bollicao perquè se repartís per tot.
0: Bé, hem d'acabar. Però...
1: Una ciència.
0: Sí, el sucre.
2: Absolutament.
0: És així. Gràcies, Marina.
1: A vosaltres.
0: La setmana que ve.
3: I de 3 Ràdio és humor.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i B3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.
0: Posem un pot de música per acabar el programa. En Celestí i Miquel són aquí. I avui el dedicam a ses mans... què tal aquestes mans? Com les duis?
2: Beníssimes. Espero que netes, perquè cada dia 5 de maig hom celebra el Dia Mundial de l'Higiene de Mans i dedicarem en aquesta part terminal del braç, que compren el carp, el metacarp i els dits, el nostre guateque. I començarem per un clàssic de Maria del Mar Bonet, com és Dóna'm sa mà. Dóna'm

Fins aquí el programa d'avui. Xisco, molta gràcies. Celestí, Miquel, Toni, el control tècnic. Tornem demà amb una nova edició de Tento. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un capítol nou de la secció d'arquitectura, un festival que junta música i arts escèniques, una banda que marca tendència i les recomanacions literàries d'Anna Maria Cuenet. Tot el menú de l'Aviador d'avui. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Cristina Llorente serà la nostra primera interlocutora. A la secció del paisatge invisible et centrarà avui en les ciutats i la seva amabilitat cap als més petits. Seguirem amb una nova edició del Cool Days a Artà. Serà ja la que fa 21 d'aquest festival que inclou moltes propostes i novetats per la d'enguany. Ens ho explicarà en Josep Devesa, que és el director del Teatre d'Artà i també d'aquest festival. I amb un dels caps de cartell del Cranc divendres, es gremi acollirà, entre d'altres, l'actuació del grup barceloní Mujeres. I després, la recomanació literària de la llibretera Maria Cuenet. Avui et centrarà en la figura i l'obra de Soledad Puertolas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 i amb en Joan Jiménez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I si els darrers capítols del paisatge invisible els hem dedicat a les persones grans, avui ens ocupem de la ciutat i la infància.

0: Vicente, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: I te demanaràs per què un fandango del Niño d'Elx per acompanyar la secció.
1: Por lo de niño. Molt immediat, massa immediat.
0: Bueno. T'he de reconèixer que he caigut després. O sigui, ja havia triat la cançó, no me diguis per què, a lo millor el subconscient m'ha traït. Ah, mira, si és el niño. Bé, dale.
1: Bueno, tupido velo. Bé, efectivament, sí, aquestes setmanes passades mos dedicàvem a les persones grans. Avui i probablement els dies que venen mos dedicarem a les persones petites. I per això mos tornem a fer aquesta pregunta que mos han fet tantes i tantes vegades, de que és que per aquí se dissenyen les ciutats, no? I ja m'ha anomenat de vegades a l'economista Amaya Pérez Orozco, que defineix aquest perfil com a BBVH, que seria en castellà blanco, burgués, barón, adulto i heterosexual, en el que podríem afegir atributs com amb totes les seves capacitats físiques i sensorials, amb cotxe propi, amb dret a sufragi, i tots aquells, diguem, atributs que se mos acudim per un superheroi, no? Que en el final és aquest perfil que està com a centre a l'hora de dissenyar ciutats i que realment és el que manco o atenció ens necessita. No perquè no necessiti, que també, sinó perquè és el que té major autonomia ja de per si, no? En els entorns, ja no només a les ciutats, no? I, per tant, no mos cansarem de repetir que les ciutats s'haurien de dissenyar pensant en les persones que tenen menys autonomia. Xerràvem aquestes setmanes passades de la gent gran, i ara mos referim als infants, perquè a més els infants, de qualque manera se'ls nega, els hi negam el dret en el present, no? Perquè sempre deim això de que són futura ciutadania, no? Igualment que els joves, no? Són los adultos del futuro, no? I jo me deman quan guanyam aquesta condició de ser ciutadans i ciutadanes del present, no? En quina edat guanyam aquesta condició. Bé, pens que és molt important abandonar, no?, aquest estereotip d'aquesta ciutadania del futur i donar a l'infància i a l'adolescència també aquesta importància que realment té en el desenvolupament del territori i començar a construir amb ella i per ella. Perquè realment una ciutat adaptada a infants també és una ciutat adaptada a tothom, i això ho he repetit moltes vegades quan xerro de dones, quan xerro de gent gran. Clar. I bàsicament m'estic referint sempre en aquests col·lectius vulnerabilitzats, no? en aquestes persones que tenen manco privilegis ja de per si, no? I en els que hauríem de dedicar els esforços a l'hora de dissenyar els entorns urbans i també els espais on mos movem, no? I perquè si mos centram en els infants, els podem definir com a vianants purs, no? I per què purs? Perquè de manera autònoma només poden desplaçar-se caminant o en bicicleta. Després també perquè exploten totes les possibilitats de l'espai públic, no? I perquè pensen la ciutat de manera més lògica i amb moltes menys idees preconcebudes que no feim les persones adultes, no? I a part, els infants no exclouen a ningú en aquests pensaments, no? No conceben una ciutat sense padrins, ni padrines, ni animals, ni amistats de qualsevol condició, cultura. Clar. I mentre que les persones adultes sí que ho feim. Mira, l'any 1989 les Nacions Unides varen aprovar la Convenció dels Drets dels Infants. Era un acord internacional que igualava els seus drets, els dels infants, en els dels adults, i era d'obligat compliment per tots els països que la ratificassin. Dos anys després, en el 1990, la convenció se va convertir en llei i va ser acceptada per tots els països del món, excepte per Estats Units, que ja saben que sempre va a part, no? En el seu article 12, aquesta convenció, aquesta llei, garanteix, literalment, a l'infant el dret a expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que l'afectin, i s'ha de tenir pròpiament en compte les seves opinions. Per tant, això és una cosa que tenim regulada per llei, es tenir en compte aquestes opinions i aquestes necessitats dels infants i es donar-los veu a l'hora també de dissenyar les nostres ciutats. Però resulta que, si mon anam a l'etimologia d'infància, infància ve del llatí infants, que vol dir es que no parla. Resulta que infantia en llatí és la incapacitat de parlar o expressar-se de manera intel·ligible pels altres. I això genera una contradicció, no? Perquè dèiem que, per una banda, els queden definits com aquelles persones que no parlen, però legalment els hi han de donar aquesta oportunitat d'expressar-se, perquè ja, aquí ja se mos presenta com aquesta primera contradicció important. I per on començam per dissenyar aquestes ciutats adaptades, en aquest cas, a la infància? Tornem a dir, no?, per garantir aquesta autonomia que també demanàvem per les persones grans, per les persones majors, no? Uh-huh. I per això hem de tornar a posar els focus en l'espai públic. Ens podem centrar, per exemple, en els parcs infantils, no? Si li demanam a un infant quina zona de jocs, quin espai de jocs vol, demanarà un espai on amagar-se, on embrutar-se, que se pugui enfilar i que, en el cas i a la fi, això no mos ho dirà, però està intrínsec en aquest discurs, que pugui assumir riscos i perills, no? Que a la vegada són molt necessaris pel seu desenvolupament personal. I, per exemple, jo no sé si... Bé, la gent que hagi tingut l'oportunitat de passejar-se per Madrid-Rio m'apareix un gran exemple de parcs infantils i, de fet, en general, els parcs infantils de Madrid. Madrid té altres coses que no estic tan d'acord a nivell urbà, però en els parcs infantils m'apareix que han tingut un gran encert.
0: Després te faré un rànquing que he trobat de les ciutats més adaptades en els infants, i precisament t'ho dic perquè Madrid surt la segona, però sí, després faim, si vols.
1: Bueno, probablement tingui que veure, no?, aquests espais de parcs, sí, que trobam que són completament diferents en els parcs que estem acostumats a veure a les nostres ciutats, no? Xerrava de Madrid-Rio, perquè criden especialment l'atenció, són uns posts de fusta, que estan col·locades de manera, en principi, desordenada, on se poden fer equilibris, on se pot córrer envoltant, on se poden amagar, i donen com aquesta possibilitat també de creativitat i d'imaginació que no mos donen els jocs, diguem, tradicionals i homologats que solem trobar en els parcs de les nostres ciutats. I en aquest sentit, no podem deixar d'anomenar l'arquitecte holandès Aldo van Eyck. Aldo van Eyck, una conferència titulada sobre el disseny de l'equipament de joc i l'organització dels playgrounds, es posava la visió del seu projecte per a Amsterdam. Ell volia veure la ciutat d'Amsterdam convertida íntegrament en un espai de joc. I en 1947, mentre era arquitecte del Departament d'Obres Públiques d'Amsterdam, va veure executat el primer playground dels més de 700 que faria en els següents 31 anys. I fixa't que entre 1947 i 1978 s'inaugurava un nou playground cada dues setmanes. De tal manera que Amsterdam va arribar a ser la ciutat amb més espais de joc del món.
0: És la segona en el rànquing actualment d'Europa.
1: La segona, veus?
0: Mm-hmm. És a dir, que va deixar petjada, ja, sí, just després de Viena.
1: Sí. Val. Clar, i això venia de la preocupació de van Eyck per aquests espais públics poc definits que donaven les noves promocions d'habitatge col·lectiu públic que s'estaven construint de les perifèries en aquell moment a Amsterdam, i la pèrdua de vida social urbana que això suposava per la simplificació, diguem, del carrer com a objecte de disseny. I aquí no puc no anomenar la persona que no sé si va encunyar, però sí que va emplear molt aquest terme de vida social urbana, que va ser Jane Jacobs, i que, per cert, ahir hauria fet 110 anys, per tant, molts anys, Jane Jacobs, allà on siguis.
0: Efectivament.
1: Bé, resulta que aquest experiment...
0: Esperem que sigui un lloc còmode i amb bancs...
1: Tant de bo, amb barabancs de sombra.
0: I hagi sombra.
1: Sí, per favor. Perfecte. Segur que sí. Bé, dèiem que aquest experiment d'Aldo van Eyck va tenir moltíssim d'èxit i hi va haver molta demanda ciutadana de construcció d'aquests nous espais que plantejava l'arquitecte, perquè... Per aquest fet de veure espais de joc, aquests playgrounds, en racons de la ciutat que fins en aquell moment estaven infrautilitzats, no? I en el potencial que tenien aquestes transformacions tant a nivell físic com a nivell social. I si cercam els playgrounds que dissenyava Aldo van Eyck, no trobarem ni engronsadors, ni tobogans, ni aquests artefactes homologats que estem acostumades a veure, no? Sí, no? Trobarem elements que podien ser emprats per tothom, com a una part, diguem, integral de la ciutat. Mm-hmm. Precisament cercaven avivar aquesta imaginació a través de elements, artefactes simples, com podrien ser pous d'arena o barres metàl·liques en diferents formes geomètriques, que al final eren aquests espais per la creativitat i per la fantasia. I eren espais controlables, però oberts i integrats a l'espai públic. No? Diguem que se pensava en l'infant com a part de la ciutat dels adults, i no com un espai tancat i molt especialitzat només per infants. No? De fet, això és allò que trobam a la ciutat actual, no? Aquests espais infantils com a zones totalment diferenciades de la resta d'espais urbans, fins i tot a mi em crida molt l'atenció que fins i tot en carrers que estan peatonalitzats, els parcs infantils tenen barreres al voltant, no? Quan sí, no hi ha cap tipus de perill de que passi un cotxe i pugui atropellar l'infant. No? Tot i així, els tenim tancats. I feim exactament el mateix especialitzant aquests espais per la gent gran, en les residències o en les escoles de bressol o en els casals de joves. No? En el final, per què no pensar que tots aquests espais formen part de la ciutat i entenem a tothom com una comunitat que pot interactuar a l'espai públic. No? Uh-huh. De fet, si pensam en els espais infantils quan nosaltres érem petits, no? A mi, concretament, me venen al cap els solars buits, no? A on te podies fer preguntes, a on podies inventar-te jocs, a on podies, bueno, imaginar una mica això que ara li diuen joc simbòlic, no? Ara se bateja com joc simbòlic, i el joc simbòlic se donava molt més a un solar buit que no a un parc perfectament homologat, no? I podem pensar també en aquelles fotos mítiques dels infants jugant en les boques de rec dels carrers de Nova York, o també amb imatges que hem vist d'infants que juguen fins i tot entre els enderrocs de la guerra, no? De bombardejos. Per tant, en el final els infants troben aquesta jugabilitat en qualsevol tipus d'espai, mentre que les persones adultes mos capficam en construir espais perfectament homologats.
0: Jo totes les campanes veia un camp de futbol, òbviament, i ja m'acuava.
1: Exacte, i feies una porteria amb dues pedres.
0: Això t'anava a dir. Si no hi havia pedres grosses per fer la porteria, utilitzaven roba, que si no mos inventaven qualsevol cosa.
1: Exacte. Per això no ho trobam. I si ho trobam, poca és la gent que deixa, no, en els infants anar a jugar a un lloc tan i tan i tan perillós com és un solar buit. I en comptes d'això, que trobam parcs totalment plans, amb tanques, com dèiem, amb paviments tous, no sigui cosa que ens facin molt de mal, i que, a més, aquests paviments tous han de dir que són tòxics, val? Perquè aquest cautxú que se col·loca a tots els parcs infantils està fet de plàstic, per
0: I
1: tant,
0: de
1: petroli, és tòxic.
0: I s'han de canviar cada cert temps perquè se deteriora molt
1: fàcilment. Ennegressen i se disgreguen, efectivament, no? I en el final, que també aquestes atraccions homologades, que són exactament igual per tots els parcs de totes les ciutats pràcticament del món, no? I que, en el final, estan dissenyats no pel gaudi dels infants, sinó per la tranquil·litat dels adults, no? Que puguin controlar, que puguin tenir aquesta tranquil·litat, no? de que l'infant no s'escaparà d'allà, o no s'amagarà, o no se farà una genoera, no? Què necessitem? Necessitem ciutats que deixin jugar, no que acompanyin a jugar. I necessitem aquests espais de llibertat en comptes d'aquests espais de control, no? I aquests espais de creativitat que donin lloc en aquest joc espontani, a la creativitat, perquè en el final allò que aconseguim amb aquest proteccionisme és, per una banda, por, i per l'altra banda, dependència. Això és una paradoxa, no? Perquè la ciutat actual, al final, mos du a protegir els infants de nosaltres mateixos, dels cotxes que normalment conduïm, bé, normalment no, que conduïm els adults. Jo, això, quan faig la pregunta en els infants de si surten a jugar al carrer, diuen que no, i quan demanes per què, te responen que perquè és perillós, perquè hi ha cotxes. Però, clar, són els cotxes que condueixen els mateixos pares i mares que no els deixen sortir al carrer perquè hi ha cotxes, no? Per tant, és una espiral bastant, bastant absurda. I jo, la veritat és que aquí, vent aquest panorama, igual una proposta seria eliminar tots els parcs infantils de la ciutat, directament no sabem fer parcs infantils, fora els parcs infantils, i anem a emplear tots els elements urbans com a espai de joc i com a elements d'inventar, no? aquests jocs, perquè en el final Exacte, si adequam la ciutat, realment tota la ciutat pot ser un espai de joc.
0: Molt bé, idò, anem a aquest rànquing. Primer de tot, te dic els criteris, que són escoletes accessibles i és l'única referència que he trobat a les barreres arquitectòniques, vinculada exclusivament a les escoletes, fàcil accés als col·legis públics, baixa criminalitat, treballadors o treballadores amb opcions laborables flexibles o aquesta que dèiem, varietat en les activitats per a nins i aquí entren parts, etc. No? Uh-huh. I aquí estarien Sevilla, la primera, si parlant de l'estat espanyol, Madrid, després Còrdoba i Oviedo, i Múrcia també. I a nivell europeu, Viena, Amsterdam, uh-huh, Londres, París, Berlín, Copenhagen, uh-huh, serien les ciutats en aquests moments més habitables si tens fills o filles. No?
1: Sí, però hauríem de tornar a analitzar una mica si aquests indicadors, clar, que has donat estan pensats per adults o estan pensats per infants, que jo crec que estan pensats més per persones,
0: sí,
1: adultes,
0: alguns que semblen
1: que no
0: més
1: per infàncies.
0: Però
1: no?
0: Sí, està, uh-huh, sí, és com a aquelles ciutats més habitables des del punt de vista de pare-mare.
1: Efectivament, però no d'infant. Hauríem de capgirar això.
0: Hauríem de demanar-los a ells.
1: Exacte, i començar a demanar-los a ells indicadors per tornar a fer aquest rànquing des del seu punt de vista més baixat.
0: Molt bé, Cristina, i la setmana que ve, més.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu. 6 i 23, continuem a l'avió.
2: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Divendres a les 7:30, viu amb els portres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb els postres en joc.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I del ritme de rudimentari que actuaran en el cul d'ells, començam aquest segon bloc del programa parlant de la 21a edició amb una programació variadíssima, un festival ja més que consolidat entre el 7 i el 10 de maig. Un dels responsables, el màxim, perquè és el director del festival també del Teatre d'Artà, que és allà on se fa, és Josep Devesa. Josep, com estàs?
1: Hola, bones tardes, què tal?
0: Molt bé, enhorabona perquè ho heu tornat a fer. La veritat és que cada any sorprèn la varietat, sorprèn les novetats, començant per això, si vols, perquè s'incorpora aquest Reggae Fest que prometi molt, i també una diada amb accent, diguem, familiar.
1: Sí, així és. El dissabte, dia 9, és el dia de les novetats. I per anar cronològicament, comencem a una diada familiar, el Cool Kids Festival, i bé, és una diada que hauran diferents jocs manipulatius, jocs amb fustes, jocs amb del pinball amb hologrames, i després, dins d'aquest recinte, que serà Napalesa, farem diferents actuacions, tant teatrals com musicals, com per exemple, per destacar, tenim a les 12 tenim Art Il·lusió, de la companyia Marquelinha, que és un espectacle de titelles, i després a les 5 tenim la Colla Pirata amb el seu nou single, que estrenaran per aquí a Artà, com a esdeveniments recomanables.
0: Clar, tenim titelles, Josep, tenim Sir, tenim propostes més familiars, tenim música, teatre, diguem, de test, més digui-li, tradicional o convencional, i hi ha un poquet de tot, i és això que acompanya la textura del cul d'ells des de fa molt de temps. Coses que, per ventura, no se poden veure a la resta de festival d'arts escèniques, però també intentant, diguem, satisfer els gustos i les necessitats de pràcticament tothom, no?
1: Sí, així és. Des del cul d'ells, des que vaig arribar jo aquí a Artà fa un any, una de les inquietuds, no?, era vincular dins d'un mateix festival les diferents arts escèniques contemporànies en totes les seues possibilitats.
0: Sí, sí, digues.
1: No, i com a exemple que has comentat abans, tenim aquesta Festa Reggae, que és algo extraordinari. Vindran artistes molt consagrats dins d'aquest sector, com Iris Ite, Ekan Maus, General Levy i, bueno, el grup menorquí rudimentari. Ara ja tenim moltíssimes entrades venudes. Ara aproximadament ja n'hi ha 350 persones que vindran, i és com que estan augmentant de forma considerable cada dia, i serà una festa memorable aquí en Artà.
0: Ja que ho has dit, per adquirir les entrades, Josep, a la mateixa web, a cooldaysfestival.com, crec que hi ha una plataforma, teniu una plataforma, no?, de
1: sí, tíquets. Està derivada al Ticketive.
0: Ticketive, molt bé. Clar, sí. Un dels plats forts, dèiem, allò del teatre, diguem, més de tall clàssic, o teatre de tes, Els Vientos del Pueblo, d'en Pep Tosà, que a més, si no va xerrat, té, si no, les dues, el manco una pota, una cama artenenca, no?
1: Sí, així, Pep Tosar és d'aquí, d'Artà, i sempre que té un espectacle nou, és ben convidat aquí en el poble, al teatre, i enguany tenim l'oportunitat de veure-lo a Ambientos del Pueblo, aquesta obra de teatre documental vinculada a Miguel Hernández.
0: Miguel Hernández, de tota la seva obra, que barreja, com sols l'habitual darrerament, ja ho ha fet amb en Pessoa, ho ha fet amb en Lorca, audiovisuals,
1: correcte,
0: testimonis, música en directe, i interpretacions. Ell mateix està damunt de l'escenari. Clar, te volia demanar pel perfil, imagino que és molt heterogeni, perquè van famílies, van aficionats al teatre, van aficionats al teatre més de gest o al circ, vull dir que teniu un poquet de tot, no?
1: Sí, efectivament. Tenim la programació, com la gent pot veure en la pàgina web, és del tot diversa, no? Tenim aquest teatre documental, però després, per donar un altre exemple, el divendres dia 8, a les 8, en el Mercat Cobert, tenim Torcides, de la companyia Les Nenes. És una companyia molt jove i és un espectacle molt transgressor, on porta, diguem, parla de com podem portar el nostre cos fins al límit per aconseguir qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: I la veritat que és un espectacle que t'obri la ment, i un espectacle molt de riure, també.
0: Josep, teniu passes escolars, per exemple, Torcides, o sigui, desplaçar un poquet la programació també als centres, no?
2: Sí, correcte. Sí, és una de les apostes d'aquí del festival i tenim diferents passes escolars on tots els centres educatius hi participen. Tenim el dijous de matí i el divendres de matí i un dels espectacles que fem el vespre de matí el fem també per als centres escolars, per, en este cas Torcidas, és per primer de batxiller.
0: Mm-hmm. També tenim Païs Populars, tenim sessió de DJs. Ve gent també de fora d'Artà, no? Diguem-ne que tota la comarca, fins i tot de més enllà, sí. No?
2: Sí. És un festival que movem a molta gent i, bueno, el que tu has dit, el fi de festa, no, per dir-ho d'alguna manera, és la paella popular, on tot el món participa, tot el poble participa, i ja enguany tenim els DJs, com l'any passat, però també tenim l'actuació dels Esparralls, la xaranga de la colònia Sant Pere, i que amenitzarà un poc la part de vermut de la una a les dues estarà per aquí en el moment de fi de festa, no?
0: Quan vos posau a organitzar, a preparar un festival d'aquestes característiques, perquè la veritat és que du molta feina, sabent que els recursos dels ajuntaments, que no són grans, són no. Els que són, vull dir que suposo que molta feina, amb molta cura, també, amb molta il·lusió, però també llarga en el temps, no?
2: Sí, doncs pues mira, si t'he de dir una data així un poc, no massa en concret, però mira, en setembre la Fira de Tàrrega jo crec que és l'inici del començar a pensar, no? Quan els programadors assistim a aquesta fira, que hi ha tantes propostes, és com que comencen a obrir-te les idees i és quan comences a perfilar, no?, el cul d'eix fest.

0: I el sol potent i aferradís de Mujeres, una de les bandes, Mònica, que jo crec que són desplaça forts d'aquest festival cranc d'enguany.
1: Exactament, és una banda que torna a Mallorca i, a més, serà un dels caps de cartell d'aquest festival que comença dijous i acaba dissabte. En aquesta edició de divendres han de dir que actuaran Raya Diplomàtica, l'AME, els Temples i també els nostres convidats, que és aquest grup de Barcelona, Mujeres. A nosaltres tenim en Tito, que és el bateria d'aquest trio. Com estàs, Tito? Benvingut.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar aquí una estona amb vosaltres.
0: Que va, gràcies a tu.
1: Nosaltres encantadíssims de parlar amb vosaltres. A més, ara que just acabeu de publicar un nou treball, És un dolor inexplicable, que és aquest nou disc de sa banda que heu publicat, i a més crides atenció perquè aquest mal, quan un sent el títol, pensa que és un mal de cor, però llevava una aranya a sa portada i no sé si realment és un mal més físic que emocional.
2: Bueno, s'ajunten una mica tots, no? També és aquesta idea una mica de parlar, doncs, bueno, d'anar una mica en contra de tota aquesta idea dels números, de les expectatives, d'aquesta idea de que tot sempre ha d'anar a més, i tot mesurat per estadístiques i per grans companyies i per grans empreses de llogater de les ciutats, no? I llavors s'ajunta una mica que per una banda ens fem grans i per una altra aquesta idea una mica d'anar potser una miqueta en contra de com s'estan veient les coses.
1: Idò, a darrere tota aquesta qüestió de pes que mos comentes ara, sí que teniu aquesta música enèrgica, festiva. No ho dèiem abans, però vosaltres començareu a tocar aquest divendres a partir de les 12:30, després dels Temples i abans de DJ Amable, serà en el Gremi. La veritat és que vos recordem sempre festivals, és una de les tòniques habituals, o també actueu tot sol?
2: Doncs mira, nosaltres sempre hem sigut un grup de sales. De fet, el primer disc que vam fer en castellà va ser com el que ens va obrir una mica les portes als festivals. I ara, doncs bé, fent festivals, sobretot cara estiu, i després ja al setembre, quan ja comença el col·le, pues, comencem a fer sales. I llavors, doncs, la veritat és que anem combinant. Sobretot fem sales, però cada vegada ens fem més de festivals, així que estem molt contents.
0: On vos sentiu més còmodes, Tito, o vos és igual una mica?
2: Aviam, potser en una sala que, doncs, que t'has muntat tu i que la gent doncs ve a veure't a tu, doncs és una mica més personal. Però la veritat és que els festivals que anem nosaltres són festivals bastant com de format mitjà,
0: sí.
2: I llavors és tot com més acollidor que a vegades els festivals que són tan grans que es perd, no?, una mica inclús la distància entre la gent i el públic. La veritat és que els festivals que anem nosaltres tenim la gent molt a prop i això és d'agrair.
0: 6:36, entrevistam a Tito de Mujeres, una de les bandes cap de cartell, com deia la Mònica, d'aquest cranc a Mallorca.

0: Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup, Tito? I si me pots dir per què.
1: El què, perdona?
0: Pel nom del grup. Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup?
1: Ah, bueno, unes quantes. Aviam, pensa que és un... Bueno, el típic nom que quan comences un grup, aquest ja farem 20 anys l'any vinent, clar, fas una llista, no?, d'un munt de noms, i aquest era un que ens cridava molt l'atenció i que la sonoritat i també, doncs, per estar molt influenciats pel garatge dels anys 60 i 50, tant de les girl bands d'Estats Units com del garatge llatinoamericà, doncs ens sonava molt bé i vam dir, pues venga, pues no, ningú l'està utilitzant, pues l'agafem nosaltres.
0: Pues adelante, clar que sí.
2: Idò, sentíem temes, cançons de la vostra trajectòria. Heu anat a publicar molt de discos. Tenim la sort ara de tenir aquest nou, que ja dèiem, Du Partito, Les un dolor inexplicable, que m'agradaria que comentassis l'importància de triar els estudis. Vosaltres heu gravat a Granada, a la Mina, però després heu anat a masteritzar a Brooklyn, a Nova York. Més enllà del nom, de la categoria, realment això que vos aporta a la gravació i producció?
1: Doncs, aviam, nosaltres intentem gravar amb gent que ja ha gravat discos que ens agraden. I llavors, en el cas de la masterització, el noi que ens ha masteritzat el disc ja havia fet a grups que ens agradaven, com els Parquet Courts i de més, que són d'Estats Units. I en quant al gravar, nosaltres sempre ho fèiem aquí a Barcelona amb un noi que es diu Sergio, que toca Super i a Telemàticos, i ens ha gravat ja 4 discos, crec. Però aquest cop, a part de que sempre ens feia com il·lusió passar 2 setmanes amb un estudi, no?, que és allò que a vegades sempre veus que fan els grups de fora, o els grups, jo què sé, el Rolling, no?, aquests grups tan grans, i dius, bueno, per una vegada a la vida vull estar uns dies allà. I a part, doncs, havien gravat molts discos amics nostres que ens agradava molt com sonava, i tenia molta força de guitarres i de veu i tal, i llavors vam dir, doncs escolta, com ho tens per anar 14 dies? Ens van donar una data, i la veritat és que el so sí que canvia una mica segons l'estudi, encara que nosaltres no som un grup molt que faci coses molt, molt diferents, sempre som un grup bastant de gènere, sí que notem que potser amb aquest disco és una mica més, entre cometes, més modern, com que la veu està com més present, les guitarres també, s'entén tot una mica millor. I llavors, bé, estem molt contents de com ha quedat.
2: Que bé, i també, bé, ara sentim també una de les col·laboracions, aquesta vegada en Carolina Durante, però també teníem la Élite, amb Aiko el Grupo, amb moltes bandes, algunes d'elles també que estan amb Sonido Muchacho, que és pràcticament l'agència en la que tothom vol estar, no? Esteu contents allà?
1: Sí, nosaltres quan vam entrar al segell, tant nosaltres com ells érem molt més petitets que ara, sobretot ells, que tenen un munt de grups que, sí, bueno, que han crescut molt. I la veritat és que sempre hem tingut una relació molt personal amb el Luis. Ja l'havíem conegut quan ell tocava el baix a Juventud Juché, fa molts anys. I sempre que ens vèiem, doncs bé, era com, bueno, aviam si fem alguna cosa, aviam si tal. I ja et dic, el primer disc que vam fer en castellà li vam enviar, li va agradar, i des de llavors sempre hem tingut com això, una relació molt personal, i sí que és veritat, doncs, que amb la de grups xulos que té, doncs jo crec que és el segell com de guitarres ara mateix on molts grups volen estar.
2: Molt bé, i aquest divendres tindrem a Mujeres, com han dit en el Gremi. El Festival d'Escran comença aquest dijous en el Casal Balaguer. Divendres hi haurà doble seu, podríem dir, perquè les Pitxorines actuaran en el Teatre Principal de Palma, però tota la festa grossa serà en el Gremi, on vosaltres, com han dit abans, Mujeres, tocareu a partir de les 12:30. Clar, quan teniu un disc nou, sempre se volen tocar les cançons noves, però evidentment tocareu també els clàssics per mantenir aquesta festa i el llistó alt, no?, el nivell alt.
1: Sí, tant. Crec que tocarem, no sé, 5 temes nous o potser 6, però tota la resta serà temes, bueno, els de sempre, no?, els que ens agraden i que la gent s'ho passa bé. I a més és el primer concert que fem de presentació del disc.
2: Ah, mira!
1: Llavors estem amb moltíssimes ganes i, de fet, demà al matí assagem i ja tot enfocat al concert del cranc, vaja.
2: Que bé, Tito, i l'any que ve ja 20 anys, no?, d'aquesta etapa d'Estrio amb Mujeres, amb aquest enfocament que teniu ara.
1: Sí, sí, la veritat és que quan vam començar, doncs això, tens un grup amb amics que vols copiar els grups que t'agraden i bé, al final, doncs, et vas fent allà combinacions entre la feina, la família, la vida, el teu temps, i el grup va seguint, i mira, ja 20 anys, uns quants discos que ja hem fet, i res, amb moltes ganes de tocar aquest disc i de que la gent s'ho passi bé.
0: Molt bé, Tito, moltíssimes gràcies. Ens veiem en el gremi, vosaltres ja damunt l'escenari, nosaltres a baix, voltant, cantant les vostres cançons, els clàssics també, els nous, que vos ho passeu molt bé, també.
1: Moltíssimes gràcies, ens veiem en uns dies.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Gràcies, cuideu-vos, adéu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Notícia d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
4: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim en manual.
8: Som una ràdio.
4: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
9: L'Aviador i IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
12: Sí, sí, 46, és el moment de parlar de llibres i dir que Soledad Puertolas és la protagonista de la galerada d'avui.

0: T'agrada Maria Arnal, Maria Cuenet?
1: Molt, pensant a la lluna en vers, segurament.
0: Sí, jo també. Paco Pecado i Maria Arnal no se m'escapen, seguríssim. Idò, no té res a veure amb una sola de Muertola, però he pensat que t'agradaria i parant-te.
1: Sí, no, beníssim. No sempre ha de tenir coherència i tot.
0: Efectivament.
1: Idò, avui xerrant de la Soledad Puertolés, que és una autora que per jo és com a discreta però sempre present. No sé si estaràs d'acord.
0: Jo és que l'he transitat molt poc. Estava repassant la seva obra i crec que he llegit Mi amor en vano i no estic segur si La rosa de plata. Me sona moltíssim, però potser la confongui amb un altre títol d'una altra autora.
1: Sí, el primer llibre que vaig llegir va ser Queda la noche, que va arribar bastant de casualitat a les meves mans. Bé, me'ls hi va posar en Lluc, el meu germà, a les meves mans. Però a les seves crec que va arribar bastant de casualitat, que va ser el primer planeta del 89.
0: Jo que no l'he llegit.
1: I està molt bé, és un llibre molt sorprenent.
0: Quan el planeta encara...
1: Encara era algo literari, un reconeixement literari, sí. Correcte. Sí. Jo avui he d'una Soledad Puertolés perquè és una autora, com dic, això com a... que és d'aquestes persones que a vegades no els hi dones molta importància perquè quan les llegeixes és tot fàcil, xerra de coses quotidianes, no hi ha mai cap història impactant ni molt gran, però que fer això justament és difícil, escriure sobre la vida quotidiana i que no sigui avorrit. No? Sí. I ella sempre és una persona, jo crec, per com escriu, que és molt observadora, que és molt curiosa sobre com ets la gent, i de fet ella no fa molt una entrevista va dir no hi ha cap vida anodina, no? I que li interessa molt les petites coses de la vida. I en els seus contes, perquè a part de novel·les ha escrit molt de reculls de contes, és una gran defensora del conte com un format igual de vàlid, no? que la novel·la, i que és un puzzle on has de fer que les peces encaixin molt bé, no? Un conte. I trobo que això, que amb els seus contes, per una banda, té molt aquesta mirada damunt lo... Bueno, com molt costumbrista, no? Damunt lo quotidià. I amb personatges, però sempre, bastant curiosos. Moltes vegades hi ha personatges que són molt visitants de la nit, no? Que surten molt de bars en les seves novel·les i en els seus contes. També ella, per mi, és una autora com que defineix bastant, sense jo haver-la viscut, òbviament, però bastant bé la transició espanyola, no? Ella és del 47, és de Saragossa. És una autora espanyola, vull dir, així com a vegades... és castellana, no?
0: Castellana.
1: I això, més que espanyol, castellana. I clar, tenia 30 anys, no? Més o menys, durant la transició, estava dins la trentena. Per tant, aquest moment per mi el deixa molt retratat, sobretot també l'experiència de la dona, perquè tot i que escriu molt des de la vivència de la dona, però no únicament, no és una autora que s'hagi quedat allà, moltes vegades els seus protagonistes són homes. Però clar, hi ha aquest sí que se veu aquest moment d'alliberament, no? I de que les coses, els valors estan canviant. Però tot i així, per exemple, hi té un recull de viatges que se diu Companyeres de viajes, que jo llegint-lo veig una dona que podria ser jo, de qualque manera, però en el sentit de que, no?, com els mateixos valors, mateixes idees, mateixos... Però de sobte, moltes de les seves companyes, de les seves protagonistes d'aquests reculls de companyes de viatge són dones que estan acompanyant el seu home a fer una cosa, m'explic? I això sí que a mi se m'ha
0: sortit impensable. Com ella, no?, que se'n va anar a viure on
1: era,
0: a Noruega, perquè el seu marit havia guanyat una beca.
1: No? Exacte. I ella allà, però, no va perdre temps, va escriure la tesina dels estudis de periodisme que estava fent sobre en Pío Baroja. Però exacte, sí, que ja, com, òbviament, pues, d'una altra generació, i se nota amb aquests detalls, no?, d'aquestes decisions de vida, que per nosaltres ara això seria bueno, és un poc impensable, no? Bé, o sigui, segueixes el teu amor per fer coses, òbviament, però tan dràsticament el manco no se jutja i no se veu modern, no?
0: Correcte.
1: Que se faci, no? I se veu com una persona, no, una dona no independent, el que sigui, etcètera. Bé, res. Però... i això, i els seus... Pues això, són molt personatges d'una època i en el seu cas de la transició. Però després sorprèn perquè, a part d'aquestes novel·les que estan tant en vida quotidiana, experiències petites, que diguem, també té una curiositat per escriure contes històrics. Té bastant de reculls de contes que de sota se'n va a una altra època i mos explica la història d'un soldat que lluita contra els turcs, o d'un home que viu a un castell, o d'una Quarteto, que és el seu penúltim llibre, que són quatre relats, amb cada relat m'han anat uns 200 anys enrere de l'anterior que han llegit, no? Començava amb la contemporaneïtat, després m'han anat 200 anys. També les seves novel·les, sense ser per res LGTBI, no? Com, no tenen res, gens aquest caràcter, com a, no se presenten així, però moltes vegades hi ha homes o trets per homes, dones o trets per dones, però sense fer-ne el tema, sinó correcte, que simplement això passa, no?
0: D'una manera natural, no?
1: Sí. Sí. També són novel·les com molt, molt poc eròtiques, sempre són, les atraccions són atraccions, però mai se va lo carnal.
0: Més aviat platòniques.
1: Sí, sols així. També explora de tant però poc, i en part m'agrada la relació amb els fills i amb sa mare, és a dir, la relació amb familiars de vegades les explora, però poc. Hi ha molta presència d'amics també, com a les relacions amicals, com una de les relacions que estructuren la nostra vida, no? I és molt bona llegir, molt agradable, i és també una literatura on hi ha molt poc de judici, simplement una observació de les excentricitats de lo quotidià, no? I ho trobo.
0: L'has descobert fa molt?
1: No. Fa, no sé, pot ser 4 o 5 anys.
0: Bueno, està bé, no?
1: Sí.
0: Vas descobrint
1: sí.
0: també, a mesura que...
1: Exacte. I per això t'he dit que és una...
2: Que
1: m'ho fai gran, exacte. I que t'he dit que no és un nom, Soledad Puerto a l'estudi, o sigui, no és un nom gens conegut, no? Que tothom... Ah, sí.
0: Bueno, jo crec però... que sí, vinculada també en aquesta post-transició, en el periodisme... Sí, jo crec que és un nom que està
1: sí.
0: bastant...
1: De la meva generació no el coneix.
0: Efectivament, això t'anava a dir. En la meva sí. Jo crec sí, que la de Portelas en la meva sí que està molt sí. present.
1: I de la meva no.
0: La tenen bastant en compte. És vera que jo, justament, clar, hi ha tantes coses per llegir.
1: Clar, no, una de triar.
0: Que ja no he accedit massa, però bueno... Ara m'està fent ganes.
1: Ah, mira que bé. Pues queda la noche, jo és el que recomano més, queda la noche.
0: Sí, que el planeta.
1: Exacte.
0: És que abans jo comprava els planetes abans, no tots, però i n'hi ha que són molt bons.
1: I ara segur que t'has llegit Vera, una història d'amor, no?
0: No,
1: ha estat número 1 de ventes aquest darrer mes.
0: I jo ho respecto molt, respecto la gent que llegeix qualsevol cosa, diria jo, no?
1: Clar que sí.
0: Però no és un... És quan jo sempre... Pues, clar, som d'una generació diferent, l'exemple d'en Grisham Follett, totes respectes del món de la gent que llegeix això, i me sembla perfecte, però tinc altres inquietuds. Ni millor ni pitjor.
1: Clar, no. Són coses que guanyen el premi més ben dotat. Quan hi ha gent que escriu millor, s'ha creu. Però bueno.
0: M'agradaria, si tingués més temps, ho faria, tot i que fos per comparar, no? La literatura de Juan del Val amb la de Coetzee.
1: Clar.
0: Però és un exercici que ara mateix no m'interessa fer. Perquè has de passar per una cosa que jo crec que no m'agradarà.
1: Claro, exacte. I res, no Soledad Puerto, a part d'escriptora, pues, també ha tingut puestos de molta responsabilitat, des acadèmica, de la Real Acadèmia Espanyola, ha estat també en la Biblioteca Cervantes, en el Patronato de l'Institut Cervantes, en el Patronato de la Biblioteca Nacional, va fer feina pel Ministeri de Cultura, és com també una dona molt compromesa amb la cultura, amb les lletres espanyoles, diguem, no?
0: Sí, i de tall progressista, no?
1: Sí, de fet, ella durant la universitat, que encara era abans de la transició, va participar en unes manifestacions i la varen expulsar de la universitat. I la novel·la de Cielo Nocturno relata això de la seva protagonista. Tot i que ella diu que l'escriptura del yo no la entiendo mucho, ella diu.
0: Se parta amb la distància de l'autoficció i aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Que ara estan tan...
1: Que està tan de moda, exacte.
0: Sí. I amb resultats molt, molt potents, no
1: sí,
0: dic que no.
1: Però no, increïbles, sí.
0: A totes les disciplines, només la narrativa també en el teatre, hi ha com una eclosió de l'autoficció.
1: Sí.
0: Que aquí algunes coses ens interessen, altres no. Jo sempre dic que m'acostaria molt a jo perquè la meva vida no la troba... ficcionable, no?
1: Però bé, no és tant el que ha passat a la teva vida, sinó com ho abordes,
0: com
1: ho
0: contes, no? També, no?
1: Sí.
0: Com maneges també els teus entorns, no?
1: Sí, i la Soledad Puerto també ha fet assaig, a part de contes, novel·les, va guanyar el Premi Anagrama d'assaig d'ara no sé quin any amb un assaig on explicava la seva manera de... on aprofunditzava la seva obra i en l'escriptura.
0: Els seus processos, d'escriptura.
1: Interessant,
0: també.
1: Sí, ara estava cercant...
0: I a més és molt fecunda, no? Perquè jo he començat a voler dir com a... només de novel·les té més de 20.
1: Sí, és molt fecunda. Se diu l'assaig La vida oculta.
0: Molt bé. I doncs, Soledad Puertelas, que has entrat a la galerada d'avui, un nom a reivindicar des de diferents vessants. Moltes gràcies, Maria. La setmana que ve,
1: a
0: més
1: altres.
0: Literatura.
1: Exactament.
0: Acabàvem amb La Virgen Roja de Maria Arnal. Eh? Una
1: perfecte.
0: Música. La lluna més que ve el maig o el juny.
1: 20 de juny.
0: 20 de juny, eh?
1: Sí.
0: Ho tens ben allà
1: assenyalat. No tenc castigues, però encara.
0: I d'allà hi serem. Gràcies a la Fundació també Mallorca Literària.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Aquest programa és com una càpsula. Encapsula paraules, les condensa en una hora. A la consulta ens dirien, prengui-se-la un pic al dia. No necessita més que sintonitzar IB3 Ràdio i va fent. Li caurà bé. Aquest és el nostre desig, justament, que caigui bé, que sigui fàcil d'empassar i de digerir i que doni aliment a la nostra imaginació i faci companyia.
2: Les mitges del cel, ones ultraviolades, infrarotges, entre el submarinista i el peix que no es va pompar, entre els ossos dels afitats, cèl·lules, bullen partícules d'H2O al sòtil despintat, entre sistemes solars, entre l'espai perdut. L'astronauta camina amb la seguretat de sobre. Els amperes són el voltatge partit per la resistència. Camina sense escrúpols, però s'acomes. I no s'expressa obertament, perquè no pot. És així, l'astronauta. I es mira el cel, desconcertat. On és alfa? On és gamma?
1: Sí, Antonio Font té una cançó per pràcticament cada cosa i també cada paraula polisèmica. Aquesta se titula Càpsula d'emergència.

0: Diu el diccionari que càpsula és la coberta que protegeix diferents estructures delicades en molts organismes. Posen que aquests organismes són persones humanes i que les càpsules que les protegeixen les permeten explorar l'espai. Per exemple, la càpsula Orion va acollir els 4 astronautes de la missió Artemis II, una missió de 9 dies, 1 hora i 32 minuts. Aquest era el moment d'enlairar-se, retransmès en el canal en espanyol de la NASA.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Reed, Víctor, Cristina y Jeremy ascienden llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente.
0: Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, benvingut a casa teva, com estàs?
2: Hola, bon vespre, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres, com sempre.
0: I nosaltres, avui hem triat la paraula càpsula, i clar, nosaltres hem partit a l'espai i ara sentíem aquesta retransmissió del canal de la NASA en espanyol en el moment en què s'enlairava la missió Artemis 2. Ara en parlarem, però una càpsula, que és una nau espacial o és part d'una nau espacial? Com explicam que és una càpsula?
2: No, una càpsula dins d'una nau espacial no és una nau en si, perquè no té motors, no sol tenir motors. És el lloc on se salvaguarden els astronautes per fer tot el viatge d'anada i de tornada. És a dir, és una càpsula hermètica que serveix per tenir una espècie de sala allà on hi ha aire, se pot respirar i tenen tots els majors astronautes per pujar i davallar de l'espai. Que recordem que no està fet per la presència humana, sinó que hi anem en tecnologia, en aquest cas la tecnologia d'una càpsula que manté vius en els astronautes.
0: Importantíssim, anar i tornar, i mos ho remarques. I per què la majoria tenen aquesta forma així com arrodonida?
2: Bé, això ja se va començar a fer per part dels americans en la dècada dels 60. Els russos, els soviètics en aquí temps, empleaven càpsules esfèriques, curiosament. Això se fa perquè una superfície cònica, la banda inferior, ja on hi ha més superfície, si s'apunta cap a l'atmosfera, pot fer servida per frenar la càpsula fins a una velocitat terminal, fins a una velocitat més lleugera. Clar, quan estàs navegant per l'espai pots anar a 25.000 km per hora. Mm. I a l'hora d'entrar a l'atmosfera has de frenar fins als 200 km per hora aproximadament, la qual cosa aquesta forma fa que vagi en ple l'atmosfera com un fre. Que té els seus perills, perquè, per exemple, la nau Columbia de les llançadores dels anys 80 i 90 se va desfer l'atmosfera perquè li va fallar la superfície a la qual pegava damunt l'atmosfera i varen fugir, varen partir unes quantes losetes i varen acabar amb la mort dels astronautes que anaven amb aquesta nau. És a dir, això serveix per frenar la nau i perquè sobrevisquin a l'entrada, bàsicament. Mm,
0: que important. I després sentirem un àudio de la NASA que explica com Orion, que és aquesta càpsula de Artemis 2, ja està com a frenant. Això just el que ara mos està contant en Pep Marcús. Però si fem un viatge en els orígens, Pep, com eren les primeres càpsules, com la Vostok primera o la Mercury?
2: Bueno, aquestes eren d'aquestes càpsules minúscules, i que havia una persona poquet i res més. Realment, de fet, els astronautes de la Mercury, en lloc de dir entrar a la càpsula, deien, mos vestim la càpsula, perquè mireu la petita que era. Era minúscula, però eren 2 metres quadrats, una cosa així. La qual cosa, però les russes, repeteix, eren més valents i anaven molt ben equilibrades, però eren esfèriques. Uh-huh. Clar, una esfera és allò més superfície li pega, però clar, les americanes, les còniques, tenen la superfície física frena més la nau, la qual cosa no han d'emplear tant, han d'emplear més l'atmosfera com a fre i no després les paracaigudes que t'emplen els soviètics, però recordem que les càpsules d'avui, les russes, el que fan és tenir un retrocoets, un coets que se llancen justament quan estan a punt d'aterrar i baixen la velocitat a uns 30 km per hora aproximadament. Que recorden que caure amb una càpsula russa avui en dia des de l'espai, amb una Soyuz, és equivalent a tenir un accident petit de cotxe. Yeah. No aterren suaument com un avió, no. Yeah. És una mica més dur.
0: A més, les veiem com cauen a la mà, també, i també ha de ser un xoc impactant. Ara xerraves de la Soyuz, és una de les més longeves, és la que més ha durat?
2: Sí, evidentment no les originals, però si el disseny de la Soyuz sí que dura fins avui dia, encara s'utilitza, de fet, els russos des dels anys 70, empleant aquest tipus de càpsula, que és molt, molt segura, és a dir, ha tingut molt pocs accidents, i clar, una cosa, quan és antiga però funciona, funciona perfectament, no la canvien. De fet, entrar dins una Soyuz dels primers astronautes americans que anaven amb aquestes càpsules cap allà als anys finals dels 90, deien que era com entrar a dins un submarí soviètic de la Segona Guerra Mundial, perquè clar, eren botons grossos d'aquests de pitjar cloc, cloc, i una tecnologia que funcionava i no se va tocar des dels anys 70. Evidentment, les càpsules amb el material, etcètera, sí que canvien, però la tecnologia no, la mateixa, i és impressionant, funciona.
0: Sí, sí, funciona, i segurament és vera que el més ha canviat és l'habitabilitat d'aquestes càpsules, no? Ara les modernes, no sé, en què diries que han millorat respecte a les clàssiques?
2: Bueno, això, les modernes són un transatlàntic pràcticament en comparació amb les primeres. Penseu que la Starliner mateixa, de l'Artemisa 2, les Orion, aquestes, poden dur fins a 6 astronautes. La qual cosa, clar, n'hi anaven 2 a Starliner que va pujar a l'Estació Espacial Internacional i 3 que van pujar a l'Artemisa, perdó, 4 que van pujar a l'Artemisa cap a la Lluna. Però, clar, n'hi caben més, tenen més espai, tot són pantalles, tot és tàctil, i clar, la tecnologia ha millorat moltíssim fent els hàbitats més còmodes, però la funció bàsicament és la mateixa, és una càpsula de supervivència per arribar a l'espai i tornar de manera sana i estàlvia a la superfície de la Terra. Que recordem, per cert, que els americans i els europeus sí, aterram a la mà, fem un aterratge aquàtic, però els russos aterraven a les estepes de Kazakhstan,
0: és a dir,
2: que no arribaven a la mà, havien de tenir un bon equip de fre amb els retrocuats i els paracaigudes per sortir-ne indemnes, que per sort tothom més o maco en va sortir.
0: Val, important això, tot el que mos conta en Pep Marcús a partir de la paraula càpsula, i parlaven d'Orion, aquesta càpsula de Artemis 2. Mira, molt breument, que contaves locutor del canal de la NASA en espanyol, Pep.
1: Y ahora por primera vez Orion queda expuesta al entorno del espacio. En estos momentos los astronautas deben estar sintiendo que su recorrido en el cohete se vuelve más suave. Las vibraciones disminuyen, el ruido cambia de tono y la aceleración se vuelve más estable. Siguen sintiendo una fuerte presión contra el asiento, pero ya pasó la parte más fuerte del ascenso. A partir de aquí, el vuelo debe sentirse controlado y más suave mientras el cohete gana velocidad hacia el espacio.
3: Outstanding, Stan. We see the same and we have a beautiful moonrise. We're headed right at it.
0: I aquí tenim el locutor, així, amb aquesta parsimònia que comptes quan surt cap a l'espai Orion, Orion, que diu ell, i hi sentim l'astronauta que està meravellat en la sortida de la Lluna. Se fan proves abans del llançament oficial?
2: Sí, clar, de fet, la missió Artemisa 1, la primera, era un testejador de tecnologia. La càpsula original, que no és aquesta que du Artemisa 2, va fer un vol molt similar, no van anar fins a Lluna, però sí van estar uns quants dies orbitant la Terra, la mateixa càpsula, però sense cap tipus d'astronautes a dins. Hi havia un maniquí, això sí, però per provar tots els sistemes, i se van donar compte que la reentrada, el protector en contra es fre, es protector amb l'atmosfera, amb la zona que pega, que s'encanteix moltíssim i que frena la càpsula, s'havia desfet bastant, havia tingut bastant de problemes. És a dir, en aquesta Artemisa 2 no ha tingut aquest problema perquè se va poder reparar, se va poder arreglar, se va poder corregir aquesta desfeta de loses de superfície de la càpsula, que són en Artemisa 1 varen sofrir. És a dir, que si tot se testeja fins a l'enèsima potència, perquè penseu que aquestes naus han de dur persones. Yeah. La qual cosa, no només les han de dur, no, les han de tornar, perquè si no és un poc més perillós el que toca, i no volem que ningú quedi a l'espai.
0: No, que tot això és ciència també, i tenim aquesta reentrada, que segurament, com us contes, és un moment més perillós. Tu has vist alguna d'aquestes càpsules espacials de prop, Pep?
2: Jo ho tenc pendent en això. I no em porta anar molt tan fora. Vas anar a Toulouse, en el sud de França, que és la ciutat de la ciència, allà, la ciutat de l'espai. Hi ha una càpsula Soyuz russa. Allà aquí pots entrar, de fet, te pots seure allà en el compartiment, te pots fer fotos i pots sortir. És a dir, que si qualcú no em porta anar a Baikonur, a Kazakhstan, no em porta anar a Houston, ni em porta anar allà a Florida, ni a la Guaiana francesa. Vas anar a Toulouse, que és una excursionat amb avió, anar a la ciutat de l'espai, i ja tenim càpsules Soyuz per fer mucha foto, això sí.
0: Escolta, m'apunto una entrevista dins una càpsula Soyuz, no, Toulouse? Això s'ha de poder fer.
2: M'encantaria.
0: Això s'ha de poder fer, però posarem aquí a la casa. Escolta, Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, parlant de casa, ja saps que això és que teva. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i encantat d'estar amb vosaltres. Vinga, bona nit.

0: I Serra, que voles, avui tothom que ha estat a Japó ens conta meravelles d'aquest fascinant país. Per si te decideixes anar-hi, cerques on allotjar-te, et recomanem un hotel càpsula. Si ens refiem de la Wikipedia, el primer hotel d'aquest tipus es va obrir a Umeda, a la ciutat d'Osaka, el dia 1 de setembre de 1979. Era el Capsule in Osaka, dissenyat per Kisho Kurokawa. Costava 1.600 iens. El canvi no arribaria avui als 9 euros. De totes maneres, anem a contactar la nostra corresponsal a Osaka. Endavant, Amina.
1: Hola, sóc Amina. Estic fent un doctorat a la Universitat de les Illes Balears de l'Espanyol a l'edat mitjana amb el projecte de l'Atlas Histórico de l'Espanyol amb Andrés Enrique Arias. I ara mateix estic a Osaka, Japó, per anar-hi a un congrés d'hispanisme. Fa 5 anys vaig començar a estudiar japonès. No com molta gent per animes, mangas, però que de petita em vaig criar amb TV3, així que vaig veure molt de Doraemon i Detective Conan, etc. Però és vera que no tinc tant d'interès per això, sinó per les cultures asiàtiques en general. Així que vaig començar a estudiar-ho i el meu primer professor ens va oferir als seus alumnes anar al Japó amb un viatge low cost. I vaig dir, bé, ja quan arribi veure què és això d'un hotel càpsula, perquè ens va avisar, és la forma més barata de viatjar. I quan vaig arribar, la meva primera nit, que jo ja estava destrossada pel viatge, i vaig veure un espai on jo podia estar asseguda, vaig flipar, perquè jo pensava que un hotel càpsula era tipus una ressonància magnètica, que no hi havia cap d'espai, que va, tenies espai de sobre, tant en l'horitzontal, i no em donava cops en el sostre, així que per jo ja era una victòria. A més, havia sortit molt barat. Així que tot aquest viatge de 35 dies, la major part del temps, vàrem estar a Hotels Càpsula. El meu primer hotel càpsula va estar ubicat a Tòquio, a Ueno, i jo ja et dic que l'experiència un 10. Un dels meus companys roncava molt, però com me vaig habituar a dormir amb taps d'orella, jo no ho notava. Així que simplement jo dormia. A més, com estàs caminant tot el dia en el Japó, quan arribes, l'únic que pots fer és dormir-te. I després ja us dic que vaig estar tot el resta del viatge, dels 35 dies, potser 25, vàrem estar a diferents hotels càpsula, i en tots, per la meva part, perfecte. Sí que una vegada a un company meu se li va colar una persona, o sigui, vàrem anar-nos i quan vàrem tornar una noia s'havia equivocat i s'havia posat a la seva càpsula. Això no m'ha passat mai de sa vida. He estat en munter d'hotels càpsula, i mai m'ha passat, també pot ser que perquè jo sempre deix qualque cosa a dins, així que com que la meva càpsula és molt identificable. Quan vaig tornar al Japó va ser l'any passat, per 4 mesos, per fer una estada internacional a la Universitat de Tòquio per aprendre a aplicar l'estadística a la meva tesi. I durant aquesta estada internacional vaig tenir l'oportunitat d'anar a un congrés a l'Okinawa. Com havia de pagar jo, que aquest és la raó número 1 dels hotels càpsula, que són molt baratos, em vaig allotjar a un altre hotel càpsula. En aquest cas, l'hotel càpsula era tan sols de dones. Com la darrera vegada vaig viatjar amb els meus companys de japonès i érem meitat dones i meitat homos, em varen quedar sempre a hotels càpsula mixtos. Però aquesta vegada era tan sols de dones i la veritat que molt millor. Ho vaig disfrutar molt i havia molt d'espais. Això és una cosa que va canviant d'hotel a hotel. Sempre t'oferiran una cuina i banys amb dutxa, però hi ha alguns que sí que t'ofereixen un saló, un lloc per a treballar, inclús t'inclouen esberenar. Si mires els comentaris, però en general la gent posa quines són els avantatges d'aquest hotel càpsula en concret. M'agrada molt tenir un espai per jo, que no és tant com un hostal a l'estil europeu, on són literes, però tenir jo el meu espai amb una cortina, ja estic bé, ja no tinc cap problema. Amb les taps d'orelles ja està, si hi ha qualcú que ronqui no m'importa. I també després vaig anar a Hokkaido, al nord de Japó, i vaig poder veure com la gent se relacionava en el saló, en aquest espai comú. Xerraven de les seves vides, de si estaven treballant, o si, perquè hi ha molts que treballen en l'ordinador, o si estaven de viatge. Estava molt bé, o sigui, jo veia i m'agradava molt com l'ambient que hi havia.

Així que des del pic d'Okinawa ja vaig començar a reservar sempre hotels càpsula, sobretot a les grans ciutats, perquè, per exemple, Tòquio, on vaig fer l'estada internacional, vaig estar 3 mesos a la residència de la Universitat de Tòquio, però després em vaig voler quedar un mes més per viatjar pel Japó i em van dir que no, així que vaig haver de reservar hotels càpsula perquè els preus són massa cars. Així que jo recomanaria a qualsevol persona que vulgui viatjar estalviant el màxim de més possibles. I si tens massa ansietat social, perquè al final t'acabes creuant amb la càpsula del costat o de dalt o de dalt o de baix, crec que no és el millor. Però si no t'importa tant tot, prova-ho. Per jo ha sigut una experiència molt bona. Sí que hi ha que anar un poc de comptes amb quin tipus d'hotel càpsula estàs allotjant, intentar mirar que hi hagi zones comuns, que hi hagi una bona cuina i que l'ambient sigui bo, perquè inclús pots conèixer gent i disfrutar de la teva estada molt més barat.

Una cosa que se m'ha oblidat és que hi ha molts hotels que no t'inclouen taquilles, així que has de deixar el teu equipatge a l'habitació. Que és vera que Japó és un país molt segur. Jo no he tingut mai cap problema, però això és una cosa que sí que he d'avisar. El teu equipatge pot quedar a la vista de tots, sempre hi ha que llegir els comentaris a veure si t'inclouen una taquilla i de què medides, perquè a vegades per posar, jo què sé, un ordinador, una tablet, però no per deixar una maleta grossa ni una de maleta

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Hello.

0: Quants de vosaltres, sobretot a que vostre, consumiu el cafè de càpsula? És un residu molt quotidià. El que ens demanam avui, que hem triat la paraula càpsula com a eix conductor d'aquest programa, és com es gestiona, com es recicla. Per això connectam amb Roser Badia, que és directora territorial de Resero Mallorca. Roser, benvinguda, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Escolta, de quina magnitud parlam quan xerram de càpsules de cafè? És realment un problema important a l'hora de parlar de residus?
1: Doncs sí, efectivament. La veritat és que hem estudiat una mica l'evolució de la quantitat de càpsules de cafè que es consumeixen a les Illes Balears els darrers 15 anys i veiem doncs, que la gràfica és una gràfica creixent que s'ha arribat a multiplicar per 7 entre els anys 2010 i 2023, que hi va haver com el pic màxim, no? I que estem parlant doncs, al voltant d'uns... El màxim, diríem, del 2023 va ser uns 70 milions de càpsules de cafè que es consumien a les Illes Balears. Ara ha baixat una mica, però bueno, estem al voltant d'entre 50 i 70 milions a l'any, no?, de càpsules de cafè que es consumeixen aquí, només a les Illes.
0: Val, o sigui, sí, això és molt i són moltes tones de residus, també, eh?
1: Sí, sí, efectivament. Després, clar, això ho transformes a residus i saps doncs, que si només valores, diríem, l'alumini o el plàstic, no, que forma aquesta càpsula, doncs fas això com unes 50 tones cada any. Si a més inclous tot el que és el marro, doncs ja passen més de les 700 tones de residus, que per tant després doncs és un tema de gestió també d'aquest residu.
0: Exacte, i això és perquè és una nova manera, encara que ja faci anys, de consumir cafè i que és molt habitual a moltes cases i basta escoltar les dades que mos conten a Roser Badia. I tu deies alumini plàstic, però també hi ha la part orgànica. Com se reciclen aquestes càpsules? Basta que jo les acumuli i les tiri en el contenidor groc?
1: Clar, no, efectivament, això no es pot reciclar ara mateix. Avui en dia no hi ha les instal·lacions per fer-ho i a més estem generant també doncs, un problema afegit que no teníem abans, no? Si es considera un envàs, que tampoc ara mateix està clar que ho sigui, no? A nivell estatal s'ha doncs, descartat que fos un envàs, tot i que després a nivell europeu sí que es considera un envàs. Llavors aquí hi ha un primer dilema, no? Si és un envàs, doncs hauria d'anar, diríem, gestionat com a envàs i hauria d'estar també doncs, subjecte als principis de responsabilitat ampliada del productor, que fa que haurien d'assumir doncs, els costos, no?, d'aquesta gestió del reciclatge. I llavors, evidentment, només que ho pensem un moment, reciclar això doncs, implica, evidentment, separar els materials. No? Hi ha una part orgànica que té un alt valor com a matèria orgànica, però després hi ha una part d'alumini doncs, o de plàstic que s'ha de poder separar. I això és un procés costós per una càpsula tan petita que, evidentment, avui en dia no hi ha la tecnologia preparada per fer-ho. No? Llavors, la realitat és que avui en dia no es pot reciclar. Llavors, reciclar una càpsula de cafè... Doncs,

0: recursos naturals per acabar generant un producte d'usar i llançar, no? Uh-huh.
1: Que Roser, que diu Celler i Balear, perquè fa uns anys s'anunciava que seria pionera en la gestió de les càpsules d'un sol ús a través de la llei de residus. Com ha quedat aquest tema?
0: A veure, la llei del 2019 en realitat ja va establir, va ser pionera i ho és encara en molts aspectes, no? Establia que les càpsules de cafè, infusions, tot el que siguin aquest tipus de productes, havien d'estar fabricats o bé en materials compostables o bé haurien de ser fàcilment reciclables. Llavors, es diu que va ser pionera perquè després les directives europees, com hem dit, han avalat aquests criteris i d'alguna manera estableixen també que les càpsules de cafè han de ser així, o bé reciclables o bé compostables, i que hi ha d'haver aquests principis de responsabilitat ampliada del productor que fan que aquests costos d'aquest sistema de gestió els hagi d'assumir l'empresa que els ha fabricat, no? Mm. Llavors, diríem, en aquest sentit sí que va obrir aquesta via. El que passa després és que doncs, s'ha de dotar de recursos, no? Perquè això realment es pugui seguir, si s'ha realment implementat, no? Si avui en dia està realment, diríem, prohibit comercialitzar aquest tipus de productes aquí a les Balears i si totes les càpsules que es venen doncs són realment compostables o fàcilment reciclables.
1: Clar. Aquí imagino que hi ha un hàndicap, un problema de seguiment, perquè sabem que se recicla o sí, que se tira en el contenidor blau, en el verd, en el groc, en el orgànic, etcètera, etcètera. Tot això són dades que se poden conèixer de gestió de residus, però les càpsules, quin seguiment se pot fer, de on acaben aquestes càpsules, fins i tot si jo les duc en el fabricant de les càpsules.
0: Sí, és clar, es poden establir sistemes, no?, per comptabilitzar si la gent se'n va al punt verd o deixar-ho concretament en un contenidor, o si, etcètera, no? Però la nostra reflexió és una mica, bueno, o sigui, podem desenvolupar tota una infraestructura per al reciclatge d'aquestes càpsules, però la lògica diu que el millor residu és aquell que no es genera. I nosaltres tenim alternatives avui en dia a les càpsules de cafè que són molt més desitjables, com és el cafè pròpiament a granel, no? Aquestes cafeteres que et permeten fer-te un cafè evitant generar un residu, no? Llavors, d'alguna manera el que apel·lem és això, no? Que evidentment hi ha coses que constantment, no?, el mercat ens ofereix amb pretextos, no?, de comoditat o de petits privilegis, però que hem de reflexionar realment sobre si necessitem aquests petits privilegis i quin cost té, no només econòmic, perquè evidentment és més car, sinó, i és més car no només per nosaltres, sinó després per tots els costos que no paguem directament, però sí indirectament, no? Mm. Sinó si realment ens aporta realment aquesta millora, no?, de les qualitats o de les condicions de vida, no?, que... Bueno, doncs que no sempre està clar perquè no integrem, no?, tots aquests costos o tots aquests impactes, no?
1: Sí, és interessant i ho recordem també des d'aquí, posar amb la balança la comoditat, no?, de fer, de posar aquesta càpsula dins la cafetera, mos fa aquell cafetó i llestos en l'impacte ambiental i amb aquesta filosofia que és la que bandera Resero, que és que el millor residu és aquell que ja no se fa, no?, que ja no creem.
0: I deixa'm dir un apunt, que és que nosaltres darrerament som bastant també crítiques o punyents amb el tema del reciclar, no? Perquè què ens passa a nosaltres com a societat? Si ho reciclo ja no passa res, saps què vull dir? Mm. És com que també fem aquesta feina de netejar-nos la consciència, no? Llavors, primer, ser conscients que reciclar no sempre i la majoria de vegades no és tan eficient. Moltes vegades és el que es diu un downcycling, o sigui, una cosa que realment tu poses en un contenidor de reciclatge pràcticament mai acaba convertint-se en un altre producte igual, no? Vull dir, es genera un procés com de pèrdua, diríem, de la qualitat del material, un procés que costa molta energia i que realment es podria evitar si les coses han estat dissenyades per ser reutilitzades o directament per evitar la generació de residus. I en aquest sentit, hi ha, per exemple, càpsules de cafè reutilitzables. Evidentment, és una feina més, no? Però tu pots posar el cafè dins una càpsula, posar-la a una màquina de càpsula, diríem, i després fer netar la càpsula. Això existeix, si volguéssim, no? O podríem anar a les cafeteres tradicionals, com deia, que al final doncs, evites directament aquests residus. Llavors apel·lem una mica en això, no? En el sentit comú d'anem a evitar tot el que puguem, perquè al final només vivim, o sigui, de planeta només en tenim un, i tenim molts privilegis que ens hauríem de realment qüestionar.
1: Idò, molt interessant. Aquí tenim les dades i tenim la reflexió que avui mos deixen

0: Roser Badia, que és directora territorial de Resero a Mallorca, a partir de la paraula càpsula. Roser, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Araceli.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Avui hem triat una paraula petita i gran, segons com se miri, segons com se faci, que és càpsula. Si anem a medicina, veiem que càpsula és el petit embolcall cilíndric o esfèric constituït per dues peces que encaixen perfectament una en l'altra. Aquest embolcall està fet d'una matèria insípida i soluble i a dins s'hi posen determinats medicaments, ja sigui perquè tenen mal gust o perquè fan mal olor, per tant, som de mal prendre. Això és el que ens diu el diccionari. Segur que tots han tingut l'experiència de prendre una càpsula de medicament i també segur que més d'una vegada se'ns ha fet un poc complicada d'empassar. Dius, això no puc, no m'ho puc enviar. Maria José Miquel, farmacèutica, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies per acompanyar-nos, perquè hi ha medicaments que s'aprenen dins una càpsula, és per això que diu el diccionari, perquè pot ser tenen mal gust o fan mal olor?
3: Mira, principalment és per facilitar la seva administració. Moltes substàncies actives tenen un gust o un olor molt desagradable. I la càpsula el que fa és que ens permeteix emmascarar-los. A més, aquest recobriment sempre protegeix el medicament de factors externs, com pugui ser humitat o llum, que moltes vegades espanyen aquest principi actiu i també fan que s'alliberi d'una forma concreta dins el sistema digestiu i així millorar molt la seva eficàcia.
0: Val, això de que s'allibera més a poc i no de cop, no? Això és així.
3: Exacte.
0: Val. I hi ha diferents tipus de càpsules, perquè a mi ara em ve també en el cap que n'hi ha de més toves, i jo no sé si és perquè s'han anat modernitzant o perquè n'hi ha de diferents tipus.
3: Mira, bàsicament hi ha de dos tipus, les càpsules dures i les càpsules blandes. Les càpsules dures són les que estan formades per dues peces, són les que coneixem habitualment, que tenen com a dues coses que encaixen perfectament. I aquestes solen contenir medicaments en forma de pols o de microgrànuls que se van alliberant a poc a poc. Mm. En canvi, després tenim les càpsules blanes, que són aquestes que pareix que duen com oli, que és una sola peça, més fluixetes, més flexibles, i s'empleen per substàncies més líquides o olioses, per exemple, la vitamina D. Mm. I aquestes depèn del tipus de medicament, quina s'adapta millor unes altres, se preparen dura o blana.
0: Val. Jo crec que ja n'has apuntat algun avantatge, però quins diries que tenen les càpsules respecte a altres formats, com per exemple un comprimit?
3: Bueno, les càpsules el que tenen és que són molt fàcils de tragar i sobretot no tenen cap tipus de gust, lo qual fa que millori molt l'adherència del tractament. Això vol dir que la gent compleix millor el tractament. A més, se dissolen amb molta rapidesa i tenen una alliberació bastant controlada del principi actiu, que és el que cercam. A més de que ens protegeixen l'estómac, que és una cosa superimportant per evitar irritacions, i fan que el medicament se degradi quan el metge vol. Saps què t'ho vull dir? La finalitat que interessa.
0: Sí. Idò, aquesta seria una de les raons principals. I se poden obrir, o millor deixar com està, que per alguna cosa se fan així?
3: És un dubte molt freqüent i depèn del tipus de càpsula i de medicament. Hi ha algunes càpsules que estan dissenyades a posta per obrir-se i mesclar-se, per exemple, amb aliment, persones majors o persones que tenen dificultat per tragar. En canvi, altres no s'han d'obrir mai, especialment aquestes que tenen com una pel·lícula o un sistema d'alliberació modificada, que tenen un granulet que se va alliberant a poc a poc. Això mos alteraria el seu efecte i també podria tenir efectes secundaris. És important consultar-lo en el seu professional sanitari, en el metge, en el apotecari.
0: Perfecte. I per prendre-nos una càpsula correctament, hi ha algun truc a part d'un tassonet d'aigua?
3: Un tassonet d'aigua ben ple, saps què t'ho vull dir? No un ditet. No les han de rovegar, tampoc les han d'obrir, a no ser que mos hagin dit específicament que les han d'obrir. I també és important fer-ho en posició recta, dret. No mos han de prendre les càpsules tombats a dins el llit. Perquè, no, pareix una tonteria, però molta gent que ho fa, perquè és quan se pot quedar un poquet aferrada a l'esòfago o es pot caure pitjor, con lo qual sempre en una posició erguida, recta.
0: Val, important. Sí, jo ara m'enreia, però és vera que quan estàs malalt estàs dins el llit, per tant tens aquesta posició
3: que no és recta. I tu ja ho notes, que vull dir que no t'estan anant bé. Vull dir, les han de prendre dret. I també és important seguir les indicacions. Hi ha medicaments, per exemple, alguns per osteoporosi que s'han de prendre en dijú i és molt important prendre-ho en dijú, i altres que s'han de prendre en medicaments perquè la grassa de menjar fa que s'adheresqui millor i que s'absorbesqui millor. Tot això s'ha de tenir molt en compte.
0: Val, sempre seguint les instruccions de medicament en càpsula i sense càpsula, sempre, encara que siguin llargues. I no sé si hi ha limitacions o inconvenients, o qualsevol persona pot enviar-se una càpsula.
3: Mira, en general, exceptuant el que són nens petits, persones majors o persones amb problemes per enviar, que han dit abans, és una càpsula és molt fàcil de tragar i no té cap problema ni cap contraindicació. En aquest cas que t'he dit d'aquestes persones que tenen més dificultat, pues tenim xarops, tenim sobres, tenim algun comprimits cadentats. Però les càpsules, l'únic que te podria comentar com a més específic és que n'hi ha algunes que són d'origen animal, i això sí que aquelles persones que són veganes o vegetarianes o per temes culturals se'l podria tenir en compte. Per lo de més, cap problema.
0: Que això s'especifica, també.
3: S'especifica,
0: sí. Si són d'origen animal, perfecte. Sí. Idò, mira, que interessant. Coses que aprenem a partir d'una paraula polisèmica. Avui, càpsula, i hem xerrat d'aquestes càpsules de medicaments. Anna Maria José Miquel, farmacèutica, moltíssimes gràcies. Està molt clar.
3: A vosaltres, un plaer.
2: IB3 Ràdio és actualitat.
4: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
4: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
4: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per escoltar els protagonistes de la notícia.
4: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
2: El dia, amb Marta Grau.
4: El 22% de la plantilla actual,
2: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: I amb aquest ritme anem arribant al final del programa d'una nova càpsula radiofònica, també ho podríem dir així, ara li diuen podcast. En Joan Jiménez ha estat en el control tècnic, gràcies avui especialment a Ana Paula Mas en la producció del programa, i a Ana Mina, amb qui han connectat des d'Osaka. Sabem que dormiràs bé, Amina, en el teu hotel Càpsula. Ara toca baixar barrera i ho fem amb una persona que sap com fer digeribles les informacions farragoses.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Josep Salmerón, coordinador web a ivetresnoticies.com, benvingut a casa teva, com estàs?
2: Sí, doncs, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me aquí, en el teu espai, entre avui i demà.
0: Mira, avui en Salme, que així el coneixen, ens ajuda a baixar la barrera del programa. Avui hem triat la paraula càpsula. Jo, a tu, si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Ostres, doncs, venen un munt de paraules i un munt d'objectes i un munt d'això, de coses, però la primera que em ve també al cap és com un espai petit, no? O un... Sí, és això, una càpsula, un espai petit on hi cap una persona, probablement, i em ve això al cap, sí.
0: Sí, sí, i de, mira, càpsula, avui mos ha duit a parlar de càpsules de cafè. Alerta en ses càpsules de cafè. Mos ha duit a parlar, efectivament, de ses càpsules on se fiquen els astronautes per moure-se per l'espai. I nosaltres pensàvem en Salme, no per dur-lo a l'espai, que també podria estar xula, s'experiència, i que ens ho contassi, seria molt divertit, sinó per càpsules informatives com aquestes. Aquesta cara sentireu.
3: La multa pot anar des dels 600 fins als 30.000 euros. Bon dia, vols saber qui s'enfronta en aquesta multa? Ara t'ho explicaré. Avui és dimarts 24 de març i aquests són els titulars més destacats perquè comencis la jornada ben informat. Anem allà.
0: Vinga, avui no és dimarts 24 de març, però IB3 Notícies a través de la seva web mos dona aquestes càpsules informatives, perquè, com deia en Salme, estiguem ben informats. Si informació passa millor en càpsules, Josep.
2: Doncs en aquest cas, la càpsula, no, el significat d'aquesta càpsula informativa seria un poc com una càpsula de, anem a dir, de pastilla, no? Com un medicament, no? Sí. I és la càpsula informativa, com bé dius, que d'alguna manera doncs, intentem exposar a la nostra audiència i a l'audiència d'aquí de Balears, sobretot, doncs, les principals notícies en la qual se trobaran durant el dia, i per això són capsuletes ben, diguéssim, ben matxacadetes, també, si pot ser, amb una edició molt, molt ràpida i molt, molt de les xarxes, i que d'alguna manera doncs, puga la persona, l'audiència i l'usuari que ho veu, que s'informi, que pugui saber doncs, què li espera la jornada, no? A nivell informatiu.
0: Molt bé, idò, aquí tenim aquestes càpsules. En realitat, jo crec que si anem a xarxes socials, pràcticament tot ho consumim a base de càpsules, no?
2: Sí, jo crec que és una altra narrativa. És de veres que diuen molt això de que la gent ara s'avorreix en 7 segons, s'avorreix molt pront, bé. També convida l'audiència i els usuaris i també a altres... A tot l'espectre d'edats, que no és una cosa només de joves, sinó també hi ha gent gran que s'avorreix en manco d'un minut i passa al següent vídeo. O sigui, no és una cosa generacional, sinó que és un poc la nova forma de comunicació. És de veres que necessitem de vegades donar-ho tot molt editat, molt, amb molt poquet temps, molt ràpid, però també jo crec que convida a una reflexió més de càpsules, una miqueta més, doncs, per exemple, l'entre avui i demà és un bon programa també per estar més tranquils, per entendre d'una altra manera les coses que passen al dia. Però és evident que pel matí, quan ja t'aixeques i vols veure la informació, la vols veure pam, pam, pam, molt ràpida, i això, una capsuleta, i ale, que fa la feina o cap on sigui.
0: I ale, diu en Josep. És vera que tenim allò, aquell titular, i després ja cadascú que, com diu, reflexioni o rasqui una micona més per saber això, d'on venim, on som i cap on anem. Per cert, ara que te veia en aquest vídeo, tu estimes el micro i la càmera i el micro t'estimen. Estimen a tu. No ho sents així?
2: Bé, jo sí, m'agrada. Sempre que veig una càmera, sigui el d'una amiga o una amica amb el seu mòbil, o sigui un company d'IB3 que està pel carrer fent un rodatge d'alguna notícia, jo m'encanta molt mirar la càmera, la mir, l'observe i faig alguna carassa, també però jo crec que em va un poc la meva personalitat també, que sempre m'ha agradat, no?, el món de la comunicació i sobretot de l'audiovisual, televisió i demés. I sí, tens raó, m'agrada la càmera i el micròfon, eh? Doncs això també s'ha de saber trobar.
4: Sí,
2: i,
4: sí, sí.
2: I en ràdio també hi he estat i és molt maco també estar fent ràdio, que és també una altra manera molt, molt xula i que, sí, és això, sí, tens tota
4: sí.
2: la raó.
4: Sí, sí, sí, no, està claríssim. Tu l'estimes i ella t'estima. Micro i càmera t'estimen, Josep Salmerón. En Salmerón, que va estudiar comunicació audiovisual, que té una llarga trajectòria en els mitjans de comunicació i a la comunicació pública i corporativa, que és el Baidí del Baida, no?, comunitat valenciana, ecotorrejat, 6.000 habitants, vos deveu conèixer tots quan vas en el poble. Hombre, Salme, ja has tornat, toca.
2: Doncs els que m'estimen i els que me coneixen de bon de veres, també he de dir que, clar, formo part de la banda de música del poble, una de les bandes de música, i, vulguis o no, dins del poble he estat molt vinculat a l'associacionisme, i aleshores, doncs, si no veig les meves amigues, me veuen els de la banda, i si no, és l'amic de mon pare o de ma mare, i de vegades sí, els aprecia veurem de nou, i que per exemple, torni al poble, doncs, per a dates assenyalades, com pot ser Nadal, o en estiu, però també sobretot en festes, que m'agrada tornar per tocar en la meva banda de música i no deixar de costat el clarinet, que és un instrument que m'agrada i ahí el mantinc. Però si la gent de vegades pues, me veu i diu, ai, te vaig veure en un vídeo i tal, o també m'escriuen, que això també està molt bé de vegades.
4: Sí.
2: No només, però el veurem-nos, sí, sempre va molt bé anar al poble i a mi m'agrada tornar de volta en quant. Sí,
4: que
2: sí.
4: Bé, és un poble com de postal, eh? I he de llegir que la gent és molt creativa i vent a tu, ja ho puc creure.
2: És molt, molt bonic el poble. Jo recomano moltíssim que molta gent, quan em parla de València, no, li ve al cap les falles. Doncs no, som una zona zero fallera, en el sentit que no tenim una tradició fallera. Som entre muntanyes, també tenim aquesta cosa com si fos la tramuntana de la Mallorca. No? Vivim entre una serralada molt important i també és a l'interior d'una zona... No n'hi ha platja, però l'interior també és molt bonic i no només el meu poble, sinó tota aquesta contornada de les comarques centrals del País Valencià. És una meravella i convida que passeu per allà. I al meu poble heu de visitar, si anau al Baida, el Museu Internacional de Titelles, un dels pocs i únics museus com a tal de les Titelles que hi ha en el món, i és l'únic a Espanya, i així que també convida que passeu per aquest museu.
4: Fantàstic, idò, aquí el tenim. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Josep Salmerón. Són molt fàcils, són molt fàcils. Per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
2: Jo és que, clar, el meu TDAH, perquè tinc una miqueta de TDAH, Toni Atenido, i la veritat que necessita un poquit, o sea, me necessita relaxar, però a mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa des de febre, però a mi m'agrada sobretot d'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula dels astronautes, doncs, alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja, d'alguna manera, vaig clucant de l'ull a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit, fascinat i ale, a dormir.
4: Ale, perfecte. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes?
2: De cançó? Doncs mira, ara així, clar, fa poc, bé, el cap de setmana passat va ser un concert a Polanyà del grup valencià La Gossa Sorda, que hi vaig poder passar per allà, en aquesta gira que estan fent, i per a mi va ser com un desbloqueig de records, perquè, clar, va formar part de la meva adolescència allà a València, i bé, i m'agradaria acabar amb la cançó de Camals Mullats, que té aquesta estrofa, aquesta tornada molt coneguda per tots els que parlem en la nostra llengua, que és el t'estime, t'estimo, t'estim, i que crec que és la cosa més bonica que s'ha expressat en una cançó en la nostra llengua per tres dialectes, no? El mallorquí o el d'aquí de les Illes, també el precimpatí i el valencià. I m'encantaria acabar amb aquesta cançó i vos proposo aquesta.
4: Fantàstic. I també és una bona paraula per abans d'anar a dormir, no? T'estim.
2: Jo crec que sí. Encara que no... Jo sóc solter, tot també tot n'hi ha que dir-ho, però de volta en quan, pues, algun amic o amic de dir-nos o t'estim també va molt bé, o als familiars, i sí, per anar a dormir un t'estim va molt bé. I bueno, jo ho dic als meus gatets, que tinc dos gatets, dic t'estim, Mic, o t'estim, Trini, i els dic que bona nit també.
4: I també mos ho poden dir nosaltres mateixos, eh? I de Josep Salmerón, mos ha agradat molt que mos ajudis avui a baixar barrera. Moltíssimes gràcies i sort.
2: Gràcies a vosaltres.
5: 5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Del carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats.

0: esteu? Hola, hola. Com va això?
1: Sabeu com ha passat avui?
0: Amanda Leitens.
1: A veure, navegava per Instagram i jo mirava els looks de la Met Gala, aquest esdeveniment tan famós que fan a Nova York i que és el pinyol més vermell de tots del món de la moda. I jo tranquil·lament mirava les fotos perquè eren impressionants aquells vestits inspirats en quadres famosos que signa Nicole Kidman enfundada amb un vestit que figurava en la Gioconda.
0: Què dius, ara, Inés?
1: Que signa Meryl Streep en la basada de Clint.
0: Ara ja pega per això, però bueno, molt elegància, no, Raül?
1: Sí, però era fals.
0: Ah!
1: Estava mirant unes fotos que eren intel·ligència artificial. He picat!
2: És que vivim enganats en aquest món ja. No se pot creure res.
1: I no és la primera vegada que hi caic. L'altre dia li vaig enviar a un amigo una foto d'una famosa que aparentment s'havia casat i me va dir, Inés, me va enviar ja, majúscules. I jo deia, que li fa tanta gràcia. I resultava que era intel·ligència artificial i havia caigut en la trampa.
0: Ara hi ha molt de vídeos de canets que ballen, que tampoc són, tampoc són de veres.
2: Però aquests se suposa que has de saber que ho són.
0: Ah, clar.
2: No, jo he de dir que Inés un dia m'ha venir i m'ha dit, mira, això pot ser un tema.
1: També.
2: I era un Ferrari o alguna cosa així, ficat dins un vaixell. I que, mira, això...
1: És intel·ligència.
2: Això és intel·ligència artificial.
1: Me sent...
0: No, però fora bromes.
1: Estafada, enganada...
0: Però fora bromes, anem alerta, anem alerta. Hauríem de dur una etiqueta, que posaràs fet per IA o fet sense IA.
2: Però la gràcia és que no ho diguin. O sigui,
0: ja, però tu imagina que veus un vídeo d'un, per exemple, un os polar que salva un ca.
1: Per
0: exemple.
1: Aquest també
0: me l'he escrit. No, clar, o que salva una foca en lloc de menjar-se-la i tu creus.
1: Sí.
0: Penses que el món és una altra cosa que és? No, que no mos enganin, que mos diguin la veritat.
1: Jo ja demano disculpes anticipades perquè un dia farem un tema que no serà per allà,
0: ho contrastarem, el nostre equip ho contrastarà.
1: Home, això sempre. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: estem, en l'era de la intel·ligència artificial, hem de refer pràcticament tot. Tot allò que teníem entès. Socis, a feines, a universitats, a gestió, les idees, i fins i tot l'escola. I els deures.
1: Ai, ja he tingut intel·ligència artificial per ajudar-me a fer els deures. Ai, mai no hauria de papar cap excusa. És que se'l devia atascar.
2: Xavi, poca cosa. Xavi, home, no te pensava jo tan bàmbol,
1: No, home, no.
0: No ho sé, si avui en dia encara poden posar l'excusa de que es casa ha menjat els deures. Crec que els fan, però potser amb una mica d'ajuda de la intel·ligència artificial. En tot cas, anem a sortir de dubtes perquè avui mos visita la nostra mestra de pinyol vermell, la Margalida Estelric. Margalida, bon vespre.
3: Hola, bon vespre, com anem?
0: Molt bé. Avui estem especialment il·lusionats de saludar-te perquè no has vengut tota sola, has vengut amb convidats.
3: Exacte, avui vos duc no un, sinó que tres convidats. Na Lida, na Nura i en Mats, que tots tres fan sisè de primària, que vol dir que estan quasi amb un peu ja a primer d'ESO, i que avui mos contaran moltes cosetes de l'escola i els deures.
0: I jo crec que en saben i ben molt d'anècdotes, una bona estona llarga, així que res, ja dona'm la benvinguda a Nura. Hola, Nura, com anem?
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Que bé que ets aquí. També donant la benvinguda a la Lida. Hola, Lida.
5: Hola.
0: Havies estat mai a la ràdio?
5: No.
0: Qui sí que ha estat a la ràdio és en Max. Max, tu ja ets un habitual, com anem?
5: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé. Que bé, estan molt ben acompanyats, encantat de tenir-vos aquí, però Margalida, a veure, de què mos parlaran aquests testimonis preciosos que tenim avui?
3: I dels deures, perquè com bé heu introduït el tema, avui parlarem ni més ni manco que dels deures.
1: Ui, això...
0: Música de psicosi.
1: Música de psicosi per parlar-ne. Sé que és un tema punyent i que dona lloc a molts debats.
0: A veure,
1: Margalida, jo vull saber tot allò que mos dius.
0: Bé, Margalida, tu ets mestra. No sé si poses molts a pels deures. Ja mos ho contaràs.
3: Ara, bé, anirem desgranant la taronja. Perquè primer de tot vos contaré el que va passar fa un dies a la classe de medi, que era la primera hora del dia, a les 9, i me vaig posar a demanar els deures que jo els havia posat sobre els ecosistemes. Era un petit treball resum de la situació d'aprenentatge que estàvem fent.
2: Però mèdies aquesta assignatura que abans eren socials o naturals, ciències, història, geografia, és així, això? O sigui, és una situació d'aprenentatge... Això està un poc raro escrit.
0: És el nom que ara donen, no?
2: És el nom que ara donen.
0: Situació d'aprenentatge. Abans era medi i avui en dia és situació d'aprenentatge.
3: És que, en la nova...
0: En Jordi s'ha embuat
2: No ho entenc. Jo feia medi. Ja
1: clar, jo també.
3: Però és que ara, en la darrera llei, que el manco està vigent fins avui, perquè no vol dir que demà mateix se'n treguin una altra, se va decidir que se faria una cosa global que li deia institució d'aprenentatge, allà on damunt un tema treballaries matemàtiques, tal. Res, el que fa 100 anys li deien projectes ja, Ferrer i Guàrdia, l'any 1900, me pareix que era 1904, ja havia dissenyat això. Però bé,
0: és una visió total i absoluta. No
1: això se diu marketing naming.
3: Clar. Bé, deia això, que estàvem fent el treball aquest dels ecosistemes i tothom anava lliurant el seu treball. Com us podeu imaginar, fulls escrits a mà, cartolines doblegades... Però llavors, un alumne, que per no dir nom de vera li direm Arnau, me va entregar un document imprès a color, grapat, amb una portada impecable.
1: Molt bé, Arnau, molt bé.
0: Molt bé.
1: I la presentació és important.
0: No éreu cap de vosaltres, entenc, Arnau, no?
5: No.
3: Sí, molt bé. Quina passada de treball, vaig pensar. Així que després, demostra-lo com a exemple de feina ben feta, em vaig voler llegir un bocí en veu alta. Els ecosistemes esdevenen un sistema complet i d'element interrelacional que depenen un dels altres. Com a model de llenguatge d'intel·ligència artificial, no tinc opinió personal sobre els elements més destacats, però te puc oferir uns exemples d'ecosistemes.
1: M'imagino la cara d'en Arnau.
0: Patinada.
3: La d'en Arnau i la meva. I tota la classe panterra plorant de riure.
2: Cap desastre total.
3: Clar, però llavors en Arnau, pobre meu, desesperat, va deixar anar una gran veritat i em va dir: mestre, és que ahir vaig anar a entrenar. Havia d'acabar el 18 de plàstica i estudiar els vers de català per control de demà. Ja eren les 10 i me vaig dormir damunt la taula. I quan ma mare me va despertar, només vaig poder fer això amb intel·ligència artificial.
1: Anem, pobre, pobre Arnau, també. Pobre, té raó. Un pot d'abús de feina sí que hi ha, en aquest cas.
3: Clar, i d'això és el que venim a parlar-ne avui. Perquè quan una dona decisa ha de recórrer les màquines per fer un treball sense ni tan sols llegir-lo a les males hores de la nit, pues és que qualque cosa fallam o que no ho feim bé.
0: I doncs, avui ja està, ja hem obert el gran meló, els deures. Els deures a la tasca són realment útils o segresten la infantesa? Vosaltres què trobeu? Vinga, aquí tenim bons testimonis, Nura, Lida i Max. Teniu massa feina per fer a casa vostra? Per exemple, Max, què en penses tu?
5: Sí,
0: home, que has de dir? Què havies de dir? Que sí.
5: Sí.
0: No? Trobes que en teniu massa?
5: Sí, sobretot en que l'escola mos fa extraescolars opcionals, però que tothom vol poder repàs i coses així, encara en tenim més.
0: Clar, tot s'acumula. Per exemple, Nura, tu què en penses?
4: Nosaltres tenim menys pocs deures perquè tenim una molt bona mestra, però també...
0: Que bé.
4: En tenim un parell.
0: Que nom és la teva mestra?
4: Irene.
0: Molt bé, i dona una ferrada en Irene des d'aquí, que és molt bona mestra. I na Lida té molt de deures. Trobes que en teniu molts o pots?
5: No és que en teniu molts cada dia, però a vegades pot passar que coincides aquí i en una mateixa setmana en podem tenir molts. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vosaltres feis sisè, eh? Tots
5: sí.
0: Tres.
5: Sí.
0: Anau a la mateixa classe?
5: No, en Max va ser altra classe.
0: Max està separat. Però bé, vos coneixeu de tota la vida, no?
5: Sí. Sí.
0: Molt bé. Bé, i de, perquè això de fer servir la intel·ligència artificial perquè te solventi la papereta és relativament nou. Però també és una discussió que ja ve d'enrere, intentant resoldre, Margalida.
3: Clar, exacte. Ara és intel·ligència artificial. Però és que també a vegades m'he trobat en quaderns que d'una lletra desastrosa plena de faltes, com per art de màgia, barat en una cal·ligrafia preciosa, i això és perquè son pare o sa mare s'havien cansat de veure el seu fill o sa filla becant damunt els fulls i per compassió els feien sa feina.
1: Clar, aquest era un debat que se tenia, almenys que jo record, quan anava aproximadament a sisè de primària i que somiava amb això, que deien que això, que un adult fa feina tot el dia i arriba a casa seva, vol descansar, però els alumnes venen de fer 6-7 hores de classe, tenen el cervellet cansat i després, clar, intentant entendre fórmules d'àrees de matemàtiques, anàlisi sintàctica, les oracions... Ells també haurien de poder descansar.
0: Problemes. Clar. Això sí que era un bon problema. Sí.
3: Clar, clar, és que jo ho veig a casa, vull dir, ell arriba, tira la maleta a un racó, se fa un entrepà per berenar, se tira en el sofà i de cop la gran pregunta: Mat, tens deures? Merda, sí, tens deures.
2: O sigui, que els deures a casa són realment útils o són una eina de tortura directament per destrossar hores baixes? Què pensau vosaltres, per exemple, que sou alumnes? Max?
5: Jo crec que en les extraescolars, com ja he dit abans, ja en tenim prou.
0: Mm-hmm. Nura, tu, per exemple, que creus? Tu has dit que en tenies poques, no ho sé.
4: Jo trob que hem de defensar els nostres drets laborals perquè som menors d'edat i hem de fer i feim hores extres sense cobrar.
1: Molt bé.
0: Una
1: futura sindicalista, aquí.
0: Sí. Tenies el discurs ben preparat. Molt bé. Nosaltres t'ho donem suport, Nura. I tu, Lida, què en penses?
5: Mon pare i mon mare, que són mestres, també em fan moltes hores de feina. Mm-hmm.
0: Això també és
3: molt
0: important.
3: Molt bé, Lida, així m'agrada indicar la feina dels mestres. I clar, és que sí. Amb el temps de classe, el que passa és que si només mos reduïm en aquelles hores no n'hi ha prou per enfiançar allò que han xerrat o que han parlat a casa. Uh-huh. I aquí és on els defensors dels deures diuen que serveixen per crear hàbit de treball, afiançar allò que s'ha treballat a classe, etc. Uh-huh.
0: Tot i que afiançar coneixements sona una mica repetir el mateix exercici de matemàtiques 20 vegades fins que te surt o fins que plores de frustració de muntes quadern quan... Per exemple, me'n passava jo, com mon pare, pobret, el desesperava.
3: Clar, i és que el problema real no és fer els deures. El problema és que passa és que s'ha fet acumulatiu, que a vegades es produeix un poc el que deia na Lida, que de matemàtiques només són 3 exercicis, i de català només és un test curtet, d'històries, res, només un esquema de no res, però clar, quan t'ho sumes tot, tens una jornada laboral que ni en plena revolució industrial.
1: I més el que deia, sobretot en Max, que hi ha extraescolars, eh? Alumnes que surten de l'escola, van a anglès, tenen després entrenament de bàsquet, i en arribar a casa, es passava a les 8, encara s'han de posar a fer l'esquema de la guerra freda o resum de la moda de les tres taronges. Men, vosaltres vos passa això? Nura, per exemple, tu fas extraescolars, quines fas?
4: Jo faig volei i teatre. Dos pizzas a setmana volei i un picó a setmana teatre.
2: Molt bé.
1: Lida?
6: Jo em faig un parell. Anglès, bàsquet, ball de bot, guitarra i teatre.
0: Mare meva, estàs ben ocupada tu, Lida.
1: Molt bé.
0: Ball de bot, eh?
1: Figura't.
0: Com jo.
1: Com tu, ben igual, ben igual. I tu, Max?
5: Pues jo tinc...
0: A veure, Manso Romango.
2: Treu-se llista.
5: Es dilluns primer tenc bàsquet i després judo, es dimarts circ i després bàsquet, es dimecres i es diumenge són els únics dies lliures i es diumenge a vegades mon pare me segresta per fer feines de fora vila.
0: I el dissabte?
5: Els dissabtes en bàsquet tenc partit.
0: Clar. I quina feinada dels pares també, Margalida.
3: Sí, que tot el dia feim. Però és que l'altre dia ho parlàvem un parell de pares, que quan nosaltres eren joves... Jo vaig jugar 15 anys a bàsquet i puntura te venien a veure dos pits i ara els pares anàvem a tots, els acompanyàvem a tots, els anàvem a cercar i clar, tu passes el dia fent de mamatatzi.
0: Jordi, a tu te venien a veure que tu també has jugat a bàsquet.
2: Jo sí, el meu pare i meu mare sí. El meu germà va venir un pic en tota, tota la meva carrera, va venir una vegada.
0: Tu aprofita la ràdio pública per retraure els teus germans aquestes coses.
2: Exacte, va venir una vegada.
1: Jo t'he de dir, Jordi, que mon germà també hi jugava i jo hi anava només en els partits importants.
2: O sigui,
0: clar,
2: jugar,
0: clar, no em van jugar cap d'important, Jordi.
1: I és que aquí va venir.
0: Margalida, això suposo estrès pels infants?
3: Sí.
0: És un tema més profund, no?
3: Hi ha una cosa més profunda que l'estrès, que és vera que els estressa, però després hi ha el tema de la desigualtat, que perquè en això realment els deures... arriben a esdevenir una trampa social.
0: Ah, sí. Explica, perquè veig que te poses filosòfica, però mos interessa, a veure.
3: Sí, si ho pensem bé, dins l'aula, si no entenen una cosa, sigui qui sigui, aixequen la mà i els ajudam. Tothom per igual. Però què passa quan arriben a casa? Si s'encallen en sols deures, de què depenen?
2: I de Google o d'intel·ligència artificial? I prou.
3: Exacte. O també depenen, però, de si els seus pares o germà grans tenen temps, paciència i estudis per poder-te ajudar. Hi ha alumnes que tenen un pares que els hi fan pràcticament la feina i d'altres que, pobrets, s'han d'espavilar tots solets. Per tant, els deures a casa el que fan és fomentar aquesta desigualtat. Donen avantatge a qui té més ajuda fora.
1: Clar, i tot segur que heu conegut, o recordeu el típic alumne que duia unes maquetes de tecnologia que apareixien fetes de la NASA i que encara que ho juràs, tots saben perfectament que no ho havia fet ell, que ho havien fet els seus pares, o que el manco l'havien ajudat molt, que els caps de setmana s'havien de convertir en enginyers.
2: Jo a la meva classe tenia un fill que sa mare s'estudiava el temari abans de que ell estudiàs per poder fer-li preguntes i tal. O sigui, sa mare propi ja s'havia estudiat l'examen del fill per poder repassar-ho millor amb ell.
3: Jo també he tingut mares que han vingut a l'escola de que jo els ho explicàs per elles després per no explicar en el fill. Sí.
0: Curiós. Llavors, quina és la solució? Volem els deures.
5: Sí!
0: Ah, ja ho sabia, ja. Ho veus, Margalida? Ho veus bé? No sé si tu ets partidària com a mestra.
3: Mireu, per exemple, ara que s'usa tant i que està tan de moda, si mirant cap al nord, cap al nord d'Europa, Finlàndia, allà no tenen gairebé deures a casa. En acabar les classes, els nins i nines se'n van a jugar en els boscos, a abraçar arbres, a encalçar rens, mirar aurores boleats, o que sigui que facin a nins finlandesos.
0: Però a nivell no se perd així.
3: No, contràriament, segueixen dels millors d'Europa.
2: Però també hi ha una teoria molt interessant que se diu Flip Classroom.
3: Sí, això...
2: Aquestes coses, l'educació... No, no.
3: Això dels Flip Classroom està molt bé perquè és la classe invertida. Consisteix en que la teoria te la llegeixes a casa tranquil·lament al sofà o que el mestre t'ha posat un vídeo explicant-ho i... clar, això va molt bé perquè, per exemple, que els alumnes que la primera ho agafen ho escolten una vegada i avall. I, en canvi, és que ho necessiten que els ho repartesquin tres o quatre vegades, però s'ho posen i la classe no s'endarrereix. I llavors, això ho han fet a casa, i els exercicis difícils, els deures, és allò que fan a classe i així tenen l'ajuda del mestre que els pot guiar.
0: Clar.
2: Té sentit així.
0: Al revés.
3: Clar, jo vaig per aquí. No dic que a casa no s'hagi de fer res, vius. Llegir, repassar abans d'un examen, acabar un projecte que t'agrada, tot això està beníssim. Però pensau també que Finlàndia no és només el sistema que tenen ara, sinó que el que passa és que en els països del nord hi ha una tradició lectora de 200 anys enrere que aquí no teníem. Quan aquí encara se feien les misses en llatí, allà ja havia introduït la Bíblia per a ser llegida en família. I això s'ha traduït amb uns hàbils lectors que donen una base que també, a lo millor, nosaltres l'hem de treballar a casa perquè no la tenim a nivell familiar.
1: Clar, no se pot comparar.
3: No, exacte. A més, també, vius, que també han fet passos en fals i van tornat enrere. Per exemple, en els usos de pantalles a primària. Enguany, Suècia fa una inversió de 200 milions d'euros en tornar a implantar llibres de text perquè han vist que el camí que havien pres no era correcte. I també, una errada que no han de fer és que no poden copiar només certs aspectes i obviant uns altres. Per exemple, mos diuen, no, és que a Finlàndia no se repeteix curs. No, però és que el que passa allà és que des que nina és petit, si se li veu una dificultat des de pediatria, té una ajuda individualitzada. Llavors, és clar, pot seguir sense repetir, però no és només que no repetesquin, sinó que ha d'haver també tota aquesta ajuda. Però bé, tornant als deures. Jo me decant perquè a casa llegeixin molt. Pot ser coses de classe o també allò que els vengui de gust. I sobretot, menys pantalles, perquè allò que crema no és fer coses a casa. El que crema és fer exercicis mecànics i avorrit hores i hores.
0: I que tinguin temps d'avorrir-se, si volen, també. Avorrir-se és important.
3: Clar, de l'avorriment neix la creativitat. I xerrant d'avorriment, ara que ja mos hem posat transcendentals i filosòfics i teòrics, que trobeu si amb en Mats, na Nura i na Lida, que són alumnes de la meva escola de teatre, vos fem una petita peça tretalitzada per acabar de completar això dels deures.
0: Voleu? Vos animau?
6: Vinga,
0: i de molt semblant fantàstic.
1: M'encanta el radioteatre.
0: A veure, mem, què mos fareu? Mos interpretareu?
3: En na Nura serà na Júlia. En Mat serà na Àlex. I na Lida farà de Berta. I jo faré de mestre per no perdre el costum. I Xavi, mos fas de narrador?
1: Vamos, un honor.
0: Home, per favor.
1: Esteu preparats? I del que s'alci el taló. A l'escola, en tres cadires en fila, en Àlex, na Berta i na Júlia estan asseguts un de vora l'altre. La mestra camina lentament per davant d'ells, observant-los d'un en un.
3: 20 d'abril. 5 exercicis de mates. 3 alumnes, 0 quaderns lliurats. A on són els deures?
6: No direm res sense la presència del nostre advocat. Tenim drets.
3: No me facis riure, Àlex. Sé que tu ets el cervell de tot aquest merder, però el que no entenc és com heu cregut vosaltres dues. Berta, tu sempre dus els deures fets en 5 colors diferents de rotuladors.
6: Jo, mestre, els volia fer, ho juro. Tenia el bolígraf rosa a la mà, però van començar a enviar missatges.
5: Berta, calla! La primera regla del grup de WhatsApp és que no es parla del grup de WhatsApp.
3: Àlex! Silenci, oh? Berta, reina, me contes què va passar ahir a les 6 de l'hora baixa?
6: Varen començar els missatges i... Ai, mestre, perdó!
3: Ni perdó ni castanyes. Home, contau com va anar o vos cauràs por.
6: Ara t'ho conto, mestre. Tot va començar quan na Maria, de 6 a A, no sabia fer un problema i va demanar ajuda per WhatsApp. I va proposar de fer els exercicis en grup. Jo vaig contestar des del mòbil de mo mare. Hola, grup, som la Berta, des del mòbil de mo mare. Voleu que queden per fer els deures? Emoticon del dit cap amunt.
7: Hola, Berta, som la Júlia, amb el mòbil de mon pare. Jo puc a les 6, que llavors tenc ball de bot, emoticon de la flamenca.
5: Mama, poso un àudio. Hola, nines, som l'Àlex. Jo no puc quedar i aquests exercicis em semblen un rotllo.
7: Ai, mon pare m'ha pren el mòbil. Diu que no puc quedar, que ha d'anar al taller. Àlex, sí que són difícils aquests exercicis i no són gens divertits, però s'han de fer.
5: Tinc una idea per no haver de perdre el temps fent això. Veniu ràpid al parc. 5 minuts.
6: I així va anar, mestre.
7: Ens vàrem topar al parc i va ser quan Nàlex ens va dir que havia llegit a internet que si tota la classe es posava d'acord en no fer els deures, tu, la mestra, no ens podries posar un negatiu a tots, perquè el sistema col·lapsaria, contaria massa el gestip.
3: El sistema col·lapsaria. La clàssica llegenda urbana. I tu, Júlia, tu ets la delegada. Tots els mestres te tenen a la boca quan s'ha de posar un exemple. Com te vas deixar enredar per aquest sindicat del crim?
7: A mi em van obligar. Jo ja tenia el títol, les dades i el plantejament. Però en Àlex em va dir que si feia els deures m'expulsarien del grup de Roblox i llavors em farien ghosting al pati. Vaig haver d'amagar el quadern davall el llit perquè ma mare no m'obligués a acabar-los. Vaig dir una mentida.
5: Ets una blana, Júlia. Mestre, no les escoltis. El que intentem dir és que els deures per fer a casa nostra són una vulneració de l'Estatut dels Treballadors. Nosaltres ja hem fitxat a les dues en sortir d'escola.
3: Escolta'm bé, sindicalista. Aquestes teories de la conspiració te les pot guardar pels teus acudits o per TikTok. Sabeu què passa quan cap alumne dues deures?
7: Ens envien a repetir segon de primària amb les cadires petites.
3: No, molt pitjor. Passa que es poden acabar les excursions, les estones de gel lliure o al pati. Com, per exemple, ara mateix, a la pissarra totes.
8: No!
9: No, a la pissarra no, per favor!
3: Àlex, agafes guix. Tu seràs el primer. Mos explicaràs la teoria de la gravetat i les hores extres mentre resolt una equació de matemàtiques. I els altres m'ho anirem a prenar al pati.
5: Això és un abús de poder. Merda. Júlia, Berta, ajudeu-me. Quina era l'arrel quadrada de 7?
7: No m'aixerris. Per culpa teva, tenc el primer negatiu de l'any. De l'any no, de tota primària. Ja no et vull a cap xat.
6: I a mi, o me convides a nube i a xocolata o no et faré mai més amic.
5: Desagraïdes. Jo que ho feia per a vosaltres, així va el món. Mestre, no me'n recordo de què havia de fer. Vull anar al poti.
1: I així la mestra es torna a posar ses ulleres de sol, els mira, la miren, somriu amb la superioritat d'haver guanyat una altra batalla i surt per la porta de classe.
0: Enhorabona per aquest radioteatre.
1: Sou fantàstics.
0: N'Àlex, que ho feia amb mans. Na Júlia, que eres l'alumna aplicada, que na Nura, està na Nura, i na Berta, que ha estat na Lida. Ho ha fet fantàstic. Us ha agradat?
9: Sí.
0: Ho ha fet beníssim. I doncs, continuem aquí. Bé, escrit tot i dirigit per na Margalida, sa mestra. Na Margalida
3: sí, sa mestra.
0: Continuem aquí a Xiu-Xiu amb aquests alumnes de teatre de na Margalida Estelric, que avui mos ha duit tres convidats de luxe. Xerrant dels deures, han xerrat de moltes coses i ara tot d'una tornem.

0: La situació. Catalans VIP, fer la travessa, prepareu les crispetes.
1: La botifarra amb mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.
2: El fenomen de Trescat, la travessa, un reality d'aventures de la televisió catalana, ha començat el rodatge de la nova temporada a Mallorca. I ho fa en aquesta quarta edició, aquesta vegada dedicada als famosos.
0: A partir d'aquest moment ja podreu veure competir per la Serra de Tramuntana coneguts com el cantant Miqui Núñez, la periodista Raquel Sanz, la influencer Jessica Goicochea, el comunicador Jairo Domínguez, els germans Sheila i Cristian Casas o el duet de Tallets.
2: Això sense comptar amb la presentadora Laura Escanes. Que sí, que també és, de moment, les primeres fases de rodatge se situen a Alcúdia. Però es preveu que recorrin la Serra de Tramuntana durant les pròximes setmanes. A la competició també hi trobam la científica marina mallorquina Gádor Muntaner, a qui, per cert, vàrem entrevistar fa molt poc en aquest mateix programa.
1: La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
3: Però al final ha passat una casualitat que era predestinada.
4: Tres ràdios, formació.
5: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illa Balears Palma Futsal.
6: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
7: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
5: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
6: Viu en Vive 3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3.

0: Continuem a Xiu-Xiu avui molt ben acompanyats amb en Max, na Nura i na Lida, acompanyats de la seva mestra de teatre, na Margalida. Estau bé? Estau contents?
1: Sí.
0: Molt bé, ja hem vist, idò, que posar-se d'acord no sempre funciona amb qüestió de deures. I ara vosaltres m'heu explicat que estàu a punt d'entrar a ESO, ara feia 6è. Per tant, aquí avui a Xiu-Xiu volem xerrar amb vosaltres, perquè ja sé, cert, que teniu xiu-xius. Per exemple, quin és el xiu-xiu més terrorífic que heu sentit sobre els deures, que avui hem xerrat de deures, d'ESO? Lida, per exemple, tu.
1: Que n'hi ha molts i que s'ha de fer molta feina.
0: Això m'ho diuen, que ESO és molt dur. A primària teniu un tutor que vos fa gairebé totes les classes, vos coneix perfectament. Clar, l'any que ve teniu un diferent tutor, mestre, professor, per cada assignatura. Vos fa por que no se posin d'acord i que de cop tingueu 5 exàmens o 2 treballs en una mateixa setmana, Nura?
1: Sí, fa molta por, això.
0: Però ho surereu.
2: Sí, poden estar tranquils, perquè per evitar això tenim un quadern d'aula, a ESO, allà on els professors poden anar consultant i així controlar el volum de feina que duen o que arrosseguen aquesta setmana i evitar les sobrecàrregues.
3: Nosaltres d'aquí demanant, si qualcú està sentint, que ho respectin, que vos respectin, perquè almenys jo m'agradaria saber quin temps dedicau ara mateix a 6è de primària a fer deures. Mem, Lida.
1: Mem, depèn dels dies. Si té molt de deures, a mitja hora els he acabat. Però si he d'estudiar per exàmens ja he de deixar un poc més de temps.
0: Mitja hora, Fabio, no, Lida? No era tu?
4: Jo faig un poc cada dia i quan tenc exàmens faig un poc més.
3: Això m'ho deien de quan era petit. Jo era un poc esborbat amb els deures i jo m'ho deien com una formigueta, cada dia un poquet.
0: Max, tu com ho fas?
5: Pues depenent del dia per les extraescolars, depenent de què siguin els deures, si examen deures, i de què siguin, o com estiguin proposats.
3: Clar.
5: Per exemple, de mates, ens van posar un que era mesurar una flor de 4 pètals de perímetre i de total de... I la flor era en mig cercles, 4.
0: I de matemàtiques tot un mes tens, idò. Si te posen deures de matemàtiques, aquell hora baixa, no ho sopes.
5: No, sí, mates... Però em refereix que en el nivell de dificultat més que res.
2: Sí. En el Mats li encanta preparar dictats.
3: Mira.
5: És el que pitjor me va.
0: Vaja.
6: Però, clar, ara feis moltes extraescolars. Creus que haureu de renunciar? Extraescolars, en estem lliures, curs que ve?
1: En principi, espero que no. I que jo m'ho pugui organitzar per fer-ho tot.
0: Nosaltres també ho esperam. Tu, Max?
5: Jo el que estic segur que he de deixar és el bàsquet i el teatre.
0: Oh. Te fa pena?
5: El bàsquet no. El teatre sí.
0: Bé, segur que podràs continuar de qualque manera, Nura. Com ho faràs tu?
4: Jo crec que les tres escoles, pintura no fa falta deixar-ne cap, però estem lliures segurament que sí.
0: Sí, eh? Bé, això es torna gran, eh? Perquè vosaltres ara feis deures a que vostre. On ens feis, vosaltres? Teniu un escriptori tipus influencer? Feis els deures a la cuina, a la biblioteca, on ho feis? Lida?
1: Jo i a nostra tenim una habitació que és com un estudi i aposta per fer-hi la feina.
0: Molt
1: tot.
0: Bé. Un espai així preparat.
1: Exacte.
0: Tu, Max?
5: Pues de els llocs que més en play són la camilla de l'entrada, la taula de la cuina i l'escriptori de la biblioteca de la mama.
0: Molt bé. Temps per triar.
5: Només per dictats, però.
0: Ah, perquè així te concentres més.

0: Sí.
1: Sí, és que la biblioteca de sa mamà és coto privada de caza. Allà només hi poden entrar amb permís especial.
0: I si escriuen pitjor?
2: I tu, Nura?
3: Jo normalment el meu escritori. Bueno, quan sa meva germana no el té ple de trastos.
4: I quina de totes les assignatures que fareu noves l'any que ve, quina és la que vos fa més por o peresa?
5: La veritat, la sincera no hem fet. Geografia, història, biologia...
4: Clar. A tu, Nura?
3: Jo crec que matemàtica, geografia, història... Sí, són noves.
4: I Max?
0: Ses llengües.
2: Amb mal dir ses llengües, eh?
4: Sí, no li van gaire bé. Però bueno, ara vos farem un exercici d'imaginació. Imagineu que demà vos anomenen director o directora de l'escola per un dia, d'acord? Quina seria la vostra primera norma oficial que canviaríeu sobre l'escola o sobre els deures? A mi, Lida, començarem per tu.
5: Que com a màxim només poden posar deures d'una assignatura cada dia.
4: Molt bé. Per exemple,
2: bona proposta.
4: Max?
0: Primer de tot, és important, pel plan, però seria... No se pot llevar, no se pot destruir el que hagi fet el director anterior.
4: Entesos?
2: D'acord. Wow. Per tant, tu mantendries el pla d'en Elida.
0: Sí.
2: D'acord.
0: I canviar-lo un poquet se pot, però llevar-lo del tot... No.
2: Respectar la feina.
4: Exacte, respectaràs l'anterior legislatura. D'acord. I Nura, què faries tu?
3: Jo, si fos directora, posaria menys deures i més excursions.
4: Molt bé.
2: M'ha agradat molt. Són fantàstics. Na Nura, na Lida i en Max, vos han de donar les gràcies per aquesta estoneta i per totes aquestes reflexions sobre els deures. A veure si mos han sentit i escoltat qui mos hagi de sentir i escoltar. Margalida, gràcies a tu una altra vegada, un cop més, per obrir aquesta porta que comunica Saula en la nostra realitat, que a vegades n'hi ha que estem allunyats com nosaltres. Així que gràcies, Margalida.
1: No, gràcies a vosaltres, però jo un plaer per venir aquí. I ara m'on anirem, perquè tenim 25 dictats per corregir per demà. Meu.
2: Aquesta no és una altra història. Que reti molt, Margalida, gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
1: Gràcies. I mentre que la setmana que ve m'ho anant de colònies, que l'altre, amb els meus alumnes, i segur que sortirà més d'un xiu-xiu per allà, que ja vos ho contaré.
2: Sí, no podrem xerrar. Gràcies, i torno acompanyada amb voló. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és Cultura.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: I doncs, sí, seguim aquí a Xiu Xiu i ara mateix tanta sort que ha arribat en Sion Catsana per intentar donar-nos resposta en els 3.000 pensaments per segon que mos provoca aquest món modern en les seves...
1: Sí o nades?
0: 3.000 pensaments per segon, no?
2: 3.000 pensaments per segon. Sí, sí, dades. De fet, està la cosa complicada perquè està llista molt alt, de fet, aquests al·lots. Aquests al·lots pugen fort, eh? Aquests al·lots pugen molt fort. Però avui vam parlar d'una cosa que crec que empatitzarem tots i totes perquè a tots mos ha passat. A mi me passa que jo sóc un orgullós Vini Salomé exiliat temporalment a Muro i que fa feina a Palma.
0: Temporalment, que quedi clar.
2: Temporalment, mai mos empadronarem a un altre lloc. Però què passa? Que faig moltes hores de cotxe i encara que sempre posi IB3, ràdio, a tot volum, com que són trajectes diaris que tenc molt interioritzats, la meva ment divaga durant aquells 40 minuts, quasi 50, una hora, a vegades, de matí.
0: És
2: de matí, segons quan trobi els embossos, a prop de Santa Maria se complica, i moltes vegades, com deia, la meva ment divaga i tenc profundes converses internes. Mm. Pensaments més o menys intrusius que m'assalten, que intent resoldre, perquè sabeu que jo no dono respostes, això ho fan a les 7 a missa, però sí que intent reflexionar-hi, i sempre passa que són monòlegs bastant brillants, on jo sóc una persona eloqüent.
0: Com deu ser Sion Catsana? Sí, no ho passa mai.
2: No, clar, sí.
0: Imagineu-vos.
2: Sí, no, estàs tot el dia allà donant-li voltes. Jo, de fet, pensava, a vegades diuen que... Bé, no diuen que hi ha un tipus de manera de veure la vida que està molt associada amb el món modern, que és tenir pensament dispers, no? Que vas passant d'una banda a l'altra. Jo tenc hiperfocalització moltes vegades de que veig una formiga i estic allà a muerte amb aquella formiga.
0: Això diu molt de tu.
2: Sí, no sé si va dolent, però diu qualque cosa. Diu qualque cosa. Després és veure que aquests monòlegs intents tan profuns els intenti en veu alta i tot cau
0: per
2: seu propi pes, perquè no són tan eloquents ni tan brillant, etc. Però és una corolla que m'ha interessat bastant aquesta setmana i venc a parlar-vos una mica d'això, dels nostres monòlegs interns i per què xerran tots sols. I la primera pregunta que tenim per vosaltres és quin és el vostre moment de monòleg intern? Perquè també hi ha la dutxa, també hi ha potser fent la compra diària, o no diària, setmanal. És a dir, quin és el moment en què vosaltres començau a rumiar?
3: Home, jo en els cotxes, viatges, Palma, Son Cervera també donen per pensar. A part d'hi ve tres ràdio posats. I després, per desgràcia, moltes vegades, quan me n'he d'anar a dormir, comença aquest monòleg intern i no m'adorm.
2: M'interessa perquè ja... hi tornarem en això, Jordi. M'agrada.
4: Jo fa no gaire que he començat a anar en bici, i anant en bici i penso molt, i de fet m'agrada moltíssim, perquè en cotxe o tens la ràdio posada, o un podcast, o música, i no funciona tant, però en bici sí que funciona molt bé.
0: Jo amb cotxe 100%.
2: 100%, eh? Viatges de cotxe, monòleg intern.
0: Sí, sí.
2: És el joc, diguéssim...
0: És un plor, el dins del cotxe. M'agrada,
2: de més,
0: eh?
2: Sí. No, plor.
0: Perquè vas en automàtic, i és quan se menys permet.
2: Exacte. A mi m'ha passat moltes vegades que he dit, ara mateix hagués pogut atropellar tres persones,
0: sí,
2: m'ho contenint i diria, no he estat jo.
3: Sí, són els moments on te penges al radar.
2: No.
0: A vegades, quan dius, com he arribat aquí?
4: Això és una escola, mos deien molta alerta quan conegueu molt un camí, perquè ja el fas en pilot automàtic, mai millor dit,
2: exactament.
4: I poden passar coses.
2: Exactament, i no veig cap senyal per fer tots els stops, vas amb aquesta moguda. Bé, vos explicaré una mica tot això de monòlegs intern, però van, com sempre, una cançoneta i comencem.
0: Dale.

0: Aquí no volem ser veritat, però volem informació.
1: Per
0: si
1: favor.
0: Pot ser. Bé, i de resulta que tot això dels monòlegs intents no és cap ximpleria i els psicòlegs ho estudien seriosament. I he trobat certes coses fascinants. Per començar, he explorat un descobriment que se va fer viral, sabeu, l'any 2020, i és que la veu interna aquesta que tenim no és com sempre pensar. Resulta que hi ha un psicòleg, que és Russell Hulbert, que és un psicòleg de la Universitat de Nevada, que porta més de 5 dècades estudiant l'experiència interior de les persones amb un mètode bastant enginyós. Ell dona un beeper, que és un localitzador, és un busca, diguéssim, tota la vida, a les persones que són usuaris del seu experiment. I quan aquest busca sona, s'han d'aturar i descriure exactament allò que hi havia en el seu cap en aquell moment. És a dir, que amb què estàvem pensant? Són a moments aleatoris del dia, no sempre és a la mateixa hora, etc. I no has d'escriure el que voldries dir, has d'escriure exactament allò que estàs pensant. I resulta, que això és bastant sorprenent, que la parla interior, aquella veu en paraules, només apareix aproximadament una quarta part dels moments. És a dir, un diàleg en paraules verbal, d'acord? I direu, la resta de temps què passa? I
1: doi,
0: la gent pensa en imatges.
1: Ah, però i si has buscat a plegar xerrant en qualcú?
0: Bé, en aquell moment no s'apunta,
1: no
0: aquesta la fallim. És a dir, són moments en què estiguis
1: pensant
0: tot sol.
1: Pensant més en imatges que en paraules, llavors.
0: Amb imatges, sensacions i emocions, no verbals, d'acord? I és el que en Hulbert anomena pensament no simbolitzat. Moltes de les vegades el nostre pensament no és verbal, sinó que és això, imatges, sensacions, etc. Ara bé, quan els mateixos subjectes els hi passa un qüestionari i li pregunten tu penses en paraules normalment? Quasi el 70% diu que sí. Per tant, aquell moment en què està verbalitzat és el que ens queda a nosaltres imprès a la memòria. Tot allò d'imatges, sensacions, que si tu te poses a pensar-hi, realment ara no recordes, passen fugaces, però són quasi... són tres quartes part dels temps de pensament interior. Això m'ha semblat al·lucinat. O sigui, que tenim una il·lusió d'un narrador permanent en el cap, però realment apareix de tant en tant, no? Com dèiem, ens pensam que vivim amb aquest locutor intern, però realment, si intentem anar-hi en el detall, no passa tan sovint. De fet, hi ha persones que ja se considera quasi un trastorn, consideren que tenen una veu parlant-li a tota hora, inclús quan estan amb altra gent. No sé si vosaltres... No un cas d'esquizofrènia, no és un cas, diguéssim, de salut mental, sinó... que constantment tenen aquella veu.
1: A vosaltres... Però la teva pròpia o la d'una altra?
0: Aquest és un tema interessant, perquè vosaltres, quan penseu en la vostra veu?
2: Home, jo crec que ja... Sé per on va, això és molt superinteressant. En quin idioma penses, també?
0: En quin idioma? És
2: a dir,
0: un tema.
2: Com penses en conceptes? Per què penses? Què és el que penses?
0: Construeixes frases sintàticament ben construïdes?
1: En quin idioma penses?
2: És que jo crec que no penso en cap idioma. Jo
1: com
2: m'acosta
1: que no?
2: Pensar...
0: És l'idioma de la veritat.
2: Amb conceptes, penso en això, en imatges, en sensacions, però no penso... No articula el meu cervell. Molt bé, Xavi. Ara,
1: no.
2: A la Ràdio Pública de Balears has de dir això, d'articular gramaticalment aquesta... No ho penso.
1: Però penses ara dir això, això i això. Xerrar.
2: Però no dic que jo mateix ara diràs això, això i això.
1: No t'ho dius, però ho penses.
2: És una veu figurada, que no és una veu que existeix. Jo crec que t'està dient, Xavi, això ho estàs fent bé, o no, que tens un sistema de valors, en funció d'això, te jutges o te valides o t'invalides, o jo crec que això funcionava una mica així.
1: Mai m'havia plantejat que la gent funcionés d'una altra manera de ser casot.
2: No ho sé, és molt 100% que no penses en frases.
1: Jo sí, jo penso en frases. És que si no, com penses?
0: A mi em passen les dues coses.
1: Amb un PowerPoint.
0: No, em passen les dues coses.
1: D'això no, jo penso en frases.
2: Ah, sí?
0: A mi hi ha moments que penso rebost, fuet,
1: Estic flipant ara mateix.
0: Hi ha altres moments que penses, avui he d'anar a xiu-xiu, a les 8, tal... Però no sempre
2: però
0: és frases articulades.
2: I t'ho dius a tu mateix.
1: Com, no em veu alta, però...
2: Exactament, sí, però...
0: Perquè això és una altra pregunta que tenim per vosaltres. Vosaltres, quan llegiu, moveu la llengua...
1: No, això ho fa saber predir, no.
2: Jo a vegades sí que llegeix com veu alta. Per practicar.
1: Però a tu perquè t'agrada sentir-te.
0: No, jo dic sense xerrar, és a dir... Tu llegeixes per tu mateix, sense articular cap paraula, cap so, però fas el moviment de la llengua com si xerrassis.
2: No, això no, però quan llegeixes penses en imatges.
0: És molt visual.
1: Sí. És que quan llegeixes una novel·la, per exemple, te la vas imaginant com una pel·lícula, no? Això ho fa tothom, no?
0: Saps què passa? No, és a dir, com més senzill és el text, menys movem, menys fem moviment muscular de la llengua. Però sempre en fem. Sempre en fem, potser no els anotem perquè són molt subtils. Mm. Quan llegeixes un text molt enrevessat, sí que fas com si llegir-lo en veu alta dins la teva boca perquè són paraules que no domines tant. Això també és un fet que a mi m'ha interessat moltíssim perquè és així, no? Igual com una altra cosa que he trobat, de les persones que tenim la sort de ser bilingües o políglotes, no sempre penses en la mateixa llengua. Depèn de, potser, en qui va dirigit aquell pensament. A vegades me passa que si el que faig és... que és tan famós de l'esperit de l'escalier, que és aquest argument brutal que s'ha tocut quan ja ha passat aquella conversa, no? Sí. Això va popularitzar Diderot, que és aquell moment en què baixaves de l'escala del cafè i t'apareixia aquell argument que has estat...
1: Li hagués pogut dir tal.
0: La conclusió perfecta. A mi me passa que si la conversa és amb una persona que parla en castellà, estic pensant
1: clar,
0: en aquell
1: idioma. Clar, perquè tu te dirigies a ella.
0: Clar, perquè estic pensant això, no? Perquè estic,
1: jo no, jo sempre en català. Tu...
0: No, clar, està molt bé, està molt bé. Sí.
1: A vegades amb anglès.
0: Sí. Ja me demano, no sé xerrar, però...
2: Podem provar.
0: Sí, me salta de cop. Altres coses interessants sobre aquest monòlegs intens que tenim. Hi ha un altre escriptor, un altre filòsof, un altre pensador, de fet, és sociòleg, però tocava un pot totes les branques, perquè en el segle XX passava molt això, que és Erving Goffman, va escriure La presentació del jo en la vida quotidiana, que és un poc això que intentava explicar amb l'esperit de l'escalia. Ell va tenir la seva idea central, que és que la vida social funciona com un teatre, com un joc de màscares, no? I, per tant, aquests monòlegs intents moltes vegades serveixen com un assaig i diferenciava entre el front stage, el teatre, i el backstage. El backstage són aquests moments que tenim per preparar així com ens presentarem davant la societat. I, de qualque manera, aquests monòlegs intents, a part de servir-nos per... articular els nostres moviments o per les coses més bàsiques, serveixen un poc per també construir la nostra identitat, pensar-nos a nosaltres mateixos i així com ens volem presentar davant dels altres. Aquí s'intueix una pregunta que és si sempre és un joc de màscares, quan són nosaltres de veritat? Qui són quan ningú mos mira? Això ja, vosaltres deixo per vosaltres, després de que vostre, ja li penseu i deixeu de dormir, perquè...
1: Que
0: me volia comentar també és vosaltres quan penseu, és a dir, quan teniu aquests monòlegs, són de fer monòlegs o són diàlegs? A mi me passa que a vegades és entre dues persones.
1: Però tu, tot
0: són
1: tens?
0: Jo mateix, sí.
1: Ah, d'acord.
0: Sí. No telefonem en el psiquiàtric encara. Ja Estetet de Plató, fa 2.400 anys, mos deia que el pensament és un diàleg de l'ànima en si mateix. Sí. I a mi
1: jo
0: me passa
1: diàleg,
0: una mica.
1: Jo és diàleg. Tu, Xavi?
2: Jo és diàleg entre... Clar, si hi ha un sistema de valors, has d'avaluar com són les coses. Jo crec que és com un... Sí, un diàleg entre allò que fas, allò que t'agradaria fer... Per exemple...
1: No, però quan pres una decisió...
2: Per exemple, ho ha dit molt bé. Rebost, fuet.
0: Sí.
2: Va, molt bé. Me convé menjar fuet. Anar a rebost i menjar fuet. És diàleg entre el que pots fer, el que no hauries de fer, el que te convé. A vegades, mos és igual i tirem cap endavant. Però es vèncer un poc aquesta resistència.
0: Sí, jo, hi ha un pensament màntric, que repetem moltes vegades, que és... Ai, si no diguis dois. A mi mateix. És a dir, a vegades que penses a qualque cosa i dius, ai, si no diguis dois. I clar, hi ha aquest diàleg de si o no, si o no, dos, saps? Que hi ha una competició de qui té la raó. No sé, cosetes de...
1: Jo crec que això li passa a tothom.
0: Crec que li passa a tothom.
2: Si no fos un diàleg, seria totalment arbitrari. Vull dir, no hauria decisió.
0: Seria superautocentrat.
2: No, al contrari, seria un salvatge.
0: Sí,
2: no hauria resistències de res.
0: Pot ser tenir cap aquí. Bé, vos poso una altra cançó i vos explic, mem, la vida moderna que ha fet tot això del monòleg intern.
1: Home, que ha fet la vida moderna en tot això?
0: La vida moderna és molt complicada.
3: Ai, Jesús.
0: Resulta que, clar, què passa? Estem en un moment històric on la quantitat d'estímuls per segon que rebem impedeix, de qualque manera, desenvolupar aquest diàleg intern en moltes situacions. Abans esperaves en el metge, doncs tenies una mica d'aquest diàleg intern. Estaves, jo què sé, a qualsevol lloc, tenies aquest monòleg intern. Ara tenim el mòbil, que mos tapa en serotonina tot això. I hi ha moments molt puntuals on sí tens aquest monòleg, com pugui ser el moment del cotxe, però a mi me passa que el meu pensament xerra més fort que la ràdio, perquè és l'única possibilitat de poder escoltar-me. I això amb què se resumeix i recull el que deia en Jordi en el principi? Que la Societat Espanyola de Neurologia diu que el 48% de la població adulta espanyola no té un son de qualitat. el 50% té problemes per conciliar el son. I el 32% se desperta amb la sensació de no haver descansat. Per què? I això no té cap base científica, sinó que és una intuïció. La meva intuïció és que, com que tot aquest pensament, tot aquest monòleg intent no pot desenvolupar durant el dia, quan s'apaga tot, quan hi ha silenci, que és quan te'n vas a dormir, te salta de cop tot allò i t'impedeix poder descansar. No sé si vos passa, crec que en Jordi sí.
4: Sí, clar, a més te poses a pensar en coses ja. Aquell dia que tenies 14 anys i te vas caure enmig de la plaça.
0: Sí,
4: va ser terrorífic, i és un trauma.
1: Jo és que justament darrerament dong fatal.
0: Ah, d'acord.
1: I, clar, les cancions sempre arriben al millor moment.
0: I ara vull tirar a donar-li voltes, a menys si anem a monòleg intent, menys si m'estic contestant a mi mateix, menys quan som aquí de dins, quan tenim d'anar a aquest quarto. Quan som?
1: A veure, bé, i he de deixar de mirar mancor mòbil i a l'opinió...
0: Tu d'una solució.
1: Ah, gràcies, Tion.
0: Jo? És una solució, però no és una recomanació, saps? No atureu. És a dir, poseu-vos un podcast. Més músic. Tapau. Tapau.
2: Jo faig això. Música, podcast, pel·lícules, tot. Endavant, vinga.
1: Vols dormir-ho en la tele?
0: Fa anys, amb auriculars i escoltant un podcast.
1: No passa mai.
0: Fa anys que no puc dormir en silenci.
1: No passa mai.
0: Estoy lluny, estoy lluny.
2: Fa poc silenci, de vegades.
1: Això és fatídic.
2: Perquè no estem avasats.
0: És com m'atropa a mi mateix. Això és fatídic. Faig una porada. Tu saps que aquí a vegades m'obri la gabardina?
1: Sí.
0: Aquí estàs a la gabardina, clar.
2: Aquí el bessó.
0: Descoi fins que no hi obert.
1: És a dir, amb el podcast no estàs en tu mateix.
0: Clar, per això jo intento escoltar. Ha de ser, i a més, ha de ser un equilibri entre alguna cosa que m'interessi un poc, però que no sigui molt interessant.
2: Te poses temporitzador.
0: Sí, que se m'aturi tot sol.
2: Un clàssic.
0: Després...
1: Jo descobreixo unes coses amb altres.
0: A veritat, ves per l'auricular, que té per allà, se'n demana el trop. Bé, qüestions. Però el tema és que jo necessito tapar continuament el renou. Per tant, la solució és... Posau... parxes. No us ho diré la paraula.
1: Tapau els pensaments.
0: Tapau. És a dir, sí, no intenteu solucionar res. Fugiu cap endavant. Sempre, fugiu. Fugiu.
1: No, ja t'ho agraeix que me donis aquesta solució perquè estic passant una època d'insomni.
0: No ho comenteu en el metge, però fugiu. Fugiu cap endavant.
2: D'aquí que aquí no m'ho sent ningú. Estem entre nosaltres, en família.
1: En Tion Cansan és el millor i cada setmana tanta sort que el tenim. Gràcies, Tion.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres atents a la possibilitat de ruixats forts amb tempesta que han fet que l'Agència Estatal de Meteorologia activi avui l'avís groc. Sobretot a Mallorca es poden produir aquestes pluges fortes. Hem de dir que a l'inici del dia predominarà el cel poc ennigulat, però a mesura que passi aquesta jornada s'aniran formant nígols d'evolució que són els que podrien provocar aquests ruixats que en tot cas serien dispersos i localitzats. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com en el cas de la docència. Un fet que no es recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Sira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
1: Precisament avui els estudiants del CEIP Sant Pisà de Palma tornen a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán n'és el tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent. I també hem sabut aquesta nit que Espanya acollirà finalment a Canàries el creuer de luxe amb un brot d'antivirus a petició de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que havia reclamat el compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. Espanya també ha acceptat una petició formal de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge del creuer, on dius que es troba en estat greu i que serà traslladat immediatament a Canàries en un avió hospitalitzat. El govern espanyol donarà a conèixer els detalls del protocol per acollir aquest creuer tan bon punt es defineixin amb l'OMS. I avui, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, junt amb els bombers, revisaran l'edifici del barri de Foners, afectat per l'esfondrament parcial. Jaume Crespí Quintana és oficial de bombers.
3: És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
1: I el alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha desmentit les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques. Assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que sí que ha comprat un local comercial que està reformant i el convertirà en habitatge per posar-lo a llogar a preu limitat. Són la portaveu del PSOE, l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, i Rafa Triguero.
4: És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui sa barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
5: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
1: Són les 6 i 4 minuts. A partir de les 7 a l'informatiu matí ampliem aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: de Xiu-Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i avui vos hem de dir una cosa que ja sabíeu, que nosaltres, gent de les Illes Balears, som uns privilegiats.
1: Exactament. Uns privilegiats, tenim les platges quan no és estiu.
2: Ses carreteres quan no hi ha bicis, autocars ni embossos.
0: Qualitat de vida, pan boli, sobrassada, encimades, flons.
2: Rafael Nadal, Alba Torrens, Cata Coll, Sergi Llull.
1: Miquel Barceló, Rosi de Palma.
0: La Serra de Tramuntana, Sant Antoni, els dimanis, les cales, es vedrà, Sant Joan.
2: I el privilegi de queixar-nos de viure al paradís.
1: I és que a més de tot això, se mos ha tornat a reconèixer una fita.
0: Atenció, perquè és una de les fites més importants de la història de les Balears.
2: A l'alçada de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia.
1: Les Illes Balears té, ni més ni manco, que el supermercat amb les millors vistes d'Espanya. Vols gaudir d'aire condicionat, fil musical, ofertes i, sobretot, unes vistes privilegiades? Idò, vine a Caladó, the magical place to be happy. Allà s'hi troba el supermercat amb les millors vistes del món. Així és, tomàtiques de Nova Zelanda i vistes privilegiades, check. Veure la mà mentre compares preus, check. Fer coa, sí, però el manco amb la síndrome de Stendhal.
3: Que guapo, perro.
1: Ploraràs de l'emoció cada vegada que quedis sense ous.
3: No me'n puc avenir.
1: Animaràs a tota la família a menjar com a porcells. No vagis més d'excursió. Ves a comprar vinagre. Vine a Caladó. Compara, compra, contempla i el més important, sigues feliç. Supermercat no apte per a sensibles a les emocions fortes.
4: Dos besitos i res més, tothom feliç i tal.
1: I de bona cosa, eh?
0: Amb vistes.
1: Amb vistes, exactament. Que
0: bon, o sigui, un supermercat amb les millors vistes se troba a Mallorca.
1: A Caladó.
0: A Caladó.
1: Concretament.
0: A les millors vistes de cada Espanya.
1: D'Espanya?
0: Del món.
1: Mira si hi ha uns supermercats d'Espanya. N'hi ha moltíssims, eh?
0: Que de ser millors vistes...
1: I del millor és aquí, a Can Nostre.
0: Jo deixaré d'anar a Miradors.
2: Jo és que diré... Quin millor lloc per anar a veure les vistes que un supermercat?
1: És que això t'anava a dir.
2: Restaurants, Miradors...
1: Jo, que som de Palma, aniré fins a Caladó a fer
0: a comprar.
1: A comprar, exactament.
0: Jo... S'han acabat les cites romàntiques en el mirador. Me n'aniré en aquest supermercat.
2: De fet, si s'eclipsa, se pot veure des del supermercat i anirem.
0: Segur que sí. Segur que sí. És que han de saber trobar l'encant en els llocs vells.
1: Tu, poguem d'anar a qualsevol altra banda.
0: No sabem que tenen bellesa, bellesa oculta.
1: Exactament.
0: Un supermercat és preciós.
1: És molt guapo. Sí, sí. El cementeri també són guapos.
0: Home, és
1: vera. No, totalment. I, de fet, en aquest supermercat, imagina't, tu dius, on quedam avui? Podem anar a la mà...
0: En el mirador del súper.
1: A mirar, a veure el vedrà... Vista del Vedrà, o en el supermercat de Caladó.
2: En el supermercat de Caladó.
0: Però és que han de saber trobar la bellesa en aquest tipus de llocs.
2: Sí.
0: Han de diversificar els llocs on nosaltres podem anar a gaudir. Per exemple, un polígon. Trem-li suc en el polígon.
2: De fet, jo vull dir una cosa abans, i és que el cementeri de Sant Cervera té unes vistes guapíssimes.
1: Que sí,
2: eh?
1: que sí.
2: Si mos podem apuntar a qualque banda, com a cementeri.
1: On t'agradaria més fer un programa en directe de Xiu-Xiu? En el supermercat, en les millors vistes d'Espanya, aquell supermercat de Caladó, o en el cementeri de Sant Cervera?
2: No ho tenc clar, podem fer les dues.
1: No ho sé.
0: Que... Hi ha molt de cementeris amb bones vistes.
1: Però venen per feines, perquè hem pensat que nosaltres, com és evident i ja sabeu, som un programa imparcial, d'acord?
0: Sí.
1: Democratitzador. I és important també exposar els llocs que no són tan preciosos com aquests.
0: Mos hem de diversificar, perquè ja està bé d'anar a una platja a gaudir.
1: A un supermercat. Per això, farem un rànquing dels polígons més guapos de les Balears.
0: A veure, quins tenim?
1: Hem de fer aquí una pluja d'idees.
2: I tenim els de Can Valero, que és de vora Sant Moix.
1: Exactament, és un Castelló, que és Grammy. És Grammy, se torna cima.
0: El de Sant Bugadelles, a Calvià.
1: Exacte.
0: On hi ha IB3, televisió.
1: Hi ha tres Menorques en el polígon de Poima, si no va malament. I per tant, recompten, tenim quatre, però necessitem un més.
2: Home, Eivissa ja és de Montecristo, que no hi ha gaire cosa icònica, però està envoltat de les discoteques més mítiques del món, com som Sant Nècia i Sullivers.
1: Per exemple, per
0: és
1: tant...
0: És que tenim polígons meravellosos, clar que sí.
1: Recompte, Can Valero, Son Castelló, a Palma, Son Bugadelles, a Calvià, a Maó, Poima i a Sant Rafel, el de Montecristo.
0: Quin és el polígon més vell de les Balears?
1: El Manco Lleig o el Manco Guapo?
0: Hem de fer una tier list d'aquestes.
1: Exacte. De més lleig a manco lleig. O de manco guapo a més guapo, que és el mateix. En primer lloc, és més lleig de tot. I ho hem de poder justificar de qualque manera.
2: Una cosa aquí.
0: Home, jo...
2: Jo
0: diria de Sant Castelló.
2: Sí.
1: Què dius, Sant Castelló, si ja sa torre a cima?
2: Aquí li interessa el gremi.
0: Sa torre a cima no és tan alta com...
1: Va guanyar un premi.
0: Però ja ha quedat enrere, ha prescrit.
1: Bueno, també és gremi, que mos va anar poc més
0: d'una alegria. No, bona sala de concerts, clar que sí, però...
2: Sí, però...
1: Sant Castelló, ja toques del guapo, si menja bé.
0: Però i del Can Valero...
1: Bueno, Can Valero també té un altre restaurant que també hi...
0: I els mallorquinistes...
2: Bé, hi pots dir...
1: Ah, exacte.
2: Oia, sa bolera, Can Valero.
1: De vora,
2: bolera,
1: sí.
2: Can Valero, mira.
0: Els mallorquinistes també se l'estimen, no?
1: És històric, de Càpolis. També...
2: Però, també ho dic, no? Estem valorant...
1: Aquesta ràdio hi van anar.
2: Estem valorant bellesa. I una discoteca no fa guapo, una discoteca.
1: És vera.
0: Bé, idò, que posam, idò. El de Can Valero.
2: Sí.
0: El polígon més lleig de Mallorca, en aquest cas, Can
1: Valero. El de Sant Bugadelles, quan hi entres...
0: Ah, i ve tres televisió.
1: Però quan hi entres, hi ha les muntanyes d'Esponent...
0: Exacte, és preciós.
2: Va,
0: doncs
2: no tira cap a casa, aquí.
0: El darrer és el de Can Valero.
2: Vinga.
0: El més lleig.
1: Can
0: Valero.
2: Can Valero.
0: Després, el segon posaríem Sant Castelló.
1: Jo no ho trobo, però bé, no vols discutir això.
0: Després, en tercera posició, com el polígon més vell, quin posaríeu?
1: El de Poima, per ventura.
0: Sí.
2: Sí.
0: A veure.
1: Els d'Eivissa, també.
0: Home, això de què? I les discoteques? No, posaries de Mo. A més, hi ha Ivetres. La seu d'Ivetres a Mo.
1: I d'on va, Poima?
0: Poima, en tercera posició.
1: Ahà.
0: Després jo posaria... Clar, hem de decidir el primer. Home, jo crec que per fama internacional és de Montecristo.
1: Això sens dubte, que és a Eivissa, tot i que és de Sant Bugadelles, heu anat mai en el de Montecristo?
2: Però espera,
0: sí,
2: fama mundial, però hi ve tres televisió. A Sant Bugadelles.
0: Ja,
2: és vera. Sort que aquí tothom...
0: També és vera. I del cop de fer...
2: Passant molt de temps, però tot i d'altres.
0: Hem de granar cap a casa. Cap a casa nostra.
1: Sí.
0: Nostra particular.
2: Cap a casa i
1: sí.
0: Home, Ivetres és la casa de tots, inclou també els d'Eivissa, per tant, què fèiem? Triam Montecristo en segona posició i Sant Bugadelles en primera posició.
1: Home,
0: com el polígon
1: si
0: més vell de les Balears.
1: Entra, si me fas triar, entre Amnèsia, discoteques internacionals, o Ivetres Televisió, no en tinc cap dubte.
0: Idò, Sant Bugadelles...
1: No, sense ràdio.
0: Idò, els rànquings dels polígons queda així. En cinquena posició...
1: El més lleig, el manco lleig. Guapo.
0: Can Valero, després Sant Castelló, a Palma, després Poima, a Mo, en segona posició, els de Montecristo, i en primera posició, Sant Bugadella.
1: I tot això perquè tenim el supermercat amb les millors vistes d'Espanya. Vols gaudir d'aire condicionat, fil musical, ofertes i, sobretot, unes vistes privilegiades? Idò, vine a Caladó, the magical place to be happy. Allà s'hi troba el supermercat amb les millors vistes del món. Així és, tomàtiques de Nova Zelanda i vistes privilegiades, check. Veure la mà mentre compares preus, check. Fer coa, sí, però el manco amb la síndrome de Stendhal.
3: Que guapo, parlo.
1: Ploraràs de l'emoció cada vegada que quedis sense ous.
3: No me'n puc avenir.
1: Animaràs a tota la família a menjar com a porcell. No vagis més d'excursió. Ves a comprar vinagre. Vine a Caladó. Compara, compra, contempla i el més important, sigues feliç. Supermercat no apte per a sensibles de les emocions fortes.
4: Dos besitos i res més. Tothom feliç i tal.

0: TV3 Ràdio és humor. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No hi noturam, hi noturam.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom.

0: aquesta setmana en el qual en Jordi Suárez se posa en el mood de jutge, en el paper de jutge, i reparteix ni més ni manco que la justícia veritable a través del gomet verd i el gomet vermell.
1: És que no hi ha justícia més vàlida que les gomets, i per això començarem pels gomets verds, avui verds. I el primer gomet verd és per la colla de la bodega d'Eivissa.

0: Sa colla de Sa Bodega, una de les agrupacions de ball tradicional més importants d'Eivissa, ha participat aquest cap de setmana a una trobada de música i dansa tradicional a Oporto, a Portugal. Bravo!
1: Molt bé!
0: Molt bé!
2: Que boneito, que boneito!
1: A quin jutge ve més simpàtic!
0: Segur que és una trobada de grups de tot el país per difondre, compartir i preservar tradicions populars. Tot el país, supos que tota la península, més ben dit.
2: Mm-hmm. Sí.
0: D'una grup, bueno, que...
2: La península ibèrica, que
0: mos inclou,
2: clarament.
0: Però bé, ja està. De gent que se troba per ballar, no? I ja està. Ja. I dissabte passat...
2: En Joan, per els auriculars, m'ha dit un altre. No estic a la península, ja ho sé.
1: Sí, sí. És possible, Jordi, però, que se refereixi a Oporto, el país... a Portugal.
0: El país Oporto.
1: Sí,
0: no, sí, sí, ho he dit.
2: He
0: dit a Portugal, ho he dit.
2: A veure, menys hi situam tots.
0: Sí. A Portugal, però és una trobada de gent que balla.
1: Ja està. Deu deixar-me anar.
0: I de... Bé, la colla, la bodega d'Eivissa, van fer una actuació de ball pagès davant la resta de grups i públic d'allà, i segur que va ser una trobada molt xula i en representació balear, que sempre està bé. O sigui que no podem demanar més i tot són bones notícies en aquest comet.
2: En aquest
0: cas, no me'n poden queixar.
1: Molt bé.
0: Així que comet verd per la colla, la bodega, el grup de la península, de fet.
1: Molt bé.
0: El grup de la península. De Eivissa, per dur la tradició eivissenca a Portugal, que n'hi ha molta de tradició, i a vegades mos oblidant d'això.
1: Exactament.
0: Molt bé.
2: S'ha de reivindicar sempre, clar que sí.
1: Gometà Robert.
0: Gometà Robert, i seguim a Eivissa.
2: Del front.
0: Seguim a Eivissa, que estan a tope aquesta setmana, perquè li hem de donar un gomet verd a la Eivissa medieval.
2: Home, Eivissa medieval, una fira de gran reputada reputació.
0: Sí, sí, sí, ja tenim el compte enrere, perquè se celebrarà ja, entre dia 7 i 10 de maig. Uh-huh. És a dir, avui són dia 5.
2: I demà passat demà.
0: I demà dijous, efectivament.
2: Demà passat. Comença.
0: I bé, que això, que aquest dia els carrers de Dalvila s'ompliran de paradetes, artesania, menjar, espectacles, molt d'ambient, molta cosa. Hi haurà fins a 60 parades de gent d'Eivissa i Formentera, producte local i tot, ambientat com toca. Uh-huh. Amb escuts, espases i aquestes coses medievals.
2: Amb armadures i cavalls.
0: Tot preciós. I és una de les cites més esperades a Eivissa de tota la primavera. Així que, com et verd, la fira medieval d'Eivissa... Per fer aquest viatge en el temps.
2: Avui només poden dir visca.
0: Visca Eivissa.
1: Exactament.
0: Visca Eivissa. Més com et vers. I aquesta vegada és per ses vaques de sa reina.
2: Primera pregunta, quina reina? I segona, quina vaca?
0: Sí. Idò sabeu que a mitat del segle XIX sa reina Isabel II va enviar vaques a Menorca per millorar la productivitat. Perquè hi havia problemes i va enviar vaques.
1: Molt bé.
0: Així, sabeu que a partir de certs processos les han anat adaptant en el territori i ara ja formen part del bestiar autòcton de Silla. S'han adaptat. I per què vos conto tot això? Idò, perquè ara l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears ha enviat tota la documentació per reconèixer les vaques de Isabel II com a espècie autòctona de Menorca.
1: Molt bé.
2: God save the vaca.
1: The cow.
0: De com és?
1: The cow.
2: God save the cow.
0: But God save the...
2: The queen. Sí.
1: The queen. Bueno, jo crec que ja...
2: No, és que he pensat que ara era rei, he dit king.
1: Clar, és un lapsus, lingüe.
0: Bé, què vol dir això? Que sigui reconeguda com oficial? I de segur que ajudarà molt a la recuperació de l'espècie, conservació, reconeixement... Jo no entenc massa d'aquest tema, la veritat. No és lo meu. Però que reconeguin la vaca de la reina Isabel II com a autòctona sembla bona notícia. Sí, sobre el paper, però és que és una cosa xula.
2: Però com reconeixem una vaca d'aquestes, de la reina?
0: No sé.
1: Perquè...
0: A la millor com els cavallers, amb una espasa, així, totes de cara.
2: Però tenen unes taques diferents.
1: Són puntuals. Una mica estirades, a les 5 veus que fan estar.
0: Ah, com reconeixen de com saben que són elles. Clar, però, sí. Com les reconeixen com a espècie autòctona.
1: No, administrativament. Clar, per hi ha això. Tot un seguit de tràmits.
0: Per això, no sabia si les dues, si les jo te declaro espècie autòctona.
1: Perquè les vaques angleses són, bé, això molt puntuals.
2: Fan estar avui a les hores baixes.
1: Exacte,
2: a fosquet,
1: un poc estufades.
2: A fosquet,
1: sí,
2: fan estar.
1: Exactament, li duen pastetes.
2: Que bona.
0: Bé, jo no et sé reconèixer, però...
2: Pastisset.
0: Com a perd.
1: Exactament.
0: Com a perd per ser vaques de sa reina, clar que sí.
1: Molt bé.
0: I ara males notícies. Vinga, s'ha acabat de riure.
1: Ara ve quan m'agrada, Jordi, quan te poses un poc rebel.
0: S'ha acabat de riure, com a vermells, i primer com a vermelles per tota la gent que avui ha anat a Portopí per aconseguir paquets perduts. Estamos mal, pero es lo normal. veure, és que ja em fan. Segur que ha arribat a Palma. Palma, quin col·lis ha arribat a Palma?
2: A veure, ha arribat a Palma,
0: sí,
2: King.
0: Sí, ha arribat a Palma, King Collins.
1: Això és una escola, no?
2: No, no, no,
0: no, no, molt bona, Xavi, però no.
1: Ja ara que hi haig una estoneta. Jordi.
0: Ja està.
2: Què és King Collins, Jordi?
0: Idò és una empresa que se dedica a vendre paquets perduts en contingut de tot tipus. Roba, joies, aparells electrònics... La cosa és que ells te venen el paquet per pes. Per tant, no saps què és el que hi ha de dins quan ho compres. Ho sabràs quan obris la caixa. Són caixes de 3 a 15 quilos i hi ha com les normals i les que li diuen premium, que van de 60 fins a més de 300 euros. I, com no, aquestes coses agraden, s'ha fet viral, i ara van per tot el món posant punts de venda i arrasant pel simple fet de que són famosos. I són
2: és a dir, veurement si ho entrevés. La gent paga per unes catxes que no saben què hi ha de dins, però se suposa que hi haurà un producte...
0: sí, aleatori.
2: De roba, joies, aparells electrònics. Tu pots pagar de 60 a 300 euros, però mai sabràs exacte què hi ha dins la caixa. Una vegada has pagat, la pots obrir i descobreixes si t'ha tocat la loteria o no t'ha tocat.
0: Clar, se suposa que quan més pesa, més val i més cosa hi ha.
1: Això és com la sèrie aquella que feien, feien això per als magatzems.
0: Sí, és un poc el mateix, aquesta sèrie. Sí, que pagaven per magatzems, ho estaven magatzems i...
2: Mm. I no sé quina sèrie és, però...
1: Una americana.
2: Vosaltres ho faríeu, en això?
0: No.
2: Compraríeu una casa...
1: anar a florir, jo, si no sé què hi ha, perquè ho vull.
2: Bé, a mi jo te toca, jo, que sé,
1: home,
2: una
1: sí,
2: cosa que
1: te va
2: bé.
1: Un diamant i que val 100.000 euros.
0: Seguríssim que hauran posat un diamant a una caixa.
1: Tranquil·la, que si han de guanyar quartos amb això, és que ho tenen calculat.
2: Perquè són caixes que s'han perdut i no s'han reclamat, imagina. Per tant, si és una cosa tan valuosa, la gent ho reclamaria.
0: Sí.
1: O no? O pot ser la persona que ho havia comprat,
2: no?
1: O se n'oblida...
2: O ha mort.
0: En tot cas, segur que els hi surt a compte, perquè si no el que faria aquesta gent és obrir aquest paquet, mirar el que hi ha i vendre-ho. Si ho venen directament en el paquet tancat, és que els hi ha de sortir, els hi ha de sortir compte. Que també aquesta concepció de quan més pesa millor és, però és que potser te foten una pedra de 15 quilos.
2: Exacte.
0: I així te l'has menjat. Però segur que han arribat fins al punt de que hi ha fast pass. Pots pagar 15 euros per no fer cua en aquesta tenda i anar a comprar paquets d'aquests i poder anar a comprar més que la resta. O sigui, fins aquí arriba l'obsessió cap als paquets. Però bé, deixant de banda que és un incitador total a la ludopatia,
2: sí,
0: quina necessitat té la gent de comprar paquets que no saben ni què és el que hi ha de dins? O sigui, això sí que ja, comprar per comprar.
2: Sí.
0: O sigui, no hi pot haver persona que compri coses més inútils que un que compra alguna cosa que no sap què és.
2: El bici.
0: El bici.
2: I això només serà un dia a Portopí? Ha estat un dia o estarà més?
0: Estarà més dies, no sé dir-te quants.
2: Bé, però si, no és una
0: si
2: cosa puntual.
0: Si no, que t'interessa, si vols passar, ho pots cercar.
2: No. Jo guardo tot bé perquè és necessari.
0: Bé, sí, perquè si compres això segur que
2: a
0: serà
2: més,
0: el que no
2: trist,
0: necessites.
2: És com a perquè és com avui que me faig un regal, perquè és un autorregal.
1: Clar,
2: no?
1: Això paga jo.
2: Ai, que
1: pagues
2: bé!
1: Pagues per il·lusió.
2: El que jo volia, no?
1: És com comprar estazos o els cromos. Exacte. O jugar a loteria.
2: Pagar per il·lusió, però... il·lusió d'un altre, que és que ha comanat a caixa i no ho ha rebut mai, pobret.
0: Sí, sí. En tot cas, segur que no te surt a compte, perquè qui li surt a compte són els que estan venent els paquets. Això segur. En tot cas, gomet vermell per tota aquella gent que ha anat a comprar una caixa d'aquestes, i triple gomet vermell per aquells que han pagat 15 euros per un fast pass i comprar més coses.
2: Ben dit.
0: I el següent gomet vermell és per Ryanair.

0: sorprèn que un goma vermell sigui per aquesta companyia de dia. Sí. Què ha fet aquesta vegada, Ryanair?
1: Bé, segur que Espalma Futsal ha hagut de cantar aquesta cançó avui perquè ha perdut l'equipació. Perquè segur que Ryanair els ha perdut les equipacions durant el seu viatge cap a les finals de les Champions a Itàlia.
0: Oh, l'Illes Balears Palma Futsal, el nostre Palma Futsal.
1: Exacte, s'ha quedat fora equipació. La cosa ha estat grossa, perquè segur que s'havien de fer fotografies oficials, havien de fer revisió de camisetes per temes de normativa, i no els hi ha arribat, els hi han perdut. A més, segur que no arriben a temps, perquè ja ha dit l'aerolínia que si troben la maleta, tardaran 3 dies en tornar-la a l'hotel on estan. O sigui que s'han quedat fora equipació.
0: Però que ho duen tot a una maleta.
1: Jo
0: suposo
1: que sí.
0: Què passa?
2: A una maleta no crec que hi càpiga tot.
1: Home, no, són camisetes.
0: Quants en juguen a un mateix partit?
2: No ho sé, jo crec que sí, l'equipament... Sabates de recanvi, camisetes de recanvi, has de ser camiseta de l'entrenament, has de suadores, que els són llargs, curts... Home, pensar que hi ha més d'una maleta.
1: Sí, segurament n'hi ha més d'una, però
0: han perdut
1: una que duia l'equipació del partit. De fet, m'ha fet molta gràcia perquè deien que amb aquest tema de que tardaven 3 dies en tornar a l'hotel, els han recomanat que qualcú es quedi a l'aeroport per agafar les camisetes un pic les trobin.
0: Ah, sí?
1: I així no haurem de fer tot el tema d'enviar-les a l'hotel. Dic, ara una persona s'ha de quedar aquí 2 dies dormint.
2: Mare
0: meu. Ja, que
2: veure. No, és que n'hi ha per llogar cadiretes, eh? I per empipar-se una estona, també.
0: Un bon goma vermell.
1: Sí, a més, tot malament, perquè també tenien camisetes de recanvi, però no les poden utilitzar, perquè són aptes per la Lliga, però no per la Champions, perquè no poden, per tema de patrocinadors, només en poden dur un a la Champions. Uh-huh. I la resta de camisetes n'hi ha més d'un. En resum, desastre absolut. O sigui, no podien perdre la maleta on duien la roba... No, havien de perdre's de les equipacions oficials de la Champions. Goma vermell.
2: Molt bé, goma tarra vermell.
0: Jo vull saber quan juguen, perquè nosaltres estarem a Ràdio 2, en el canal 2 d'Ives a Ràdio, quan juguin. Bé, si no m'ho sentiu, és que juguen ells, i nosaltres som en el canal 2. Ara mis les xarxes socials del Palma. Ah, han penjat un story, un Instagram, però que se n'han anat amb una altra companyia. No sé si és que han baixat de l'avió.
2: Espera, jo tinc una... Bé, acaba, Inés, perdona.
0: No sé si han baixat de l'avió i n'han posat una altra, perquè no és de Ryanair, però bé, és igual, han perdut l'equipació, esperen que no hagin de jugar amb Pol.
2: Joan Jiménez, tenim la promo del partit.

0: per fer boicot en el Palma Futsal.
1: Sí.
0: I esperem que puguin solucionar això.
1: Ryanair.
0: I puguin jugar.
1: T'has lluit una vegada més. Sí. I ara tenim un darrer gomet vermell. Per qui és?
0: Per un home que ha deixat una banyera abandonada a mig de Palma.
2: Rius arrossegant trossos de plàstic a la mà, vens intoxicar residus desaprofitats. Imagina't un món on tothom vulgui ajudar.
0: Atents, perquè deixar una banyera tirada pels carrers de Palma pot suposar una multa de fins a 1.500 euros.
1: Quin interès tenc jo en deixar una banyera al mig del carrer?
0: Això ho anava a dir. Jo ho he vist, no sé si era un pla que teníeu previst.
3: No.
0: Per pròxim...
3: A curt termini, no.
0: Per pròxim dies, però si ho teníeu pensat, o qualque gent pensava deixar una banyera per allà enmig, no, no vos convé. Ja estàs avisats. Resulta que la policia local de Palma ha identificat un home que havia deixat tirada una banyera de vores contenedors i han avisat que la multa pot arribar a això, fins a 1.500 euros. A veure, aquest home no sabia que una banyera va anar a rebuig de tota sa vida.
1: No van a rebuig, Jordi.
0: Van a contenedor de rebuig?
1: No, van a espumper de sa secció de trastos.
3: En Jordi l'esmicolaria amb un martell i després li ficaria en el vidre.
1: No,
0: poc a poc.
1: En Jordi l'esmicolaria i deixaries en derrocs allà on sigui.
3: No,
1: no,
3: home,
1: no, per favor.
0: No, ara fora bromes. Farem servei públic de bon de veres i si vols desfer-te d'una banyera vas a espumper.
1: Exacte.
0: Ja està. Perquè sabeu que ho he investigat, això, periodisme, que la recollida d'objectes, que te recolleixen mobles i tal, no accepten banyeres.
3: Ah, ja...
0: O sigui, diuen, mira, una cadireta...
3: Ho matisen en això.
0: Bueno, sí, diuen, a cert tamany, o sigui, per electrodomèstics no...
3: Ah.
0: Bé, una banyera no ho diuen, però que aquí deixa una banyera pel carrer, no. La banyera, a lo millor ho posen.
1: No, home, això se considera enderroc, material d'obra, tot això. Tu han de venir a recollir, ho has de fer de forma oficial, per favor.
0: Això de venir a una empresa o vas tu en el punt verd, però bé, fica tu dins el cotxe la banyera, també. No ho sé, aquest home l'ha deixat per allà.
1: I no, gomet vermell.
0: Gomet vermell per aquesta persona que...
1: Vermell granate.
0: Sí, perquè a més fa lleig.
1: Exacte.
3: Home,
0: part de contaminar fa lleig.
1: Molt bé.
0: Combinació visual.
1: Molt ben repartits, Jordi, avui el gomet.
0: Sí, avui s'ha fet justícia.
1: És que...
3: Com sempre.
1: Com se nota que cum laude en dret.
3: Eh?

0: IB3 Ràdio és música.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
3: També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
4: Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

0: I dos dies ubicats, qualque dia, i de qualque manera, qualque hora, a qualque banda, tots, o diria que gairebé tothom, mos han perdut alguna vegada. O han perdut alguna cosa, o han perdut qualcú. El sentiment de pèrdua no és gaire agradable, però és vera que després de la pèrdua ve l'aventura de refer-se, o l'aventura de trobar allò que han perdut. I d'aquesta aventura neix precisament Desubicats, que són les batalletes dels qui cercam qualcuna cosa.
1: Jo tinc una història molt graciosa de quan era petit. Però és una història que tinc un poc difuminada perquè ja era, devia tenir uns 4 o 5 anys. I el meu germà en tenia, per això, 3, 2 anys manco que jo. 2 o 3. Vam anar de creuents a família, que eren molts, molts. Me'n record que estaven els meus cosins, els meus tios, els meus padrins. I bé, amb això que hi havia com un sopar de gala, que clar, havien d'anar els adults. I aquest creuer tenia un servei de guarderia. Llavors el meu germà i jo érem petitons, ens vam posar allà a jugar. I bé, vam fer jocs de tot tipus. Què passa? Que jo, no sé per què, se m'ha corregut l'idea d'agafar el meu germà petit i escapar-nos de... Ens vam escapar de la guarderia. I jo, el meu germà, que anàvem de sa mà, me'n record que el duia arrossegant quasi perquè eren molt petits i me'n record que hi havia unes escales que se mos feien difícils de pujar i això. I clar, els meus pares, quan se'n van... enterar de lo que havia passat, pues varen començar a cercar per tota l'embarcació, que ja te pots imaginar que no era gens petita. Bé, cerca que cerca, no mos trobaven, ja t'imagines el servei de guarderia, la gent que feia feina allà, estaven histèrics cercant-mos, i en tot això, que no sé com va ser, que els meus pares van anar a l'habitació, van entrar dins l'habitació, i allà mos van trobar el meu germà i jo mirant la televisió. Bueno, va ser una ala. Sabeu que nosaltres vàrem demanar... Hi havia com un cambrer de passillo que li vàrem demanar que mos obrit la porta, vàrem entrar i mos vàrem posar ja còmodes a veure la televisió. Bé, va ser una anècdota que pels meus pares va ser... Ja te pots imaginar un desastre, però amb el temps pues, mos n'han rigut.
2: Per favor, però aquí nins més espavilats. I són pares de mare, quin passar pena, mare meva. A més, a un creuer. Poden, bé, te pots imaginar qualsevol cosa.
0: No veus la pel·lícula aquella d'una mare que perd sa filla dins un avió?
2: No.
0: Era un jumbo d'aquests
2: transoceànics. Ara és de ben gros, l'avió, per perdre sí. Vosaltres vos heu perdut mai, de petits?
3: Jo no era tan petit.
2: I te vas perdre, Jordi, per favor, quan any tenies?
3: No,
2: t'han de posar un GPS.
3: Jo era... A mi jo tenia 13 o 14 anys. I això va ser. Nosaltres vàrem anar, un amic meu que vivia per davant a l'escola, va veure que hi havia una finestra oberta a l'escola. I va dir, és superbona idea ficar-nos a l'escola de Sant Cervera a veure què passa, una hora baixa, no hi havia ningú. I vàrem anar i va posar un peu dins l'escola, se va ficar, i òbviament va sonar l'alarma, que nosaltres va ser així. Era un pla perfecte fins que va sonar l'alarma i vam dir, ostres. I clar, l'escola de Sant Cervera està de vores punt de la font que és la muntanya. I va començar a sonar l'alarma, tothom se'n va anar cap al carrer, però anivava, que me'n van com a desesperar, i vàrem anar cap a la muntanya. I vam començar a córrer, per si venia la policia, però a córrer. I va un moment que estava dins la muntanya i no sabia on érem. O sigui, vam començar a caminar.
2: Quin ensurt, sí, que perillós, Jordi.
3: Sí, sí. No, pareixia un western. Estem allà caminant, allà feia sol, perquè era en l'estiu, no hi havia escola. Bé, i vam començar a caminar, fins que vam trobar un camí... Bé, és que va ser un desastre.
2: No teníeu aigua, supos, perquè no, fugíem no de la policia. Éreu uns cacos.
3: Fugitius. Era com un videojoc, quasi, aquesta cosa. I al final van caminar, i van trobar un camí i mos va dur una carretera. I ja mos vàrem ubicar.
0: I mos van dur tancant, al final, o no?
2: No. Van
3: a plegar. No, però pot ser per l'estudi ara mateix apareix un policia.
0: Ah, aquí. Clar, ha prescrit.
3: Estic confessant això.
2: Jordi,
3: me'l van perdre per la muntanya, però jo a un moment que vaig dir, ves alerta, tu. No.
2: Jo no m'he perdut mai, sempre he estat molt responsable. Però és vera que sempre que anàvem a una platja o a qualque lloc on mos podíem perdre, ma mare mos deia sempre... Només arribant al lloc, i fins que érem grans, si mos perdem, mos trobàvem aquí. Sí. Sempre.
0: Jo me'n recordo que mon pare i mon mare van fer prendre memòria quan era molt petit el seu telèfon
2: Ah, mira.
0: I després és la direcció que nostra també, i mai no l'he oblidat, el vaig aprendre...
2: A veure, digue'l. No, és
0: broma, no. Ja, però segur, ho anava a dir. Però, bueno, qui també se va perdre va ser una amiga d'aquest programa, ella és Nacisca, de Ciutadella, i va passar allò mateix. Allò que per als pares és un capítol dramàtic, la parentalitat, per als infants és, molt de pits, una aventura més.
4: Record quan jo devia tenir com els 5 anys, 6, que amb els pares vam anar al barranc del Gendar i el que fèiem del Lars, vull dir, jo vaig decidir que m'havia d'anar abans d'ells, que havia de fer més via que ells, i a hora de sortir havíem de venir de la banda de Ciutadella, camí a camí, per amunt, per amunt, per amunt. Llavors els pares que venien darrere van travessar i jo quan vaig veure que no hi havien passat per allà vaig tornar enrere. I tampoc vaig trobar els pares. Per això en cap moment me vaig sentir perduda. El que sí que me va estranyar molt és que un senyor que me va sentir i me va conèixer, me va acompanyar i vam trobar mon pare que venia. I jo me va semblar que mon pare venia com molt regirat, com a allà tot de so, i quan va arribar a casa nostra, mon mare plorava i jo vaig pensar, no sé què els ha passat a aquesta gent, perquè ja no m'ha passat res. I passa,
2: deixes de pensar... Quins ensurts, per favor.
0: Per els pares...
2: Ho deuen passar malament, els
0: totalment.
2: Pares, clar que sí.
0: I men, xerrant de perdre's de petits, menys Jordi no era tan petit, però de grans vos perdeu, quan aneu, de sentit de subicació?
2: Home, ara amb el mòbil vas per tot... Però jo tinc molt bon sentit de subicació, de dir. Sí, a més, sóc una dona viatjada en tots els sentits. Per tant, no m'ho sol perdre.
0: Quina sort, eh?
2: Sí, sóc molt afortunada.
3: Menys, jo que de viatge sempre hi ha la típica de... No, jo ja sé arribar.
0: Sí, sí, no arribo mai.
3: Viatge, un mig dia a la ciutat dius... No, ja d'aquí...
2: Jo no. Podria viure aquí,
0: clar,
2: sempre
0: clar.
2: Veus.
0: Sí, no, jo penso, és veritat que amb el mòbil ho tenim molt bé, però antigament, quan no hi havia el Google Maps ni res d'això, la gent anava amb mapes.
2: Bé, clar, jo record anar amb mapes.
0: Jo quan era petit record mon pare i mon mare amb mapes.
2: Sí, jo també.
0: Però, clar, és complicat, eh?
2: Sí, per això tenim més testimonis.
0: Exacte, així és que riu de Bets de Ferreries.
5: Mira, a nosaltres ens va passar amb uns amics que érem a Granada i anàvem tots dins un cotxe. I havíem d'anar a un graig per entrar al cotxe i no el trobàvem. I bueno, partim a voltar i res de trobar el graig, ni el carrer, ni res. Aturar amb un senyor de Granada i... A ver, señor, para ir a tal garaje. Ah, muy bien, ustedes cojan la segunda de la izquierda y después a la derecha. Pero cuando estén a la derecha hay una callecita... Cojan la primera, no cojan la segunda, que és més gran, i vale. Partim a voltar. I volta que vol, però ben perduts, i així, quan estàvem prop del mateix carrer, tornàvem a anar per al mateix carrer i trobàvem aquell home amb els braços per amunt. Qui mos diu? Si és que som más tonto que no sé. Però on estan? Però no le digo yo, ben malé. A la izquierda, después la segunda, la calle pequeñita. I no podíem ni allà de riar, si estàvem ben perduts. Vam arribar a les 9, des, a 9 i quart, així del matí, i eren la 1 i encara rodàvem.
2: Ai, que bona, Nacisca.
0: S'aixempaven, Nacisca, tu de
2: veig. Ai, que bona.
3: Jo també vols dir que això de les indicacions... Jo
2: sí.
3: Crec que qualque persona s'ha perdut per culpa meva de donar-li indicacions, perquè comences a dir, sí, recta, esquerra, dreta...
2: Sí, mà esquerra, mà dreta... I a més, te poso nerviós, tu ho saps perfectament, però no saps com ho has d'explicar. I jo, a veure, això de manant a la península a un altre país, jo he tingut por, perquè... Aquí no tens por, perquè acabaràs a la mà. Però a la península...
0: Home,
2: a
0: la península tu te botes una sortida
2: acabada,
0: i per aventurar has de fer 15 minuts més de travessa.
2: Sí, sí, i alerta que va tu a Portugal, a França...
0: A veure, Quines, estimada meva...
2: No,
0: sí,
2: no, para bromes.
0: A Setge Galícia ho puc arribar a entendre, però... Hi ha molt de peatges, té moltes oportunitats per acabar arribant a Portugal. A França.
2: Ver viu.
0: No ho sé. Però bueno, també el que pot passar és que la gent de camí que té bé perdi, se perdi, per X o per Y, i te deixi estorada. I això m'ho ha explicat na Maria Estelric de Vilafranca.
6: Sabeu aquella cançó d'en Jaume Sisa? Fa una nit clara i tranquil·la. Hi ha una lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. I de jo tenia el sopar preparat, el llumet fent claroreta i la música d'encisa preparada per donar la benvinguda als convidats la nit del meu aniversari. Tot estava a punt. Però el grup d'amics ho ajornaven, no arribaven. Estaven convocats a les 9 a casa meva. I no es va presentar ningú. Jo pensava que s'havien perdut, que havien errat a l'adreça. El dia següent, quan ens trobàrem a l'entrada de l'oficina on treballaven tots, jo vaig demanar explicació de la plantada seva. Treballaven junts i ens tenien confiança. Crec que aquell va ser el motiu de la seva resposta que me donaren clara i contundent. Maria, no és que mos perdéssim. Quan mos varen veure tots per venir a sopar a casa teva, toparen a Joana que ens convidà a fer un pa amb oli a casa seva, al carrer de l'Alegria. Ho entens ara? No és que se perdéssim, però la plantada la me vaig quedar i la me vaig veure tota sola.
2: Ai, per favor, que trist,
0: sí,
2: no, Maria?
0: Sí, això m'ha sabut greu.
2: Ai, pobra.
0: No m'ho ha enviat.
2: Quina gent, espero que no te tornis a convidar cap aniversari,
0: no.
2: Maria.
0: Això som de mala educació.
2: I tant.
0: Quan te conviden un lloc, escolta.
7: Hola, Jaimito. I doña Urraca. I en Carpanta. I Barbasul. I Frankenstein. I l'home llop.
8: No dormes en el Cort Anglès, t'has perdut. També pels fireros de la plaça. I per... No deixar a tu, deixar renunciant. Per fireros de la plaça i per al campo. Per aquests tres puestos t'has perdut. El Cort Anglès va ser més gros, però tres puestos. Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.

0: Tu nombre en mi canción, Margarita, Margarita, sin tu amor en la arena yo me pierdo.
1: Lejos de ti no viviré, Margarita, porque siempre Margarita te amaré.
0: Cantaven els Javaloyas i no exactament posava això. Mm-mm. Un poema que va comparèixer, atenció, amb un autor desconegut a la Fira de Costitx en Flor celebrada aquest cap de setmana.
1: Efectivament, i el poema en qüestió el signaven les inicials A SR, que coincideix amb les inicials del batle del municipi Antoni Salarroca. També coincideix que la seva dona, nom Margalida, i que el poema en qüestió estava situat de vora una escultura d'una flor, Margalida gegant.
2: Més clar, Igo, no tenim prova ni tampoc dubtes que no es tracta d'un gest polític, sinó ben romàntic.
0: Això ho hauríem d'investigar, o hauríem de telefonar al batle de Costitx a veure si ell és l'autor d'aquest poema, que per cert, és una anècdota que recull l'última hora, Diari de Confiança. I vosaltres, seríeu capaços de fer un poema? Xavi, Jordi, no ho fem mai, de poema dedicat
1: molto
0: a qualcú?
1: Molt agosarat, seria.
3: Jo no és lo meu, no és lo meu.
1: No, i avui per mi ho hem provat.
0: Avui ho hem provat, exacte. Avui hem fet la prova. Jo els he demanat a en Jordi i en Xavi que havien de fer un poema conjunt dedicat a les flors, perquè ha estat Costitx en Flor, aquesta fira reputadíssima de les Illes, de Mallorca en concret. Per tant, poema temàtic a flor. Però, clar, no han tingut temps de fer el poema conjunt. Per tant, cada un ha fet la seva part i ja veurem si coincideix.
1: Exacte, tu imagina que arribes en bon dimarts a fer feina i te diuen, au, avui treballa en grup i has de fer un poema sobre les flors.
0: Exacte.
1: Molt bé,
0: exacte.
1: És a dir, i bé, hem establert que cada un havia de fer la seva estrofa i ja veurem si coincideix.
2: Exacte. Sí, a veure si queda bé, si no és el típic treball de segon d'ESO, que cadascú ha posat una tipografia diferent, el tamany de lletra no coincideix.
0: Vinga, fes la prova. Jordi, comences tu. Ambientem...
1: Però un segon, ara ja tenim el poema que hem fet.
0: No, ara cada un dirà la seva estrofa.
1: Ah, la seva estrofa.
2: Ho farem tot junt, no?
1: Bé, jo l'he escrit a quatre mans en Mònica Borràs.
0: Bé, idò.
2: Ah, això és trampa.
1: Quan te
0: toqui, tu, ara li toquen en Jordi.
2: Però en Mònica Borràs t'haurà sortit beníssim.
0: Bé, a veure, Joan, posa música posi, a menys que en Jordi que ha escrit.
2: Quin nervis, ara. Estic molt nerviós.
0: A veure, anem.
2: De Costitx, un misteri s'alça de sobte. Un atril, un poema i un dubte existencial. Margalida, per veure un somriure al teu rostre, cercaria durant tota la vida la flor romaniana.
0: Oh!
1: No està gent malament.
0: Escolta, Jordi, una cosa. Això, xapeteja. Xapeteja.
2: No. I te promet que no.
0: Xapeteja.
2: No, perquè has dit flor, ja m'ha dit flor romaniana.
1: Clar, tens una faceta... Que... Rapsoda...
0: Però no rima. És a dir, Margalida, per veure el teu rostre cercaria durant tota la vida la flor romanial.
2: Perdona.
0: No rima.
2: Perdona,
1: és un A-B-A-B.
2: És un A-B-A-B.
1: Se'ns dubta.
2: Estructures i tot.
1: Acostig un misteri, salsa de sobte, 12.
2: Bé, no contenció.
0: Una prova.
1: Un atril, un poema i un dubte existencial. Ah, aquí te'n passen d'una.
0: ChatGPT no te la...
2: No és una glosa, és un poema, no?
1: No, però segur que m'agrada molt. Jordi, jo te poso, de fet, molt bona nota, perquè fas... Bé, moltes... Bé, no sabria fer un comentari de text d'aquest poema.
2: Vinga.
1: Va, dali, explica'l.
0: Home, està clar. Explica'l. Acostig, un misteri, que és aquest poema.
1: Salsa, bé, és misteri que salsa.
0: Exacte.
1: D'acord?
0: Amb una flor.
1: Exacte.
2: Sobtadament. Era per això, lo de salsa.
1: Sobtadament i genera cert impacte. Eres poble, no? De sobte, molt bé.
2: Després...
1: Una trima... Espera, que ho ha d'explicar.
2: Aquí ets la fotografia, perquè jo hi sé fotografia.
0: Com poema, no s'explica.
1: Bé, jo què és el que ha d'explicar? No vols explicar res?
2: Jo, home, és igual. O sigui, tampoc estan...
1: Molt bé, i de va, me toca jo.
0: Vinga, fes la teva.
1: Molt bé.
0: A veure,
1: música de posi, per favor.
0: Sí, també és de ChatGPT.
1: Amem, és clar. No, la meva tasca era fer un poema de paraules. I en... ja fer lo següent. He fet una flor de paraules i de colors de xiu-xiu. Jordi és l'abella de la faula i la Inés és sucre que no dreja el niu.
0: Que bonic!
1: Moltes gràcies.
0: Això sí que no ho ha fet el ChatGPT. Això t'ha ajudat a Mònica Borràs a fer-ho?
1: Com ell, qualque coseta. Jo li he dit mai que li
0: havia agradat. M'has dedicat un estrofo.
1: Home, en Jordi et sabeu de sa faula, perquè en Jordi, de qualque manera, accedeix en es niu, que de xiu-xiu, i tu mos no dreixes de sucres i de beringos.
0: No t'has inclòs, però... I clar, sobretot de beringos.
1: No, perquè jo faig sa flor de paraules, de color xiu-xiu.
0: Ah, clar.
2: Sí. Que bona. Hem de treure esclit, d'això. Amen. Si el dia que mos critiqui li posarem els poemes.
1: Ja vos estic molt, ja ho sabeu. Molt bé, però ara ve el moment de... més interessant de la jornada. És que, nines, el poema que fa 5 hores que fa feina, en què hi treballa, que de fet... quantes hores has dedicat?
0: Bastantes, molt de la meva jornada laboral.
1: Anem, andiamo.
0: Després hem de veure si tot combina. Vinga, vinga, Joan, posa música de poesia, per favor. Casualment...
1: Ja, això és el poema o ja, encara no?
0: No. Ah. Dic que casualment també he topat i he pensat en la flor romanial.
2: És que la flor romanial...
0: cosa m'uneix amb en Jordi. I diu així.
1: GPT.
0: Flor romanial a costitx. Fa cara de festa. El balla, la mira i diu... Això és una orquestra. Amb els caps de bou de costitx fa botets ben animada i acaba la nit tota feliç i despentinada.
1: Ah, això és increïble. Bravo. És un AABB de manual.
0: Sí. Ai, veus? Com... M'ho he currat.
1: No, t'has lluit.
2: Sí, sí.
0: He fet molta feina amb aquest poema.
1: Ja
0: tu saps això que m'ha costat pensar que rimava en festa?
2: T'ha costat...
0: Rima orquestra.
2: T'ha costat, el que t'ha costat clicar en el teclat, paraules que rimen en festa. I
0: perdona, li he dit inclou, costig, balla, flor romanial i cap
1: prom.
0: De bou.
1: Ah, ho ha fet en xat.
0: Sí. Clar, manco, soc humil i ho reconec.
1: No, que per l'amor de Déu, aquí volen fer un treball en grup. Gent! Que de bon de veres s'esforça perquè el treball surti és que... i si que teòricament és el líder del grup, fa servir la intel·ligència artificial.
2: És la llei dels treballs en grup.
1: Quina és la llei dels treballs en grup?
2: Hi ha una persona que s'esforça manco sempre.
1: Se pregunta, nines, ho acaba de confessar en directe, però tu, Jordi, has fet servir xat?
2: Jo no l'he fet servir, ho dic.
1: Ah, no, te creiem.
2: O sigui, no, vam, sí, espera.
0: A veure, Jordi, ja ho he reconegut.
2: Matisos. Jo l'he escrit i després l'he baixat i li he dit com pot fer que soni un poc millor? Perquè no em pot desastre i m'ha convidat una pregunta.
0: Vinga, mirant. Mirant com sona tot junts.
1: Va.
0: A veure si aprovam aquest treball en grup de fer un poema en temàtica de flor.
1: I en Joan Jiménez, en el control tècnic, mos posarà la nota.
0: Vinga, perfecte.
1: Entre un 0 i un 10.
2: Però cada un feim, llegeix. La seva part.
0: Sí.
2: Vale.
0: Vinga.
1: I quin ordre seguim?
0: És com seguim.
1: Ah, molt bé.
2: Vinga, Xavi.
0: El poema...
1: No, no. Vale.
0: El poema...
1: Ai, ja ho demanava per qualque cosa.
0: El poema xiu-xiu en flor sona així.
2: A costitx, un misteri s'alça de sobte. Un atril, un poema i un dubte existencial.
1: Mm.
2: Margalida, per veure un somriure al teu rostre, cercaria durant tota la vida la flor romanial.
1: He fet una flor de paraules i de colors xiu-xiu. Jordi és la vella de la faula i Neinés és sucre que nodreix el niu.
0: Flor romanial a costitx, fa cara de festa. El balla, la mira i diu, això és una orquestra. Amb els caps de bou de costitx, fa botets ben animada i acaba la nit tota feliç i despentinada. Joan Jiménez, en el control tècnic, mos posa nota d'aquest poema que hem fet per separat, però ha coincidit, perquè flor romanial...
2: És que jo crec que
0: molt unit en xiu-xiu.
2: No, és que, clar, ho introduïm en el principi i ho recuperàvem.
0: És que quina
2: perfecte.
0: Sintonia que
1: és molt interessant, no en tenc cap dubte. És molt interessant.
0: A veure, Joan, posa'm nota.
1: Un set.
2: Ben sòlid, no?
1: Gràcies, Joan. Benevolent has estat tu.
0: Normalment trec aquesta nota, en general.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí,
0: no, mai superat 7, no sé què passa.
1: Molt bé.
0: Bé, mos poses un beso i una flor, Joan. O sigui, per crear un poc més d'ambient festiu, que ha entrat un 7.
1: Molt bé, ha entrat un 7.
0: Molt bé per nosaltres.
1: El nostre primer treball en grup.
0: Exacte, treball en grup.
1: Que bé, que bé.

0: fet aposta. Però hem acabat, hem acabat.
1: Las venas desaten el corazón.
0: Quant t'agrada lluir-te cantant.
2: No, ens estiu hem de fer xiu-xiu karaoke.
3: Ah, sí? Bona idea, alerta.
0: Apunta-ho a temes.
2: Dues hores.
3: Amem, apunta, exacte. No, per exemple, malament. Dues hores de karaoke.
2: La gent de la redifusió fliparà. Ara ets de matí. Cortuït.
3: Bé, jo per mi, per avui, ho podem deixar anar, o no?
0: Per favor. Ai,
3: emoció molt intensa, avui poemes, riures, plors.
0: Efectivament, hem arribat a una xiu-xiu número 378.
3: Adéu!
0: Tornant demà, gràcies per ser-hi.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El govern central amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o d'ocio.
0: I tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui al col·legi, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent. Tot d'una en parlam en aquest dimecres, dia 6 d'abril. Dient que els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial.
3: S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016.
0: I les Balears tenen plena ocupació a l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
3: A més, l'atur baixa l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat, fins als 24.500 desocupats, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa, però, apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omar, d'UGT, i Jordi Mora, de la PIME.
4: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
5: Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
0: I està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes.
3: El Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió on jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Koldo García, i el comissionista Víctor de Aldama. Hi haurà els informes finals d'acusacions i defenses.
0: I Espanya accepta desembarcar les Canàries al vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
3: Es faran algunes evacuacions per aire des del Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
0: I a Eivissa, la Fira Medieval ja en calentes motors.
3: Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric en un gran mercat d'època.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Pesaró preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Lloro Baixa, terres italianes, i ja va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la cita de divendres contra l'Etoile Laval. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental consecutiva. En futbol, el Mallorca ja sap quan disputarà la penúltima jornada de Lliga, que pot ser decisiva, una jornada que serà unificada. El conjunt vermell visitarà el Camp del Llevant diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa, i la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al Camp de l'Arsenal.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i també al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, avui serà un dia de cel molt variable. Ja començam així, hem tingut qualque pluja durant la nit i matinada al nord de Mallorca, ara més clarianes que nígols, però a partir de mig matí ja es veurà com comencen a créixer els nígols, creixeran amb força, especialment a punts de Mallorca, també a Menorca, i tindran ruixats que seran localitzats, però atenció, perquè poden ser forts, acompanyats en tempesta i també amb una mica de calabruix. Aquestes ruixades més intenses, sobretot a punts de Mallorca, Mallorca. Formentera i Eivissa en quedaran una mica al marge, creixeran els núvols també cap a migdia, però la situació serà de més tranquil·litat. Amb intervals de núvols no pensam que tinguem precipitació. El vent avui bufa fluix de component nord, la situació a la mà serà bastant tranquil·la, només en redols de maró a punts de l'est de Mallorca, també d'Eivissa i de Formentera, a la resta marejol. Amb temperatura avui semblant a la que teníem ahir, les màximes, perquè les mínimes han estat més fresques, ara mateix també fa més fresca que ahir. Les temperatures màximes arribaran als 21-23 graus com a molt. Demà sí que serà un dia de cel més tapat, de sud a nord aniran avançant els núvols i tindran precipitacions, sí que demà arribaran també a les Pitiuses. Temperatures ara més baixes que les que teníem ahir. Tenim 15 graus a Mó, 14 a Mercadal, 11 graus a Campos, 14 a Inca i 16 a Palma, també ara 16 a Eivissa, 12 graus a Sant Antoni de Portmany i 16 graus a Sant Francesc.
0: I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5, en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericas. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament com Miquel Roldán no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobra una baixa.
3: La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin un contacte habitual amb menors, per exemple, la docència. Un fet que no recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
3: La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics no poden solucionar. A banda de la inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en el cas de separació. La norma estipulava que fins als 12 anys el jutge no escoltava les preferències dels fills. Ara es podran pronunciar des de petits.
0: I justament avui els estudiants de Sant Pisà de Palma tornen a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
3: Ara bé, l'Associació de les Famílies assegura que continuaran lluitant. Iniciaran una recollida de firmes que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació. De moment, avui faran una acció de protesta a l'hora d'entrada a l'escola. La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que desconvoquen la vaga perquè els infants necessiten tornar a l'escola malgrat tenir por.
8: Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, es decida, començaran a ser també un institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat amb els companys futurs d'aquests nens de sisè de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
3: Les famílies veuen positiva la modificació de la llei d'infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i que eviti que Roldán pugui exercir la docència.
8: Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible que tingués efecte retroactiu.
0: Són ara les 7 i 9 minuts del matí. I també avui, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, revisaran l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016.
3: La revisió prevista per avui permetrà avaluar l'estat de l'estructura pis per pis i planta per planta, ha explicat el bomber Jaume Crespí.
9: És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
3: Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com ara documentació o medicació. Ho van fer amb la supervisió dels bombers.
10: Lo important està la meva habitació, la meva habitació ha quedat esfonsada completament. perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta. I, claro, entonces no podem.
11: Gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie, que es lo principal. Porque pudo pasar...
12: Desubicados, tristes, y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
3: El Col·legi d'Arquitectes explica que aquest tipus de situacions sol estar relacionades amb problemes de manteniment o filtracions d'aigua i recorden la importància de passar les inspeccions obligatòries per prevenir riscos. Bernat Nadal es degà del Col·legi d'Arquitectes i fa aquesta crida als propietaris.
13: L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant... I no veure-ho tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
3: L'Ajuntament diu que les causes de l'esfondrament podrien ser diverses i que caldrà esperar els informes tècnics.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona capdepera l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.
3: Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven. En un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia, l'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la pegant-li coces. Agents de la policia local de Capdepera van ser alertats pels veïnats que sentiren els crits de la dona.
0: I la víctima del presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera ja ha rebut l'alta mèdica. Estava ingressat a la policlínica del Rosario d'Eivissa amb traumatisme cranioencefàlic. També ha formalitzat ja la denúncia dels fets davant la Guàrdia Civil, que ara investiga si es tracta realment d'un delicte d'odi o d'una baralla per causes alienes a l'orientació sexual dels implicats. Regina Amaians.
14: Les denúncies per delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere no han experimentat cap pujada notable als darrers exercicis. Se situen en poc més d'una desena. Enguany, només a Palma ja se n'han interposat 2 per aquest motiu. La delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional a Palma, Laura Ron Rodríguez, recorda que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat.
15: El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
14: Ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i enfocats, diu Ron, a una paraula clau, respecte.
15: Respeto y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
14: Tot i que la conscienciació als més petits és bàsica, l'agent policial veuria positiu promoure campanyes també entre els adults per fomentar-hi els valors de respecte a la diversitat sexual.
0: I l'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava aquesta festa prevista a la ciutat perquè el consistori ADAE havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any.
3: L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar amb la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir, l'Ajuntament de Manacor es va oferir a l'associació per acollir la Revetlla a la capital del Llevant de Mallorca. Una opció que l'entitat agraeix, però diu que no és viable perquè no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull. Jan Gómez és el coordinador tècnic de Benamics.
16: Logísticament és complicat organitzar la Revetlla de sentit després de la manifestació, perquè a més se fa la lectura del manifest, se passa entrega de Premi Fiure i Dimoni Rosa, i té sentit tot lligat, desvincular la Revetlla de la manifestació no acaba de ser lo seu.
3: Benamics ha convocat una roda de premsa per avui quan acabi la reunió amb l'Ajuntament de Palma.
0: Són ara les 7:14.
17: Treu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: I continuem ara amb la política. El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques. Assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i que convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
18: La portaveu del PSOE i l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques per part del batlle, sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i li havien denegat l'accés.
19: És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui sa barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
18: Poc després, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit aquests fets, assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge ara en reformes.
20: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
0: I al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i d'altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre que el PSIP i Més demanen intervenir al mercat. El govern és partidari d'incentivar-lo. Marta Puyalto.
21: Lluïsa Pesteguí, a Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
22: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
23: La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
21: El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, acusant la presidenta Proens de convertir les illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
24: Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
23: ¿Per qué se pensaba que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
21: Retrats de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
25: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
23: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
21: D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista ha assegurat que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
0: Encara de la política, s'introdueixen noves esmenes de Vox per eliminar el requisit del català mestres i professors en places de molt difícil cobertura. S'ha decidit a la ponència de la Comissió d'Hisenda i de Pressupostos del Parlament, que en aquests moments està redactant el projecte de llei de projectes estratègics. La del català és una de les modificacions proposades per Vox, que ha tingut el suport del Partit Popular.
26: Així és, la norma que es tramita al Parlament pretén agilitzar inversions que afavoreixin el teixit econòmic de les Balears, però s'hi han incorporat esmenes relacionades amb altres àmbits. Ara s'està elaborant en ponència una de les fases prèvies a la seva aprovació definitiva al Pla del Parlament. També s'ha incorporat al projecte l'esmena de Vox per eximir de l'avaluació del català als alumnes que estudien a les Balears de manera temporal. Una modificació que rebutja el responsable del sector d'educació pública de l'Estell, Vicenç García.
2: sinó també que exonera des català a l'alumnat que temporalment ha de cursar els seus estudis a les nostres illes. Per tant, una vegada més, la política d'agenollament de Partit Popular davant Vox en contra del català, perquè allò que sap Vox és que allà on se manté viu el català és a les escoles, i això no ho pot consentir.
26: I Més per Mallorca assegura que l'abast de les esmenes és superior a l'anunciat inicialment, mentre que el PP i Vox defensen que l'exempció temporal de l'avaluació del català en alumnes garanteix la seva continuïtat educativa. Ara bé, puntualitzen que tindran un caràcter individual i també excepcional. També el sindicat AMPE lamenta que les propostes relacionades amb els requisits lingüístics en la professió docent no es negociïn abans a la mesa sectorial. I ho destacava amb els titulars. L'atur baixa el mes d'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats a les Balears. Són les darreres dades que ha publicat el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CEPE, i no només baixa la comparació anual, també ho fa la mensual de març. Abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
18: I el sector que registra més persones sense feina és el dels serveis, en 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt en fora per la construcció, també la indústria i el sector agrari. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
4: Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
18: Dades positives també per a l'afiliació de Seguretat Social. Les Balears han superat en el mes d'abril 600.000 afiliats, 18.000 més que just fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
26: Els sindicats celebren aquestes xifres, però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
18: UGT, per exemple, insisteix que les xifres no es tradueixen en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat és Pedro Omà i reclama una pujada de salaris.
5: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
18: Per la seva banda, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra. Demana al govern que declari zona tensada totes les Balears.
6: Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
18: I la patronal CAEB celebra les bones dades del mercat laboral de les Illes, que la presidenta, la seva presidenta de FECAR, Carmen Planas, confia que marcaran una temporada, diu, positiva.
7: Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral mantiene un ritmo elevado de crecimiento durante y tras la celebración de las fiestas de Semana Santa. Ahora, a las puertas del periodo estival, el tejido empresarial confía en que los meses centrales del año se desarrollen sin más sobresaltos, a pesar de la incertidumbre que sigue instalada en Oriente Medio.
18: En l'àmbit estatal, la Seguretat Social ha superat la barrera dels 22 milions d'afiliats després de sumar-ne 220.000 al mes d'abril, amb l'hostaleria que acapara la meitat de nou treballadors en actiu.
26: Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que el mes de març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les Illes varen rebre més de 700.000 visitants, un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat. En canvi, però, entre els turistes espanyols, l'increment és només d'un 1%. També puja la despesa turística. Segons l'enquesta EGATUR, al març els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquestes, més de 600 milions són dels visitants estrangers per persona i dia. La despesa arriba als 182 euros, que és un 6,5% més que l'any passat. Passen 24 minuts a les 7 del matí. Les farmàcies de les Balears han patit una nova caiguda informàtica. Va ser ahir hora baixa, quan durant unes hores no varen poder dispensar medicaments en recepta.
18: L'incidència, en tot cas, ja queda resolta. El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics és Vicent Terrades i explica que es deu a una errada informàtica.
8: Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui, i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat, no ha arribat a dues horetes, i es veu que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema i no se podien retirar medicació, però bueno, ho han arreglat.
18: A Palma han estat diverses les farmàcies que han patit aquesta caiguda del sistema. En parla Javier Reales, de Farmàcia Munà.
9: Bueno, desde las 4:15 que cayó el sistema hasta aproximadamente, calculo que serían las 6, no sé exactamente, que no hemos podido dispensar la receta electrónica. Hombre, en una farmàcia com esta, que hay mucho volumen de clientes, son bastante, la verdad.
18: Recordem que el febrer va entrar en vigor la nova receta electrònica i es va implantar el nou sistema Sigma, que va ocasionar ja problemes durant els dies posteriors. De fet, el 26 de febrer es va haver d'activar el sistema de dispensació manual i, entre d'altres incidències, amb la migració de dades, alguns medicaments varen desaparèixer, de fet, de les targetes.
0: I a Menorca, l'Hospital Mateu Orfil afronta el caos circulatori que es produeix cada dia entorn del centre i encarrega un pla de mobilitat sostenible per descongestionar la zona. L'objectiu és millorar l'accessibilitat i també la gestió de l'aparcament de l'hospital enfront de les dificultats recurrents detectades en l'entorn. Excel Camarasa.
10: Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades, la identificació de patrons de desplaçament, problemes d'accés, l'ús real de l'aparcament i també oportunitats de millora tant dins del centre hospitalari com en l'entorn immediat. Aquesta feina comptarà amb un procés participatiu en el qual hi prendran part també usuaris i treballadors. Marga Pons és directora de gestió de l'àrea de salut de Menorca.
11: L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estorn del matí. I això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. En l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
10: El Mateu Orfila compta actualment amb 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan se'n van crear un centenar de noves. Malgrat aquesta ampliació, el creixement de l'activitat assistencial, l'increment de personal i també la pressió estacional han tornat a situar l'aparcament com un dels principals punts crítics en l'accés al recinte hospitalari de referència a Menorca.
0: I a Palma, la Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció de vaixells en les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte.
26: I, de fet, segons els membres de la comissió La Gran Pèrgola, l'element més significatiu del projecte justament per renovar l'emblemàtic bar al restaurant del Moll de Sa Llotja de Palma no és adequada perquè distorsiona, diuen, la visibilitat del centre històric de la ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta d'Òscar Fidalgo, regidor d'Urbanisme.
12: Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
0: Per cert, que el sindicat Unió de Socorristes Mallorca ha convocat una vaga a Palma dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de ciutat. A més, han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la darrera reunió amb el tinent de Bala i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bouça.
26: El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, banys, ni tampoc dutxes i boies. Per tot això, insisteixen que no es tracta de manca de gestió, sinó d'abandonament. A més de la vaga del dia 24 de juny, el sindicat també convoca una manifestació que serà el 28 de maig a la plaça de Cort.
0: I són ara les 7:28. Llegim la premsa, les portades dels diaris editats aquí a les Illes, pendents avui sobretot de l'habitatge i també de política.
18: De la política estatal, per exemple, perquè el govern central amplia la protecció a la infància per evitar casos com el de Miquel Roldán, i és la portada de Diari de Mallorca, un tema que empasta a la perfecció amb una fotografia d'un altre tema dels alumnes de Sant Josep, a Son Llatze, ajudant a fer passar l'estada en lectures teatralitzades als infants ingressats. Això dèiem Diari de Mallorca, última hora, segueix l'estela de la portada d'ahir. Diu que Pedro Bestart haurà d'explicar davant d'una comissió al Consell quin ús feia dels cotxes de la casa, i la imatge és per un reportatge propi d'una dona que han tallat l'aigua per forçar-la a anar-se'n de casa seva. Quant al digital, Mallorca Diario torna a la política i destaca les paraules de Marga Proens al Parlament. Diu que complirà amb els acords que té amb Vox abans que acabi l'estiu i els acusa a ells de no haver complit els que tenien. També del Parlament parla OK Baleares, però

0: I hem arribat a les 7:30. Repassam els principals titulars. El govern central amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència.
1: Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Sira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
1: Tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui al col·legi, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
0: I els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran avui l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial.
1: S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva. És el bomber Jaume Crespí.
3: És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
0: I les Balears tenen plena ocupació a l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
1: L'atur baixa a l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat fins als 24.500 desocupats, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa, però, apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Jordi Mora, de la Pimem.
4: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
5: Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
0: I el Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió del judici pel cas Mascaretes.
1: Avui es presentaran els informes finals d'acusacions i defenses. Es jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama.
0: I el batlle de Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
1: Els socialistes l'havien acusat d'haver comprat un local comercial i reconvertir-lo en habitatge a preu limitat. El batlle diu, però, que no ha comprat cap habitatge públic, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
0: I a mesura que s'acosta l'estiu es reforcen les línies de bus del tipus Mallorca.
1: Algunes rutes, especialment les que connecten els municipis més turístics, incrementen les freqüències. D'aquí uns minuts serem en directe a una de les aturades.
0: I Espanya accepta desembarcar les Canàries al vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
1: Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític. Fernando Simón és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
6: En Cabo Verde van a repatriar des d'allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
0: I a Eivissa, la Fira Medieval ja encalenteix motors.
1: Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època.
0: I pel que fa al temps, avui a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, començam el dia amb tranquil·litat. Ara han tingut qualque pluja durant el vespre a punts del nord de Mallorca. Ara tenim clarianes, però han de créixer els núvols a partir de mig matí, mig dia.

0: dies, quan tindran més força, i tindrem aquestes ruixades sobretot a punts de Mallorca que poden ser fortes, apenes acompanyades de tempesta i puntualment amb calabruix. No tindrem precipitació arreu, però sí que on caiguin aquestes pluges seran intenses. A Menorca poden tenir també qualque ruixat, bastant més localitzat, i a Eivissa i a Formentera en queda avui una mica al marge. Intervals de núvols, especialment a partir de migdies, quan s'ha de tapar més el cel. Avui tindrem temperatures semblants a les d'ahir, les màximes no arribaran a pujar per damunt dels 23 graus, amb una mà bastant tranquil·la. Avui només en redols de maror, amb ones superiors al metre d'altura a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera i també de Mallorca, la resta àrees de marejol, amb vent que avui bufa fluix i ha girat a component nord del nord-est. Demà sí que aquestes precipitacions arribaran a les Pitiuses, de fet els núvols avançaran de sud a nord i tindran plogudes que poden ser intenses a partir, sobretot del matí, d'Eivissa a Formentera i avançant cap a Mallorca. De moment ara, temperatures més baixes que les que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Hi ha 13 graus a Sineu, 15 a Mó, 16 a Eivissa i 16 ara a Sant Francesc.
1: Informatiu matí. Esports.
2: Set i 36 minuts encetat amb la informació esportiva. L'Illes Balears Palma Futsal ja es apet 0 preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Hierobaixa, terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la important cita de divendres contra l'Étoile Levallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. El porter Luan Muller avisa del perill del conjunt francès.
4: Equipo muy con mucha calidad, que jugamos aquí haciendo un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de semi también con dos, hicieron dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrado para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar el domingo a la final y por la cuarta.
3: Aquesta partida és de divendres entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Étoile Levallois. El podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca també prepara un important partit, el de diumenge, contra el Villarreal a Son Moix. L'equip s'entrena amb les baixes del porter Beristrom, Kalumba Júnior i Kumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar aquest partit contra el Villarreal per sanció. Per cert, ja sabem un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El partit entre el Llevant i el Mallorca es jugarà el diumenge de 7 de maig a les 7 de l'hora baixa. I més a futbol, la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal. És el tècnic del conjunt matalasser, el Cholo Simeone.
5: Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
3: I avui a les 9 del vespre es disputarà la tornada de la segona semifinal entre el Bayern i el Paris Saint-Germain. A l'anada, l'equip francès va guanyar per 5-4. I una de les notícies d'aquesta setmana al futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa la banqueta del conjunt andritxol després de 8 anys. El tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esports 3.
6: Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido, la decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba, incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda red, pero bueno, no ha podido ser.
3: Pel que fa al seu futur, Contreras no descarta res. El tècnic diu que pot agafar-se un any de descans, però també deixa la porta oberta a la possibilitat d'entrenar fora de l'illa.
6: No descarto nada, como has dicho, puede ser que descanse, porque también llevo muchos años ahí muchos años sin descanso en verano, ¿no? Y bueno, y no cierro puertas a nada y ya veremos qué pasa en el futuro porque nunca se sabe.
3: I en atletisme, Esperança Cladera ha tornat a casa amb una nova medalla mundialista. L'atleta de Muro va ser rebuda per familiars, amics i el seu entrenador a l'aeroport després d'aconseguir el bronze al 4% al Mundial de Relleus. És el segon any consecutiu que l'atleta mallorquina torna amb medalla d'aquesta competició. Amb aquest gran resultat, Cladera i les seves companyes han aconseguit el bitllet per al Mundial d'Atletisme que es disputarà l'any que ve a Pequín.
7: Tens la sort de poder compartir-ho amb ells i ja he vist que s'ha rebut amb ells sempre molt especial i superagraïda. S'ha convertit en la meva competició preferida i crec que de la meitat d'Espanya també i en raó. I la veritat que no veníem amb cap mentalitat de fer medalla perquè som realistes i venien pues, tots els països en gran potències. La temporada d'estiu acaba de començar, ha començat crec que de la millor manera i ara agafar forces i també somiar més alt per tot el que queda.
3: I en boxa, Farah El Boussaoui va rebre a Lloro Baixa el reconeixement del govern com a flamant campiona d'Europa. Farah es mostra molt orgullosa per aquest homenatge i també es mostra ben ambiciosa.
8: Voy a ser campeona del mundo, eso seguro. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida. Llevo muchos años detrás de este cinturón, por fin lo hemos conseguido. Agradecer a todo el mundo la visibilidad que se nos está dando en este deporte. Plena satisfacción y bueno, y espero que todo esto sea un buen porvenir en un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás.
3: I acabam en ciclisme. S'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files en la seva primera participació a la prova italiana. El Giro comença el pròxim dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària. Fins aquí el temps d'informació esportiva.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
2: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
3: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
1: I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
2: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
4: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons
7: a mon pare.
8: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
9: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: En el Coni.
12: En el meu pare.
13: La meva padrina. Dadicul desbonit.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
9: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
10: Això, que t'estim molt.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
14: 7:43. Està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem acull la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i el comissionista Víctor Daldama. Avui hi haurà els informes finals d'acusacions i les defenses.
15: I serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obre aquesta darrera jornada després que dilluns confirmés les seves peticions de pena per als acusats. 24 anys de presó per Ábalos, recordem, de 9 anys i mig per Coldo García i 7 anys per Aldama. El comissionista, finalment, però, no li va aplicar l'atenuant molt qualificada de confessió. De fet, el PP ha demanat rebaixar la pena per a l'empresari i el podria alliberar d'aquesta manera de la presó. Alberto Núñez Feijóo, líder del partit.
16: Aquel que col·labora, aquel que facilita l'esclarecimiento de los hechos, se solicita una disminución de la pena.
15: El govern espanyol tilla d'escàndol la petició de rebaixa de pena a Aldama i defensa que va col·laborar amb la justícia. Félix Bolaños, ministre d'aquesta matèria.
17: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
15: En tot cas, el fiscal d'anticorrupció els acusa de delictes com a organització criminal i, en el cas d'Ábalos i el seu exassessor, en presó preventiva des del novembre, també de tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Amb el seu informe, Luzón intenta demostrar la tesi que Ábalos, Coldo García i Víctor Daldama conformaren una organització criminal per cobrar comissions d'aquest empresari a canvi de favorir-lo amb contractes públics i d'influir a favor seu en les relacions amb l'administració.
14: I pel que fa al judici del cas Kitchen, la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, avui es queda sense sessions.
15: A la sessió d'ahir a l'Audiència Nacional, diversos agents de la Policia Nacional varen assegurar que quan registraven dos habitatges de l'excomissari José Manuel Villarejo, ell hi estava present.
18: Vino el señor Villarejo y posteriormente vino su mujer, que se le estuvo llamando durante toda la mañana. Me acuerdo que el instructor le estuvo llamando para que viniera, pero no cogió el teléfono y apareció a las 2 horas o así de iniciarse el registro.
19: ¿Y recuerda con seguridad si el señor Villarejo estaba al principio o llegó después conducido desde la prisión?
18: Estaba desde el principio.
15: També s'han relatat maniobres i pressions d'un superior contra l'excap d'afers interns Marcelino Martín Blas.
14: I Espanya ha acceptat desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'OMS. De moment, la malaltia contagiosa ja ha causat 3 morts i un malalt crític. Es faran algunes evacuacions per aire des del Cap Verd i la resta continuarà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països.
15: El govern central possibilita el desembarcament a les Illes Canàries després que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, li hagi sol·licitat formalment que aculli aquesta embarcació textualment en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. Així mateix també han acceptat una petició formal del govern dels Països Baixos per acollir el metge de Londius, que es troba en estat greu i que ja seria traslladat a les Canàries en un avió hospitalitzat que ha sortit de Luxemburg per recollir-lo a Cap Verd aquest mateix dimarts. El Ministeri de Sanitat diu que el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. Ara bé, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
6: En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
15: A bord hi ha 14 persones de nacionalitat espanyola, una de les quals forma part de la tripulació. La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha llançat un missatge de tranquil·litat davant aquesta nova alerta sanitària.
7: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
15: Els antivirus es transmeten per part de ratolins i d'altres rossegadors, tenen un període d'incubació entre 2 i 8 setmanes, els símptomes són similars als de la grip i causen insuficiència pulmonar mortal en prop de la meitat dels casos.
14: I pel que fa a la crisi a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha anunciat la suspensió del projecte Llibertat a l'estret d'Hormuz per facilitar el camí cap a l'acord amb l'Iran. L'objectiu de la iniciativa, diu, humanitària, era afavorir la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
15: Malgrat això, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegstad, assegura que la treva continua i que continuarà durant l'etapa defensiva del conflicte.
11: Fire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project.
15: Afirma que l'alto el foc no ha acabat, que els atacs de l'Iran als Emirats Àrabs i Oman amb míssils i drons són un projecte diferent. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump ha defensat aquesta puntualització.
12: They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly.
15: Diu que el govern de Teheran no sap què ha de fer per no rompre la treva, unes declaracions que han fet després que l'Iran hagi acusat Washington de posar en perill la seguretat de l'estret d'Hormuz, que encara és el punt més conflictiu d'aquesta guerra.
14: Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha obert la porta a la possibilitat que la guerra s'allargui 2 o 3 setmanes.
15: Passat en una entrevista a l'ABC News, el mandatari ha volgut deixar clar que els Estats Units seran els vencedors del conflicte, que o tanquen el tracte correcte o guanyaran, ha dit, amb molta facilitat.
14: En aquest context, un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla a petició de la policia. Són l'espanyol Saif Abukestek i el brasiler Tiago Ávila, que ja fa 7 dies que estan en vaga de fam.
20: Está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra. El cónsul está pudiendo visitar, está teniendo acceso a la defensa y yo se lo he trasladado en varias ocasiones a mi homólogo israelí. Estamos ante una detención completamente ilegal. Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata.
14: El govern espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció dels activistes i fa feina amb el Brasil per coordinar una resposta conjunta. Ho deia, l'hem escoltat ara, José Manuel Álvarez, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, en declaracions a Televisió Espanyola. I avui es reprèn la comissió d'investigació sobre la gestió de la Dana al Senat després de més de 2 mesos paralitzada.
15: La Cambra Alta ha convocat una reunió per decidir qui ha de comparèixer en aquesta comissió. Els noms que més sonen són el de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el president del Govern Central, Pedro Sánchez. 5 ministres, també, i 3 exministres.
14: Igualtat prorrogarà 4 mesos el contracte de les polseres antimaltractament per tal de no suspendre la prestació de serveis.
15: La licitació del servei Cometa es va interrompre, recordem-ho, l'objectiu d'incorporar incorporar les millores necessàries en els plecs de la contractació.
14: I l'Audiència Nacional ha condemnat a 3 anys i mig de presó l'excomissari José Manuel Villarejo pel cas d'Ina Bucelam, antiga assessora de Podem i de qui era el líder de la formació morada, Pablo Iglesias.
15: El tribunal el condemna per haver comès un delicte de revelació de secrets de particulars en difusió a tercers. Villarejo va accedir de manera indeguda al contingut de la targeta d'un mòbil robat a l'exassessora de Podem el 2015 i va distribuir a 2 mitjans de comunicació la informació que hi va trobar.
14: I encara dels tribunals, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara avui davant el jutjat per una presumpta revelació de secrets relacionada amb periodistes.
3: El cas és per l'enviament en un xat de dades personals de 2 periodistes que anteriorment havien estat identificats per la policia. La declaració tindrà lloc avui mateix al jutjat número 25 de Madrid a les 9 del matí.
14: I avui el jurat del Premi Princesa d'Astúries anunciarà la persona guanyadora del Premi de Comunicació i d'Humanitats de l'edició 2026.
15: El director del Museu del Prado, Miguel Falomir, serà l'encarregat d'anunciar la decisió final. D'entre un total de 48 persones candidates, durant aquestes pròximes setmanes es decidiran també les categories restants dels premis.
14: Són ara les 7:53. Vols parlar ara de comerç? A Manacor hi ha més de 1.300 establiments i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
3: Ara per ara el 80% són negocis petits i mitjans dedicats al sector serveis, també comercials. Són dades del primer cens elaborat per l'Ajuntament de Manacor dins aquest pla d'enfortiment comercial, un sector que Manacor resisteix tot i la competència. Són Sebastià Amé, de Can Garanya, Joana Planícia, de la merceria Filibotons, i una clienta.
21: Resistim perquè fem feina i som cada dia aquí i tot aquest trull.
22: Sí, jo a Manacor crec que és la gran sort que tenim, que és Manacor i comarca, perquè Felanís, Llorem, Petra, Sant Joan, els pobles venen a comprar aquí.
23: Som de Felanís i he aprofitat perquè he vengut per altres feines i venc a comprar aquí, perquè fa molt d'any jo ho conec i m'agrada.
3: I del cens, precisament, han derivat uns mapes que mostren els principals eixos comercials i també els locals que han estat estan buits en aquest moment. Són uns 180 en l'actualitat. Estudiant de màrqueting i de l'IES Politècnic han ajudat a fer la diagnosi que s'actualitza periòdicament i guiarà la planificació comercial de tots aquests casos. És Paula Segurada, delegada de l'Ajuntament.
24: Visitar els comerços, fer entrevistes presencials, han fet trucades telefòniques, han fet formularis electrònics per tal de recopilar totes aquestes dades necessàries.
25: El gran competidor ve en furgoneta, és a dir, és online, no és el veïnat de vora ni és d'un altre poble. Al final jo crec que hem de fer una comunitat perquè el teixit comercial de Manacor sigui potent, perquè molt han de creure.
3: I aquestes dades s'empraran en un projecte de digitalització amb intel·ligència artificial per incrementar la presència del petit comerç a la xarxa.
14: I dediquem aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
0: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
14: I comencem parlant de la Fira Medieval d'Eivissa, que ja en calentes motors començarà demà dijous amb 200 expositors i amb 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època. Ivonne Aranyó.
26: A partir de dijous i fins diumenge, el nucli antic d'Eivissa retrocedirà a l'edat mitjana. Més de 70 espectacles fixos, 150 d'itinerants i més de 200 paradetes d'alimentació i artesania ocuparan els carrers de Dalvila, La Marina i Vara de Rei. Sentim el regidor de festes, Francisco Torres.
27: Tenemos nuestros hoteles con una afluencia casi del 100% y yo creo que es un evento que puedes buscar en cualquier buscador de Google y encontrarás pues entre los 5 mejores medievales de España. Nos encontramos entre el segundo y el tercero.
26: La gincama per escolars dijous al matí donarà pas a la inauguració oficial a la tarda amb l'espectacle tradicional de dansa, teatre i acrobàcies al portal de ses taules. Les justes medievals al Parc Reina Sofia seran substituïdes enguany per una escola de joglars per als més petits. És el batlà de Vila, Rafa Triguero.
28: Que dir que l'any passat vam superar 68.000 visites i probablement aquest any augmentarem aquestes visites.
26: Per arribar fins a la fira, l'Ajuntament posarà en marxa, com cada any, un servei discrecional d'autobusos des dels pàrquings dissuasoris de la ciutat.
1: now the end is near, and so I got to face the final curtain,
14: I la periodista Soledad Gallego Díaz ha mort als 75 anys després d'una trajectòria de mig segle molt vinculada al diari El País, del qual en va ser la primera directora dona. Abans havia treballat com a corresponsal internacional en diverses capitals com ara Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. També va cobrir esdeveniments clau com la caiguda de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
15: També va entrevistar figures polítiques de rellevància com ara Felipe González o, per exemple, Mariano Rajoy. També va destacar per una exclusiva primerenca amb el borrador de la Constitució i ja en etapes recents per impulsar la subscripció digital del diari. Al llarg de la seva carrera va rebre nombrosos premis i va defensar sempre un periodisme compromès amb la veritat i contra la desinformació.

0: cadires...
1: I escolta'm ara Morgan Blues, que és el primer avançament del nou treball discogràfic Morgan de Capella, que sortirà a la banda el pròxim 21 de maig.
2: I que presentaran en directe dos dies més tard a l'Auditorium de Palma. Morgan era el nom del lloro de Víctor Uris, a qui es dedica aquest tema principal del disc i tot el treball per simbolitzar una manera d'entendre la memòria musical. La música no s'acaba quan algú se'n va, simplement canvia de lloc i continua sonant. Després d'aquest primer avançament, el grup publicarà un segon single el 15 de maig i el 29 de maig Capella participarà en la cantada simultània de la Balanguera.
3: 1, 2, 3, and...
4: Come here, nothing.
5: When I was hitting it, I was hitting it.
3: I'm playing it as loud as I can.
1: I d'aquesta manera que ara escoltau a través de les xarxes socials i amb una espècie de tràiler, els Rolling Stones han anunciat un nou disc d'estudi. Es dirà Foreign Tongues, sortirà dia 10 de juliol, juntament amb el senzill In the Stars, que ja està disponible.
2: I aquest és el 25è àlbum i el primer des de Hackney Diamonds el 2023, amb un so, com sempre, arrelat al blues, al country, al rock clàssic. El grup, que recordem-ho, està actiu des de 1962, continua sent una referència del rock, però, tot i això, no han confirmat, això sí, si hi haurà gira, després de que la prevista per l'any, per enguany, precisament pel 2026, s'hagi hagut de cancel·lar per motius físics, especialment pel que fa al guitarrista Keith Richards. El disc, en qualsevol cas, es presentarà en un esdeveniment que es farà a Nova York i la banda ha mantingut l'expectació en tot moment els avançaments a les xarxes dels llançaments previs, com, per exemple, un vinil limitat del Wrath and Twisted. En tot cas, In the Stars són així.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 6 de maig, en què parlem de la modificació de la llei de la infància. El govern central l'amplia perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán, del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
2: Puede parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o d'ocio.
1: I tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació d'aquest docent. Tot d'una en parlam, abans però resumim els titulars del dia. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran avui l'edifici del barri de Fonés afectat per l'esfondrament parcial.
3: S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva.
1: I les Balears tenen plena ocupació l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
3: A més, l'atur baixa a l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat fins als 24.500 desocupats. Són dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Jordi Mora, de la PIMEM.
4: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
5: Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca d'vivenda.
1: I el Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió del judici pel cas Mascaretes.
3: Es presentaran els informes finals d'acusació i defenses. I es jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama.
1: I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
3: Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
1: I la fira medieval Jan Calantes Motors a Eivissa.
3: Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a peig zero preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Llerobaixa, terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la cita de divendres contra l'Étoile Levallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de forma consecutiva. En futbol, el Mallorca ja sap quan disputarà la penúltima jornada de Lliga, que pot ser decisiva, una jornada que serà unificada. El conjunt vermell visitarà el Camp del Llevant diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa. I també en futbol, la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal.
1: I pel que fa al temps, a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, molta atenció, perquè aquestes precipitacions, sobretot a l'interior de Mallorca, poden ser intenses avui. Ara mateix, però, començam amb moltes clarianes arreu de les illes. Creixeran, però, els núvols a partir de mig matí, núvols d'evolució que descarregaran especialment a Mallorca i amb més intensitat cap a l'interior. A més, amb qualque tronada. A Menorca també poden tenir avui qualque ruixat, en conjunt el cel molt variable, i on tindrem avui el cel més clar és a Eivissa i també a Formentera. frontera, però a migdia també creixeran els núvols i deixaran l'ambient amb intervals de núvols i clarianes. Esperam avui aquestes precipitacions durant les hores centrals del dia, després més clarianes i en temperatures semblants a les d'ahir, les màximes entre els 21 i 23 graus. El vent avui bufa fluix, serà de component nord i a la mà molt de redols de marejol, encara en sectors de Maró, a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera, també a l'est de Mallorca. Demà torna a canviar el temps i tindrem precipitacions i es traslladen també cap al sud, Eivissa, Formentera, ja des del matí amb pluges, que després arribaran també a punts de Mallorca i poden ser precipitacions moderades, amb temperatures també sense grans canvis. Ara mateix sí que fa més fresca que ahir, tenim temperatures més baixes, ara tenim 16 graus a Ferreries, 17 a Ciutadella, 14 a Inca, 17 a Capdepera, 16 a Palma, 14 graus a Santa Eulària, 16 a Eivissa i 17 graus ara a Sant Francesc.
1: I són ara les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament com Miquel Roldán no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobra una plaça.
3: La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència. Un fet que no es recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
3: La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics no poden solucionar. A banda d'aquesta inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en cas de separació. La norma estipulava que fins als 12 anys el jutge no escoltava les preferències dels fills. Ara es podran pronunciar des de petits.
1: Justament avui els estudiants de Sant Pisà tornen a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
3: Ara bé, l'Associació de Famílies assegura que continuaran lluitant. Iniciaran una recollida de signatures que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació. De moment, avui faran una acció de protesta a l'hora d'entrada a l'escola. La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que desconvoquen la vaga perquè els infants necessiten tornar a l'escola malgrat tenir por.
8: Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, es decida, començaran a setembre un institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els companys futurs d'aquests nens de sisè de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
3: Les famílies veuen positiva la modificació de la llei d'infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i que eviti que Roldán pugui exercir la docència.
8: Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible que tingués efecte retroactiu.
1: Són ara les 8 i 8 minuts. I avui, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, revisaran l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2007.
3: La revisió prevista per avui permetrà avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
9: És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
3: Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació. Ho van fer amb supervisió dels bombers.
10: L'important està la meva habitació i la meva habitació ha quedat esfonsada completament. perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta. I, claro, entonces no podem.
11: Gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie. Que es lo principal. Porque pudo pasar...
12: Desubicados, tristes, y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
3: El Col·legi d'Arquitectes explica que aquest tipus de situacions sol estar relacionades amb problemes de manteniment o filtracions d'aigua i recorden la importància de passar inspeccions obligatòries per prevenir riscos, ho diu el degà Bernat Nadal.
13: La importància seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant i no valoro tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
3: Segons l'Ajuntament, les causes de l'esfondrament podrien ser diverses i caldrà esperar els informes tècnics.
1: I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona a Capdepera, Mallorca, l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i per un altre d'agressió sexual.
3: Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven. En un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia, l'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la pegant-li coces. Agents de la policia local de Capdepera van ser alertats pels veïnats que sentiren els crits de la dona.
1: L'atur baixa al mes d'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats a les Illes. Són les darreres dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE, i no només baixa la comparativa anual, també ho fa la mensual del mes de març a l'abril. Hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits. Això és prop d'un 7,5% de descens.
3: El sector que registra més persones sense feina és el de serveis, amb 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt enfora per la construcció, la indústria i el sector agrari. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
14: Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
3: Són dades positives també per a l'afiliació a la Seguretat Social. Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats. És un 18.000 més que fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
1: Els sindicats celebren aquestes dades, però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
3: UGT insisteix que les xifres no es tradueixen en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat, Pedro Omar, reclama una pujada dels salaris.
4: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
3: La secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra. Demana al govern que declari zona tensada a totes les Balears.
15: Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
3: El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, celebra també el bon estat de salut del mercat laboral, però insisteix que hi ha tres reptes que s'han d'assolir a les Balears.
5: Un és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats. I un tercer, que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
3: En l'àmbit estatal, la Seguretat Social ha superat la barrera dels 22 milions d'afiliats després de sumar-ne 220.000 més a l'abril amb l'hoteleria, que acapara la meitat dels nous treballadors en actiu.
1: Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que el mes de març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les Illes varen rebre més de 700.000 visitants, un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat.
3: En canvi, entre els turistes espanyols, l'increment és només de l'1%. I també també puja la despesa turística, segons l'enquesta EGATUR. Al març, els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquests, més de 600 milions són dels visitants estrangers. Per persona i dia, la despesa arriba als 182 euros. És un 6,5% més que l'any passat.
1: Són ara les 8 i 14.
16: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I de la crònica política, el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques, assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i que convertirà en un habitatge per llogar-lo a preu limitat.
17: La portaveu del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques del batlle sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i li havien denegat l'accés.
18: És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui sa barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes sobre, clares sobre el fet del seu immoble.
17: I pot després d'haver dit tot això, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, això sí, ha desmentit els fets, assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge que ara està en reformes.
19: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
1: Al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge precisament ha tornat-se objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i d'altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre el PSIP i més demanen intervenir al mercat. El govern és partidari d'incentivar-lo. Marta Puyalto.
20: Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
21: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
22: La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són bancs ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
20: El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta Proens de convertir les illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
23: Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
22: Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
20: Retrets de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
24: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
22: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
20: D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista assegura que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
1: I encara de la política s'introdueixen noves esmenes de Vox per eliminar el requisit del català mestres i professors en places de molt difícil cobertura. S'ha decidit a la ponència de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament, que en aquests moments està redactant el projecte de llei de projectes estratègics. La del català és una de les modificacions proposades per Vox que ha tingut el suport del Partit Popular.
2: Així és, la norma que es tramita al Parlament pretén agilitzar inversions que afavoreixin el teixit econòmic d'aquí de les Illes, però s'hi han incorporat esmenes relacionades amb altres àmbits. Ara s'està elaborant en ponència una de les fases prèvies a la seva aprovació definitiva al Pla del Parlament. També s'ha incorporat al projecte l'esmena de Vox per eximir de l'avaluació del català als alumnes que estudiïn a les Balears de manera temporal. Una modificació que rebutja el responsable del sector d'educació pública a l'Estei, Vicenç García.
6: Sinó també que exonera des català a l'alumnat que temporalment ha de cursar els seus estudis a les nostres illes. Per tant, una vegada més, la política d'agenollament del Partit Popular davant Vox en contra del català, perquè allò que sap Vox és que allà on se manté viu el català és a les escoles, i això no ho pot consentir.
2: I Més per Mallorca assegura que l'abast de les esmenes és superior a l'anunciat inicialment, mentre que PP i Vox defensen que l'abstenció temporal de l'avaluació del català en alumnes garanteix la seva continuïtat educativa. Ara bé, puntualitzen que tindran un caràcter individual i excepcional. També el sindicat ANPE lamenta que les propostes relacionades amb els requisits lingüístics en la professió docent no es negociïn abans a la mesa sectorial.
1: I està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem acull la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama, amb els informes finals d'acusacions i de defenses.
17: Serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obrirà aquesta darrera jornada després que dilluns confirmat les seves peticions de pena per als acusats. Demanen 24 anys de presó per a Ábalos, 19 anys i mig per a Coldo García i altres 7 per al Dama. El comissionista, finalment, no se li ha aplicat l'atenuant molt qualificat de confessió. Però, en canvi, el Partit Popular ha demanat rebaixar la pena per l'empresari, que d'aquesta manera es podria alliberar de la presó. Alberto Núñez Feijó, líder d'aquest partit.
7: Aquel que colabora, aquel que facilita l'esclarecimiento de los hechos, se solicita una disminución de la pena.
17: El govern espanyol titlla d'escàndol la petició de rebaixa de pena per a Aldama i defensa que va col·laborar amb la justícia. Félix Bolaños, ministre d'aquesta matèria.
8: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
17: En tot cas, per al fiscal anticorrupció, els acusa de delictes com a organització criminal, en el cas d'Ábalos i el seu exassessor, en presó preventiva, recordem-ho, des del novembre, també de tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Amb el seu informe, Luzón intenta demostrar la tesi que Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama conformaven una organització criminal a fi de cobrar comissions d'aquest empresari a canvi d'afavorir-lo en contractes públics i d'influir a favor seu en les relacions amb l'administració.
1: I del cas Kitchen, la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, aquest dimarts hem escoltat la versió de diversos agents de la Policia Nacional. Han assegurat que quan registraven dos habitatges de l'excomissari José Manuel Villarejo, ell hi era present.
9: Vino el señor Villarejo y posteriormente vino su mujer, que se le estuvo llamando durante toda la mañana. Me acuerdo que el instructor le estuvo llamando para que viniera, pero no cogió el teléfono y apareció a las 2 horas o así de iniciarse el registro.
25: ¿Y recuerda con seguridad si el señor Villarejo estaba al principio o llegó después conducido desde la prisión?
9: Estaba desde el principio.
1: I també és d'actualitat. El brot d'antivirus a un vaixell a Espanya accepta desembarcar a les Canàries aquest creuer a petició de l'OMS. De moment, la malaltia contagiosa ja ha causat 3 morts i un malalt crític. Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta continuarà cap a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països d'origen.
2: Això vol dir que el govern central possibilita, per tant, el desembarcament a les Illes Canàries després que l'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, li hagi sol·licitat formalment que aculli aquesta embarcació en compliment, diuen, del dret internacional i l'esperit humanitari. Així mateix, també ha acceptat una petició formal del govern dels Països Baixos per acollir el metge de l'Ondius, que es troba, de fet, en estat greu i que ja seria traslladat a les Canàries en un avió hospitalitzat. El Ministeri de Sanitat diu que el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. Ara bé, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
4: En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
2: Els antivirus els transmeten ratolins i altres rosegadors. Tenen un període d'incubació d'entre 2 i 8 setmanes i els símptomes són similars al de la grip i causen insuficiència pulmonar mortal en prop de la meitat dels casos.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: Passen ara 25 minuts de les 8 del matí, encetant els esports. Avui parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Pet Zero, preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia de nou.
10: Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Llorobaixa, terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar aquesta important cita de divendres contra l'Étoile Levallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. El porter del conjunt mallorquí, Luan Müller, avisa del perill del conjunt francès.
11: Equipo muy, con mucha calidad, que jugamos aquí haciendo un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de semi también, con hicieron dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrados para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar domingo a la final y por la cuarta.
10: Aquesta partida és de divendres a les 8:30 entre l'Illes Balears Palma i l'Étoile Levallois. El podrà seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca també prepara un important partit, el de diumenge contra el Villarreal a Son Moix. L'equip s'entrena amb les baixes del porter Beristrom, Kalumba Júnior i Kumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar contra el Villarreal per sanció. Per cert, ja sabem, un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El Mallorca visitarà el Camp del Llevant el diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa. I la final de la Champions d'aquest any no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal. És el tècnic del conjunt matalasser, el Cholo Simeone.
12: Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
10: I avui a les 9 del vespre es disputarà la tornada de la segona semifinal entre el Bayern i el Paris Saint-Germain. A l'anada, l'equip francès va guanyar per 5-4. I una de les notícies d'aquesta setmana al futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa l'equip andritxol després de 8 anys a la banqueta. El tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esportres.
13: Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido... La decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
10: I en atletisme, Esperança Cladera ha tornat a casa amb una nova medalla mundialista. L'atleta de Muro va ser rebuda per familiars, amics i el seu entrenador a l'aeroport després d'aconseguir el bronze al 4% al Mundial de Relleus. També amb aquest gran resultat, Cladera i les seves companyes han aconseguit el bitllet per al Mundial d'Atletisme que es disputarà l'any que ve a Pequín.
3: Tens la sort de poder compartir-ho amb ells i ja heu vist que ser rebuda amb ells sempre és molt especial i superagraïda. S'ha convertit en la meva competició preferida i crec que de la meitat d'Espanya també, i en raó. I la veritat que no veníem amb cap mentalitat de fer medalla, perquè som realistes i venien pues, tots els països en gran potències. La temporada d'estiu acaba de començar, ha començat crec que de la millor manera i ara agafar forces i també somiar més alt per tot el que queda.
10: I en boxa, Farah El Bousauri va rebre a Eurobaixa el reconeixement del govern com a flamant campiona d'Europa. Farah es mostra molt orgullosa per aquest homenatge i també ben ambiciosa.
5: Voy a ser campeona del mundo, eso seguro. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida. Llevo muchos años detrás de este cinturón, por fin lo hemos conseguido. Agradecer a todo el mundo la visibilidad que se nos está dando en este deporte. Plena satisfacción y bueno, y espero que todo esto sea un buen porvenir en un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás.
10: I en ciclisme s'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia que comença dissabte. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files de l'equip. Fins aquí el temps d'informació esportiva.

0: i del govern central que amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com aquest.
1: I els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran l'edifici del barri de Fonés afectat per l'esfondrament parcial.
0: S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. L'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la revetlla de l'Orgull. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a la ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer la celebració dels principis de principi d'any.
1: I a Eivissa, el Partit Socialista ha denunciat presumptes irregularitats urbanístiques del batle de Vila-Rafà Triguero. Les ha desmentit per part seva. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Els socialistes l'havien acusat d'haver comprat un local comercial i de reconvertir-lo en un habitatge a preu limitat, tot i que la dona de l'alcalde, segons diuen els socialistes, ja té un pis en propietat. El batle diu, però, que no ha comprat cap habitatge públic, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
1: I les platges Verges del sud de Ciutadella ja compten amb el servei d'informadors que cada estiu s'encarrega d'ordenar els vehicles a les zones d'estacionament i informar de si hi ha o no places disponibles. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia, un servei que treballa per evitar el caos circulatori que es produeix en zones de gran afluència de vehicles durant la temporada turística. El 1 de maig han començat aquests informadors, els de les platges de Macarella, Son Saura i Cala en Torqueta. Divendres que ve s'iniciarà el servei també a les platges de la Costa Nord, com la Vall i Benimalà, i també el bus a Macarella, la qual cosa implicarà que ja no s'hi permetrà l'accés en vehicle privat i es tancarà l'aparcament.
1: I després de la pausa parlem de voluntariat.
5: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
6: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
7: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
5: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
6: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
6: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
8: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: 8:33 minuts. En temps d'incertesa, amb encariments generalitzats a la senalla de la compra, els combustibles, l'habitatge, la tasca de les entitats i les persones que es dediquen al voluntariat es consolida com a pilar essencial. Ara que es compleixen 20 anys de la plataforma del voluntariat de les Balears, volen parlar de l'impacte social i els principals reptes de futur. El mateix dia que la plataforma dels voluntaris presenta la darrera memòria, ja ens acompanya als estudis la seva directora tècnica, Marga Gaià. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, heu percebut més necessitats, hi ha hagut més vulnerabilitats entre la població de les illes en aquestes darreres dues dècades?
9: Hi ha hagut molt de canvis, no necessitats. Hi ha hagut un canvi espectacular, tant a la manera que donem respostes a les entitats de voluntariat, com ens organitzem, com s'acosten a nosaltres les persones que volen iniciar la seva tasca voluntària, o bé aquelles que duen 20 anys sense les seves entitats.
1: Ho dèiem a l'inici de l'entrevista, estem en un context marcat per l'encariment del cost de la vida, parlant molt de l'encariment de l'habitatge. Heu notat un increment de la demanda d'ajuda per part de la ciutadania?
9: Això ho noten les entitats que estan al dia a dia. Nosaltres, com a plataforma, aglutinem 56 entitats i són elles les que ens diuen: hem posat en marxa aquest programa de suport i informació a l'habitatge amb voluntaris, com pugui fer ara Montació en Solidari, perquè és una demanda de les persones que tenim. Nosaltres feim de focus i de coordinació i de posar en comú. Ara sabem que aquesta entitat fa aquest programa de voluntariat, doncs si ve algú que vol ajudar amb aquest programa, és el que és la nostra tasca. Mm-hmm.
1: Fais aquesta part de connexió, no?
9: Exacte.
1: Per tant, sabeu si el nombre d'entitats voluntàries ha crescut en aquests darrers 20 anys? De quines xifres parla?
9: De la plataforma de voluntariat, que és una entitat privada sense ànim de lucre que aglutina les entitats, han passat d'aquelles 14 entitats fundadores l'any 2006 a 56 avui. Creiem que en 20 anys és un creixement, però a més és un creixement que hem d'estar orgullosos, perquè quan deim plataforma del voluntariat de les Illes Balears, això és cert, tenim entitats que només estan

0: a Menorca, que només estan a Eivissa. Tenim entitats que només estan a Mallorca i aquelles que estan al seu àmbit territorial i la seva implementació i la seva acció diària està a totes les illes. I això és una riquesa.
1: Uh-huh. I quines són ara mateix els àmbits en què el voluntariat és més necessari a les Balears? On creus que heu d'incidir més?
0: No. Per aquí no anem bé. Quan a nosaltres ens demanen això, quan qualsevol persona crida a la nostra línia 900 o s'acosta i ens diu on faci falta. No, fas falta per tot. Uh-huh. És on tu vulguis, perquè el voluntariat es dona al teu temps i és el més important que tenim en aquesta societat, de la immediatesa, d'anar ràpid. Et dones el teu temps. Ho has de donar allà on tu creguis i on estiguis bé i d'acord amb el que se fa.
1: I quines són les principals dificultats que teniu com a plataforma d'ara en un futur? Arribeu a totes les illes?
0: Arribem, però costa molt. Costa molt perquè li costa molt a les entitats arrencar. Una de les demandes que feien des de fa anys és que voluntariat, sí que és cert que les persones voluntàries fan la seva tasca gratuïtament, però el voluntariat no és gratis. Darrere hi ha tota una feinada, com hi ha darrere d'aquest informatiu. Abans de que tu puguis donar la notícia, ara me comentaven que hi ha gent que està aquí des de les 5 del matí.
1: Uh-huh. Tot l'equip, gairebé tot l'equip, està des de les 5 del matí.
0: Pues, abans de que una acció sigui lo guapo que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional, de manera que les persones responsables de voluntariat tinguin una subvenció, una línia d'ajudes, perquè siguin un cost subvencionable és el que costa tenir aquestes persones professionals que hi ha darrere.
1: I que vos sembla que fa falta ara mateix per reforçar, és a dir, aquest suport, hi ha d'haver més suport institucional o més sensibilització social?
0: Hem de fer entre tota la societat més promoció del voluntariat. Si miram enrere, fa uns anys, el voluntariat moltes vegades és una recepta per a aquelles persones, pues, els companys de projecte HOMO, la tercera fase d'un procés de projecte és col·laborar amb altres entitats, fer voluntariat. Molts de psiquiatres recomanen fer voluntariat perquè una persona que ha tingut un brot d'una malaltia mental comenci a socialitzar, a crear xarxa. Les persones en situació de soledat no desitjada, molt d'especialistes li comencen a dir fes voluntariat, vés d'aquí, vés d'allà, perquè el voluntariat té això, que t'ajuda a tu també, per això tu has d'estar bé. I fa uns anys la gent venia, ara hem aconseguit que se mos demani. Què penseu? Que venguin persones que acaben d'estar passar per un psiquiatre. Nosaltres, venguin, però han d'estar bé. Vale? I aquesta feina de pedagogia de que no tots se valen el voluntariat, és el que ens queda fer a tots.
1: Uh-huh. Avui presentareu la tercera setmana del voluntariat i els actes commemoratius del 20è aniversari. Que ens podeu avançar?
0: Bé, primer agrair-vos, perquè és el segon any que presentam aquí la Setmana del Voluntariat. L'any passat vos donava unes petites i enguany ja vos podem presentar tota la setmana amb un seguit d'actes que comença dia 18, amb una activitat que és, jo la trobo molt xula, que és el Voltur. El Voltur és unes portes obertes de les entitats de plataforma que han volgut participar. La gent se pot inscriure, pot veure a quines entitats pot visitar. Per sort tenim entitats que participen de totes les illes i si tu vols de dia 18 a dia 21 conèixer en primera persona les entitats, elles t'obrin les portes, t'acompanyen i te mostren el que fan. I és una activitat que cada persona o cada grup de persones poden participar o tots els dies o un dia o mira, avui és portes obertes de la 11 de Mahó i vull anar i m'he d'apuntar i ja està. És una activitat per conèixer. I les entitats esperen que la gent, que la ciutadania en general, que els grups organitzats vagin a conèixer quina feina fan i si volen col·laborar, per suposat, tindran les portes obertes.
1: Uh-huh. Idò, aquest serà un dels actes, no?, commemoratius d'aquest 20è aniversari de la plataforma,
0: sí,
1: que començarà, com dèiem, dia 18, aquest Voltur. No sé si hi ha qualque cosa també que ens pugui avançar.
0: Com a plataforma, una de les reclamacions que sempre fem, i una cosa que diu la llei de voluntariat de les illes, és que s'ha de reconèixer la tasca del voluntariat. No podíem fer més que reconèixer aquesta tasca a les persones voluntàries de les entitats de plataforma. I ja l'any passat vàrem organitzar una activitat lúdico-cultural dirigida a les persones voluntàries de les nostres entitats. enguany, l'any passat, se va fer simultàniament a totes les illes, que era la projecció de la pel·lícula La Voluntària. Enguany hem contactat amb un grup d'impro, Camaleónicos, que ens acompanyaran dia de nou a Sant Miquel de Ciutadella a fer una impro allà. Després, dia 20, aniran a Eivissa, i a Can Ventosa els voluntaris d'Eivissa podran gaudir d'aquest espectacle, i dia 21 tornaran a Mallorca i faran un espectacle a la 11 de Palma.
1: I bé, són alguns d'aquests actes del 20 aniversari de la Plataforma del Voluntariat de les Balears. Avui n'han parlat d'aquest 20 aniversari, també de la seva memòria, i ens ha acompanyat la seva directora tècnica, Marga Gaià. Gràcies per haver estat amb nosaltres als nostres estudis, als estudis d'Ivetra Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres per la convidada.
1: Són ara les 8:41 minuts. Continuem a Ivetra Ràdio, ara parlem de mobilitat.
2: A Ivetres Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Amb l'inici de la temporada turística, el govern reforça les línies de bus del TIP de Mallorca per cobrir les necessitats de la població, tant la turística com la local. L'executiu enguany ha incrementat el nombre de vehicles. Fins als 266, són 14 més que l'any passat, ho explica Lluïsa Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
3: A l'inici d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
1: S'han incorporat 11 línies pròpies per connectar zones turístiques, és el cas de rutes com la del Port de Sóller amb Alcúdia o la de Can Picafort amb Alcúdia. I precisament anem en directe fins a aquesta zona de Mallorca, Alcúdia, una de les dels territoris on conviuen turistes i residents a les aturades del TIP. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Què en diuen els usuaris?
4: Hola, molt bon dia. Som ara a la plaça d'Alcúdia, just de vora l'aturada de bus del TIP. Avui encara no hi ha hagut de moviment, el poble s'està aixecant, però sí que hem pogut parlar amb alguns usuaris freqüents que ens han comentat com viuen el servei. Escoltam aquesta usuària que es queixa que la línia Alcúdia-Ucanada no hi sigui durant l'hivern.
5: Yo trabajo en Ucanada. En Ucanada en invierno no hay buses. Nada más está desde el mes 5 hasta octubre.
4: També crida l'atenció que els passatgers noten manca de servei durant l'hivern, temporada en què els busos també van plens.
6: No, claro que la noto. A veces el autobús va tan lleno que pasa de largo, sobre todo por las mañanas. Sí, porque, claro, van los chicos al instituto, a los colegios, a la universidad.
4: Finalment, una conductora ha explicat també que encara que hi hagi un increment de passatgers als mesos d'estiu, durant l'hivern el TIP és un servei molt demandat.
7: O sea, en invierno hay más usuarios que van a trabajar, usan más frecuencia para eso. O sea, lo usan más para eso, pero en verano hay más frecuencias de buses y en invierno hay menos. Pero siempre están colapsados los buses.
4: I de, ja ho veus, el servei del TIP l'utilitzen molt de residents i destaquen que l'hivern també es veu una alta ocupació.
1: Gràcies, Neus. I precisament parlant de la temporada d'estiu, el sindicat Unió Socorristes de Mallorca ha convocat una vaga general a Palma dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de la ciutat. A més, també han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la seva darrera reunió amb el tinent de Batla i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bauçà.
8: El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, tampoc de banys, de dutxes o de boies. Per això insisteixen en que no es tracta d'una manca de gestió, sinó el que ells consideren que és un abandonament per part de l'administració. A més de la vaga del proper dia 24, aquest sindicat també convocarà una manifestació el proper dia 28 de maig. Serà a la plaça de Cort de Palma.
1: Amb aquesta punta arribem a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any. Tot d'una, en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobam circulació lenta a la via de cintura en molts sentits, sobretot en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També a l'altura de la Teulera trobaran retencions en sentit Andratx. En sentit cap a l'aeroport, a l'estúnel de Llenova i a la zona de les escoles, també complicacions. A l'autopista d'Inca, també l'arribada de les Polines de Son Castelló és algo lenta fins a l'arribada a Palma. I és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: La Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció d'embarcacions en les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Segons els membres de la comissió, la gran pèrgola, que és l'element més significatiu del projecte per renovar l'emblemàtic bar-restaurant del moll de la llotja de Palma, no és adequada perquè distorsiona la visibilitat del centre històric de ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta. Òscar Fidalgo és regidor d'Urbanisme.
5: Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
1: Més per Palma, ha celebrat la decisió de Cort i ha demanat que es torni a triar un projecte a través d'un procés participatiu obert i vinculant i amb l'acord de les entitats de defensa del patrimoni i dels veïnats. Neus Trullol n'és la portaveu.
6: Celebram el rebuig unànim de tots els membres de la comissió en el projecte del Pesquero. Una proposta totalment desmesurada, altament impactant i clarament orientada a un model de turisme elitista. Aquest fre és una oportunitat per fer les coses bé. Exigim que se reiniciï tot el procés des de zero.
1: D'altra banda, ho deiem al començament, l'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any.
4: L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar en la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir, l'Ajuntament de Manacor es va oferir a aquesta associació per acollir la Revetlla a la capital del Llevant, una opció, però que l'entitat ha agraït, però que no és viable perquè no poden desvincular, diuen, els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull a Palma. Jan Gómez, coordinador tècnic de Benamics.
7: Logísticament és complicat organitzar la Revetlla de sentit després de la manifestació perquè, a més, si fa la lectura del manifest, això passa entrega de Premi Fiure i Dimoni Rosa i té sentit tot lligat, desvincular la Revetlla de la manifestació no acaba de ser el seu.
4: En tot cas, Benamics ha convocat una roda de premsa per avui, quan acabi la reunió a l'Ajuntament de Palma.
1: Més qüestions. El sindicat Unió Socorristes Mallorca convoca una vaga general a Palma el pròxim dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de ciutat.
4: L'anunci s'ha fet a través del seu perfil d'Instagram. A més, també han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la seva darrera reunió amb el tinent de Batla i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bausà. El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, banys, dutxes i boies. més. Per això insisteixen que no es tracta de manca de gestió, sinó d'abandonament. A més de la vaga del dia 24 de juny, el sindicat també convoca una manifestació pel dia 28 de maig a la plaça d'Acord.
1: 8 i 50 minuts, més qüestions. La Federació Socialista de Mallorca ja mira cap a les eleccions de 2027. En una reunió duita a terme a hora baixa, l'executiu ha assegurat que vol constituir-se com una alternativa a un PP i Vox que, diuen, no aporta solucions als problemes actuals.
4: Els socialistes posen sobre la taula qüestions com la crisi de l'habitatge o el col·lapse que es viu a diari a les carreteres mallorquines. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, apunta PP i Vox com a responsables per inacció.
8: Hem vist una vegada més com el Partit Popular també ha votat en contra de la pròrroga dels lloguers que ara acabaven per donar solució a aquesta emergència habitacional que, a més, s'agreuja mentre veiem que moltíssim de mallorquins i mallorquines se li acabarà ara el preu del seu contracte i que no saben quin cost hi posaran els seus lloguers a poder llogar.
4: Els socialistes també carreguen contra els requisits per accedir a l'escut social i la manca de protecció del català.
1: Per cert, més per Palma, ha iniciat el procés per dur a terme les primàries del partit i triar la candidatura que es presentarà a les eleccions de l'any que ve. S'ha aprovat la composició de la comissió de primàries que presidirà el regidor Miquel Àngel Contreras. Canviem de qüestió. A Manacor hi ha més de 1.300 establiments comercials i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el Consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
4: El 80% són negocis petits i mitjans dedicats al sector servei i al comercial. Són dades del primer cens elaborat per l'Ajuntament dins el Pla d'Enfortiment Comercial. Un sector que Manacor resisteix, tot i la competència. Són Sebastià Mé, de Can Garanya, Joana Planícia, de la merceria Fils i Botons, i després sentim una clienta.
9: Resistim perquè fem feina i som cada dia aquí i tot aquest trull.
10: Sí, jo a Manacor crec que és la gran sort que tenim, que és Manacor i comarca, perquè Felaní, Sa Llorem, Petra, Sant Joan, els pobles venen a comprar aquí.
11: Som de Felaní i he aprofitat perquè he vengut per altres feines i venc a comprar aquí, perquè fa molt d'any que ho conec i m'agrada.
4: Ara les dades s'emprenen en un projecte de digitalització amb intel·ligència artificial per incrementar la presència del petit comerç a les xarxes.
1: I destacam també que el GOP reclama el tancament immediat del botel Alcúdia Mar del Port d'Alcúdia, això després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que ha anul·lat l'ús hoteler dins la concessió, estimant parcialment el recurs interposat per l'entitat ecologista.
4: Segons ha informat el GOP, el Tribunal estableix que la concessió original de l'any 88 només autoritza l'ús d'habitacions per a navegants en zona de domini públic i que aquesta activitat no es pot assumir, per tant, per a un ús hoteler. Per això, l'organització ecologista diu que ha quedat sense cobertura legal i torna a demanar a l'Ajuntament i al Consell Insular que precintin el botel.
1: I parlant també de mobilitat, perquè després d'Alcúdia i Artà, Son Cervera crea també aparcaments exclusius per als residents. N'hi haurà més de 200 a Cala Millor i Cala Bona. En només unes hores ja s'han tramitat més de 800 sol·licituds.
4: Hi ha cartells que avisen que l'aparcament és exclusiu per a residents. De moment encara no s'han instal·lat les càmeres que el vigilaran i per això durant les primeres setmanes serà la policia local qui informarà els conductors de com poden obtenir la targeta acreditativa.
12: Hay que pedir cita, traéis el impuesto de circulación, como que pagáis los impuestos aquí en Son Cervera y ya está.
4: Alguns cotxes de lloguer i de fora poble ja s'han quedat sense entrar i han hagut de seguir per trobar aparcament, escoltant Bernat Grimal, que és regidor de mobilitat, i després un agent de la policia local.
13: És una manera de protegir resident. Resident, tot aquell que estigui impronat a Son Cervera i pagui l'impost de circulació, podrà accedir en aquest pàrquing, que tenen fins al 30 de juny per fer sol·licitud. Jo vull recordar que funciona exactament igual que una CIE.
12: Al contrari, que estem informant a tots els que siguin resident d'aquí que podran tenir un lloc allà on aparcar i que no passin pena.
4: En total es reservaran més de 300 places per a residents, repartides en 3 aparcaments de Cala Millor i Cala Bona, una reivindicació històrica dels veïnats que durant la temporada turística veien com es complicava aparcar a prop de casa.
14: Ho he notat moltíssim, és una cosa, una gran millora per la zona. Mai trobàvem pàrquing, sempre estava ple, i això ha anat molt bé pel poble i per tots els veïnats.
15: I és una passada, perquè és veritat que una locura, quan empieza la temporada, és impossible.
4: Fins a final de juny es poden sol·licitar aquestes targetes i només en unes hores ja se n'han tramitades més de 800. Es pot fer de manera telemàtica o en cita prèvia tant a l'Ajuntament com a les dependències de la policia local.
1: Arribem així a les 8:55. Continuem la informació aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I dedicam aquests darrers 5 minuts abans de les 9 a la cultura.
2: En un lugar en el que todo el mundo quiere decir lo que piensa y todo el mundo quiere ser relevante en redes sociales, en la televisión, algunos mediante el grito o mediante el insulto, tener un púlpito como el que nosotros tenemos, que es relajado y reflexivo y espero que educativo, es un privilegio. No sé si eso se puede llamar liderazgo de opinión, pero desde luego hacemos lo posible por entregar herramientas a los oyentes para que puedan tomar sus propias decisiones.
1: I així, amb aquesta filosofia, sense tenir gaire clar si és o no un líder d'opinió, però presentat com a tal en el cicle de la Fundació Marc, que el convida a arribar avui a Palma el periodista Javier del Pino. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia. El periodista ha fet del cap de setmana un territori amb personalitat pròpia, cosa que no va ser fàcil, sobretot, al principi.
2: Me decían, como insultándome, es que usted hace radio para usted mismo. Como si eso fuera negativo, ¿sabes? Pues por supuesto que hago radio para mí mismo. Es la radio que a mí me gustaría escuchar. Y me encargo de construir los temas sobre los que yo tengo cierta ignorancia y así aprendo cosas, que es un motivo final de todo lo que hacemos en la radio, ¿no? Intentar aprender algo al final del día, al final de la mañana.
3: Una manera de fer que l'ha convertit en el més escoltat del panorama radiofònic estatal, amb xifres que augmenten i que està convençut no envelleixen. La ràdio, diu, en aquests temps confusos, continuarà sent referent.
2: Yo creo que la radio es joven, la radio y siempre será joven y tiene recursos para conseguir llegar a generaciones que no nacieron con ella, o sea, es que llegaron un poquito más tarde de lo que llegaban hace 25 años porque tienen muchas más modalidades para entretenerse y para supuestamente informarse, pero dales tiempo, yo creo que acabarán llegando.
3: Corresponsal històric als Estats Units, ara que parlar d'Estats Units es parla de Donald Trump, Del Pino ens explica per què el poble nord-americà creu el va tornar a elegir com a president.
2: A muchos de los votantes de Trump lo que les gustaría es ser Trump. No le han votado para que les solucione los problemas. Yo creo que además saben que no se los va a solucionar. Le han votado porque es el individuo que mejor refleja sus aspiraciones vitales. Esto es muy triste, pero es así.
3: Andreu Manresa serà l'encarregat d'entrevistar Del Pino. Serà avui, com dèiem, a partir de les 6 de l'hora baixa, a l'antic Can Marc, en un acte d'entrada lliure i que es retransmetrà també en directe a través del canal Marc i de YouTube. 1, 2, 3, and...
4: I can't hear nothing. When I was hitting it, I was hitting it.
1: I d'aquesta manera, a través de les xarxes socials, amb una espècie de tràiler, els Rolling Stones han anunciat un nou disc d'estudi. Es dirà Foreign Tongue, sortirà dia 10 de juliol, juntament amb el senzill In the Stars, que ja està disponible.
3: És el 25è àlbum i el primer des de Hackney Diamonds del 2023 amb un so arrelat al blues, al country i al rock clàssic. El grup, actiu des del 1962, continua sent una referència del rock, però tot i això no han confirmat si hi haurà gira després que la que estava prevista per enguany s'hagi cancel·lat per motius físics, especialment dels del guitarrista Keith Richards. El disc es presentarà en un esdeveniment a Nova York i la banda ha mantingut l'expectació amb avançaments a la xarxa i llançaments previs com un vinil limitat de Rough and Twisted.

0: Són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Avui, en aquesta hora, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, han de començar a revisar l'edifici del barri de Foners, afectat dilluns per un esfondrament parcial.
1: La revisió prevista per avui ha de permetre avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
2: És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
1: Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació.
0: I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
1: Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític. Fernando Simón és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
3: En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durant un període d'incubació tan llarg com el del coronavirus.
0: I els estudiants del CEIPS en Pisà de Palma tornen avui a les aules, excepte els de quart de primària. Aquest és el curs en què el mestre condemnat per assetjament a un menor, Miquel Roldán, és tutor.
1: Posen punt final a una vaga de gairebé 2 setmanes, això el dia següent de l'anunci del govern central que amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com aquest, segons explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
4: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto.
0: I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona a Capdepera, Mallorca, l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.
1: Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven en un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia. L'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la amb coces.
0: I la plataforma del voluntariat de les Balears reclama suport institucional amb una línia d'ajudes que els permeti arribar a més persones necessitades. Ho ha defensat fa uns minuts la seva directora, Marga Gaià, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ara que es compleixen 20 anys de l'entitat.
5: Abans de que una acció sigui lo guapo que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
0: I a mesura que s'acosta l'estiu es reforcen les línies de bus del TIP a Mallorca. Algunes rutes, especialment les que connecten els municipis turístics, veuen aquests dies augmentades les seves freqüències. Ho explica Lluïsa Serra, gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
6: A línies d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimecres.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dimecres amb 19 graus de temperatura. Atenció, perquè avui a Mallorca i sobretot durant les hores centrals dels dies els ruixats poden descarregar amb intensitat de manera puntual i també anar acompanyats de tempesta. Localment es podrien acumular quantitats destacables de precipitació en poca estona. A Menorca també se pot tenir algun ruixat moderat, però no en la mateixa força que l'illa de Mallorca. Continuarem pendents d'aquesta evolució, però en principi l'alerta és groga a gran part de l'illa. Més de 24 hores després de l'esfondrament del sostre d'un vuitè pis de la barriada de Foners de Palma, els residents dels 16 pisos d'aquest edifici continuen sense poder tornar a casa seva. Just ara, a les 9, els tècnics municipals procediran a una inspecció, juntament amb els bombers, per poder revisar l'edifici afectat per l'esfondrament parcial. Just ahir varen saber que aquest immoble no havia passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016. La revisió prevista per avui, com dèiem, permetrà avaluar l'estat real de l'estructura i els efectius aniran analitzant pis per pis i planta per planta. Ahir es van organitzar, de fet, dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com per exemple documentació, també medicació, però de moment, com deien, no se sap quan podrien tornar a casa seva. Vos contant també que el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condenats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. O sigui, és un canvi que afectaria de ple Miquel Roldán, mestre del centre de Sant Pisà, de Palma, condenat per assetjament, però no inhabilitat, i que actualment cobreix una baixa. La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics, en aquest cas el de la Conselleria d'Educació, no poden solucionar. Just avui vos hem de contar també que els estudiants de Sant Pisà tornen a les aules, a excepció dels de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt i final a la vaga que han durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta precisament per la reincorporació d'aquest docent. Després parlam amb l'Associació de Pares i Mares d'aquest centre educatiu.
0: En crònica de successos en surt a la carretera de Sant Miquel a Eivissa. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. I hora baixa es va declarar un incendi en un sentits corrals de vora la carretera. Dos camions amb 7 bombers es van acostar fins al lloc dels fets i els van trobar que els mateixos propietaris ja havien reduït molt el foc. Els bombers el varen acabar d'apagar i van refrescar després aquella zona. El que sí que es va cremar l'incendi van ser unes canonades, fet que va deixar sense aigua diverses cases dels voltants durant un grapat d'hores. Sense deixar de banda l'illa, els desallotjats dels assentaments d'Eivissa troben nous espais on passar la nit. En aquest cas és el buc de Cala de Bou, on ja hi vivien un centenar de persones. Els nouvinguts s'afegeixen a d'altres que fa 8 anys que hi són. L'Ajuntament de Sant Josep fa més d'un any que espera l'ordre judicial per desallotjar i enderrocar aquesta estructura. El gran problema de l'accés a l'habitatge també serà un dels temes que s'abordarà a la tertúlia d'avui aquí al dia.
0: I bones notícies també en aquest cas per als oients de ràdio, Joana.
1: Sí, perquè IB3 Ràdio ha presentat al Centre de Telecomunicacions d'Alfàbia la tecnologia de ràdio digital terrestre. És el DAB Plus i permet una millor qualitat de so i més emissores a cada un dels múltiples. Els receptors que ja disposen d'aquesta tecnologia poden rebre no només àudio, sinó també imatge i text. De fet, els cotxes fabricats a partir del 2021 ja incorporen aquesta tècnica tan avançada. Es pot seleccionar manualment en la pantalla del vehicle. Ens podreu escoltar i veure encara millor que millor.
0: Moment per la frase del dia, són les 9 i 9 minuts.
2: La frase d'avui és de Sigmund Freud, que hauria fet anys precisament avui, i per això recuperarem una frase del pare de la psicoanàlisi, que un dia va dir que hi ha dues maneres de ser feliç. Una és fer-se el beneit i l'altra, etcètera.

0: I de què parla tothom avui dimecres?
1: Idò, aquesta setmana, Marta, tothom parla de Jonàs I, autoproclamat rei de Suïssa.

0: Un home s'ha auto... és complicada aquesta paraula. S'ha autoproclamat rei al vell mig del segle XXI i en un dels països més estables d'Europa. No és ficció. El nom, Jonas Lauiner, i ha construït el seu particular regne aprofitant-se d'un buit legal a Suïssa. Tot va començar l'any 2009, quan aquest tècnic suís, aleshores amb només 24 anys, organitza la seva pròpia coronació a una església amb capa i corona incloses. El que semblava una excentricitat sense recorregut ha acabat convertint-se en un cas que preocupa i molt les autoritats suïsses. Lauiner ha aconseguit fins a 148 parcel·les, és a dir, més de 117.000 metres quadrats suïssos, sense pagar-les. I com? Gràcies a un article del Codi Civil d'aquell país que permet reclamar terrenys sense propietat registral. El seu imperi inclou fins i tot trams de carretera, i això li dona una certa capacitat de control. En algun cas es cobren els veïnats per fer servir aquestes vies o per drets de pas i de construcció. Ell defensa que tot és legal i, en part, simbòlic. Però el fenomen llances les alarmes i algun canton suïssos estudien canviar la llei per evitar que altres persones imitin aquesta estratègia d'aquest jove. Mentrestant, el que ja va començar com una broma s'ha convertit en una micronació de facto i en un debat obert sobre els límits i les esquerdes del sistema legal suís. Vos agradaria tenir un regne propi? T'agradaria ser Joana Primera de no sé on?
1: Mira, un poc com allò que contaven i que Valdana, aquesta cançó que sentien de fons, no? Jo vull ser rei, per aventura en Jonàs, pot ser no només rei de Suïssa, sinó un nou integrant dels Pets, per poder cantar aquesta cançó.
0: Qui lo sap, però t'agradaria ser reina o no?
1: De ca meva, reina de ca meva. Wow. És que més enllà de les portes de ca meva, no m'agradaria ser-ho, perquè que cadascú se comandi que seva. Bé, no sé si aquest home comandarà gaire o és una cosa com, tu deus, com a més simbòlica i més tal. Focus a mi personal, per això no. Gràcies.
0: M'agrada com aquella estora d'una coneguda casa de mobles. No? Benvingut a la República
1: independent
0: de Cana Maroto.
2: Quina publicitat que li acabes de fer.
0: No.
2: Coneguda tenda...
0: He dit sa marca, jo. M'he quedat sense eslògan, però... perquè, a mi, quan un eslògan és bo, em te reconeixes. És com un vers, si m'apures. Anem per feina. Marta Garau, tu, que ja s'ha acostumada a comandar. T'agradaria tenir un regne?
2: Mira, com que ja estic acostumada a comandar, no. Així que jo, l'anàlisi que te faré avui no és precisament de si m'agradaria o no. Mira, és que és el típic perfil, el d'aquest home, ho estava mirant detingudament i analitzant.
0: És el petit Nicolàs de Suïssa.
2: Però, mira, i és que sembla que no ha romput un plat mai, perquè tu, jo animo els oients, sobretot, a que recuperin les imatges. Té una pinta de figaflor, de persona que no ha... Que, com se diu, no?
1: Que no ha romput mai un plat.
2: Que no ha romput mai un plat, no? Careta de bon al·lot. I de sobte es viu, perquè ja s'ha fet amb molt de terrenys. O sigui que,
1: ja ho diuen, aquí tenir... més pur fa rellotges.
2: Exactament. Sí, té pinta de quereta de no haver romput un plat mai. I no és vera, perquè, fixa't, l'àmbit legal el domina, perquè ja s'ha fet amb un... amb més de 140 sí, terrenys.
1: Però hem de fer la pregunta, què faríeu si fóssiu reis? Xisco, si jo te demanaré tu, què és allò que voldries fer? La primera cosa que voldries fer si fossis rei, què faries tu?
0: Que sempre hi hagués paradetes de dònuts en el carrer.
1: M'encanta. Necessitem reis, més reis així.
0: El meu regne seria petit, perquè evidentment no puc tenir tothom tot el dia fent pastisseria, però jo viviré un regne on tu puguis sortir de casa teva i trobar-te un dònut.
1: Gratis.
0: O una napolitana. O qualsevol cosa de menjua dolça que t'alegri
1: aquest
0: dia.
1: No sé si m'aniria molt bé, Xisco.
0: No, mem, me tancarien el que seria el regne tot d'una, perquè tothom acabaria... és que no hi cabríem dins el regne, perquè entre tots ja tindríem un perímetre abdominal una mica complicat de gestionar. Però jo, més que ser rei de coses importants, a mi m'agradaria ser rei de petits detalls. Obligar que sempre hi hagués flors blanques, per exemple.
2: Sí.
0: Aquestes excentricitats que sumen una mica d'il·lusió a la vida. Sí.
2: A tu t'agradaria.
1: Organitzaries moltes festes?
0: Jo és que saps que no som més de parties, però sí que obligaria, per exemple, a que tothom hagués de llegir 10 llibres d'any i fer exàmens. Ah, ja no fa tanta gràcia,
1: no,
0: això.
1: Però
0: és que, clar,
1: és que
0: reis tenen aquestes coses. Clar, el despotisme il·lustrat, i sobretot el que seria l'edat mitjana amb aquells reis que eren com a déus, si m'apures, és que estàs a mercè de que un trabucadet...
2: I alerta, perquè aquest tipus de trabucadets són perillosos. Que, per cert...
0: Però Suïssa no ha preocupat aquesta coronació, que no és més que una performance. El que ha preocupat és que, per mort d'aquesta escletxa, quan un terreny no és de ningú, se suposa que el pot reclamar i quedar-te'l. Una mica el que va fer l'Església Catòlica quan se va immatricular un munt de propietats a l'estat espanyol, però clar, aquests joves són 144.000 metres quadrats, 117.000, perdona, 148 parcel·les, els que ja té dins la seva butxaca.
2: De totes maneres, per cert, el dress code que du sembla comprat a una tenda de darrer moment, perquè és vera que se li veu com una disfressa, no? Bé, no té qualitat.
1: Que ja que estem en el segle XXI, l'any 2026, si se vol autoproclamar rei, que sigui una mica més modern, no? És que això com apareix de l'any de la Picó.
0: Ja, però és que si una cosa té la monarquia, estimada, és tradició.
1: Que són conservadors.
0: Però imagina que s'inventàs... Bé, que supos que s'ha inventat una cerimònia de coronació, perquè dubt que hi hagi protocols a Suïssa per aquestes coses.
1: Però... per exemple, podria haver anat vestit com a Samet Gala alguns dels personatges que hi comentàvem, sí. No? Podríem haver anat una mica més atrevit.
2: Ha volgut apostar per l'essència clàssica del concepte de corona.
0: Però t'imagina que ell crea el seu petit Mònaco? Així va començar
2: la família Grimaldi...
0: anant no a lo que era una penya, la varen conquerir i ara fan el Ball de la Rosa.
2: Alerta amb aquest tipus de perfils que semblen inofensius, però que després deu estar ben assessorat.
0: En aquest jove, després en parlarem, que havien sortit les revistes, en aquest jove li costarà molt que, per exemple, el rei Carles Gustaf de Suècia, que fa 80 anys, el convidi a la seva festa d'aniversari. Ho dic perquè és Grimaldi, petitons, tots i els doblers que tenen, sempre se'ls ha considerat una mica uns parvenus, uns reis com a de segona o de tercera.
1: És
0: Grimaldi, que varen tenir la gran Grace Kelly com a matriarca, que serà la protagonista del capítol de la setmana que ve de Divas i Divins, el vostre podcast de confiança aquí a Iveta Ràdio. Una falqueta.
2: Poden prometre que no estava preparat, eh?
0: No, però
1: l'he escollit molt bé.
2: També vos dic que no passeu pena.
0: Aquesta setmana tu i jo és Grimaldi i tot infrescós.
2: Anava a dir que no passin pena, perquè després a les 11 ho tornarem a recordar, per si qualcú s'ha despistat.
0: Bé, i és aquesta setmana que ningú se'l perdi, Concha Velasco, i el seu pas per Mallorca, que és una fantasia.
2: És top. Després en parlar amb 9 i 16 minuts, tot d'una comença la nostra tertúlia ara en la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, Cata Jaume, Nas Bernissú, Jolanda Ruiz en la producció, Miquel Rosselló. Començam aquesta jornada de dimecres.

0: Són les 9:33. Continuem en aquesta tertúlia a través de la ràdio, a través de la televisió i repassant els temes que centren l'actualitat d'aquest dimecres. Un d'ells passa inevitablement per les repercussions que va tenir l'esfondrament parcial d'un edifici al barri de Foners, d'una part, perdó, del sostre d'un edifici al barri de Foners. Just ara a les 9 començaven les tasques on els diferents tècnics municipals procedien a una inspecció juntament amb els bombers per poder revisar aquest edifici, aquest pis afectat per l'esfondrament parcial. Just ahir varen saber la notícia, una notícia molt rellevant, i és que aquest immoble no havia passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016. Malauradament, no és la primera vegada que ocorre un incident i que després es revisa i no havia passat aquesta inspecció tan rellevant, sobretot per saber l'estat en què se troben els edificis. Podem saludar Bernat Nadal, que és degà del Col·legi d'Arquitectes, a qui ja tenim en conversa telefònica. Bernat, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Just ara, a microtancat, ens estàvem plantejant amb quina freqüència han de passar aquestes inspeccions tècniques als edificis. Així que partim d'aquesta primera pregunta per tu.
1: Bé, a nivell estatal, l'obligació és cada 50 anys i després d'aquesta primera revisió de 50 anys s'hauria de fer cada 10 anys. Si bé és vera que hi ha alguns municipis que sí que varen treure una normativa municipal, a la qual també és obligatori a partir dels 30 anys.
0: De qui depèn que se passin aquestes revisions? Perquè no és el primer que no està al dia.
1: Aquestes revisions, evidentment, depenen dels propietaris dels immobles. És a dir, cada propietari té unes obligacions i uns drets, uns deures, i un d'aquests deures és de conservació dels edificis i per donar compliment en aquest deure pues, tens l'obligació de passar aquesta avaluació d'inspecció dels edificis.
0: És complicada aquesta pregunta, però per què creus que no se passen? És per desconeixement, és per canvi de mans dels pisos a vegades, no? Perquè se venen, un s'oblida, no se tenen els papers en regla. Per què penses que no se passen aquestes inspeccions?
1: Bé, segurament hi ha diversos motius. El primer de tot segurament sigui, quan estan xerrant d'edificis plurifamiliars, la dificultat de posar d'acord a la comunitat de veïnats per realitzar aquest tràmit, que en realitat no s'hauria de veure com un tràmit, sinó com un requisit de seguretat per les persones que hi habiten, i després també per la por de que aquestes inspeccions duguin associades pues, tota una sèrie d'obres que potser la comunitat no està en disposició d'afrontar, així com les proves que s'han de realitzar en cas de que se detectin algunes patologies, com puguin ser cates o algunes proves que s'hagin de fer quan trobem elements de

0: ornamentació, com pugui ser un fals sostre, a més, que mos oculta l'estructura real de l'edifici i, per tant, hem de fer cates per poder donar una ullada a l'estructura, bàsicament.
1: O sigui que és per manca d'acord, a vegades, i per una qüestió econòmica. Són temes molt, molt seriosos, però, clar, quan un edifici, per exemple, té llogaters, en aquest cas no són els propietaris, entenem que aquí l'obligació és del propietari també i d'informar els seus llogaters.
0: Sí, clar, és així, però bueno, que és un tema que, per exemple, hauríem de tenir tots clar. És a dir, quan vivim en un edifici, els edificis necessiten un manteniment i aquest manteniment passa per aquest tipus d'inspeccions. I tot d'una que vegem qualque senyal, com pugui ser una esquerda, una fissura, una taca d'humitat, doncs no estiria de més posar-se en contacte amb un tècnic perquè pugui venir a avaluar quina és la situació i si la situació és preocupant o senzillament és puntual.
1: Ara mateix, just a les 9, els tècnics municipals procedien a una inspecció juntament amb els bombers, sobretot per saber si aquests veïnats podran tornar avui en aquest edifici. De moment el que sabem és que tot apunta a unes filtracions d'aigua, perquè clar, el pis afectat era el 8è, just era el pis que estava davall de la terrassa i sembla que s'havien filtrat humitats i aigua. Amb aquesta anàlisi, i evidentment molt manca d'informació, veus possibilitats de que puguin tornar a l'edifici?
0: Bé, segurament, primer de tot, el que s'haurà d'assegurar és fer un cobriment temporal d'aquest edifici per tal de que no torni, no sabés qui entra en aigua. I una vegada s'hagi fet això, quan s'hagi estudiat si realment l'estructura no té cap patologia més associada a la manca de resistència i de la mateixa, doncs sí que a lo millor podrien tornar a casa seva.
1: I una pregunta
0: que
1: burocràtica.
0: Que està clar que els que estan a l'octava planta no hi podran tornar fins d'aquí una bona temporada.
1: Evidentment, els altres, com t'ho expliques, sí. Una pregunta burocràtica. No ajudaria que fossin els ajuntaments qui revisassin els edificis i, si no estan al manco, comunicar aquesta situació als habitants, als propietaris, en aquest cas, dient, ei, no has passat la inspecció, te toca. No ajudaria a agilitzar la burocràcia per aquesta banda?
0: En el cas de Palma concret, supos que és com a tots els ajuntaments, imagino que el que fan és enviar unes cartes, perquè s'envien cartes de l'administració a totes les comunitats de propietaris i els propietaris en si, recordant l'obligació de passar aquestes inspeccions. Dit això, la quantitat de personal que hauria de tenir l'Ajuntament per poder controlar individualment tots i cada un dels immobles que hi ha a Palma o a qualsevol dels municipis és inviable. Per tant, aquí sí que és important la col·laboració dels propietaris i de ciutadà a l'hora de donar compliment en aquests requeriments.
1: Bernat Nadal és degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes. Gràcies per tota aquesta informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Què en penseu, Guillem? Començar per tu. Clar, ha explicat en Bernat, evidentment hi ha una part de responsabilitat de l'administració, que envia les cartes, però és impossible abarcar tots els immobles, tots els edificis, apel·la també a la responsabilitat individual.
2: Sí, i clar, ara el que ha dit en el final de que seria impossible per falta de personal, i crec que com aquest hi ha moltíssims problemes de gestió en l'administració, de que per falta de personal i de recursos, moltes vegades, perquè seria lo ideal, no? És a dir, que te poguessin avisar, que poguessin i venir qualcú, que fos un tràmit ràpid, però tots sabem que normalment no són tràmits molt fàcils. Després és la qüestió econòmica i jo recordava fa un temps que en el diari van treure un cas, que ara no recordo quin era, que se va esfondre un sostre d'una casa i en el principi se pensava que era perquè no s'havia passat la revisió i tot això. I va ser en el final perquè els propietaris no havien volgut avisar perquè suposaven que els hi suposaria un tema econòmic que no podien pagar i que per això no havien avisat. Estic segur que com aquest cas n'hi ha molts. Ho dic perquè potser l'administració també hauria de ficar-se en aquestes qüestions i voldria saber fins a quin punt també quant d'edificis en aquests moments haurien d'haver passat la revisió i no l'han passada, perquè això també passa un problema, perquè potser hi ha gent que pensa que l'hauria d'haver passada o que encara no li toca i potser fa 3-4 anys que li tocaria.
3: Mira, yo me acuerdo cuando se aprobó esta ley y hablando con arquitectos amigos, me decían que, bueno, lo de siempre, ¿no? Que el papel lo aguanta todo. Claro, que la ley estaba muy bien y que establecer esas inspecciones pues era una cosa muy sensata y muy prudente, bien hecha, pero que eso iba a ser muy complicado, muy complicado de implementar, que eso conllevaba unos costes económicos y que conllevaba una serie de inspecciones y de sanciones, y que ya todo eso todo eso ya era un proceso mucho más complicado. Bueno, pues han pasado unos años y lo hemos visto. Yo, pues no sé si tendrán en el Colegio de Arquitectos, lo podemos haber preguntado, pues una estimación de qué porcentaje o cuántos edificios, por ejemplo, en Palma podrían estar... ser susceptibles de tener que pasar la inspección y no haberla pasado. Pero yo os hago una pregunta. Es decir, si la inspección técnica de vehículos no estuviéramos avisados de que a partir del cuarto año, cada dos años te instal, llevaras una pegatina ahí y la vieras, y bueno, antes hasta te enviaban una carta a casa para recordártelo. ¿De verdad creemos que la gente, todo el mundo voluntariamente, si además no acarreara una serie de sanciones importantes por parte de tráfico, si te paran, etcétera? O porque además lo hacen con las matrículas ahora, ¿no? Es decir, que hay unos esto, entonces pasan y saben a partir de qué matrícula tiene que tener la ITV. ¿Vosotros creéis que todo el mundo de motu propio iría? Ay, sí, espera, que se me...
4: Voy. A ver, yo a mí me gustaría hacer una apreciación que creo que es importante. Este edificio en el que se ha producido este hecho está en plazo. Porque, es decir, estamos destacando que no pasó la revisión en 2016, las revisiones son cada 10 años, si no está es por meses.
1: No, perque en aquest cas, la primera revisió ha explicat que és als 50 anys.
4: Sí, però este edificio, no? Ponemos que no ha passat una revisió des del 2016, estamos en 2026.
1: Jo entenc que és que li tocava el 2016 fer-la.
2: Sí, jo també ho entenc. Sí,
1: entes que li tocava fer-la el 2016.
4: Jo lo que he entendido està mal enunciat.
3: És que tenia que haver-la passat en 2016.
2: Exacte, sí.
1: Exactament.
3: 10 anys que no l'ha passat.
4: Però jo és que l'ho he entendido.
1: Igual el rètol pot donar. I mira, sí, fas bé en apuntar-ho, perquè és veritat que l'immoble no havia passat l'ITE des de 2016, però ens referim a que era l'any en què li tocava fer aquesta revisió.
2: Home, si és així, seria gravíssim, perquè és el que ja han passat 10 anys i no s'ha revisat, i clar, passen aquestes coses. Però és vera que jo crec...
4: O sigui, no ha passat nunca una revisió, entendem.
1: La que li tocava, no. La darrera que li tocava, el 2016, no.
4: Vale. L'havia entendido mal.
1: Són uns anys que du de retard, evidentment.
3: Bernat Nadal ha apuntat una... És que esto no son bromas. Es decir, es que ahí te hacen una inspección, ves según qué problema estructural y puede ser un coste económico impresionante. Estamos hablando de, creo que son 16 viviendas. A veces cuando el edificio es más grande y hay más viviendas, pues el coste se reparte entre más.
1: Es que sap greu, perquè si vos fixeu és un poc una roda. Impossibilitat d'accés a l'habitatge, no arribar a final de mes, haver d'assumir unes despeses molt importants, que també se pot entendre que la gent digui no tinc dobbes per arreglar, no? És com una roda molt, molt complicada i que tot versa sobre la qüestió de l'accés a l'habitatge.
3: Marta, todos conocemos casos de comunidades de propietarios, pues que hay una junta y que para hacer una derrama extraordinaria de 500 euros porque hay que arreglar.
1: Sí, imagina't...
3: No sé, bueno, ja és un tal, pues imagina't... Si una d'aquestes
1: característiques.
3: Una cosa estructural, de vigues, que això són miles i miles...
1: Però permeteu que faci una petita pausa per publicitat, després parlem de l'accés a l'habitatge, precisament per als assentaments a Eivissa, perquè a vegades quan desallotgen un, al final el que s'està fent és traslladant el problema a un altre lloc. Vos plantejarem quina podria ser la solució. Si aquí a Mallorca ja sabiu de manera molt, molt complicada la qüestió de l'accés a l'habitatge, a Eivissa s'agreuja encara més, si cal. Petita pausa per publicitat, torna amb tot una.
5: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Para ti y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
7: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
6: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
9: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
9: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
12: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IV3 Ràdio.
1: Són les 9 i 46 minuts, continuem aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió, amb els nostres tertulians, avui José Manuel Barquero, José Luis Miró i Guillem Porcel, i els temes d'actualitat que passen una vegada més per l'habitatge, o millor dit, per la impossibilitat a vegades d'accedir a un habitatge a les nostres illes. La situació és complicada a Mallorca, evidentment també a Menorca, però s'agreuja més, si cal, a Eivissa i Formentera. Vos parlem dels desallotjats dels assentaments d'Eivissa, perquè una vegada que se procedeix a desallotjar un assentament il·legal, com ha passat en moltes ocasions, Can Roba 1, Can Roba 2, l'assentament darrer, el de la Joveria, aquestes persones troben nous espais on passar el vespre. Aquestes imatges que compartim són del buc de Cala de Bou, on ja hi viuen un centenar de persones. Els nouvinguts d'ara s'afegeixen ja a les altres persones que duien vivint aquí, en aquesta situació tan crítica, a jutjar per aquestes imatges, perquè són una sèrie d'estructures que se troben en construcció, s'afegeixen a les persones que ja fa més de 8 anys que hi són. L'Ajuntament de Sant Josep ja fa més d'un any que espera ordre judicial per desallotjar i també per enderrocar aquesta estructura que està servint d'habitatge en aquestes persones que no tenen on anar, José Luis.
4: És que la gent no s'evapora. Sí, es lo, creo ya. Que lo, es lo
1: este
4: que comenta,
1: el problema,
4: esto,
1: ¿te refieres?
4: Comentamos esto en el último programa, es decir, tú puedes ir y decir este asentamiento y esas personas, por pura lógica, pues van a buscar otro sitio donde cobijarse y lo que haces es, el problema evidentemente no se resuelve, lo que hace es desplazarse y se va moviendo y se va trasladando. Y es que esta es la verdadera situación. Por eso cuando yo soy partidario de realmente... Cuando se produce una situación en la que alguien se busca la vida y consigue generar la mínima molestia, si tú como administración no tienes una solución, aunque eso esté fuera de la ley, tú no tienes una solución para realmente resolver ese problema, pues a veces te conviene hacer la vista gorda. Yo siento ser tan crudo y tan sincero y tan honesto, pero es que si no, no se resuelve el problema. Y esto pasa aquí, pasa en Eivissa y pasará cada vez que se haga una operación que nosotros decimos, bueno, se ha resuelto el tema del asentamiento tal, y tú has de pensar automáticamente, bueno, el asentamiento que estaba aquí pasará a otro sitio.
1: José Manuel,
3: sí, no, yo es que estaba viendo las imágenes y dices, claro,
4: es tremendo.
3: Sí, que lo que puede hacer el ayuntamiento es derribar el edificio, lo que no puede hacer es derribar a las personas que están, como dice José Luis, buscándose la vida. Es que esto es un problema estructural muy grave. Pero el tema de hacer la vista gorda, hombre, yo creo que hay casos y casos. Hay casos en los que es verdad que no se genera, en teoría, ninguna molestia grave, pero hay otros en los que hay un tema de salubridad y de responsabilidad pública. Si hay un siniestro, si hay un incendio o si hay cualquier situación de este tipo. Entonces, bueno, son imágenes recurrentes que mucho me temo que vamos a estar tiempo viendo.
1: Però on passa la solució, Guillem?
2: Pues crec que no la té... El manco en aquesta situació no la té ningú, però és que és el que comentàvem ara, és que tota aquesta gent s'acercarà a una altra banda perquè el que no faràs és... Què fas? Dormir a mig dels carrers, que no se pot. És a dir, tota aquesta gent s'acercarà a una altra banda. I jo estic un poc amb en José Luis de que les administracions no tenen o no poden donar solucions a qüestions com aquestes. Ho han vist a Can Roba, ho han vist inclús a la presó de Palma, sí, que ha generat molt de problemes, però aquella gent... jo recordo un reportatge a IB3 que li demanàvem què fareu, i tot deien... Pues cercar-me un altre puesto. Si no és a la presó, serà aquí de vora. Però jo el que no faré és... perquè n'hi havia un, per exemple, que tenien tres fills, sa dona i ell. I a més deia, jo tengo trabajo. I no me puc pagar un habitatge. Així que, clar, la situació és dramàtica i sobretot jo crec que en el moment en què tenim un creixement poblacional tan gran, de 15.000 nous residents cada any, residents legals, perquè segurament n'hi ha més que arriben, i molts tenen feines, és a dir, molts venen a fer feina aquí, i per exemple a Eivissa han de viure on poden perquè no troben un puesto on viure, això genera pues, situacions com aquestes. Així que jo crec que també mos hauríem de replantejar fins a quin punt la situació o el model que tenim se li ha de donar una volta, perquè si hi ha gent, si tenim treballadors, per exemple a Eivissa o a Mallorca o qualsevol illa, que tenen feina i han de viure en aquestes condicions, jo crec que ens hauríem de fer replantejar-nos la situació que tenim.
1: És un tema molt difícil solució, és un tema recurrent, perquè no hi ha setmana que no abordem la problemàtica de l'habitatge. Però on passen les solucions? És evident que no se sap ni se tenen.
3: Marta, és a dir, si damos por hecho que esta situación, que esta gente en estas situaciones tan complicadas no se van, vemos que no se van.
1: Claro.
3: Podría ser otra solución, ¿no? Oye, pues aquí está muy mala cosa, me voy a Soria. No se van. Habrá que construir vivienda. Es decir, habrá que construir mucha vivienda. Y mucha vivienda social. Es decir, es que lo que no se puede es sorber y...
1: Porque también tenemos de habitatges buits.
3: Sorber y soplar. Es decir, yo entiendo el tema de la defensa del territorio, el no consumo, el no tal, el rústico, el tal. Bueno, todo, no tocar los planes, no sé qué, abren la mano, ya no sé... Pero bueno, vale, pero entonces...
4: Ya lo he dicho aquí varias veces.
3: Sorber y soplar no puede ser.
4: El problema de la vivienda se resuelve construyendo más viviendas, porque desgraciadamente las personas no se volatilizan.
3: No, exactamente, porque... Bueno, yo agradecería un planteamiento más valiente, que a veces lo escuchas off the record, de algunos partidos políticos que te digan, no, lo que tienen que hacer es irse. Pasa es que no lo dicen en público, pero si es ese planteamiento, pues yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que no es el planteamiento, porque además estamos viendo que no sucede así. Pero si no sucede así y las personas no se evaporan en el aire, hay que hacer viviendas. Muchas, además, muchas.
4: También es una cuestión estructural que tiene que ver directamente con el modelo económico.
3: Total.
4: Que ha petado.
3: No sé si vamos a comentar los datos
4: de paro. Sí, ahora darnos los datos de paro, sí.
1: Sí, bueno, podem anar...
4: Tenim
1: les xifres de l'atur. Abans de fer una darrera valoració del cas Mascaretes ja vist per sentència, però si voleu les puc facilitar. Guillem, volies apuntar alguna qüestió abans,
2: Jo volia dir que més enllà de que s'hagi de construir, però és que en la demanda que tenim és impossible donar una solució. Jo, és a dir, en el moment que tens 15.000 nous residents cada any, és una situació límit, és a dir, per molt que construïsquis, no dona, la demanda és tan enorme, és a dir, l'altre dia sortia un
3: cas... Jo ja no te hablo de los que van a venir, de los que vengan, de esos 15.000, jo te hablo de los que están hoy.
2: Clar, però,
3: refereixo, no se van.
2: Si no se resol aquest problema d'aquest creixement poblacional, és que tots els altres problemes vendran derivats, i ara ho dèiem, ara ho comentarem en les xifres, però no sé fins a quin punt, jo al manco, les xifres aquestes de filiació, jo no ho veig com un gran èxit, la veritat, perquè és vera que hi ha molta més gent fent feina, però això suposa també que hi ha molta més gent aquí. I no sé fins a quin punt això...
3: Hay un problema más grave que ese, que son los salarios.
2: Claro.
3: Es decir, que es que durante décadas hemos estado celebrando las afiliaciones y los puestos de trabajo y hoy un puesto de trabajo, bueno, no uno, ni dos puestos de trabajo le aseguran a una persona poder sobrevivir, poder pagar una vivienda, un alquiler básico. Este es el problema, es un problema estructural económico.
1: Respecte a l'atur, que també és important, no? Per saber, perquè clar, la gran pregunta seria, se tradueix això en el dia a dia de les persones, que hi ha una taxa d'atur baixa? Com mos repercuteix? Aquí les tenim, el Ministeri les ha publicades, el primer titular és que les Balears han superat aquest mes d'abril els 600.000 afiliats a la Seguretat Social, parlam d'un increment del 3,1 en comparació al mes d'abril de l'any passat. Si ho comparam amb el mes de març d'enguany, l'increment és del 12%, o sigui, estem parlant de 65.000 persones afiliades més. Reflecteix que se va aquesta temporada turística, i a l'altre costat l'atur marca aquests mínims perquè hi ha menys de 25.000 persones apuntades al SOIP. És la xifra més baixa per un mes d'abril des de que hi ha registres.
4: Vamos a ver, el paro, las cifras del paro en Baleares no es lo mismo que comentarlas en Galicia, por ejemplo, ¿no? Aquí hay es una economía temporal, uh-huh, en la que en octubre subirá el paro y en abril baja, ¿vale? Pero lo que hay que ver es, yo creo que lo que te da la radiografía real es la encuesta que se hace en abril, que no coincide, sí, porque tú dirás, hace dos días me dijeron que subía el paro y ahora me dicen que baja, ¿no? Y es claro, son cosas distintas, porque aquí, mira, las afiliaciones a la Seguridad Social son una cosa, y luego el problema estructural de paro que tiene Baleares es tan o más importante que el que tiene el conjunto del país, claro, porque tiene una tasa de paro del 3% superior, que está en el 10% en España y está en el 13% en Baleares, y de paro juvenil, pues ahora hablo un poco de memoria, en España está en el 24% y aquí está, pues, o está en el 22%, y aquí está en el 24%, en el 25%. Es decir, no hay que tirar las campanas al vuelo por dos razones. Una, porque lo que está en la estructura detrás, es decir, cuando aquí no hay temporada alta, esa es la realidad. Como sabéis, cómo distorsionan las cifras del paro la situación de los fijos discontinuos. También, claro, es otra cosa que hay una cosa que decido no contarla y entonces no existe, ¿no? Como no, si no existiera.
3: Lo que es blanco le llamo negro.
4: Vale, ya está, y punto, ¿no?
3: Entonces, estás cobrando una prestación pública porque es un fijo discontinuo que no está trabajando, pero estás empleado.
4: Entonces, pues lo digo porque se puede ver la botella medio llena o media vacía, sí. Si mira uno una encuesta o mire la otra, y si mira los datos a principio de temporada o a final de temporada, es decir, en Baleares hay un 13% de paro, que es un 3% más del que hay en España en el momento justo antes de empezar la temporada turística. Entonces, pues bueno, en octubre diremos que el paro ha subido.
2: Fa només uns mesos, Antoni Costa, el vicepresident, va fer una roda de premsa que crec que no se li va fer molt de cas, però crec que és important, perquè va atribuir els baixos salaris a ser llocs de feina poc qualificats. I va donar una dada que crec que és esfereïdora, però el 90%, és a dir, només el 10% de les noves contractacions requereixen estudis superiors. És a dir, estan creant un mercat de feina que està inflat i que l'únic que estan fent és sumar gent. Per això deia que aquests 600.000 afiliats, exacte, a la Seguretat Social, que saben com una gran notícia perquè tothom té feina i a més això suposa una recaptació rècord pel govern, que això és una altra qüestió, però la situació que tenim és que s'estan creant llocs de feina de baixa qualificació, que això suposen baixos salaris i una economia de baixa productivitat. I això té un problema que entenc que en qualsevol moment haurà explotat.
3: Jo insisto que el problema, la comparació és en términos relativos. Jo me acuerdo hace 20 años que yo viví esa época cuando cada día en esta comunidad se batía un récord de empleo. Cada día era un récord porque cada día se contrataba y se batía un récord histórico de contratación. Y eso se celebraba. Era un paro cero técnico. Lo que está por debajo de un 4% se considera gente en rotación o un paro cero. Lo que pasa es que esa gente con esos salarios vivía razonablemente bien. El problema es que hoy esa contratación intensiva, que a veces, pues, por ejemplo, claro, vemos que los hoteles que son de 5 estrellas, vale, los hoteles 5 estrellas necesitan más empleados en el hotel que un hotel de 3 estrellas, más empleados por huésped. ¿Pero a qué salario? O sea, ¿cuánto gana esa gente? Este es el problema. Es un problema de estructural. Entonces, eso o se ataca de otra manera o esto por agregar afiliaciones no solucionamos nada.
4: Vamos como los caballos o los asnos que llevan las orejeras, ¿no? Que no les dejan
3: mientras ver. Tanto, perdón.
4: Vamos mirando adelante y
3: mientras tanto,
4: la zanahoria.
3: Llamad a una empresa y a ver cómo lo tienen para contratar a un ingeniero en... en Mallorca. Impossible, pràcticament.
1: Arribem a les 10, que tingueu un bon dimecres. Guillem, José Manuel, José Luis, moltíssimes gràcies, com sempre.
4: Un plaer.
3: Gràcies.
1: Notícies, publicitat i continuem tot una.
12: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
13: Bon dia. El president de les Canàries rebutja que el creuer amb persones afectades per antivirus faci escala al seu arxipèlag i demana una reunió urgent amb Pedro Sánchez. Fernando Clavijo lamenta que la decisió de deixar el vaixell fer una aturada a un port canari no respon a cap criteri tècnic. Està previst que l'embarcació trequi a Tenerife a partir de divendres.
14: El president canari ha carregat contra el govern espanyol, el qual acusa de deslleialtat institucional i poca professionalitat per no haver-lo mantingut informat com a màxim responsable polític de l'arxipèlag. Són declaracions de Fernando Clavijo aquest matí a Onda Cero.
15: Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente, porque tenemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico, ni hay ahora mismo información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria.
14: Recordem que Espanya ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut que creuer faci escala a les Canàries per gestionar l'atenció sanitària de passatgers i tripulació seguint un protocol estricte. De moment hi ha 7 persones afectades per l'antivirus, de les quals 3 han mort i una es troba en estat crític. Dins l'embarcació hi van prop de 150 persones.
13: En plana de tribunals, avui està previst que quedi vista per a sentència el judici pel cas de mascaretes. El Tribunal Suprem acull aquest matí la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor Dialdama. Acusacions i defenses presentaran els informes finals.
14: Serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obrirà aquesta darrera jornada després que dilluns confirmés les seves peticions de pena per als acusats. 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per a Aldama. El comissionista, finalment, no li va aplicar l'atenuant molt qualificat de confessió. De fet, el PP ha demanat rebaixar la pena per a l'empresari i el podria alliberar de la presó.
13: També als tribunals, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara avui davant el jutjat per una presumpta revelació de secrets relacionada amb periodistes.
14: Rodríguez va difondre en un xat dades personals de 2 periodistes que anteriorment havien estat identificats per la policia. A la seva arribada als jutjats, la mare de Ayuso ha dit que cap policia li va facilitar aquesta informació i ha afirmat que va ser un veïnat enfadat el que li va enviar les fotos d'aquests 2 periodistes.
16: Me envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija.
17: Lo es cierto, que se la facilitó el jefe de seguridad de Sol.
16: El jefe de seguridad de Sol no tiene por qué facilitarme nada, pero insisto, en fin, concretamente, Jaime, si me mandan una foto tuya, no voy a preguntar al jefe de seguridad quién eres. Por tanto, a estos 2 periodistas les conozco y por eso lo conté.
18: ¿Pero tuvo usted conocimiento de que la policía había identificado a estas 2 personas?
16: Eso me he enterado después.
13: I la Guàrdia Civil investiga un conductor per circular en sentit contrari a l'autopista de Llucmajor a Palma. Els fets varen passar el dissabte 25 d'abril i varen ser captats per la càmera d'un particular unes imatges que es varen fer virals.
14: I gràcies a elles, la Benemèrit ha pogut identificar el presumpte infractor, un home de 56 anys que va recórrer en contradirecció el tram entre l'aeroport i el coll d'en Rabassa a plena llum del dia i obligant la resta de vehicles a fer maniobres evasives per evitar la col·lisió. Ara està investigat per conducció temerària, un delicte que comporta penes de presó d'entre 6 mesos i 2 anys, a més de la retirada temporal del permís de conduir.
13: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
12: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Començam aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim de 9 graus de temperatura en aquests moments. Atenció, sobretot avui a Mallorca, durant les hores centrals del dia, perquè els ruixats poden descarregar amb intensitat, de manera puntual, i també poden anar acompanyats de tempesta. Localment es podrien acumular quantitats destacables de precipitació, sobretot en poc temps. Estic compartint el mapa on veiem que la pluja farà acte de presència. Joana, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Marti. Mira, a Menorca podem tenir també algun ruixat moderat, però en tot cas no amb la mateixa magnitud o força que tindrem aquí a Mallorca. Continuarem pendents de l'evolució del temps, recordant que l'alerta és groga a gran part de Mallorca, sobretot a l'interior i també al sud de Castilla.
2: D'aquí uns minuts ens visitarà el nostre home del temps, n'Albert Darder, per poder valorar la previsió en vista a les properes hores. De moment, comprovam in situ si aquesta tempesta ha arribat. Obrim una finestra al nostre arxipèlag i connectam ara amb el Puig de Sa Tudosa a Artà. Ara tot d'una vos mostrarem aquesta imatge per poder veure si realment aquests nígols ja circulen. Sabeu que sí, perquè jo veig nígols negres a dalt. Pot ser Marta Garau, tu que tens una vista com més directa, perquè clar, me faig mirar a mi sempre la pantalla que estic sec i a mi tot és una taca.
0: No, però jo crec que me confirmi també i m'ajudin a Joana que sí que sabeu com hi ha alguns nígols més foscos que podrien anunciar aquesta pluja que farà acte de presència. Serà a partir de les 12, en tot cas, eh? Després el nostre home del temps podrà concretar, però jo diria que sí, que ja hi ha una possible amenaça.
1: Amenaça de pluja segurament en aquesta zona de l'interior de Mallorca, amb aquests nígols i sobretot amb aquesta imatge una mica grisenca o grisosa despuig de Sa Tudosa aquí a Mallorca, però d'aquesta banda de Mallorca, pegam un bo fins en l'esport de Maó per veure si allà també tenen aquesta imatge amb aquests núvols, amb aquests nícols, i si també amenaça o no pluja. En aquest cas, mira, podem confirmar o afirmar que a Maó, com a mínim, tenen una mica més de sol, i també tenen nícols, així alts, però no sé si això és senyal d'aigua.
0: De moment, recordem que aquestes pluges per l'illa de Menorca no seran tan fortes com per Mallorca, tot i que no es descarta, com dèiem, alguna possibilitat de ruixat de manera puntual. Tot d'una, parlarem amb el nostre home del temps, Albert Darder, per poder fer una previsió molt més acurada del que ens espera de cara a les pròximes hores. Però ara us volem parlar dels menjadors escolars, perquè s'estan transformant, això sí que és vera, és una realitat. Amb l'entrada en vigor del nou Reial Decret impulsat pel govern, els centres educatius han començat a aplicar una nova normativa que pretén millorar la qualitat nutricional dels menús infantils. I això avui hem pensat que era un tema perfecte per poder abordar, Xisco.
2: Sí, Marta, més presència de verdures, de llegums, fruita obligatòria 4 dies a la setmana i una reducció significativa de fregits, sucres i d'aliments ultraprocessats marquen un canvi de paradigma en l'alimentació dels nostres escolars.
1: Però també és vera que ja hi ha centres que estan aplicant aquestes normes de fa temps i que s'enfronten en aquests reptes en primera línia. És el cas del Col·legi Pere Rosselló Oliver de Laró, on la direcció i l'equip sencer del menjador ja fa temps que han fet aquesta transformació, aquest canvi i aquesta manera de cuinar i d'oferir aliments. Parlam avui amb el seu director, amb en Jordi Escudero, per conèixer de primera mà com s'està vivint no només aquesta transformació ara mateix a molt de centres escolars, sinó com ells han fet aquesta passa endavant per menjar més sa, més saludable, més equilibrat i sobretot per menjar producte local i de proximitat. Jordi, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Bé, d'entrada, vosaltres, això no és nou per vosaltres, això ja podríem dir que és el senyal d'identitat d'aquesta escola, d'aquest centre educatiu. Com definiries el menjar i l'estil de vida que se promou en el vostre centre educatiu?
3: Bé, sí, com bé dius, es forma part del tarannà del nostre centre. Nosaltres som un centre ecoambiental des de fa molts anys i des de l'any 2018 se va fer aquesta aposta per transitar cap a aquest menjador ecològic i de quilòmetre zero. Sí que és cert que el que pretenem és això, donar un impuls en el comerç local, en aquesta valoració que puguin tenir els nens cap a el producte de proximitat i cap al respecte en el medi ambient.
2: Clar, Jordi, com comentaves, aquest canvi no és d'ara mateix, ni per mort de cap decret, sinó que ja estàveu adaptats des de fa una bona temporada. En quin moment vau decidir que allò que se menjava a la vostra escola havia de ser allò que diuen els moderns real food, és a dir, menjar de veres?
3: Bueno, nosaltres, bé, com vos he dit, nosaltres fa molt d'anys que fem feina amb temes de cura i de respecte del medi ambient, i teníem, fa anys teníem una cuinera o un cuiner que teníem, que vivia en el centre, i era com si mos cuinàs mon pare o mon mare, saps? I bé, quan se varen jubilar, varen passar com uns anys de travessia pel desert, entre càterings i empreses i tal, i fins que se va decidir fer una aposta real per contractar un cuiner i aprofitar per fer aquest canvi de mentalitat cap a un menjar més saludable, més nutritiu, o molts aportats també com a projecte transversal del centre per seguir treballant amb els alumnes tots aquests aspectes de cura del medi ambient. I
0: com se va començar a fer el canvi? M'imagino que se parteix d'un disseny, és ben complicat, no?
3: Sí,
0: se parteix d'un disseny, d'una planificació, no sé si va haver canvis graduals, altres més ràpids.
3: Bé, en el final, clar, les licitacions dels menjadors escolars van canviant, d'un any per l'altre canvien, i va ser un pot tirar-se a la piscina. Vàrem contactar amb una associació de menjadors escolars ecològics, i gràcies a això i a les inquietuds de SAFA i del centre, se va poder tirar endavant. Però sí que és cert que aquí gran part de culpa la tenen en les famílies, l'associació de famílies del nostre centre, que ha impulsat aquest projecte, evidentment, sense connivencia de la direcció.
1: Parlaves d'aquest nou cuiner, després d'aquesta jubilació, d'aquests altres cuiners que eren com els nostres pares, els vostres pares, sí, els predins, no?, que cuinaven de manera molt casolana, i n'Ernesto també fa una miqueta aquesta feina, n'Ernesto i el seu equip, òbviament, no?, de fer menjar casolà, menjar molt bo, molt saludable. Jo he pogut ser en aquesta escola i precisament he vist com fan feina i com els al·lots, els alumnes, sí que se sentien atrets per la cuina que fa en Ernesto. No sé si heu detectat en algun cas dificultats en l'acceptació de nous plats per part d'alumnes, o precisament, com que ja funcionau així, ja estaven avesats a menjar una mica de tot, i no només allò que diuen, no? Una mica de sopa i una mica de fritures o coses, sí, fregides.
3: Hombre, evidentment sí, hi ha hagut un període d'adaptació. Ja t'he dit que aquest projecte el tenim des de l'any 2018, però a dia d'avui tenim més de 200 comensals diaris, a una escola de 350, ben que dic, en el final els números canten, i si, a part de la necessitat del menjador escolar per temes de conciliació familiar, sí que és cert que el menjador funciona. També feim el menjar per l'escola municipal, 03, i, bueno, l'adaptació en el menú. Nosaltres el que intentem també és fer tècniques de cuinat que siguin respectuoses amb el valor nutricional del producte. No feim res de fritures, no hi ha productes ultraprocessats, no hi ha congelats, tot se fa forn, vapor, planxa, tot això en el final sí que requereix que els alumnes se vagin adaptant, però no han tingut gaire dificultats.
0: S'adapten, els alumnes s'adapten, sí. No tinc dubte.
2: Però què fem quan un nen arriba a casa i diu avui han tocat llenties i no m'agraden, i n'he menjat manco. Clar, els pares també. No sé si s'ha de fer feina en les famílies perquè també entenguin una mica com funciona aquesta reeducació alimentària, perquè hi ha nins que estan acostumats a menjar o nuggets, o patates, o pizza. Els atreus d'aquest triangle i els costa entendre que les bledes també poden ser bones, encara que a mi no m'agraden. Ara jo tampoc aniré de... abanderat d'una cosa que no és meva, però entenc que també com a escola l'educació nutricional també passa per aquí.
3: Evidentment. Bé, t'ho convido a venir al menjador a menjar llenties, perquè a més és el plat estrella d'en Ernesto i en Walter, que són els cuiners, és el plat estrella de llenties.
2: I doncs haurem de tastar.
3: Sí, s'ha de fer feina, s'ha de fer feina en les famílies. De fet, el nostre menú escolar inclou unes recomanacions per et sopar. O sigui, no només feim el menú, sinó que...
0: Això va molt bé. Perquè així tu ja t'organitzes la setmana i dius, mira, no posaré truita perquè just han menjat truita. I és vera que de cara a les famílies això trobo que és una eina molt, molt bona.
3: Sí, nosaltres incloem aquesta proposta, ja està aquí, després cada família lliure, després de donar nuggets per sopar o de fer una crema de porros. Depèn.
1: Clar, però en aquest sentit sí que és vera, no? També el paper, molt important el paper, no només del menjador, que fa aquesta funció, sinó també de les famílies en aquest procés d'educació alimentària. Jo, per exemple, i per contar una cosa una mica propera, la meva filla durant molt d'anys ha anat a menjador escolar. Ha estat sempre molt poc menjador, i ara que parlaves l'exemple de les llenties, jo, que meva, quan feia llenties, jo li deia, aquestes llenties me'ls ha donat en Antònia, que era la del menjador. i deia, doncs si són d'en Antoni, jo en vull. Sí. I se menjava les llenties. Vull dir que és molt important també el procés i la feina no conjunta per fer que els al·lots mengin una mica de tot.
3: Evidentment, el menjador en el final es forma part de la vida escolar i és un projecte que forma part del projecte educatiu de centre. Igualment, els alumnes o els nens fora casa fan més cas. Sí. Però sí, nosaltres no tenim gaires dificultats perquè els alumnes se mengin el menjar, és un producte de qualitat, és un producte que se fa amb estima i se fa...
0: La veritat és que vos donava l'enhorabona perquè tant de bo tothom pogués fer, no?, aquesta gran aposta per producte local de proximitat, per menjar casolà, perquè la gran assignatura pendent és hospitals i centres escolars. Molts encara, malauradament, han de fer els deures. Però ara si mos estan escoltant molts de pares, mares, professors, si se vol, se pot. O sigui, és una qüestió també de voluntat. Aquí les famílies van tenir un paper determinant, però tampoc crec que sigui, amb una bona organització, tampoc crec que sigui molt més costós. Home, un poc més, evidentment ho és, perquè parlem de producte local, però també entres dins la roda d'afavorir el comerç, de ser més sostenible. Però per aquells que diguin, és més costós, què li podríeu dir?
3: Home, d'una part de gestió, perquè evidentment d'una part de gestió, la nostra AFA funciona com una petita empresa. Clar. I no mos han d'enganar, són el voluntariat. O sigui, ja tenen una administrativa contractada, però és voluntariat. Tenim una comissió de seguiment i clar, evidentment, du feina. Que se pot fer? Sí, se pot fer perquè demostren que se pot fer. Nosaltres, a banda de producte de proximitat, també feim feina amb un 70% de lo que és el producte fresc, de producte ecològic. Clar. També té uns costos diferents.
1: Que val el tiquet del menjador de l'escola?
3: El tiquet del menjador ara mateix està fixat en 6,45 € per els fixos, que són els que queden més de 3 dies en la setmana, i 7,10 € per els eventuals. A més, nosaltres oferim el menú per emportar a casa. Sí. I les famílies molt duen els tàpers, sempre han de ser tàpers reutilitzats, això.
1: Això també nosaltres, és com a pioner, no?
3: Sí, oferim aquesta possibilitat que se puguin endur el menú a casa. I també tenim un projecte de berenats saludables on els alumnes poden com anar a berenar. Poden com anar, tenim diverses opcions, poden com anar fruita, iogurt sense sucre, coca i dos tipus d'entrepans, un entrepà amb formatge fresc i un entrepà de truita, que és l'entrepà estrella.
1: Sí. Home, tu diràs, un entrepà de truita, d'això...
0: I tant. Sí. I sobretot, a vegades, no?, o aquests dies que no arribes a esberenar, o que no t'ha donat temps a preparar-ho, no?, saber que estan coberts, ho torno a dir, si se vol, se pot, Jordi. Perquè, per exemple, això dels tàpers que deien a Joana, sou pioners, és vera. Moltes escoles no deixen, aleguen qüestions de, o bé de seguretat alimentària, però que si se vol, se pot facilitar a les famílies una petita ajuda, perquè, malauradament, molts nins, l'únic menjar que fan en bones condicions, i això és una realitat, és el de l'escola. Això no ho podem obviar, no?
1: Fins i tot per no tudar, que no sé si és el vostre cas, que per ventura s'obri menjar des dia i que si hi ha qualcú que se'n vulgui dur, vos facilita que no hagi tudadissa.
3: No és per evitar el malbaratament de l'alimentari, però bueno, nosaltres intentem fer teada justa, com diuen. Els nens no se queden amb fam, però sí que és cert que no se malbarata el menjar.
1: Que tu deies abans, Jordi, que vosaltres vos havíeu assessorat amb altres menjadors o amb altres centres educatius per saber un poc com ho havíeu de fer. No sé si ara és al revés, ara hi ha gent, centres escolars, que vos venen a tocar la porta a vosaltres per demanar, Jordi, Ernesto, comissió de seguiment, com ho heu fet? Com us podeu ajudar a nosaltres? Perquè és vera que moltes escoles tiren de càtering, d'un càtering extern a l'escola per oferir aquests menús escolars i per ventura no és la millor opció, ni tant pot ser més saludable, clar.
3: Sí, bueno, nosaltres mos han tocat a la porta, tant a SAFA com a nosaltres com a centre, de companys d'altres centres educatius que estan interessats en el model del projecte. Clar, és complicat, perquè també és un tema d'instal·lacions. Nosaltres ara mateix tenim una cuina que té més de 40 anys, estem pendents d'una reforma integral de la cuina, ja tenim el projecte fet, però ara s'ha de pitjar el botó per donar s'ús. Hi ha centres educatius que ara mateix no disposen de cuina, que l'únic que tenen és una cuina per fer càtering. Clar, el càtering, te duen el menjar a les 11 des de matí, el menjar ja està fet. El menjar s'ha començat a cuinar a les 8 des de matí o a les 7:30. Nosaltres el menjar està recient fet i s'acaba de cuinar a la 1:30. Els alumnes comencen a dinar a les 2, per tant, és menjar casolà i recient fet.
2: Jo també sé dimensió de l'escola, supos que deu influir a l'hora de poder fer o d'oferir aquest servei. No, no són el mateix 300 mm-hmm. alumnes que 1.500 alumnes que hi ha escoles grosses que, que tenen. Mm-hmm. Plantejar-se que els nins, 1.500 nins o 1.000, puguin menjar calent acabat de fer a l'1 i mitja, clar, sí. també és la voluntat, la infraestructura, el volum de l'escola, tot s'ha conjuminat perquè el manco a la vostra escola perquè oferia que, aquest servei. M'has dit que el plat estrella eren les llenties, el panet de truita. Tenim qualque altre gran hit? Qui seria la Shakira del vostre menú?
3: No t'ho sabria dir, no t'ho sabria dir, però no ho sé, els berenars funcionen molt bé, la veritat és que els berenars funcionen molt bé, i tot el que són plats de cuera, els plats de cuera, les cremes, les llenties, el cuinat de cigrons, tot això funciona bastant bé.
2: I si a un nino li agrada un plat, que això també passa, perquè potser no venen educats a casa i l'escola ha de fer aquesta tasca, però, clar, no tindràs tres dies un nin que diu, és que no m'agraden les llenties, no m'agraden els cigrons, no m'agraden les mongetes, no tindràs tres dies fora a menjar. Se creen alternatives, seguis a col collar de vora per dir-li que li expliquis els avantatges nutricionals de menjar mongetes per menys si el nin li ve sa gana?
3: Pensa que nosaltres seguim les recomanacions de la OMS en quant a dieta saludable i tal, no? Mengen verdura a diari, llegums, tres pizzas a setmana, se fa carn vermella, peix de manera moderada, per tant estan molt acostumats a menjar llegums. I com t'he dit, els nins fora de casa funcionen bastant millor, s'hora de menjar, s'hora de tastar coses noves, això, no és com en els pares que de vegades mos toren una miqueta.
1: I no sé si en aquest sentit heu incorporat, per exemple, també estratègies concretes, no? Per exemple, canvis de format. Ara parlaves de llegums i és vera que una manera de menjar llegums també és fer aquestes revoles o que farà fels, que me consta que en Ernesto fa i que també agraden molt als infants. És una altra manera de menjar llegums, per ventura no en cuera, no en s'ha format llenties, que per ventura costa més, però, no sé, una manera també alternatives per seduir-los.
3: Mira, llegeix que el menú que hi havia ahir. Ahir tenien crema de porro i carabassa i, de segon, xili vegetarià de mongetes negres amb arròs integral. Ahir varen fer fajitas. És una manera diferent.
1: Una manera diferent, també, de proposar-ho.
0: I això no és un menú escolar, és un somni, perquè jo et dic una cosa, ja m'hagués agradat, La Nina tenia aquest menú, jo que m'amagava a les butxaques.
2: T'anava a dir, tu fas cara de ser... Jo tenia una companya que s'amagava escanalons dins la butxaca perquè no li agradaven.
3: Com que ara no tenim beberais, no poden amagar-les. Ara és més complicat.
1: No, però és vera que ara també hi ha un canvi de paradigma. Abans, per ventura, no sé si... Marta diu que sí, no sé si tu, Xisco, quedaves al menjador. Si no te menjaves el plat, no sorties per la porta.
0: Sí, però això l'havia d'amagar.
1: T'obligaven... Ara, també, és diferent. No se pot obligar ni forçar els infants. No. És una... No, ho dic per això, perquè abans és vera que... era com és...
0: T'havies de cercar la vida per això, perquè les monges no ho perdonaven.
3: Sí, penseu que, clar, el moment de menjador ha de ser un moment educatiu, també. Nosaltres no podem ser punitius en el cas de que un alumne no vulgui menjar. S'utilitzen diferents estratègies perquè tasti nous sabors, perquè tasti noves textures, i després, en el final, s'aconsegueix a l'escola... a poc, cada dia, fent una mica de feina, s'aconsegueix.
0: Si se vol, se pot aconseguir, se pot canviar el paradigma, se pot apostar per una alimentació més sostenible, però sobretot més saludable, i més quan parlem d'infants, no?, en etapes de creixement. Jordi Escudero, moltíssimes gràcies. Jo crec que més d'un haurà pres bona nota, i qui sap si algun també li ha fet enveja, no?, i dirà, ai, tant de bo pogués tenir aquest projecte en el meu menjador escolar. La bona notícia és que s'està canviant el xip, i prova d'això a la vostra escola. Moltíssimes gràcies per la visita.
3: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidat. I això, esteu convidats a venir a menjar llenties quan vulgueu.
0: Quin era el plat que temíeu del menú escolar? Perquè jo tenia la fabada asturiana aquest dia, i era dimecres, era com a... No, de veres, eh?
2: Jo és que mai m'ha agradat el llegum, i només m'agraden les llenties de mo mare. Ara fris de tastar aquestes, però jo quan hi havia cigrons, cuinat de cigrons...
0: Jo fabada, no maroto...
1: Jo suposo que també llenties, eh? I han acabat perquè m'agradin moltíssim. És un dels plats que ara m'agraden. Vull dir que també s'adapt. No, s'adapt, també te dona això.
0: I te marca, després... i te marca perquè durant molts anys m'ha costat i encara ara m'acosta.
4: És que m'ha vengut el cabello de lentejas, comida de viejas.
1: No, comida de viejas.
4: No? Supos que ara que ja t'ha fet gran, ara és entès que se'n llenties.
1: Quan anivia a casa meva, jo me record que una vegada li vaig dir a mi mare, llenties, demà em vaig a casa Pradina. I mi mare m'ha dit, vés cap a casa Pradina. I a casa meva Pradina també hi havia llenties. Mi mare ho sabia i m'ha donat aquesta lliçó. M'ha deixat anar cap a casa Pradina i també vaig menjar llenties. O sigui que l'hem de menjar.
0: I tant que sí. Jordi, de nou, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Uns consells, parlant del temps que empitjora de cara a les properes hores, possibilitats de ruixats, alerta groga, bona part de l'illa de Mallorca i també possibles ruixats a Menorca. Ens ho explica el nostre home del temps, el Albert Darder.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
6: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
7: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
8: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
6: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
7: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
9: Miquel, com estàs?
10: Hola, com anem?
5: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
9: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
10: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
5: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9, El Dia. IB3 Ràdio.

0: Parlem del temps, també de la inestabilitat meteorològica, perquè a part de Mallorca, com vos dèiem, està en alerta groga per fortes pluges. Això es deu al fet que el talve que s'acosta a l'illa s'assuma a l'arribada d'un front, segons s'informa l'Agència Estatal de Meteorologia. Arriba el mal temps, Xisco.
1: Així es marca. En concret, les zones afectades per l'avís són l'interior i el sud de Mallorca entre les 12 i les 6 del capvespre, on poden caure 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora.
2: Podríem dir que estem a poques hores de que arribi una nova tempesta, mos ho demanam. Així que avui hem convidat Albert Darder perquè mos tregui d'aquests dubtes. Bon dia, Albert, com estàs?
3: Molt bon dia, companys.
2: Arriben males notícies o bones, segons se miri. Arriba mal temps, no?
3: Sí, bé, el que arriba, en tota seguretat, és activitat meteorològica després d'unes setmanes d'avorriment total. I ja com a introducció, vos podem dir, en termes generals, que la gent que vulgui calor ja pot tenir paciència perquè no se veu, no se veu en els mapes que hem estat mirant a mig i llarg termini. Mos esperen unes setmanes en temperatures on la mitjana o per davall la mitjana. És a dir, bones notícies perquè, així com ha hagut altres anys que les calorades ja arribaven per maig, com l'any passat mateix, enguany no en du camí. Però anem a fixar-nos en el curt immediat plaç perquè l'AEMET avui ja ho ha decretat. Atenció, tot i que el dia s'ha aixecat amb un cel blau molt fotogènic, que ningú se confiï perquè avui creixeran niuolades a l'interior de Mallorca i poden descarregar puntualment pluges intenses. 20 litres en una hora, tot i que podria haver qualque municipi que puntualment ho superàs.
0: S'abans hora, perquè jo he llegit que és a partir de les 12 que les coses comencen a brotar.
3: Sí, perquè aquestes tempestes d'evolució diurna solen créixer amb l'energia del sol, que és quan pega més al migdia, ajudada una miqueta també pels embats que convergeixen a l'interior de l'illa, i això s'aliment perquè cresquin. Marta, mira aquest mapa. Què t'he passat aquí?
0: A veure, explica'ns si ho descrivim per als oients.
3: Aquest mapa ja estirar-nos molt a la piscina en fora. Uh-huh. És l'anomalia de precipitacions prevista tant per maig com per juny. I mos indica que aquests dos mesos seran més plujosos del normal. Aquestes taques cels que tenim damunt les illes, la façana mediterrània, peninsular també, mos indiquen que les properes setmanes seran més plujoses d'allò que seria habitual.
0: Poden confirmar, idò, que l'estiu arribarà tard en aquesta ocasió, eh?
3: En té pinta.
1: Quina alegria.
0: En certa manera,

0: On marxa,
1: sí.
0: Sobretot si som a Mallorca.
1: Efectivament, per aigua l'hem de tenir en mà i, sobretot, una diferència en relació avui en el pronòstic. Avui està engegant de nigulades d'evolució diurna que creixeran, descarregaran i després s'aniran. És a dir, el que pugui caure avui a hora baixa, després, a partir de les 5 o 6, ja el cel tornarà a quedar blau com està ara, com si no hagués passat res. En canvi, el que és demà, demà ens espera una línia d'inestabilitat que pot durar moltes més hores. És a dir, demà els darrers mapes ens donen de 12 a 12. De 12 del migdia a 12 de la vespre, possibilitats de grans plogudes que anirien pujant de sud cap a nord, i la zona on precipitaria més seria Mallorca, estaria com en el blanc de la diana, el ponent de les Pitiuses i també el ponent de Menorca. És el que mos diu aquest mapa. Mos ha sorprès aquest model que se diu Arome, que sigui tan generós en precipitacions. Mos dona quantitats bastant destacables. Veurem què és el que passa. Estem pendents, que SAEMET encara no ha actualitzat, veurem quin avís mos posa demà. Jo estic segur que l'avís groc el repetiran, i veurem què és el que passa.
2: Pel que fa a les temperatures, més enllà de l'aigua que pot, o de les precipitacions que poden caure, les temperatures cauran una mica empigat, sobretot al vespre, no?
1: Sí, i de dia també, com que el cel estarà nigulat, haurà aquesta cobertura nigulosa, farà que les temperatures no se puguin enfilar tant com ho fan de dia, i al vespre sí. Un cop hagi descarregat la precipitació, que nosaltres creiem que ja demà vespre el cel quedarà net, se notarà que és un vespre fred, però de principis de primavera més que de mitjans finals. És a dir, se notarà... Aquí tenim també una gràfica que m'ho explica.
3: Descrivint la gràfica pels oients de ràdio, perquè sabeu perfectament una caiguda brutal de les temperatures.
1: Això és com l'electro, que vol mot sempre, però en manco ratxes. Està més clarificat. La ratxa vermà és la mitjana i la blanca és el que tindrem. I se pot veure com, avui i demà, estem més o manco en la mitjana, una mica per damunt, però és que a partir de demà, i durant un bon grapat de dies, les temperatures cauen i queden per davall la normalitat, però un bon grapat de dies, eh? Ja vos dic que temperatures inferiors a la mitjana climàtica per aquesta època, que ja tocava...
3: Ara tu mira tots aquells que ja havien fet canvi d'armari o havien llevat l'adredor.
1: Sí.
3: Que no l'amaguin molt, perquè això sí que vol dir, sobretot durant el vespre, no? Temperatures més baixes durant el vespre vol dir que encara poden mantenir-se plaçada. Eh?
1: És molt curiós, Marta, els capritxos meteorològics, perquè, per exemple, el mes de febrer va ser molt càlid i març va ser molt fred. Març va fer de febrer. I ara s'ha tornat a repetir això. Abril ha sigut supercàlid i ara, per compensar, pareix que el maig vol fer d'abril. És a dir, estem tenint unes passes endavant, unes passes endarrere en guany amb el clima, que mos crida molt atenció, francament.
3: I fixa't que havien dit alguns models d'aquests que s'avancen en el temps que l'estiu seria calorós.
1: Mem, com que
3: o sigui, tenim... que no vol dir que comenci més tard, penseu que tindrem un estiu bo de dur, perquè de moment no,
1: que ningú se faci il·lusions, eh?
3: Exacte, que ningú se faci il·lusions.
1: Perquè de vegades, si comença tard, després se'n va tard, eh?
3: Exacte.
1: Qui no mos diu que per setembre, octubre, després tindrem una calorada encara? És a dir, no mos hem de fer il·lusions, tot i que, ja vos dic, de moment els mapes m'ho estan dient això, que la calor no té ganes d'entrar, però jo encantat, eh? Tu, Xisco, jo també... Que sé que tinc ganes.
0: La calor està sobrevalorada i l'estiu també. Te volia demanar, ara que deies que farà una passeta enfant i una passeta enrere, com si fos en Ricky Martin, a Maria, dins aquesta cançó es fan com queda. Ho dic perquè no sé si a final de setmana tornem a tenir pluja de fang, que és allò que ens fa més por en els que manam, perquè se mos queda el cotxe, totalment negre.
1: Les pluges d'avui i demà seran netes, les de fang podrien ser més passat demà, perquè el vent serà entre llevant i xaloc. Hi ha una barada entre aquests dos vents que no saben quin és qui dominarà. Si és més llevant, les precipitacions seran netes. Si és més xaloc, pot ser que s'embruti més.
2: Escolta, i ja que feim referència en aquest maig tan estrany, fa un grapat d'anys n'hi va haver un de maig bastant estrany, també, no? Perquè fa 35 anys que va nevar, fins i tot, no? Un 6 de maig.
1: Sí, vos duim unes imatges ara d'un 6 de maig de l'any 1991, ara fa 35 anys, perquè, vegeu, la nevada que va caure a partir dels 900-950 metres...
3: Per favor,
1: història.
3: En
1: això
3: un
1: és història.
3: Mes de maig. Descrivim la imatge pels oients de ràdio, però és que sembla Suïssa.
1: Això
3: és... Increïble.
1: Això és la carretera que puja dalt del Puig Major. Això és una efemèride extraordinària. És a dir, no s'ha tornat a veure pus mai més, ni tampoc ha registres precedents.

0: de que hagi hagut una nevada d'aquestes característiques un 6 de maig baixant en aquestes cotes de la serra. És una efemèride molt increïble que volia compartir amb vosaltres perquè avui és el 35 aniversari d'aquesta nevada totalment extraordinària.
1: No vol dir que no pugui nevar, perdó, que no pugui nevar. Perquè cosa, si tenim aquestes temperatures tan baixes, podria donar-se el cas de que el manco en el cim del Puig Major...
0: És molt difícil. És molt difícil. Sí. Així tot ha de baixar moltíssim ja en aquesta època. Hem hagut qualque mes de maig que puntualment s'ha vist qualque floc en el Puig Major, però és que això del 91 no va ser qualque floc. Va ser una nevada general, gruixada, que va baixar fins als 950. És a dir, ja dins la raresa, això ja és el més extraordinari ja dins la pròpia raresa. Per tant,
2: I Albert, és un fet insòlit que un 6 de maig nevi d'aquesta manera, però més enllà d'aquest 6 de maig, ha nevat més en vant, així, de manera excepcional, a les illes, o no?
0: L'any 51 se va veure en el cim d'Hermaçanella i d'Espull Major un 10 de maig, l'any 51, però ja era 1.200, 1.300 metres. Clar, és que l'any 91 van baixar 2.000. Després, qualque vegada s'ha vist a mitjan maig qualque floqueta dalt del Puig Major, però he de dir que ja són coses anecdòtiques. Ja en aquesta època ja costa molt que arribin masses tan fredes, no? És a dir, ja estan més recloses en el nord d'Europa.
1: Encara podem aprofitar els plats calents i menjar un bon brou, ara que havíem retirat, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: ja no pensaven que havien de treure el gaspatxo, i doncs no, encara podem treure un plat de faves, un plat de llenties...
2: Sí. Doncs, per què no?
1: Tu és de faves, és de plats calents, de brous, de llenties...
0: Jo menjo de tot, me va perfecte.
1: I doncs mira, precisament, avui que parlàvem, no?, de menjars escolars, de com havien canviat els paradigmes i els conceptes als menjadors, i fèiem una petita enquesta de quin era el plat, no?, que temíem quan anaven a escola. En Xisco i la Joana parlaven de, sobretot, les llenties i les faves. Jo parlava de favada asturiana. Però ara sí que m'havia de gust el manco, un bon dinar de faves. Recordem, dijous gros, a Inca, això serà per demà, dia 7 de maig, on tenen aquest tradicional dinar de faves, tenim en Antònia Triguero, d'Inca Mallorca Solidària, perquè mos doni tots els detalls d'aquest esdeveniment. Antònia, bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Mira, just avui que parlàvem de plats calents, ara tenim l'ocasió perfecta, just demà, Inca, conta-mos els detalls.
3: Bueno, ja fa 12 edicions que en el dijous gros feien faves amb Can Ignasi, i bueno, enguany ja farem 650 racions.
2: Uau, 650 persones que podran menjar d'aquesta escudella de faves que, si no vaig malament, té fins solidaris, no? Antònia, conta-mos també una miqueta a què anirà destinat tot allò que recapteu.
3: Bueno, l'any passat, gràcies a les dobbers que varen recollir, varen recollir 3.000 i pico d'euros i varen ser el primer pic que varen enviar a Gassa els dobbers per menjar, per ajuda d'aliments. I enguany, encara no ho sabem, això ho organitza Inca Mallorca Solidari, i segurament serà per un projecte aquí a Mallorca, perquè encara no ho tenim tancat, i, però bueno, sempre després donam les senyals de lo que hem recollit i amb lo que hem gastat, i ho sabrem d'aquí dues setmanetes.
1: És una bona excusa, perquè que sigui solidari sempre ajuda la gent, no?, a sortir al carrer. Sempre s'ha dit, els balears som gent solidària. Jo vull pensar que seguim sent gent solidària, Antònia.
3: Sí, sí, és vera. Hi ha molta gent solidària. I nosaltres ho veiem cada dia. Cada projecte que feim, cada... Ara estem a l'escola de Gassa, si no, estem amb... La setmana passada vàrem enviar un tràiler a Ucraïna i el mes que ve mon anam a Senegal, i cada dia veiem que hi ha gent més sensibilitzada amb un projecte o amb altre, i bueno, i sempre trobem gent. Nosaltres estem aquí per gràcies a la gent.
4: I Antònia, veig en el cartell que m'han passat que els tiquets se poden comprar a Can Rovira, en el fornet Vallmarga, punts en vida que sou vosaltres, també i llar dels padrins. Ho dic perquè són 9 euros i entre escudella, sí, beguda i postres, i fins i tot si qualcú vol fer un takeaway, una escudella, sí, per emportar, 7 euros. No hi ha excusa ni per no ser solidari aquest 7 de maig, ni per no menjar, ni per no menjar faves.
3: I, a més, les faves és un plat que no, molta gent ja no ho fa a casa seva, sobretot la gent jove, perquè li recorda la pregina o la mare que ho fa. I és un moment que la gent ve i en recorda d'aquest plat que fa la pregina i molta gent se n'adu a casa seva i congela per tenir dos dies, a lo millor, de faves a casa seva.
2: Un bon moment, Marta i Xisco, per menjar aquesta escudella de faves, però també un bon moment per visitar Inca, perquè així com se celebra cada dijous el mercat tradicional, per novembre és dijous bo, demà és el dijous gros, que és l'altre dijous a les totes que viuen els inqueris i les inqueres, i en què hi ha molta de gent que aprofita per visitar Inca, no? També és una bona excusa, no?, per fer una volteta per Inca, Antònia.
3: I la veritat és que hi ha moltes coses, el dijous gros, no és tan gran com el dijous bo, però que ja ha acollit protagonisme, hi ha moltes cosetes per fer i serà un bon dia demà i esteu tots convidats.
1: I des d'aquí una crida a visitar Inca, demà en el seu dijous gros i, a més, apostar per aquest dinar de faves en caràcter solidari organitzat per Inca Mallorca Solidària. Antònia Triguera, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Són les 10:40, gràcies a tu. 10:42 minuts abans d'anar a publicitat. Vos contam que seguim pendents de la situació del creuer. Espanya ha acceptat desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus. Ahir vam parlar precisament amb l'epidemiòleg José Manuel Badiola precisament al respecte sobre què podia suposar. I, com vos deia, ha acceptat desembarcar a les Canàries amb aquest brot a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Xisco.
4: Marta, es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
2: Com explicàvem abans, el creuer s'està dirigint, està ja a les Canàries. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està duent a terme una avaluació exhaustiva per determinar que els passatgers siguin evacuats de manera urgent des de l'arxipèlag, mentre que la resta continuarà la seva travessia amb arribada prevista en un termini d'uns parell de dies. De moment, el port canari de destinació no ha estat concretat per les autoritats sanitàries.
1: Fem una petita pausa per publicitat. La crònica de successos amb Alba González, tot d'una aquí al dia.
5: Al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és Dial. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
6: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
5: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
7: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
8: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
9: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
7: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
8: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
8: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Dual de les 9.
10: No hi noturam, hi noturam.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 46 minuts. Començaven la crònica de successos, com sempre, els dimecres, amb Alba González a Illes del Delicte. Bon dia, companya.
1: Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Com estàu?
0: Mira, començam avui precisament per recordar un crim que mos va deixar tots sobtats, el crim del Coll d'en Rabassa, d'una Rosario Díez, més coneguda com a Txari. Per què és notícia avui, tant de temps després?
1: Idò, va passar fa 2 anys, Marta, però avui és notícia perquè s'ha celebrat un judici. No és el judici pel qual s'esbrinarà, no?, quina és la sentència o la pena que mereix l'acusat per l'assassinat d'en Txari, que recordem, va ser en el Coll d'en Rabassa, va ser un cas de violència de gènere terrible, 66 guinevetades que li va assestar el presumpte assassí, com dèiem, encara no jutjat per aquest crim, però sí per un delicte de maltracte continuat a la pròpia víctima, perquè en Rosario Díaz, Txari, ho deia el seu entorn, la seva família, Marta, vivia aterroritzada, rebia tot tipus d'humiliacions, agressions, i és això el que precisament s'ha jutjat aquest dies a l'audiència provincial, i de fet hi ha una condemna, perquè s'ha considerat que l'acusat és un home romà de 40 anys, sí que va exercir aquest maltracte durant quasi 15 anys de relació. Hem de dir que aquesta parella tenia 2 filles menors en comú. Ha estat condemnat a 7 anys de presó i hem d'esperar que arribi el judici de l'assassinat i veure què decideix el jurat popular sobre aquest cas. Però ja té una primera condemna pel moment, Marta.
0: Parlem també d'un piròman, en concret el barri de Bons Aires, de Palma, i sobretot l'ensurt que se van endur els veïnats ahir perquè pràcticament no podien sortir de cases seva per les flames.
1: És que hi ha una certa preocupació, Marta, en aquest barri, perquè, clar, aquestes flames, les més recents, que no se deixaven sortir de casa perquè varen ser uns vehicles que es trobaven al portal, que es varen cremar, clar, varen bloquejar totalment l'entrada, però el problema és que en aquest barri tenen la sensació de que hi ha un piròman, o tal vegada més ben dit, un incendiari, perquè els piròmans tenen una profunditat psicològica, és un síndrome, però una persona que sembla li agafar gust a prendre foc i que els té un poc nerviosos, perquè hi ha hagut diversos incendis a la zona. Anem a parlar amb el periodista d'última hora, company meu, en Sergi Vizquerra, que me l'estim molt. Bon dia, Sergi, com estàs?
2: Bon dia, Alba, què tal?
1: Tu has parlat amb els veïnats. Sergi, quina sensació t'has enduit? Estan, és a dir, hi ha certa preocupació? Creuen que hi ha algú que està calant foc a diversos elements?
2: Sí, ells estaven bastant assustats. Es veu que tenien el precedent de fa unes hores d'haver-se aixecat a la matinada amb tot el foc, però ells creuen firmament que el barri, a Bons Aires, té un incendiari que, per diversió, pren foc a les coses.
1: De fet, aquests incendis de matinada, tu deies, els va posar molt nerviosos perquè varen estar bloquejats durant un moment, Sergi.
2: Clar, realment, l'origen va ser una capsa que després es va extendre a unes motos que estaven just enfront del portal. I el que va fer que el foc impidés per complet que poguessin sortir.
1: Clar. I després, abans d'això, ha hagut uns incendis. Han estat només de contenidors, Sergi? O què és el que ha passat en aquest barri perquè pensin que hi ha un incendiari?
2: El problema és que els contenidors, que solen ser el foc principal de l'incendi, estan molt a prop d'altres elements, especialment de vehicles. I és molt fàcil que s'extenguin. Fa 2 setmanetes van cobrir un altre incendi on una clínica estàtica es va veure afectada també a la zona, a 2 carrers d'on ha passat això.
1: Clar, és molt curiós, és massa a prop, i sobretot el que explica't, Sergi, perquè si al final aquests dipòsits, que solen ser un punt vital per als incendiaris, perquè saben que tenen combustible, que al final amb un poc de paper o amb qualsevol cosa poden provocar aquests incendis, i es repeteixen. No hi ha pistes, no, encara, Sergi, de s'investigar policial, és a dir, se va recopilant informació, però encara no s'ha donat cap pas, no hi ha hagut cap detenció.
2: De moment, no. És vera que es tenen algunes hipòtesis per fets que van ocórrer al passat, però no, encara no es pot assegurar que hagi estat una persona.
1: Idò, seguirem molt pendents. Amem, què és el que passa en el barri de Bons Aires? De moment, també hi ha un missatge de tranquil·litat, com sempre, en els veïnats, que tenim uns equipassos, tant de bombers com de policies, que segur estan darrere aquest nou incendiari que sembla ha aparegut a Bons Aires. Sergi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Ai, a jutjar per les imatges, m'imagino la situació dels veïnats, perquè clar, durant uns moments no podien precisament sortir de casa perquè les flames estaven ocupant pràcticament la totalitat del carrer.
1: I qui no ha estat en un incendi, Marta, tampoc sap del tot com funciona, però jo crec que a vegades ho veiem d'en fora i pensam, bé, és foc, podríem escapar fàcilment, però és que és foc, en qüestió de dècimes de segon, quan està en puesto, està a un metre més en fora, és a dir, s'expandeix molt ràpid i quan estàs en aquesta
0: situació...
1: És quan
0: afecta vehicles. En aquest cas, no, per la benzina, que clar, les flames, com tu expliques, s'escampen. De totes maneres, que curiós, perquè no és la primera vegada que parlam de piròmens, d'incendiaris, perquè ja has explicat que tenen un perfil diferent, no?
1: Sí.
0: Tant el que afecta els contenidors, quantes vegades hem parlat de contenidors a Palma, cremats.
1: Torna a ser un poc pel mateix, perquè se provoquen incendis en aquestes zones de Palma on tenim tan a prop aquests cotxos, aquestes façanes de negocis, façanes de blocs de comunitat, i tot, perquè aquests dipòsits estan plens de combustible. Són directament un caramel pels piròmens o pels incendiaris, perquè saben que allà de dins, només de fer s'aspira, que ells mateixos poden, hi ha incendiaris, per exemple, que utilitzen un encenedor, que és la forma més bàsica, amb un pot de paper higiènic, que en xerràvem l'altre dia, que també sol ser un dels punts d'inici d'aquest tipus d'incendis, i saben que aquests incendis faran mal. Per què? Idò, perquè s'expandiran directament, afectaran en els veïnats, aniran a vehicles, i és el que cerquen. En el final, una persona que provoca un incendi, quan és intencionat, vol fer una cridada d'atenció, vol, no, rebre les mirades sobre aquest incendi, i aquesta que estem veient és la forma en la qual ho aconsegueixen.
0: Tenim altres qüestions que compartim amb els nostres oients i espectadors respecte a la crònica de successos. En aquest cas, mos traslladava uns fets ocorreguts fa poques setmanes al mercat de Pere Garau. Ara sí que se sap que se té una ordre d'allunyament per als assaltants homòfobs, per als agressors d'un atac homòfob en el propi mercat. Tenen ja una ordre, no se podran atracar a la víctima.
1: No se podran atracar a la víctima, i és un cas que és molt curiós. Clar, aquests fets ocorreixen enmig de la plaça de Pere Garau, que ja saps que hi ha diferents puestos, no, on els venedors, els comerciants, els pagesos venen els seus productes. Un d'ells era de la víctima, que va ser víctima, com ell denunciava, d'un presumpte delicte d'odi, va ser agredit físicament, a més li va causar lesions. Va ser uns fets que varen despertar una ona de solidaritat, ho estem veient també en el barri, perquè molt de veïnats van sortir en defensa d'aquest venedor, molt estimat a la zona, al barri de Pere Garau, va rebre molt de suport, i ara hi ha hagut moviments judicials. Però, clar, aquest ordre d'allunyament no només és per protegir la víctima, és que tindrà altres repercussions, Marta. En parlàvem amb Álvaro Martín, ell és advocat. Bon dia, Álvaro, com estàs?
3: Hola, bon dia, com va?
1: Álvaro, clar, aquest ordre d'allunyament me crida l'atenció perquè no és només protegir la víctima, sinó, per exemple, els agressors, si feien feina en el mercat, no hi podran anar, tampoc.
3: Sí, a ver, evidentemente, aquí hay una cuestión, se protege a la víctima y indirectamente, como se le, yo entiendo, porque claro, no podía esperar hasta actuaciones judiciales, pero si se le ha puesto una orden de alejamiento, evidentemente las órdenes de alejamiento suelen ser de los lugares que frecuente la víctima, y uno de los lugares que frecuenta la víctima precisamente es su puesto de trabajo, entonces efectivamente no se podrán acercar y no podrán trabajar en esa misma zona.
1: I aquests danys col·laterals, anem a dir-ho així, Álvaro, se tenen en compte quan se demana un ordre d'allunyament o quan es jutja la concedeix? És a dir, el jutge pensa, ui, pues amb aquest ordre, a més de protegir la víctima, tampoc podran anar a fer feina. És a dir, sí, el que suposi se valora també.
3: Sí, y de ahí la gravedad del asunto. Si no fuese un asunto de cierta gravedad o que el juez haya estimado que los hechos revisten, pues seguramente sean delictivos, no hubiese acordado esa medida. Es decir, es una medida que es cautelar y que, por lo tanto, el procedimiento todavía no ha terminado, y para tomar una medida cautelar significa que el juez lo tenía medianamente claro y ha valorado todos los supuestos y todos los hechos. Es decir, que ellos trabajaban allí también, que la víctima necesitaba protección, etcétera, etcétera.
1: Clar. És que, clar, ara...
3: Se valora todo, ¿eh?
1: Ara, Álvaro, me sona un altre cas que record, que a més també va dur molta polèmica aquí a Palma, i és que havia un ordre d'allunyament que li afectava una persona que tenia el seu domicili. Per tant, amb l'ordre d'allunyament era a un establiment, un bar, si no record malament, tampoc li permetia a l'altra persona anar a casa seva. Els que reben aquest ordre d'allunyament, és a dir, en teoria, els que estan acusats d'un delicte i són castigats amb aquesta mesura cautelar, poden recórrer aquestes ordres d'allunyament, o no hi ha recurs possible davant una ordre?
3: Sí, hay recurso e incluso constante la instrucción, porque ahora vendrá la fase de lo que se conoce como la fase de investigación. Ahí también se puede intentar que si cambien las circunstancias o si hay algún hecho que así lo aconseje, esa medida decaiga. Lo normal es que la medida se mantenga hasta el juicio, donde se confirmará conforme al delito que se pueda imponer o no.
0: I a més és que no els impedeix fer feina a Pere Grau, perquè parlem de 100 metres, o sigui que podria donar-se el cas de que fessin feina a l'altre costat
1: això,
0: del mercat.
1: Això podria passar, Albert, no ho sé, no? És a dir, imagina't que estàs a 120 metres. Aquí, per exemple, ho podrien fer lliurement? O sigui, aquí no passaria res?
3: Claro, es que de hecho a lo mejor, no lo sé, y vuelvo a insistir, no he tenido conocimiento ni acceso a
1: claro, cada caso es diferente y habrá las seves peculiaridades, claro.
3: Podría ser que la propia resolución judicial dijese que la extensión del mercado fuese de 200 metros y que, por lo tanto, si uno se pone a punta y el otro a la otra, nunca llegaría a ver ese contacto, esa aproximación de 100 metros. Puede ser que se haya valorado así.
1: Clar, és una forma, el manco, no?, de fer aquesta protecció, com dèiem, tan necessària per la víctima, perquè es va veure que hi havia unes lesions molt clares, i per una altra banda, deixar també que facin feina, encara que, com dèiem, clar, hi ha casos, Álvaro, que això no passi, que aquest ordre d'allunyament afecta a tots els costats, i si s'endú per endavant feines o habitatges, bé, s'hagués pensat abans de com es condemni per un delicte, dic jo.
3: Efectivamente, y que luego... Yo entiendo que también el juez o la jueza que ya ha puesto esta resolución tendrá en cuenta que allí, digamos que se conocen todos, y si ven que unos se aproximan, enseguida llamarán a la policía y tendremos un delito de quebrantamiento. Entonces, creo que saben muy bien lo que hacen
0: y que
3: seguro que esa resolución... Efectivamente. Y seguro que esa resolución ha contemplado todos los supuestos.
1: Segur que sí. Álvaro Martín, advocat, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Clar, és que són casos curiosos, Marta.
0: I tant que sí, no? I ens alegra que el manco se denunciïn cada vegada més els delictes d'odi, els homòfobs, i que, malauradament, són una realitat, el manco se pugui posar fre. Darrer minut per parlar d'un robatori molt curiós.
1: És que m'agrada molt aquest robatori, Marta, és molt curiós.
0: Perquè se faci idea a la gent. Un home roba, sostreu mòbils per valor de 20.000 euros a Eivissa, i just després d'anar-se'n de festa, ell pretenia anar-se'n a l'aeroport amb aquesta mercancia.
1: És que jo crec que era una doble activitat il·lícita, segons la investigació de la Guàrdia Civil, que a més el servei de fiscal i de fronteres a l'aeroport d'Eivissa, que és quan localitza en aquest senyor. Clar, què passa? Veuen un ciutadà amb 20 telèfons mòbils. Un ha d'explicar per què du 20 telèfons mòbils a damunt. L'origen no estava gens clar. Aquí els agents varen sospitar. Què és el que descobreixen? Idò, uneixen aquesta troballa dels 20 mòbils amb el manco 6 denúncies que s'havien trobat anteriorment, i justament eren robatoris de mòbils i dins locals d'oci. Per tant, què és el que ha passat amb aquesta història? Idò, que aquesta persona acusada d'aquests 20 robatoris, el que feia presumptament era anar-se'n de marxa, aprofitar l'oci a Eivissa i en aquests locals, en aquestes discoteques, aprofitar per robar aquests dispositius. I clar, la Marta apuntava ja a la quantitat, 20.000 euros, Marta. És que avui en dia aquests terminals, que ja ho sabem, són petits ordenadors, tots tenim el nostre damunt, no? I és vera que són petites centraletes, són molt cars.
0: He compartit les imatges i, evidentment...
1: És que són 1.000 euros per mòbil.
0: Es tractava de productes d'alta gamma. Alba, moltíssimes gràcies, com sempre. Se'ns esgota el temps.
1: Fins la setmana que ve, estimada.
0: Notícies i tot d'una torna amb tercera hora de programa aquí al dia.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. La Fiscalia desvincula el president espanyol Pedro Sánchez de la trama corrupta del cas Mascaretes. El fiscal anticorrupció, Alejandro Luzón, nega que el cap de l'executiu fos el número 1 de la banda, com va assegurar sense proves l'empresari Víctor Daldama en la seva declaració davant el Tribunal Suprem la setmana passada. Avui, acusacions i defenses presenten les conclusions finals i el judici després quedarà vista per a sentència.
6: En l'informe final, Luzón ha rebutjat avui l'acusació d'Aldama i ha afirmat que Sánchez no era el número 1 en l'organització criminal que conformaren l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i el comissionista.
7: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
6: La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Koldo García i 7 anys per a Aldama. El comissionista, finalment, no li va aplicar l'atenuant molt qualificat de confessió.
5: Canviant de qüestió, Educació lamenta que la modificació de la llei de la infància aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts no resoldrà, diu, a curt termini, casos com el del mestre Miquel Roldán. El conseller Antoni Vera ha criticat que s'hagi presentat una modificació profunda d'aquesta llei i no el canvi puntual que sol·licitava Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament.
6: En aquest sentit, Vera aposta per seguir en la tramitació de la proposició del PP que es tramita ara al Parlament, que proposa aquesta modificació concreta. Creu que si s'aprova abans de juny i s'envia al Congrés, podria estar aprovada al setembre amb un tràmit d'urgència.
8: Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
5: D'altra banda, a mesura que s'acosta l'estiu, es reforcen les línies de bus del TIP a Mallorca. Algunes rutes, especialment les que connecten els municipis més turístics, veuen aquests dies incrementades les seves freqüències. L'executiu enguany ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, que són 14 més que l'any passat.
6: A més del reforç del servei habitual, aquest estiu s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques. És el cas de rutes com la del Port de Sol amb Alcúdia o la de Can Picafort amb Alcúdia, pensades per facilitar la mobilitat sense necessitat de vehicle privat. Ho explica Lluïsa Serra, gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
9: A línies d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
5: I l'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a la ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer aquesta celebració des de principi d'any.
6: L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir, l'Ajuntament de Manacor es va oferir a l'associació per acollir la Revetlla a la capital del Llevant de Mallorca, una opció que l'entitat ha agraït però que ha descartat, perquè diuen no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull a Palma.
5: Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta ja tercera i darrera hora de programa. Com sempre fem, parlem d'aquesta notícia que ens ha cridat tant l'atenció i que sempre recuperam després d'escoltar-la per primera vegada a les 9. Torna a incidir en ella. Tothom parla de Jonas I, l'autoproclamat rei de Suïssa.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
3: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
4: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
2: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
3: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11 i mitja en punt, volem entrar dins la cuina una estona, a més ja toquen aquestes hores, però amb una mirada sobretot pràctica, realista i saborosa, perquè menjar bé cada dia, tant infants com adults, no hauria de ser una cursa contra rellotge ni tampoc un mal de cap constant.

0: Hem parlat davant de menjadors escolars, de menús de menjadors escolars, però com podem fer per organitzar a casa nostra menús equilibrats, variats i que agradin a tothom? El batch cooking ja sabeu que és realment la solució per a alguns, però no per a tothom. I quines idees senzilles podem incorporar en el nostre dia a dia sense complicar molt massa la vida? I xisco, que molt fàcil menjera i que arribi a l'hora de dinar amb moltes ganes de provar tot.
1: Així és, i per parlar-ne tenim en nosaltres la cuinera Aina Vinimelis, que ens ajudarà a posar ordre, sentit comú i una mica d'inspiració a les nostres cuines. Aina, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Clar, quan parlem d'organitzar menús setmanals, sovint se'ns planteja com una tasca una mica feixuga. Des de la teva experiència, per on haurien de començar una família de tres, com pot ser la meva, que vol menjar millor sense complicar-nos gaire?
2: Jo crec que al final està amb aprofitar les coses que tenim, és a dir, amb un mateix ingredient, com ara pot ser una cuixa de pollar,

0: bueno, aquesta petxuga de pollastre i fer-ne un nuggets a Sci Fryer, per exemple. Crec que d'aquesta manera també pues, mos podem organitzar millor i també per els nins, sobretot, que sempre sabem que mos costa una mica més que mengin millor, perquè si no els resulta una proposta atractiva, doncs moltes vegades no mengen bé o mengen de manera desequilibrada, també els hi pot resultar una manera atractiva fer-ho així, i a damunt també mengen bé, mengen bé, mengen equilibrat.
1: Clar, i no sé si ets de les que pensen que s'ha de unificar plats, o creus que s'ha de fer com a plats per infants i plats per adults, o tothom ha de menjar el mateix menú i s'ha acabat.
0: Mira, jo amb això tenc... És un dilema molt estès, però jo crec que, per exemple, tots aquests menús que se fan a part dels nens, jo ho replantejaria. Per què? Perquè al final estàs ensenyant que el nen necessita un menú diferent que un adult. I realment les necessitats dels nens són les mateixes que dels adults, òbviament, en funció de la seva edat, en funció del seu creixement, però sí que és necessari que des de petits ja els ensenyem que han de menjar variat i que han de menjar equilibrat. Per això jo també faria una crida a la restauració, perquè sempre solen trobar els típics menús exclusius per nens en plats que no són els més equilibrats, però que al final són els que ells els resulta atractius.
1: Pasta, pizza... Burguesa,
0: és que no hi ha molta més varietat.
1: No, ja
0: llavors aquí, no just també la restauració, sinó que també per part dels pares, en aquest cas, també hem de fer un pot de feina damunt això, també, i que bon vegin menjar el mateix que ells, que vegin que allò a nosaltres també ens agrada, inculcar-los ja des de petits a menjar sa i bé.
2: Tu fixa't, Aina, que abans just parlàvem d'algunes iniciatives de menjadors escolars infantils, no, que ja aposten per producte local de proximitat, ecològic, i hem arribat a una conclusió que és que tot entra pels ulls, que si tu planteges a un nen i el format és atractiu, per exemple, deia l'anterior convidat, en format fajita, o en un altre format, hamburguesa, ell ja pensa que és una proposta diferent i és més fàcil que mengi el mateix, però amb un aspecte distint.
0: Exacte. Al final, nosaltres sempre ens han dit que no s'ha de jugar en la cuina, que no s'ha de jugar en el menjar.
2: I per què no?
0: Jo crec que sí. Jo crec que, de fet, és molt interessant que sí que se jugui, que sí que s'experimenti, que sí que tinguem curiositat per descobrir textures, descobrir nous sabors, i, de fet, això és el que els resulta atractiu en un nen. Si tu a un nen li presentes un tros de peix amb verdures... lo millor pues, no li resultarà atractiu, però si li presentes en forma d'una hamburgueseta a dins un pa, això ja dirà, ostres, això sí que ja li resultarà atractiu. Per tant, és una manera de que pugui menjar més equilibrat, però descobrint textures, descobrint nous aliments, i jo crec que sí que hem de fer costa, perquè vulguis o no, els pares també ens costa un extra de feina, un extra de creativitat, però també poden jugar amb això, i també pues, jo crec que és una manera molt... que està molt bé per poder introduir-li menjar equilibrat en els nostres infants, per exemple.
3: Clar, cuinar demana molt de temps, sobretot si has de fer plat de cuera, que hagin de fer una mica de xup-xup, això no és una cosa que se pugui improvisar. El batch cooking seria una solució, o és una moda passatgera, o li deim batch cooking el que està planificada tota la vida?
0: Bé, jo batch cooking se li ha posat com un nom, així, com una etiqueta, però jo crec que al final no va tant de temps, sinó d'organització. És a dir, tu, si t'organitzes, és vera que tu tens, això sí que és vera, però qualsevol cosa que nosaltres puguem fer en el nostre dia a dia mos durà una organització prèvia. I jo crec que amb els menjars també cal fer això. També ser conscient de lo que menjam, i és vera que no volem... tirar-me molt d'hores a la cuina, però si tu te dediques un dia únicament a deixar quatre coses preparades, ja te facilita la resta de setmana i ja estàs molt més tranquil.
2: Has dit, has dit sí. Quatre hores?
0: Sí, unes
2: és que jo he comprat alguns quatre... llibres que te van en sí. Dues. Jo vaig intentar i de dues, res de res, eh? Dues hores per tota la setmana, mentida. O sigui, això s'ha de ser realista.
3: També depèn del batch cooking que facis. Si tu fas una olla de pasta...
2: No, jo vaig seguir fil pel ram i anava per les 3 i mitja i encara
3: i
2: no sabia ni per on.
3: 10 tàpers de pasta bollida, supos que dues hores basten, però si intentes fer... 5 exacte. Menús complets, dues hores, ni prou.
2: Mira, jo us dic una cosa, Aina, Joana, Xisco, jo sempre som a tenir això a la cuina. Tot preparat, tot adesat, cada cosa té en el seu tàper.
3: Això, per els oients de ràdio que
2: sí,
3: ens escolten,
2: perdoneu.
3: Són una tirallonga de tàpers, sí. De carmanyoles, tots diferents, on podem sí. Veure o carabací, o amanida i truita, o si no veïm, també can, ja té adona.
2: I
3: la
2: sí,
3: fruita també
2: si
3: neta i preparada.
2: Més exquisita encara, si cal, en les etiquetes, dilluns, dimarts,
3: clar.
2: I ja que sàpigues... Però poca broma, te facilita molt la vida.
0: Sí. També hi ha molta gent que també opta per menjar per endur, però clar, és molt millor...
2: I molt més car.
0: És molt més car i, damunt, tampoc saps 100%, tampoc ets 100% conscient de tot allò que
2: tot
0: dur.
2: Fet,
0: és dir, sí, jo sempre apostaré molt per es menjar casolà i el vera, man. Hi ha moltes persones que t'ho venen com a, no, te diré dues hores a cuina. Jo dic, no, és a dir, vull ser realista.
2: S'ha de dir

0: Segurament en tardaràs 3 o 4, però sabràs que te dediques un diumenge en això i que la resta de setmana estàs tranquil i no has de pensar avui que em faig per menjar, avui que li he de donar al nen, perquè saps que, ostres, tenc un pollastre congelat o tenc un arròs preparat. Amb què puc acompanyar aquest arròs? I doncs, me vaig fer unes verdures en el forn. M'acompanyen les verdures en el forn. Me n'han sobrat de verdures. Doncs me descongelo un pot de carn i me faig unes fajitas.
1: I te dic una cosa, Aina, surt més econòmic.
0: Sí, molt més.
1: Perquè si no, tu et penses que no tens... Per què estic fent la secció jo, perdona'm?
2: No, no, però jo quan una dona està tan implicada, jo només vinc a escoltar i a prendre nota, Grau, no, no passi gent de pena. Se nota que necessitaves una cuinera terapeuta que t'ajudés amb aquest tema.
1: Començaré a seguir-la per tot, perquè, clar, se necessita assessorament.
0: Sí.
1: I és vera, i ara el que anava a dir és que t'estalvies d'on ves, perquè com que ho tens tot adreçat, tu a vegades vas a la gelera i te creus que no tens res i sí que tens.
0: Exacte.
1: I és per això que estalvies, a més estalvies.
0: Exacte, jo d'això, de fet, jo sempre animo, sempre la manera de més econòmica de fer les compres normalment és fer una compra grossa, perquè encara que te creguis que te gastes molt, perquè tu veus la factura final i dius, ostres, però si no, què fas? Vas cada dia en el súper, compres coses que ja tens i no te n'adonaves, tu des molt de menjar, al final vas gastant, vinga, 20 euros avui, 20 euros demà, no te'n dones compte i al final gastes més i perds més temps també. És a dir, que al final, a la llarga, te surt molt més, tant econòmicament com en temps.
2: T'ho he explicat la història de la meva vida. Sí. Jo faig la compra grossa i després en faig moltes de petites. I les petites, petites mai davallen de 30 euros. No me demanis per què, però aquells 30-40 cada vegada que vas en el súper és una mica inevitable. I com cantava en Shakira, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonia. De vegades, quan parlam de planificar, caim en aquest parany de la monotonia perquè parlaves, tens pollastre, però clar, pots dir dilluns menges pollastre, dimarts ja no té tant de gust. I vol dir es peix, però això implica també trencar aquesta monotonia, una planificació extra de tenir com a molt d'elements. Si ets una persona que no cuina, com jo mateix, què faim?
0: Mira, jo, per exemple, és això. Jo sempre dic, arbre, que pot ser diguis, ostres, ja vaig menjar pollastre, avui no em fa ganes tornar a repetir aquell pollastre. Per això jo crec que l'important és tenir unes bases. És a dir, val, tu tens pollastre, però què pots fer amb aquest pollastre? Saps? És a dir, no cada dia menjaràs un pollastre amb verdures. A lo millor dius, doncs ara me fa ganes capolaró i mesclar-me dins una pasta, i ja és una manera d'aprofitar aquell pollastre que tens d'una altra manera, i dius, ja menjo una mica diferent, és el mateix ingredient, la mateixa base, però ja no torna a repetir o ja no torna a caure en la monotonia de fer el mateix plat que havia fet ahir. I és vera que d'aquesta manera evites que se t'atudin les coses, però de manera diferent. És a dir, li dones un tot de creativitat, li dones un tot de la teva essència.
3: I, Aina, si mos haguessis de donar com a tres idees, no?, o plats comodí per facilitar-nos la vida, per que siguin fàcils de preparar i que sempre funcionin en família. Abans parlàvem de llenties, no te doniran les llenties, no sé si, per exemple, se poden preparar d'una altra manera, en format d'ensalada amanida, que per ventura també són igual de nutritives i no és en cueres, és un altre format. Quins serien els tres plats que mos podries recomanar?
0: Per exemple, així, jo sempre recomano tenir una base de pasta, arròs o llenties. En aquest cas, per exemple, llenties, perfecte, pots fer un cuinat, que no li agrada a tothom, però després pots fer una crema, que seria com el més típic. Però pots fer una ensalada de llenties, que ho pots mesclar amb arròs i amb altres verdures, ho pots mesclar amb formatge feta o amb tomàtiga. Després també les pot que podeu fer hamburguesetes, que això per a nens també funciona superbé. Ho mescles amb pastanaga, amb cogombra, ho pots fer... És que ho pot fer de milions de maneres diferents. Vull dir que a partir d'això també pot fer un hummus, que en vez de fer de cigrons sigui de llenties. Vull dir que tens infinitat de possibilitats dins la cuina per poder jugar amb aquests plats principals i no menjar cada dia el mateix. I per això jo recomanaria, per exemple, en aquest cas, sobretot de batch cooking, seria sempre tenir pasta o un carbohidrat, o pasta, arròs, o per exemple, després també tindria... o ciurons o llenties, que te donen molt de joc. I després també verdures, sobretot verdures en el forn, que també aguanten bastant. I sobretot tota la proteïna congelada. I la recomanaria que la té àcid, així en porcions, i així simplement has de treure la porció que tu vols i ja està. Perquè normalment el que fa la gent és congelar-ho tot i després ho descongela, no s'acaba, s'atuda, no saps què has de fer. Per tant, treure en porcions, deixar-ho congelat i així ja tens...
3: Ja cuinat, te refereixes a ja el plat cuinat?
0: No, bueno, sí que hi ha plats que se poden cuinar. Per exemple, un cuinat, unes llenties, això sí que ho pots congelar directament, te n'oblides i pot durar ja mesos.
2: Però s'ha de ser descongelar també, eh?
0: Sí, exacte.
2: Perquè el cuinat jo va quedar el descongel, o es puré mateix, quan ma mare va fer crema de verdura, si me la descongela ma mare, me l'assa. Però si me toca a mi descongelar-ho, t'acaba fent aquell tal d'aigua,
0: sí,
2: que llavors tot se mescla i no fa el mateix gust, i
0: sí,
2: ja no te'l menges.
0: Això és vera, però perquè també molta de gent no descongela bé. Què agafa? Agafant el primer i ho posem dins del microones. Per això dic que és important la planificació. Si tu dius, ostres, demà... Lo important és tenir un menú, per exemple. A mi m'agrada sempre tenir-ho tot apuntat. I dius, ostres, demà me toca la crema de carabassa que me vaig congelar fa 3 dies. La treu ja a la gelera i d'aquesta manera, si se descongela de manera unilateral, ja no perd tantes qualitats organolèptiques. I ja és molt millor a l'hora de menjar-me-ho.
1: No hi ha excuses, és dedicar-hi temps, ja sabeu, 3-4 hores, no manco, si vos diuen que es manco no és vera.
2: Vos enganen.
1: Exactament, però tindreu tota la setmana organitzada i segur que menjareu millor i més saludable. Mm. Aina, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
0: Super, a vosaltres.
1: Uns consells i parlar, Maro, o millor dit, fem el repàs a les revistes del COC, que ja són els quioscos.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

0: Exercida bé, Tur, perquè aquesta banda sonora no vos penseu que l'he triada a la Babalà. I és que en Jules Janeiro, la filla d'en Jesurín Llobrique i d'en Maria José Campanario, és portada de dues revistes, de Hola i de 10 Minutos. I per què? Perquè l'han fitxada a Antena 3 per fer un concurs que se dirà La Caja Amarilla, que és un concurs d'aquest de famosos en els quals t'hi proposen reptes. I me diràs, però això no és un que ja fan? No, perquè en els que ja fan, els famosos tenen dies per preparar-se.
1: Que canvi, han participat un país de mare, en aquest que
0: exactament. En aquest nou que faran, que se dirà La Caja Amarilla, els reptes seran per sorpresa. Tu te presentes i no saps què és allò que te proposarà el teu programa. Entre d'altres, aquest programa estarà presentat per Manel Fuentes i ella tindrà de companys en Marta Pombo, en Adrián Lastra, en Colate Vallejo Nájera, en Ana Guerra, en Edu Aguirre, presència illenca, perquè hi haurà en Ricky Merino, i també més presència illenca, perquè també hi participarà Norma Duval, que sabeu que és com a illenca d'adopció.
1: Exacte. I bé,
0: ja en Marta Guerra m'ho ha fet un senyal meravellós, perquè hi ha sorpreses en Norma Duval, que arribaran aviat i ja està, per això.
1: És que ara m'he com assustat.
0: No, jo també, perquè mai sol fer aquests gestos, negarau, i m'he quedat com a regirat, però com que jo m'he de que balears, i a mi ja se m'havia quedat com a cara de pòquer, dic, per si qualcú m'ha vist patir.
1: Voleu que vos diga una cosona de Julià Cajaneiro?
0: De Jules. Vol que diguin Jules.
1: Jules. És que vaig tenir un pot de veïnada, jo no he viscut mai a Madrid, però ja sabeu que part de la meva família política viu a Madrid, a Getafe, i ella va ser veïnada de carrer, perquè va tenir un nou futbolista que vivia allà.
0: I, i tu vas anar a passejar escant a Jules?
1: No van coincidir en el cop, però en el mateix carrer jo la va entrar i sortir. Sempre hi havia qualque paparazzi a la porta que l'esperava.
0: I com a psicòpata et sempre saludava, saps? Que se diu, semblava un bon home, sempre saludava.
1: A mi no m'ho va saludar mai.
0: No. Ella ara ha aconseguit la portada de la revista Hola perquè ha fet la seva primera entrevista en exclusiva, perquè ara que ja ha entrat dins el món d'allò que és fer-se un personatge, doncs ha dit, anem a rendibilitzar-ho de qualque manera. Jo n'he acabat d'entendre molt bé ni el to de l'entrevista ni segon quin titulars, perquè d'una banda parla de l'etapa de bullying que va patir quan anava a escola per sa filla d'en Jesulín, explica que nadie quería jugar conmigo y pasaba los recreos sola en el baño, llavors diu, no quise ser personaje público porque estaba traumatizada, tot això fa que empatitzis a les totes amb ella. A mi, quan parles d'aquestes desgràcies, les fotos que normalment te fan a sola, hiperproduïdes, que surts com si fossis una estrella de cine, troc que continent i contingut
1: no casen
0: gaire.
1: Però és que ella diu que vols estrella.
0: Sí, no, és que es titula seu és Me veo siendo una superestrella.
1: Con Aitana.
0: Talment. No podem negar-ho, doncs ara ja la tenim en aquest univers i veurem què tal li surten aquesta jove, poden participar a programes de televisió. Ella ja és una celebrity, hem de dir, per xarxes sobretot, quan va complir de 8 anys, ella se va obrir xarxes socials i té els seus followers, els seus seguidors, perquè ella és maquilladora i dona consells de maquillatge i això que diuen els moderns de lifestyle, que és un
2: molt
0: dia vaig a una platja,
2: que
0: un dia vaig a fer una volta.
1: Que du els tracisos del dimoni aquí.
2: Aquí, molt inquietant que dugui el tatuatge. Ara m'he fixat, sí.
0: Així és, Jules.
2: Així és, Jules. Vinga, passa paraula.
0: Aquí, també, exactament. La revista Hola i altres revistes ha estat la reina Sofia perquè ha triomfat el 80è aniversari del rei Carles Gustaf de Suècia. Ja saps que si una cosa agrada a les monarquies europees...
1: Que no
0: europees...
1: Suïssa.
0: No, això és Suècia. Suïssa no.
2: Aquí ningú s'ha autoproclamat rei.
0: No, Suïssa no, perquè seria en Jonas I.
1: Jonas.
0: Que no. I ara parlant d'en Carles Gustau de Suècia, que ha fet 80 anys. Que han destacat totes les revistes europees? Doncs l'elegància de la reina Sofia, que ha rescatat la tiara de copinyes de Meleiro, després de dues dècades, amb un espectacular collar de diamants, que és allò que destaquen les revistes. Aquest vestit turquesa, que ara mostràvem en pantalla i que descriurem pels oients, que és molt de reina. A mi me recorda una mica la coronació del rei Joan Carles, que va anar com a de rosa, té el mateix tall, el mateix estil, és a dir, un vestit regi, podríem dir, color turquesa del seu dissenyador de confiança, en Alejandro Miguel, que ha completat amb aquesta tiara que va pertànyer a la Chata, la infanta Isabel, que és una tiara de l'any 1867, que després li varen regalar a la reina Sofia quan se va casar amb el rei Joan Carles. I és una de ses preferides de dona Letícia. Quan te poses aquesta tiara de la Chata, que són com unes copinyes de diamants amb perles, Espectacular, no? Podem dir una altra cosa. Tu què t'agraden les joies, Maroto?
1: Elegància, sí. Poca gent la guanya, la veritat, siga dita. I ara volia saber l'edat de la reina, perquè sí. La veritat és que comparada amb el rei emèrit té una salut bastant millor que la del rei Joan Carles. I si no ve malament, d'aquí dos anys podria ser que ha fet ja els 90 anys. És que
0: no ho descartis, clar.
1: Sí, si és del 38...
0: Són dades oficials, això no se pot manipular.
1: Per favor, quasi 90 anys, troc que està molt bé. Està,
2: crec que ha complit 86.
0: I s'ho ha passat pipa, sí. Perquè s'ha reunit amb les seves companyes de reialesa, hi ha hagut berenars, hi ha hagut dinars, hi ha hagut sopars, i sobretot ha estat aquesta celebració dels 80 anys d'en Carles Gustau de Suècia. Més portades, Joana, perquè tenim més coses per contar a la nostra audiència.
1: Sí, en aquest cas passam ara a parlar-vos de la revista Semana, que ens conta els problemes de salut de Tita Cervera.
0: No, ha de ser greu perquè per primera vegada en 8 anys s'han reunit... els tres fills, les dues bessones, i en Borja, també vivien a Blanca, acompanyant. Un helicòpter va haver d'anar a cercar la baronesa, que la va endur a la clínica té en nom de Barcelona. Els seus fills no s'han separat d'ella, ja és a casa seva, sembla que tot ha estat un ensurt, i veurem a moment com evoluciona. Però aquesta inclemència de salut, per dir-ho de qualque manera, ha fet que la família hagi tornat a quedar reunida, i vulguis que no, encara que sigui per una desgràcia, quan veus que poden passar coses dolentes a la família...
1: Què li passa,
0: és que he estat cercant i no surt el lloc, que és el lloc que té. És com un secret d'estat.
1: Són molt prudents en temes de salut, no?
0: I a més que hi ha una cosa que sigui protecció de dades, que sí, si clar. Ella mateixa no ho ha contat, doncs tampoc és qüestió de divulgar-ho a nosaltres. Però bé, ha tingut un ensurt, ara ja és a casa seva, i tota la família ha decidit acotxar-la i anar-se amb ella.
2: Pendents, idò, de l'evolució de l'estat de salut de Tita Thyssen, i acabam aquest repàs en la revista Lectures amb George Clooney en portada.
0: Així és, perquè en George Clooney fa anys, i crec que havien de parar una mica de musiqueta.

0: Tenim en George Clooney, que fa anys, i, clar, s'han començat a recuperar declaracions seves, que deia, en bons anys jo teava tabac per 3 dòlars en 30 l'hora. A que nostre no tenien doblers, però ningú en tenia en aquella època. Ningú es pensava que fóssim pobres. I ha recordat una infantesa marcada, diuen, per la feina ferma i uns inicis complicats abans d'arribar a l'èxit internacional. 65 anys fa en George Clooney. Què vos sembla? Un bons 65, també?
1: Troc que sí, i troc que hauríem d'aprofitar aquesta guapura d'aquest home per reivindicar més que aquesta guapura
0: sènior
1: també siga per les dones, perquè el veiem superatractiu en canes, el veiem superatractiu amb aquesta, no, amb aquesta sexapil d'així.
2: És que sembla que no és una foto recent, i és una foto recent, aquesta.
1: Sí, però se nota que no té 20 anys, Marta Grau.
2: Però
1: i
2: ses, que
1: i ses dones de
2: la
1: generació d'en Clooney pareix que volen tenir 20 anys.
0: A veure, va així.
1: Va així, això.
2: I que la genètica acompanya.
0: La genètica, acompanya en el cas de George Clooney. També diu que son pare li va dir que només li va imposar, li va marcar una regla. No m'importa allò que facis en la teva vida, però has de desafiar sempre en aquells que tenen més por que tu. És una mica allò que s'ha marcat en George Clooney, que no només és actor, sinó que recordem és un gran activista pels drets civils als Estats Units.
2: Dit això,
0: te diré que tenim en George Clooney en pantalla i ha entrat en George Clooney a Divetes Ràdio, clar.
2: Tot dura els esports i Toni Fuster, el nostre George Clooney d'aquí. Repassa l'actualitat esportiva, que no t'havien presentat així mai a la vida. Eh?
3: No, que va. És a dir, imagina't. M'ho porà vermell, com sa camia que duc avui. I hem de començar amb el Real Mallorca, perquè avui tindrem un protagonista especial, el capità i el central mallorquinista, perquè repassi un poquet d'aquesta actualitat i que mos parli una mica d'aquests 4 partits que mos queden per acabar la temporada i veurem si és optimista en vista la permanència. També parlarem de la Champions, perquè l'Atleti de Madrid va caure eliminat ahir vespre a les semifinals, no va poder desfer-se de l'Arsenal amb un gol de Bukayo Saka al minut 44, 20 anys després. L'Arsenal tornarà a disputar una final de Champions. I demà serà el torn del Rayo, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference al camp del Racing d'Estrasburg. Recordem que en el partit d'anada el madrileny s'imposaren per un gol a 0. Per cert, a la Champions mateixa, avui l'Arsenal coneixerà el seu rival de la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà també a les 9 del vespre. Serà un autèntic partidàs. Ja afirmarien que fos com l'anada. 5-4 s'imposaren al francès, amb quant a gols, no? I acabarem amb tennis. També perquè avui debuta Jaume Munà, Jaume Antoni Munà, el centenyiner, debuta el Masters 1000 de Roma, un dels tornejos més importants que disputen a Europa, i avui el seu primer rival serà l'italià Matteo Arnaldi. Veurem si Jaume Munà és capaç de superar ronda i poder arribar, per què no, a una final. Recordant que va estar un temps lesionat, Jaume Munà, no va anar bé la cosa a Madrid, i veurem si ara va millor i es prepara per Roland Garros, per arribar amb bones sensacions.
2: Dit això, vos escoltem en només una hora i ampliem tots aquests detalls. Bon dimecres, Toni.
3: Gràcies, igualment a tots vosaltres.
2: Repassa el contingut ara del programa del dia i començam, si vos sembla, per Menorca, saludant a Clara Aymamí. Com se presenta aquest dimecres?
4: Bon dia, es presenta de meravella. Avui us contarem els detalls del nou espai Paidós que Càritas acaba de presentar a Mo i que complementa el servei que s'ofereix des de fa anys a l'espai ubicat a Ciutadella per atendre les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat. Després ratllarem d'economia circular, ho farem amb en Joan Riera de Vall, ell és membre de la secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis i autor del llibre Economia Circular, es camí cap a la sostenibilitat. És dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, avui concretament d'una fàbrica emblemàtica a Mo. Coneixerem la història de l'empresa bijutera estampadora maonesa.
2: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, quin és el contingut del programa del dia per avui?
5: Idò, molt bon dia, Marta. El contingut d'avui comença per una tertúlia sobre diferents aspectes d'actualitat relacionats amb el treball, perquè ens visitaran aquí a l'estudi els representants dels dos sindicats majoritaris d'aquí de les Pitiuses, na Consuelo López, de Comissions Obreres, i en Pedro Campillo, d'UGT. Farem balanç de l'1 de maig amb ells i també de com es presenta aquesta temporada pels treballadors a Eivissa i Formentera. Després posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història medieval, avui concretament, ara que ens trobem a les portes de l'Eivissa medieval, i després sortirem al carrer, com fem els dimecres, per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de na Nieves García Gálvez, on avui, Marta, us donarem totes les claus per preparar-vos per la campanya de la presentació de la renta. Així que estarem molt pendents.
2: Molt interessant que està just aquí. Moltíssimes gràcies, companya. El Dia Mallorca amb Jaume Noguera, com se presenta el dimecres?
6: Molt bé, perquè, per exemple, celebrarem els 30 anys de l'Escola d'Hoteleria, una de les més prestigioses del món, alerta, que no dona abastament. Totes les promocions que surten no basten per cobrir la quantitat de feina que hi ha. D'això de la pandèmia, molta gent que feia feina a restaurants i hotels va canviar de feina, i ara no hi ha cambrers. I la veritat és que té molt de prestigi, 30 anys formant cuiners, cambrers, caps de recepció. És un verdader logro poder complir 30 anys com a escola d'hoteleria, un referent, a més, com dèiem. Després celebrarem també la declaració de bé d'interès cultural de la tala de llengües. Parlarem amb en Tomeu Fuster, de Teixits Vicenç. També coneixerem que és Campos Pagès, és una idea dels col·legis de Campos, perquè ser de poble no vol dir conèixer fora vila. I eren nins, els adones, les vaqueries, els adones fora vila, i coneixen la feina del camp. I en Maria Antònia Esquines, avui a Mallorca Jove, parlarem de totes aquelles coses que haurien de fer, però que fa tanta peresa de fer que no acabem.
2: No procrastinar, veritat, no hem de deixar tot. Sí, aquesta paraula tan...
6: Mai deixis per demà el que puguis fer avui.
2: Ho has de fer. Moltíssimes gràcies.
6: Sí.
2: Company, punt i final, nosaltres, en aquest programa, tornem demà a partir de les 9, que passeu un bon dimecres.
7: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. En aquesta hora, el president espanyol, Pedro Sánchez, presideix una reunió de seguiment de la crisi de l'antivirus. El creuer afectat pel brot infecciós atracarà a Tenerife a partir de divendres. El govern canari rebutja aquesta decisió, denuncia falta d'informació i reclama una reunió urgent amb el president.
9: El govern estatal va anunciar ahir a la nit que Canàries acollirà el vaixell afectat a petició de l'Organització Mundial de la Salut i en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. Espanya també ha acceptat una petició formal de Països Baixos per acollir el metge del creuer, que es troba en situació greu. Els passatgers afectats pel brot seran atesos en l'Hospital Tinerfeny de la Candelària. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirma que la Moncloa es troba en permanent contacte amb l'executiu canari.
10: En el día de ayer yo creo que hablé con Fernando Clavijo al menos 2-3 veces y a la inversa. También lo hizo la ministra de Sanidad y, por tanto, se ha informado de la información que tenía. Y nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero, repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud.
8: Els tribunals, Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, ha declarat avui en el jutjatge per la suposada revelació de la identitat de dos periodistes. Rodríguez va difondre anunciat a la imatge de dos informadors del País que feien una informació sobre el pis de la parella de la presidenta madrilenya.
9: En la seva declaració, Rodríguez ha afirmat que va ser la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, qui li va enviar la fotografia dels periodistes i no la policia, com s'ha dit.
11: No. Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. O sea que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
8: Mentrestant, la Fiscalia desvincula el president espanyol Pedro Sánchez de la trama corrupta del cas Mascaretes. El fiscal anticorrupció Alejandro Luzón nega que el cap de l'executiu fos el número 1 de la banda com va assegurar sense proves l'empresari Víctor Daldama en la seva declaració davant el Tribunal Suprem la setmana passada. Avui, acusacions i defenses se presenten les conclusions finals i el judici quedarà vista per a sentència.
9: En l'informe final, Luzón ha rebutjat l'acusació d'Aldama i ha afirmat que Sánchez no era el número 1 en l'organització criminal que conformaren l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i el comissionista.
12: No se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3, y desde luego no lo era, no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
9: La Fiscalia demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per Aldama. El comissionista, finalment, no li va aplicar l'atenuant molt qualificat de confessió.
8: I la plataforma del voluntariat de les Balears reclama a les institucions posar en marxa una línia d'ajudes que els permeti arribar a més a persones necessitades.
9: Ho ha defensat la directora Marga Gallà en una entrevista a l'Informatiu Matí, ara que es compleixen 20 anys de l'entitat.
13: Abans de que una acció sigui lo guapo, que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
8: Amb aquesta notícia arribarem a les 12:04. Amb més notícies a la 1 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
14: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, celebrarem els 30 anys de l'escola d'hoteleria, d'hostaleria d'aquí, de les Illes Balears. 30 anys formant cambrers, recepcionistes, cuiners, professionals del món del turisme, que són importantíssims per donar aquesta gran imatge que s'endú el turista sempre d'aquí, de les nostres illes, i concretament en el nostre cas de l'Illa Mallorca, de l'illa de Mallorca. Vital, important, fonamental, l'escola d'hoteleria de les Illes Balears, que compleix 3 dècades. Després també brevejarem d'una altra de les nostres coses nostrades, valgui la redundància, la declaració de la Tala de Llengües com a bé d'interès cultural immaterial. Parlarem amb Tomeu Fuster, responsable de Teixit Vicenç, una de les poques empreses que queden a Mallorca que fan tala de llengües vertadera. Parlarem de les falsificacions, del mal que fan, que de vegades fins i tot els mallorquins no ho sabem distingir. Després pegarem un vot fins a Campos per saber què és el projecte Campos Pagès. Molts de ciutadans de Palma pensaran que ser de poble significa entendre i saber-ne des fora vila, però no sempre és així. Per exemple, els infants de Campos, que no se dediquen a les seves famílies a la pagesia, visiten bequeries, visiten explotacions agràries per saber d'on ve tot el que menjam. Recordeu que sense els pagesos no menjaríem. Són les persones per aventura més importants del món, els pagesos. Sense pagesos no hi ha menjar, i sense pescadors, i sense ramaders. Penseu-ho ben pensat. Per tant, parlarem amb la regidoria d'Educació i Infants de Campos per saber què els hi mostren en els nens campaners quan ens aduen a veure aquestes instal·lacions agropecuàries. I avui, com que és dimecres, de Maria Antònia Esquines mos visita i en el seu temps per Mallorca Jove mos contarà totes aquelles coses que hauríem de fer perquè sovint mos fa besa, mos fa peresa, i les deixem pel cent demà. Segur que tots en teniu una bona llista. La Maria Antònia i un servidor farem la nostra pròpia llista de coses que sempre deixem per l'endemà. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Es Don't You Want Me, de Human League, de l'any 1981. És molt graciós, perquè ell comença dient tu fes feina de cambrera o un bar de còctel, però després ella li contesta. Sí, efectivament, jo feia feina de cambrera en un bar de còctel. Fins aquí és cert, però ell i ella compten història completament diferent. És molt divertida la lletra, ell li dona la culpa a ella i ella li dona la culpa a ell. I resulta que l'únic que és cert de tota la història és que ella feia feina de cambrera en un bar de còctel. Per què vos contem aquesta història? Escolteu la lletra de la cançó perquè és molt graciosa. 1981, Don't You Want Me, Human League. I no, perquè l'escola d'hostaleria de Balears acaba de fer 30 anys. En una comunitat que viu en bona part de turisme és un centre fonamental de forma professional del sector des de l'any 95 i, de fet, té categoria de grau universitari oficial que inclou 900 hores de pràctiques en empreses. Saludam i felicitam a Maria Llompart, directora de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. Maria, bon dia i enhorabona, 30 anys, se diu aviat, eh?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies. Sí, la veritat és que sí, m'ha tocat a mi aquesta d'aquestes tres dècades estar com a directora de l'escola i estic molt contenta.
0: Clar, que de manera va canviar un crem de coses, però jo me'n record quan se va posar en marxa i a poc a poc ha anat cresquent d'una manera que molt positiva, amb moltes novetats, i la veritat que va ser una cosa fa 30 anys, jo me'n record l'any 95, i vàrem anar tots els periodistes i a poc a poc, això s'ha fet, jo crec que una de les més prestigioses, no, Maria? Ara que no m'ho sent ningú.
1: Ho intentem. I, a més, els dies, això va en sol temps, els dies de l'any 95, o els dies, potser els primers 10 anys, es veure que potser els títols propis funcionaven, i no dic que no funcionin, però sí que és vera que mos han d'actualitzar, i actualment la gent el que val és formació reglada, i la formació reglada és el que nosaltres ara intentem donar. No només a dir, en quant a titulació diguéssim de formació professional, sinó també a titulació universitària, com bé has dit fa un rato, i a més ara també incorporarem un màster també universitari. Que això implica no deixar que la gent s'escapi, no? Que l'escola pugui ofertar tot el que sigui possible i anant avançant a títols superiors.
0: Clar, és que teniu la part universitària, no sóc grau oficial de direcció hotelera, ara també aquest màster que oferireu, també altres títols de grau mitjà i de grau superior, de FP, teniu formació contínua, cursos del SOIP, de fet, teniu una oficina del SOIP a dins l'escola.
1: Sí, efectivament.
0: Això ja és meravellós, no? Teniu el contacte directe, en so. És a dir, ja és que vosaltres teniu com a màxima que no teniu alumnes, vosaltres teniu professionals, que ja et considereu professional, no formeu alumnes, formeu professionals. Ja en el moment en què poses un peu allà de dins, tot se converteix en un vertader hotel, un vertader restaurant, una vertadera cuina. És a dir, no hi ha cap simulació, no és així, Maria.
1: Efectivament, així és. És a dir, no hi ha cap simulació, i és a dir, les idees tenir més... El que nosaltres intentem és tenir tots els departaments possibles que hi pugui haver dins el sector d'hoteleria, restauració i restauració. Això és el que nosaltres intentem tenir a dins l'escola.
0: No
1: faltaria tenir un hotel a escola, però fins ara aquí no han arribat encara.
0: Espera, com diuen en castellà, todo se andará.
1: Podria, de tant surt aquesta hotel a escola.
0: Tira. De fet, te volia demanar pel perfil d'alumne. No sé si feia gent de fora, si venen fills de restauradors o fills d'hotelers, quin perfil és el jove que ve a estudiar cuina, a estudiar direcció d'hotel, que un lloc que vulgui ser recepcionista, que vulgui ser cambrer, hi ha perfils o és tan heterogènic que no m'ho podries dir?
1: És un poc heterogènic, però sí que és vera que hi ha gent, és a dir, venen un perfil d'alumnes que potser ja de la seva família se dediquen en el sector, entonces de qualque manera se volen formar i volen tenir una formació, d'aquests hi ha un pool, però després és a dir, hi ha altres que simplement és a dir, és perquè li agrada, és per vocació. Jo sempre dic que la gent que se vol estudiar qualsevol gran caire de lo que és el sector hoteleria i restauració ha de tenir vocació, perquè és que si no, no té. Però veig que la gent que aquí s'està formant, està en els distints tipus de cursos, la gran majoria té vocació, que és el més important.
0: És cert.
1: I que encara està de moda, la meva cuina. Dic, és vera que la sal és molt important, ho he de reconèixer que és molt important, però ara la cuina predomina. No tot el que volem donar és un pas molt important a la sala.
0: Això se nota. De vegades vas a un restaurant normal i corrent. No estic parlant d'un Michelin, que vosaltres, de fet, molts, no ho tenen molts de Michelins de l'escola, però la manera d'atendre-te, de col·locar-te els coberts, la meva dona i jo m'ho miram de dir, aquesta lot ha estudiat, tot d'una. Veus que li han ensenyat la manera de xerrar, la manera de boqueta, de demanar-te, i quan t'ha partit, m'ho miram i de dir, aquesta lot ve de l'escola d'hoteleria, perquè se nota. Se nota quan tu li han ensenyat, com que diu, això només se pot fer d'una manera, que és bé, no? Se nota molt. I també les pràctiques, és que ja te col·loquen en el mercat laboral, és a dir, ja fent pràctiques, ja ets allà, ja no te pots equivocar fent pràctiques, ja ets allà, ja estàs fent feina. És importantíssim, les pràctiques.
1: Els dos graus d'FP que tenim, que és un superior i un mitjà, ara actualment, ara en aquest moment, des de principis de maig, dia 4, que va ser dilluns, allà han començat les pràctiques. És a dir, que ara actualment tenim pocs alumnes dins de l'escola. Els que estan a FP, és el grau de direcció hotelera, sí que estan a l'edifici. Però els altres estan fent pràctiques. Bueno, no és vera, estan en l'edifici d'almenys els de grau de direcció de primer i de segon, perquè els de tercer i quart tots estan fent pràctiques també.
0: I també això que hem dit, que funcionau com un hotel, que sempre insistiu que estan al servei dels altres i que fins i tot feis els horaris que se podria incorporar en els horaris d'una jornada laboral normal. És a dir, ja ens acostumeu des del primer moment, no?
1: Sí, intentant que tinguin una jornada de contínua, sobretot els que es dediquen a el que és formació de cuina o de restauració, perquè d'aquesta manera tinguin en compte el seu horari i per això se queden a dinar a l'escola.
0: També hi ha la possibilitat d'estar de fer una simulació, entre cometes, no és una simulació, d'estar en un restaurant en servei de carta, de bufet, a la cuina, és a dir, conèixer un poquet com funciona tot, tenir una visió general, no?, també.
1: Efectivament, és que a l'escola tenim un, ara en què tenim un restaurant, tenim un restaurant que pot venir a la carta, no està obert tots els dies de la setmana, ara en aquest moment està tancat perquè l'escola està en obres, perquè la cuina, fem una reforma integral a la cuina i també dia 4 varen començar les obres aprofitant que els alumnes estaven de pràctiques i fan aquest servei ja a dins l'escola, i inclús després et serveixen el self-service, perquè, diguéssim, donen el menjar als seus propis companys. És a dir, hi ha tons dins la cuina, de les distintes zones de cuina, zona freda, zona calenta, zona pastisseria. La idea és que facin un rotatori ja immersos a dins la mateixa escola. Home, després vagin a pràctica.
0: És que sí. Bé, un que hagi estat a un hotel a qualsevol altra banda, sobretot fora d'Espanya, perquè a Espanya encara, però és que hi ha un avantatge, és que nosaltres els hi donem en cuareta a molts, ara que només ens senten a Mallorca, els hi donem en cuareta a moltes bandes que dius,
1: que sí,
0: per favor.
1: Diria que sí.
0: Que hi ha hotels de 4 estrelles, segons el bon que dius, mira, això, les 4 estrelles les tens del clip de fa mòbil, les 4 estrelles, perquè això no són 4 estrelles. Els hi donem en cuareta, perquè clar, aquí duim, jo què sé, 70 anys. Primer, aprendre d'aquella manera, cuina gràcies a mestre Tomeu Esteve i a Margalida de Cantàpera, però després, en l'escola d'hoteleria, però els hi donem un cura de se nota mm-hmm. però moltíssim l'avantatge de quan surt de Mallorca, fins i tot a la península, també segons quines bandes que no són turístiques. També les assignatures relacionades en recepció. Teniu programes informàtics a posta, talment com si fos un hotel...
1: Utilitzem un programa informàtic que utilitzen a molts hotels. Sí.
0: I també brevetgeu que entre els vostres alumnes, alumnes és que no fa feines perquè no vol, i de fet no arribau a cobrir el que el mercat demana quan a volum de professionals, perquè falta, falta mà d'obra, que jo crec que des de la pandèmia, que molta gent va canviar de sector, no creus?
2: Jo crec que sí, però efectivament, és a dir, si no volen fer feines perquè no volen, perquè aquí realment, és a dir, molt venen totes les companyies hoteleres, ja no dic després de l'estat, però és a dir, que molt demanen i molt demanen, i és que no se pot cobrir tot perquè no tenim tanta clar, gent que pugui. Però sí, que ens venen a dir-los, venen a cercar-los, venen a cercar-los. De fet, és dir, per això tenim tant de convenis amb totes aquestes grans amb totes les companyies, ja siguin més grans o més petites, i la veritat és que no tenim problemes en distribuir a nostres alumnes per les pràctiques, que després normalment se solen quedar.
0: Clar. El que passa és que és això, que és el que tu has dit. Ha de ser vocacional. Ha de ser vocacional. Perquè t'ha d'agradar. Jo conec senyors que tenen 80 anys i encara són dins del restaurant, i que no hi ha manera de dir, és que a mi me lleves això i me mates, perquè és vocacional. Te diria en Salvador, aquí en Esportitxol, en Pedro, a Gènova, hi ha un cremull de gent que amb una edat diu, a mi me lleves això i me mates, i els fills es diuen, mon pare, que ja hi són, jo, diu, no, jo vull venir cada dia, perquè és vocacional, això. Teniu alumnes,
1: així,
0: teniu alumnes amb estrella Michelin, n'hi ha qualcun que sí, me pugui brevetjar així, presumir, bueno, que hagi estudiat amb altres?
1: T'he de dir que l'altre dia 23, dia 6, dia de Sant Jordi, varen fer una gala i varen donar una sèrie de reconeixements, i entre ells varen intentar que aquests reconeixements fossin ets alumnes nostres, i per exemple, pues, varen donar un reconeixement a en Lluís Pérez. I aquest va ser alumne de l'escola. Varen donar un reconeixement a Marga Coll, i en Marga Coll també és una de l'escola, i després aquesta direcció hotel internacional, un tal Luis Vizcaíno, que en aquest moment estava a Doha, perquè està fent feines a Marriott Internacional.
0: Bueno.
1: I es diu que en aquests moments, pues, la veritat és que... Bé, jo t'he anomenat aquests ara, i també va presentar la gala a Santi Taura. Santi Taura va ser l'una de l'escola.
0: Oh, no, mare de Déu. Vaya una pedrera.
1: No
0: vull deixar,
1: després quedarà molt feix i deixa gent, no? Però, bueno, aquí ara t'he donat un pool de persones. I després també van donar una d'estalent jove, que és una alumna que ha acabat ara direcció hotelera i que també té un expedient acadèmic i que promet molt de futur.
0: Quina pedrera que teniu. Això sembla la pedrera d'un equip de futbol de primera divisió. Mare de Déu, 30 anys formant grans professionals, perquè tenim molt bons professionals. Aquí també poden presumir d'això, que tenim per ventura dels millors professionals d'Europa, i no vull fallar, si no dir del món, perquè ni donem en cuareta, i tot és gràcies a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, que compleix aquestes 3 dècades i que dirigeix na Maria Llompart. Enhorabona i moltíssimes gràcies per la feina que feis, perquè gràcies a l'Escola d'Hoteleria tenim els professionals que tenim. Una ferrada, Maria, a tu i a tot el vostre equip, i per 30 anys més. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, gràcies a
0: vosaltres. Bona, nosaltres ara també, d'aquí un instant, tornarem a brevetjar d'una altra de les coses que ens agraden a nosaltres, de la tela de llengües, que ha estat declarada bé d'interès cultural immaterial.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
6: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
7: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
5: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
6: I a l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
6: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
0: El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Això és...

0: Arrels, canta Antoneu Penya, i una de les coses que marquen les arrels de Mallorca és la tala de llengües, la declaració de la tècnica tradicional d'aquesta tala de llengües com a bé d'interès cultural immaterial està rebuda amb molta satisfacció pels pocs tallers que mantenen viu aquest ofici centenari. Diuen que aquest reconeixement és una passa de gigant per protegir l'artesania emblemàtica de Mallorca, combatre les imitacions i garantir la continuïtat. Parlem amb un dels responsables de les poques empreses que s'hi dediquen, Tomeu Fuster, de Teixits Vicenç. Tomeu, enhorabona, primer de tot, contents, m'imagino, no?
1: Hola, bon dia. Sí, i molta gràcia. M'ha agradat aquesta introducció. Molt guapa. Pues sí, estem d'enhorabona, estem supercontents de que a la fi comencem a veure llum a totes aquestes gestions que fa estona que anem al darrere, perquè és importantíssim que les institucions ens ajudin a protegir aquest patrimoni tan important que és per Mallorca i per les Balears.
0: Tan important i també que quedeu poques empreses, perquè si no vaig errat sou tres. Quants sou?
1: Tres empreses que estan a tota Europa. Hi ha tres empreses que fan aquest tala de llengües, que és la tècnica de licatge, la que és la reserva de color, a part de la nostra, que està a Pollença, n'hi ha una Lloseta i una Santa Maria, i és un orgull per nosaltres tres, i crec que també hauria de ser un orgull per tots de les Illes Balears, perquè és molt important pues, tenir aquestes tres empreses centenàries que encara se dediquin a preservar aquest teixit tan especial.
0: I tan nostre, únic. I tu, sense tant any d'història de teixits, Vicenç, mare de Déu, quina responsabilitat, perquè és que dus espès de tota, sense tant anys, això se'n va en el segle XVIII, mare de Déu. Què saps dels orígens de teixits, Vicenç? Has pogut trescar?
1: Sí, bé, nosaltres sabem que la nostra empresa va estar fundada l'any 1954, i generació rere generació han anat aprenent aquest ofici, i allà on nosaltres ara estem ubicats és el quart taller de la nostra història. És un taller que conserva pues, el mateix estil de l'any 1963-64, que és quan se va crear. Aquí estem a una rotonda de Pollença, i el que tu deies és de molta responsabilitat fer feina, gestionar aquesta empresa perquè s'allesqui per durant el temps, perquè hi ha moltes generacions que s'hi han dedicat i han posat cos i ànima per poder preservar aquesta tècnica mil·lenària, i també en el mateix temps, a part de ser una responsabilitat, és un gust, no?, per veure que encara estem aquí en el mercat lluitant i fent feina perquè aquesta la tècnica no desapareixi.
0: La veritat és que com a motiu de decoració, estic mirant la vostra pàgina web, és que faig verdaderes virgueries. Hi diu per tot. És que hi diu per tot. Hi diu per tot. Hi ha un coixins que teniu una foto així com un esterion que diries de fusta, després com una sala tot en blanc, per amb motius en teles de llengües, un dormitori que sembla que és paper pintat, són teles de llengües, i també el corredor de llit, bosses faldes, dues nines amb unes faldes de teles de llengües. És una verdadera meravella. Però la pregunta del milió: tu com vas aprendre sa feina? I hi ha relleu generacional? Com s'aprèn aquest ofici? Perquè no hi ha una FP de tala de llengües, Tomeu.
1: No hi ha una FP. L'FP és aquí en un taller. Ha d'estar com a 3-4 anys per aprendre bé l'ofici. Jo no som l'artesà, són els meus germans que estan fent les teles. I jo he après tota la història i a gestionar l'empresa a través del meu tio Martí Vicenç, que forma part de la tercera generació, que va ser clau juntament a la seva dona, Antònia Calllony, perquè avui, a dia d'avui, aquesta empresa ja hi continuï, perquè el pas de la segona a la tercera generació va ser clau, perquè hi havia també la guerra civil per mig, i quasi va desaparèixer. I el meu tio va reinventar, se pot dir, el que és la tela de llengües, aportant colors i infinitat de productes. I nosaltres l'únic que hem fet ara de moment és continuar assolellat i adaptant-nos a aquests nous mercats.
0: També a mi me preocupa molt el tema de les imitacions. Jo fa un any tenia aquí uns visitants, uns amics que varen venir de Madrid, i varen dir que m'ho no poden dur, així que sigui típic. Jo he dit a la llengua. Vaig telefonar a un parell de botigues de Palma, t'estic parlant de Palma, i un sí, en concret sí. vaig dir, teniu mallorquí, els vaig dir, teniu tota la llengua per de la vertadera, de la... Va dir, sí. I varen anar, quan varen tornar, tant de sal que eren de Madrid i no varen saber que els havien enganat. Era falsa, tu. Sí. Tomeu, això, jo no vaig dir res, me vaig quedar, la meva dona, jo vaig quedar, vaig dir, que mos han pres espai. Sí. I varen anar ells, però és que es nixeran tan mallorquí, te fan cas, això mos fa moltíssim de mal.
1: Això fa molt de mal, i només corrobora altres històries que jo tenc de clients que volen fer una reposició de producte i m'envien una foto dient que la van comprar com autèntica i després se donen compte que els han enganat. Això és el pitjor que pot passar. I arrel d'Ubicim i també de... que mos ajuda també el Consell de Mallorca a tenir l'IGP, que és una cosa que suposo que d'aquí un anyet això ho tindrem,

0: rebut i no és just, a part de que ja no són consumidors, s'estan aprofitant d'un nostre esforç tant econòmic com humans per poder continuar fent artesania.
1: Però si les falsificacions estan perseguides, per exemple, aquesta que jo vaig enviar a comprar en aquells amics a Palma, a on se fabrica? No s'ha de fabricar aquí a Mallorca? O aquí també se falsifica?
0: Nosaltres no tenim coneixement d'aquí a Mallorca se fabriquen imitacions. Se fabriquen a la península, ho sabem, eh? Però hi ha fàbriques que nosaltres, quan ho hem sabut, hem enviat una carta a través d'una bollada nostra, i perquè no tenim una base allà per defensar-ho, perquè primer de tot les teles no tenim el que és un disseny protegit de manera de protecció intel·lectual, se diu.
1: D'acord.
0: Perquè val uns 1.000 euros i nosaltres estem manejant d'haver 300 i pico de referències.
1: Ja.
0: I després, si tu tens una tela i te passen un fil d'un altre color, ja no és exactament una còpia. I te du molta feina. I una empresa petita com la nostra no se pot permetre tenir tots els dissenys protegits i després la feina que has de fer per quan te'n dones compte que hi ha una tela en un mercat per eliminar.
1: A més, ja si indicació geogràfica protegida, això també ajudaria, no? Perquè és com la sobrassada que té indicació geogràfica protegida i així, no, com a mínim, dius, no, ha de tenir segell d'IGP, si no...
0: Exacte, sí. Ja que després hem tingut aquestes dues línies ben actives, crec que per part del Consell ha de govern ens poden ajudar millor amb això, fomentar l'artesania, donant difonent el que és aquest segell i després podran sancionar, perquè el que és ubicim, que és UB d'interès cultural, això ja serà, si enganen, és una sanció, és a dir, és una falta molt greu, perquè ja està atacant a patrimoni, això.
1: Home, clar, és que estan falsificant. Si les grans multinacionals se queixen que te falsifiques, perquè nosaltres no mos hem de queixar que mos falsifiquen la tela de llengües. És que és molt injust. Escolta, una darrera pregunta, sí. Perquè jo aquí, jo no sé si ho faig bé, però jo el truc és que estigui estampada per les dues bandes, o així tot me poden enganar.
0: Hi ha qualcuna que sí que te poden enganar. Aquesta no sol fallar, però nosaltres n'hem vistes que estan estampades per les dues bandes.
1: Mola.
0: Però una cosa que no sol fallar. És a dir, aquesta que has dit a tu és de les millors, no? Però quan se fan, que això també ho estan imitant, perquè abans ja veia de bé, les imitacions s'han anat millorant. Com que la tela de llengua són uns motius que se fan manual, aquests dibuixos geomètrics, gairebé és impossible que surtin igual, sempre són diferents.
1: Ah, clar. Va.
0: I quan veus una imitació, malgrat vegis que hi hagi repeticions, és un mateix patró que se sol repetir.
1: Ja t'entenc.
0: A dins uns 20... Sí, i això també és una cosa que ajuda molt a diferenciar-ho. I el color. Els colors nostres no tenen res a veure amb els colors d'imitacions. Això és una cosa que no han pogut encara copiar.
1: Mira, ara, això també. Ara fa bé... Clar, si és artesà, és únic, és irrepetible, això és com salta a dir que xerraven sots i orellers i els ollers, i no vos queixeu mai despreu d'una cosa artesana, perquè salta a dir a Marratxima que de vegades se queixen despreu. Si és una peça única, si és, com l'artesania, sí. És una peça única, no n'hi ha cap altra igual en el món. És a dir, ha de valer d'on ves, ha de valer d'on ves, és made in Mallorca, handmade. És a dir, sí. no hi ha... Escolta, Tomeu, que mos quedem sense temps. Enhorabona, i també enhorabona a les altres empreses, tu a Pollença i les altres a Lloseta i a Santa Maria, m'has dit.
0: Sí, a Lloseta hi ha teixit Viera i a Santa Maria teixit Bujosa.
1: I doncs, Bujosa, Riera i Vicenç, enhorabona per aquesta declaració de bé d'interès cultural immaterial, i més si arriba pressa declaració d'indicació geogràfica protegida, i així poden combatre millor les falsificacions. Gràcies, Tomeu. Enhorabona.
0: Gràcies,
1: una ferrada molt gran.
0: Una ferrada gran.
1: Gràcies. Adeu. Bueno, nosaltres de Pollença ara pegam fins a Campos.
2: Radiografia Mallorquina.

0: Mira, ho anem fins a Campos perquè allà volen consolidar una nova edició. Bé, han consolidat una nova edició del projecte educatiu Campos Pallès. Fa 5 anys que costa la realitat de Fora Vila en els alumnes de tercer de primària del Col·legi del Poble. Enguany han anat del Col·legi Joan Banyiclà, del Col·legi Fra Joan Ballester i el Col·legi Nou, o també el Col·legi Aquell Vermell, que han vist de primera mà el funcionament d'un grapat d'instal·lacions agropecuàries. Saludam a Carme Marín, que és regidora d'Educació Infantesa de l'Ajuntament de Campos. Senyora Marín, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, nosaltres és que a Palma molts pensam que ser de poble significa que hi ha ensats de Fora Vila, però per ventura, si tu ets el fill del gestor, no tens un terròs allà per anar a aprendre com és un Fora Vila, que de vegades a Palma ho donen tot per descomptat, i no és així. Per exemple, aquests infants han visitat Sant Carbó, Sant Cova, Sant Cea i els formatges Burguera, Bequeries, i han pogut conèixer com ha estat sector, que, mare de Déu, com ha estat sector de les Bequeries. No és així?
1: És així. Nosaltres, per la importància que té i per el privilegi, per la proximitat que tenim, perquè és vera que no són tots els centres educatius que tinguin aquesta oportunitat de fer aquesta excursió. Nosaltres, des de les regidories d'Agricultura i d'Educació, ara ja fa 5 anys que vàrem plantejar en els centres escolars de Campos, com bé heu dit, el TEIP de Call Vermell, el TEIP Joan Banyiclà i el Fra Joan Ballester, els vàrem proposar pues, aquest projecte, no? Aquest pla educatiu per el que han comentat, per la importància d'acostar la pagesia en els infants. I en aquest cas ho fem sempre en l'alumnat de tercer de primària, de tal manera que cada any, és a dir, passen alumnes diferents, perquè a més ens agrada sempre proposar un projecte diferent per cada curs. I l'objectiu és un poc conscienciar en aquests nens i nines de les feines, dels valors, del món rural, que evidentment estan, sí, en risc de desaparició. I per això fem aquesta excursió. És un projecte que inclou la visita a diferents bequeries i que pretén, el que vos han dit, posar un poquet en valor la vida ramadera del nostre poble i el producte de quilòmetre zero. A més, en l'objectiu i en la voluntat de que per ventura qualcun d'ells, qualque nineta o qualque nineta, en el futur se voldran dedicar a això per la curiositat que els hi pugui crear aquesta visita. Clar. Això espera.
0: Clar, i així els infants veuen com s'amunyeixen les vaques, deuen aprendre que les vaques s'han d'amunyir cada dia perquè si no poden tenir problemes en el verguer, com se transforma la llet en formatge, i continueu després a l'escola, perquè fa història de la ramaderia, parlau de nutrició, és a dir, no només a la visita, després a classe, el 100 demà, el 100 passat demà, continueu la visita per amb els coneixements que han adquirit, no?
1: És així. Nosaltres també vàrem preparar un poquet de material didàctic perquè els nens ho puguin parlar a l'escola, amb els seus mestres i amb el professorat en general, i també amb l'oportunitat que el dia de la visita, si han sorgit dubtes a l'aula, els puguin aclarir amb els pagesos.
0: Ah, que bé. Clar, de primera mà. I clar, tot això, la Fira de Maig té un pas molt important a dins a Fora Vila i a la ramaderia de Campos, i m'imagino que els al·lots també entren a dins la temàtica de lo que se fa dins la Fira de Maig, no? També hi ha una part d'això, no?
1: Sí, nosaltres normalment sempre plantejam fer aquesta sortida abans i a pròxima la data de la Fira de Maig per la relació que hi té. Sempre procuram fer aquesta excursió dins el mes d'abril, si pot ser març, abril, perquè són els mesos ja pròxims a la Fira. Després de la Fira, tot l'alumnat se troba en un espai nou, que se diu l'espai mínim 1, i allà tornen a tenir l'oportunitat d'estar a prop de les vaques i a prop dels pagesos per fer preguntes, per interessar-se, així com també amb altres activitats combinades, que són tallers i manualitats i música, perquè s'ho passin bé.
0: I com vol dir que se diu l'espai mínim 1?
1: Mínimo.
0: Sí. Molt graciós, sí, sí, està sí. Molt bé. Està ben pensat pels infants.
1: Així està és. Molt és bé. Un espai que tenim muntat el dissabte de matí, de les 10 fins a la 1, està ple d'activitats diferents i entre elles n'hi ha una molt interessant, que és la creació de formatge fresc. És a dir, que ells mateixos ficaran les mans i seran els protagonistes per crear el producte.
0: Ben fet. És molt important transmetre als infants els valors de Sora Vila, perquè ho han dit en començar, sense pagesos no menjam. Sense pagesos és que no menjam, punt. Sense acabat, no hi ha res més que dir. És la feina més important. I a Mallorca també hem de dir que són els que cuiden del nostre paisatge, perquè quan arribes en l'avió i vols allò tan maco, això no ho fa ni el balde ni ho fa el Consell, ho fan els pagesos i ramaders, i són els que gràcies a ells tenim la terra tan maca que tenim. I molt important aquest programa que feis de Campos Pagès, perquè com han dit abans, avui en dia, un tensi, però avui en dia viure un poble no vol dir conèixer fora vila. Un tensi que era així, perquè no quedava més remei. Però viure un poble no implica necessàriament conèixer fora vila, i molt important, vosaltres que ho teniu a prop, a més si donem sobretot una mà en el sector de les vaqueries, perquè està passant un moment molt delicat i és importantíssim donar una mà a les vaqueries. Carme Marín, des de la regidoria d'educació infantesa de l'Ajuntament de Campos. Gràcies per atendre'ns i per aquest Campos Pagès que ja fa 5 anys que feis i que és molt important, perquè com dèiem, han de posar els nostres pagesos i el producte local el primer de tot. Gràcies, Carme.
1: Moltes gràcies a vosaltres i com tu ben dius, per això seguirem fent aquest projecte educatiu de Campos Pagès, perquè volem que se sentin recolzats i que els nostres infants puguin conèixer i estimar aquest mode de vida que és natural, que és saludable i que està ple de tradició a la nostra terra.
0: Així és, exactament. Moltíssimes gràcies, una ferrada a tots els campaners i campaneres. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres ara estem per la Maria Antònia Esquines i esteu temps de Mallorca Jove.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: Si és dimecres, falta un quart per la una, vol dir que saludam a Maria Antònia Esquines, en el seu temps per Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
2: Beníssim, Jaume, contenta de ser aquí una altra vegada.
1: I avui que mos dus? Vinga, compta.
2: Idò, i avui ven que es posa coses que haurien de fer en el nostre dia a dia, però que, sincerament, crec que ningú d'aquí ni fora de l'estudi mai feim.
1: Oh, això ja me comença a fer mala consciència. Bueno, estic preparat per sentir-me jutjat.

0: Començam amb un clàssic basiquíssim. Rentar-nos les dents durant almenys un minut o dos. Teòricament, la teoria diu que han d'estar dos minuts rentant-nos les dents perquè, siguen sincers, Jaume, qui compta realment els dents quan se renta les dents?
1: Jo crec que faig un modo ràpid d'aquests de 20 segons, com si fos el tràiler d'una pel·lícula. Ara de major preventura, com que, clar, els anys m'hi min més, però crec que he estat, en fi, va, que va, sí, modo ràpid, modo ràpid.
0: Jo és que de petita me sentia obligada, o sigui, la meva mare em va comprar un rellotge d'aquest d'arena que tu gires i, sí, i durava dos minuts, clar, i fins que l'arena no estava a l'altra banda, no podia aturar, i jo me sentia obligada a estar dos minuts, i venga, dents cap aquí, dents per avall, dents per dalt.
1: Home, tens unes dents la mar de blanques, se nota que no veus vi, ni veus cafè, ni fumes.
0: Cafè, sí. Cafè ara amb el tema TFG, exàmens i això, l'he de menester. Però si puc evitar una ardia, ho faig.
1: Li pots agrair a ta mare el de carrer Llotja d'Arena perquè tens ses dents bé. No sé si has anat molt en el dentista, però com ho tens?
0: Jo, a veure que també faig la revisió anual i tot això, però he de destacar que gràcies a aquest rellotge, o no, la millor això genètica, no ho sé, cert, no he tingut mai una càrie. N'has tingut tu mai?
1: En tenia de ben jovenet, però ara fa molt d'anys que no tenc problemes. Per ventura, per el que t'he dit, perquè darrerament ja, fa una sèrie, fa d'haver 20 anys, que estic com a més conscienciat, no tenc cap problema. La darrera vegada que vaig anar en el dentista, que no hi vaig cada any, m'ha de dir, tu, molt bé, ni un sol piquet, enhorabona, li vaig dir, ho veus, que no fa falta venir cada any? No, no me faceu cas, anar-hi cada any, no? Perquè en Tomeu, en el meu dentista, el tenc abandonadíssim. Tomeu Garcia, és aquí una ferrada molt gran, perquè el tenc abandonat, i, però és que, clar, quan hi vaig, me diu, molt bé, molt bé, molt
0: millor,
1: bé.
0: Millor, millor. Saps que no menges moltes llepolies?
1: No m'han agradat mai les llepolies. Els dolç, sí. Però les llepolies d'aquelles de quan era menú només menjava pipes i blat de les índies.

0: Vam, una altra. Això de rebegar el menjar 20 vegades abans d'enviar-t'ho, jo ho he sentit 1000 vegades, però jo després acabo menjant com si m'encalçassin.
1: Crec que ens passa tot, Jaume. O sigui, ara ven com una curiositat. Això no ajuda gaire a la digestió. O sigui, el fet de menjar molt aviat i rebegar poques vegades no ajuda, ni tampoc a gaudir del menjar. De fet, vaig llegir que, segons la nutricionista Salena Saiz, mastegar 20 vegades, baixar els coberts entrebocades i sentir la textura evita la inflamació i problemes metabòlics.
0: Home, m'ho apunt perquè és cert. És a dir, menjar a poc, no? Gaudir des menjar, no? Seria
1: sol
0: això.
1: Sol passar papis.
0: De ballar els coberts.
1: Clar.
0: Això me recorda en Josep Figuerola, un company meu que fa anys feia això, sí. I tenia un tipet, l'home, fort i tal, i ell menjava a poc.
1: Ja.
0: I sí, i menjava, s'aturava un moment, després tornava a agafar els coberts, continuava molt a punt, perquè això, 20 vegades no ho sé, però lo d'anar tira-tira, sí que menjar a poc sí que crec que sí que és un bon consell. Sí,
1: és que
0: sí.
1: Moltes vegades troc que menjat secundari, perquè vinga, tens mitja hora entre feina, i dines. Saps què passa? Que a l'hora de menjar, si fas tanta via, el cap no associa el que has menjat i te penses que no t'has omplit, i en realitat és que si menges més a poc, la panxa va associant més o manco el que estàs menjant i diu... Així m'abasta, puc menjar un poc més, però això tendim a menjar més del que necessitem. O sigui,
0: tens raó, sí, sí.
1: Jo també m'ho notaré, Jaume, perquè per veurement si d'aquí un mesos ja ho tenim integrat a la nostra rutina, i de fet, jo això de que arriba cap d'any, m'ho propòsit d'any, no ho complis mai, però a partir d'avui, sí que un altre objectiu que tenim pendent és fer 10.000 passes diàries. Ningú ho fa. I jo això amb molt de pits no només ho complesc en el meu dia a dia, sinó ho sol complir més quan vaig de viatge, però no te'n dones compte i camines una barbaritat.
0: O si te perds.
1: O si te perds.
0: Te perds sovint,
1: tu. Sí, no, és que té un bon sentit de l'orientació, la veritat. I avui en dia, amb vermaps del mòbil, arribes a bon sigui fora a perdre-te.
0: Jo caminar m'agrada, sí. De fet, tinc la sort de poder venir caminant a la ràdio. De fet, tinc un problema amb la cotxe, perquè de no emplear-lo se m'està morint.
1: Bona senyal.
0: Home, bona senyal, ja veuràs el que me costarà. Però sí, caminar no me molesta. No me molesta caminar, no és una cosa
1: trobes
0: que...
1: Trobes que fas 10.000 passes.
0: No sé si 10.000, però com que he vist que un primer mai amb l'ascensor, no me molesta caminar.
1: Segur
0: és una cosa que
1: sí.
0: M'agrada. M'agrada caminar, tira, passejar. No m'importa ara, per exemple, anar-me, no sé què dir-te, fins a Can Pastilla o serenar-li i tornar. Si fa sol, no.
1: Clar.
0: Si fa sol, no. Però no m'importa. Per lo pla, no me duguis a Montuïri, eh?
1: No. Les costes ja costen més,
0: ni en escalvari de Pollença.
1: Mira, ja ho m'ho faig superbé, perquè de fet es correlaciona aproximadament amb la quantitat general que està recomanada diària d'activitat física. En canvi, la majoria de gent, les persones, no arriben a ser 10.000, fan entre 5.000 i 7.500 passos al dia, fins i tot si portes una vida en gran part més o menys sedentària.

0: cartes.
1: En aquest tema, en Gerard Quintana anomena també Saigo. I ara que el camí en Gerard Quintana de Sopa de Cabra anomena Saigo, hauríem de veure mínim un litre d'aigua en el dia. Diuen 2 litres, jo no sé si 2 litres és massa.
2: Jo també trap.
1: Perquè jo he sentit metges que diuen que sí, he sentit metges que això es forçar massa ronyons, fer molta feina. Però molta gent viu a base de cafè i de refrescos, que d'acord que tenen aigua.
2: Sí.
1: Però no sé si se refereixen a això, els metges.
2: Jo tampoc ho sé cert. El que me passa jo és que moltes vegades bec aigua quan me'n record. O sigui, això sol passar quan ja tens set, no espera tenir set. De dir, vinga, ai, beuré a poc a poc. No. Jo en tenir set bec. I això diuen que no és el correcte. De fet, mon pare sempre que anem a entrenar, que anem a fer bicicleta plegats, m'arranya perquè quan duï 20 quilòmetres i me'n queden 40 més, ja m'he begut quasi tota la botella d'aigua, el bidó en el car de ciclisme. I això és perquè espera tenir set. Quan estem pujant una costa, bec perquè tens set. I, en canvi, si fa 10 minuts que m'he esforçat un poc a beure a poc glopets, això no me passaria, no beuria d'aquesta manera desesperada, saps? Sí. I no sé si això és tan sap per la nostra salut. És com que ho tenc conscient dins el meu cap, però no ho aplic.
1: Però és molt cert això que sempre diuen que s'ha de beure abans de tenir set, que quan tens set ja és... Sobretot els infants i les persones majors, perquè diuen que perden la sensació de set i que ets ja han d'obligar a dir beu un tassonet d'aigua. Sí. Perquè quan tens set és que ja fas tard. Sí, això diuen els metges. Clar, sí, tots tenim aquestes afirmacions interioritzades en el que pot, però molt falta... Dolor, secció, fer-ho realitat, igual que dormir 7 o 8 hores diàries.
2: Jo els acomplesc en aquestes. És vera que sempre m'obliga màxim a anar-me'n a geure a les 11 i tens la sort d'aixecar-me més o manco cada dia a les 7 i mitja. Per tant, ho sol complir. Jo no sé tu, Jaume, si aconsegueixes dormir...
1: Sí, perquè ara, com que començam molt prest, aquí... Sí, per jo és religió, mínim 8 hores, perquè si no me fas efecte que no... Com veig, com més pret t'aixeques, te fa la sensació que tens més son i, per tant, me'n vaig a dormir prest. Sí, i ara, sí, d'ençà que començam tan prest aquí a la ràdio, sí, mínim, 8 hores segur. I si poden ser 8 i quart, millor.
2: És que si no, no rendeixes, o sigui...
1: No.
2: Sí que és veritat que hi ha vegades, Jaume, que no entenc la situació. O sigui, sí, d'on 4 hores estic rebentada, però n'hi ha dies que engec 12 i estic igual de rebentada.
1: Jo te diré per què. Jo he descobert que dormir més de 8 hores i mitja, 9, rebenta.
2: Sí. Sí, no mos poden passar
1: no,
2: de no manco
1: no
2: pot de 7
1: passar,
2: o 8.
1: No te pot passar. Jo al llit m'escup, ja. Dormir molt... t'emperdala igual que dormir
2: poc. Ja, exacte, això és com que t'aixeques i dius he dormit 12 hores i per què n'he dormit...
1: Ara, vinga, tens vacacions, dormirem, que era molt llarg. No. Jo t'ho dic per experiència, el manco jo, no sé ara un metge si m'ho sent, però dormir tantes hores, te despertes igual d'emparlar que si doncs poc, però bueno.
2: Idò, entre 7 o 8 hores en quedat, jo és que hi ha pits que tenen 1.000 hores a fer i no m'abasten les 24 hores del dia, no m'abasten les hores de sol per fer el que he de fer, i jo va a pits, dic, mira, dormiré una hora de manco per poder seguir fent ja sigui TFG, ja sigui que he de preparar bosses, ja sigui que he de gestionar qualsevol esdeveniment o cosa que tingui en el meu dia a dia. Per tant, intento dormir aquestes 7 o 8 hores, però pits sempre els arrest per dir he de fer altres coses. I és que moltes vegades també tenc el rellotge interioritzat. Sí. Ah, que sí? El cap de setmanes, Jaume, jo m'aixec com si hagués d'anar a classe i no he d'anar a classe.
1: Em fa una ràbia.
2: Jo també, és que em fa molta
1: jo
2: ràbia, però...
1: Jo dormiria i pam, tot d'una ja em
2: pressa. I si no és això, la gallina de turno, el cap del veïnat de turno, el meu germà petit, ma mare que decideix passar l'aspirador a les 8 de matí un dissabte...
1: Bé, però això... és que és qui no vulgui renau, que se'n va i viure... No,
2: m'haurem d'insonoritzar l'habitació.
1: No, però és que això és el que té viure en societat. Si el dia tingués més hores, jo també llegiria més, caminaria més, faria més exercici, me dedicaria més temps a mi, però bé, a poc a poc em venci cada any complir un objectiu...
2: Sumar amb qualque coseta,
1: un
2: no?
1: Un objectiu més.
2: Sí.
1: No ho trobes.
2: Jo ja he deixat de fer objectius per cap d'any. Els faig amb antena, perquè així després si m'escol dic ho he de complir, ho he de complir, que els hi vaig dir en Jaume i en els oients que ho faria. Tenc més responsabilitat, va ser més pressionada.
1: Mira, aquest dia és que parlant tant de Michael Jackson...
2: el de vaig anar a veure.
1: Fa molt, te va agradar.
2: Me va encantar, estic desitjant que surti segona part.
1: I de mira, aquest tema se titula You wanna be starting something, you got to be starting something. Si has de fer qualque cosa, fes-la.
2: Sí.
1: És el que ve a dir aquesta cançó.
2: Maquet,
1: if you wanna be starting something, you got to be starting something. Si vols començar una cosa, fes-la.
2: Ara me proposaré aprendre el pas de Michael Jackson.
1: Això, el Moonwalker.
2: Amb els peus allà.
1: Jo ho vaig provar de jovenet i no me va sortir mai. Tampoc som molt constants, ja en so ball, en les coreografies.
2: Ja, jo sé. Avui els diré els meus al·lots, avui don classe de ball, diré al·lots. Deixant de fer walking, que és l'estil de ball que donen jo, mos posarem un vídeo a YouTube i tots aprendre com fa els peus.
1: El Moonwalk, és molt difícil. Gran artista, gran músic i gran ballarí, sí. També. Maria Antònia Esquines, moltíssimes gràcies per la teva visita i dimecres que ve, més.
2: Més i millor.
1: I de vingui, vols deixar amb Michael Jackson. Si has de fer una cosa, fes-la, diu aquest tema. Salut, fins demà. Bye.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma fa una passa més en el procés de desallotjament de l'antiga presó. Cort ha rebutjat les 45 al·legacions presentades per habitants de la instal·lació i ara dona 5 dies als més de 200, a les 200 persones que viuen a l'antiga presó per abandonar la instal·lació.
2: El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bausà, ha explicat que entre avui i demà els tècnics notificaran els habitants de l'antiga presó que tenen 5 dies per marxar de forma voluntària i que, si no ho fan, ja serà un jutge qui decidirà com i quan comença el desallotjament forçós.
3: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
1: Mentrestant, l'acusat d'agredir i violar una dona a Capdepera l'any 2021 finalment ha estat condemnat a només 2 anys de presó que no haurà de complir. El processat ha reconegut els fets i ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia i la defensa de la víctima. Inicialment, la Fiscalia demanava per ell una condemna de 8 anys de presó.
2: La magistrada ha suspès l'execució de la pena privativa de llibertat i l'acusat no haurà d'entrar a la presó. Aquesta decisió està condicionada a que l'home no torni a delinquir i que pagui la quantitat exigida com a responsabilitat civil. Haurà de pagar una multa de 540 euros pel delicte de lesions i una indemnització de 20.000 euros. També se li ha imposat un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la supervivent durant 12 anys.
1: I ja coneixem els detalls de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex arribarà a Madrid dia 6 de juny i visitarà la presó de Brians a Barcelona, el Congrés i el Port Canari d'Arguineguín.
2: La visita oficial del papa a Espanya durarà 7 dies i inclourà escales a Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife. La seva agenda política inclou reunions amb Pedro Sánchez i també amb els reis. També farà una aturada en el Congrés dels Diputats on pronunciarà un discurs i una visita històrica a les Illes Canàries davant el fenomen migratori. Lleó XIV tornarà a Roma dia 12 de juny. El president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, espera que el discurs del pontífex a les Corts contribueixi a avançar en la regeneració de la vida democràtica.
4: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
1: I d'aquí 15 minuts, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareixeran a Moncloa per informar sobre la crisi de l'antivirus. El president Sánchez ha presidit avui matí una reunió d'urgència per abordar la situació del creuer afectat pel brot que atracarà a Tenerife a partir de divendres, tot i la posició del govern canari.
2: El govern estatal va anunciar ahir a la nit que Canàries acollirà el vaixell afectat a petició de l'Organització Mundial de la Salut i en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. L'estat espanyol també ha acceptat una petició formal de Països Baixos per acollir el metge del creuer que es troba en situació greu.
1: Amb aquest apunt arribarem a la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 6 de maig. Bon dia. Avui, si tot va bé, si no hi ha res de nou, perquè Mallorca en aquesta hora encara es troba entrenant. Parlarem amb el central i capità de l'equip, Martin Valiant. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començant amb les portes d'avui. L'idea és d'aquí una estona de partir cap a Son Bibiloni per parlar amb el central Martin Valiant, però el Mallorca té una setmana important i de Michelis ho sap, i el conjunt vermell encara se troba entrenant a la ciutat esportiva, per tant esperen que hi hagi temps per poder parlar amb el central del Mallorca d'aquesta setmana tan important i del partit de diumenge a les dues contra el Villarreal, que és clau per aconseguir la permanència un any més a primera divisió. Diumenge el Mallorca juga contra el Villarreal, ja ho sabeu, en la baixa segura de Pablo Maffeo per sanció, però també ja sabem un nou horari del Mallorca i d'un partit important, el de la penúltima jornada, una jornada que pot ser decisiva i una jornada que serà unificada. El Mallorca visitarà el camp del Llevant el diumenge de 7 de maig a les 7 de l'hora baixa. I avui també entrevistarem el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach. Dissabte la federació celebra el seu centenari. També en futbol, a la Champions, aquesta competició europea no tindrà aquest any representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal. És el tècnic del conjunt matalasser, Diego Pablo, el Cholo Simeone.
1: Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
0: Ha eliminat l'Atlètic de Madrid. Avui a les 9 es disputarà l'altra semifinal, el partit de tornada entre el Bayern i el PSG. A l'anada, l'equip francès va guanyar per 5-4. I també, en el món del futbol, a la fase d'ascens a primera federació, tenim un canvi d'horari. L'Atlètic Balears, finalment, no jugarà diumenge a les 12 al camp del Corujo. S'ha canviat aquest horari i el conjunt blanc i blau jugarà a Sora Baixa, a les 7 del capvespre, a Terres Gallegues, un partit que podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I en futbol sala, el Palma Futsal ja és a Pézzaro per afrontar la Final Four de la Champions. Divendres, el conjunt mallorquí s'enfrontarà a l'Étoile Lavallois, el conjunt d'Antonio Vadillo, que ja s'ha exercitat a terres italianes per preparar aquest importantíssim partit. Diu Fabinho, el jugador del Palma, que volen fer història.
2: Ya imagino ya con la cuarta.
3: Bueno, sí, es siempre histórico, por eso tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar, porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
0: Quin partidàs, divendres a 8 i mitja, a partir de les 7 i mitja podreu seguir aquest partit per IB3 Ràdio i a les 8 i mitja també el podreu veure per IB3 Televisió. Més coses en atletisme. Esperança Cladera ha tornat a casa amb una nova medalla mundialista. L'atleta de Muro va ser rebuda per familiars, amics i el seu entrenador a l'aeroport després d'aconseguir el bronze al 4% al Mundial de Relleus. És el segon any consecutiu que l'atleta mallorquina torna amb medalla d'aquesta competició i amb aquest gran resultat, Cladera i les seves companyes també han aconseguit el bitllet per al Mundial d'Atletisme que es disputarà a Pequín el 2027. És Esperança Cladera.
4: Tens la sort de poder compartir-ho amb ells i ja he vist que s'ha rebut amb ells sempre molt especial i superagraïda. S'ha convertit en la meva competició preferida i crec que de la meitat d'Espanya també i en raó. I la veritat que no veníem amb cap mentalitat de fer medalla, perquè som realistes i venien pues, tots els països en gran potències. La temporada d'estiu acaba de començar, ha començat crec que de la millor manera i ara agafar forces i també somiar més alt per tot el que queda.
0: I en boxa, Fara El Bouzaïri va rebre a l'hora baixa el reconeixement del govern com a flamant campiona d'Europa. Fara es va mostrar orgullosa per aquest homenatge i també ben ambiciosa.
5: Voy a ser campeona del mundo, eso seguro. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida. Llevo muchos años detrás de este cinturón, por fin lo hemos conseguido. Agradecer a todo el mundo la visibilidad que se nos está dando en este deporte. Plena satisfacción y bueno, y espero que todo esto sea un buen porvenir en un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás.
0: I en el món del voleibol, Alexis González tanca la seva etapa al Connecta Balear. El tècnic parteix al Montpellier francès després de 3 anys a Manacor, on passarà la història per haver aconseguit el primer títol de la història del club. Un adeu no desitjat, però diu el tècnic que obligat.
6: Acá la posibilidad con Manacor estuvo, no te voy a mentir, pero nada, fue todo muy lento, ¿no? Yo lo hablé con los dirigentes, lo hablé en octubre, lo volví a hablar en diciembre para que ellos me hagan una oferta y decidir de quedarme acá, ¿no? Pero nada, todo se atrasó y las ofertas después de Navidades empezaron a llegar. Y nada, uno tiene que también saber el futuro de la familia, un montón de cosas, ¿no?, que hay detrás. Y por eso decidí lo de Montpellier, pero a mí me hubiese gustado quedarme bastante tiempo acá.
0: I també avui pendents del tennis, perquè Jaume Munà debuta al Master 1000 de Roma. El tenista de Santanyí s'enfrontarà a l'italià Matteo Arnaldi. El partit començarà aproximadament a les 2:15. Una i dos.

0: Una i 23 minuts, continuem en directe, Esportes Migdia i Betres Ràdio. És una setmana important, ho comentàvem, Champions de Futbol Sala, però també, Toni Fuster, és una setmana molt important per la família del futbol balear, perquè dissabte se celebra el centenari de la federació, que se diu aviat.
1: La festa sona mà. Mallorca, són 100 anys, són molts anys, i hem de parlar amb el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears un poquet de què passar present i futur del nostre futbol.
0: Sí, sí, veurement que mos espera dissabte en aquesta gran festa, on anant, podríem dir, a l'escenari, no?, d'aquesta celebració a Sonamà, perquè supos que hi ha molta feina en marxa en vista a dissabte, i parlam amb el president de la Federació Balear de Futbol, amb en Jordi Orrac. President, què tal, com està? Bon dia.
2: Molt bon dia a tots, com estàu?
0: Com va això? Una setmana important, supos que una miqueta nerviós, no?
2: Bueno, més que nerviós, pues, amb ganes de que arribi, amb ganes de fer-ho bé, amb ganes de que tot funcioni, i que sigui un dia més important del futbol balear, perquè sobretot, pues, això, com heu dit abans, és a dir, complir 100 anys, que això no és fàcil. Uh-huh.
0: Teniu el privilegi de ser el president en aquesta celebració del centenari. Què significa per vostè i també per la federació, no?, arribar en aquesta xifra de 100 anys i poder celebrar-ho d'aquesta manera?
2: Bé, com t'ho deia, jo crec que és un orgull. És un orgull, és veure que no he fet cap mèrit per estar de president en el centenari. No tinc cap mèrit. I que és un orgull per jo poder estar a la federació, una fita tan important, i sobretot poder muntar pues, la festa del futbol, la festa de tota aquella gent que ha fet possible que avui arribem aquí, que possiblement són molt, molt més important que la pròpia federació. Jo crec que els clubs, els presidents, els directius, els jugadors, els entrenadors, però sobretot aquesta gent que ha cregut que se podia fer un projecte a cada poble de Mallorca, crec que són els que s'han de veure reconeguts en aquesta gala.
1: Ha volgut que aquesta comissió, no, que ja fa molt de temps que fa feina, i trobam dirigents històrics, no, de la Federació del Futbol Balear.
2: Bueno, sí, jo crec que és una comissió molt plural, evidentment és una comissió amb gent d'una certa edat que ens pot aportar sobretot història, vivència, experiència. Crec que hem pogut tocar tots els sectors que podien tocar: àrbit, entrenador, Lleidissa, Menorca, Mallorca, Formentera, historiadors. Jo crec que és un poc un compendi de tota aquella gent que ens podia ajudar, i he de dir que sense ells que està pràcticament impossible fer un centenari, perquè, com bé sabeu, estem enfrascados en 300 històries cada setmana, i si no tenim un recolzament, sobretot d'aquesta gent que ho ha fet de forma totalment altruista i que ha volgut tirar del carro a un moment tan complicat, en una època de canvis per nosaltres. Per tant, els hi hem d'agrair molt.
0: Una gran família del futbol balear, però també supos que convidats importants, no, del món del futbol espanyol.
2: Sí, bé, tindrem convidat el futbol espanyol, tindrem convidat el futbol de ca nostra, tindrem gent que està molt important en el futbol, a un àmbit o a un altre, tindrem molt de premiats, evidentment, i això diu molt del futbol balear, no podem premiar tothom, és impossible, tothom que ha arribat a primera divisió, que ha tingut una trajectòria excel·lent, és impossible, perquè si no, la gala nostra duraria 7 o 8 hores, per tant, hem de premiar tota aquella gent que està referent o que ha obert un camí per tota l'altra gent que ha volgut darrere. Per tant, sí, comptarem amb molta gent i comptarem, bé, a prop de 700 persones ja estan confirmades per la gala de dissabte. Per tant, te pots imaginar que hi ha gent de per tot.
1: A nivell esportiu, Jordi, seria bo, no?, que dins aquest centenari la permanència del Mallorca un any més a primera, i, com no, que el Palma Futsal pugui tornar de pesar amb aquesta quarta Copa d'Europa.
2: Bé, jo crec que l'èxit del Palma Futsal ja no ho hem de dir més, si ho poden dir cada dia o no ho hem de dir més, és a dir, ja és un fenomen que ja és una cosa habitual, per tant és un club molt assentat dins el futbol espanyol, molt més assentat encara en el futbol europeu, i justament mos coincideix aquesta gala en la seva Final Four, que ja ho sabíem, que se jugava, però evidentment no hi ha cap de setmana bo, perquè si no juguen ells, juguen el play-off de tercera per pujar, si no juguen Mallorca, que sigui de descenso, si no hi ha un Mundial. Per tant, evidentment per nosaltres és un orgull que el Palma torni a lluitar i sobretot aixecar la quarta Champions, clar que sí.
0: Dissabte, president, la festa, però també hi ha diversos actes per celebrar aquest centenari i una data marcada en vermell és el 5 de juny, no?, amb la presència de la selecció espanyola absolut en aquest partit classificatori pel Mundial contra Anglaterra. A més, un partit que serà determinant, eh?
2: Bueno, jo crec que és el partit més important del món en aquest moment. Sí, jo crec que són dues de les seleccions més importants, si no és el més important del món. I dins la gala del centenari presentem aquest partit de forma oficial en les institucions i en la Real Federació Espanyola de Futbol per donar-li una sempenta a tota aquella gent que encara està indecisa per poder participar o no, per poder venir, perquè dilluns probablement les entrades surtin a la venda. Per tant, jo crec que és el marc ideal per fer aquesta presentació d'aquest partidàs.
1: Fa dies, Jordi, passàvem per Sant Molls i era de vespre, i era un dia faner, entre setmana. Molt va estranyar veure el llum d'encerro. Després varen saber que eren membres de l'Espanyola, no?, que varen fer una visita tècnica a l'estadi de Sant Molls. Està tot en ordre?
2: Està, no, més que en ordre. Havia de dir que els tècnics de l'Espanyola que tornen a venir demà. He de dir que han trobat unes instal·lacions que no m'ho han fet cap correcció de res. I no és habitual, això, en la Federació Espanyola, que molt exigent, eh? És a dir, varen venir fa ja 10 dies i ara tornen a venir demà, i, per tant, el marc és incomparable, i sobretot és incomparable perquè comptam amb una presència mallorquina molt, molt important. Comptam amb 4 jugadores, probablement, que puguin jugar aquest partit i que se puguin classificar. Per tant, jo crec que també mereixien elles, com no pot ser d'una altra manera, disfrutar d'un partit de casa seva.
0: Esperem que Sant Molls presenti un pla absolut. A l'ocasió ho mereix, eh? La federació se mou i de quina manera per aconseguir-ho, però també els amants del futbol no poden fallar en aquesta cita, perquè contra el president, és el millor partit ara mateix de seleccions del món, ara mateix, no?
2: Sí, bé, el que te deia, jo crec que el que hem d'estar orgullosos, primer, de lo que hem fet durant 30 o 40 anys de futbol femení aquí a Balears, i sobretot hem d'estar molt orgullosos de que el partit més important s'hagin de centrar en la federació d'aquest. Per tant, hem de reconèixer pues, tot el que s'ha fet i hem de reconèixer pues, la feina que se fa de la Federació Balear i la Federació Espanyola perquè això sigui cresquent. Per tant, per nosaltres és un orgull.
1: Jordi, tenim data ja de la masculina? Quan vendrà? Perquè crec que hi haurà una aturada no, un poc és... llarga de 15 dies a l'inici de la pròxima lliga de primera divisió, no? Crec que s'unifica, sí. No hi haurà 3 aturades, ni hi haurà 2, i per tant hi haurà aquest 15 dies. No sé si coincidirà que de mitjan setembre a principi d'octubre pugui venir la selecció espanyola a jugar aquí.
2: Estem fent feina encara amb aquest aspecte, és a dir, no m'agrada dir que estigui tancat perquè no s'ha tancat ni molt manco. Estem fent feina per tancar-ho, aprofitaré aquest cap de setmana que ven tots els membres de l'Espanyol en el centenari, perquè el dia anterior, dia avui, tenim una reunió de presidents aquí a Mallorca, de tots els presidents territorials, per intentar tancar 4 flecos més que mos queden per aquest partit, si és possible. Mos han donat a triar, i amb això les relacions espanyoles són fantàstiques, mos han donat a triar el partit que vulguem d'aquest trimestre, darrer trimestre de l'any. Per tant, bueno, hem de quadrar coses, no és fàcil un partit d'aquests, no és fàcil la masculina, la femenina per les exigències és molt més senzilla, la masculina per tot el que mou és molt més difícil, per tant hem de fer encara un poc la pilota segons quina gent per tot el doble.
1: A banda de la selecció espanyola i parlant un poc més del futbol modest, del futbol de Can Nostre, no? Futbol base, s'han fet modificacions pel que fa a competicions, més nivellades de formació, fins i tot d'iniciació, manco competitives. Possiblement ha estat una de les coses que més possiblement ha agradat en els clubs d'aquests darrers 2 anys, no? Es poden formar que no sigui per ventura segons quines categories tan competitives.
2: Mira, el que hem aconseguit, i això era una idea que jo duia del primer dia, jo perquè tenc el lot també amb edat de jugar a futbol, i en el final els lots, avui en dia, veuen vídeos de

0: hem dividit per fases, per grups, en el que hem fet és igualar nivells perquè no hi hagi golejades, però així tothom pot tenir una fase per fer campió. Per tant, ja t'he dit que teníem un campió l'any passat, ara en guany en tenim 5 per cada categoria. I això és el que està agradant. És a dir, que cada cert temps hi ha una competició perquè equips que mai havien fet campió en la seva història, doncs avui puguin fer campió de qualque fase. I això, al final, és l'essència del futbol. Guanyar no està renyit en formar o no formar. Jo crec que se pot formar guanyant, se pot formar perdent i se pot formar dins un àmbit, sobretot, que és dels entrenadors, que al final són les persones claus. Per tant, jo crec que està agradant. L'estem fent feina per aplicar-lo a categories d'adults, juvenils i amateurs. A l'assemblea probablement durant aquest assumpte, perquè crec que és un tema que també hi ha categories que no han millorat aquesta possible competició fins al final. Hi ha molta gent major, xerrant de major, xerrant d'adults, no de gent gran, sinó de gent d'adults, que en el final per Nadal ja no s'hi juguen res i perden les ganes d'anar a entrenar. Per tant, tot això és un model que ha d'anar canviant. El món mor dur cap a un model molt digital, molt de que nins no miren partits avui en dia, i si no feim competicions curtes amb guanyadors ràpids, la gent se desconnecta del futbol. Això és el que intentem.
1: Important, està sent un èxit els al·licients, no? Que la gent tingui al·licients per continuar amb ganes i amb motivació. Ja la darrera, president, dissabte se celebra aquesta festa dels 100 anys, ho comentava, teniu moltes coses en marxa, molt de projectes, però no sé com a president, amb aquest aniversari tan sonat com són 100 anys, quin és el desig més immediat i el desig més gran que té el president a partir d'ara? Han vist el futbol
0: ballar. El que crec que és el més important de tot, i m'he donat compte després de 4 anys, és la unió. És la unió. La unió és les quatre illes. Per jo és fonamental. Jo va arribar a una federació on realment hi havia unes illes que o pintaven molt poc o no se'ls tenia en compte. I jo crec que la unió és el cavall de batalla que jo he dut des del primer dia. Intentar que Eivissa, Menorca i Formentera estiguin en Mallorca i al revés. És a dir, jo crec que hi havia una separació, que és la mà, que és un problema que tenim en aquesta comunitat, que no poden anar en cotxe o dinar a Ciutadella, però crec que de la federació hem de fer tot el possible per fer competicions atractives per a ells i perquè realment hi hagi més partits interilles, que són els que realment ens connecten a les illes petites. Per tant, això és el meu desig. Unió, cohesió, solidaritat entre clubs, entre federació. Això és l'únic objectiu i l'única manera d'aconseguir èxit perquè tothom estigui content.
1: I dos, esperem que així sigui. President Jordi Urrach, moltíssimes gràcies i que sigui tot un èxit aquesta festa de dissabte, aquest centenari.
0: Moltes gràcies a vosaltres i vos per dissabte.
1: Allà serem. Gràcies, una ferrada ben forta.
0: Gràcies.
1: Adéu. 1:36 hem d'anar cap a Som i Biloni perquè allà mos espera el jugador del Mallorca, Martin Valiant.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Au, i la venga, ràpidament, hem d'anar ja cap a Som Biloni, ha acabat l'entrenament del Mallorca, ja mos espera, ja mos escolta el capità i el central de l'equip, en Martin Valiant. Martin, què tal, com estàs? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Primero de todo, gracias, porque sé que tenéis mucho trabajo, es una semana importante, y has tenido unos minutitos para IB3 Ràdio, gracias,
3: De nada.
1: Molta feina al Mallorca en aquesta setmana de Martín de Michelis. Martín, bueno, hablando de la semana, supongo que una semana de mucha alegría, ¿no? En Son Bibiloni, después de ese importantísimo triunfo que habéis conseguido, que conseguiste contra el Girona.
3: Sí, por supuesto, hacía mucho tiempo que no ganábamos fuera de casa, pero a mucha alegría, pero también somos conscientes, ¿no? La situación que hay, viendo los partidos de los demás, pues obviamente hay también mucha atención al detalle, mucha atención al trabajo y pero obviamente con alegría y con ganas de entrenarse bien.
1: Victoria importantísima, victoria supongo también que ha servido para quitaros un peso de encima, ¿no? Porque ya tocaba ganar fuera, habéis estado muy cerca desde que ha llegado de Michelis, pero no había manera y también se quita un peso de encima porque aún quedan dos partidos importantes fuera. Por tanto, esa victoria, aparte de ser importantísima mirando la permanencia, también mentalmente para el equipo.
3: Bueno, para todo. Creo que nos merecíamos ese triunfo fuera de casa después de mucho tiempo, que el último era en Sevilla, todavía en primera vuelta. Creo que en muchos partidos hemos hecho cosas bien y nos faltaron detalles, nos faltó pues con poco, muchas veces sensación era que con poco encajábamos y la verdad que la

0: Que bona aquesta música, perquè això vol dir que arriben a Marta Sampas amb la seva secció de cada dimecres, Corque Topers. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui. Bon dia a tots els oients. Molt bé, molt bé.
0: Em dediquen a Marta Sampa, ja m'ho va anunciar la setmana passada. Aquest cap de setmana va fer acte de presència a Ses Paparres de Son Querrió. Estic un poc enfadat, però sí...
1: Estàs decebut.
0: Estic decebut amb tu, perquè jo me pensava que faries llarga, però no, finalment no. M'has dit que te vas apuntar, que està molt bé, però s'ha de 4 quilòmetres. No vas fer aquella costa que per lluny
1: no parat, idò? No, l'infern, li diuen a la costa, jo no la vaig viure enguany, aquella costa de Ses Paparres de Son Carrió, que va ser tot un èxit. Enhorabona a l'organització de la cursa, de la que van xerrar la setmana passada aquí a Corque Topers.
0: Per què te vas borrar d'aquesta costa? La sensació, no te veus en
1: sí,
0: forma...
1: Sí, no estava entrenant. No està entrenada, no. S'ha de fer les coses bones. Aquí sempre ho deien, que un no pot sortir i no ho ha corregut mai, ja ho venga. No, i
0: jo no t'ho parlaré de lesionar, no? Això
1: no, exacte,
0: això
1: imagina't, això imagina't, imagina't.
0: És una peça clau, també aquí, eh?
1: Exacte.
0: De què xerrem avui?
1: Avui m'anem a una altra banda, m'anem a Ciutat, a Palma, i a una cursa que és diferent perquè és de vespre, i això ho diu el seu nom, Senai Ran de Palma. Arriba en la seva ja sisena edició per xerrar de tot el que mos espera dissabte amb aquesta cursa. Tenim ja a l'altre costat del telèfon en Val d'Oliver. Valdo, com estàs? Bon dia. Ara tot d'una podrem saludar en Valdo per xerrar d'aquesta cursa. Bé, és dissabte, això, dissabte a Palma, i és el vespre, com deia, a partir s'adonaran les sortides a les 8, hi ha tres distàncies. Bé, les principals són la de 10 i la de 5, però també hi ha una milla verda, que és una caminada, diguéssim, per la gent que s'animi. Està organitzada per el Club Marató Mallorca, en representació ara tot d'una podran xerrar amb en Valdo, també en CIMES, l'Institut Municipal d'Esports, l'Ajuntament i la Federació d'Atletisme. I és una cursa, bé, que se fa per molt de llocs de la península, en aquest cas la de Palma és la segona, primer va ser Santa Cruz de Tenerife, però hi ha diferents aturades i crec, tinc entès que hi ha gent que la fa que va fent el circuit un poquet.
0: Ara sí,
1: saludem en Valdo. Valdo, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Tot molt bé.
1: Molt bé, ja preparant, no, aquestes distàncies, sí. 5, 10 quilòmetres dissabte a Palma, està tot llest o no?
2: Està tot començant a estar preparat i bueno, entre demà i passat demà ho deixarem llest perquè dissabte estigui tot a punt i la gent pugui trobar el carrer de Palma en perfectes condicions per córrer.
1: Quina és la principal característica d'aquesta Night Run? És això de que se faci de vespre? Que té d'especial córrer per ciutat a les 9 i quart, per exemple, se dona la sortida des 10?
2: Bé, és una mica un poc peculiar fer una nocturna. A Palma tenim un parell i aquesta pues, és una molt especial perquè recorrem pues, dos puestos emblemàtics, que és la sortida del castell i l'arribada a la catedral, més passar per tot el que és el centre, diguéssim, comercial i escola de ciutat. I en aquestes hores, pues, pràcticament, com el que dius, comerços i la majoria de coses ja estan tancades, amb el qual se molesta que podem donar als ciutadans i comerciants són mínimes, i a més fa una bona hora per fer una carrera un poc atípica i que molta gent en aquestes hores aprofita per entrenar, perquè sigui la feina.
1: Sí.
2: I l'horari jo crec que és un horari perfecte.
1: Sí, és per això que dius, Valdo, que l'entrenament, fer ser un corredor de matí o un corredor de vespre, això influeix a les rutines que té cada un, i és vera que la majoria de curses són al matí, i si tu estàs acostumant a rodar al vespre, dius, ostres, a mi això des de matí m'acosta, no? Per tant, de ben segur que té sobretot aquests fans d'aquesta cursa, la gent que corre de vespre normalment. Deies el circuit, ja comentaves un poc, és de 10, amb sortida de Castell de Baibó, també hi ha la de 5, que sortiràs del Passeig Sagrera. Són les novetats en guany, aquest punt de sortida, un poc el recorregut ha canviat?
2: No ha canviat. El recorregut és el mateix que teníem planificat. Ja havíem fet altres vegades, el que passa que l'any passat pues, no se va poder fer perquè hi havia un activitat en el castell de Verbé,
1: que
2: ja estava compromès abans, i van sortir els castells en Caldes, que va ser perfecte també, a més un lloc també emblemàtic i tal, però bueno, nosaltres els ciutadans de Palma, pues, més emblemàtic que el castell i la catedral, crec que no en tenim massa cosa més, no? O sigui, n'hi ha puestos que són molt guapos.
1: Sí, però
2: no?
1: Més destacats, tenen, ostres, tenen... Sí. La sortida del castell i arribar i trobar-te amb la seu i il·luminada, jo, a més, és preciós.
2: Jo he anat aquests dies per allà per saber com estiríem el horari i què és el que ens trobaríem i tal, i, bueno, és una hora magnífica per fer aquesta sortida, i, a més, pues, si te surt un dia amb una mica de calor i tal.
1: Sí, bueno, perfecte.
2: Més guapo córrer de nit que no a les 6 de la baixa, que encara calenta.
1: Exacte, sí, sí, sí. Hi ha molta gent ja inscrita, ja, i si no és així, hi ha inscripcions pues sí, encara tenim, o no?
2: Tenim record. Pues ja, avui, jo crec que ja estem entre les tres curses, estem per damunt dels 4.000 participants.
1: Ostres, mare meva, solen xerrar d'una mitjana de 1.000. Sí. Moltíssima.
2: Sí. Tenim 4.000 inscritos actualment.
1: Jolín.
2: I encara fins demà podem fer les inscripcions fins a l'hora, amb la qual jo crec que si se va bé, estirem entre 4.500 per aquí molta plaça.
1: Idò, no, tot un èxit ja abans de començar-se, per tant, dissabte que va de posar la cirereta en lo important que és la cursa i aquestes més de 4.000 persones participant. A LT Chip us podeu inscriure, si no, també a la pàgina oficial d'aquesta Night Run, Winter Night Run, en aquest cas a Palma, és un circuit de curses, però l'aturada a Palma serà preciosa. Valdo Oliver, moltíssimes gràcies, com sempre, i de ben segur que xerrem aviat.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres també. Gràcies.
1: Adéu.
0: Mare meva, quina gentada, eh?
1: Sí, aquesta és molt popular i per això mateix des vespre...
0: La fas tu, aquesta, no?
1: Aquesta...
0: Descanses dissabte, no?
1: Sí, no, fora pressió. Ja tornaré.
0: Que diumenge tenen feina
1: també,
0: que
1: Mallorca juguen a tu. També, exacte, per això.
0: Descansar, Marta.
1: Per això.
0: Res, Marta. Gràcies, eh?
1: De res, adéu.
0: Au, i dos segons per arribar a les dues. Així acabam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Tornarem, com sempre, puntuals demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. El desallotjament de l'antiga presó de Palma entra en una nova fase. Cort insisteix en les condicions d'insalubritat i risc per a la seguretat que afecten aquestes instal·lacions i per això ha rebutjat les 45 al·legacions presentades contra el desnonament. Així, dona ara 5 dies als més de 200 residents a partir voluntàriament de les instal·lacions i si dilluns no han sortit d'allà, serà la justícia qui determinarà com continua el procés. De manera que l'Ajuntament no s'atreveix ara a donar un termini sobre quan estarà resolt aquest procediment que va iniciar el consistori, recordem-ho, el febrer passat. És un nou capítol sobre aquest procés emmarcat en la crisi de l'habitatge que afecta les Balears i que cada dia centra l'actualitat, pràcticament en un dia, això sí, en què a Maó s'ha donat llum verda a un pla d'actuacions per garantir la seguretat del penya-segat del port, tot després d'una dècada d'inactivitat del consorci i d'un any i mig amb despreniments constants en aquesta zona. Avui és dimecres, 6 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que inclouen la condemna a 2 anys de presó per a un home per agredir i violar una amiga a Capdepera, Mallorca.
2: Un acord entre les parts ha permès la rebaixa de la pena inicialment de 8 anys. En 8 anys, l'acusat ha reconegut haver agredit i violat la seva amiga el 2021, tot i que no entrarà a la presó perquè la pena ha quedat suspesa sota diverses condicions, entre les quals ha d'indemnitzar 20.000 euros a la supervivent de la violació.
0: El cas Roldán, de moment sense solució, malgrat la reforma aprovada en Consell de Ministres.
2: Educació lamenta que la modificació de la Llei de Protecció de la Infància requerirà d'un tràmit parlamentari massa llarg com per evitar que el docent condemnat per assetjament a un menor pugui seguir fent classe el curs que ve. La major part dels alumnes del CEIP són Pisà, on Roldán cobreix una baixa, han tornat avui a les classes.
0: A Eivissa, queixes al grau de turisme després que s'han traspassat els estudis des del patronat del Consell de l'Illa a la UIB. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Els alumnes denuncien que ara les classes s'hauran de fer per videoconferència perquè els professors no tenen la titulació de doctor que requereix la universitat. El Consell d'Eivissa respon que les classes continuaran sent presencials als 2 primers cursos i que la continuïtat dels estudis està garantida.
0: A Menorca, el PSOE planteja restringir l'accés de vehicles privats a zones com el Toro, Cavalleria o Punta Natí durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. En el pròxim ple del Consell es presenta una proposta per impulsar un pla de mobilitat específic per aquest dia que coincideix amb la setmana de màxima afluència turística. Els socialistes són partidaris de prohibir l'accés a les zones més crítiques de 7 del matí a 10 de la nit i també proposen augmentar la freqüència de les línies de transport públic.
0: A Mallorca, ben amics, decidirà avui hora baixa si continua amb la rebel·la de l'orgull. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Serà en una assemblea després de la reunió que han mantingut al migdia amb representants de l'Ajuntament de Palma. Cort els ha proposat ampliar el termini per tenir enllestida la documentació.
0: Molt pendents avui també de la crisi oberta arran del permís que ha donat el govern espanyol al creuer amb un brot d'antivirus per desembarcar a les Canàries.
2: L'executiu canari s'hi oposa i demana a la Moncloa que reconsideri la decisió en uns moments en què sabrem la darrera hora d'aquest assumpte. Mentrestant, el cap de Vigilància de Salut Pública de les Balears ha fet una crida a la tranquil·litat. La transmissió està continguda i s'estan seguint els protocols establerts.
0: Pel que fa als esports, el capital del Reial Mallorca, de Martín Valient, es mostra optimista i prudent en vista la permanència. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. Martín Valient, un dels protagonistes d'avui del programa Esport 3, mostra una versió positiva en vista els 4 partits que falten per finalitzar la Lliga i mantenir-se una temporada més a la primera divisió. Destaca la forma de jugar Martín de Michelis, que han funcionat en resultats més positius i que la salvació passa per Son Moix. L'Atleti de Madrid, eliminat de la Champions després de perdre per 1-0 contra l'Arsenal a la tornada de la semifinal. Avui coneixerà el rival de la final que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. A l'anada, recordeu, 5-4 s'imposaren els francesos. En voleibol, l'entrenador Alexis González diu adeu al Conet de Balear Manacor i en tennis, d'aquí a 1 minut, està previst que debuti el mallorquí Jaume Munà al Masters de Roma, el seu primer rival, l'italià Matteo Arnaldi.
0: Tot això a partir de les 2:45 i avui, un dia en què estem pendents del temps i pot haver inestabilitat. La crònica amb Marc Alentell. Bon dia.
1: Bon dia, així és, hi ha inestabilitat. Això vol dir que tenim un pot de tot. Ara mateix, per exemple, bastant de sol cap a Eivissa, Formentera, fins i tot sud de Mallorca i llevant de Menorca, en canvi ja han crescut aquests núvols d'evolució, sobretot en el sector interior de Mallorca, descarreguen amb força, fins i tot amb tempestes. Com ho vam ja? De 7 litres cap a Sant Joan, 11 a Vilafranca, també a Montuïri, 5 litres a Lloret de Vistalegre. Aquestes immediates hores, aquests ruixats continuaran, ja a partir de mitjan cap vespre se desfaran i tindrem molta més estabilitat, més tranquil·litat a darrera hora del dia, tot això amb vent que en general bufarà de manera feble, i temperatura màxima semblant a la d'ahir, valors de 21 a 24 graus. Per demà, demà el dia començarà ja amb ambient més variable, cel més tapat, amb ruixats que aniran avançant primer cap a Eivissa i Formentera, i ja sobretot a partir de darrera hora del dia, el cap vespre, hora baixa, anirien arribant també a Mallorca i posteriorment a Menorca.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies hàbils als habitants de la instal·lació municipal per anar-se'n de manera voluntària, després de rebutjar avui les 45 al·legacions presentades contra el procediment. Aquestes al·legacions només representen un quart de les persones que viuen allà, unes 200, però l'ordre de partir és per tots. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble.
1: El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bausà, ha explicat que entre avui i demà els tècnics notificaran els habitants de l'antiga presó que tenen aquests 5 dies per marxar de forma voluntària i que, si no ho fan, ja serà el jutge qui decidirà com i quan comença el desnonament. Si no els troben, l'ordre es publicarà al BOEP i, a partir de la publicació, els 5 dies començaran a comptar igualment. Així ho ha explicat Bausà en la compareixença posterior a la Junta de Govern Municipal, que ha rebutjat les 45 al·legacions presentades, totes idèntiques, després de considerar que s'han posat a disposició dels afectats ja diverses vies d'atenció social, així com alternatives a través dels serveis públics.
2: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
1: L'antiga presó de Palma, recordem, està abandonada des de finals dels anys 90. En aquests moments serveix de refugi a unes 200 persones. El consistori insisteix que la decisió de desnonar-les es fonamenta en el greu deteriorament de la instal·lació. Diu que presenta condicions d'insalubritat i risc per a la seguretat de les persones. De fet, recorda l'Ajuntament, s'hi han registrat incidents com incendis o bregues entre els habitants. Cort insisteix que si els residents parteixen de manera voluntària, els donaran també una alternativa residencial temporal. De moment, però, cap dels afectats no ha acceptat aquesta oferta.
0: I ho avançàvem també en portada. La reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó es fa realitat amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir així la seguretat de l'entorn, Axel.
3: S'actuaran els punts més crítics com la Costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginés Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
4: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Penya-Segat. También imprescindible para saber, a partir de ese momento, a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Penya-Segat.
3: A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batle és Héctor Pons.
5: Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
3: A més, es farà una diagnosi global de l'estat del Penya-Segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Els bombers i tècnics de l'Ajuntament de Palma fan feina per determinar el grau d'afectació de l'edifici del barri de Funès, de Palma, que després ahir va patir un esfondrament del terrat. De moment, els veïnats de l'edifici encara no poden tornar a casa seva.
1: Els bombers i els tècnics, d'acord, han visitat l'edifici i elaboraran un informe pericial que determinarà quan els veïnats podran tornar a casa seva. Un dels afectats que ha estat reallotjat és Miquel Domingo. L'home viu al pis de la planta vuitena, on va passar per ull la coberta i explica que mesos enrere va detectar alguns cruis a casa seva.
7: És veritat que el de baix meu va tindre problemes, que el van tindre que apuntalar. Jo li vaig comentar a la comunitat, me van enviar una empresa, no sé, uns tècnics, i fa 2-3 mesos jo li vaig ensenyar cruells petitons, però cruells dintre la casa, i jo això ho havia dit a la comunitat.
1: El portaveu adjunt de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, no ha confirmat si l'immoble ha passat o no la inspecció tècnica obligatòria.
2: En aquests moments no estic en consideració, o no estem en consideració, donat que estem en plena execució de, diguéssim, de les esbrinacions que han duit a terme aquest esfondrament, que és el que l'ha causat i si o no ha passat aquestes inspeccions.
1: Sigui com sigui, 34 persones han estat reallotjades per aquest esfondrament i els serveis socials de Cort s'han fet càrrec d'11 persones que no tenien alternativa habitacional.
0: I la Guàrdia Civil disposa ja de la versió de tots els implicats en la presumpta agressió homòfoba de dissabte a Formentera. Investiga ara els fets per determinar si es tracta d'un delicte d'odi o una baralla per altres qüestions. IB3 ha pogut parlar amb la víctima d'aquesta agressió un cop ha rebut l'alta hospital. Ens ho conta Regina Mayans.
8: En Tomàs és la presumpta víctima d'aquesta suposada agressió homòfoba que va tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran. Una fotografia davant el cartell de l'obra de teatre Entre pares, que ell mateix protagonitza, va ser el punt d'inici de l'agressió.
9: Encima maricones, y el otro dice, no te preocupes, que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás, a toda velocidad, con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco y solo sentía los golpes que caían.
8: Va acudir a l'Hospital de Formentera, on li curaren les ferides i li donaren l'alta.
9: Su intención básicamente era mandarme a Ibiza, pero como quería yo hacer la representación, me ayudaron a poder estar sin dolor y tranquilo para hacer la representación.
8: En aquell moment no ho va denunciar.
9: Y eran las 2:30 de la mañana. Entonces pensé, si voy ahora a hacer la denuncia en este momento, voy a salir a las 6 o 7 de la mañana.
8: L'obra de teatre es va celebrar amb normalitat i en tornar a Eivissa va ser quan va quedar ingressat a la policlínica del Roser.
9: Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
8: A més de la denúncia d'en Tomàs, la Guàrdia Civil té ja les declaracions dels altres implicats i alguns testimonis. Analitza ara si realment és un delicte d'odi per orientació sexual o una baralla per qüestions diferents.
0: D'altra banda, un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir i violar una amiga a Capdepera. El condemnat no haurà d'ingressar a la presó. A petició de la defensa, l'Audiència Provincial de Palma ha acordat suspendre l'execució de la pena i li ha posat la condició que no pot tornar a delinquir durant els pròxims 5 anys.
1: En un primer moment, la Fiscalia reclamava contra l'home una pena de 8 anys de presó pels delictes de violació i lesions greus. El condemnat, però, ha arribat a un acord de conformitat amb el Ministeri Públic. Que l'any 2021 va agredir i va violar una amiga, a més de dir-li expressions vexatòries. El tribunal li ha aplicat l'atenuant d'intoxicació etílica, ja que es trobava sota els efectes de l'alcohol, i el de dilacions indegudes. L'audiència, a més, li ha imposat un ordre d'allunyament a la prohibició de comunicar-se amb la dona durant 12 anys. A més, haurà de pagar una indemnització de 20.000 euros i una multa de 540 euros pel delicte de lesions.
0: I la policia local de Palma ha detingut un home per suposadament haver retingut la seva parella a casa.
1: Els fets s'han conegut avui, però varen ocórrer dilluns passat al capvespre. Els agents varen ser alertats per part dels veïnats de l'immoble que una persona estava llançant objectes per la finestra d'un habitatge. L'home, de 67 anys, va impedir en un primer moment l'entrada dels agents al domicili, la qual cosa va obligar fins i tot els bombers a intervenir-hi. L'individu va ser finalment detingut, acusat de coaccions en l'àmbit familiar.
0: I encara un apunt més en aquesta crònica social. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona a Tenerife.
1: Concretament al municipi de Santa Úrsula. La dona tenia 56 anys i ha estat assassinada presumptament per la seva exparella. L'home, que també hauria ferit la mare de la víctima, ha estat arrestat. Recordem que el 016 és el telèfon d'assistència a les víctimes de les violències masclistes. És de franc, no deixa rastre la factura telefònica, tot i que s'ha d'esborrar de l'historial de telefonades d'alguns mòbils.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Avui han tornat a les aules la major part d'estudiants del CEIPSON PISA de Palma després d'una vaga de dues setmanes com a mostra de rebuig a la presència del centre de Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor el 2021. I han tornat tots, excepte els estudiants de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. El conflicte no es podrà resoldre de manera immediata, assegura Educació, perquè la modificació legislativa que ha de permetre la inhabilitació del docent no estarà enllestida aquest curs.
1: Avui el conseller d'Educació ha lamentat que el projecte de la modificació de la llei de la infància aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts no resoldrà a curt termini la problemàtica perquè implica una tramitació parlamentària que no es preveu ràpida. Antoni Vera ha criticat que el projecte de llei del govern espanyol impliqui una modificació profunda de la normativa i no el canvi puntual que se sol·licitava des d'Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament. Davant d'aquest escenari, Vera aposta per tirar endavant la proposició de llei del PP que implica únicament aquesta modificació concreta i que ara es tramita al Parlament amb unanimitat política. Creu que si s'aprova abans del juny i s'envia al Congrés, podria estar aprovada per l'inici del curs que ve.
10: Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
1: Com dèiem, avui l'alumnat ha tornat a les aules, excepte els de quart de primària, que tenen a Roldán de tutor. Tot i això, han continuat els actes de protesta. Avui tant les famílies com els infants han vestit de negre. Tant les famílies com la FAPA han insistit que la Conselleria d'Educació ha de cercar vies per evitar que el Roldán tingui contacte amb l'alumnat. Són el president de la FAPA de Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, i Miquel Palou, un dels pares del centre.
11: Creiem que hi ha arguments d'alarma social i de seguretat dels menors que permetria aquesta reubicació d'aquesta persona en funcions docents, però sense contacte amb menors d'edat.
12: I pot solucionar la conselleria, i no vol, i tot és Madrid, Madrid, Madrid. Però la conselleria té competències. Hi ha vies que, no sé com ens varen dir, que no s'han explorat mai i que ells no volen explorar perquè és molta feina.
1: Educació insisteix que el marge de maniobra que té és limitat, ja que el docent no ha estat inhabilitat per exercir la docència.
0: Mentrestant, el curs que ve es torna a ampliar l'oferta de formació professional a les Balears. Hi haurà cicles nous a totes les illes, 25 en total, i Educació preveu també un increment important de certificats professionals.
1: En els cicles formatius hi ha novetats des de graus bàsics fins als superiors. S'amplien els estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats actualment en l'àmbit laboral. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les Illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
13: I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
1: A Menorca i a les Pitiuses s'amplia l'oferta d'FP relacionada amb l'activitat física, els serveis sociosanitaris i l'animació socioesportiva. Per fer front a l'increment de cicles, es contractaran 56 docents. Paral·lelament, també s'amplien els certificats professionals. N'hi haurà de més 200 a 56 centres educatius. D'entre tots, tant Vera com la directora general d'FP, Maria Isabel Sales, han destacat el de construcció en pedra en sac,
13: que contribuiran a preservar un ofici tradicional i a garantir, sobretot, el relleu generacional, que això és una és de gran importància.
14: S'ofertarà per primera vegada a les Illes Balears a través del centre politècnic i tot se farà a l'instal·lació de Raixa.
1: El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per a matricular-se després als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a 21 de juliol.

0: L'actualitat avui passa també per la darrera hora sobre el creuer afectat per un brot d'antivirus. L'armador del vaixell que transporta persones afectades per aquest virus ha sol·licitat formalment poder atracar a partir de dissabte al port de Santa Cruz de Tenerife. Així ho ha confirmat fa uns minuts el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que lamenta la manca d'informació que té al respecte. El darrer balanç parla de fins a 8 casos totals confirmats en proves de laboratori en el brot d'aquest virus, entre els quals les 3 persones mortes. Els darrers 3 casos simptomàtics que quedaven estan sent ara evacuats cap als Països Baixos. Ho acaba d'explicar la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: El Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos. 3 personas que están sintomáticas. Estas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos.
0: Entre aquests 3 hi ha el metge de l'embarcació, un britànic que ha estat a punt de ser evacuat a les Canàries, donada la gravetat del seu estat finalment, però s'ha pogut estabilitzar i també anirà cap als Països Baixos.
2: La resta de passatgers, d'entre d'ells 14 persones espanyoles, viatjarà cap a les Canàries i desembarcaran previsiblement a Tenerife. Es farà amb tots els protocols de seguretat, segons la ministra. Des d'allà seran traslladats als seus respectius països, on hauran de quedar en quarantena fins que finalitza el període d'incubació del virus, per garantir així que no es contagia.
0: Tota aquesta allau d'informació ha generat molta confusió a les Canàries i ha incrementat encara més el malestar del president, que acusa directament la ministra de Sanitat, Mònica García, de deslleialtat institucional. És Fernando Clavijo.
3: No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado, nadie nos ha dicho el por qué. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España o de la Unió Europea, poder pedir el amparo de Cabo Verde.
0: Aquí a les Balears, el cap de Vigilància en Salut Pública, Ramon García, ha fet avui una crida a la tranquil·litat. Assegura que la transmissió està continguda i s'estan seguint els protocols establerts.
2: Ramon García assegura que l'antivirus no es comporta com el coronavirus perquè ens transmet a través de fluids i no per la via respiratòria. Es tracta d'un patogen pràcticament desconegut a la Mediterrània, però molt freqüent a Sud-amèrica, Àsia i nord d'Europa. Generalment es manifesta amb un quadre pseudogripal, tot i que algunes varietats presenten altres símptomes.
4: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, pues, estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
0: Són les 2:24.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Obrim plana política. El professorat que no acrediti el coneixement del català podrà ser funcionari de carrera en places de molt difícil cobertura. Era una exigència de Vox que ha acceptat el PP, que s'ha introduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que es tramita al Parlament.
2: Per a l'esquerra és un atac sense precedents a la llengua pròpia de les illes. Són Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i Iago Nogueruela, del PSIP.
6: Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en el Correllengo, castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
7: No són els atacs de Vox, sinó el que ens preocupa és que el PP assumeix aquest discurs i està clar, no sé ara què dirà el senyor Sagreras, però un no pot fer vídeos parlant en positiu del correllengua i després fer un atac llengua.
2: Manuela Cañadas, de Vox, celebra aquest canvi com una victòria, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, assegura que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català.
8: Los docentes no pueden escasear por culpa de las imposiciones lingüísticas. Hay especialidades que no se cubren. Hay plazas vacías en aulas de Baleares porque los requisitos de catalán ahuyentan a profesores cualificados.
9: No serán funcionarios de carrera en plaça definitiva amb una plaça que no és en propiedad. Y cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
0: Més qüestions pendents en aquesta hora del Senat, on la majoria del PP, la Comissió General de les Comunitats Autònomes, ha reclamat exigir a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. És un dels 10 punts que han aprovat els populars en aquesta comissió i que ara elevaran al ple de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva. El Partit Popular vol pressionar així el govern estatal, que en aquest moment fa feina per modificar el reglament de costes per, entre altres qüestions, obligar a licitar les concessions amb concursos públics i posar fi a les pròrrogues automàtiques.
2: Els consellers de diverses comunitats del PP que tenen el mar, entre elles les Balears, han comparegut avui a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori. El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan diu la inversió que fa després l'Estat és mínima.
10: Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el canon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio y su inversión.
0: El fiscal del cas Mascaretes diu que Pedro Sánchez no era el número 1 de la presumpta trama corrupta. En la darrera jornada del judici, Alejandro Luzón no ha donat crèdit a la declaració de Víctor de Aldama davant el Suprem. El comissionista va acusar el president espanyol sense proves de ser el cap de la banda. Avui, el judici ha de quedar vist per sentència després de la presentació de les conclusions finals d'acusacions i defenses.
2: A l'informe final, Luzón ha rebutjat avui l'acusació d'Aldama contra Sánchez. El fiscal considera que Ábalos i l'empresari tenien un pacte tancat i privilegiat per la compra-venda de mascaretes.
11: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
2: La fiscalia demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per Aldama, tot i que s'ha obert a rebaixar la pena del comissionista per col·laboració amb la justícia. Els tres acusats podran fer ús de la paraula en la darrera sessió i dirigir-se al tribunal.
0: A l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran estan a prop d'arribar a un acord que posi fi al conflicte, segons el portal nord-americà de notícies Axios.
2: D'acord amb aquesta informació, Washington espera respostes de Teheran sobre diversos punts clau en les pròximes 48 hores. Els Estats Units, per part seva, aixecarien les seves sancions i alliberarien milers de milions de dòlars en fons iranians congelats. A més, les dues parts eliminarien les restriccions al trànsit per l'estret d'Hormuz.
0: En pocs segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia, ben amics. Decidirà avui hora baixa si continua en la rebel·la de l'orgull. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Serà en una assemblea després de la reunió que han mantingut al migdia amb representants de l'Ajuntament de Palma. Cort els ha proposat ampliar el termini per tenir enllestida la documentació.
1: Comença el reforç de les línies de bus del TIP en l'inici de la temporada turística.
2: Enguany, el govern ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, 14 més que l'any passat. A més del reforç del servei habitual, aquest estiu s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques.
1: Llargues coes de residents avui matí en el primer dia per sol·licitar les targetes d'estacionament al Alcúdia.
2: L'Ajuntament i la policia local han habilitat més de 1.000 places exclusives per a les persones empadronades a diferents zones de la localitat i del port.
1: Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores ja trobam petites retencions a la via de cintura, a l'altura d'Estudiant de Gènova, en sentit aeroport, també a la zona de les escoles, pràcticament des de la Vileta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, també petites retencions a les entrades a Palma, tant des de la carretera de Valldemossa com des de l'autopista d'Inca. També seran valentes. A l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en sentit creixent també algo de tràfic lent. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Les obres de rehabilitació exterior de l'escorxador començaran durant el primer semestre de l'any que ve. El projecte tindrà una durada d'11 mesos i les obres costaran 1,8 milions d'euros.
2: La proposta ja va ser aprovada el febrer per la Comissió de Centre Històric i preveu actuacions en els elements de fusta i metall de les façanes i en el sistema de canalització de l'aigua de pluja. Aquest treball

0: segons quins espais municipals.
1: El regidor també s'ha compromès a incloure les millores laborals que reivindiquen els socorristes de Palma en la pròxima licitació del concurs l'any que ve. El col·lectiu ha convocat una vaga el dia 24 de juny per la manca d'infraestructures en els arenals de la ciutat.
2: També per la inseguretat ciutadana que, afirmen, hi ha a les platges. La reunió que varen mantenir ahir amb el consistori no va acostar a posicions, fet que ha lamentat el també responsable de funció pública de Cort, Llorenç Bausà, qui els ha promès un concurs nou el 2027, adaptat a les seves necessitats.
0: Lamento si ayer hubo una reunión en la cual pues no quedaron las cosas claras. Yo de verdad, pues como máximo responsable, pues les digo que bajo mi responsabilidad yo asumo lo que les dije y veo que es factible y por lo tanto mi intención es que se incluya en el futuro pliego.
1: Seguim parlant de l'actualitat de Palma. Benamics decidirà avui hora baixa si continua en l'organització de la Rebel·la de l'Orgull. Serà a les 5:30 en una assemblea a la seu de l'associació. L'entitat s'ha reunit aquest migdia amb la regidora Participació Ciutadana a Cort, que ha proposat allargar uns dies més el termini per tenir enllestida la documentació i programades les activitats.
2: Després de setmanes de polèmica, tot apunta que avui se sabrà definitivament si enguany hi ha o no Festa de l'Orgull a Palma. Benamics remarca que el temps s'esgota i que ja no podran tenir la documentació enllestida per dia 1 de juny. Com demanava en Cort, demana uns dies més fins a la segona setmana de juny. Tot i això, Jan Gómez, membre de l'associació, afirma que si els socis estan d'acord, continuaran endavant amb la rebel·la.
3: Sí, hay acuerdo de la Asamblea de Sociedades de Benamics. A pesar del sobreesfuerzo de recursos y de personas que implica para nuestra organización, tiraríamos adelante la verbena, no por el ayuntamiento, ni muchísimo menos, sino por la implicación que tiene para nuestro movimiento y para las personas jóvenes de nuestro colectivo.
2: Benamics vol que l'Ajuntament demani disculpes públicament pel retard en els tràmits per celebrar la festivitat. Cort, per la seva banda, insisteix que mai han descartat coorganitzar l'Orgull amb l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per falta de personal municipal. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
4: Al final se ha montado durante esta semana pues un show o por unos malentendidos que obviamente pedimos perdón por estos malentendidos. También nosotros ya trasladamos las disculpas a la entidad por no haberles contestado de enero a marzo, que es lo que también ellos se quejan.
2: Cort penjarà la bandera LGTBI a la balconada dia 28 de juny i no tot el mes, com també ha demanat avui Benamics.
1: Canviant de qüestió, per la mare de mobilitat, amb l'inici de la temporada turística comença també el reforç de les línies de bus del TIP. Enguany el govern ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, són 14 més que l'any passat. A més del reforç del servei habitual aquest estiu, s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques.
2: La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que el reforç d'aquestes línies no només respon a les necessitats turístiques, sinó també a donar un servei a les persones que fan feina als hotels.
5: A l'inici d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
2: Així tot, usuaris freqüents del servei expliquen que els busos no només necessiten reforç durant l'estiu, els mesos d'hivern també hi ha sobresaturació.
6: No, claro que la noto. A veces el autobús va tan lleno que pasa de largo, sobre todo por las mañanas. Claro, van los chicos al instituto, a los colegios, a la universidad.
2: A més, es queixen que durant l'hivern hi ha línies que desapareixen i anar a fer feina es complica. És el cas d'aquesta treballadora.
7: Yo trabajo en Ucanada. En Ucanada en invierno no hay buses. Nada más está desde el mes 5 hasta octubre. Que los buses entre el horario y las cosas, claro, no hay suficiente bus para los trabajadores. Siempre vienen llenos, nunca pasan a su hora, siempre se retrasan.
1: I ho dèiem en titulars, llargues coes de residents avui matí en el primer dia per sol·licitar les targetes d'estacionament. El CUDI, l'Ajuntament i la Policia Local han habilitat més de 1.000 places exclusives per a les persones empadronades a diferents zones de la localitat i del port. Molts de residents no podien aparcar prop de casa seva per la gran quantitat de vehicles que hi ha al municipi.
2: Les targetes es poden sol·licitar de manera presencial a les oficines davant el pavelló municipal de 8:30 a 1:30 del migdia de dilluns a divendres o telemàticament. Només és necessari aportar el DNI al NIE. L'Ajuntament destaca que és urgent que s'hagin repartit gairebé totes les targetes abans de l'estiu per poder

0: gestionar els no residents. La batllessa d'Alcúdia és Fina Linares.
1: Hi ha hagut moltíssima de gent que ha anat a sol·licitar-lo. Els hem de dir a tots que estiguin tranquils, que tots els vehicles empadronats a dins del CUDI tindran aquesta targeta verda, vull dir que no importa que venguin tots el mateix dia. A més, finca és més o menys el 80 o 90% de la gent que es quai sol·licitat no se posarà en vigor, vull dir, no se multarà fins que la majoria de residents tinguin la targeta verda.
2: 2:39, Joseta, ja té projecte per reformar la plaça del poble. Finalment, aquesta es mantindrà elevada i no es davallarà, com va proposar en un principi l'Ajuntament, fet que va generar molta polèmica entre els veïnats. Ara, després d'un procés participatiu pioner al municipi, el consistori espera el primer esborrany del projecte guanyador i preveu que la nova plaça estigui acabada el 2028.
0: L'Ajuntament de Lloseta destaca que la plaça del poble té 80 anys i està en molt mal estat, per això fa temps que necessita una reforma. A principis de l'any passat es va posar en marxa un procés per triar un projecte per remodelar la plaça, que ha comptat amb la participació de 1.150 veïnats. Es varen presentar dos projectes i se'n va triar un, del qual ara el consistori espera el primer esborrany. El regidor de Cultura, Javier González, afirma que les obres de la plaça podrien estar acabades a finals d'abril del 2028.
3: És a dir, aquesta primera vegada que se fa un procés d'aquestes característiques on van contestar tantíssima gent el qüestionari. Això vol dir que hi va haver un interès molt elevat per lo que és la plaça del poble i la seva reforma. Nosaltres, com a equip del govern, trobàvem que no podíem ser només nosaltres els que havíem de decidir com seria la plaça.
0: És la primera vegada, com deien, que Lloseta es du a terme un procés participatiu per modificar un espai públic, un procediment que, segons l'equip municipal, tenen previst repetir en un futur.
2: I un altre espai que canvia d'aspectes, la placeta de Jardinet d'Esporles. El Consell Insular finança una reforma integral, et substitueix el paviment i es renoven els elements urbans, l'enllumenat i la xarxa de recollida pluvials.
0: A més, es crearà una zona d'ombra al centre de la plaça. Una altra actuació que es du a terme és la construcció d'una rampa accessible al Passeig del Rei. La inversió total és de 535.000 euros que van a càrrec del Pla d'Obres i Serveis.
2: Mentrestant, a Valldemossa preveuen que l'estiu el subministrament d'aigua tornarà a ser complicat. Per això, l'Ajuntament també és un ban en el qual es recorda que no es poden omplir piscines ni regar jardins, tot per evitar haver de tornar a recórrer els camions d'aigua com l'any passat.
0: Durant els mesos d'estiu, la població de Valldemossa, que a l'hivern és d'uns 200 habitants, és més que es duplica i el consum d'aigua es dispara. Mentre que a l'hivern el consum és d'uns 400 metres cúbics al dia, a l'estiu es pot arribar als 1.000. En aquests moments ja ronda els 600. Davant d'aquest fet, el consistori ha recordat als veïnats que l'aigua de la xarxa no es pot emprar ni per omplir piscines ni per regar jardins. Nadal Torres és el batlle.
4: Serrer, de moment, anant bé, però mai te pot filtrar perquè mai te pots saber si estarà 4 mesos o 5 ara a ploure i es consumeix, ha pujat bastant.
0: Els veïnats ja fa anys que són conscients del problema de la falta d'aigua i no veuen malament les mesures que adota el consistori.
5: Molt de bar, molt de restaurant, molt de lloguer turístic, i què passa? Que quan estàvem prestiu, ja començàvem a anar a Paisero, així que està bé que s'hi posin prest.
6: Està bé, perquè com bé començar prest a Renop, jo m'ho pareix molt bé.
0: Amb tot, hi ha qui es queixa que molts dels no residents no miren prim a l'hora de tu d'aigua.
4: Si bé no m'ho preocupa gent, però en l'estiu sí que m'ho preocupa, perquè ve molta gent i si en negocis tothom emplea molta d'aigua.
0: L'any passat el poble va haver de recórrer els camions d'aigua per fer front a la falta d'aigua, un extrem que enguany es vol evitar.
2: En successos, la Guàrdia Civil investiga un conductor per circular en sentit contrari a l'autopista de Llucmajor a Palma. Els fets van passar el dissabte 25 d'abril i van ser captats per la càmera d'un particular, unes imatges que es van fer virals.
0: I gràcies a aquestes imatges, la Benemèrita ha pogut identificar el presumpte infractor, un home de 56 anys que va recórrer contra direcció el tram entre l'aeroport i el coll d'en Rabassa a plena llum del dia, obligant la resta de vehicles a fer maniobres evasives per evitar la col·lisió. Ara està investigat per conducció temerària, un delicte que comporta penes de presó d'entre 6 mesos i 2 anys, a més de la retirada temporal del permís de conduir.
2: D'altra banda, s'investiga la mort d'un jove britànic a Santa Margalida. El seu cos sense vida ha estat trobat avui matí i el cas està en mans de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
0: A primera hora, la policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i amb signes de violència. Ha estat a l'interior d'un habitatge que, segons sembla, tenia llogat de víctima. Es tracta d'un jove britànic de 25 anys, però de moment no s'ha pogut esclarir si és un resident o es tracta d'un turista. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït al voltant de les 7:30 del matí, després d'una llarga nit de festa. D'acord amb alguns testimonis recollits pels investigadors, el jove estava amb un grup de gent de festa, bevent alcohol i consumint drogues, i en un moment determinat ha començat a copejar-se de cap contra una porta de vidre. Està previst que en les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicat alguna tercera persona.
2: I acabem amb dues propostes per al cap de setmana. L'Aró acull la 8a edició de Tinta Il·lustre, el festival dedicat a l'àlbum il·lustrat i el llibre infantil serà els dies 8 i 9 de maig.
0: El festival combinarà una jornada professional i una altra oberta al públic familiar divendres. Palma acollirà una sessió tècnica amb una classe magistral i taules rodones adreçades a professionals de la il·lustració, l'edició i la literatura infantil i juvenil. Dissabte, el Casal Sant Ugores de l'Aró es convertirà en l'epicentre del festival amb una programació gratuïta de 10:30 a 7:30 del vespre que inclourà contacontes, tallers creatius, zona de jocs, fireta i firmes de llibres amb autors i il·lustradors convidats.
2: D'altra banda, Inca es convertirà en l'epicentre de la creació contemporània amb una nova edició d'Incart, s'inaugurarà divendres amb l'obertura de múltiples exposicions a diferents punts de la ciutat. Amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Comencem amb el capità del Real Mallorca, Martin Valiant, que es mostra optimista en vista a la permanència.
1: Sí, Martin Valiant és un dels protagonistes d'avui del programa Esport 3. Ha mostrat la seva versió més positiva i realista, també, en vista els 4 partits que falten per finalitzar la Lliga Primera Divisió i mantenir-se una temporada més entre els grans del futbol espanyol. Martin Valiant sap que la permanència passa per Son Moix i que han de fer bé la seva feina.
2: Pero al final de todo esto depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
1: Des que el va lesionar Antonio Raillo, Omar Mascarell assumeix aquest rol. Així valora Martin Valiant el seu company a l'eix de la defensa.
2: Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, pero en caso de Omar me gusta repetirme. Es un jugador que admiro muchísimo, de una gran inteligencia futbolística, calidad física, técnica, y que un jugador puede cubrir dos diferentes posiciones dentro de un partido, que no es nada fácil de pasarse central, luego jugar en medio campo, y no es nada fácil, él lo está haciendo con una facilidad tremenda y creo que está dando un nivel increíble.
1: També ha parlat l'eslovac del màxim golejador de l'equip vermell, Vedat Muriqi. Martin Valiant confia que el pirata ajudi al màxim a l'equip mallorquinista.
2: Sí, no, ojalá, yo creo que él sabe que lo necesitamos, está muy bien físicamente, está teniendo una temporada fantástica, trabaja muchísimo para que siga así y él sabe que sus goles para nosotros van a significar muchísimo, pues ojalá pueda superar al primero y sería algo histórico.
1: I en vista el partit contra el Villarreal d'aquest diumenge a les 2 del migdia, Martin Valiant té clar què s'ha de fer per guanyar aquest partit.
2: Bueno, si nosotros haremos nuestras presiones bien, si estaremos enchufados y si somos, va a ser un infierno, yo creo que va a ser difícil para ellos. Pero eso hay que crearlo, eso hay que hacerlo y yo confío que todos somos conscientes de la importancia del domingo.
0: I a la Champions, l'Atlètic de Madrid, Toni, eliminat a les semifinals.
1: El conjunt matalasser no va poder desfer-se de l'Arsenal després de caure per 1-0 a l'Emirates Stadium amb un gol de Bukayo Saka al minut 44. A l'anada, els de Diego Pablo Simeone empataren a un gol, precisament sentint l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.
3: Yo creo que quedamos eliminados. Es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
1: 20 anys després i acaronant el títol de la Premier, l'Arsenal tornarà a disputar una final de Champions, mentre que el madrileny tanquen la 5a temporada consecutiva sense guanyar cap títol. Avui l'Arsenal coneixerà el rival de la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. A l'anada, 5-4 s'imposaren els francesos. I demà serà el torn del Rayo Vallecano, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference en el camp del Racing d'Estrasburg, recordant que a l'anada els madrilenys s'imposaren per 1-0.
0: L'Aude Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules.
1: El davanter d'Avo, que va trencar una sequera golejadora de 3 mesos el diumenge passat, veu opcions encara de disputar la Copa del Rei. Víctor Sancho, bon dia.
4: Bon dia, Davos, el segon màxim golejador de l'equip amb 7 gols, un menys que Fran Castillo. La seva mancada encerta en la segona volta ha anat en paral·lel a la irregular marxa de l'equip.
5: No se lleva bien, pero al final, si sigues también con cabizbajo, entrenando de que no van las cosas, pues tampoco es la solución. Al final, cuando no va bien, como fue, hay que intentar eso en los partidos, ir para adelante, si no sale, pensar el siguiente partido. Yo creo que es la confianza de las dinámicas del fútbol, como las de delantero, que igual ahora marcas 5 partidos seguidos sin querer, con la cabeza sin ver, y ahí estás 3 meses sin marcar. Yo creo que es lo mismo, son dinámicas que cuando no va, no va, y yo creo que diría eso, dinámicas de fútbol, diría yo.
4: L'Eivissa es novè quan falten 3 partits. Té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la temporada vinent.
5: Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación, porque vamos, yo creo que hay posibilidades reales de hacerlo. se hace nuestro trabajo, yo creo que sí, y bueno, y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo, ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso, pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
4: La Eivissa podria assegurar de manera matemàtica la permanència aquest dissabte a Alacant. Demà parla Miguel Álvarez en la prèvia.
1: Gràcies, Víctor. I pel que fa al play-off d'ascens a Primera Federació, hi ha hagut un canvi d'horari del partit de diumenge entre el Corutxo i l'Atleti Balears, que es disputarà finalment a les 7 de l'hora baixa. Aquest era el missatge del jugador blanc i blau Jaume Pol cap a l'afició de l'Atleti Balears.
6: Ha passat un any després d'aquell dia tan tràgic, on tots varen plorar, tots ho varen passar molt malament. Crec que ja molt mereixem una alegria. Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tanta afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així, de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sense ascens.

0: Mafutxal ha recuperat els seus equipatges que la companyia aèria va perdre ahir durant una escala a Barcelona.
1: El mallorquins ja poden estar tranquil després d'aquest ensurt. L'equip descansa terres italianes i prepara la semifinal de divendres contra l'Étoile Levallois. Darrera notícia que teníem és que els equipatges estaven ja de camí, per tant esperen que se puguin d'un moment a l'altre ja recuperar d'aquí a divendres, que és quan jugaran aquest partit. Un Palma que vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. Fabinho parla d'aquesta Champions.
2: Ya imagino ya con la cuarta. Bueno, sí, es siempre histórico, por eso tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar, porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
1: Un dels jugadors més destacats aquesta temporada del Palma Futsal, Fabinho, que parla d'aquesta semifinal contra el conjunt francès.
2: Un poco diferente, pero por ser un partido eliminatorio, es un partido solo y una cancha que ninguno de los dos equipos está acostumbrado a jugar. Sabemos la calidad también que vamos a enfrentar de todos los jugadores ahí, que le gusta mucho quedar con balón y esto es un punto muy importante que tenemos que nos preparar para jugar sin balón también. Nosotros somos un equipo que estamos acostumbrados a jugar mucho con balón.
1: Aquesta semifinal entre Villa Balears Palma Futsal i l'Étoile Levallois la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
0: El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach, ha passat revista als actes de la festa del centenari d'aquesta institució que tindrà lloc dissabte a Sonamà.
1: I entre els convidats, el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, que estarà acompanyat dels presidents de les territorials i naturalment també dels alts càrrecs del futbol balear. Per Orrach serà un dia especial i damunt tot destaca l'unió que existeix entre les quatre illes.
3: L'unió de les quatre illes. Per jo és fonamental. Intentar que Eivissa, Menorca i Formentera estiguin en Mallorca i al revés. Però crec que de la federació hem de fer tot el possible per fer competicions atractives per a ells i perquè realment hi hagi més partits interilles, que són els que realment ens connecten en les illes petites. Per tant, això és el meu desig. Unió, cohesió, solidaritat entre clubs, entre federació. Això és l'únic objectiu i l'única manera d'aconseguir èxit perquè tothom estigui content.
0: En vòlei, després de 3 anys i una temporada històrica, Alexis González diu adeu al Connecta Balear Manacor.
1: El tècnic argentí parteix direcció Montpellier després d'haver aconseguit el primer títol de la història del club manacorí. Un adeu no desitjat, però obligat.
4: Acá la posibilidad con Manacor estuvo, no te voy a mentir, pero nada, fue todo muy lento, ¿no? Yo lo hablé con los dirigentes, lo hablé en octubre, lo volví a hablar en diciembre para que ellos me hagan una oferta y decidir de quedarme acá, ¿no? Pero nada, todo se atrasó y las ofertas después de Navidades empezaron a llegar. Y nada, uno tiene que también saber el futuro de la familia, un montón de cosas, ¿no?, que hay detrás. Y por eso decidí lo de Montpellier, pero a mí me hubiese gustado quedarme bastante tiempo acá.
1: I en tenis, pendents del partit que disputa en Jaume Munal, màster de Roma contra Matteo Arnaldi.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com la reina del terror rus, fins i tot la Stephen King russa. Parlam d'Anna Starobinets, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna. És també periodista, guionista de cinema i televisió i una de les convidades de la Coma, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es posa en marxa avui. L'escriptora Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlarà sobre el relat de l'obscur amb Lucia Pietrelli. Serà demà a les 7 a l'Aljub dels Baluart Museu.
1: Sí, acabem de parlar amb ella. Ens ha explicat com la guerra d'Ucraïna va descol·locar, podríem dir, la seva vida. No va tornar a Rússia i ella i la seva família quedaren a Geòrgia, allà on hi havia estat temporades de petita i on els va enganxar a l'inici del conflicte. Confiaven que la guerra acabés aviat, però no va ser així, i conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, Starobinets s'exilia a Barcelona, allà on els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on assegura la censura ja ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president, no poden haver-hi personatges LGTBIQ+, no es pot parlar de guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els seus llibres, fins ara èxits de venda, creu que no es podran llegir més. No està prohibida, diu, però és qüestió de temps.
2: I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
1: Els seus relats, la majoria de la seva producció són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó que combinen elements de tots dos. El seu darrer llibre, El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'acaba de publicar en català per Mai Més, tot just l'any passat, però va ser amb el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiogràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir ni un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenen cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema i s'instal·laren fins i tot canvis. Però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
2: Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field, and I'm afraid that there'll be the regress.
1: La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani, la Coma, que des d'avui fins dissabte debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Mariana Enríquez, Ampar Moliner, Desiré de Fez o Carlota Gurt.

0: I els Rolling Stones, Sandra, han anunciat un nou disc d'estudi.
1: Sí, es dirà Foreign Tongues, sortirà el 10 de juliol juntament amb el senzill In The Stars, que ja està disponible.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 6 de maig. El creuer que transporta persones afectades per un antivirus atracarà dissabte al port de Granadilla de Abona a Tenerife. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Allà desembarcaran tots els passatgers que queden, que seran traslladats als seus països. Els 14 espanyols aniran en un avió a Madrid i allà quedaran aïllats a l'Hospital Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva. Els 3 passatgers sintomàtics que quedaven a bord han estat evacuats als Països Baixos. El darrer balanç parla de fins a 8 casos totals confirmats, entre els quals 3 persones mortes i 2 més ingressades en estat crític. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: El Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos, 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos.
0: Aquí a les Balears, el cap de Vigilància en Salut Pública ha fet una crida a la tranquil·litat. La transmissió està continguda, dit, i s'estan seguint els protocols establerts. Més qüestions. S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies als habitants de la instal·lació per anar-se'n de manera voluntària.
1: Ho ha fet després que Cort hagi rebutjat les 45 al·legacions presentades contra aquest procediment. I si dilluns les 200 persones que viuen a l'antiga presó no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial. Llorenç Bausà és el portaveu adjunt de Cort.
3: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
0: Mentrestant, després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Maó, es reactiva el consorci que l'ha de preservar.
1: Avui s'ha anunciat que es reactiva amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn.
0: Els docents que no acreditin el coneixement del català podran ser funcionaris de carrera en places de molt difícil cobertura.
1: Era una exigència de Vox que ha acceptat el PP i que s'han traduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que tramita el Parlament. Per l'esquerra, és un atac sense precedents al català. El PP manté que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català. Són Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i el popular Sebastià Sagreras.
4: Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en Escorrellengo. Castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
5: No seran funcionaris de carrera en plaça definitiva amb una plaça que no és en propietat. I cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
0: Ja a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran estan a prop d'arribar a un acord que posi fi al conflicte, segons el portal nord-americà de notícies Axios.
1: D'acord amb aquesta font, Washington espera respostes de Teheran sobre diversos punts clau en les pròximes 48 hores. Segons aquesta informació, l'Iran es comprometria a una moratòria a l'enriquiment nuclear. Els Estats Units, per part seva, aixecarien les sancions a l'Iran i les dues parts eliminarien les restriccions al trànsit per l'estret d'Hormuz.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot. De moment, les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1140. Heu de saber que avui fa 335 anys que la Inquisició va matar a Palma, Caterina Tarongí i Tarongí.

Bon dia, sí, avui fa 335 anys, perquè va ser l'any 1691, que la Inquisició va fer matar a Palma Caterina Tarongi i Tarongi i a 25 persones més acusades de practicar el judaisme. Caterina Tarongi era una dona jove veïnada de la comunitat xueta de Ciutat, que eren descendents de jueus convertits al cristianisme 300 anys abans. Va ser acusada de practicar clandestinament la religió jueva. És per això que la varen empresonar i torturar durant 3 anys i finalment va ser cremada viva amb la seva família, pares i germans i els seus veïnats del carrer de l'Argenteria de Ciutat. De fet, el cas d'Anna Catalina Tarongi és especialment perquè Anna Catalina no va abjurar del seu judaisme. Fins i tot les cròniques diuen que va tenir actitud desafiant, la qual cosa atribuïren a qualitats diabòliques que posseïa. Aquella cremadissa va tenir molta transcendència perquè la varen presenciar 30.000 persones. Un assassinat que es va fer tan conegut que fins i tot ha donat una expressió que ha arribat fins als nostres dies. Hi ha una expressió mallorquina que és falet no et dons, o refalet no te'n donis, o refalet no te rendesquis. És el que sembla que va dir Catalina Tarongi per animar el seu germà de 21 anys per tal de que no s'arretés a les paraules dels inquisidors. Una frase que ha quedat a Mallorca per indicar una persona obstinada en la seva opinió. I per honrar la memòria de Caterina Tarongi, avui fa 15 anys que se va celebrar consolat demà un acte oficial recordant aquella cremadissa de l'any 1691 i l'any 2018 l'Ajuntament de Palma va dedicar un carrer a Caterina Tarongi que és a la barriada de la vila de Palma. Comencem.

estàveu? Ben trobats un dia més atent-te'l a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres, sí, i també molta de història. Qui saben avui totes les lletres són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Gràcies, ben tornats avui. Atento'l, com estàu, Miquel Junc.
1: Bon dia, va bé.
0: Celestia Livent.
2: Bon dia.
0: I Xisco Nadal, com anem?
3: Molt bon dia.
0: Ben tornats. Avui han recordat aquest episodi tràgic de Palma, la cremadissa de xuetes que hi va haver i que varen matar, com dèiem, a Caterina Tarongi, entre altres 25 persones, i de la qual també se n'han commemorat i s'han fet recordatoris per part de l'Ajuntament i del Govern. De fet, l'any passat hi va haver un acte a la plaça Major de Ciutat per recordar, perquè la història també, sobretot quan passen aquests succeïts, convé recordar-la, en fa 335 anys d'aquell succeït. Més coses que tenim al programa d'avui i passam a l'actualitat, deixam la història, Celestí.
2: Sí, repassarem l'actualitat avui, també per començar jugarem a Tèntol i parlarem de la nova edició, que ja en van 10, del Festival Cranc Mallorca, que arriba aquest dijous i tot aquest cap de setmana a Palma.

0: Aquesta ja és de disco nou, de pitxerines,
1: sí,
0: aquesta que sentim.
1: Tira de cosetes, ben coneguda, en Miquel Alledó.
0: Tot això, perquè les pitxerines seran una de les que actuaran en aquest cranc.
1: Exacte, i actuen aquest mateix divendres, les pitxerines presentant el seu nou disc en el Teatre Principal de Palma, però aquesta edició del Cranc Festival, edició Mallorca, comença aquest dijous i fins dissabte, i té diferents escenaris. Can Balaguer, el Principal de Palma, les Sales Gremi i també es Baluar. Per encetar aquest festival, aquesta desena edició d'enguany, actuen Two Little Rooms i Zulu Zulu, les pitxorines que també sentim, i també hi haurà grups, artistes internacionals de pes, com són Temples, Mujeres, Omaika, Makovsky, entre d'altres.
0: Doncs sí. Després en parlarem amb Esteve Torres, organitzador del Cranc Festival edició Mallorca, però ja sabeu que edició Menorca, i atenció també, edició Eivissa. Llavors mos ho comentarà en Esteve, perquè tenen molt de trull aquest dia. Passen moltes coses aquest cap de setmana, ja vos ho deim. No sé si serem atents de comptar-ho tot, però el manco ho intentarem. Nosaltres també divendres serem a Eivissa, en aquest mercat medieval fantàstic que hi ha a dalt Vila, i moltes altres coses que vos anirem explicant aquest dia. Avui, però, hem d'obrir el nostre coret ben gros, perquè tornen a Raquel Agüeros a Contracom.
2: Molt bon dia, corets, com estàu? Tenim portades amb una protagonista que ho és, però que fins ara no ho volia ser. O sigui, sí, però no. Ningú ho enté. Tractarem d'explicar-ho avui a Contracom.

0: Doncs sí, l'amor ja és aquí, en Raquel Agüeros, però també tindrà en taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant de contaminació, perquè un estudi de l'IDISBA relaciona l'exposició de contaminació ambiental a un augment del greix corporal. És interessant aquest estudi.
0: Com més contaminació hi ha...
1: Sí, com més estàs exposat a la contaminació i a segons quin tipus de contaminació, més probabilitats hi ha de tenir més greix corporal, i això després ho comentarem. És molt interessant. També parlarem de joves margers arran d'una entrevista que hem llegit al Diario de Mallorca, que li han fet a en Joan Bastard, que fa anys que se dedica en aquest ofici, però té la meva edat, té 27 anys, i tot i haver estudiat sociologia, va un moment de la seva vida que va dir no, me faré marger. Després intentarem xerrar amb ell i Menci mos explica per què va fer aquest canvi. I acabarem parlant d'una nova botiga que s'ha obert a Palma i és de caixa de sorpresa. És a dir, no saps què has comprat fins que no obris el paquet.

0: ai, ai, ai, hem tornat un poc boiats, eh?
1: Sí.
0: És a dir, si gent compra paquets, sense saber allà què hi haurà de dins. Vosaltres compraríeu un paquet sense saber
1: què hi haurà. Si tens sort, te'n pots endur qualcotjeta que
0: si
1: és molt, molt més barat d'allò que sol ser normalment, però...
2: Però saben que valen aquests paquets? O van en funció d'espès...
1: Dos euros i busques per cada 100 grams de paquet.
2: Ah, bé.
0: Van en funció d'espès, però Pantura te pot tocar un mòbil que pesa poc.
1: Exacte.
0: I val molt.
1: Exacte.
0: Depèn del mòbil.
1: Pot passar, pot passar.
0: Hi ha moltes probabilitats, també. Bé, és igual.
1: Ara tenim sort.
0: Comentarem.
1: També te pot tocar una cosa que no necessites ni te fa ganes tenir.
0: Segurament, segurament. És una d'aquelles coses que crida l'atenció. Xisco, més temes.
3: A la tercera hora d'Atento, l'avui a partir de les 5, coneixerem una nova banda mallorquina formada però per músics reconeguts de l'escena illenca i que ara s'apleguen sota un nom, Babaganoush Quartet, un quartet que presenta el seu primer disc aquest divendres al Teatre Sant de Ciutat.

0: Babaganoush Quartet, són Antolo Genestal clarinet, amb Miquel Àngel Aguiló al violoncel, en Gori Mates a l'acordió i en Xisco Aguiló al contrabaix, i les podrem escoltar aquest divendres 8 de maig al Teatre Sants, presentant el seu primer disc. I tant que sí.
1: Molt bé, doncs música també amb Babaganoush, aquests músics fantàstics que fan aquesta música així també un poc klezmer, fusió, molt interessant aquest projecte musical que després en parlarem amb dos dels seus integrants. I a partir de les 5:30 tornarà la gastronomia arsiana a Tenton. Ho farà com sempre amb la senyoreta Brioche i avui, que hi comença a fraules, ens du la recepta d'una copa infal·lible.
2: Molt bon dia, vients de Tentol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana farem la copa Romanov. Men si endevinau, anau pensant quins són els ingredients que no paren faltar dins aquesta copa, decorada amb una sombrilla xinesa i una cuera una mica llarga per poder arribar a baix de tot. Dels ingredients d'aquesta copa farem altres conceptes, receptes arsianes. A men si vos agrada, fins més tard.

0: vos agrada aquesta copa? Bàsicament són fraules amb nata.
1: Sí.
0: Però sí. Fantasia, fraula amb nata i fantasia, cosa que durà la senyora Tabriós.
1: El que jo no li deia aquest nom, jo demanava fraules amb nata, clar.
2: I una cuera llarga.
0: És que són, perquè és que si no, no... postres, sí, franceses, que se poden fer de diverses maneres i després li posaran nom i també maneres de fer-la i de menjar-la, que són delicioses, ara que ja hi comença la bona fruita. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
2: O bé, al correu electrònic...
5: Sorpresa!
2: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: Molt bé, molta gràcies, Xisco Miquel, fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic d'avui. Avui a les vies de so tenim una dona que li encanten les fraules en nata. També. Ara en menjaríem, ara un postre. Seria fantàstic.
2: Li agrada nata, li agrada les fraules...
0: Sí, sí, amb ganes de saber com fer-la, aquesta recepta, perquè sovint les fraules hi ha una tècnica. La coneixeu? Ja la coneixerem.
2: Vinga.
0: Gràcies, Marga Cifra, avui, el control tècnic.
4: La rabiosa actualitat.

0: és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui. I avui, atenció, Celestí, què mos espera?
1: I doncs, sí, com que fa olor de primavera, ja s'acosta l'estiu, però som a primavera.
0: Però primavera,
1: primavera, totalment. I doncs, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de flors locals d'aquí, de Mallorca. Just

I doncs, si avui volem parlar de flors, ja sabeu que som a la plena de la primavera d'estiu, a la plena de l'explosió floral. Dia 1 de maig, de fet, es va fer una nova edició de Costitx amb flor, perquè d'ençà de l'any 1996, Costitx s'engalana amb flors cada dia 1 de maig perquè celebra la seva fira més colorista, coneguda com Costitx amb flor. Per això, enguany, amb aquest cap de setmana llarg que han passat, aquest poble mallorquí ha tornat a convertir-se en un jardí gràcies a la feina d'experts jardiners, floristes i també fructicultors. Aquesta fira primaveral és ideal per comprar plantes, planters o per escoltar la recomanació dels experts, ja que la mostra es complementa cada any amb l'exhibició i la venda de productes agrícoles, ramaders, artesanals i industrials. I de flors encara en sabem més, perquè més hem sabut que l'Associació de Varietat Local de Mallorca té un projecte ben interessant sobre flors locals de l'illa. Flors

viuen només... En aquest projecte, que se titula Flors d'aquí, l'Associació de Varietat Local de Mallorca vol recuperar les varietats florals tradicionals de l'illa i des de l'associació fan feina per això, per recuperar, estudiar, preservar flors mallorquines de varietat locals que han estat cultivades i estimades generació rere generació, llavor darrere llavor. Aquestes flors no només tenen un valor ornamental i cultural, sinó que també són un tresor de la nostra biodiversitat, resiliència i identitat. Entre les espècies que hi estudien, n'hi ha bastantes. Per exemple, trobam la perpètua vermella, la lila, la rosa, la blanca, palometes, floquets, el tabac de pota, la rosa mística, el clavell de moro, les crestes de gall, el tabac ros, el llevamans, el cosmos, el sol coronat, la caputxina, el cascall, el bellveure, els americans, els septembrins, la margalidera de cini, la sàlvia de tots sants i els brillants.

Bé, vull que parlant de flors, direm els noms. Llàstima que no puguem veure les imatges de tot aquest remell de flors que hem dit abans, però ara crec que en coneixerem més i intentarem descriure-les. Són unes flors que parlen de la nostra terra, de la nostra història, i amb aquest projecte l'Associació de Varietats Locals de Mallorca vol connectar amb el saber popular, recuperar paisatges vius i colorits i oferir alternatives més sostenibles per la jardineria i la floricultura local. Així que conviden a tothom que estimi la natura i la cultura de Mallorca a sumar-se en aquesta iniciativa, ja sigui compartint coneixements i saben, ai, jo tenia aquesta llavor d'aquesta flor, se feia per aquest temps, la sembràvem aquí, després la duem a venerar per un sant, qualsevol cosa és molt interessant, també cultivar-les a que vostra o simplement admirar-les.

0: I com que tenen tots, ja sabem que no tots són flors i violes i que una flor no fa estiu.
1: I doncs sí, per tots aquests motius, avui que estan tan florejats, que han decidit que dedicarem el joc de Tèntol a les flors locals de Mallorca.
0: Així ho farem. Són les 3 i 26 minuts.
2: Tèntol.
0: Passem a la pregunta, i doncs, avui també relacionada amb les flors. Perquè les flors són presents a moltes dites i moltes frases fetes i expressions. Les trobam, per exemple, a l'expressió néixer amb una flor en el cul, vol dir ser un sortat, tenir fortuna. També d'una cosa molt neta deien que es necon ses flors i també se diu que una flor no fa estiu. Aquesta dita, però, moltes vegades es complementa afegint-hi una segona part. Sabeu, idò, completar aquesta dita?

0: Ai, se pateixi de ses flors, que m'agrada aquesta cançó. I també, si voleu sobre nom de flors, en Miquel en diu un bon remei. Bé, dit això, Celestí, hem de saber com se completa aquesta dita. Avui diu... com era, mem? Tres opcions de resposta. Era una flor no fa estiu i...
1: Una flor no fa estiu, ni una flor groga mengera. O bé, dèiem, una flor no fa estiu, ni un card festatgera. O una flor no fa estiu, ni dues primaveres.
0: No, vau. Quina és aquesta dita? Per jugar en altres cançons va tenir dues opcions.
1: Ja ho sabeu, podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, on podeu telefonar aquí a IB3 en ràdio, al 971-13-99-00. I vos escoltarem, 971-13-99-00.
0: Una flor no fa estiu i... ara tornem.

0: Tento.
1: I de tres ràdios, humor.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
4: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
5: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
6: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
4: I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
5: Viu en Vive 3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
7: Miquel, com estàs?
8: Hola, com anem?
9: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
7: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
8: Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
9: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

0: Les 3 i 31 minuts. Som aquí en directe i avui hem de saber com se complementa una dita. Una flor no fa estiu. Segur que ho has sentit a dir, se l'estic qualque pic.
1: Sí, i tant.
0: Una flor no fa estiu.
1: Moltes vegades.
0: Que és a vegades un fet excepcional. Mm. No vol dir que ocorri sempre, perquè una flor no fa estiu. Però com la complementam, amem? Quines opcions teníem?
1: Idò, i una flor no fa estiu ni una flor groga mengera.
0: Una flor groga mengera, no sé.
1: Bé.
0: Podria
1: ser. Una flor no fa estiu ni un card festatgera.
0: Uh-huh. Un card.
1: Bé.
0: Home, si vols anar a festejar i li dones un card, no sé jo si...
1: Sí, espina, sí.
0: Estarà molt content.
1: No.
0: O contentes.
1: Exacte. I una flor no fa estiu ni dues primaveres.
0: Sí, crec que la cosa va més per aquí, eh? Efectivament.
1: Sí, diu més.
0: Avui la resposta correcta, i com diuen, un 86% dels nostres oients és una flor no fa estiu ni dues primavera, que significa que un objecte o un fet isolat no es pot prendre com a norma o una regla general. I diu encara, una flor no fa maig, una flor no fa primavera, una flor no fa estiu ni dues primavera. Vull dir que encara n'hi ha... se pot allargar una miqueta més. Per un fet bo de lent, no es pot jutjar la vida d'una persona, això. També és el que interpreten d'aquesta dita a Mallorca, també, d'on l'han trobada. Així que avui les flors...
1: Sí, ni dues primaveres. Jo havia dit ni dues primaveres. No, ni dues primaveres.
0: Mm. Sí, depèn. Se pot dir de les dues primaveres.
1: Sí? Per això m'ha sortit així.
0: Sí, sí. Exactament. Ara sí, però, arriba el moment de jugar. Tentol.

0: No sé, espereu, no vaig ni mirar.
1: No arriben a un euro, no.
2: Crec que valen 99 cèntims. Mm. Un trosset de cheesecake. Mm.
3: Sí, però també, però també, com tot té trampa.
2: Clar que sí.
3: Aquesta de sí. Manco d'un euro, la bàsica rònega, i clar, a la mateixa vitrina te'n trobes que hi ha mil gustos i aquestes ja van a un preu com a més normal.
4: Clar, això és com en Ryanair, no?
0: Sí.
4: Si vol, me l'he...
2: Avui, Raquel
3: ha dit, avui no ometré cap marca. Jo avui he vengut a dir-les totes. Totes.
5: Quin és el teu moment de tèntol?
6: El meu moment de tèntol, de pausa, és cada matí i normalment dura 4 hores i 3 cafès.
5: IB3 Ràdio és Dial.
1: Podem gravar, idò.
7: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: atur i desocupació. Per parlar de la situació de les persones en edat laboral que no tenen feina, podem fer servir tant atur com desocupació. En la majoria de contextos són sinònims. Ara bé, segons l'àmbit o la institució, se sol prioritzar una forma o l'altra. Per això podem sentir desocupació estacional, desocupació juvenil o taxa de desocupació, però també atur estacional, atur juvenil o taxa d'atur. En aquests casos, és important respectar la tradició i l'ús habitual en cada context. Pel que fa a les persones en situació de desocupació, s'anomenen desocupats o aturats. Tot i això, és preferible dir desocupat, perquè el terme aturat pot ser ambigu. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Raquel, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Un altre guió avui espectacular, sí, que hem de...
1: He de dir una cosa. Estic un poquet assustada de tot el que està passant en lo de l'antivirus.
0: Ui, sí.
1: Perquè... Bé, crec que s'està embrutant un poc la cosa en el sentit de com s'està comunicant, no? Jo recomanaria...
0: Per manca de comunicació.
1: Sí, i perquè s'han tirat... Bé, avui, per exemple, ha comparegut el president de Canàries, ja, bé, ha comparegut, ha fet entrevistes a diferents mitjans de comunicació.
0: Home, és que l'home està preocupat.
1: Eh? Està preocupat, però, clar, està un poquet... entre tots està assustant un poquet a la població, no? I jo crec que hem de ser com a més responsables.
0: Sí, però ja han parlat els experts en epidemiologia.
1: Exactament, hem de ser com més responsables. Jo el consell que li donaria a tothom, ara que estem aquí, és que, clar, com que les xarxes socials s'han tornat un poc loques, no?, amb aquest tema. Per què? Perquè els éssers humans som així i ens agrada molt un show. Ens agrada molt.
0: I no crec que sigui tant això.
1: Sí, perquè ja comencen a teories i tal. I crec que ens hem d'informar pels mitjans de comunicació, que hem de deixar en aquest cas tan complicats per a la

0: poblacions, sí, sí, el sentit sí. que te generen una intranquil·litat després de tot el que hem passat. Xisco, no mostris això en el vídeo perquè té drets de reproducció.
1: Tens tota esta raó,
2: sí,
1: perdona.
2: No, és que
0: Miquel Junc estava fent com unes stories per l'Instagram i en Xisco ja, ei, molt cuco, estava llegint la revista Hola i l'ha mostrada.
2: No se
0: pot. Poden posar una multa?
2: Mira, no ho facis.
0: No,
1: perquè la multa va directament a Maria Lida, com a productora executiva d'aquest programa.
2: No, només faltaria.
0: No, anant de multes.
2: Que me poden ser una multa per això.
0: No, el que deia...
2: Sí, queda clar.
0: Que, per favor...
2: Que és un tema molt delicat, que s'ha de contrastar, informar bé.
0: Sí, sí, s'ha de contrastar bé i no s'ha d'assustar la gent, sobretot això, per favor, perquè, escolta, només me'n faltaria ara tornar a xerrar de cepes, de virus, d'aïllament, de confinament, no? I això, calma, per favor, a tothom, a les autoritats, per suposat que també, a tots els representants públics, i nosaltres, com a ciutadans, pues, hem d'anar a les fonts més fiables. Mm-hmm. Jo volia donar aquest missatge perquè trob que s'està embrutant un poc la cosa. El que no s'està embrutant gent ni mica, Margalida Mateu, Xisco Nadal, Miquel Junc, són les portades d'aquesta setmana.
2: Què tenim aquesta setmana?
0: Una nova cara.
2: Una
0: nova cara al món del coret.
2: Qui és?
0: Se diu Julia Janeiro.
2: Calma, aquest nom.
0: Anomenada com a Jules. Com a Jules, perquè ara tots som moderns i ens hem de posar noms.
2: Què li passa a Jules?
0: Jules Janeiro Campanario és la filla gran de Jesulín de Ubrique i de María José Campanario. Crec que vos recordareu, crec que això va ser l'any de 8, pot ser, o de 9, quan ella va fer de 8 anys. Ella conta una entrevista en exclusiva a la revista Hola que va demanar que encara que ja era major d'edat volia ser un personatge anònim. Fins aquí... Bueno, més o manco, venguem de dues persones, en fi, dues persones, que és vera, que han tingut sus más y sus menos amb la premsa, en la premsa, diguéssim, que els hi perseguia, no? Perquè ells després també ho han aprofitat i han fet exclusives. Ella li va semblar millor continuant sent una persona anònima.
2: I que... surt a tres portades, ara sí, ho estava mirant.
0: Sí, què passa?
2: Què ha fet aquesta lota?
0: Ella té un compte molt potent a les xarxes socials, té molt de seguidors, i ara, que té 23 anys, diu que ha decidit mostrar-se i que durant molt d'anys va estar molt
2: però
0: preocupada.
2: Però mostrar-se què fa? Però
0: molt ansiosa.
2: A què se dedica aquesta lota?
0: El titular és... Julia Janeiro, la hija de Jesulín i María José Campanario.
1: Ella és maquilladora. Maquilladora, sí, influenciadora, i a partir d'ara passarà a ser concursant de programes de televisió. Que tot això ve per un programa d'A3 Media que se dirà La Caja Amarilla, que juntarà a una sèrie de famosos d'arreu de l'estat espanyol, entre d'altres, Enrique Merino, que ja hi haurà participació illenca, Enrique Merino, sí, cantant i concursant d'Operación Triunfo, i anirà, i també una mallorquina d'adopció, com és el cas de Norma Duval, que també participarà en aquest programa. Que posen a famosos davant una caça i han de sotmetre's a un repte, sí, però no se'l preparen. No és com s'ha de programar a 3 Media des divendres, que t'has de tirar d'un pont, però tens una setmana per practicar tirar-te dels ponts.
0: Crec que
1: aquí
0: són de
1: no.
0: la mateixa productora, no? Crec... És de la productora de Pablo Motos, que fa aquests programes, el manco el de divendres, ves, perquè es diu El Desafío, i que va dur, òbviament, o té bo perquè aprofita molt de personatges que entrevista en el Formiguer per dur-los a altres programes, no? La gent que millor funciona, diguéssim, pues, bé, ho controlen així. La revista posa primera entrevista y posado de su vida, de su impactante historia de superación como víctima de bullying a su futuro. Ella conta dins un extensíssim reportatge a la revista Hola que va patir bullying des de que tenia molt pocs anys fins als 16 anys que es va anar a estudiar als Estats Units. Que sempre havia sentit moltes mentides arrel de la relació dels seus pares, clar, hem de recordar que els seus pares tenen ara ja, diguéssim, no és que no siguin tan famosos, però ja no hi són a la primera línia, no?
1: Són pares de concursants d'un programa d'imitacions, per exemple.
0: Sí, però vull dir que han aprofitat més com els mitjans de comunicació per fer feina i guanyar doblers, no tant com exposar-se com potser ho coneixíem abans, no? Que era a través d'entrevistes exclusives o desmentits o el que sigui. No ens podem oblidar que Jesulín Díuric és pare d'una dona en Belén Esteban, no? I això també els va generar molt de titulars. Ella, a l'entrevista, Xisco, per favor, vull que llegesquis qualsevol titular.
1: Hi ha titulars que m'afascinen.
0: Sí, no, ella repeteix molt la paraula icònica,
1: sí, això sí.
0: Fantasia, que aquesta mos agrada molt a nosaltres.
1: Que me comparen con las Kardashian me parece una fantasía. Son icónicas, súper trabajadoras y luchadoras. Es un orgullo que me comparen con mujeres tan grandes. Ya tengo 30 tatuajes. Mis favoritos son el Cristo Redentor, que me el dúo a una espalda, que tengo allá en la espalda de huella, y las orquídeas que le encantan a mi madre, y el tatuaje que llevo en la columna por mi padre. Parlant d'una lota que diu: me veo siendo una superestrella, pero nunca se sabe. Me encantaría hacer una película. Una de Torrente no estaría mal. Santiago Segura o quien sea, aquí estoy. Y llevo ni a una. He visto vídeos de mi padre con Currupipi, cuando le tiraban sujetadores.
0: ¿Tú sabes quién todos era Currupipi, no, Margalida?
2: A ver.
0: ¿Qui?
2: Que fue Currupipi.
0: No, però qui era en Currupipi?
2: No me'n recordo.
0: El tigrecico aquell que tenia en Jesulín Díuric, a la seva finca, ambiciones.
1: Cuando le tiraban sujetadores, todos. Mi padre es icónico.
0: Es que claro.
1: Llavors diu que li encanta la cançó de Toda. Diu, me parece un 10. Diu, lo de mis padres fue amor a primera vista, una historia que es icónica, una auténtica fantasía, la que querría para mí en el futuro, aunque han pasado por tantas cosas. Y llavors, lo que me ha impactat es, de mi madre tengo el carácter y el pronto, lo tengo clarísimo, y de mi padre heredado lo echada para adelante que soy. Si pudiese reencarnarme en alguien, me encantaría ser él. ¿Qué dius? Really, George? De sí. Tota la gent en què te podries reencarnar, sí. Has d'anar a triar Jesulín Díuric?
0: Bé, vos diré una
2: cosa. Els tatuatges que dur són...
0: Mira, no, és que hem d'explicar...
1: En dur 30.
0: Hem d'explicar a l'audiència que just de Vall Escoll, dins la zona del pit, però, té un 666 i a baix posa Equilibrio.
2: Home, equilibri, senyora...
0: Equilibri, sí, pot ser. És una cosa equilibrada. Bé, no ho sé.
1: Equilibri demoníac. No?
0: Jo suposo que això és fruit de la seva jovena, que segurament se'ls haurà fet d'aquí 15 anys.
2: Això hi haurà feina.
0: Això és vera.
2: D'aquí 5 o 6 anys, quan s'empenedi d'haver fet aquesta desgràcia.
0: Jo crec que aquesta generació, diguéssim, no? Com deia Julia Janeiro i demés, han nascut en entorns molt mediatitzats i segurament hauran arribat a la conclusió, no sé si bona o dolenta, de que... perquè ho facin els altres, ho faré jo i encara me duré tot pes, no?
1: Sí, però a mi, en aquest reportatge d'Ola, torna a passar... Oh, jo torno a experimentar el mateix que m'ha passat sempre amb aquests reportatges d'Ola. Que el missatge i les imatges...
2: No corresponen.
1: No quadren. Mm. Tu veus aquí un reportatge de qualcú que sembla que està fent un catàleg com a de Massimo Dutti, hiperproduïda, que les fotos són... meravelloses.
0: Sí.
1: Després explicant una història de bullying i de superació, però a mi no m'equadra continent i contingut.
0: Sí.
1: És a dir, el que expliques, en com ho mostres, a mi com que me posa una barrera per poder empatitzar-les totes en la història d'aquesta lota, que jo no dubto que ho hagi passat fatal.
0: Clar, si
1: una cosa és cruel, són els nins. I dir-li, tu padre ha salido por la tele, tu madre tal, sa mare que va tenir problemes de salut mental i va estar ingressada, i tot això, però de viure tan jove, jo, amb aquesta part, un mil per mil. Ara, tot allò que ve darrere, dir me veo siendo una superestrella, i segons quin dois que diu en aquesta entrevista, sí. Què vol que te digui? Crec que a vegades no és necessari demostrar-les.
3: Ja veurem com ella va desenvolupant les coses. Això, Xisco, que has dit, ens recorda molt. Te'n recordes, Margalida, quan s'havia mort la Maria Teresa Campos i dues setmanes o tres setmanes després va sortir una entrevista amb la Terelu Campos dient... clar, perquè... hem d'explicar a l'audiència. De vegades les entrevistes se fan per una banda i les imatges per una altra. I,
1: ja, però s'ha d'anar una mica en cura.
0: Completament. I sortia a Terelu dient estoy tristíssima, però ho deia dins una piscina amb un biquinarro preciós que estava guapíssima, maquilladíssima i tota guapa, no? Crec que te refereixes
1: a
0: això.
1: Que amb això no té res a veure que sigui dona o sigui homo.
0: No,
1: si un home sortís mostrant rajola de xocolata,
0: sí.
1: Parlant d'estic deprimit, o ho he passat fatal o el que sigui, troc que no quadra els missatges en les imatges que mostra.
0: Com aquests youtubers, no?, o gent més influenciadora, que és vera que fa molt de directes, bé, mostrant speed, homos, no?, de dir, bé, estoy bueno y lo muestro, no?, perquè vull fer feliç a més gent. La portada de la revista 10 Minutos, encara que no du una entrevista exclusiva en Julia Janeiro, ja l'anomena com Julia Janeiro, nueva estrella de la tele, siguiendo los pasos de sus padres.
1: Lo de 10 Minutos, estimades, paparró.
0: Sí, fitxado per un concurso d'Antena 3.
1: I fa com un article d'altres fills de famosos, sí. I dius, si tu no tens el personatge, no cal que la posis en portada, perquè el que hagi la fill sola s'ha gastat els euros pagant-li aquesta entrevista.
3: Bé, però valorant també, com que no és fàcil fer una portada i que sigui diferent, segurament hauran valorat de dir, bé, mos han distribuït des de la productora de televisió d'aquest concurs una imatge d'ella, la tenim, és un personatge nou i, clar, posant-li que és filla d'en Jesús Janeiro i Maria José Campanario, això és un bon ganxo, no? Perquè la gent digui, mira aquesta dona. Paz Vega, que ja sabeu que s'ha separat, s'ha anat a viure a la seva germana, i també a Paz Vega és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, Margalida Xisco, que començarà a un programa de famosos a la cuina, d'una altra cadena. Ha hagut un poc de renou damunt això, perquè diuen... Clar, ella té comptes... Ella i el seu ex-homo ja no sé quina és la situació exactament legal en la que ara estan, si ja estan separats, si no, per això no sé molt bé com dir-ho. Però sembla que tenen un deute amb Hisenda de més d'un milió d'euros. I clar, la gent diu... O sea, aquesta dona ara anirà a un concurs de la televisió estatal pública...
2: per pagar un deute
0: per pagar
2: públic.
0: Clar, le pagarem tots el deute, no? Bé, jo suposo que ella s'està refent un poquet, i ara ella, òbviament, no és que s'hagi de donar a conèixer, però és vera que potser estigui un poquet més desvinculada, perquè va dirigir una pel·li, crec que ara està dirigint una altra, i com que potser la seva imatge l'hem perduda un poquet de vista, no? I crec que ella vol tornar a agafar força com a imatge, independentment de que lo seu, òbviament, sigui la interpretació. Portada la revista Setmana, i si voleu, ja cal, que
2: sí,
0: no sé com anem d'hora.
2: Preocupació
0: per Tita Thyssen, Tita Cervera. Sus hijos unidos como nunca se vuelcan en cuidarla y acompañarla tras un ingreso hospitalario. Ella va ingressar a la Clínica Teknon de Barcelona. No tenim moltes més dades. Jo supos que en passar els dies o les hores segurament la família informarà, o per tranquil·litzar o per donar qualque altra informació. I la revista Lectures, George Clooney, que ha fet 65 anys, Margalida Mateu. Clar, és que no...
2: Guapíssim.
0: Sí. Està guapo. I també una finestreta amb la història de la filla d'Ena Verònica Forqué, que aquest cap de setmana ha sortit a un suplement dominical del diari ABC, que se distribueix a més mitjans de comunicació, i la filla conta un poquet... bé, com va viure la mort de la seva mare, que li passava, va dir que quan ella va anar a Masterchef això la va destrampar molt, perquè com que se va enfrontar a moltes crítiques, i ella fa una crítica pública cap als programes de televisió que juguen en les
3: febleses, no sé si dir-lo feblesa,
2: que no van alerta amb els problemes de salut mental.
3: No és que no hi vagin alerta, no és això, sinó que inclús aprofiten això.
2: Per,
3: clar, és això, és l'aprofitament, no, realment. Perquè tu tens una malaltia mental i potser ningú se n'adoni, no, de que la tens. Però sapiguem tot, hi ha una línia, hi ha una línia que és terrible.
2: Raquel, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Queda que escoltarem un pot de música ara.
3: Dale.
2: De sa bona.
4: IB3 Ràdio és diversió.
5: Miquel, com estàs?
6: Hola, com anem?
7: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
5: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
6: Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
7: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Demà dona el sus al Cranc Mallorca les actuacions de Two Little Rooms i Zulu Zulu a Can Balaguer. Divendres Pitjorines presenten el nou disc al Teatre Principal i a Esgremi hi haurà els britànics Temples, que així sona l'avançament del seu nou disc, Bliss, que surt el mes de juny. Però també actuaran Mujeres.

0: Per divendres també actuen Raya Diplomàtica i Lame, i dissabte, durant tot el dia, es baluart la batalla de bandes amb Esbusto o Maika Makoski.
1: I nosaltres en volem parlar amb Esteve Torres, escoltant per a Maika Makoski. So big you blow, and you're somewhere to find. I've a crystal ball. Perquè en Maika Makoski serà una de les artistes que actuaran en aquest Cranc Mallorca, i n'Esteve Torres n'és un dels seus organitzadors. Com estàs, Esteve?
2: Què tal? Bones tardes.
1: Tot bé? Preparat?
2: Tot bé. Tot preparat. I sí, anant fent. Anant fent com cada any.
1: Això t'anava a dir. Però cada any i més, perquè enguany és Can Balaguer, el Teatre Principal, és Gremi, és Baluart...
2: No saben què fer per complicar les coses, eh? No. Sí, bé, com sempre, cercam espais diferents on se poden estar, on ens hem d'adaptar també a les circumstàncies, i enguany ha vengut així. I res, i cap endavant.
1: I van, clar que sí. Començam amb demà, amb Two Little Rooms i Zulu Can Balaguer, o dèiem?
2: Demà... gratuït, a Can Balaguer, de Maura Baixa, podem anar al pati. A les 5:30 hi haurà un taller familiar de loops amb Zulu Zulu, que és familiar, bueno, és per nins o no nins, és a dir, que pot ser molt interessant. Després tenim els dos concerts, com heu dit. De totes formes, això abans a les 4 comencen les jornades professionals, que tindrem convidats... bueno, de tota casta, gent internacional, gent d'aquí, de Mallorca, i també per ser gent del sector, pues, pot ser molt interessant. Començaran a les 4 i també convidam a tothom, perquè demà és gratuït.
1: I llavors, com dèiem, durant tot el cap de setmana, divendres el principal també, i es Gremi i es Baluart amb propostes molt diverses, com és es Cranc, un cranc que, Esteve, massa greu perquè tenim molt poc temps, però que creix, sí, perquè enguany arriba el Cranc Eivissa, dia 18 de juny.
2: Exacte. Enguany hem fet es bot a la Pitiusa Gran i farem la primera edició a Eivissa. I bé, ja serà la tercera illa.
1: I jo, anem, ja som ben balears, el cranc.
2: Ja som
1: balearitzant,
2: exacte, molt contents. Però bé, primer demà Mallorca, dona't surt de la temporada cranc, d'aquest univers cranc de
1: gràcies,
2: fa 10 anys
1: Esteve,
2: ja que varen començar a Menorca.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies hàbils als habitants de la instal·lació municipal per anar-se'n de manera voluntària després de rebutjar avui les 45 al·legacions presentades contra el procediment.
4: Al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, unes 200, però l'ordre de partir és per a tots. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble. El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Boussà, ha explicat com es farà tot el procés de notificació entre avui i demà.
5: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per, doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
4: I després d'un any i mig en despreniments, el penya-segat de Mahó es reactiva el consorci que l'ha de preservar. Avui s'ha anunciat que reactivarà amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys.
6: S'actuaran els punts més crítics, com la costa d'Esmuret, on el desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginxuriguer, i la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular en forma de préstec. S'ha establit un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
7: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando. Primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
3: I en plan econòmic, dir que les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros. Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea.
6: En total, els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara ja s'han abonat més de 400.000 euros en indemnització, als quals se sumen 200.000 euros més, encara en fase d'estimació. Durant la campanya de 2025, 63 agricultors varen contractar aquesta assegurança amb ajudes públiques que varen cobrir prop del 65% del cost de la prima. Actualment, el suport públic gairebé arriba al màxim del 70% permès per la normativa europea.
3: I d'aquí mitja hora, Benamig decidirà en una assemblea si continua en l'organització de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat s'ha reunit aquest migdia amb la regidora de Participació Ciutadana Cort, que proposa fins a la segona setmana de juny el termini per tenir enllestida la documentació i programades les activitats.
6: Benamig remarca que els temps s'esgota i que ja no podran tenir la documentació enllestida per a dia 1 de juny, com esperaven. Jan Gómez és el coordinador i portaveu de l'entitat.
8: Sí, hay acuerdo de la Asamblea de Sociedades de Benamix. A pesar del sobreesfuerzo de recursos y de personas que implica para nuestra organización, tiraríamos adelante la verbena, no por el ayuntamiento, ni muchísimo menos, sino por la implicación que tiene para nuestro movimiento y para las personas jóvenes de nuestro colectivo.
3: Son las 5:04. Las noticias tornan a las 6.
9: Más información a ib3noticias.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que els Babaganoush Quartet acaben de publicar el seu primer disc.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. I encara tenim per aquí na Raquel Agüeros. Raquel, que no t'hem acomiadat perquè està com molt atropellat.
4: I el convidat també, pobre, pobre meu, l'hem deixat en la paraula a sa boca.
2: Anau en escranc. Cranc Mallorca, cranc Eivissa i cranc Menorca.
5: Però na Raquel no queda a entrevista, ella, que és una melòmana.
4: No, puc dir una cosa?
2: Sí, no, perquè té ceràmica.
4: Ah. Sí. No, és que jo m'agradaria dir que aquest cap de setmana, dissabte, serà la 6a edició del Festival Contrast Eivissa. Jo faig feina allà ajudant el productor musical que ho organitza. I que... I
2: has
4: serà,
2: estat fent una falca, també.
4: I serà una llegenda... dels Guns N' Roses,
2: sí,
4: i un fotògraf, en Tinenbaum, que va conèixer lo más granado del panorama musical internacional, los Beatles, Jimi Hendrix, dissabte. A sa punta del Molí, Eivissa.
2: Aquest dissabte, a sa punta
4: aquest dissabte, dia 9, des de les 7 fins a les 12.
2: Molt bé. Era bon cap de setmana, no?
4: Molta gràcies.
2: Moltes coses.
4: Sí.
2: Per cert, en Toni Cardell, que tenim el control tècnic, Raquel, vos agrada el Babaganoush?
4: I molt.
2: M'agrada la reacció d'en Toni, que diu sí. Raquel, tu també?
4: Molt.
2: I ara en parlarem, perquè...
4: Ara vos en sentiré dins el cotxe.
2: Va, gràcies, Raquel.
4: Adéu, caret.
2: Fins la setmana que ve. Tenim la connexió dels Babaganoush Quartet.

0: Els Babaganoush Quartet és una formació integrada per Miquel Àngel Aguiló al violoncel, Gori Matas a l'acordió, Xisco Aguiló al contrabàs i Antolo Genestà al clarinet. Aquest divendres el grup presenta el seu primer treball discogràfic, una proposta que transita entre la música clàssica, el swing, el klezmer i les músiques del món, amb una sonoritat que s'ha definit com a hipnòtica i plena de matisos. Una música també que, segons els mateixos integrants, vol evitar etiquetes i convertir cada concert en una experiència única gràcies a la improvisació i la complicitat entre músics. Una proposta ben interessant que volen comentar en profunditat en dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló i en Gori Matas.
1: En profunditat.
2: I de si els Babaganoush són dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló, com estàs, Miquel Àngel?
3: Hola, bones tardes,
2: bé,
3: com estàu?
2: Molt bé, ets a Eivissa ara mateix?
3: Som a Eivissa ara mateix i a més gaudint d'un sol encara superbo, diuen que demà ve aigua.
2: Baixa. No, i mira que cada setmana hi ha la Fira Medieval, que sé que tu t'encanta i no hi podràs anar justament, però per una bona cosa.
3: Ja haurà de ser diumenge quan hi vaig jo.
2: Exacte. Com dèiem, per una bona cosa, perquè és aquest concert, aquesta presentació de disco dels Babaganoush Quartet amb en Miquel Àngel Aguiló i amb Gori Matas. Gori, com estàs? Benvingut tu també.
4: Hola, com va? Molt bé, molt bé.
2: Com te vas deixar enredar, Gori, per aquest projecte?
4: Sí, són molt perillosos. Els germans Aguiló són molt perillosos. Però bé, la veritat és que és un projecte molt interessant i estic molt content de formar-ne part.
2: I també és com un altre tipus de música, no? Perquè, Gori, tu també estàs com molt immers en el jazz, la música més d'aquesta més jazzística, i aquí tens un altre registre.
4: Sí, aquí tinc un altre registre, per començar, perquè toca l'acordió principalment, tot i que alguna també en aquest nou disc toques piano, però bàsicament és l'acordió, i perquè també la música, això, el que tu deies, no? La música que creem amb Babaganoush té un altre... No és que s'allunyi del jazz, perquè hi ha coses que són prescudes, però potser té un altre enfocament, no? I un altre tipus de idiosincràsia, diguem.
2: Totalment. I aquí
3: sí, jo diria que...
2: Digues, Miquel Àngel.
3: No, jo diria que el que... Són més sedosos, són més fins en espalarà. Entrant fina, i això, pues, no sé, crec que és un tret distintiu del grup. La veritat és que és un grup allà on, quan ens juntam, surten espurnes de pertot, ens divertim molt, molt, molt estant junts, reim molt, feim molt sasa, molt, de fet, el disc, la gent que se connecti en so disc, la gent que se'n va a Spotify per escoltar-lo, se'n donarà compte tot d'una, que hi ha una supercomplicitat entre nosaltres, feim bromes, i de fet el disc està ple d'aquestes bromes musicals i animalades, o sigui, mort del madram i tot.
0: I això de Babaganoush és perquè és el plat que sempre preparau quan acaba un assaig?
3: Cercàvem nom, que és un dels problemes que tenen tots els grups, no? I vàrem barrejar diversos. I és veritat que aquest plat el havíem menjat, representa un plat amb una arrel forta mediterrània, i després la definició del Babaganoush, així com és, pues una pasta fina, un mousse d'aubergínia, que ja no és típic mousse, diguem, ja no és de ciurons, no sé, molt va fer com a gràcia, perquè té aquest punt com a de finura, però en el mateix temps molta arrel mediterrània, i també té aquest punt de... Bueno, d'exotisme, que encara no és un menjar, diguem, que nosaltres tenim incorporat aquí, i bueno, ens va fer gràcia que un grup musical tingués una denominació purament alimentícia, perquè nosaltres també som alimentícies.
0: sou un aliment per l'esperit, que això també sempre, Miquel Àngel, és necessari de tant en tant. Clar, en Gori Mates deia que els germans Aguiló són perillosos, es va Babaganuix Quartet neix de la trobada entre músics, en trajectòries molt diverses, però no sé quan se produeix aquest punt de connexió entre vosaltres quatre, que per separat també formeu part de múltiples formacions, però com és que aquests quatre elements varen decidir fer aquest Babaganuix Quartet?
3: Vinga, Gori, dale.
4: No, jo anava a explicar un poc els orígens de la formació de l'univers i tot això, però faré un vot un poc més llarg i me remuntaré a, no sé quan fa, però fa bastant, que Miquel Àngel, en Tolo i jo ja vàrem fer una espècie de prequela de Babaganuix, perquè vàrem tocar allà a la plaça Gomila, on se feia com una... Ara no me'n record molt bé, però tenia a veure amb el tema de jueus, i vàrem fer un concert allà amb poesia també i narrativa així com a... O sigui, se llegien fragments d'un llibre
3: de Carme Riera. Carme Riera,
4: dins el darrer blau.
3: Se commemorava la darrera cremada de
4: jueus. Exacte. I allà ja varen començar com a fer un primer acostament de lo que ara ha derivat en Babaganuix. Després, durant molts anys, no vàrem estar fent res i un dia els germans, això, Miquel Àngel i en Xisco, varen dir: "Ei, si tornem a posar en marxa això", i d'aquí va sortir un poquet, no?, el grup. I ja des del primer dia va ser molt divertit, varen sortir moltes idees i, de fet, surten tantes idees que a vegades no arribem a tot.
0: Clar, Miquel Àngel, el vostre primer disc combina estils molt diferents i sobretot heu dit que volíeu fugir d'etiquetes. No sé si és conscient això de que tu que dus tota una vida dedicada a la música, dius: "Vull fer una cosa totalment diferent i que la gent només vengui pel gust de passar-ho bé, sense haver de classificar-les."
3: Sí, més que res, que com que jo m'ho mou molt dins el terreny de la música clàssica, doncs de vegades estàs dirigint una orquestra o fent un quintet d'en Borsak o una peça superclàssica, la veritat és que quan mos ajuntam amb Babaganuix és amb la idea de passar-nos-ho molt bé per transmetre això al públic i que el públic s'ho passi molt bé. I crec que és aquí el grup, és aquí allà on hi ha la química. I mos agrada desmadrar-nos un poquet, també damunt l'escenari, ficar bromes surrealistes, tocar molts temes surrealistes. Bueno, i després, és curiós, perquè cada un de nosaltres per separat pot ser més seriós o menys, però és veritat que la química dels quatre junts, sempre que viatjam o sempre que hem fet coses, perquè ja duim una certa trajectòria. El que passa és que, bueno, ho volíem tenir molt clar abans de fer un disc. Discos n'hi ha molts i tots en gravam molt. I quan mos hi vàrem posar, vàrem dir: "Va, ara és el moment, ara és un bon moment." Què vàrem fer? Vàrem anar al Teatre Sants, allà on ho presentarem. Mos agrada molt l'espai, aquest escenari, que té una vibració espectacular, el lloc... No sé, té una càrrega històrica que mos interessava molt. Allà se varen enrotllar molt, mos varen deixar les claus i entràvem i sortíem, mos varen posar a gravar. I després, pues, en els discs se reflecteixen coses com... Mos varen contar que hi havia un fantasma dins el museu, pues un dia varem anar allà, varem apagar tots els llums, varem quedar totalment a les fosques i varen dir: "Va, vinga, anem a improvisar un petit tema que sigui el fantasma de dins del Teatre Sants." No sé, i després hem volgut presentar-ho allà perquè, bueno, trobam que és la conclusió perfecta, no?, de tot aquest procés de creació i de gravació.
0: Clar, Gori, ara en Miquel Àngel parlava de la improvisació, no sé quin paper hi jugui dins aquest projecte. Si vols, el que vos agrada és, encara que el disc ja està gravat, si després la gent no l'escolta talment, el teniu publicat, no passa res, perquè si una cosa té els directes, que es viu i és que és màgic. No sé si vos deixeu endur gaire quan sou tot quatre plegats.
4: Sí, la veritat que molt, perquè per molt que hi hagi temes, no?, que tinguin una melodia i al final una harmonia com a tancada, però després nosaltres, quan els toquem, els fem diferents, i sobretot també jo crec que una cosa que crec que distingeix o crec que té, que dona un punt interessant a Babaganuix és que és fins i tot quan presentam els temes, a vegades no sabem molt bé cap on anirem, tant de lo que xerram, de lo que expressam, no? I després així com on se va desenvolupant el tema i el concert en si, per nosaltres sempre és com un viatge interessant, no? On també hi ha moments totalment improvisats. Hi ha cançons que farem, per exemple, aquest divendres, que seran totalment improvisades i no sabem ni com sortiran. I després n'hi ha d'altres que sí que estan com a més tancades, però que sempre tenen aquest marge, no? Marge fins i tot, i això és una cosa que m'agrada molt. Per exemple, hi ha una cançó que fèiem que... jo crec que a un concert concret, que crec que va ser a Menorca, a una cala, aquell dia, per una sèrie de motius, hi va haver un moment de la cançó on vàrem tenir un atac de riure tots junts, però real, un atac real de riure, i des d'aquell dia, cada pic que arribàvem en el mateix moment de la cançó, mos torna a passar exactament el mateix, i no hi ha hagut manera de solucionar aquesta situació, però mos fa tanta gràcia que ho seguim fent. I per nosaltres no és un error ni és una cosa negativa, sinó que simplement el que ens passa en aquell moment i ens agrada que el públic també pugui participar-ne i pugui veure que hi ha una certa espontaneïtat que no podem evitar mai, no?, les persones humanes.
0: Heu sintonitzat...
3: Sí, també ha...
0: No, anava a dir, Miquel Àngel, que heu sintonitzat IP3 Ràdio, sou Atento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb en Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori, Mates, dos integrants d'aquest Babaganoix Quartet, que aquest divendres al Teatre Sants, ara mos explicaven, que presentaran aquest primer disc. Miquel Àngel, què volies afegir en allò que ha dit en Gori?
3: Volia afegir que un element per nosaltres realment, realment important és el públic. O sigui, nosaltres canviem molt i el concert pot ser d'una manera o de l'altra, depenent del públic. És curiós, quan estàs damunt d'un escenari, així, en el públic molt proper, que és el que esperam ara en el Teatre Sants, hi ha tot d'una una comunicació, una connexió molt especial en el públic. De fet, els interpel·lam moltes vegades, els demanant coses, què tal, com va, no sé què, tal, i parlam amb ells, i s'estableix també un tema molt, molt poc protocolari, molt fresc, i si el públic s'ho està passant bé... Tot d'una, automàticament, tu comences a tocar d'una altra manera, tu comences a tocar molt millor, mos comuniquem entre nosaltres i amb ells. A part, aquí, en aquest concert, també volem fer qualque experiment, allà on el públic participi d'aquest experiment. O sigui, els volem ficar també un poquet dins el sac. I tenim intenció de fer una gravació, un vídeo també, durant el concert, i esperam que se produeixin moments màgics allà on el públic també quedi reflectit dins d'aquesta gravació musical i de vídeo.
0: Per tant, ja ho sabeu, gent que té centrada per anar aquest divendres al Teatre Sants, com a mínim aneu una mica curros, perquè s'han de fer un vídeo i després l'han de mostrar que vos vegeu guapos si participeu d'aquesta màgia. Gori Mates, tinc una pregunta frívola que fer-te a tu directament com a acordionista, sí, perquè ets el primer que conec. Sí. I clar, te volia demanar quantes vegades qualcú t'ha demanat que toquis Los Pajaritos.
4: Bueno, me passava més abans, no sé per què. A lo millor és que Los Pajaritos ja... No sé, abans hi havia més gent que m'ho havia demanat, però ara darrerament no m'ho demanen gaire, la veritat, i estic contenta, perquè és que no sé ni si la sent, aquesta cançó.
0: Clar, és que després d'en Maria Jesús, hi ha en Gori Mates, com a referència de l'acordeonisme mundial. Clar, i què suma? Gori, què suma un acordió? A un grup que tots hem escoltat un violoncel, per exemple, hem escoltat altres un contrabaix, clarinet, però tenir un acordió no són totes les formacions que poden aportar aquest tot diferent.
4: Clar, sobretot aquí, perquè clar, per països, per segon quin països de l'est, això sí que se toca molt, però és vera que aquí no tant. Jo crec que la combinació d'aquests quatre instruments és molt interessant, perquè cada instrument aporta com un timbre que fa que se compacti molt. És com realment, no, és com literalment el babaganoix, no? Que és com una crema d'aubergini, així com per untar, no? Llavors crec que aquests quatre instruments se compacten molt bé i l'acordió dona com un matís que a vegades pot recordar això, precisament, no? Música de l'est, també a vegades té aquest punt més afrancesat, i també és capaç de sonar molt fort i molt fluix, llavors es té molt de registre de dinàmica, no? I crec que tot això li aporta en el grup, no? Igual que cada instrument del grup, no? Perquè el clarinet també té molta personalitat i ja no diria el contrabaix i el violoncel, sinó en Miquel Àngel i en Xisco tocant els seus respectius instruments els hi aporten també moltíssima personalitat.
0: Miquel Àngel, aquest primer treball, aquest primer babaganush, aquest primer disc, és un punt de partida o ja marca una línia clara de futur? Perquè si mateix ja fa una sèrie de... Ja vareu fer una sèrie d'actuacions abans de publicar aquest disc, ja heu rodat una mica sa formació, ja heu vist que hi ha una acceptació i que sa música agrada, i no sé si aquest primer disc ha estat sa cristal·lització d'un inici de camí que esperen que sigui fructífer.
3: Sí, és veritat que el fet de ser nosaltres quatre ja li donam una personalitat a tot el que tocam, no? Vull dir que entre quatre persones se crea una sola veu, que és un poc el que deia en Gori, també. Però sí que el que tu comentes, que és un punt de partida, també, perquè no sabem exactament cap a on tirarem. O sigui, pot ser que fegem un segon disc que llavors hi hagi 3-4 temes dins d'aquesta línia i a lo millor la resta amb línies absolutament diferents. Vull dir, precisament, una de les coses que mos encanta és sorprendre-nos a nosaltres mateixos i explorar i anar un poc més enllà i, sí, experimentar. O sigui que no sabem allà on mos pot arribar. També és vera que és un grup que, perquè per fet de que jo visc a Eivissa, en Tolo viu a Menorca i els altres dos pollastres viuen a Mallorca, pues és veritat que tampoc no mos proliferam massa. I això, en certa manera, pot anar a favor, també, perquè cada vegada que mos trobam és una festa, és una alegria de veure-mos, de retrobar-mos i de tornar a assajar. I sí que hem tingut un poc de problema amb aquest disc, de triar les peces, m'ho anant sobrades, no els hem incloses totes, i també n'hi ha moltes, ja dins el tinter, a punt de ser aprovades, que no han arribat a provar perquè hem dit, ostres, és que encara no han cremat el repertori i ja n'estan pensant de nou. Per tant, havien de gravar aquest disc per, almenys, deixar tota aquesta música enregistrada i poder passar pàgina i anar més endavant i fer més coses.
0: Som en conversa amb Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori Matas. Tots dos formen part d'allò que seria la reialesa de la música illenca. Són homes de múltiples projectes i volia demanar-vos, Gori, començaré per tu, què aporta Babaganush que no trobassis en altres projectes en els quals has format part i formes part?
4: Bueno, és que, clar, jo crec que realment cada projecte en el que tinc la sort de participar m'aporta coses diferents per si mateix i cap a jo, no? I és vera que Babaganush, a jo m'agrada molt també estar en contacte amb músics que potser, precisament un poc en relació amb el que demanàveu abans, no, del jazz i això, que no venen a lo millor directament del món del jazz, sinó que venen més de la música clàssica, per exemple, perquè sent que tenen un tipus de sensibilitat i una manera d'entendre la música que per jo és molt nutritiva, no? I que jo, en el final, sempre en qualsevol projecte amb el que estic, me sent que sempre estic aprenent molt i amb ells tres aprenc moltíssim, no? I sobretot també això, aquesta apreciació també de l'instrument de corda d'una manera que jo potser no estic acostumat, perquè és molt diferent un contrabaixista de jazz, no? Que potser està més acostumat a fer un paper més concret a ells, que tenen, no sé, molta, una versatilitat i una manera d'entendre la música molt interessant.
2: I també que com a que no vos fieu per les modes, perquè tal vegada aquest tipus de música que ara feis no ets la més comercial, que també
4: Exacte.
2: Té molta coherència en aquest sentit amb el vostre projecte.
4: Sí, jo crec que això me passa molt, que sempre he estat una persona que, per molt que també m'agrada les coses que estan de moda, evidentment, però és vera que quan estic en l'instrument i amb els projectes no estic intentant encaixar dins una música que ara mateix estigui de moda, perquè en realitat penso que això és un poc absurd, perquè les músiques que se posen de moda perquè a qualsevol moment hi ha una que precisament és molt diferent de les altres i fa que de cop se posi de moda qualque cosa, no? I no és que jo pretengui posar de moda res, però sí que penso que lo interessant és que facem un poc el que a nosaltres mos fa ganes i que disfrutem en el màxim, i això és el que després, com a producte artístic o com a... Sí, com a moment artístic és el que compta, no? Crec.
2: Sí, sí. I els compositors en Miquel Àngel? Miquel Àngel, tu has compost tots els temes o un poc
3: no,
2: de tots?
3: No. Jo n'he composat varis i després molt també en Xisco. Som els dos que més o menys duim i res, però hem de dir que nosaltres duim un guió, duim un mapa. Però després aquest mapa s'ha de transitar, s'ha de caminar, i tot el grup com aporta. I des d'en Tolo, en Gori, tots aporten. Això vol dir que des del que és, en teoria, la partitura, el que seria el resultat final, hi ha molta cosa que hem fet entre tot el grup. Mm-hmm. Simplement sí que jo puc dur una idea inicial, o en Gori, o en Xisco, i després entre tots la transformam. I després m'agradaria comentar, sí, igual que ha comentat en Gori aquesta, de que ell, per exemple, a nosaltres li agrada juntar-se a nosaltres perquè som d'una altra galàxia del tema clàssic, just exactament igual mos passa a nosaltres amb ell. És un plaer juntar-nos amb un músic tan espectacular com en Gori, bueno, també com en Tolo, no? Però és veritat que en Gori li aporta tot aquesta... de vegades jo dic, tu vens del lado oscuro, no? Tu vens d'una altra banda. Que nosaltres estem acostumats a un altre tipus de tarannà, a una altra rigorositat en els assajos, i ell a lo millor ve i és el tio que s'admet, se desmarca de les partitures, és el que va un poquet sempre en el límit i després encara dona una passa un poc més enfora, i li aporta una gran frescura, i la veritat és que jo estic orgullós de poder tocar amb músics tan bons, en realitat, no? O sigui que no crec que hi hagi en el grup un músic amb més talent un que un altre. Som quatre tios bastant diferents i que ens combinem molt bé, no? I que surt química per un a tope, no?
2: I talent. Sí, ja se nota.
3: També personalment també.
2: I m'han que vengui a veure molta gent, perquè és veritat que aquest divendres no sé què passa, hi ha 50.000 activitats culturals a Palma, però segur que hi haurà molta gent que vos vendrà a escoltar, que ho poden fer, recordem-ho, Miquel Àngel, lloc i hora.
3: Sí, això serà 8:30, Teatre Sants, en el Teatre Sants, en el carrer Sants, de vora Can Joan de Saigo.
2: Exacte, davant.
3: Sí, començam divendres dia 8, a les 8:30, i bé, hi haurà sorpreses, hi haurà presentació original del disc, perquè avui en dia ja sabem que un disc és una cosa que no se pot treure, un CD no el te pot posar per nas, en un CD ja no serveix, així que hem pensat una presentació diferent i crec que a la gent li farà bastanta gràcia i passaran coses. Si la gent vol anar a altres bandes, perquè n'hi ha moltes, me sabrà greu per ells, pobres, perquè s'aprendran una cosa realment
2: extraordinària.
3: Espectacular.
2: Això és ben bé. Mira, avui hem obert el programa precisament, ha confluït, que fa 335 anys de la cremadissa, del moment que varen matar, que la Inquisició va matar a Caterina Taronger i aquelles 25 persones del carrer de l'Argenteria de Palma, tots ells xuetes, jueus conversos, per tant, ha coincidit també que vosaltres vareu fer aquell acte l'any passat.
3: Sí, jo encara de vegades me noto les cremades. Però de Guiló. Això de Guiló encara pesa molt.
2: Ai, que bé, sou fantàstics. Una ferrada, tot quatre, i que vagi molt bé aquest concert.
4: Bé, moltes gràcies.
2: Baba Ganoush, per cert, com s'escriu? Com ho hem de cercar?
3: Ui, aquí hi ha hagut lío, sí. I en Gori la quillada.
2: Ai, Gori.
4: Bueno, mira, en el principi el grup s'escrivia amb una N, o sigui, Baba Ganoush amb una N, però ara han fet una reforma de la constitució del grup i s'escriuen dues N's. Per tant, si el volen cercar a Spotify, això ho trobaran amb Baba Ganoush, en dues N's.
3: Uh-huh. I perfecte. Separat, Baba Ganoush.
2: D'acord, beníssim.
3: En el principi sí. Ho escrivien tot junt, també.
2: Uh-huh. No, perquè si gent vos escolti.
4: Sí, sí, sí.
2: Acomiadam aquesta entrevista, amb, i tant que sí, aquest tema de els Baba Ganoush, i així vos deim adeu amb la vostra música. Miquel Àngel, Gori, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Escoltam, i tant que sí, gràcies.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
6: Quina paraula creus que s'està perdent?

0: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioix.
1: Dimecres més, donem la benvinguda a la nostra senyoreta Brioix. Com estàs?
2: Com estàs?
1: Ben tornada.
2: Sí, beníssim.
1: Ai, quines ganes de menjar avui.
2: Això mira,
1: que
2: mira, mira.
1: Preparat. Fraules, maduixes,
2: maduixots. Ai, ja has desvetllat el secret. Sí, no. Perquè clar, jo vos proposava fer-vos un parell de preguntes, a més si endevinaven quin era l'ingredient principal de sa copa Romanov. Bé,
1: disculpa.
2: No passa res, ho farem al revés.
1: Posa un pas de música?
2: El que vulguis, perfecte.
1: Ah, ja,

0: Tornem a començar, Aida. Bon dia.
1: Bon dia, i ens detentes.
0: Com us dus avui?
1: Mira, avui vos duc la copa Romanov. I la qüestió és que volíem fer un joc amb en quin era l'ingredient principal. Vinga, per qui no s'hagi enterat...
0: Romanov.
1: Mira, jo ara us donaré unes pistes per manquin el ingredient principal, maduixes, de la copa Romanov. Vinga. Si començ i dic que l'emoji, per exemple, comunicació, de vegades, perquè ja se sap que els emojis tenen diferents interpretacions, però representa principalment la dolçor, la frescor i l'alimentació saludable. Si encara no queda clar, també te puc dir que comúment s'utilitza com per denotar coqueteria, amor, romans, un toc tendre a converses informals.
0: Jo amb aquestes pistes no ho hagués entès.
1: Seguim amb altres pistes. En contextes de sexting, pot simbolitzar el pit femení, el genital i a convidar a pràctiques. I la darrera...
0: Sí,
1: i la darrera que mos han ensenyat a escola és que té la llavor per de fora.
2: Clar, aquesta pista m'ha fet intuir... Crec que són les fraules, les maduixes, tio.
1: Beníssim! No ho sabíem, d'acord? Estan parlant de les maduixes i és que avui vos duc la copa Romanov, no? Que és un nom que li ve de la família imperial russa i que senzillament és aquestes postres que són senzilles però saboroses i meravelloses, amb un sabor exquisit, si són bones, evidentment.
0: I si estan ben fetes.
1: I si estan ben
0: fetes. Jo vull aprendre fent-ne. Perquè, bé, ara ho diré. Si posa't la fraula així, seca,
1: ara vos ho diré. Perquè les postres aquestes, que són tan senzilles, fetes amb nata muntada, sucre i maduixots, tallats, perquè, clar, no és el mateix una maduixa que un maduixot. Una maduixa seria la petita, aquestes que surten com quan... Sí. Que es mengen els ratolins en els dibuixos animats petitetes i tan tendres com
0: exemple,
1: de bosc.
0: Dissabte passat vaig comprar al mercat i de Porreres i són petitetes així.
1: Boníssimes, no? Boníssimes.
2: Jo, en canvi, a la genera que nostra entén de grosses de Manacor.
1: Ah, bones.
2: Les de Manacor són espectaculars.
1: I heu vist aquestes noves, entre cometes, perquè són noves per jo, a lo millor, que són blanques?
0: Ah, sí. Però són bones.
1: No les he tastat.
0: Jo tampoc. No.
1: Has tastat, tu? No? Bé, ja ho mirarem.
2: Són bones.
1: Les has tastat?
2: Sí, el meu ropi me'n va dur una...
0: I? Quin gust tenen?
2: Fan gust de maduixa.
1: Si te posen una... Si te tapen els ulls, no sabria si són d'una o d'una altra?
2: No. Jo és que aquestes coses són dolentíssim per deduir-ho. Jo ja vaig veure maduixa i li vaig dir, però no són verdes. I el meu ropi me va dir, no tasta-les, que no són verdes, que és que són ses blanques. Ben igual que un temps se va estilar kiwi vermell. Que perquè els kiwis també te fan com evolucionar. Hi havia verd, es groc, i una temporada en varen d'un de vermell que de dins era com a vermell de sang. I també era ben bo, aquest kiwi. No n'he tornat a tastar, per favor, que tornis kiwi. I se maduixa.
1: El kiwi vermell. Bé, la qüestió és que avui anem a explicar com fer una copa Romanov i, a partir d'aquí, receptes, conceptes, que és així com la gastronomia arsiana, d'acord? I també explicarem una petita anècdota en el final que mos du a la Eivissa. Bé, començam amb la copa Romanov. La copa Romanov no és més que una copa guapa, transparent, si pot

0: perquè així sabran les capes de nata i de maduixes, que pots decorar després amb una sombrilla, amb una cuera llarga i de més. Maduixes trempades en sucre i nata muntada. I tu vas fent capes.
1: Està.
0: Això seria la copa Romanoff.
1: Però una cosa, quan, per exemple, feim amb maduixots...
0: Sí, anem a dir maduixot, anem a dir maduixa i cadascun la seva butxeca... Exacte.
1: Que n'hi ha més cares i més barates.
0: De fet, l'altre dia vaig anar a mercat a fer una volta foc.
1: Quines?
0: Totes.
1: Totes.
0: Les cireres i les maduixes estaven... petzaires, sí. Però bé, vull dir, menjar-te un grapat pot ser una festa, tampoc,
1: sí,
0: vull
1: sí,
0: dir...
1: Sí.
0: També n'hi ha d'oferta, festes... també pots anar a una gran superfície. Jo no ho recomano. És a dir, a mi se't demana cop, per exemple, me semblen meravelloses, també.
2: Són molt bones,
0: Depèn de la butxaca, Margalida.
1: Sí, però...
0: Parlàveu de ses gambes l'altre dia, es de matí.
1: Però mira, aquest dia...
2: I bé, que escoltes totes a programació divendres.
0: Jo, sempre que puc, sempre que puc. Vinga.
2: No, però, tio, tinc un dubte, això que has dit. Ses maduixes o ses fraules s'han de trempar en so sucre o si se n'ha tallat un sucre?
0: Clar, ara anem a mirar, perquè duc, copa Romanoff, maduixots de l'abuela Else, les maduixes en preva verd i la melmelada de maduixots. I aquí trobareu les diferències. Si comencem parlant de la copa Romanoff, el que s'intenta és tenir una bona maduixa madura que després, en conjunt, que de vegades se li posa sucre perquè a la gent li agrada la dolçor, en nata muntada, que la nata muntada normalment també du sucre. Això, si la maduixa fa molt de líquid, a nivell presentació, si ha d'estar dins la copa X rato, no agrada, perquè suca i embruta la nata. Ara bé, si ho has de preparar al moment, és ideal, m'explic. Tu aquí podries superar i trempar les maduixes, com jo t'explicaré, maduixots abuela Else, i utilitzar aquests maduixots, que és el segon concepte, utilitzar-los per fer la copa Romanoff. Però una copa amb maduixes, nata i en sucre o sense sucre ja és una copa Romanoff.
1: És a dir, que va a gust de cadascú.
0: Hi ha gent que les trempa, les maduixes, per la copa Romanoff, amb un pot de licor. Però no cal.
1: Ah.
0: És a dir, tu les pots...
1: I amb un pot de suc de...
0: O de llimona, taronja, un àcid. La qüestió és que hi hagi un àcid perquè faci suar aquesta maduixa.
1: Això també ho havia sentit a dir.
0: Sí. Sí? Fins aquí bien. Aquesta copa Romanoff, si per exemple un dia heu preparat nata muntada i maduixes i resulta que en el final hi ha altres persones que no venen o heu menjat tanta paella que no... Si ho congelau, en Margalida Mas, una amiga, ho va congelar un dia junt i va tenir gelat de maduixes i nata. I ho va fer, que el primer dia ho va fer així dins el mateix bol. Però si ho fas dins un molo de púding, ja tens com un gelat de corte. Fantàstic. I ja per rissar risc, el que va fer és ja fer-ho per separat, que cadascú se faci la seva Romanoff dins el seu propi tassó, i així, si en sobra, ho congela i sempre té un gelat de maduixa i s'ha anat amuntada. Perquè ella el que fa per fer aquesta copa Romanoff és triturar les maduixes i fa com un puré de maduixa amb la llimona i el sucre, sí? Li lleva l'obert a la maduixa, les posa en sucre, les posa amb un pot de llimona, quan t'han suat les tritura i això ho congela. M'explica en allò de deixar-la sencera. Fins aquí, això seria copa Romanoff, trempades en el licor i sucre llimona amb ses maduixes. Després venen el maduixot de l'abuela Else. L'abuela Else és la meva padrina alemana, la mare de mon pare.
1: La mia Else?
0: Else, sí. Isabel, però li deia l'abuela Else. Era de Múnich. La qüestió és que ella preparava unes maduixes meravelloses, vivien a Madrid, llavors mos veien poc i sempre que hi anàvem mos feien uns menjars boníssims, no? I preparava les maduixes que les feia hores abans de menjar-les, les feia netes, les teava més petites a rodanxes i després hi posava X quadrades de sucre i vinagre. i això ho tapava i ho deixava dins la gerera. Tot allò pegava una suada que tenien un brodet meravellós, que el que mos agradava era veure'ns el brodet. Això ho podries utilitzar perfectament després per fer una Romanov. O senzillament per acompanyar-les amb una bolla de gelat de vainilla, xocolata, el que vulguem. O fins i tot natilles. Unes natilles napades amb, una, amb uns maduixots així estan més que bons.
1: Vinagre normal.
0: O de Mòdena. És a dir, aquí si pots emprar unes gotes de vinagre que sigui de color blanc, i si no, si ja la vols més sofisticat, ho fas amb Mòdena, perquè és un vinagre que està, està envaït, per dir-ho de qualque manera, i és negre, que és vera que potser te distorsionarà una mica el color. Però si els teus convidats són atrevits i no has de donar explicacions, com en Xisco diu, amb una banana d'ull no saps si la maduixa és blanca o...
2: Jo abans hi posava sucre i d'ençà que varen començar sense restricció calòrica, Nafani Pons me va dir, posa-hi un rajolí de vinagre de Mòdena. Ara ja no és un rajolí, ara ja és molt de vinagre, i fan com un suquet... És que és una fantasia.
0: Un brou meravellós, sí, sí. Fan un brou meravellós, però meravellós. Clar, el sucre torna líquid, se maduixa també, sua, se coma com a macera i fa aquesta... cosa que sembla com un... No sé què dir-te. Sí, com, sembla com una sangria.
2: Com
0: de,
2: sí, queda com un xaropet.
0: Un xaropet deliciós.
2: I quan
0: deliciós.
2: Vas agafant allà curades, i sobretot s'àcid, potencia molt el gust de la maduixa. I si no pots menjar sucre, com a mínim, li treus tota la dolçó.
0: Exacte. I sí, a més, és el que deia la Margarida en el principi, que fa que no estigui tan eixuta. Que no sigui aquella... La mossegada ja torna com a més amable, no? Més, sí?
2: Més humil.
0: Sí. Sí.
2: Que diria mo mare. Més humil.
1: També és important trobar el punt de maduració de... Perquè, clar, si
0: no
1: són molt
0: fàcil.
1: Verdes...
0: Són massa... Sí, fan, són massa granyals. Aspres, sí, sí, són aspres. I
1: en canvi, si són massa dolces...
0: No
1: massa
0: agraden.
1: Madures,
0: ja massa fluixes, a... sí. Per fer confitures són ideals.
1: Sí.
0: Mira, hem dit la Copa Romanov, hem dit els maduixots Abuela Elsie. Ara anem a unes postres superclàssiques, que són les maduixes saltades en prevevert. Sabeu aquest prevevert que també s'utilitza per fer llomets del que sigui, per fer carn, hi ha salsa de prevevert. No l'heu tastada mai, que és una salsa que du nata i que hi ha unes bolletes que suren per allà. No l'heu vista mai?
2: De prevevó.
0: Sí, però no de prevevó sec, molt, amb un molinet, sinó és com si comprassis un salmorra, n'hi ha de llauna, n'hi ha de pot, i són bolles de preva verd en salmorra, tal qual. De vegades no estan en salmorra, ja estan dins un líquid o... les trobaràs de diferents maneres, perquè, evidentment, si venen en salmorra, les hauràs de passar per aigua. Però la qüestió és que tu treballes les maduixes, en aquest cas, són unes postres teves, llavors el que has de fer és amb sucre, preva verd, mantega, suc de taronja... i licor, fas, en el principi desfas el sucre, la mantega, el suc de taronja, i allò, qui fa unes creps, que fan aquell suquet, les creps suzet, sí, aquestes que tenen... Que, sí, i aquí, dins aquesta pella, hi tires també el prevevert, i en el final tires les maduixes. I clar, fan un xup-xup molt ràpid, tot depèn de la maduresa, també de la maduixa. Però són unes postres molt clàssiques, són unes postres teves que se servien amb gelat de vainilla. Sí? És a dir, agafes una pella, desfas el sucre, que és com un caramel, conjuntament amb la mantega, aquí també pots tirar les maduixes, suc de taronja i... una copeta de licor opcional. No tens per què. Hi ha gent que ho flameja i així evapora, hi ha gent que ho deixa com estigui. Allò fa un xup-xup i quan t'ha fet un xup-xup que a tu t'agrada, ho tires per damunt una bolla de gelat de vainilla. Són unes postres que se fan al moment. Són unes postres que se feien amb carro.
1: I quan tenen anaves... un punt de picant.
0: I tenen
1: de
0: un
1: covent.
0: Punt... Hi ha gent que no se menja cebolla. Senzillament t'ha quedat per allà com a sí. Despistada i si la mossegues... No pica tant com mos pensam. No pica tant com es pensam. Les venen, les bolletes, en els supermercats. Sí. Ho podeu provar, i menys si vos agrada, perquè fins i tot per una carn, per un... acompanya molt bé. Sí.
1: Curiós, aquestes maduixes en prova verd.
0: Sí, són, ja vos dic que si les mireu també per internet trobareu molta informació. Després, la marmelada de maduixots, que ja ho dèiem, no? Quan ja són molt madures, que ja no fa gola menjar res així en Romanov, o que ja no aguantarien la calor de la pella, o que per fer-les a Abuela Else quedarien com un puré, sempre les podem deixar amb sucre i fer la confitura, que aquí vos recoman, per exemple, el disc de musicogastronomia de Natiu, que hi ha la cançó de recepta, que surt la cançó, la lletra de com fer una confitura, i una vegada tingueu la melmelada feta, l'acompanyeu amb un iogurt natural. Està superbo. De fet, ja ho venen fet en els súpers, hi ha les terrines que avall de tot hi ha...
1: La melmelada. D'en Fraula. Acabam amb una història.
0: Men, si vos agrada.
3: Sí? Bona tarda, som Manuel i faig feina amb la nostra estimada senyoreta Brioix ja fa un bon grapat d'anys. En relació amb el tema d'avui, vull parlar-vos de la memòria, però no d'aquella que està en els llibres, sinó la que duim a la pell. No us passa que sentiu un olor i de cop el present desapareix i us transporta un moment precís de la vostra infància? Per jo, aquest viatge en el temps té olor de maduixa. Aquesta olor em torna als estius, als matins on tot d'una d'aixecar-me recordo de ballar al local de baix per estar amb els meus avis, en Pedro i en Pilar. Allà m'esperava una aroma intensa i dolça. L'olor de tones de maduixes fresques, i és que els meus avis es dedicaven a vendre maduixes a Eivissa. Però darrere d'aquella dolçó hi havia també una història de superació. Els meus avis varen arribar a Eivissa fugint del fang, poc després de la famosa riada de València del 57, on varen perdre molt, la seva botiga de queviures, el seu dia a dia, els seus somnis. Varen mirar cap a la mà i varen triar Eivissa per tornar a començar. A finals dels 50 l'illa començava a despertar el món, començaven a arribar turistes, intel·lectuals, amb ganes de viure la llibertat i també la pau i l'amor. Amb la maleta mig buida, però l'agenda plena de contactes, de proveïdors que tenien, varen tornar a començar a muntar una altra tenda de queviures al mateix port. La cosa va anar bé. La diversitat de productes que oferien, que no es podia trobar a cap altre lloc de l'illa, va fer que en poc temps poguessin muntar una altra tenda a la platja de Figueretes. Però la seva visió anava més enllà, i ja pels 70 varen saber llegir que el que volien els visitants que omplien els hotels d'Eivissa. Volien un luxe ben senzill, maduixes i nata. I així va ser com varen acabar dedicant-se exclusivament a portar aquest tresor vermell a l'illa en els mesos d'estiu, i varen saber transformar una tragèdia d'una riada en la dolçó d'un negoci que va abarcar una època a Eivissa. Així que ara ja sabeu el que sento cada vegada que sent olor de les maduixes.
1: Quina història més preciosa.
0: Sí, quan me la va contar, dic, Manu, me l'has de contar
1: favor,
0: via WhatsApp,
1: Manu,
0: que la vull pinxar, atento'l, perquè
1: gràcies.
0: És una meravella. Gràcies, sí. Manu, i gràcies
1: i
0: a...
1: I que vengui un dia amb Manu.
0: En en Pedro i en Pilar. Sí, sí, sí, sí.
1: Que són
0: sí,
1: ton
0: sí.
1: Pa i sa mare.
0: No, són els padrins, que contava aquesta història, però en Manu avui de matí, que coincidim a sa feina, m'ha explicat que per poder redactar això ha hagut de fer telefonades a sa mare i demanar els anys concrets. Bé, una meravella, sí, aquesta cosa que és un luxe senzill, que és ses maduixes en nata, no?
1: Totalment.
0: Sí, fan festa.
1: Una ferrada, gràcies.
0: Molt bé.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera.
8: amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: El Guateque Musical.
1: Amb música, i avui música dedicada a les flors, Cisco.
2: Així és, ja que avui hem dedicat el programa a les flors, també hi dedicarem la nostra selecció musical i començarem per un Capullito de Aleli en la versió de Nat King Cole.

I tancarem la paradeta en les Flowers de Miley Cyrus, una dona autosuficient que, com la senyora Dalloway de Virginia Woolf, ella mateixa es comprava les flors.

0: Això sí, unes flors de Miley Cyrus sempre van bé per acabar un programa. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestia Oliver, Miquel Jung. Demà tornem i també gràcies a en Toni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres. La nostra floreta, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. La pluja es present a bona part de les illes i en el cas del voltant de Palma està provocant més retencions del que és habitual. Connectem amb la Direcció General de Trànsit per saber quina és ara mateix la situació. Dani Femenia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents a Senyor 20, via cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a l'altura de la sortida d'Inca. La senya 1, autopista d'Andratx en sentit Palma des de Palma Nova fins a la incorporació en la via cintura. La senya ara 9, autopista Llumalló en sentit aeroport des de la rotonda del Molinar fins a la polígono de Sonoms i també l'arribada a Palma per l'autopista d'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
2: Gràcies, Dani. Precaució i paciència. I anem ara pendents en aquesta hora a l'antiga presó de Palma, on avui han començat el termini de 5 dies hàbils que ha donat l'Ajuntament perquè els residents abandonin les instal·lacions de manera voluntària. Allà hi ha la nostra companya Victori Morell. Victori, bon dia. Hi ha moviments ara mateix?
4: Bon dia, doncs aquí davant l'antiga presó de Palma hi ha poc moviment, probablement perquè el temps no acompanya i fa que molts dels residents prefereixin quedar-se resguardats. De fet, més enllà de la cabina policial, que ja és habitual veure aquí des de fa unes setmanes, no es veu gaire activitat ni tampoc gran moviments d'entrades i sortides, tot i aquesta aparent calma. Avui, com bé has dit, és un dia important perquè ha començat oficialment el termini de 5 dies hàbils que ha donat l'Ajuntament de Palma perquè els habitants de l'antiga presó abandonin l'espai de manera voluntària. El consistori ha rebutjat les 45 al·legacions presentades contra el procediment de desallotjament i manté l'ordre de sortida per a les prop de 200 persones que actualment viuen aquí. Entre avui i demà, els tècnics municipals notificaran individualment aquesta decisió als residents i els advertiran que si dilluns continuen dins el recinte, serà la via judicial qui determinarà com i quan s'executa el desnonament.
2: Gràcies, Victori. Les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros. Segons la Conselleria, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública que permet la Unió Europea. Els agricultors asseguren que no és suficient per cobrir costos de producció.
5: Els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara s'han abonat més de 400.000 euros en indemnitzacions, al qual se sumen 200.000 euros més que encara estan en fase d'estimació. Unes ajudes, però, que segons Joan Mateu, de Mateu Esport, no arriben a cobrir els danys ocasionats.
6: Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
2: I quatre ciclistes han estat ferits lleus a una col·lisió amb un cotxe a la carretera Vea de Bunyola.
5: L'incident ha passat a la MA2031 a l'altura del quilòmetre 8,5 després d'una col·lisió frontal amb un turisme. En l'accident s'han vist implicats un vehicle i quatre bicicletes. A conseqüència de l'impacte, els ciclistes han patit ferides de caràcter lleu mentre que l'altra persona ha resultat il·les. Els agents han fet la prova d'alcoholèmia i el conductor del turisme que ha donat negatiu.
2: Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
1: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui al programa parlant d'una cantautora que presenta disc i de les propostes teatrals que estan a punt d'arribar. Comença la cultura IB3. Benvingut tothom.

0: Cantautora menorquina, resident a Felanitx, Annabel Villalonga, presenta aquesta setmana el seu nou disc, que ha titulat Mà. L'ha gravat amb diferents col·laboracions i també musica els poemes de Miquel Àngel Adrobeto. Donem-nos farà un tast. I després, tota l'actualitat teatral de les Illes amb el productor Javier Matesanz. Un dels temes que ens destacarà serà el del Festival de Teresetes, que molt aviat, de l'11 al 17 de maig, es farà a diferents punts de Mallorca.
1: I tot des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir la

0: I doncs sentim ara un dels temes de la cantautora menorquina, que ja vos han dit que viu a Felanitx, Anabel Villalonga. A més, aquesta setmana presenta el disc Mà, que consisteix en musicar diferents poemes de Miquel Àngel Adrover. Com vos dèiem, el presentarà aquest divendres a Maó, en el claustre, dissabte a Felanitx, a les portasses de l'Hospici, i llavors tindrà encara més actuacions a Mallorca i també a Menorca al llarg de l'estiu. És un disc molt variat. Aquesta cançó que sentiu se diu Contra els vells que escriuen l'amor, però també hi ha les xeremies.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.
0: I també trobam fins i tot una ranxera. I

0: encantem.
1: I doncs, Abel Villalonga, benvinguda, moltes gràcies.
2: Hola, gràcies per ser convidada.
3: Ándale, m'encanten les ranxeres.
2: Sí, és un... jo també m'agraden les ranxeres, és curiós.
3: Fan ganes de ballar.
1: La veritat és que sí.
3: Jo sento una ranxera i comença a parlar amb mexicà.
1: I d'allà per començar.
2: Quan quiera.
3: És que faci tota l'entrevista amb mexicà.
1: Sandale Manito ha estat genial, mos ha encantat. I a més, on va escoltar en Tardís, comença efectivament amb aquest tema en ses xeramies, molt tradicional, i a mesura que avança mos vas preparant sorpreses, Anabel. Com ha estat la tria dels temes i es treballar cada un d'aquests poemes de Miquel Àngel Adrover?
2: Tots són d'un llibre, d'un poemari seu, que es diu Les cares de la Cogula. I va ser una idea del poeta, que som amics, també és glosador, i me va passar el llibre i diu, abans si li poses música a qualque tema, a qualque poema d'aquests. I llavors anava llegint i n'hi havia que eren musicables, no? Llavors, un poc la tria va ser, sobretot per els qui jo creia que es podien musicar, tant a nivell de mètrica, de llargada, de moltes coses, perquè, clar, hi ha poemes que són més difícils posar-los música, i també per els qui m'entraven i m'agradaven. Llavors, cada poema va transmetre una història diferent, per això els discs estan... diferent, perquè cada poema és un món i cadascun m'inspirava a coses diferents.
3: Això s'ha votat d'una, la musicalitat d'un poema? Tens com una primera impressió que difícilment falla? O...
2: Sí, jo ho veig amb els qui jo crec.
3: Te parla, el poema te diu, pots musicar.
2: Me pots musicar i alguns veig que aquests no? Clar. O a vegades el vas llegint i de cop... una darrera frase o una frase que dius mira, s'ho repetit i ja te ve una melodia, no? I a partir d'aquí ja treballes tota la resta.
3: Te deixa Miquel Àngel canviar cosetes?
2: No.
3: O sigui, el poema ha de ser tal qual.
2: Ha de ser tal qual. De fet, un parell de temes els vaig haver de canviar perquè havia salat l'article i me diu, aquests poemes estan escrits i és aquell escampaner, vull dir que és d'aquí. No, aquesta paraula no la pronuncies bé, és una E obert, vull dir que si no, no va ser molt pulcre. Sí que he canviat alguna cosa del repetir alguna frase per donar-li un motiu. En aquest sentit, sí, no?
3: Per exemple, però les paraules són les mateixes.
2: Però les paraules són les mateixes. Hi ha una cançó que es diu Clapers de son, que en els discs es diu Plou, i sí que vaig emprar... Hi ha un moment que diu... Acaba amb la paraula plou, i de partir d'aquí me va sortir la idea de plou, que és com es diu la cançó en els discs, i sembla que està plovent tota l'estona i ja som una onomatopeia de plou, perquè encara que no ho sembli, quan dius plou, sembla que està plovent.
1: Sí.
2: I sempre aquesta onomatopeia i vaig dient de fons la paraula plou, però el poema està totalment...
1: Que bona, Anabel, segurament l'heu sentida perquè té molt de grups i ha col·laborat també sense anar més en fora amb en Cris Joanico, sí. Supos que també amb molt d'altres artistes, però mantens encara totes les teves altres bandes, no? I a més ets glosadora, vull dir que ets una dona molt completa i tenim Figues d'un altre paner, repassam els grups.
2: Sí, tenim Figues d'un altre paner, que per cert dissabte també toquem a Pollença, no sé com ho farem, hauré de dividir amb espai temps, però me'n tocam el cap vespre, eh? Llavors vespre presentant disc a Falanits. I també estic amb Dues i Unes, que és un duet que tenc amb una altra lota que fem cançons de dones. També tenc a Romandre, que és un grup de veneres. Què més?
1: I tens Escola de Gospel.
2: Tenc Escola de Gospel a Falanits, també. I també amb en Cris Joanico també estem fent coses, que ara tenim un projecte en mans que presten s'entera a xerrar.
1: Sí. I també com a glosadora i sonadora estàs a Soca de Mots.
2: A Menorca i a Mallorca amb els glosadors de Mallorca.
1: Carai!
3: O sigui, no, cap de setmana que no tinguis bolo i de vegades doblet.
2: Sí, doblet o aquest triplet, perquè triplet, diumenge també hi ha glosada. Però...
3: Uau!
2: Però sí. Bueno, després d'entre setmana me dedico a treballar-lo des cap de setmana, eh? Vull dir que...
3: Na Núria és la manager, que està aquí de vora, no ha volgut que li posem el micro davant.
2: Pots dir hola.
1: Ets la manager i cel·lista.
3: Que guapo. És l'instrument que més m'agrada, diria jo, el cello.
2: Sí, és curiós, perquè he hagut de pensar com presentar aquest disc en directe. Va ser tot un repte de dir, va, l'he gravat tot, m'han vingut moltes idees... d'instruments diferents, i de fet, les dues persones que presenten el disc en jo no sonen el disc.
3: Correcte.
2: Vull dir que després vaig pensar en quina manera puc englobar totes aquestes coses tan diferents damunt d'un escenari. Llavors vaig pensar en la part més melòdica, que en aquest cas la fa na Núria, que fa cello, i una part d'un poc més electrònica que la fa na Sara Mingoia en els teclats.
3: Uau, na Sara, com l'estimem, sí, sí. Na Sara. Jo he col·laborat molt amb ella, temes de teatre, clar.
2: Que bé, sí, sí, ella fa la part
0: espais sonors molt
2: de teclats i espais sonors i aquesta part més, sí, sí, més electrònica que en els discs hi ha qualque...
1: Molt bé, idò, anem a escoltar un altre dels temes, si vols. De fet, ja sona de fons, és aquesta cançó de Foganya, en la qual hi ha una col·laboració. Si vols, aprofitam que la sentim uns segons i després sí, parlem de tota la gent que hi ha participat.

0: de la cançó de Foganya, en sabeu, d'Anna Maria Camps, que a Menorca, clar, i aquí també és molt coneguda, no? Na,
1: sí, és la cançó, la cantant lírica per excel·lència de Menorca, sí, sí.
0: I ha estat difícil? Sou amigues o li vares proposar?
1: Sí, mos coneixem, hem fet algunes coses juntes, projectes, clar, Menorca, els músics més ho manco tots. En un moment o l'altre hem col·laborat, no? I amb ella sí que havia fet unes quantes coses i vamos, no, li vaig proposar de fer aquesta cançó perquè era una cançó que m'havia quedat clàssica, com que d'estructura poètica no en tenia, vull dir, no és allò que dius, és un sonet heptasilàbic tot quadrat, i realment vaig fent coses en seguir terra damunt el que m'ha de ser lletra, vull dir, no repeteix res, no? És com una història llarga, no?, aquesta cançó. Sí, sí. I va quedar tan lírica que li vaig demanar que la cantés, i és molt curiós perquè la canta una octava més amunt que jo.
2: Wow.
1: I dic, seguir terra està igual, i ella la va fer octava, diu, jo m'ha fet molt greu, dic, no passis pena. I li queda increïble. I la van gravar, és l'única cançó que van gravar juntes, vull dir, ens vam tancar les dues, vam apagar els llums, i la vam gravar, està gravada d'una tirada, wow, de dalt a baix.
0: Que bé, quina impressió. I a part d'Anna Maria, qui més ha col·laborat en el disc?
1: Vam en el disc, hi ha... Espera que me'n recordi. Hi ha Anna Maria nostra, Anna Maria de ses Pitxorines, que sona ses Xirimies, que de fet el poema va dedicat a ella, es diu Notro per Xirimies, perquè el poeta és un cosí d'Anna Maria.
0: És tot un poc endèmic,
2: eh? Hi ha una Maria Drové, Pitxorines.
1: I d'Anna Maria Drové, és aquí sona, aquesta cançó que ara sona d'Es Nocturn, que està dedicat a ella, i llavors que va venir a l'estudi i vam fer com aquesta composició d'una cançó que ja estava mig feta, que és el Fandanguillo, i li vam donar unes quantes voltes per poder-li fer així. Llavors també hi ha... el meu cosí, en Moisès Pelegrí, que és el cosí meu, llavors al final tots som endèmics.
0: Mira,
1: i que estava per Mallorca, li dic, tu vine a gravar un parell de bateries. Diu, com? Dic, vine, cosa faràs. Després també hi ha Sona Maria Camps, hi ha en Miquel Huguet, que és un jovenet de Perfalanix, que sona saxo, que és la cançó de Contra els vells que escriuen l'amor. Després també hi ha, que ara, per exemple, està cantant, que és Nahua Villalonga, que és la meva neboda, i ella canta dos temes. No podia no comptar amb ella, perquè sempre fem moltes coses juntes i té una veu increïble. I després m'hi queda...
0: I després hi ha en Josep Maria Sánchez.
1: Exacte, ara pensava, m'hi queda com espinyol de ses col·laboracions, perquè és el qui m'ha fet de productor, el qui va produir el disc, i, clar, no es va poder estar de posar coses. Bueno, ni ell ni jo de dir-li, vam, aquí podries posar un llibut, perquè és molt polifacètic, i li anava posant coses.
0: I en el directe hi haurà també na Sara Mingolla.
1: En el directe hi haurà na Sara Mingolla i na Núria, que sonarà xelo.
0: Na Núria Drové, que ets la nostra convidada muda avui, no vol xerrar. Sí. Idò, na Anabel ha duit sa guitarra, cosa que mos ha fet molta, molta d'il·lusió, i mos cantarà un tema, mos tocarà una de ses cançons d'aquest disc que trobau també a ses plataformes i que ha titulat Mà, con sa mà, no?
1: Sí, Mà perquè està fet a mà tot, i també perquè és Miquel Àngel, i el tenc com a mà posat, i Miquel Àngel musicat per Anabel. I va quedar
2: tot
1: de...
2: Tot quadrava. Sense fer massa esforç, que bé.
1: Sí. I també, que... bueno, volia dir, molt ràpid...
2: I tant, no? No?
1: Puc dir que aquest disc, bueno, era una idea que jo havia anat musicant poemes, però que realment ha sortit d'una beca del Teatre Principal de Palma, que me van donar l'any passat, d'una residència artística, i he sortit d'aquí. Ja tenia 4 o 5 poemes musicats, però va que vaig acabar de fer-ho tota la residència. Vull dir que si no hagués estat per aquesta, tampoc no...
0: Que bo, bé, i no hem parlat de Miquel Àngel, que a part de poeta, participa en tu, i a més té una veu, no només per recitar, sinó també per cantar.
1: Sí.
0: Sou amics de fa molt. Com ha estat aquesta feina i dur-lo també a l'estudi?
1: Bueno, mos coneixem de fa uns quants anys, perquè dins el món de sa glosa los dos mos anam coneixent i havíem coincidit unes quantes vegades, i des de que jo visc aquí a Mallorca, clar, hem coincidit molt. I, clar, per ell dur-lo a l'estudi, ell va ser tot un repte, no?, perquè ell recita els seus poemes quan fa alguna mostra, no?, però a l'hora de gravar és una altra història, i la veritat és que ho va fer superbé, té una veu molt xula. Hi ha alguns poemes que hi ha música de fons i recita, i a més canta níquer.
2: Canta níquer, sí. Sí, bueno, l'hem sentit abans, no?
1: Sí, sí, la ranxera és ell que la canta.
2: Molt bé, idò, estem preparades, no?, per escoltar Anabel.
0: Anabel mos farà una de ses cançons del disc que se diu Cançó inacabada d'existir. I per què has triat aquesta, o de què parla?
1: Aquesta cançó, bueno, aquest poema, va dedicat a un professor d'en Miquel Àngel que es deia Toni Artigas, de la universitat.
2: Home, mític, no? Mític. Toni Artigas, sí, sí.
1: I li dedica aquesta cançó perquè, bueno, perquè es va morir, i llavors sí, diu sí, que ja els versos no li surten i li acaba sortint aquest poema, que sí, no acaba. Ja veureu com no acaba.
2: Molt bé. I de vinga, endavant.

0: Me'n toc un ou si just penses en mi com a cançó. Per sempre inacabada.
1: Pum! Que xulo. Quin homenatge, molt guapo. Anabel, t'anava a demanar pels pròxims bolos més enllà d'aquest cap de setmana, però clar, tens tant de projectes en actiu que de, no sé si tens una web o un blog que...
0: Sí, tinc un Instagram.
1: Ah, l'Instagram, sí.
0: Anabel barra baixa Villalonga i allà vaig penjar...
1: I allà tota la informació
0: faig.
1: Per seguir-te de molt a prop. També en totes les teves múltiples facetes. Moltes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies per ser convidada.
1: I a la Núria per acompanyar-te, tot i que no ha volgut xerrar. Però si em dius, dus el cello i veuràs com parles, com a mínim, amb el teu instrument.
2: Exactament, i res, molt breu per recordar. Aquest divendres en el claustre de Maó també estaran divendres a Falanitz, a les portasses de l'Hospici. Hi haurà el poeta, hi haurà també sa neboda, Nauba Villalonga, i llavors més endavant, dia 6 de juny, a sa refinadora a Marratxí, també amb el poeta, dia 12 de juliol a cas retratista a Montuïri, també amb el poeta, i de moment tenen confirmat també dia 16 d'agost a Fornells, o sigui que ja mos podem apuntar ses dates, que molt vagi bé a tots.
0: Super, també dic que a Menorca vindran a Moisès Pelegrí i na Maria Camps a col·laborar.
1: A col·laborar.
2: Que bé, beníssim.
0: Teniu diferents col·laboradors a cada banda.
2: Aquesta setmana, dius.
0: Sí.
1: Molt bé. Una xarxa molt extensa. Molt bé. Moltes gràcies, Anabel Villalonga.
0: Gràcies. Venga.

trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
2: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
3: Saber que som el tricampió d'Europa, que hi ha molts ojos puestos en nosotros.
1: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
2: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: A Atzena, amb Javier Matesanz.
6: En Javier Matesanz, que ens acompanya, com sempre, cada setmana. Javier, com estàs?
7: Hola.
6: I avui parlant de dos festivals, pràcticament pel preu d'un. Un que ha passat, just ha passat, però hem de fer balanç, el Festival de la Paraula. Cristina Bugalló, com estàs?
8: Molt bé.
6: Una de les mares de la criatura, perquè forma part de Produccions de Ferro, que està darrere de tot el que ha passat durant mesos i mesos, que n'ha estat poca cosa, i, a més, molt interessant. I el Festival de Teresetes, que arriba a l'edició número 28.
7: És una barbaritat, ara parlarem d'ell, però...
6: És una barbaritat, però, no?
7: Sí, sí. Hi ha 28 anys de aquest festival, és una meravella. I el programa d'enguany, no sé, és de premi.
6: I Bel Albertí, que també forma part de la direcció del festival. Bel, com estàs?
9: Hola, molt bé, molt contenta.
6: I a més, és actriu, és productora, tantes coses, no, Bel? No estaria fins demà presentant-te. El sector. Després podem parlar també del sector. I Toni Adrobé, que és de La Fornal. Com estàs, Toni?
10: Hola, bon dia. Molt bé.
6: I que teniu una presència activa en aquest festival perquè feis ni més ni manco que un clàssic... de la literatura, dels dibuixos animats, de les Teresetes, òbviament, Pinocho.
10: Un Pinocho. Molt bé contar perquè no s'han de dir mentides.
6: Correcte. Molt bé, després en parlarem.
7: Encara queden coses a contar d'en Pinocho. És un dels personatges...
6: Digui-li en Guillem el Toro, no?
7: Sí, no, no, per això et dic
10: que... A l'època que vivim de desinformació i d'estafes piramidals i etc, justament...
7: Està més de moda que mai, o més actualitzat que mai.
6: Bé, començant per les Teresetes, perquè deien que a part d'arribar a l'edició número 28, que això ja és un petit miracle, obris el programa i hi ha moltíssima cosa, de moltíssima qualitat, de moltíssimes bandes, venen companyies d'arreu, a més, molt descentralitzat. Està molt bé que en aquest cas, tot a Mallorca, no sé si hi ha coses també a la resta de les illes, crec que no.
9: A Menorca.
6: A Menorca, veus? I doncs, molt falta Eivissa, la nostra estima
9: d'Eivissa.
6: Sí,
9: costa.
6: Que hem d'arribar-hi, també. I clar, tot això, Bel, no sé quant de temps du programar-ho, en gestir-ho, però la veritat és que el resultat impressiona una mica.
9: Sí, és que buf, et separava ara mateix. Sí, són moltes coses internacionals, moltes coses nacionals i també d'aquí, no?, nostres, que també és important. A més, també venen programadors de fora, ve programadors del Canadà, de Txèquia, venen persones de molt llocs diferents per veure la programació també nostra, no?, per veure si algunes propostes, com pot ser Pinocho, poden anar fora, que seria molt interessant. I el que comentava Rafa, que és molt una de les coses més positives del festival és això de descentralitzar, no?, de sortir de Palma, d'anar món és una mica la part forana i també intentar amb les illes. A Menorca sempre és com habitual, però és vera que Eivissa costa
6: una mica.
9: Perquè mos costa tant, volem, nosaltres volem.
6: A l'Aró, el Cudi, Andratx, Colònia Sant Pere, Felanitx, Muro, Llucmajor, Inca, Manacopa, Llança Porres, Porto Cristo, Sant Llorenç, Sineu, So Poble, Serracó, Porto Colom i a més a Menorca. I hem de dir que clar, he dit així, de corregut totes les diguem, ubicacions a part de Palma, tot això se pot consultar a la web de Festival Teresetes Mallorca, sense el D, festivalteresetesmallorca.cat. I a més, és una web que he de dir que és molt xula i és molt pràctica i
9: sí,
6: molt intuïtiva.
9: És atractiva, intuïtiva, i jo crec que és el millor lloc per consultar tota aquesta programació.
6: Clar,
9: que
6: cada companyia amb la seva fitxa, amb el seu vídeo, amb el seu dossier, molt bé.
7: I una programació, a més, i abundant amb això de la densitat i intensitat de la programació, és que el creixement de la fira no és només en programació d'obres de cara al públic oberta, sinó que també a fer jornades professionals, tresetes socials, espais no convencionals de teatre, a les biblioteques, també per nins, per adults, tots els gèneres de possibles amb tresetes, que inclou el teatre d'objectes, inclou, evidentment, el guant, el fil, bueno, absolutament tot. Quin és el sostre? Fins a on? Eivissa, no?
9: Quan Eivissa.
7: Arribam a Eivissa
8: i posam la bandera.
7: Ja, clar, sí, exacte.
10: No, sí, digui que la duiem a Cabrera, serà.
9: Jo crec que ja està. Jo crec que al final s'ha de cuidar i fer bé tot el que se fa, que ho intentem, però és veritat que són moltes coses. També, enguany, sumam una cosa més que volia comentar avui aquí, i és, tindrem en els Punteresetes, que és com el nostre espai estrella, en el Pati de la Misericòrdia, el dia 16, tindrem un intèrpret de signes, de llenguatge de signes, perdoneu, que estarà interpretant totes les obres que se fan allà per a aquelles persones sordes que no poden accedir a la cultura fàcilment, i més a un espai obert que és menys freqüent que un teatre.
7: Això, una meravella d'accessibilitat, evidentment, però una de les coses meravelloses que passa amb vosaltres també és que venen gent com a... Jo és que he tirat de confiança, ja he dit, recomana'm-t'ho unes quantes, no? Perquè no les podré veure totes, i jo, i amb la Nina, o sigui, recomana'm adultes i infantils. I les que m'ha recomanat, ja veig que una de Txèquia, una d'Eslovènia, una franco-espanyola... Clar, a part del llenguatge de signes meravellós, després, no sé com vos ho feis, a cada espectacle, que clar, hi ha un senyor d'Eslovènia... I o ho fa en castellà, perquè, com ha passat alguna vegada, que s'ho han après quasi de memòria per nosaltres, per vosaltres, sí. o cercau solucions. Perquè, clar, òbviament, si mos han de contar, perquè de vegades no hi ha text, meravellós, però si n'hi ha, cercau solucions perquè els nins, perquè nosaltres superem aquesta barrera de l'idioma.
9: Clar, també crec que és un poc la màgia del teatre de Teresetes, no? Com superar aquesta barrera. Però és cert que crec que també la directora del festival, Naina Jimeno, du molt d'anys organitzant aquest festival, i sap perfectament just això que comentes, no? Com companyies, ja inclús l'any passat va venir una companyia que va fer s'obra en castellà per primera vegada. Sí. Ho varen fer estupendo, venien del Canadà, i ho varen fer només per nosaltres, i Naina ja fa tota aquesta conversa prèvia i aquesta negociació, no? Perquè pugui ser accessible per nosaltres.
8: Mira, com que sabia que parlaríeu dels idiomes, he baixat el teaser de Viva, que és com una col·laboració franco-espanyola i que parla en francès i espanyol, i crec que tot s'entén perfectament, no m'escoltar.
11: Dans mon cabinet d'avocat en Espanya. Ah, oui, parce que je sais pas si quelqu'un parmi vous a remarqué que j'ai un petit accent. Apunten. Fuego.
12: Y es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré.
11: ¡Viva!
12: Ahí donde tú estés.
11: ¡Viva!
8: I estic segur a més que els infants i les infantes... Les infantes també. Les infantes que són un poc grans ja per les Teresetes. No, perquè és per tot el públic. Els nins i les nines supos que ho entenen tot en qualsevol idioma, fins i tot. No?
9: Jo crec
8: perquè
9: que sí.
8: Perquè al final
9: sí,
8: el llenguatge és el gest.
9: I...
10: Home, l'idioma de l'art s'entén per tot.
7: Efectivament. Viva, de tota manera, és per adults, crec, no?
9: Sí, aquesta justament...
7: Perquè la història d'un feminicidi com és durant la dictadura franquista, no sé jo si els lots bueno, arribat, no, segons com se compti no? Se pot arribar, però vaja, que sí que és anar superant barreres, ja, la idiomàtica, les de temes també, i totes aquestes i després Pinocho que també el tenim aquí, que és la recomanada de les mallorquines, no, d'espectacle, la forma d'espectacles. Digue'ns, què ens aporta aquest Pinocho?
8: Sobretot un partiu sí. De l'original.
10: Sí, si idea és partir de Pinocho original, i donam els tocs d'actualitat o de la realitat d'avui en dia, que les persones que el vegin s'hi sentin més identificats, perquè tal vegada hi ha coses que de llavors a ara han quedat desfasades, i sobretot juguem

0: vestuaris, ombres, teatre d'ombres, músiques... Tenim un poquet de tot el que hem pogut...
1: Un 3ST ja és un actor en si mateix, sempre, d'una manera o d'una altra, segons la tècnica, però tu fas també el teu personatge com a actor, a part de manipular les titelles.
0: No, de personatges en faig uns quants.
1: Uns quants, no?
0: Sí, o sigui, sí.
1: Tenim un actor i les titelles.
0: Sí, de fet, ara li contaven a Bel, de titelles, o 3ETs, en deuen sortir unes 10 de diferents, sí. I de personatges altres tants. Jo faig com a mínim 5 o 6 personatges diferents.
1: T'han fet un contracte col·lectiu?
0: No, només han contratat una persona i mira que em passen moltes.
2: Cobres per personatge?
0: Si cobrés per titella, cobraria més.
3: Sí, millor per titella. No m'ajuda això.
1: Bel, de l'11 al 17. Això és el calendari, no?
4: Sí.
1: Què passa dia 11? Perquè les primeres actuacions arriben...
3: Són el 14, no?
1: Exacte.
4: Clar, de dia 11 a dia 14 tenim el curs de formació, que enguany és un curs especialitzat en teatre d'ombres, que també és molt necessari i també molt bo per la part educativa. Ho dic per si qualcú, encara hi ha places, per si qualcú se vol animar, que està... fet per una companyia valenciana que mos acompanya enguany, que els Teatres de la Llum també faran una funció, però fins dijous tenim aquest curs de formació en el Teatre Principal de Palma i després ja mos ficant dins les jornades professionals durant el 14 i el 15 i la programació comença el 14 i inauguram amb aquest Viva que en Rafa ha posat el teaser tan xulo. I res, i ja a partir d'aquí no aturam, hi ha moltes coses.
1: El 13 començava a les biblioteques, veritat,
4: sí,
1: i també a les... Bueno, aquestes 3ETs socials... Què és la programació d'actuacions de 3ETs socials? Exactament, és pels temes que toquen, òbviament, o el públic que vos adreçau?
4: Sí, no tant... Perdona, sí, digues tu, Toni.
0: Bàsicament, 3ETs socials és la manera d'apropar el teatre, en aquest cas de 3ETs, en aquests col·lectius normalment discriminats o que tenen més dificultats per accedir en el teatre o a la cultura en general. I... Clar, la política d'aquest festival és l'accessibilitat de tothom. Fer un teatre, o un teatre de 3ETs, de tots i per tots. Per això s'afegeix llengua de signes, se va a centres com es Mater Misericordiae, les biblioteques de
3: Sant Goldeu, per exemple,
0: Goldeu,
3: que
0: és
3: allà on feia Espinotxo, a Sant Goldeu i a Mater.
1: Espinaret.
4: Espinaret, també.
0: En aquestes biblioteques, en aquests centres, per això, per fer una cultura del poble, no una cultura elitista. Perquè a la vegada que se va a llocs que solen tenir dificultat d'accessibilitat, també els preus són... ridículs a nivell d'espreu de centrada per tot el que se fa. És accessible, no? Accessiblíssim. Sí,
4: gratuït. Clar. I de 3 a 8 euros, vull dir. Els 8 euros són els màxim.
1: N'hi ha com està el presentat més banco d'espectacles gratuïts, perquè jo recordo tots els que feis allà, que és el punt 3ETs d'enguany, no? Del Pati de la Misericòrdia, allà hem entrat sempre gratuïtament.
4: Bueno, té un cost de 3 euros, però tens un accés a més de 5 espectacles, instal·lacions, punts interactius, vull dir, hi ha mil coses per 3 euros, vull dir.
3: No
4: un
3: trobes una canya de 3 euros en tota Palma. Has d'anar a Sant Goleu, precisament, a la perifèria o a qualque poble.
1: Però, efectivament,
3: comparar coses que la gent consumeix.
1: I col·labora bastant amb vosaltres tothom, pràcticament, perquè anem al Maruja Alfaro, al Pati de Misericòrdia, el Teatre Principal, el Sants, el Xes Fortès, el Teatre Llurià, l'Estudi General Lulià, bueno, i biblioteques, com hem dit. O sigui, està... per tot. Més després, quants de pobles has llegit abans, Rafa? Ni ho sé.
3: Una desena llarga.
1: Una dotzena de pobles. O sigui que la presència és absoluta. I destacam algunes o què?
3: Vinga, a veure. És una mica injust, però anem a orientar.
1: És impossible fer...
3: Perquè jo crec que Pinotxo és un d'aquests títols que la gent anirà sí o sí, però anem a fer una mica de pluja fina.
4: En representació mallorquina tenim Pinotxo, ja l'hem esmentat, de la Fornal, i diria que es caramelet, inauguració, que és aquest Viva de la Locuace, aquesta companyia franco-espanyola.
3: Que minta molt bé.
4: Després, també un bon caramelet és Amélie en el Teatre Xes Fortès, a divendres, de Chip Chap, una companyia mítica catalana que...
1: Ja ha vingut diverses vegades.
4: Sí, ha vingut molt d'anys.
1: Ja els he vist aquí, gràcies a vosaltres, diverses vegades.
4: Multim premiats, bueno, moltes coses. També tenim Bing Don Quixote, de Teatre Matita, d'Eslovènia, que venen al Teatre Principal de Palma, i també és un bon caramelet.

0: i és que no podria acabar mai, però vos recomano a tots que pegueu una ullada a la programació, perquè
1: la Leoparda de Rocco Gomanjó, de Cine Pantupí, que està molt bé, Mudanzas Portas, que també l'hem vista.
0: Bueno, tenim moltes propostes també mallorquines.
2: La maleta que els van tenir aquí, sí, també, que són mallorquins, ja l'hem vista nosaltres, perquè van venir aquí de convidats. Però mira, els dos darrers, els dos que tinc aquí apuntats, que són el Ben Don Quixote i Pau i el seu Estel, que són d'Eslovenia i Txèquia, doncs són dos dels exemples que dèiem, perquè a baix posa idioma, castellà, i dius, ah, carai, pues no sé com ho fareu, jo aniré a comprovar-ho, perquè tenen una pinta meravellosa, i bueno, no tenim temps de parlar de sinopsis de cadascuna d'elles, però jo, mira, Hamelin és que me passa com a Pinocho. Quantes vegades s'ha tocat Hamelin la flauta, les rates i tal. Però clar, encara hi ha coses...
3: És una bona sinopsi.
4: I estem a les rates... Sí, el tema de les rates, justament, ara està a l'alça.
2: Exacte, però és que el telediari els posa d'actualitat cada... és així. I per aquí hi ha una reflexió magnífica de com plantegen aquests. Però, i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre hi han estat?
0: Sí.
1: Quina por, jo, que és que tenen de ratofòbia.
2: Alerta, que aquest Hamelin no és el mateix Hamelin de sempre. Així que ho veurem, Chip Chap mos ho presentarà un Hamelin ben actual, i a veure què passa. No molt l'acabarem, aquesta fira, no, aquesta va a aquest
5: serà
2: festival.
5: Complicat, serà complicat,
2: no
5: serà molt intensiu.
4: I que s'excusa de... No, és que està molt en fora. Amb aquest festival no serveix.
2: No serveix.
1: Sempre
2: no serveix,
1: tens un espectacle a tocar. Bé, Albertí, moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: Moltes gràcies.
1: I la Fornal, jo crec que és una d'aquestes companyies d'aquest espai que cal reivindicar sempre, i amb aquesta presència al Festival de Teresa, més encara, Toni.
2: Recordam on veure tot el que hem dit i molt més, perquè ens hem quedat en un 10% de les coses que s'ofereixen. Festival Teresetes Mallorca, festivaltresetesmallorca.cat. Aquí ho teniu tot.
1: Gràcies.

0: I de festival a festival parlam del Festival de la Paraula, el cicle literatura, el torneig de dramatúrgia, col·loquis entorn la dramatúrgia contemporània, espectacles d'aquí i també de fora. El Festival de la Paraula, que com dèiem, va tancar divendres passat. Va ser divendres, Cristina?
1: Sí, tot i que encara queda un darrer regal, sí, que és aquest, que ves, aprofit que hi ha Anabel aquí, aquest crossover que han fet entre el Festival de la Paraula i el Festival Albo Pas.
0: Albo Pas, sí, senyor.
1: Que tancarem, posarem la cirereta amb aquesta... Aquesta darrera sorpresa, Bel, sí, sí, que és una sorpresa que tenim preparada. Però sí, podem dir que la cluenda oficial va ser divendres passat, sí, sí.
0: Molt bé, que va acabar amb Els Miserables, de Miquel Massa Fiol, que tanca també una trilogia, la trilogia Millennial, que va començar en Càndid a l'Optimisme i va continuar en Les Penes del Jove Werther, i que van riure molt. La vas entendre, Javi? Perquè a Javi, Javi li costa entendre les coses
2: aquestes,
0: així. Amb
2: perquè... aquestes coses...
3: Sí. Sí, moltes veus, moltes personatges... Me van sobre d'esquena, no sé per què, però no, fins i tot me vaig veure a pantalla i vaig dir, això ja no m'agrada tant.
1: Es moment pantalla, és un dels moments que
3: t'enfoquen. No, però mira, vaig riure per les butxaques, me vaig sentir interpel·lat jo i pràcticament tothom, perquè al final... El que més m'agrada d'aquesta peça, a part de que té moltíssim de criteri, de talent i de comicitat, és que al final el plantejament de tot d'ells mateixos és autocrític. Són les contradiccions que tenim tots, no? I és d'allà on parteix els Miserables, un novel·laco de 1.000 pàgines, revolucionari, antisistema, i acabat sent el musical més comercial de la història, quasi, si no fos per El Fantasma de l'Òpera, no?
0: En tres actorassos damunt l'escenari, ni a més Salvatierra, per favor, que jo anava a dir, m'avui a casa amb ella, dic professionalment...
1: Artísticament,
0: vull ja que entri a la meva vida.
3: Quina quantitat de recursos.
0: Amb en Lluís Oliver, que estava fònic, pobret.
1: Lluís Oliver, des d'aquí volem agrair moltíssim. Ho comentàvem,
0: no?
1: Abans.
0: Ho va salvar com un campió.
1: Que va fer.
0: I en Gerard Frank també, que canta, que balla.
3: Escolta, els 10 primers o 15 primers minuts de l'espectacle musical de Miserables, còmic, i fent canvis de registre... De vegades, mig còmic, de vegades amb una lírica que ja voldrien molts, i dius, però què és això? Però quin tio? Però quin tio és aquest?
1: És una gran...
3: En Gerard Frank. Quin fenomen.
0: També te pots casar amb ell.
3: Jo, pues, també me casaria amb ell. I na Mel, és que era espectacular. A més, amb una precisió, que és el que li deia a ell, perquè tira per terra i cau i corre i supuja i baixa, i té una precisió en la dicció i en el moment i en el tempo que dius, però no sé.
1: Us ho vau passar bé, vaja.
3: Molt bé. I després canyes...
0: Això era el colofó, anem a parlar del Festival de la Paraula, que comença molt abans, jo crec que el tret de sortida, Cris, és el torneig...
1: Octubre... Abans. Comença l'octubre, sí, novembre, senyor, normalment, i arriba fins a això. Enguany ha estat fins al maig, que tancarem amb...
0: No sé si teniu ja comptabilitzat... No és el més important, tot i que és vera que nosaltres fem teatre perquè la gent vingui a veure'ns, només faltaria, però clar, el públic dona gust, no?, que respon. No sé si ha anat evolucionant...
1: La veritat és que no fem una... No comptabilitzam nombre d'espectadors, si podem fer una mitjana, però realment sí que notam, i això es nota, no duim tantes edicions com el Festival de Teresetes, que és una victòria meravellosa i que admiram.
0: Ja són 12.
1: Però ja són 12, que també consideram també una bona fita, i sí que notam que el públic respon de cada vegada més. De fet, és un festival... sobre dramatúrgia contemporània,
0: sí,
1: no ho hem d'oblidar, que no és a priori no és una disciplina o una temàtica que pensis que és que ha de traure grans quantitats de públic.
3: No cerca allò comercialment fàcil.
0: Però jo els espectacles que he anat estaven plenets.
1: Sí,
0: jo, ara, per exemple, per parlar dels darrers, una casa a la muntanya d'en Boronat, que se va fer en el Casal Balaguer, les dues sessions plenes, a vessar, sí. De fet, havies d'espavilar per no quedar-te sense entrada, i Els Miserables també estava pràcticament plena.
1: I una cosa de la qual també estem molt, molt orgullosos és... una nova producció inclosa dins d'aquest festival, com és L'Arquitecte,
0: ah, sí,
1: que vam fer una aposta que intentarem fer de cada vegada més, i és ampliar el nombre, o sigui, ampliar l'exhibició. En aquest cas vam fer dos caps de setmana seguits d'un mateix espectacle, cosa que de vegades aquí és difícil d'aconseguir. Ho volem intentar perquè volem donar vida en els espectacles que són noves produccions, i podem dir que pràcticament els 6 dies vam omplir
2: el
1: teatre.
2: Que va rebre el premi de l'Associació d'Espectadors i Espectadores del Teatre del Mar, i va coincidir amb el final del Festival de la Paraula, i la veritat
1: estem molt agraïts de
0: molt merescut per aquesta premi. Obra d'en Ramon Serra, dirigida per Rebeca del Fresno. Clar, suposo que això és un continu, que ja ho està pensant a l'edició número 13, que ha de tornar al torneig, literatura, coses que clar, si no les feis, ja el sector vos dirà, hola.
1: Bé, mira...
0: Clar, creeu precedent.
1: No ens sentim impressionats.
0: Correcte, no se te nota.
1: La veritat és que agraïm molt que ens faceu fer aquests balanços, perquè hi ha una cosa que tenim... Nosaltres sabem quin festival volem quan el planificam, no? I tenim uns objectius i creem un festival. Però després, quan ja entrem dins la voràgina, que Anabel també estarà d'acord segurament perquè sap què és, no tens temps de mirar les coses en perspectiva, perquè vas solucionant i vas dia a dia.
3: Llavors,
1: pensant ara en fer una miqueta de balanç, pensant que m'ho demanaríeu, no? Clar, què és? Què he aconseguit? No, què aconsegueix el Festival de la Paraula? I jo crec que aconsegueix parlar de nosaltres. És a dir, si alguna cosa aconsegueix el Festival de la Paraula és parlar de nosaltres. Parlar de nosaltres com a societat, com a parlar del nostre passat, com amb espectacles, per exemple, com l'Arquitecte, o espectacles com espectacles de literatura d'enguany, per exemple, que és Fuita i Martiré de Sant Andreu Milà, un text de Miquel Àngel Riera, un altre text d'en Brai Bonet. Parlar també del nostre present, com és en la trilogia de la condició millennial d'en Miquel Mas, que parla de l'actualitat més absoluta i més radical d'una generació com ets la millennial, però que també ens interpel·les les altres generacions. I també parla del futur, perquè els dramaturgs i dramaturgues que participen en aquest festival també escriuen o imaginen quin futur podem tenir, com per exemple vam fer en Joan Fullana i en Joan Tomàs Martínez amb De la ciutat eixuta,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que també parlaven d'aquest futur una mica...
3: I també empenyeu una mica a que se creï material, perquè potser hi ha materials que et pots tenir una idea i ara no és el moment, ara no puc, ara no, i és aquesta l'oportunitat de fer-ho i de que pugui tenir primer unes lectures, després un possible muntatge.
1: Aquest és un dels principals objectius, deixar o donar oportunitat que...
0: Beli, Toni, podeu intervenir, ja que heu quedat, que sou del sector, sou del rotllo, per tant...
4: Jo estic escoltant.
0: Esteu més que autoritzat i que convidat.
4: M'està interessant moltíssim.
5: És que sap qui xerra de bé.
4: Exacte, estic com mirant-la, escoltant-la.
0: Jo sempre he dit... Bé, si no tornaré a repetir.
3: Escolta, i alguna de les iniciatives ben diferents i variades i que una posa en marxa no ha arribat a les expectatives esperades, o ha trigat més, ha necessitat 2, 3, 4 edicions i la paciència ha fet que funcionés? O...
1: Seré sincera, les trobades dramàtiques, que són unes xerrades que organitzam amb l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, pobra Anabel me diu que sí, perquè Anabel és a tot i també és aquí, i és una iniciativa que obrim en el públic en general, però que sempre trobam que podria tenir més participació. Jo de cada vegada que acabam una trobada dramàtica amb algun creatiu, normalment són dramaturgs o dramaturgues, directors, directores teatrals, sempre pens, ostres, quina pena que no hagi vingut més gent, perquè el que hem viscut en aquests moments, en Rafa hi ha estat present a moltes, i em queda moltes... He de dir que hi ha algunes que sí que són molt participades, però d'altres, que tal vegada no són noms tan coneguts o tan famosos, no ve tanta gent. I sempre em queda aquesta idea. Ostres,
0: Carol López, de memòria, Paco Gámez, Alfredo Sanzó, Lola Arias, clar, són...
1: Marc Artigau. Són noms dels quals crec que
0: val
1: podem
0: aprendre,
1: i també compartir experiències. Sí. És a dir, no només
3: I quan
1: per aprendre, sinó
3: I quan
1: per
3: la vostra
1: compartir.
3: Estratègia? La perseverància fins que la gent se doni compte, tu... Acabem pensant, ja m'he perdut la
1: cinta.
0: Si t'acosta, mira que du anys a la ràdio i encara no aconsegueix que...
1: La nostra estratègia és la insistència, perquè creiem fermament amb el que fèiem, rebem respostes molt positives també, i volem continuar i que la gent es boca orella, que s'escampi i que l'any que ve tornem a organitzar i tornem a dur gent interessantíssima i que la gent s'apunti.
2: la clau de tot plegat, crec que pot ser una por que podien tenir tots a l'inici, és que tot quedàs molt de portes endins, molt endogàmic. I jo, clar, insistes, als espectacles que hi he anat, i fins i tot he trobat gent en aquestes converses, xerrades de dramaturgia contemporània, alien al sector, i això és l'interessant.
1: Sí, perquè no te n'adones que no us deim, com a eslògan, no? Veniu a parlar de teatre i de dramaturgia, que és parlar de la vida i del món, perquè
2: correcte,
1: realment te n'adones que van parlant de moltíssimes més coses que no de textos teatrals, no? I això és realment el que és interessant.
4: Clar.
0: Que guapo. Idò, ja te deia que pensant ja en l'edició que ve, sí, que serà la 13, tocant fusta...
1: Una
0: no
1: més 3,
0: res,
1: crec una que direm tre, una més 3.
0: I supos que ja, clar, si mos hem de posar l'octubre, qualque idea ja tenia en el cap.
1: Algunes coses tenim pensades, però em permetràs que no...
3: I per què durant sempre a l'agost? Bueno, a l'agost, a l'estiu, al teatre, és com... És
0: bueno, a l'agost està bé, però el problema és que alguns teatres públics, per exemple, mitjan juny ja...
1: Clar.
0: Sí, pescau,
1: i una cosa també aquí una mica sindical, aturant perquè necessitem descansar.
0: Sí, no,
3: però,
0: sí.
3: Sí, però sí, que no...
5: Les vacances s'agraeixen també.
3: Però un mes com tothom està molt bé, però me refereixo és que el que acaba de dir ella, comencen a caure espais i gent que ja no
1: sí, comptis
3: amb ella fins al setembre, sí, i tal i qual. Tu saps el que mos costa trobar temes?
4: Clar, aire lliure, és que només aire lliure tot, i se'm limita molt.
3: I cercaviles, i no sé què, i tal, però... I els teatres, bueno, algú uns fins i tot tenen l'aire condicionat.
4: Però, sí,
0: no,
4: però
0: massa fort. Sí, sí.
3: Però és com a acceptar fer una petita renúncia, com la gent se'n va a la platja en lloc del teatre i no m'agrada.
0: No, i d'això és veritat que s'ha de canviar. Bel, aprofitant la falca publicitària per parlar del Bopass, tot el que ens ve damunt.
4: Uau, wow, vamos.
0: La cara que m'has posat, ui, ara me dirà, no?
5: Jo ja... Ara s'ha canviat de capa.
4: No, sí, exacte.
0: Vinga, el capell...
4: Res, no, moltes ganes, el Bopat, 6a edició, també un festival tan petitó, que l'estimam molt, hem fet amb molt d'amor, i que també estem com molt contents des d'OVNI Presents d'aquesta fita. Res, començàvem demà en inauguració, l'hem hagut de moure d'allò perquè plou, això ha estat un tema avui de matí, a gestionar, i res, divendres ve Cyrano, coproducció de l'estat principal... Dissabte tenim l'estrena de la lectura dramatitzada del Caire de les Campanes, un text que Alexandra Ballester va morir sense veure escenificat i que per fi hem aixecat gràcies a la col·laboració del Teatre Principal de Palma. I diumenge així es caramellet a la Cloenda en 39 graus a l'ombra, dirigit per Carme Serna, de Rata Cultura. I res, convidar-vos a venir a passar una bona estona al Bopass, a cases, famílies...
0: Hi ha un vermut també dissabte,
4: hi ha un vermut fantàstic, sí, ens sorpresa, és que clar, m'he deixat coses. També hi ha una infantil de Miatragos Teatre, tenim una sessió de pensament...
3: Miatragos en valenciano.
4: Sí, sí, en lluís valenciano. I res, convidar-vos a venir. Mirar Instagram, el Bopass, arroba el Bopass Fest, que està allà tot.
0: El Bopass, que és a poble al revés, per si algú encara no...
4: Sí, és molt imaginari d'Alexandra Ballester, poètic, i res, molt contents, la veritat.
0: I de no fluixeu tampoc, val?
4: No.
0: O sigui, és que tenim aquí la Fornal, el Bopass...
1: Allà ens hi trobareu.
0: De ferro, estàu generant moltíssimes coses.
5: La cultura que nostra és viva.
0: Ni tant.
5: No, de vegades no la valoran suficientment, però...
0: Falta un poquet de més suport institucional. Falta publicitat, una darrera santa. Es falta aquest suport, però el talent hi és, i la feina, també. Moltes gràcies, Bel, Toni,
4: per estar aquí. Moltes gràcies per acollir-nos avui.
0: I, Cristina,
1: moltes gràcies.
0: Ja xerrarem.
1: Ja xerrarem.
0: Tenim tantes coses en marxa. Sí, que potser la setmana que ve tornes a estar aquí.
1: Ja us anem contant coses.
0: Javier, gràcies.
3: A vosaltres.
0: I, entretant, arriba el cranc. De fet, ja és aquí també un festival enorme que se fa a Menorca, però també té aquest spin-off a Mallorca, que cada setmana ple d'actuacions. Per exemple, Maika Makoski aquest dissabte amb una actuació, com sempre, des de Maika Makoski, espectacular, però és que a més és en Desvaluar, per tant, imagineu-vos també el lloc. I a més sentim ara un tema nou, de Maika Makoski, i amb això ens acomiadem per avui. Demà més, a partir de les 6, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Yes.

0: Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que l'antivirus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos i la resta partiran amb el creuer d'aquí a manco de mitja hora cap a les Canàries, on està previst que dissabte desembarquin a un port de Tenerife per ser repatriats als seus països, sempre que el seu estat mèdic ho permeti. Els 14 espanyols seran examinats a l'arxipèlag i llavors traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Tant el govern de l'Estat com el cap de Vigilància en Salut Pública, les Illes Balears, Ramon García, assegura que la situació és complicada, però que la transmissió està controlada.
2: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que ho tinguessin, doncs estem preparats perfectament de prendre els protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
0: En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals, una crisi que han enfrontat l'executiu de l'Estat i el govern autonòmic de les Canàries, ja que el president, Fernando Clavijo, no vol acollir el creuer. Tot d'una ho ampliem els dimecres, dia 6 de maig, i avui l'Ajuntament de Palma ha donat 5 dies hàbils a les persones que viuen a l'antiga presó per anar-se'n de manera voluntària. Cristina Bausà, bon vespre.
3: Bon vespre. Ho fa després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el procediment, al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, que són unes 200. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble, reitera, davant unes condicions d'insalubritat.
0: I serem en directe, ja que entre avui i demà els tècnics els han de notificar aquest nou termini. I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
3: Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats.
0: I les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros.
3: Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors, com Joan Mateu, de Mateu Export, asseguren que són insuficients per cobrir costos de producció.
4: Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut una seqüència de vent tan continuades i tan destructives.
0: I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella a Escoi d'en Rabassa, a Palma, a final de l'any 2024.
3: L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona. Un jutjat penal de Palma considera provat que la va maltractar físicament i psicològicament durant 15 anys. La dona va denunciar els fets un mes abans de la seva mort.
0: Això quan s'eleva el total de víctimes per violència masclista enguany a 19.
3: Això després de confirmar-se com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 56 anys a Tenerife i incorporar-s'hi l'assassinat d'una altra dona de 58 anys a Tarragona, que va ser el mes de març.
0: I en els esports, el Reial Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que passa per guanyar diumenge Son Moix, en la que serà la primera de les 4 finals que els queden als vermells. El capità Martin Valiant protagonista avui al programa Esports 3 d'aquesta casa, s'ha mostrat confiat que l'equip sumarà 3 punts contra el Villarreal i parla de concentració màxima per superar els 4 obstacles que resten. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal, ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions, que jugarà divendres contra l'Étoile Lavallois. I en tennis, Jaume Munà ha quedat eliminat del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-16-1.
0: I avui ha estat un dia marcat per estones de sol i també per la pluja a molts d'indrets de les illes d'Ànica Pó. Bon vespre, una barrombada que ha afectat zones de Calvià.
6: Bon vespre, sí, principalment a Calvià. De fet, hem recollit fins a 41 litres de metre quadrat al polígon de Sant Bugadelles, o 34 a Palma Nova. També uns ruixats que han afectat altres indrets de l'interior de Mallorca, per exemple, a Vilafranca de Bonany també superàvem els 24 litres i a Palma fins i tot han arribat a fregar els 20. Una inestabilitat que, atenció, demà ha de continuar. De fet, demà tindrem un cel bastant més carregat que avui. Serà un dia en què els iguls seran protagonistes i serà a partir de migdia en què les plogudes poden tornar a aparèixer. Poden tornar-se localment intenses, però la seva afectació, pensam, serà bastant més extensa que avui. Avui ha plogut localment, pensam que demà ho farà de manera una miqueta més general. També notarem que les temperatures poden caure qualque grau, tot i que això no serà un canvi molt significatiu, i el vent bufarà moderat, bufarà de llevant.
0: I, Dani, aquesta inestabilitat que ens comentes, fins quan podria durar?
6: Bé, sembla que encara podríem tenir un temps variable pel que queda de setmana més enllà de demà, sobretot en vista dissabte. Sembla que es podrien reactivar algunes plogudes. No faran ni molt manco, per ventura a partir de diumenge sí que podríem començar a notar com el cel torna a destapar-se i tenim una situació més tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. I en temps de cultura destacam el relat de l'Oscur, una conversa que tindrà lloc demà al JUB d'Esbaluart, Museu de Palma, entre l'escriptora russa Anna Starobiec, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna, i Lucia Pietrelli serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Hem arribat a les 7:07.

0: Pendents que el creuer que transporta persones afectades per l'antivirus comenci a fer la travessia prevista d'aquí a més de mitja hora i atracar dissabte al port de Granadilla de Arbona, Tenerife. Allà desembarcarà tots els passatgers que queden, que seran traslladats als seus països de residència. Els 14 espanyols aniran a un avió a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Gómez d'Ullà fins que superin la quarantena preventiva. Una decisió que ha generat un xoc entre institucions, mentre que el govern espanyol ho defensa, l'executiu autonòmic de les Illes Canàries els acusa de deslleialtat i el Cabildo Insular de Tenerife demana que es paralitzi aquesta operació.
1: El darrer balanç es parla de fins a 8 casos confirmats en proves de laboratori, entre els quals hi ha 3 persones mortes i 2 més ingressades en estat crític a Johannesburg i als Països Baixos. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha confirmat l'evacuació cap als Països Baixos dels 3 passatgers simptomàtics que quedaven a bord, entre ells el metge del creuer, que és un britànic que va estar a punt de ser atès d'urgència a les Canàries, donada la gravetat del seu estat. Una vegada la resta de viatgers arribin a Tenerife, els estrangers seran repatriats si l'estat mèdic de cada un ho permet.
2: Con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
1: Per cert, que un dels avions que repatria a 2 dels pacients contagiats han fet escala a Gran Canària perquè el Marroc s'hi ha negat. Delegació de govern assegura que durant l'estància a l'aeròdrom ningú pujarà ni baixarà de l'aeronau.
0: L'evacuació del creuer i el trajecte que ha de seguir ha generat polèmica i ha generat diferències.
1: La vicesecretària de Sanitat del PP, Carmen Funes, diu que és inacceptable que s'hagi generat aquesta confusió i afirma que en una crisi sanitària la claredat ha de ser essencial. Per part seva, el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mònica García de deslleialtat institucional i lamenta que se'ls hagi exclòs de la reunió d'avui de matí amb el govern espanyol.
3: Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, 3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
1: Clavijo assegura que no tenen preparat cap protocol per atendre possibles afectats ni cap petició formal per preparar un dispositiu especial. A més, posa en relleu que el principal hospital de Tenerife, el de la Candelària, només té una plaça habilitada per atendre casos perillosament contagiosos.
0: Respecte a aquest assumpte, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explica que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
4: En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
0: I enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que només es contagia per contacte directe o estret amb els fluids dels rosegadors o bé per inhalació de partícules dels seus excrements.
1: En el cas de la variant amb què s'han contagiat els passatgers, l'Andes es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients molt tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública, Ramon García, assegurat que la transmissió està continguda i que s'estan seguint els protocols establits. Explica que l'antivirus no es comporta com el coronavirus, que no es transmet per via respiratòria. Generalment es manifesta amb un quadre pseudogripal, tot i que algunes varietats presenten altres símptomes.
5: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
1: Es tracta d'un patogen pràcticament desconegut a la Mediterrània, però molt freqüent a Sud-amèrica, l'Àsia i el nord d'Europa.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I pendent també avui de l'antiga presó de Palma, on ha començat oficialment el termini de 5 dies hàbils que ha donat l'Ajuntament perquè les prop de 200 persones que hi viuen abandonin les instal·lacions de manera voluntària. El consistori ja ha rebutjat les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament i adverteixen que si dilluns continuen dins el recinte, iniciaran la via judicial forçosa per recuperar l'immoble. A l'antiga presó de Palma hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Hi ha moviment ara mateix?
6: Bon vespre. La veritat és que hi ha poc moviment aquí a l'antiga presó de Palma, probablement perquè la pluja que cau en aquesta hora fa que moltes de les persones que hi viuen prefereixin quedar-se resguardades dins les instal·lacions. De fet, més enllà de la presència policial habitual d'aquestes darreres setmanes, no es veu gaire activitat. Tot això, avui és un dia important perquè ha començat oficialment aquest termini de 5 dies hàbils perquè les persones que viuen a la presó abandonin l'espai de manera voluntària. L'Ajuntament insisteix que el desallotjament respon al mal estat de l'immoble i als problemes de seguretat i insalubritat. Escoltam a Llorenç Bausà.
7: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
6: Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Són Busquets, alerten que el problema no desapareixerà amb el desallotjament perquè moltes de les persones que hi viuen es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat. Bial González és el seu president.
8: No resolvem el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres, la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, es sabe que aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
6: I precisament també aquesta és la preocupació que expressen algunes de les persones amb qui han pogut parlar. Avui molts asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
9: Para salir del cárcel, pero que es para 5 días para salir del cárcel. No sabes dónde vives, para ahora dónde vives, no sabes.
6: Les properes hores, doncs, seran clau per veure si alguna persona accepta les alternatives residencials que ofereix l'Ajuntament o si, finalment, el procés acaba en mans de la justícia a partir de dilluns.
0: Gràcies, Victòria. No deixant de parlar de Palma, perquè els bombers i els tècnics de l'Ajuntament fan feina per determinar el grau d'afectació de l'edifici del barri de Foners, que després ahir va patir un esfondrament del terrat. De moment, els veïnats de l'edifici encara no poden tornar a casa seva.
1: Els bombers i els tècnics de l'Ajuntament de Palma han visitat l'edifici i elaboraran un informe pericial que determinarà quan podran tornar a casa els veïnats. Un dels afectats, que ha estat reallotjat, és Miquel Domingo. Viu al pis de la planta 8a, on va passar per ull la coberta, i explica que mesos enrere havia detectat alguns cruis a casa seva.
10: És veritat que el de baix meu va tindre problemes, que el van tindre que apuntalar. Jo li vaig comentar a la comunitat, me van enviar una empresa, no sé, uns tècnics, i fa 2-3 mesos jo li vaig ensenyar cruells petitons, però cruells dintre la casa, i jo això ho havia dit a la comunitat.
1: El portaveu adjunt de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, no ha confirmat si l'immoble ha passat o no la inspecció tècnica obligatòria.
7: En aquest moment no estic en consideració o no estem en consideració, donat que estem en plena execució de, diguéssim, de les esbrinacions que han duit a terme aquest esfondrament, que és el que l'ha causat i si o no ha passat aquestes inspeccions.
1: 34 persones han estat reallotjades per aquest esfondrament i els serveis socials de Cort s'han fet càrrec d'11 persones que no tenien alternativa habitacional.
0: I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Maó i molt d'anys d'inactivitat del consorci que l'ha de preservar, avui s'ha anunciat que reactiva aquest organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir, Axel Camarasa, la seguretat de l'entorn.
11: S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginne Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
12: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber, a partir de ese momento, a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también, pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
11: A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batle és Héctor Pons.
13: Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
11: A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
0: I en successos... S'investiga la mort d'un jove britànic a Santa Margalida. El cos ha estat trobat avui matí i el cas està a mans de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
1: La policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i amb signes de violència. Ha estat a l'interior d'un habitatge que, segons sembla, tenia llogat la víctima. De moment, però, no s'ha pogut esclarir si és un resident o si es tracta d'un turista. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït al voltant de les 7:30 del matí, després d'una llarga nit de festa. Està previst que en les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicat alguna tercera persona.
0: I quatre ciclistes han resultat ferits lleus en una col·lisió amb un cotxe a la carretera vella de Bunyola, a Mallorca.
1: L'incident ha passat a la MA-2031 a l'altura dels serveis educatius de la Fundació Espace després d'una col·lisió frontolateral amb un turisme. S'han vist implicat un vehicle i quatre bicicletes. Els ciclistes, com dèiem, han patit ferides de caràcter lleu. El conductor, que ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia, n'ha sortit il·les.
0: I en plena de tribunals... Està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella a Escoi d'en Rabassa Palma a final de l'any 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona.
1: Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. La sentència recull diverses situacions de violència i de control de la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar els fets un mes abans de la seva mort. L'home està acusat de mort violenta i serà jutjat a l'octubre.
0: I la policia local de Palma ha detingut un home per suposadament haver retengut la seva parella a casa. Els fets s'han conegut avui, però varen ocórrer dilluns passat al capvespre.
1: Els agents varen ser alertats per part dels veïnats de l'immoble que una persona estava llançant objectes per la finestra de l'habitatge. L'home, de 67 anys, va impedir en un primer moment l'entrada dels agents al domicili, la qual cosa va obligar els bombers a intervenir-hi. La persona va ser finalment detinguda, acusat de coaccions en l'àmbit familiar.
0: I s'eleva de nou el total de víctimes per violència masclista a l'estat espanyol enguany. Avui s'ha confirmat com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 57 anys a Tenerife. El presumpte autor que roman detingut és l'exparella de la víctima i no constaven denúncies per maltractament contra ell.
1: Feia dues setmanes que s'havien separat i aquesta matinada l'home hauria entrat al domicili de la víctima, que està ubicat al municipi de Santa Úrsula, on també ha ferit a la mare d'ella, qui en aquest moment roman hospitalitzada en estat greu i que ha hagut de ser intervenguda. També s'ha confirmat com a violència de gènere l'assassinat d'una dona de 58 anys a Tarragona el 17 de març. Recordeu que el 016 és el telèfon d'assistència a les víctimes de violències masclistes. És de franc i no deixa rastre la factura telefònica. Això sí, s'ha d'esborrar de l'historial de telefonades d'alguns mòbils.
0: I amb totes les versions recopilades, la Guàrdia Civil investiga la presumpta agressió homòfoba ocorreguda dissabte a Sant Ferran a Formentera. Ha de determinar si es tracta d'un delicte d'odi o d'una baralla per altres qüestions.
1: La víctima, en Tomàs, que ja ha rebut l'alta hospitalitat, l'àrea ha explicat a IB3 que tot va començar quan es feia una foto davant el cartell de l'obra de teatre Entre pares que ell mateix protagonitza.
14: Encima maricones, y el otro dice no te preocupes que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás a toda velocidad con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco y solo sentía los golpes que caían.
1: Després de l'agressió va anar al metge, però no va voler quedar ingressat perquè la seva intenció era poder protagonitzar l'obra de teatre. Una vegada a Eivissa va tornar a l'hospital i va quedar ingressat a la policlínica Nuestra Señora del Rosario.
14: Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
1: A la denúncia tampoc la va presentar una vegada als fets, sinó que ho va fer de manera posterior quan ja era la Pitiusa del Nord.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
17: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
18: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
17: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
19: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: 6 minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants. Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir l'obertura dels centres. La Conselleria d'Educació ha acordat amb el sindicat la presència obligatòria del director i també un educador o una educadora per cada 3 unitats.
1: Una mobilització estatal que compta amb el suport de la major part de les famílies. En el cas de l'escola Escanelater de Sant Lluís és la mateixa APIMA qui ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores. Un gest que celebren des del centre. Eva Bordoy n'és la directora.
20: I, de fet, des de l'Associació de Famílies, el que se'ns ha fet han organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar-nos suport a totes les educadores que estem en el centre de les Canaletes.
1: A més de la vaga, la plataforma Menorca 03 ha convocat una manifestació demà a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. La mobilització també es farà de manera simultània a Palma, a la plaça d'Espanya, i a Eivissa, a la plaça de Vara de Rei de Vila.
0: I qui ha donat per acabada la vaga és el Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma. Gairebé tots els alumnes han tornat avui a les aules després de setmanes de protesta per la presència al centre de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar a un menor l'any 2021. Educació assegura que, tot i que està en marxa una reforma que ha de permetre la inhabilitació del docent, no estarà enllestida aquest curs.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, lamenta que el projecte de modificació de la Llei de la Infància aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts implica una modificació profunda de la llei i no el canvi puntual que sol·licitava Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament. Diu que això alentirà el procés i demana tirar endavant la proposició de llei del PP que implica únicament aquesta modificació concreta i que ara es tramita al Parlament amb unanimitat política. Creu que si s'aprova abans del juny i s'envia al Congrés, podria estar en vigència per a l'inici del curs que ve.
21: Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
1: El catedràtic de Dret Constitucional de la UIB, Sebastià Rubí, reconeix que la modificació de la llei d'infància serà un procés llarg.
22: Els tràmits que s'han de fer ara per en el final per arribar a tenir una modificació de la llei són llargs i duren bastant de temps. No és una modificació ràpida. Podria donar-se el cas que s'ha acabat la legislatura i el projecte de llei no hagués entrat en vigor.
1: Mentrestant, Educació insisteix que el marge de maniobra que té és limitat, ja que el docent no ha estat inhabilitat per exercir la docència. El president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, i Miguel Palou, un dels pares del centre, demanen cercar vies per evitar que Roldán tingui contacte amb l'alumnat.
2: Creiem que hi ha arguments d'alarma social i de seguretat dels menors que permetria aquesta reubicació d'aquesta persona en funcions docents, però sense contacte amb menors d'edat.
3: I pot solucionar la conselleria, i no vol, i tot és Madrid, Madrid, Madrid. Però la conselleria té competències. Hi ha vies que, no sé com ens varen dir, que no s'han explorat mai i que ells no volen explorar perquè és molta feina.
1: L'alumnat ha tornat avui a les aules, excepte els del quart de primària, que tenen Roldán de tutor. Tot i això, han continuat els actes de protesta avui. Tant les famílies com els infants s'han vestit de negre.
0: I el curs que ve es tornarà a ampliar l'oferta de formació professional a les Illes Balears. Hi haurà cicles nous a tot l'arxipèlag, 25 en total, i Educació preveu també un increment important de certificat professionals.
1: En els cicles formatius hi ha novetats, des dels graus bàsics fins als superiors. S'amplien estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les Illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria i en atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
4: I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades, i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
1: A Menorca i a les PTUs et s'amplia l'oferta d'FP relacionada amb l'activitat física, els serveis sociosanitaris i l'animació socioesportiva. Per fer front a l'increment de cicles, es contractaran 56 docents i, paral·lelament, també s'amplien els certificats professionals. N'hi haurà d'haver 200 a 56 centres educatius. La directora general d'FP, Maria Isabel Sales, ha destacat el de construcció en pedra en sec.
23: S'ofertarà per primera vegada a les Illes Balears a través del centre politècnic i tot se farà a la instal·lació de Raixa.
1: El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per matricular-se als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a dia 21 de juliol.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El creuer afectat per l'antivirus ha salpat des de Cap Verd cap al port de Granadilla de Arbona a Tenerife, on s'espera que la resta de passatgers que hi queden desembarquin dissabte.
2: Els 14 espanyols seran examinats a les Canàries i traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Mentrestant, la resta, si l'estat mèdic de cada un ho permet, seran repatriats als seus països. Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos, un trasllat que, com ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, es farà complint totes les garanties.
3: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
2: En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals. Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que l'antivirus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria.
1: L'Ajuntament de Palma dona 5 dies hàbils a les persones que viuen a l'antiga presó per anar-se'n de manera voluntària.
2: Ho fa després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el procediment, al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, que són unes 200. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble, reitera, davant unes condicions d'insalubritat.
1: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
2: Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats. En el cas de l'escola Ses Canaletes de Sant Lluís, la PIMA ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores. Eva Bordoy n'és la directora.
4: Hem organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar nou suport a totes les educadores que estem en el centre de Ses Canaletes.
1: Les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros.
2: Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors, com Joan Mateu, de Mateu Export, asseguren que són insuficients per cobrir costos de producció.
5: Seguro que ayuda, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
1: I les festes de Sant Joan ja tenen un cost de 700.000 euros per Ciutadella.
2: Molts de ciutadans desconeixen la xifra, però l'Ajuntament vol posar llum al cost econòmic i també humà d'una de les celebracions més emblemàtiques i multitudinàries de Menorca. Precisament en aquests moments comença a Ciutadella una xerrada organitzada pel consistori a la sala multifuncional oberta al públic.
1: En parlarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
1: I Marta, començant parlant del Reial Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència.
6: El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que exigeix guanyar diumenge a Son Moix, en la que serà la primera de les 4 finals que els queden als vermells. El capità Martin Valiant, protagonista avui del programa Esports 3, s'ha mostrat confiat que l'equip sumarà 3 punts contra el Villarreal i parla de màxima concentració per superar els 4 obstacles que resten. Sentim Valiant.
7: Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
6: Valiant posa l'accent a no deixar escapar punts de casa. Diumenge, l'afició Somos serà clau per aconseguir la victòria.
7: Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos nos, en casa nos ha dado un grandísimo empujón, nos ha ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los tres puntos.
6: Y del Villarreal, tercer a la clasificación, Valiant destaca això.
7: Es un equipo que juega muy bien, tiene muchísima calidad, sobre todo medio campo y de tres cuartos para arriba tienen

0: A Primera Federació, l'UD Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules. L'UD, que és novena quan falten tres partits per al final i que pot assegurar la permanència aquest cap de setmana, té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo parla de ser ambiciosos en aquesta recta final.
1: Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que, de que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí, y bueno, y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
0: I els que volen jugar contra l'UD la pròxima temporada són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens a Primera Federació. L'equip blanc i blau jugarà finalment diumenge a les 7 del capvespre i no a les 12 del matí, com estava previst. Els de Luis Blanco visitaran el Corusho gallec, contra qui el jugador Jaume Pol espera poder complir el somni de l'ascens.
2: Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tanta afició, club, jugadors, cos tècnic, mos mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
0: Diumenge, tant el Corusho Atlètic Balears a les 7 del vespre com el Numancia Poblense a les 12 del matí els podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Més futbol, perquè a la Champions no hi haurà representant espanyol a la final. L'Atlètic de Madrid va perdre per 1-0 contra l'Arsenal ahir a l'Emirates Stadium en la tornada de les semifinals i es queda així a les portes d'una nova final. Sentim l'entrenador de l'equip madrileny, el Cholo Simeone.
3: Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz. Siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
0: I avui l'Arsenal coneixerà el seu rival a la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. A l'anada, recordem, s'imposaren els francesos per 5-4. I demà serà el torn del Rayo Vallecano, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference League al camp del Racing d'Estrasburg. Recordem que en el partit d'anada el Rayo es va imposar per 1-0. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions de divendres contra l'Étoile Lavallois. L'equip mallorquí, que ja ha recuperat l'equipatge que no va arribar a Pézzaro, vol aixecar diumenge el que seria el seu quart títol d'Europa de manera consecutiva. Sentim el jugador del Palma, Fabinho.
4: Ya imagino ya con la cuarta. Bueno, sí, es siempre histórico, por eso tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar, porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
0: La semifinal entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Étoile Lavallois la podreu seguir en directe divendres a les 8:30 del vespre per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En voleibol, després de 3 anys i una temporada històrica, Alexis González diu adeu al Conet de Balear Manacor. El tècnic argentí parteix en direcció a Montpellier després d'haver aconseguit el primer títol de la història del club manacorí. Un adeu no desitjat. Sentim Alexis.
5: Nada, uno tiene que también saber el futuro de la familia, un montón de cosas, ¿no?, que hay detrás. Y por eso decidí lo de Montpellier, pero a mí me hubiese gustado quedarme bastante tiempo acá.
0: I acabam amb 12 punts. D'una banda, en tennis, Jaume Munar ha quedat eliminat del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-16-1 amb uns parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. I en ciclisme, a la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines han completat els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. D'una banda, Mavi Garcia ha acabat a la 12a posició, mentre que Marina Garau ha arribat a la meta 7 places per darrere, 19a. A la general, ara Mavi és 12a i Marina puja a la posició 7.
6: Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
8: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
9: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
8: Ballam pels més de 1.500

0: quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Les indemnitzacions previstes pel danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros. Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors asseguren que no és suficient per cobrir costos de producció.
3: En total, els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara ja s'han abonat més de 400.000 euros en indemnitzacions, als quals se sumen 200.000 euros més encara en fase d'estimació. Unes ajudes, però, que segons Joan Mateu, de Mateu Export, no arriben a cobrir els danys ocasionats.
4: Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que vam tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
3: Durant la campanya de 2025, 63 agricultors varen contractar aquesta assegurança amb ajudes públiques que varen cobrir prop de 65% del cost de la prima. Actualment, el suport públic gairebé arriba al màxim del 70% permès per la normativa europea. Tot i això, el sector reclama més ajuda per part de l'administració.
2: I la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat exigeix a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. Aquest és un dels 10 punts que han aprovat la majoria del PP en aquesta comissió i que ara elevaran el ple de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva.
3: És l'eina del PP per pressionar el govern estatal, que ara mateix fa feina per modificar el reglament de costes. De moment es planteja obligar a licitar les concessions amb concursos públics i posar fi a les pròrrogues automàtiques.
2: A més, els consellers de diverses comunitats del PP que donen a la mà, entre elles les Illes Balears, han comparegut avui a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori.
3: El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan, diu, la inversió que fa després l'Estat és mínima.
5: Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el cánon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio i su inversió.
3: El govern estatal ha optat per modificar el reglament general de costes mitjançant un reial decret, un fet que critica el PP, que defensa que s'hauria de fer a través d'una reforma legislativa. Creuen que si no es fa així és perquè el PSOE no té prou majoria per tirar-la endavant.
2: Aquesta qüestió ha provocat molt de renou, sobretot a Menorca. La delegació del govern, però, avui ha aclarit que no hi ha cap modificació als paràmetres de càlcul del cànon d'ocupació de domini públic marítim o terrestre per part de la demarcació de costes.
3: La directora insular de l'administració de l'Estat a Menorca, Clara Mayans, assegura que Costes no repercuteix aquest cànon al ciutadà, sinó que ho paga l'empresa adjudicatària que obté beneficis econòmics per l'ocupació del domini públic. Mayans ha fet aquesta petició als ajuntaments amb rerefons polític.
6: Demanarien als alcaldes que anessin aquest alarmisme dia darrere dia, que no alimentin aquesta confrontació amb el govern d'Espanya i que es dediquin a altres temes que creuen que són més importants i potser és que volen defensar uns interessos que no són els de la ciutadania.
3: Segons delegació, aquest càlcul té en compte des de fa anys el valor cadastral dels terrenys limítrofs, com la resta de criteris sobre els quals s'extreu periòdicament l'import final. A més, especifiquen que els ajuntaments exerceixen únicament de recaptadors d'aquest cànon que és repercutit íntegrament a l'empresari a qui s'adjudica l'explotació d'aquesta ocupació d'espai públic per a la iniciativa empresarial.
2: I el professorat que no acrediti el coneixement del català podrà ser funcionari de carrera en places de molt difícil cobertura. Era una exigència de vots que ha acceptat el PP, que s'ha introduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que es tramita al Parlament.
3: Per a l'esquerra és un atac sense precedents al català. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
7: Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en Escorrellengo, castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
8: No són els atacs de Vox, sinó el que ens preocupa és que el PP assumeix aquest discurs. I està clar, no sé ara què dirà el senyor Sagreras, però un no pot fer vídeos parlant en positiu del correllengua i després fer un atac llengua.
3: Manuela Cañadas, de Vox, celebra que canvi com una victòria, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, assegura que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català.
9: Los docentes no pueden escasear por culpa de las imposiciones lingüísticas. Hay especialidades que no se cubren. Hay plazas vacías en aulas de Baleares porque los requisitos de catalán ahuyentan a profesores cualificados.
10: No serán funcionarios de carrera en plaza definitiva amb una plaça que no és en propiedad. Y cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
2: Fa uns minuts que ha començat a Ciutadella una xerrada organitzada pel consistori per explicar quant doblés costa organitzar les festes de Sant Joan. Molt més del que pensen els ciutadans. Gemma Carrasco.
11: Molts ciutadans en desconeixen la xifra. N'hi ha que es queden curts i d'altres que s'hi aproximen.
12: No sé, 8.000?
13: Pues yo diría tal vegada 120.000 euros.
12: Un 100.000 tapada.
14: Es un asunto que no había pensado mai.
15: Yo creo que rodea los 500.000 euros por ahí.
16: Medio millón a lo mejor yo le pondría, así a lo humilde.
11: El mig milió s'acosta a la realitat, però encara va més enllà. Són prop de 700.000 euros, segons explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
17: Només de l'àrea de festes. Aquí no hi ha complements per hores extres o la feina que fan el personal de l'Ajuntament i extres que surten i que al final s'acaben pagant dels serveis de policia o d'altres bandes.
11: Una xifra que inclou seguretat, assistència sanitària, assegurances, logística i també molta feina invisible, com la de la brigada municipal.
2: I a la platja de Sant Tomàs, es mitjon gran, només hi queda oberta una de les tres passarel·les d'accés a l'Arenal. Fa uns mesos es va tancar la primera, que va quedar malmesa per un temporal, i ara la caiguda d'una turista ha obligat a tancar la segona. Fa uns dies que una turista britànica de més de 70 anys va caure mentre utilitzava les escales d'aquesta segona passarel·la, la qual ja hi faltava un escaló, va patir un traumatisme al cap i va requerir punts de sutura.
3: És la segona passarel·la que es clausura en aquesta urbanització després que el temporal de principi d'any també deixés malmesa l'única rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest primer cas, Costes explica que el començament de les feines és imminent, ja que l'actuació estava prevista per a finals d'abril o principis de maig. Onofre Obrador és el socorrista responsable de la platja de Sant Tomàs.
18: Va ser la primera accidentada de seguir tenint constància per culpa de l'estat de les passarel·les d'enguany. Aquí a Sant Tomàs no havia passat mai que estigués tan deteriorada la platja. Qualsevol persona que s'ofresqui d'una incapacitat o d'algun defecte motor que no pugui que l'impossibiliti caminar com qualsevol altre no pot accedir en aquesta platja.
2: I el sistema d'intel·ligència turística del Consell d'Eivissa preveu que l'inici de la temporada a l'illa tingui una evolució positiva i amb capacitat de creixement en les pròximes setmanes.
3: El Consell ha explicat que la programació aèria sobrepassa les 600.000 places cap a l'illa, gairebé un 5% més que l'any passat. En total hi ha previstos 3.500 vols en connexions amb 12 països i 49 ciutats. Quant a la demanda, estimen l'arribada de més de mig milió de viatgers amb una ocupació del 84%. A més, les dades indiquen que s'han fet més de 10 milions i mig de cerques per viatjar a Eivissa.
2: I a Menorca, el GOP ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. Serà dia 13 de juny al capvespre a la plaça de la Biosfera de Mó, on hi ha la seu del Consell Insular de Menorca.
3: Els ecologistes consideren que l'illa s'està quedant sense aigua i sense cases per viure. Critiquen que l'administració insular no apliqui la limitació a l'entrada de vehicles i que el fet de ser una reserva de biosfera serveixi només per fer més promoció turística.
2: 9 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Ha quedat vist per a sentència el judici del cas Mascaretes. El fiscal del judici, Alejandro Luzón, no dona crèdit a la declaració que va fer el presumpte comissionista Víctor de Aldama i diu que el president espanyol Pedro Sánchez no era el número 1 de la presumpta trama corrupta, tal com afirma sense proves l'empresari.
3: El fiscal considera que Ábalos i l'empresari tenien un pacte tancat i privilegiat per la compra-venda de mascaretes.
19: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
3: La Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, de 9 anys i mig per a l'exassessor Coldo García i 7 anys per a Aldama, tot i que s'ha obert a rebaixar la pena del comissionista per col·laboració amb la justícia. Els tres acusats podran fer ús de la paraula en la darrera sessió i dirigir-se al tribunal en aquesta sessió que, com deien, s'ha celebrat avui.
2: I encara els tribunals, el cap del gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmat que la parella de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, li va enviar la fotografia dels dos periodistes del País que investigaven sobre el pis de l'empresari i que ell mateix va difondre en un xat.
3: També va enviar les dades personals dels comunicadors, ho ha declarat avui en seu judicial per la suposada revelació de la identitat dels periodistes.
20: Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. O sea que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
2: I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya durarà 7 dies, arribarà a dia 6 de juny a Madrid i el viatge inclourà escales a Barcelona, on anirà a la presó de Brians, a Gran Canàries, on farà aturada al port d'Arguineguín, i a Tenerife dia 12 tornarà cap a Roma.
3: La seva agenda política inclou reunions amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i amb els reis. També farà una aturada al Congrés dels Diputats, on pronunciarà un discurs. De fet, serà el primer papa que parli en la cambra baixa.
2: I el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepta el pacte. Per contra, diu que si Teheran dona llum verda a l'entesa, acabaran en l'operació Fúria Èpica, també que llevaran el bloqueig naval.
3: El règim dels ayatolàs, per part seva, diu que encara estudien la proposta i una vegada avaluada la traslladaran al Pakistan, que fa de mediador. Tot això enmig d'una treva que es torna a veure amenaçada. El cap de l'exèrcit d'Israel avisa que estan preparats per tornar a atacar l'Iran i que tenen una llista d'objectius per abatre en cas que la guerra es reprengui.
2: 6 minuts per les 8, moment per la cultura.

0: És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com la reina del terror rus. Fins i tot la Stephen King russa. Parlam d'Anna Starobiec, exiliada a Barcelona, d'ençà de la invasió d'Ucraïna. És també periodista, guionista de cinema i televisió i una de les convidades de la COM, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es posa en marxa avui. L'escriptora parlarà sobre El relat de l'oscur amb Lucia Pietrelli serà demà a les 7 a l'Aljub Desbaluart Museu Sandra Martínez.
1: La guerra d'Ucraïna va descol·locar la seva vida. Era a Geòrgia i després ja no tornà a Rússia, ella i la seva família hi quedaren, allà hi havia estat temporades de petita, i confiaven que el conflicte acabaria aviat. Però no va ser així, i conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, s'exilià a Barcelona. Allà els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on afirma la censura ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president, no es poden haver personatges LGTBI Club Plus, no es pot parlar de guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els seus llibres, fins ara èxits de venda, creu que no es podran llegir més. No està prohibida, però és, diu, qüestió de temps.
2: I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
1: Els seus relats, la majoria de la seva projecció, no són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó un poc de les dues coses. El seu darrer llibre, una novel·la, El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'acaba de publicar en català per Mai Més. Fou, però, amb el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiogràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenien cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema. S'instal·laren fins i tot canvis, però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
2: Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field, and I'm afraid that there'll be the regress.
1: La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani, la COMA, que des d'avui i fins dissabte debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Mariana Enríquez, Ampar Moliner, Desiree de Fez o Carlota Gurt.

0: I comença el compte enrere perquè Sóller aculli el Firó i demà s'investiran Lina Sant Pol Bisbal i Sílvia Arbona Sant Pol com a valentes dones d'aquest 2026.
1: L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu del municipi i en aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes enguany a càrrec de Patricia Eugenio Dons.
0: Un Firó que se celebrarà dilluns que ve, dia 11. I el Festival Internacional de Música de Deià a Terra, per primera vegada a Menorca.
1: Dissabte ofereix un concert preludi amb el saxofonista Rodrigo Vila i el pianista Alfredo Oyagüez a la Cavatina de Mó. El programa oferirà un viatge musical que uneix música popular i bandes sonores de cinema amb peces de compositors reconeguts com Manuel de Falla, Ennio Morricone, John Williams i Astor Piazzolla, entre d'altres.
2: On y va, on y va, on y va. Métier fou, métier fou, métier fou.
0: I atenció si esteu interessats, perquè el govern ha convocat els premis del certamen Art Jove d'enguany, que inclourà una desena de categories, entre les quals hi haurà la de millor discjòquei.
1: Es destinaran 88.000 euros en premis a banda del cost de la publicació de les obres i de les actuacions dels guanyadors. Les inscripcions al certamen estan obertes fins dia 31 de maig i els participants han de tenir entre 16 i 35 anys.
2: Que

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 6 de maig, en què el creuer afectat per l'antivirus ja ha salpat des de Cap Verd cap al port de Granadilla de Arbona, Tenerife, on s'espera que la resta de passatgers que hi queden desembarquin Maria Eugènia Kegles dissabte.
1: Seran examinats a les Canàries i traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Mentrestant, la resta, si l'estat mèdic de cada un ho permet, seran repatriats als seus països. Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos. Un trasllat que, com ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, serà segur.
2: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
1: En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals.
0: Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que aquest virus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria.
1: El cap de la Vigilància en Salut Pública, Ramon García, ha assegurat que la transmissió està continguda i que s'estan seguint els protocols establerts.
3: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que ho tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
1: Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats. En el cas de l'escola Ses Canaletes de Sant Lluís, la PIMA ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores. Eva Bordoy n'és la directora.
4: Hem organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar-nos suport a totes les educadores que estem en el centre de Ses Canaletes.
0: Per demà a les 6 de l'hora baixa estan convocades manifestacions a la plaça d'Esbord de Ciutadella, a la plaça d'Espanya, a Palma i a Eivissa, a la plaça de Vara de Rei, com dèiem, de Vila. I l'associació LGTBI Benamits finalment celebrarà la revetlla de l'Orgull a Palma.
1: Així ho acaben de decidir els membres en una assemblea celebrada a aquesta hora baixa. Jan Gómez, coordinador i portaveu, diu que accepten la proposta de l'Ajuntament de publicar la programació de la revetlla el 8 de juny, però afegeixen 2 condicions més.
5: Exigimos una fecha límite de plazo que no pase del 15 de septiembre de este año de la publicación del contrato de Palma Educa, que es lo que garantiza que todos los centros educativos de este municipio puedan acceder a educación en diversidad sexual y de género y, por lo tanto, en educación en derechos humanos, y que el alcalde se comprometa a recuperar la cuelga de la bandera que se ha hecho los últimos 13 años juntamente con Benamics y que en la última legislatura nos han expulsado de la fachada de Cort.
0: I s'ha elevat el total de víctimes per violència masclista enguany a 19.
1: Això després de confirmar-se com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 56 anys a Tenerife i incorporar-s'hi l'assassinat d'una dona de 58 a Tarragona al març.
0: Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu-xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Anys amb tu.
1: Està dins una cova de mama, aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve.

0: Escolteu, Jordi i Xavi, vosaltres teniu por de ses altures?
1: Home, jo no li tenc por res.
0: Hola, xulo!
2: Jo sí, no, jo li tenc por.
0: Sí.
2: No te vull dir que tenc vertigen, però...
0: És vera?
2: Home, si jo m'alces, m'agafes d'una corda per, no ho sé, o fa puenting, tot això no me va bé.
0: Però, per exemple, d'unes roques no te tires.
2: A menys, si és molt alta, no, em fa por.
0: Sí?
2: Oh. No som gaire valent.
1: I tu, Ines, com ho dus?
0: Jo, beníssim, no tinc gens de vertigen, la veritat. A veure, jo sóc una terremoto, jo, per exemple, m'encanten les atraccions de parcs temàtics.
2: En aquell del ram, la forta del ram, i vas colcar?
0: Sí.
2: Sí, el bòster.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquest sí.
2: Però, jo crec que no gaire.
0: A veure, mem, idò, heu pujat o pujaríeu un globus estàtic?
2: No.
1: Jo he dit que no tinc porres, però... No me pujaria.
0: Idò, jo he pujat.
2: És vera.
0: Idò, com quedes?
2: És més valenta, és valenta, simpàtica, intel·ligent,
0: es que
2: guapa.
1: És que això de que la teva vida depengui d'un tros de plàstic, plat, no, a mi no me treus idea.
0: I un
1: no
0: poc de gas.
2: Que salsa en calor.
0: En gas, exacte.
1: A mi no m'acaba de fer.
0: Bé, en la calor que m'et a través d'un gas.
2: Bé, si això és aforada, caus com una pedra.
0: Bé. Et segur perquè tant és així que si voleu viure l'experiència de pujar un globus aerostàtic o al manco veure'ns molt a la vegada i l'espectacle que fan en el cel, ho podreu fer a octubre d'enguany perquè ja s'està organitzant a Manacor l'edició 24 del campionat europeu de globus aerostàtics.
2: No me'n bastaven les bicicletes, que ara també tindrem trànsit en el cel.
1: Ja ho val,
2: de
1: no?
2: Tot.
1: Ja ho val.
0: Bicicletes i cotxes, ja. De tot. I motos i de tot. Ja ho val, Jordi?
1: Sí, sí, jo trànsit aeri estic cansat, que són de Sant Jordi i passen avions cada 2 minuts.
2: I jo som de cada gamba, imagina't.
1: No se pot dormir.
2: Per un
0: bé, en general, jo som de tal, jo som de qual, no importa fer distincions.
2: Tu de Bunyola, que teniu a Bunyola?
0: Uf, ciclistes.
2: Bici,
1: aquí la qüestió és queixar-se. Ja
0: sí, exacte. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Xavi, Jordi, jo vos faré una pregunta íntima. Vos voleu casar qualque dia?
1: Bé, mira, darrerament aquest programa està convertint en una espècie de Sálvame. Nosaltres no som el programa. Fan moltes preguntes
0: íntimes. Voleu casar-vos o no? No intentis evitar la pregunta.
2: Jo, sí. Sí, crec que sí. A Cigles i Noves, en Cervera. Una festeta.
1: Home, jo si trobo la persona indicada, no t'ho dic que no.
0: I de segons l'associació de professionals de noces i esdeveniments, prepareu la butxaca, perquè a les Illes Balears el cost de mitjana d'unes noces són entre 20.000 i 30.000 euros.
1: I d'un cotxe.
0: Exacte.
1: Mero banco.
2: Sí. No, haurem de partida. Ja mos casarem una altra banda, no passa res.
0: No crec que surti més barat, tampoc. En tot cas, teniu en compte que heu de pensar en tot, amb els autobusos, el lloc de la cerimònia i la festa, les flors, el DJ aquell, el fotògraf, el menú, el vestit...
1: I tot el que has dit és ben car, i això només per un dia, sobretot el vestit.
0: Sí.
1: Com podem gastar-nos milers d'euros en un vestit que només dura un dia?
0: És una molt bona pregunta. I li farem a una dissenyadora que precisament vol evitar que els vestits de núvia només siguin per un dia, que siguin especials, però que se puguin reciclar una mica. Ella és na Carme Vidal. Carme, m'he vingut de xiu-xiu.
3: Ah, que bon cap és, però...
0: Com anem?
3: Va bé. Sí,
0: a veure, tu entens el disseny de núvia, més enllà de la idea que tenim tots dins el cap. En què se basen els teus dissenys? Exactament.
3: Bueno, pues conto un poc el que tu has dit, no?
0: Sí.
3: La meva idea és un poc allunyar-me un poc de tot el que estem acostumats, vale? I que també no és necessari gastar-te molt de duros, és a dir, pots cercar una cosa més senzilla o, efectivament, reciclar, aprofitar una altra peça.
0: Se poden tornar a duir d'or un altre dia?
3: Exacte. També pot dissenyar un vestit que després pot-ho perfectament en el teu dia a dia. O sigui, que no fa falta. O sigui, si tu ho vols fer, perfecte. Però que també sàpigues que hi ha altres alternatives, com, per exemple, el meu cas.
0: Exacte. Carme Vidal, dissenyadora d'aquí, de Mallorca. A més, tu vols que ses núvies s'hi reconeguin. Això vol dir que ja han dit adeu a sa pompositat?
3: Sí, és veritat que, home, a poc tot això també va transformant i tal, també a ses modes i tot això. Però sí que és veritat que cada vegada, pues, se cerca un poc més de comoditat, el tipus de celebració, de festa també ha canviat, també...
0: Com és ara? Com més, tot més distès? O...
3: Sí, més modern, més natural, també tens més opcions a triar. Abans, potser, només hi havia una opció i t'aguntaves. Ara no, ara pues, la novia també té més capacitat de decidir. I
1: com descriuries la teva col·lecció Monco? És dir, clar, per la ràdio no podem ensenyar, però com la podries descriure? Com és?
3: Bé, senzillament hauríeu de pensar que... Pensar un poc en la part rústica de Mallorca, totes les imatges que vos puguin venir, de la pagesia, per exemple, de la flora i la fauna, la col·lecció està plena d'elements, com florals... I també recordo un poc això, les nostres padrines, com anaven vestides...
0: Que guapo!
3: Sí, exacte, les teles també, més rústiques, tot això, sí.
2: I creus que això és més ara una tendència? Perquè, per exemple, a Sant Cervera hi havia una tenda de vestits de novien clàssics, ja tancat, no? Duien molt d'anys i ara de cop ha tancat. Per tant, és una tendència això, deixar aquests vestits tan clàssics i tan cars?
3: Sí, cada vegada hi ha més tendència, o sigui... Tot ha canviat, també la moda en general també ha canviat, o sigui, anar més relaxats, més còmodes...
0: Però el ritual d'anar a cercar el vestit de novia, sobretot les dones, bé, i els homes, però acompanyats de familiars, sobretot les dones, de les mares, de les predines, de les amigues, un grupet de dones...
3: Sí, sobretot...
0: No crec que hi hagi poques novies que hi vagin totes soles a cercar el vestit.
3: No, normalment venen amb la mare, que és veritat que és una peça clau, o sigui... Ella també, normalment...
0: Clau per bé o per mal?
3: No, jo diria per bé, perquè també elles ja s'han casat, segurament amb un vestit que no era ideal per elles, o millor, perquè no tenien altra opció, i, clar, no volen el mateix per la seva filla. O sigui, com que volen, pues, ja que han après, que la seva filla, pues, saben d'acabar la cosa, volen, per això, que a mi no falta que se gastin tant de duros, o que vagin més còmodes, i com que al final també...
0: L'experiència ajuda.
3: Ajuda.
2: I també
3: molt.
2: Moltes vegades han pagat una part de les noces i també volen allà un pot de...
3: Sí.
0: Això passa, Carme.
3: Sí.
0: Encara paguen ses mares.
3: Sí, ajuden bastant, la veritat.
0: Ajuden.
3: Sí. També jo crec que li fa il·lusió. O sigui, és un poc com el regal de...
0: Exacte.
3: Sí, sí.
1: Creus que moltes novies de les Balears van a cercar el vestit més important de les seves vides a fora de les illes?
3: Podria ser, però també troc que, clar, heu de pensar que també un vestit de nòvia és molt... O sigui, bé, a part de personal i tal, també és un procés llarg, o sigui, no és un d'un dia. Uh-huh. O sigui, són entre 6 mesos, un any, entonces...
0: Perdó,
3: sí. Com bé que sigui, com més local, millor, o sigui... Clar, que sigui no, més còmode, també. I...
0: La logística...
3: Exacte. O sigui, sí, tu no. També has de valorar, o sigui...
2: No és com comprar-te roba per un festival que se compren per internet, que li surt barat un dia i ja està.
3: Això és molt personalitzat i moltes proves perquè tot surti bé i el vestit sigui superpersonalitzat per tu, les teves mides. O sigui.
0: Tornant a la teva col·lecció, que és Moncor, i parlant de tu, on has après a dissenyar aquestes teles amb inspiració mallorquina, aquests dissenys a cosir... Qui t'ho ha ensenyat o no has après?
3: Bé, jo vaig estudiar disseny de moda per començar. Després vaig aprendre l'ofici de patronatge i de costura per diverses vies. I també he fet feina sempre en el món de tèxtil, tot això. O sigui, un cúmul de coses que m'han aportat tot això. I també, bueno, el que és inspiració i tot això és que al final la meva marca, perquè al final estic fent una marca, és que som jo. O sigui, tot... Som jo, o sigui, com pens, com...
0: Tu fas el disseny, després fas tot. El patró, de fet, després, sí. No sé, quins processos hi ha?
3: Tot, o sigui, el que és inspiració, la col·lecció, la filosofia, tot és que som jo i ho faig tot jo, o sigui, no, o sigui, no pretén res, no faig res que no sigui jo, diguéssim, o sigui, superfidel a jo, i també, bueno, els clients i tot això també, com que també s'entengui tot això, o sigui, això també és molt important.
0: Ho agraeixen també,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: I has tingut, ara que et parlaves dels clients, clar, les novies tenen fama de molt exigents. Encara ho són o tenen aquesta fama? Ho confirmes o ho desmenteixes?
3: Jo suposo que hi ha un pot de tot i tal. Jo de moment he tingut sort i la veritat que pres la teva amiga, o sigui, tot és molt natural, jo també entenc que sí, un procés molt relaxat, natural, que sigui còmode també, o sigui, que no sigui molt tens ni res, que disfrutin també, i perquè ja, jo troc que muntar unes noces ja prou estrès i que no és necessari tampoc.
0: No, clar, s'ha de disfrutar.
3: Exacte.
2: Però tu t'acaben convidant a les noces, tu hi vas, has anat a qualque nosa?
3: No, però no passa res, perquè d'una manera o una altra ja particip a lo que ets les noces, però...
2: Sí.
0: T'envien fotos,
3: banda.
0: No?
3: Sí, sí,
0: després.
3: Sí, sí.
1: Imagina't que te convidassin a totes les noces a que fas vestit i arribar un poc i escolta...
0: No, i s'han de pagar bé, ja fas vestit, que ja paga d'aquella manera.
1: Un vestit de noces, més o manco, quan pot costar?
3: Hi ha un pot de tot, és que... Però bueno, lo normal... Entre 1.000 i 2.000. És que també, clar, no és el mateix que te'l faci una dissenyora... Artesana com jo, per exemple, que comprar-lo fet una multinacional, o sigui que...
0: Ni una marca d'aquestes tan conegudes, d'una casa d'aquestes amb una gran reputació aquí a Espanya.
3: Sí, jo crec que el més important és on poses valor. Tu, que, com a nòvia, que t'estimen més, que t'ho faci una persona que te coneix i que t'ho pot entendre i t'acompanya tot el procés. O sigui, en el final és preu, és el preu. L'important és el valor. O t'estima més comprar a una casa que és internacional, que tant mateix aquest vestit és que no és gens personalitzat.
1: És igual el que tu vulguis pagar, el que valgui per tu.
3: Exacte, o sigui, és preu, vale. El més important jo trobo que és el valor.
0: I alguna clienta t'ha demanat que facis qualque cosa que no anava per res amb el teu estil? No ho sé, que és allò més boig que t'han demanat i que no hagis acabat fent, fins i tot, perquè hagis dit, no, jo això no ho puc fer.
3: No, la veritat que no m'ha passat i també el ver que jo faig molta feina en el que et marca, o sigui... Jo transmet lo que un estil, o sigui, com que faig molta feina i ja com que les clientes que ja venen, o sigui...
0: Ja saben on van.
3: Exacte, o sigui, com que això troc que ho he fet bé. O sigui, clar, ho he transmetre i tal, i... seria molt random que ara vengui una persona que... És que ja n'hi ha una altra banda, ja directament.
0: Per exemple, que seria... contradictori amb el teu estil, no ho sé, unes plomes, per exemple, no ho sé,
3: Sí, algo molt artificial, molt de plàstic, per exemple, molt encorsetat, molt de volum, moltes faldes i molt de tul, molt princesa, diguéssim.
0: D'acord. Una Lady Di és el vestit que va d'una Lady Di. Sí,
3: no. Bueno, això és molt ochentero.
0: Sí, no?
3: Les ombreres aquestes, sí, això ja...
0: Com un pastís, no?
3: Sí, exacte.
0: I algun vestit o novia que t'hagi marcat especialment?
3: Realment, tots. És que algo, hi ha algo sempre en tots que me marquen.
1: Ha de ser blanc, el vestit de novia?
3: No, no té per què. O sigui, jo ara, per exemple, en aquesta col·lecció, perquè els colors, que normalment, bueno, això són el blanc, cru, marfil, però perquè aquesta col·lecció n'he posat un que és tipus salmonat, que d'on es pego, no apareix per res. O sigui, apareix un vestit de novia, no apareix. I també el pot dur un altre dia, no...
1: On acaba, doncs, aquest vestit de novia que només s'han fet servir un pic a la vida?
3: Bueno, això també depèn de...
1: Clar, però on deuen ser? Com un armari gegant de vestit d'una via.
3: Sí, bueno, jo intento un poc... També, jo què sé, hi ha gent que se passa els vestits. Mm-hmm. I jo m'han arribat clientes, per exemple, que volen aprofitar els vestits de la seva padrina, per exemple, i tunyar-lo un poquet o modernitzar-lo un poquet. Mm-hmm. I, bueno, també un abric, jo què sé, ara... Si vam passar, una nòvia va d'un abric... I m'ha dit que esperarà un poc, però el tenirà de negre o de gris.
0: Ah, molt bé, clar.
3: Se'l farà un poc més curt i el durarà perfectament a la feina. O sigui, clar.
0: Que bona.
3: Sí, sí.
0: I tu estàs casada o te casaràs qualque dia?
3: Supos que sí, qualque dia.
0: Amb un dels teus vestits o no?
3: Sí, sí, sí. De fet, sí. El tinc aquí no el pens fer, perquè després ja m'és igual, però...
1: Pregunta, el podries descriure o per ventura si, no sé si hi ha una parella que t'estigui sentint escoltant, això pot dur mala estrogança?
3: El puc un poc descriure. És veritat que serà un vestit un poc experimental. O sigui, jo tinc sirena en el cap i hi hauria de fer una prova amb en, perquè vull fer com una textura, amb una tela, amb en com surt. O sigui, també com que...
0: Faràs la prova en tu mateixa.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé,
3: sí,
0: sempre sí. En pot fer dos, perquè ara està molt de moda tenir donadors, no? Un per la cerimònia i l'altre per la cerimònia.
3: Sí, sí, pot fer dos, tres, ja.
0: Bé, si tu fas tu, te sortirà més barat.
3: Sí, sí, sí. Jo amb això tens sort i podré estalviar duros, però...
0: Exacte. Que bé. Idò, parlàvem amb la Carme Vidal, que ella és dissenyadora de moda, perquè en Jordi i en Xavi han dit que estaven interessats en casar-se.
1: Torna-hi, com li agrada estranya i estranya.
0: I jo he dit, bé, idò, prepareu-vos, perquè s'han de pensar en moltes coses, entre les quals el vestit de
1: novia. Això és important, però nosaltres no hem de fer res.
0: No, això és...
1: A Jordi t'ho agradaria triar, el vestit.
2: A mi, no. O sigui, no ho triés.
0: Tu, Jordi, no t'agradaria...
2: És vera?
0: Bé, una altra cosa molt important... Dou mala sort veure el vestit abans.
3: Sí. Bé. És que això també depèn de cadascun de les manies que tinguin de si ets molt supersticiós o no. O sigui, però sí que és veritat que se'ls respecta bastant, perquè també és guapo. S'ha fet de sorpresa, saps?
0: Tu, Jordi, t'agradaria veure el vestit abans? O
1: dijous que ve, un passi.
2: Dijous que ve te cases.
1: No, dijous que ve no te cases, d'aquí dos dijous. Però dijous que ve, i que faltaria una setmana per ses noces, t'han d'anar a fer un passi. I tu has de triar aquest vestit o l'altre vestit. Tu t'agradaria acompanyar la teva futura esposa en aquest procés de triar un vestit?
2: És que jo, sap què passa? Que crec que té bastant mal gust. No podria donar jo un consell massa bo.
1: Aquest.
2: I me diria, aquest.
0: Bueno. Diria, aquest, nom, vinga, ja està. I d'això, continuàvem aquí en Carme Vidal, xiu-xiu-etjant.

0: Un, dos, tres, suís. Llarga vida al rei.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
2: Jonas Lauwiner, un suís de 31 anys, ha posat en alerta les autoritats del seu país després que s'hagi conegut que ha aconseguit fer-se amb 148 terrenys repartits per Suïssa sense que ell els hagi pagat.
0: El cas, recollit per The Times, va començar el 2019, quan Lauwiner es va autoproclamar el rei de Suïssa, tot i que el país mai no ha tingut monarquia, i va organitzar una coronació simbòlica a una església de Berna.
2: La seva adquisició de propietat s'hauria basat en un buit legal del sistema immobiliari suís, fet que li ha permès reclamar terrenys que no tenen cap propietari registrat. A través d'aquest mecanisme, aquest senyor Lauwiner hauria inscrit el seu nom per cel·les oblidades, camins privats, accessos veïnals i espais afectats per errors o llacunes administratives en el seu nom.
0: I segons informacions publicades, en Lauwiner hauria començat a explotar econòmicament aquests terrenys mitjançant quotes de manteniment, negociacions per drets de pas o intervencions en operacions urbanístiques que siguin properes.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol.
3: Tentol.
4: Tentol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
7: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
8: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
6: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
7: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
9: Xiu, xiu.
10: Hola, bona nit. Som en Sergi i li vull dedicar la madre de José, del Canto del Loco, en el meu amic Fran, perquè sempre que l'escolt me recorda ell. Que bona estat.

0: Mos encanten aquestes dedicatòries que vos transmeteu a través del nostre WhatsApp, que si voleu és
1: 646-93-45-01. 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Envieu-vos les nostres vostres dedicatòries a qualcú, a qui vulgueu, a través de nosaltres.
1: Exactament.
0: Exacte. Aquesta anava dedicada a un amic, però crec que anava més per sa mare. No.
1: Ah, pare, la madre de mi amigo José.
0: Sí.
2: Li ha dedicat en un Fran, la madre de José. No sé,
0: Continuem en directe, xiu-xiu, ens acompanya d'Anna Carme Vidal.
1: I ara, com no podia ser d'altra manera, jugarem una estoneta.
0: Exacte, Carme, t'ho estàs passant bé avui, xiu-xiu?
3: Sí, és veritat que sí.
0: No, ara t'ho passaràs encara millor.
2: I a veure, si idea és que te direm tradicions o supersticions a noces d'altres països i mos has de dir si són verdaderes o mos les hem inventat aquí en un moment. Estàs preparada?
3: Sí.
2: Vinga, la primera és Alemanya. Diuen que és tradició que la nit abans del casament els amics i familiars rompin plats de ceràmica en terra.
0: Verdader o fals? Carme Vidal, dissenyadora de vestits de nòvia.
2: És a dir, si vespre abans agafen plats i els rompen.
3: Me sona aquesta tradició, però no diria que és Alemanya. Bueno, diré vertader, no sé.
1: Molt bé.
2: Idò, sí, efectivament. Efectivament és correcte.
0: Sí.
2: Sí, és una tradició que segur que té com a fi espantar els esperits malvats. O sigui, quan acaben, a més, quan acaben de rompre, és malfratge. Això m'ha agradat.
0: Malfratges com a actes vandàlics. M'he equivocat de paraula.
2: Ah, vale.
0: Ja la mal estrugança.
2: En tot cas, això, quan acaben de rompre tots els plats, la parella ha de quedar a recuir-ho. I d'aquesta manera, si aconsegueixen netejar tot aquest desastre dels plats, tindran una relació més forta i seran un bon equip en el futur.
0: Ah, mira.
1: Molt bé.
2: És guapo, això.
1: Sí.
0: Molt punt.
2: Tot punt, es rompre els plats, diamants. Bueno, tu no
0: si
2: has
0: arriba,
2: de rompre.
0: Si arriba.
2: Tu has de recuir. Seguim.
0: Per què?
2: O sigui, si te cases tu, has de recuir.
0: Ah, vale. Si
1: recuir en parella.
0: D'acord, d'acord.
2: No està bé, la nit abans de casar-te, fer net.
0: Me pensava que en Jordi m'anava a feines. Vinga, següent superstició.
2: Vinga, la següent diu que a Corea la novia no pot obrir cap porta durant els 3 dies abans de la cerimònia. Si ho fa, tindrà mala sort el primer any de casament.
3: Un poc heavy, això, no? O sigui, no surt a casa, idò.
2: No, o no van al bany.
1: No li obrin la porta.
2: No van al bany, tampoc.
3: Amb un segurat o alguna cosa que li faci.
1: O la futura parella.
3: Sí, sí, sí.
0: No te convenç, Carme?
3: No, no, jo diria que és falsa.
2: I de, efectivament, és fals. És fals. Poden obrir totes les portes que vulguin.
0: Molt bé, Carme. Estàs clavant.
2: Sí, és que se nota que té aquest ull.
0: Aquest ull de novies. Vinga, la següent.
2: Vinga, la següent. Diu, a Rússia, la família del noví ha de deixar un tros de pa dins la gelera el vespre abans del casament. Si ho fan, vol dir que la parella no passarà fam durant el matrimoni.
3: Jo crec que té pinta de ser vertadera, o sigui...
2: Sí. Idò, no, aquesta no és verdadera.
0: Oh.
2: Sí que hi havia qualque tradició amb el pa, però no era deixar-lo en una gelera que quedi ja podrit. No era aquesta.
0: No era aquesta.
2: No era aquesta.
0: Però no te'n recordes de sa verdadera.
2: No li he prestat
0: atenció. Qualque cosa amb el pa.
2: Fan coses amb el pa.
0: Molt bé.
2: Per allà.
0: I a l'Índia què fan ara, Índia?
2: Idò, a l'Índia, abans del casament, s'ha de cobrir a sa parella, en els dos, amb una pasta de cúrcuma per protegir del mal d'ull i dur bona sort en futur.
0: Amb una pasta de cúrcuma.
3: Sí, sí, això el dia abans.
2: El dia abans, sí. Sí. El dia abans.
3: Aquesta, pues... falsa?
2: I dos, vertadera, aquesta. Se coneix com a la cerimònia Haldi o Aldi. I és això, se celebra un dia abans o és de matí, de ses noces, i s'aplica aquesta pasta de cúrcuma perquè la cúrcuma sabeu que és un símbol de fertilitat, vitalitat i bona fortuna.
0: Molt bé.
2: I fan això, i després supos que se'n van a dutxar-se. Perquè...
0: Pues pel cent demà està ben nets, curiosos. Més se posen uns vestits espectaculars.
1: Sí, són cerimònies molt intenses, molt colorides. Va, una tradició nostrada, dur ous a Santa Clara, a ses monges de Santa Clara. Vertader o no?
3: Sí, això ho fan per evitar que plogui el dia del casament.
0: A Palma, no? No?
3: Sí, a Palma, sí, sí.
1: Tu els dius, si cal que hi ha de casa, fas comptes duals a Santa Clara?
3: Pues la vaig conèixer fa poc, bueno, m'ho sonava, però fa poc, com que m'ho va venir al cap, vaig dir, ah, mira, pues m'ho apuntaré per si un dia que me cas, sí, ja que ho tenc prop, pues...
2: Ben matisat, Xavi. Jo com em vaig al Japó i me'n vaig per tot, i tenim aquí coses guapíssimes. Sí. Vinga, Japó, de fet. Quan una núvia se posa el vestit, ha de caminar exactament 1.024 passes fins a arribar en el moment del casament. Si en fa més o en fa manco, la relació no avançarà exactament com toca.
3: Jo crec que... falsa. O va dur d'això per controlar les passes, o no sé, és que...
2: Tampoc crec que sigui... Bé, sí, efectivament, és fals.
0: Falsa.
2: No compten 1.024 passes, però seria bé. A més, seria molt guai, perquè dius, quin criteri hi ha? 1.024, 1.025...
0: Sí, qui sap.
2: Qui sap. En tot cas, era fals, així que no ho sap ningú.
0: Sa darrera, Jordi.
2: Sa darrera. Diu, a Turquia és habitual que sa novia escrigui els noms de ses amigues solteres a la sola de la sabata abans de la cerimònia. Uh-huh. En el final del primer ball, el nom que s'hagi esborrat primer serà la primera persona en casar-se.
3: Això, home, sona això preix quan tenen el ram de flors, també, que és... Mm. Bueno, sí, seria sí, equivalent, no? Jo crec que això és vertader.
2: Efectivament, és vertader, és una tradició certa, i exactament se pot comparar amb el de tirar ram de flors i que ho agafi, és que ho agafis, serà la pròxima en casar-se. En aquest cas sí que no és una tradició com a tal, no és antiga, simplement és un moment divertit que s'ha fet popular, i això, i segons idea, s'esborrat simbolitza el pas del temps i el destí de la persona.
0: Ai, idò. Molt bé, idò, bones, no, bones núvies. Qualcuna altra superstició que vulgueu remarcar?
1: No.
0: La de ram ja l'han dit. No sé si els homes en tenen d'altres, però...
3: No, ara no se m'acord cap, crec.
0: En tot cas...
1: Amb els rituals n'hi ha moltíssims.
0: I tant, i tant. Sí. Allò de dur qualque cosa blava...
3: Sí, exacte. Algo viejo, algo prestado, algo azul...
0: Exacte.
3: Que a vegades la mateixa cosa pot ser dues coses. Pot ser una cosa vella i blava en el mateix temps. O sigui... Però bueno. I no sé si hi ha alguna més... Bueno, no veure la novia abans de les noces, diguéssim. Mm.
0: Exacte. Tirar arròs, per
3: tirar
0: exemple.
3: Arròs,
0: i... Que això ara s'està prohibint per no embrutar les places.
3: No, és per els coloms.
1: Ah, sí, perquè els coloms diuen que...
0: Bueno. Esploten.
1: Esploten.
0: Esploten si mengen arròs.
3: Sí, tiren petals, ara.
1: Ah, exacte, petals, sí, sí, sí.
0: Molt bé. I de Carme Vidal, dissenyadora de vestits de novies, en sa col·lecció Montcom, us ha encantat impregnar-nos de sa teva filosofia, així que moltes gràcies per venir.
3: Gràcies avui. A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber que...

0: Siu, pam, qui està en el canal? Tu tot sol, però algú altre que ho veia podia entrar i podies tu comandar en el teu canal. Clar, la gent anava en els canals on hi havia més gent, per exemple, hi havia el canal Mallorca, hi havia Illes Balears, que no n'hi havia ningú, hi havia el canal Catalunya. En aquell temps record que tenia molt d'èxit el canal Catalunya. De fet, jo vaig fer alguns amics que encara els atenc.
1: Què dius?
2: Ah, sí?
0: Brutal, que és molt fort.
1: Sí. Després ets de vegades coneixer en persona?
0: En persona, però clar, en aquell temps...
1: I que deieu, conèixer... sí, jo soc descomando.
0: Descomando.
3: Bé, però vas veure molt sorpresos. I quanta gent s'ha conegut ara per internet?
0: És impres... sí, clar, en aquell temps ningú se coneixia. I feia... Era com un poc agosarat, perquè deia, jo no sé qui és, com he de quedar amb aquesta persona, si passa alguna cosa...
1: Però... Sí, un poc com ara, però llavors encara més.
3: Però
1: més
3: fotos, fotos no n'hi havia. Fotos,
0: no, no, no n'hi havia fotos, no hi havia res. Hi havia com a moltes bots, hi havia uns robots a cada canal... que, jo que sé, per exemple, hi havia alguns de Trivial, que tu podies anar a canals de Trivial i jugar amb altra gent a Trivial, per exemple. Però bé, aquesta era una vessant que primer feien servir els informàtics realment per comunicar-se. Llavors se va com a popularitzar, però els primers eren informàtics, realment, la veritat, la gran majoria de gent. Ara, a veure que a casa nostra en aquell temps teníem un ordinador connectat a internet, arribada a la feina... Tothom se volia connectar a internet. I clar, hi havia bregues, hi havia bregues. Tu ja t'has connectat, surt, no, tal, pim, pam. I llavors hi havia tota aquesta part. Clar, avui em volgo recordar tot això, perquè ahir, dia 5 de maig, se va extingir, se va cancel·lar, se va llevar del món per sempre més l'aplicació de Skype.
1: Aquella aplicació que hem utilitzat tants...
2: Exacte.
1: Quan m'on hem anat a distància, per exemple, fort, clar, moltes famílies varen començar a xerrar, varen començar les videotrucades amb aquesta renou.
0: Clar, perquè si no, havies de pagar les telefonades a l'estranger. Si algú se n'anava, si tens família als Estats Units o allà on sigui, a Austràlia, era una molt bona manera de fer videoconferència. Era vera que hi havia les telefonades internacionals, les pagaves també, però a un preu molt més reduït. Clar, Skype va ser tota una revolució. Hi havia gent que, clar, que se comunicava només per Skype. No sé si heu vist a ma mare, per exemple, un temps, només estava tot el dia en Skype, per aquí, per allà, i per així.
1: Sí, va una onada de xats per Skype, no?
2: Exactament. Jo crec que Skype va morir una mica també en la pandèmia, és a dir, que van entrar molt de competidors, i hi havia altres canals que eren més senzills, més bé accessibles.
1: Com s'ha deixat que feia la pandèmia?
2: Zoom, Meet... Després, sobretot,
3: més especialitzats,
2: evidentment,
3: també, no?
2: El WhatsApp. Sí. Les videotelefonades de WhatsApp. Que
1: clar, quan ja va tenir WhatsApp.
0: Sí. Clar, quan jo era petita i telefonaves a la teva predina a Alemanya o això, passava això que surten les pel·lícules que xerraven més fort. Ah, va bé tot, no sé què. I llavors, clar, havies de telefonar ràpid, ràpid, que el molt ca. Penja, penja, que el molt ca. Clar, amb això, ara avui en dia ni mos ho podeu imaginar, no? Hi havia també, abans hem parlat dels missatges, abans d'entrar el SMS, que eren els primers missatges curts que hi havia, que clar, tenien, no sé si eren 140 caràcters o no me'n record quins, però clar, si gent després va començar a escurçar les paraules per no pagar dos missatges i concentrar tota la informació
1: només
0: en un. És
1: que valia 5 cèntims cada missatge, o a més, no ho sé.
0: No me'n record que valia. Valia pessetes primer, mos ho diré.
1: 25 cèntims, diuen Lluís.
0: Sí, però primer devia costar pessetes perquè va començar en l'època de les pessetes. L'euro va arribar el 2002. 2002 va arribar a l'euro. O sigui que abans, des del 90 i pico, ho fèiem a pessetes.
1: Però ja hi havia SMS en el 90.
0: Pues claro que sí, dona.
1: Clar, com que jo no vaig tenir mòbil fins l'any 2002, altres,
0: sí,
1: o 4 o 5...
0: Sí, aquells Nokias vermells, blaus, tan xulos...
1: Sí, el meu era gris, els de la Snake...
0: No sé,
2: això sí que era un joc, Snake.
0: Ah, Snake.
1: És de la Serp.
0: Sí, sí, ja me'n recordo
1: tu,
0: aquest
1: Jordi,
0: joc.
1: Tu, Jordi, saps quin és?
3: Sí, sé que és Snake.
0: És molt bàsic, aquest joc. Molt
2: bàsic.
0: Jo
2: diria més Call of Duty.
0: Idò, clar, després, més endavant, se va crear l'opció de tenir, de poder xerrar per telèfon i estar connectat a internet. La qual cosa va ser una...
1: Era màgia, ja.
0: Una
1: ja.
0: Gran revolució, la veritat. Però es verà que hi havia moltes aplicacions, moltes maneres de funcionar. Jo recordo en el principi, també, que vaig anar a la universitat, no sé per quin motiu, però vaig fer un curs d'internet.
1: No sé per quin motiu, però m'hi vaig apuntar.
3: Bueno, ara
0: no sé per quin motiu,
3: però
0: mos van ensenyar a manejar el correu electrònic, a fer FTP. Segur que és FTP.
1: Sí, és de sa web, no?
0: No sé què és sa web, què és això?
2: No ho sé, tabular és saber fer servir l'ordinador fora.
3: Però no has fet un curs, tu.

0: Sí.
1: Va, que això és...
0: Ja vos ho diré, però pensava que vosaltres ho sabríeu.
2: Pues
1: no,
2: jo
1: no ho sé, no, que és CFTP.
0: CFTP era com una transferència d'arxius grossos que se feia abans. Ara, clar, els enviàvem com adjunt en el correu electrònic, tal, tal, però quan eren grossos se feia com una connexió d'ordinador a ordinador. Ah. Era com un altre sistema, ja no me'n record com era, però a la línia, a on posa el BBB, bla, bla, bla, no sé què, havia de posar FTP, no sé qui, no sé quants. I és curiós, perquè ara dius, clar, al veure que hi ha gent gran que fa cursos d'internet.
3: Ara els cursos de grans actius...
0: Que estan molt bé. I
3: exacte,
0: era com una cosa
3: que
0: semblant,
3: moltíssima de gent s'hi ha apuntat precisament per actualitzar-se.
0: Però molt en el principi, no?, que clar, era realment una cosa molt curiosa.
3: És una època paral·lela a l'actual, perquè era innovació total, en aquell moment... I ara també hi ha moltes coses que és que si no va viu d'un dia per l'altre que desenrere.
1: Mira com va començar, que hi havia aquest nigul primigeni que deies amb CFTTP que és, i el que ha passat fins ara, després de tant d'anys, és intel·ligència artificial, que ara comença... Bé, que ara comença, no, ja fa un bon grapat d'anys, però que ara de qualque manera s'està democratitzant, la gent la comença a adoptar, què passarà d'aquí a 10 anys?
0: És que no se sap, perquè canviarà tantíssim.
1: T'ho imaginaves, tu, quan començava a fer servir internet, que arribaria on ha arribat?
0: No.
1: Ni t'ho imagines, és que ni t'ho planteges.
0: No, és que en el principi no sabies que...
1: Clar, no, és màgia.
0: Clar, ara que per preparar entrevistes, ara, si no tinguéssim internet, és un desastre, perquè abans havies de recórrer a revistes, havies de recórrer a enciclopèdies, a mil coses, que tal vegada una redacció no hi havia tantes coses. Llavors, havies de dur molta cultura ja impregnada, en certa manera, coses que ja havies de saber, perquè no les podies trobar. I
3: havies de fer moltíssima més feina prèvia.
0: Sí, i ara estem aquí, m'ho hem d'anar a tu, cerques FTP. Tenim un ordinador aquí davant. Abans, clar, tot això no ho teníem.
2: I si la persona que entrevistes no està a internet, no existeix, pràcticament.
0: Ara, no existeix.
3: Hauríem de cercar per entrevistar la persona que no és a internet.
0: Hi ha persones que no hi són, eh?
3: Ja, per això.
2: A veure com l'entrevistem.
3: Però la coneixeríem un dia.
0: En persona. Llavors, clar, enviar fotos, enviar vídeos, impossible, no? A més, hi havia programes que se carregaven en disquet. Amb un disquet, l'heu vist alguna vegada, un disquet d'ordinador?
3: Sí.
0: Allà crec
3: que encara en tenim.
0: Allà no hi cabia res. Eren de cas, de només, jo què sé, 100 cas, ara m'ho estic inventant. Però la capacitat era mínima, no hi cabia res. Clar, llavors tot això se va anar millorant. Va arribar Messenger, que va ser com una revolució, perquè ja no hi havia aquelles finestres en format de MS2 que dèiem abans, sinó que ja tenia colors, era com a Windows. Podies enviar emoticones. Clar, abans de les emoticones tu les feies en lletres.
3: Dos punts, parèntesis.
0: X de X, petita, D grossa, era una persona rient, etc. Clar, abans ho creaves tu, no?
2: Ja van entrar els dissenyadors web, no? I disseny gràfic, ja van entrar tot aquest tema.
0: Sí, amb
1: emoticones, nous codis... Sí. És molt interessant, això.
0: Idò, el Messenger de MSN va arribar al 1999. Va canviar completament la manera de relacionar-nos, perquè abans vols dir que CRC era més per informàtics o gent que estava un poc ficada en aquest món. Això ja era directament per usuaris. Podies xerrar hores i hores amb una persona, escriure's, xatejar...
3: Gratuïtament. I si tenies un camp web, webcam,
0: també te podies veure. Clar, veure que llavors compraves la webcam a part i te l'havies de col·locar allà a damunt.
3: A mi mai me funcionava.
0: Llavors hi havia... Clar, hi havia els nics. Ara tothom té un nick, un mal nom, però al principi era difícil trobar un mal nom, no?
1: Quin era el vostre? En teniu? Me'n recordo el vostre?
0: Jo me'n recordo, és que vaig triar i...
3: Quin nom te vas posar a internet, Mònica?
0: Jo volia cercar un nom que no se notés que era una lota. Vull dir que no fos un nom de nina.
3: Clar, t'amagaves en aquell moment. Ara t'esposes absolutament.
0: No, no t'amagaves, però és vera que...
3: Anaves alerta.
0: No, però jo volia anar com tothom. És vera que els tios, com que era un món molt masculí, d'informàtics i tal, hi havia els tios sempre te feien un poc arbuit si eres una nina. Te feien arbuit i un poc sabús. Llavors jo no volia que vessin que era una nina si jo no volia dir. Llavors jo també... Bueno, és un poc hortera el nom que m'ho vaig posar.
1: Tots ho
0: però són. És el primer que m'ho va venir, perquè, clar, llavors necessites un nom, ja, quin nom me pos, quin nom me pos. I jo, el nick que feia servir en aquell temps era Boniem.
1: Bueno, està bé.
0: Bueno, sí, no està malament.
3: Està guai.
0: Està
3: bé, beníssim.
0: A veure, vosaltres coneixeu en Benjamí Villoslada? que ha estat col·laborador moltes vegades d'aquesta casa, va ser director general d'alguna cosa tecnològica, i ell el vaig conèixer a través de CRC i altres persones, no? Ell vivia a Catalunya encara, el seu mal nom, espero que no li sàpiga greu que ara jo ho digui, era Aigo, però escrit com sona, no ben escrit, sinó escrit Aigo, com ho deim aquí, i me va cridar l'atenció, vaig xerrar amb ell, i després ell me va dir que tenia família mallorquina, que volia venir a viure a Mallorca, que encara no vivia aquí, i ja fa 1000 anys que hi viu, o sigui que imagineu-vos si fa temps.
1: Totalment.
0: Després, clar, va arribar Messenger, Arnix, a veure que era, jo què sé, la gent se canviava també moltes vegades de nick per passar-se per sabut.
3: Era com un joc, no?
0: Sí, era com un joc. Després van arribar, com han dit, les emoticones, podies fins i tot escriure en colors, en cursiva, això era supernovador.
3: Era fascinant, escriure en
0: color. Totalment. Llavors, podies...
3: Canviar la tipografia.
0: Vosaltres heu conegut el poke, això que feien a Facebook, que és fer un toque, poke. En anglès.
3: Com a cridar l'atenció.
1: Un zumbido. Que se denos zumbido.
0: Exacte, crec que és com el zumbido.
3: Cridar l'atenció de qualcú a través de la pantalla.
0: Exacte, vinga, contesta'm.
1: Sí, exacte.
3: El zumbido, nosaltres teníem.
0: Alerta, contesta.
3: El zumbido era que tu enviaves un zumbido i la pantalla de l'altre se movia.
1: Exacte, ja se podia ser tòxic en els principis de dormir.
3: I si volies cridar molt l'atenció, enviaves molt de zumbido. Ara te connectaves i desconnectaves moltes vegades perquè la finestreta de que te connectaves sortia... intermitentment.
0: I també Arbera, que va començar un llenguatge nou, per exemple, en CRC, que vos deia abans, perquè hi havia els OPs, que són els operadors de canals que comanden, que tenen sa roba davant. Llavors hi havia els kicks, te faig un kick, que és que t'expuls del canal, però pot tornar a entrar, però t'has un toc d'atenció.
3: Ja, com els grups d'avui en dia.
0: Clar, llavors hi havia un ban, te faig un ban, te banejaré. Hi havia els scripts, o hi havia el float, que era quan se connexionava tan lenta que no t'arribava res i llavors de cop t'arribaven 5 o 6 missatges, no? I llavors tu, això te creava molta angoixa també, no? Que anàs lenta sa connexió, que no t'arribàs, t'agobiaves, la veritat és que és molt estressant tot això. Hi havia un cert caos, com vos hem dit també, gent que feia amics, i també va arribar un moment en què la gent va començar a anar moltíssim en els cibercafés, que ara continuen, no ho sé.
1: Hi havia locutoris.
0: Clar, hi ha locutoris, però llavors hi havia cibercafé, que era un lloc on tu podies anar a connectar-te a internet amb una connexió bona, amb un ordinador gros. Allò se connectava sempre, no fallava, i clar, tenies com a ràpida velocitat.
3: La veritat és que és increïble com els temps han canviat tan i tan ràpid, i com sobretot estan canviant tan ràpid aquests darrers anys. Qualsevol cosa més que vulguis destacar?
0: Sí, molt curt. I llavors va arribar a ser Mule, a Snapster, ses descàrregues...
3: Allà on te descarregaves ses pel·lícules de forma pirata. Clar, i avui mira quantes plataformes tenim.
0: Sí, també abans, quan llogaves una pel·lícula en vídeo, o això te deien al principi...
3: Queda prohibit.
0: Sí, no te la copiï, no la baixis pirata, i tal.
3: I, de fet, moltes vegades les gravava sa gent en el cinema, i quan se piratejava se sentia la gent riure
0: a la sala. I a més, la pel·lícula a Sant Revés, com amb un mirall.
3: Sí, exacte.
0: Quan la gravaven així en el cine.
2: Bé, ara encara se fa la de gravar en el cine.
3: Sí. Sí. Però on se penja?
1: La pel·lícula s'estrena.
3: Però s'utilitzen les pàgines pirata avui en dia.
0: Sí.
2: I a més, ja m'han contat. Ja no sé, que piratatge de pel·lícules.
3: Aquí no piratatge ningú,
1: I dels oients tampoc.
3: Exacte, tothom és legal aquí.
0: Sí. I clar, és un temps en el qual no hi havia influencers, no hi havia algoritmes, no hi havia gent convertint cada plat que te'n menges, cada lloc on vas, amb contingut.
1: Mira, jo a vegades penso, i no m'hauríem pogut quedar allà...
3: No.
0: Sí.
3: Perquè les coses evolucionen.
1: Exacte, hem de ser més productius, hem de fer més feina...
3: Hem de
1: mostrar al món el que feim, hem de veure què fa el món...
3: Quin esgotament de món modern.
0: També vol dir una cosa, fa un parell d'anys, molt curt, abans de la pandèmia, a la ràdio varen fer uns programes especials que se deien Carta Blanca, i jo em vaig fer una sèrie de 4 programes que anaven de què passaria si hi hagués una gran apagada digital. Clar, en aquell temps ningú pensava. Això va ser abans de sa pagada aquesta que vam, de sa pana que vam haver l'any passat. Abans de sa pandèmia. Abans de moltes coses que mos han passat i que realment això encara podria passar. O sigui,
3: no, és que passarà, segur.
0: És que podrà passar i tornarem a... Imagineu-vos, si ja no tinguéssim internet, com faríem un programa? Ja no podem ni anar a comprar en el supermercat perquè no mos saben cobrar si no va en sa màquina i no saben molt treballar ni sumar. O sigui que...
3: Sí, exacte. Serà un abans i un després quan passi.
0: I de quan passi en tornarem
1: si
0: a parlar.
3: Exacte, passarà, jo crec.
0: Alguna vegada passarà.
3: Bé, Mònica, vols jugar?
0: Sí.
3: Has de fer publicitat, Lluís. I de, vinga, ara jugam.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
3: Ja ho han dit, Mònica Borràs, avui, com sempre, juguen nosaltres, endivina la pel·lícula, i ja sabeu que vosaltres podeu jugar nosaltres, participant en directe, en el 971 13 99 00. Si mos telefonau, en Lluís vos agafarà el telèfon i vos passarà perquè juguem amb nosaltres. 971 13 99 00.
4: Pistes. Exactament. Va, pistes. Sempre fem pel·lícules de culte, i avui farem autèntics èxits de taquilla, blockbusters, que se li diuen que van marcar generacions. Molt bé, Mònica Borràs, no sé com vas d'això.
5: Jo de blockbuster no vaig tan bé. No,
6: Mònica és de culte, més.
5: Sí,
4: molt bé.
5: De culte.
4: Primera pel·lícula. Preparats, perquè aquest va ser un autèntic desastre. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2009 i té a veure amb un grup d'amics desubicats.
3: Ah, ja la sé.
4: I de va, agafa i anota-ho.
6: Me faig una idea.
4: Anota-ho. Però, bueno, pista musical.
7: Viva Las Vegas!
4: Viva Las Vegas, això és una... té lloc a Las Vegas, mamem. Neines va molt bé, en Jordi va també molt bé.
3: És que jo de blockbusters...
4: I na Mònica li està mirant el paper, no val mirar.
3: No m'ho miris, 971-13-99-00, si ho sabeu vosaltres, si voleu jugar.
4: Exactament, pista d'escena. Mike Tyson li pega una punyada a un dentista i li rebassa una dent.
3: Un tigre. Sí.
4: Molt bé. I la pel·lícula acaba així.
8: All right, we'll look at it once, and then we delete it.
4: Bueno, aquesta és l'escena final, en què miren fotos dels vespres anterior.
3: La puti.
4: Sí, va, i tu la saps, Mònica?
5: Jo primer pensava que era una altra, merda culta, miedo y asco en Las Vegas. Però no, ara després he sabut precedent, me'n recordo saber la vista per la tele.
4: I demà?
3: Tu la saps, Jordi?
4: Sí, Jordi va bé. 3, 2, 1...
3: Resacón en Las Vegas!
5: N'hi ha molta, 1, 2, 3, 4, 5, o no?
4: No, per mi el domini n'hi ha dues.
5: Ah, molt bé, molt bé.
4: Això saps què passa?
6: Vaig venir jo la setmana passada en Pulp Fiction, Psicosis, en Xavi ha dit, això no pot ser.
4: No, home, no, hem de tenir un pot de tot, ho hem de democratitzar, perquè clar, si comences aquí a posar Casablanca, aquesta història, no tothom la sabrà, però bueno. Va, continuem, més pel·lícules. Va, i aquesta és pura energia, aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2003 i té molt de ritme. Molt bé. Pista argumental. Nins de l'alta societat anglesa que estudien música clàssica... Què passa?
3: Que ja la sabem.
4: Tu que saps?
3: Bé, ara t'apuntaré.
4: Nins de l'alta societat anglesa. Volen ser moltes pel·lícules. Sí. Canvien radicalment gràcies a una persona.
5: Ah, ja ho sé.
4: Sí. No, has d'apuntar.
5: No me sé el títol.
4: El nom del protagonista és...
5: sí, ja me'n record.
4: El llinatge és fin.
6: Vale.
4: No?
5: Jo, en llinatge no, però la pel·li ja sé quina és.
4: I els noms... Ah, no. Ho veu, nines, que pensava que anava bé, no anava gent bé. No.
3: Ja, quan després has dit...
4: No ho veig.
6: No és aquesta, Mònica.
4: No. Duifin.
6: No, Duifin. Però és vera que, bueno, podria tenir un perescut, però és aquesta.
4: Amem? No, no, no. Molt bé, Jordi.
3: No, l'he vist.
4: No val. Va, pista musical. Una de les cançons més icòniques de la pel·lícula és aquesta i representa la seqüència del canvi de la música clàssica al rock and roll. Exactament, el protagonista és un músic fracassat que se fa passar per professor i descobreix que els alumnes tenen molt talent musical. La frase mítica, el rock no és només música, és una actitud. Ah, mira!
3: Ja la sabem.
4: Amen, quina és?
3: Mònica, digueu.
5: No, jo dic primer Cel Oculta, que me pensava que era el Club de los Poetas Muertos.
6: Clar, l'Alta Societat.
4: Però Inés havia dit Los Chicos del Coro.
5: Però ja sé quines.
6: No són francesos.
3: Ja, i no són d'Alta Societat, crec.
5: Vinga, ara...
4: Digues.
5: Escuela del Rock.
4: School of Rock. School of Rock. Protagonitzada de Penjat Black.
3: Molt bé, molt bé. Així hem arribat en el xiu-xiu número 379. Mònica Borràs, fins la setmana que ve.
5: Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.
3: Xavi i Jordi, tornareu demà.
4: Demà, exactament.
3: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
9: Se dins una cova de mama aniria. Per estar tranquil i no veure'n trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve...

0: i Vetres Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà és un dia de vaga a totes les escoletes de 0 o 3 anys. Les treballadores exigeixen millores de sous i de condicions laborals, a més d'un conveni nou en el cas de les Illes Balears. La Conselleria d'Educació ha acordat amb els sindicats la presència obligatòria del director, així com un educador per a cada 3 unitats. Les famílies donen suport a la mobilització i en el cas de les canaletes de Sant Lluís, com explica la seva directora Eva Bordoy, és la mateixa Pima qui s'ha posat al capdavant de la protesta.
2: I, de fet, des de l'Associació de Famílies, el que se'ns ha fet, han organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar nou suport a totes les educadores que estem en el centre de les canaletes.
1: Avui i demà els tècnics municipals de Palma notifiquen individualment l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó. Cort ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions. El president de l'Associació de Veïns de Cas Capiscol, Son Busquets, Vial González, considera que el desallotjament no resol el problema de fons.
3: No va resoldre el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres, la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, és saber que aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
1: L'habitatge ha estat un dels principals punts de debat de l'executiva del PSIP. Els socialistes acusen el govern de Marga Proent d'ignorar el dret a l'habitatge per afavorir fons voltors i el gran tenidors. Quan falta un any per les eleccions, el portaveu Rubén Castro demana que s'apliqui la llei estatal d'habitatge.
4: En lloc de fer polítiques públiques que afavoreixin un habitatge públic protegit per la ciutadania d'aquesta terra, la Marga Proent se dedica a beneficiar en els fons voltors i en els grans tenidors que venen a especular en el nostre territori. Tenen una oportunitat, aplicar la llei estatal d'habitatge, que està funcionant.
1: Els docents que no acreditin el coneixement del català podran ser funcionaris de carrera en places de molt difícil cobertura. Era una exigència de vots que ha acceptat el PP i que ha introduït a la llei òmnibus de projectes estratègics. Per l'esquerra és un atac sense precedents al català. El PP manté que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el català. Són Lluís Apisteguia, de Més, i el popular Sebastià Sagreres.
5: Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en el Correllengo. Castellanitzar l'educació de les Illes Balears.
6: No seran funcionaris de carrera en plaça definitiva amb una plaça que no és en propietat. I cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
1: I ha quedat vist per a sentència el judici del cas Mascaretes. Ha estat fa no res, fa pocs minuts. El primer en parlar dels tres acusats ha estat Koldo García, perquè la fiscalia demana de 9 anys i mig de presó.
7: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto ni nacional ni internacional. Mi familia la he perdido. Mis amigos los he perdido, pero es que les entiendo, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que se ha acercado a mí ha sido destruida mediáticamente.
1: Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Un vel és un tros de roba destinat a tapar una cosa que no es vol que estigui exposada a les mirades. Aquest tros de tela, aquest tros de roba, cobreix específicament alguna part de les dones. Això sí que no ho diu el diccionari. Històricament, la cara de les novies, de les vídues, el cap de les dones nobles, el de les dones dins l'església, el de les monges i el de moltes dones de països musulmans. Xador, niqab, burka, el nom és igual. Jo deia històricament, però ahir i avui. És un costum, és un signe d'identitat, és una moda o és un símbol de submissió?

0: A la boca, concretament al final del paladar, tenim un vel, que és la paraula polisèmica d'avui, molt a prop de la campaneta, que deim vulgarment. Un vel que té una funció en la deglució i en la fonació. Per exemple, la primera consonant de la paraula gasa és velar, gasa, i notam allò justament al final d'espaladar, al principi d'escoll. Doctora Ana Araujo, especialista en otorrinolaringologia, Juaneda Hospitales, benvinguda entre avui i demà, com està?
1: Gràcies, molt bé.
0: Començant per definir avui què és el vel, el situam aquest vel palatal.
1: Bueno, el velo del paladar, que también se conoce como el paladar blando, uh-huh. está en la parte más móvil del paladar, en la parte posterior. Y a diferencia de lo que es el paladar duro, que es la parte más ósea que tocamos con la lengua en el techo del paladar, pues el velo del paladar es un tejido como más blando, más flexible y muscular, y que termina justamente, como comentabas, en la úvula o campanilla.
0: Uh-huh. No sé si té res a veure aquesta paraula, aquesta definició de vel, no sé, amb un vel de roba, no? Amb un tros de tela, ja que aquest programa és polisèmic.
1: Sí, de hecho es una analogía como muy visual para describir un poco la función del paladar, porque al final lo que haces es recordar como una especie como de un telón móvil o una cortina, que lo que haces es cerrar el paso del aire hacia la nariz. Entonces realmente es una buena analogía, vamos.
0: Val, perquè també, clar, recordem, otorrinolaringologia, tot està connectat, no? I han de tenir portetes,
1: sí,
0: han de tenir portetes o vels perquè no passi pel forat que no toca. I jo deia que té diverses funcions. Podríem començar per la deglució. Com funciona en aquest cas?
1: Bueno, el velo del paladar, como antes comentábamos, al final es como una cortina, como una pared. Entonces, lo que permite es que cuando hacemos la deglución, o sea, cuando tragamos, lo que hace es elevarse y se desplaza un poco hacia atrás. Entonces, lo que permite es evitar que tanto los alimentos como los líquidos nos vayan hacia la nariz, como regurgiten hacia la nariz, sí. Y entonces hace como es una válvula de cierre entre la boca i la cavitat nasal.
0: Val. Per tant, si quan li va passar una vegada a un nebot meu un macarró te surt pel nas, vol dir que...
1: Exactamente. Eso es que el velo del paladar no ha hecho su trabajo.
0: Exacte, no ha funcionat. Molt bé. Idò, aquí tenim aquesta primera funció importantíssima, que és la deglució. I després jo posava l'exemple de gas, no? De la fonació. Per què és important en aquest cas també?
1: Bueno, realmente vamos un poco en el mismo sentido de hacer esta puerta, y entonces cuando el velo regula un poco por dónde sale el aire, sea por la nariz o por la boca, y cuando está elevado el aire va a salir por la boca y nos permite hacer los sonidos más orales, como la mayoría de las letras, y cuando baja lo que hace es permitir el paso de aire por la nariz, entonces eso hace que hacemos los sonidos como más nasales, como la M o la N, y nos permite además también proyectar la voz, ¿no? Porque, por ejemplo, los cantantes o cuando bostezamos, lo que hacemos es elevar el velo del paladar y hacemos que el sonido salga más resonante, más proyectado. Entonces, al final, lo que nos permite es una voz como más clara y más articulada, por así decirlo.
0: Molt bé. I des del punt de vista mèdic, quina importància té aquest vel palatal?
1: Pues... En la misma línea, eso, la deglución, sí. O sea, que sea una deglución segura, en que el alimento vaya por donde toca, en la fase oral, ¿no?, en la fase de la masticación, y luego que tengamos una habla que sea inteligible, ¿no?, que sea clara, que sea articulada, y luego otra función también muy importante es la respiración, ¿no? O sea, es cuando hay un mal funcionamiento del velo del paladar, pues también se asocia mucho a lo que es el ronquido y la apnea del sueño.
0: Val. Serien aquestes les patologies principals? No sé si n'hi ha d'altres més freqüents relacionades amb el vel.
1: Sí, bueno, cuando el velo no funciona bien es lo que se llama la insuficiencia velofaríngea, y esto es verdad que es algo frecuente. Luego hay algunos problemas que son de nacimiento, congénitos, que se llama la fisura palatina, que sí. Ya termina en un poco una cirugía. Y luego algunos problemas que pueden ser neurológicos, como parálisis del velo, que ya serían problemas del ámbito neurológico en el que el paladar no funciona tampoco como toca.
0: Sí, sí. I aquest vel, aquest múscul, que és un múscul, se pot entrenar o se pot reeducar en cas de patologies?
1: Sí, especialmente cuando son patologías más leves y más funcionales, el trabajo con el logopeda lo que hace realmente es mejorar el cierre, mejorar cómo funciona en la articulación del habla y coordinar también la respiración y la fonación. Luego ya, si no logramos entrenarlo solo con el logopeda, sí que también hay otras posibilidades que ja serien cirurgia, per exemple.
0: Perfecte. Idò, mira, avui aquesta paraula bel mos ha duit fins a aquest múscul que tenim a sa boca, que és petit però que és fonamental, perquè tot funcioni com toca. I n'hem parlat amb la doctora Ana Araujo, que és especialista en otorrinolaringologia, Joana d'Hospitales. Doctora, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és informació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
5: Molt bé. Cobert amb bomba.
0: Estàs cobert amb bomba, ja te veig. També poden tenir vols en els ulls. Contos de natas o sueres, tu?
5: Bé, normalment bé.
0: Perquè segons ben com netes. Estiguin de brutes, no. Pots tenir un bon vol.
5: Habitualment sí. Els de sol d'unetes, però sí. M'ho porto molt nerviós. Si sí, no sí.
0: Avui hem triat la paraula vol com a eix conductor d'aquest programa i t'ha posat una tasca com complicada, com quan la paraula dona molt de joc.
5: Sí, dona molt de joc i sí que jo m'he complicat més la vida, perquè me l'he complicada bastant aquesta vegada, ja que dir-ho. Començam amb els vols físics, perquè sempre pensem que se posen voluntàriament els vols físics, com els de ses núvies, però també te poden venir imposats.
6: When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them.
7: What did they say?
6: They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.
5: Això és A Ghost Story, la història d'un fantasma. Bàsicament, és la història d'un músic que mor en un accident de cotxe i torna a sa vida com a fantasma, amb un llençol, físicament amb un llençol. Un vol, en dos forats, en els ulls, i torna a sa casa allà on vivia amb sa seva dona. A pesar del seu títol, no és una pel·lícula de terror, sinó un drama filosòfic i molt, molt poètic sobre l'amor, el dol i la soledat. És molt curiosa perquè és una pel·lícula molt estranya, molt inquietant, atrevida i molt provocadora, però en el mateix temps és molt hipnòtica. Clar, el personatge va en so típic vol de fantasma, en dos forats.
0: És la típica disfressa de fantasma.
5: Exacte, o sigui, se de net té. El que passa és que, clar, és una pel·lícula molt sèria, molt filosòfica, i tens aquella presència allà, tot estens, el muntatge és com un quadre il·luminat d'existents d'una vida. És cert que és una pel·lícula que exigeix paciència, però, a canvi, te regala una experiència cinematogràfica que recordaràs molt de temps. I vos he de dir que, clar, a mi els dos actors principals, que són Casey Affleck i Rooney Mara, m'encanten, aleshores és que ja està. Però sí que és vera que és una pel·lícula molt peculiar, sobre un vol, sobre un tio que va amb una disfressa de fantasma.
0: Mentre xerra estic mirant el tràiler i, clar, fa com a gràcia, entre cometes, veure aquest senyor amb el llençol damunt i amb els dos forats, Però és que també fa que la presència sigui molt física i molt intensa, no?
5: Exacte.
0: Molt real.
5: Sí, és molt real, però en el mateix temps és molt poètica.
0: Sí, sí, sí.
5: És una pel·lícula molt xula.
0: Apuntadíssima, ni me sonava apuntadíssima aquesta Ghost Story. I de bail és la nostra paraula, Toni?
5: I el bail físic, per definició, és allò que disminueix el llum, no? Que mos impedeix veure en claretat. I això pot ser perfectament un accident atmosfèric.
7: Que nadie salga de aquí, ¿de acuerdo? Quédense en el supermercado.
8: No puedo. No me puedo quedar. Tengo que ir con mis hijos.
9: No, no salga. Ahí fuera está la muerte. Es el fin del mundo.
8: Cállese, ¿vale? Ya basta.
10: Atención, por favor, que todo el mundo se calme, ¿vale?
7: Tiene razón. Vamos a tranquilizarnos e intentar averiguar lo que ha pasado.
8: Lo siento. Yo no puedo quedarme. Tengo que ir a casa con mis hijos.
10: Señora, no puede salir ahí fuera.
11: Quizás sea una nube de gas venenoso.
12: ¿No ha oído gritar a ese hombre?
13: Sí, es cierto. Vamos a quedarnos aquí hasta saber lo
8: que
13: pasa.
8: ¡Es que no me escuchan! No puedo quedarme aquí.
5: La niebla és la versió cinematogràfica de la novel·la de Stephen King, en la que una boira molt densa cobreix un poble després d'una terrible tormenta, deixant un grup de persones atrapades a un supermercat. A la boira, a més, suposadament, hi ha alguna cosa molt terrible.
0: Bé, si hi ha en Stephen King per mig, alguna cosa deu haver...
5: alguna cosa molt terrible. Bé, Frank Darabont, que és el seu director, ja havia dirigit Cadena Perpètua, havia dirigit La Milla Verde, dues pel·lícules tremendes basades en dues novel·les de Stephen King, que sí que era molt obvi que s'encarregàs d'aquesta. El resultat és molt estimulant. A la vegada que estrany, perquè... Clar, és un grup de persones tancat a dins un supermercat amb una boira brutal que no permet veure més enllà, que els impedeix sortir perquè hi ha algo allà de dins, no? I mentre se tracta d'un retrat de la societat, és una pel·lícula tremenda, duríssima, d'aquestes que dius, buah, com som els humans, mereixem l'extinció. Però quan comença a pesar el material de sèrie B sobre el que està construït, que en el final no deixa de ser una boira amb un bitxo de dins que maten persones, clar, resulta un film total i absolutament disfrutable com a tal, no? Com un film de bitxos que maten persones.
0: Ah, va d'això.
5: O sigui, són les dues coses en el mateix temps.
0: Ja.
5: És una pel·lícula molt estranya perquè, clar, pesa per un costat tota aquesta part molt, molt sociològica, molt filosòfica, o sigui, molt de com ets la societat en realitat, els fanàtics religiosos, els que volen sortir, els que no, els que ajudau-me, els que tal, els que se mira per benefici propi, etcètera, etcètera. Però, clar, en el mateix temps, pues és el que és, no? I un moment donat allò s'ha de solucionar. No poden estar allà de dins tancats i ja està, no? Ha de passar alguna cosa. Aleshores, clar, quan passa alguna cosa, és aquesta sèrie B que està allà tot el temps, que tu ja ho saps, que allà ja passen coses.

0: Momento de acabar la operación. No debe quedarse a discutir un caso. Sentirá la tentación de hacerlo porque él es maravilloso. Pero no olvide que también es un hombre. Está soltero y, por desgracia, no es creyente. No piense ni por un segundo, hermana, que su hábito la protegerá. Ahora la dejo para que revise su equipo.
1: Una jove burguesa ingressa com a novícia en un convent des d'on l'enviaran a una missió al Congo com a ajudant d'un cirurgià d'un hospital de blancs, que és això que acabem, exactament aquesta seqüència que acabem d'escoltar. És Història d'una monja, de l'any 1959. Està basada en la novel·la de Catherine Hulme, a la que s'aproximava en escatologisme, a pesar de que sí que deien que estava basada en fets reals, en la seva pròpia història, però en realitat no. Jo crec que és una pel·lícula imprescindible per a tots aquells fans de la carrera de la protagonista de Dos en la carretera. Vull dir, és que és això, és que qualsevol pel·li d'Audrey Hepburn ja val la pena. Però, a més, és una pel·lícula que, a pesar de mantenir un missatge espiritual que, en segon quin moment, es pot tirar enrere, a segon quins espectadors, és una pel·lícula lluminosa. O sigui, de fet, les seves 7 nominacions a l'Oscar ja ho diuen, va guanyar el BAFTA a la millor actriu, a més de Concha de Oro a la millor actriu i a la millor pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. Vull dir que és una pel·li de molt de pes a nivell cinematogràfic clàssic.
2: Història d'una monja, si l'he vista fa mil anys, vull dir, ja me n'has donat tres d'excuses per veure bon cinema. Avui, a partir de la paraula val, aquesta història de fantasma, aquesta ghost story, aquesta niebla, la boira i Història d'una monja. I què més, va?
1: Primer, podríem haver duit un val de novia a Sus, no? Una novia a la fuga, fins i tot moltíssimes pel·lícules de novies i de casaments, el padre de la novia, l'abuelo de la novia, el hijo de la no, tots els novies que vos podeu imaginar. Fins i tot la novia de Kill Bill. Però hem preferit apropar-nos a la història que va inspirar aquesta darrera. She was a bride when the violence happened. Now she's a widow. And it's going to happen again. Jean Moreau stars in The Bride Wore Black. Això és el tràiler de La novia vestia de negro, una pel·lícula de François Truffaut en Jean Moreau, de la qual va veure, sense cap dubte, Quentin Tarantino a Kill Bill. La història és aquesta. En sortir de l'església, després del seu casament, una núvia, encara vestida de blanc en aquest moment, a pesar del títol de la pel·lícula, que és La novia vestida de negro, veu com maten a tirs en el seu home. Decidida a venjar la seva mort, emprèn la recerca de responsables, en fa una llista i els va matant un darrere l'altre mentre els va tatxant.
2: Mossana.
1: No de res. I estem en 1968. O sigui, a més és una pel·lícula que és un matrimoni perfecte entre la Nouvelle Vogue de François Truffaut, aquella manera de rodar així com a molt espontània, teant, sense quasi muntatge, una cosa com a molt... Vinga, va, aquí! I la tradició de Hollywood d'Alfred Hitchcock. Perquè, clar, no saps exactament què és el que va passar. Bàsicament, és un exercici d'estil, però, ostres, quin exercici més bo!
2: Que bo! La novia vestida de negro, 1968, per a tots els amants.
1: Anem molt enrere, avui, eh?
2: Sí, per a tots els amants de Kill Bill, anava a dir, però també de Truffaut.
1: Exacte.
2: I amb quina acabant? Tenim bola extra avui, bolla extra?
1: Sí, tenim una bolla extra que, bueno, recordeu? Que, clar, tu m'has dit Val i a mi la primera pel·lícula que m'ha vingut en el cap és El velo pintado, aquella pel·lícula d'Edward Norton i Naomi Watts de l'any 2007. Però ja en vàrem parlar d'aquesta pel·lícula. Aleshores, clar, no la podia dur. Però, bueno, el que farem és dur la versió anterior amb una altra gran estrella, que és Greta Garbo. It doesn't seem possible, it's so strange. Look down there, a temple. There are mighty gods down there, been there hundreds of years, incense burning. Want to go? Yes, please. Això és El velo pintado, any 1939. Una dona burgesa que passa un mal moment

0: gent decideix fer un viatge per la Xina i allà coneixerà un prometedor doctor amb qui se casarà. Però la seva professió li lleva massa temps i descuida a la seva nova parella, que començarà un romanç secret amb un amant. Això és història d'un velo del velo pintado.
1: Qui se lia amb qui? Es metge amb un altre o ella amb
0: no,
1: un
0: ella,
1: altre?
0: No, ella.
1: Ell amb un altre.
0: Ella. Ella, com que s'home fa feina de metge i fa una feinada, pues, abandona la seva nova esposa, sí, i que ella ha decidit quedar-se allà a la Xina amb ell, i...
1: com que s'avorreix...
0: Com que s'avorreix, pues, se cerca un amant, clar, estem en 1934.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ojo, és una pel·lícula feta, única i exclusivament per lluïment de Greta Garbo.
1: De la Garbo.
0: De la Garbo, tal qual. Sí que és una pel·lícula que hi ha poques coses que facin, que xirrin, no? D'aquestes que dius, ai, quin renou, quina cosa més lletja. A mi m'agrada molt la Garbo, així que, clar, me va agradar molt veure aquesta pel·lícula, sobretot després d'haver vist la d'en Edward Norton i na Naomi Watts, que també me va agradar, la vaig trobar super subtil, amb aquest, era quasi com es vol del títol, no? Aquesta tela que s'oscil·la en la brisa, amb una mica d'aire, no? La pel·lícula de na Garbo és el mateix, però clar, estem en 1934, amb un llenguatge cinematogràfic molt diferent i amb una actriu que era tot ímpetu, no? Era important.
1: I ara que veig aquí imatges, en aquesta època també podem dir que el cinema tenia un pot de vel, perquè tenia aquest color en blanc i negre.
0: A mi hi ha una cosa que darrerament me molesta, ho diré així, de veure les pel·lícules per televisió i de veure segon quines definicions. Jo trobo que aquesta definició tan ultra 4K, 11K, 26K, o sigui, tant de puntets i tantíssima definició, el que li lleva és aquest vel que li dona el cinematogràfic, aquest vel de fantasia, de història que t'estan contant, no? Tu quan te conten una història sempre t'has d'imaginar una cosa, algunes coses, no? I en el cinema clàssic sobretot passa, no? Les pel·lícules tenen com un tel per damunt, perquè clar, si no tinguessin aquest tel, el que veuries són caixes de cartó, perquè en els finals decorats eren cartó-pedra.
1: Sí, total.
0: Aleshores, i veuries aquells maquillatges lletjos i aquestes coses terribles, no? Que dius, que mal feta. No, no és que estigui mal feta, és a posta. Aleshores, clar, quan li dones aquesta definició tan bestial, te trobes que dius, uf, és que a mi m'apareix, estava gent un videojoc més que una pel·lícula, no?
1: I la Garbo té aquest vel cinematogràfic per davant. Fantàstic, sí. I de Toni Camps, bona llista a partir de la paraula. Jo tinc molt de deures aquesta setmana, mare meva.
0: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és esport.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que precedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

0: Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? A la sessió de l'Eclèctic d'avui ens tornarem a anar altra vegada de directe. Anirem fins al Yankee Stadium de Nova York per a sentir part d'un concert, o més ben dit, dos, que hi oferí el cantant, compositor i pianista Billy Joel. No ens hi cabran tot, evidentment, però li farem un bon repàs. Gaudiu-ho.
1: Some folks like to get away.

0: Sera.
1: No.

Va ser durant dos dies, el 22 i 23 de juny del 1990, quan Billy Joel es presentava front als seus admiradors i seguidors al Yankee Stadium de Nova York, que es troba en el Bronx, comtat americà, on precisament hi va néixer el 9 de maig del 1949, per tant, el seu públic més proper. Repassant alguns dels temes més populars del seu repertori, obtingué un gran èxit com no podia ser d'altra manera. Era el passat 4 de novembre, quan el segell Legacy, que és una divisió de Sony Music formada el 1990 després de l'adquisició de CBS Records, va llançar aquest doble àlbum amb aquest material que ja té més de 30 anys. Avui, com he dit abans, en farem un repàs. Hem encetat l'edició amb Stormfront. El que acabem de sentir era New York State of Mind i ara sentirem Pressure.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és memòria.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol.
3: Tèntol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Billy Joel, un gran compositor d'èxits, començant per Piano Man, Just the Way You Are o New York State of Mind, que hem sentit fa uns instants a la primera part de l'eclèctic. I així, fins a més de 40 grans èxits des del 1973 fins a la seva retirada el 1993. Just a l'equador de la seva carrera editava An Innocent Man. Així recordava en el Yankee Stadium del Bronx el tema que donava títol a l'àlbum.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per
2: ja...
0: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: Thank you, New York. Y'all have a good summer. Don't take any shit from anybody.
1: Està clar que no necessitava cap presentació el tema amb el que acabem d'encetar la recta final del programa. Efectivament, Piano Man, arribant quasi al comiat. I dic quasi perquè realment l'acomiadarem amb Essence for an Italian Restaurant. Serà el tema amb el qual vos emplaçarem fins a una nova sessió de l'Eclèctic. Ja ho sabeu, on tenim totes les músiques que per norma no sonen a altres llocs i per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1140. Heu de saber que avui fa 335 anys que la Inquisició va matar a Palma, Caterina Tarongí i Tarongí.

Bon dia, sí. Avui fa 335 anys, perquè va ser l'any 1691, que la Inquisició va fer matar a Palma Caterina Tarongi i Tarongi i a 25 persones més acusades de practicar el judaisme. Caterina Tarongi era una dona jove veïnada de la comunitat xueta de Ciutat, que eren descendents de jueus convertits al cristianisme 300 anys abans. Va ser acusada de practicar clandestinament la religió jueva. És per això que la varen empresonar i torturar durant 3 anys i finalment va ser cremada viva amb la seva família, pares i germans i els seus veïnats del carrer de l'Argenteria de Ciutat. De fet, el cas d'Anna Catalina Tarongi és especialment perquè Anna Catalina no va abjurar del seu judaisme. Fins i tot les cròniques diuen que va tenir actitud desafiant, la qual cosa atribuïren a qualitats diabòliques que posseïa. Aquella cremadissa va tenir molta transcendència perquè la varen presenciar 30.000 persones. Un assassinat que es va fer tan conegut que fins i tot ha donat una expressió que ha arribat fins als nostres dies. Hi ha una expressió mallorquina que és falet no et dons, o rafalet no te'n donis, o rafalet no te rendesquis. És el que sembla que va dir Catalina Tarongi per animar el seu germà de 21 anys per tal de que no s'arretés a les paraules dels inquisidors. Una frase que ha quedat a Mallorca per indicar una persona obstinada en la seva opinió. I per honrar la memòria de Caterina Tarongi, avui fa 15 anys que se va celebrar consolat demà un acte oficial recordant aquella cremadissa de l'any 1691 i l'any 2018 l'Ajuntament de Palma va dedicar un carrer a Caterina Tarongi, que és a la barriada de la vila de Palma. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres, sí, i també molta de història. Qui saben avui totes les lletres són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: quasi sí, ben tornats avui. Tèntol, com estàu? Miquel Junc.
1: Bon dia, va bé.
0: Celestia Livent.
2: Bon dia.
0: I Xisco Nadal, com anam?
3: Molt bon dia.
0: Ben tornats. Avui han recordat aquest episodi tràgic de Palma, sa cremadissa de xuetes que hi va haver i que varen matar, com dèiem, a Caterina Tarongi, entre altres 25 persones, i de la qual també se n'han commemorat i s'han fet recordatoris per part de l'Ajuntament i del Govern. De fet, l'any passat hi va haver un acte a la plaça Major de Ciutat per recordar, perquè la història també, sobretot quan passen aquests succeïts, convé recordar-la, en fa 335 anys d'aquell succeït. Més coses que tenim al programa d'avui, i passam a l'actualitat, deixam la història, Celestí.
2: Sí, repassarem l'actualitat avui, també per començar jugarem a Tèntol i parlarem de la nova edició, que ja en van 10, del Festival Cranc Mallorca, que arriba aquest dijous i tot aquest cap de setmana a Palma.

0: Aquesta ja és de disco nou, de pitxerines,
1: sí,
0: aquesta que sentim.
1: Sí, Tira-li cosetes, ben coneguda, en Micaela Lledó.
0: Tot això, perquè les pitxerines seran una de les que actuaran en aquest cranc.
1: Exacte, i actuen aquest mateix divendres, les pitxerines presentant el seu nou disc en el Teatre Principal de Palma, però aquesta edició del Cranc Festival, edició a Mallorca, comença aquest dijous i fins dissabte, i té diferents escenaris. Can Blaguer, el Principal de Palma, a les Sales Gremi i també a Es Baluar. Per encetar aquest festival, aquesta desena edició d'enguany, actuen Two Little Rooms i Zulu Zulu, les pitxorines que també sentim, i també hi haurà grups, artistes internacionals de pes, com són Temples, Mujeres, Omaika, Makovsky, entre d'altres.
0: Doncs sí, després en parlarem amb Esteve Torres, organitzador del Cranc Festival Edició Mallorca, però ja sabeu que hi ha Edició Menorca i, atenció, també Edició Eivissa. Llavors mos ho comentarà en Esteve, perquè tenen molt de trull aquest dia. Passen moltes coses aquest cap de setmana, ja vos ho deim. No sé si serem atents de comptar-ho tot, però el manco ho intentarem. Nosaltres també divendres serem a Eivissa, en aquest mercat medieval fantàstic que hi ha a dalt Vila, i moltes altres coses que vos anirem explicant aquest dia. Avui, però, hem d'obrir el nostre coret ben gros, perquè tornen a Raquel Agüeros a Contracom.
2: Molt, molt, molt bon dia, corets, com estàu? Tenim portades amb una protagonista que ho és, però que fins ara no ho volia ser. O sigui, sí, però no. Ningú ho entén. Tractarem d'explicar-ho avui a Contracop.

0: Doncs sí, l'amor ja és aquí, en Raquel Agüeros, però també tindrà en taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant de contaminació, perquè un estudi de l'IDISBA relaciona l'exposició de contaminació ambiental a un augment del greix corporal. És interessant aquest estudi.
0: Com més contaminació hi ha...
1: Sí, com més estàs exposat a la contaminació i a segons quin tipus de contaminació, més probabilitats hi ha de tenir més greix corporal, i això després ho comentarem. És molt interessant. També parlarem de joves margers arran d'una entrevista que hem llegit al Diario de Mallorca que li han fet a en Joan Bastard, que fa anys que se dedica en aquest ofici, però té la meva edat, té 27 anys, i tot i haver estudiat sociologia, va un moment de la seva vida que va dir no, me faré marger. Després intentarem xerrar amb ell, men si mos explica per què va fer aquest canvi. I acabarem parlant d'una nova botiga que s'ha obert a Palma i és de caixa de sorpresa. És a dir, no saps què has comprat fins que no obris el paquet.

0: ai, hem tornat un poc boiats, eh?
1: Sí.
0: És a dir, si la gent compra paquets, sense saber allà què hi haurà de dins. Vosaltres compraríeu un paquet sense saber
1: què? Perquè si tens sort, te'n pots endur qualcotjeta que si és molt, molt més barat d'allò que se'ls fa normalment, però...
2: Però saben que valen aquests paquets? O van en funció d'espès...
1: Dos euros i busques per cada 100 grams de paquet.
2: Ah, bé.
0: Van en funció d'espès, però Pantureta pot tocar un mòbil que pesa poc.
1: Exacte.
0: I val molt.
1: Exacte.
0: Depèn del mòbil.
1: Pot passar.
0: Hi ha moltes probabilitats, també. Bé, és igual.
1: Ara tenim sort.
0: Comentarem.
1: També te pot tocar una cosa que no necessites ni te fa ganes tenir.
0: Segurament, segurament. És una d'aquelles coses que crida l'atenció. Xisco, més temes.
3: A la tercera hora d'Atento, l'avui a partir de les 5, coneixerem una nova banda mallorquina formada però per músics reconeguts de l'escena illenca i que ara s'apleguen sota un nom, Babaganush Quartet, un quartet que presenta el seu primer disc aquest divendres al Teatre Sant de Ciutat.

0: Babaganoush Quartet, són en tot lo genestal clarinet, amb Miquel Àngel Aguiló al violoncel, en Gori Mates a l'acordió i en Xisco Aguiló al contrabassi. Les podrem escoltar aquest divendres 8 de maig al Teatre Sants, presentant el seu primer disc. I tant que sí.
1: Molt bé, doncs música també amb Babaganoush, aquests músics fantàstics que fan aquesta música així també un poc klezmer, fusió, molt interessant aquest projecte musical que després en parlarem amb dos dels seus integrants. I a partir de les 5:30 tornarà la gastronomia arsiana a Tenton. Ho farà com sempre amb la senyoreta Brioix i avui, que hi comença a fraules, ens du la recepta d'una copa infal·lible.
2: Molt bon dia, oients de Tentol, aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem la copa Romanov. M'enci endevinau, aneu pensant quins són els ingredients que no poden faltar dins d'aquesta copa, decorada amb una sombrilla xinesa i una cuera una mica llarga per poder arribar a baix de tot. Dels ingredients d'aquesta copa farem altres conceptes, receptes arsianes. A veure si vos agrada. Fins més tard.

0: Vos agrada aquesta copa? Bàsicament són fraules amb nata.
1: Sí.
0: Però sí. Fantasia. Fraula amb nata i fantasia. Cosa que durà la senyora Tabriós.
1: El que jo no li deia aquest nom. Jo demanava fraules amb nata, clar.
2: I una cuera llarga.
0: És que són, perquè és que si no, no... postres... Sí, franceses. Que se poden fer de diverses maneres i després li posaran nom i també maneres de fer-la i de menjar-la, que són delicioses, ara que ja hi comença la bona fruita. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
2: O bé, al correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
2: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, moltes gràcies, Xisco Miquel. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic d'avui. Avui a les vies de so tenim una dona que li encanten les fraules amb nata. Mi també. Ara en menjaríem. Ara un postre. Seria fantàstic.
2: Li agrada la nata, li agrada les fraules...
0: Sí, sí. Amb ganes de saber com fer-la, aquesta receta, perquè sovint les fraules hi ha una tècnica. La coneixeu? Ja va, la coneixerem.
2: Vinga.
0: Gràcies, Marga Cifra. Avui, el control tècnic.
4: La rabiosa actualitat.

0: és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui. I avui, atenció, Celestí, què mos espera?
1: I doncs, sí, com que fa olor de primavera, ja s'acosta l'estiu, però som a primavera.
0: Però primavera,
1: primavera, totalment. Primavera, totalment. I doncs, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de flors locals d'aquí, de Mallorca. Just

0: I doncs, si avui volem parlar de flors, ja sabeu que som a la plena de la primavera d'estiu, a la plena de l'explosió floral. Dia 1 de maig, de fet, es va fer una nova edició de Costitx amb flor, perquè d'ençà de l'any 1996 Costitx s'engalana amb flors cada dia 1 de maig perquè celebra la seva fira més colorista, coneguda com Costitx amb flor. Per això, enguany, amb aquest cap de setmana llarg que han passat, aquest poble mallorquí ha tornat a convertir-se en un jardí gràcies a la feina d'experts jardiners, floristes i també fructicultors. Aquesta fira primaveral és ideal per comprar plantes, planters o per escoltar la recomanació dels experts, ja que la mostra es complementa cada any amb l'exhibició i la venda de productes agrícoles, ramaders, artesanals i industrials. I de flors encara en sabem més, perquè més hem sabut que l'Associació de Varietat Local de Mallorca té un projecte ben interessant sobre flors locals de l'illa.
1: Flors

diuen només... En aquest projecte, que se titula Flors d'aquí, l'Associació de Varietat Local de Mallorca vol recuperar les varietats florals tradicionals de l'illa i des de l'associació fan feina per això, per recuperar, estudiar, preservar flors mallorquines de varietat locals que han estat cultivades i estimades generació rere generació, llavor darrere llavor. Aquestes flors no només tenen un valor ornamental i cultural, sinó que també són un tresor de la nostra biodiversitat, resiliència i identitat. Entre les espècies que hi estudien, n'hi ha bastantes. Per exemple, trobam la perpètua vermella, la lila, la rosa, la blanca, palometes, floquets, el tabac de pota, la rosa mística, el clavell de moro, les crestes de gall, el tabac ros, el llevamans, el cosmos, el sol coronat, la caputxina, el cascall, el bellveure, els americans, els septembrins, la margalidera de cini, la sàlvia de tots sants i els brillants.

Bé, vull que parlant de flors, direm els noms. Llàstima que no puguem veure les imatges de tot aquest remell de flors que hem dit abans, però ara crec que en coneixerem més i intentarem descriure-les. Són unes flors que parlen de la nostra terra, de la nostra història, i amb aquest projecte l'Associació de Veritat Locals de Mallorca vol connectar amb el saber popular, recuperar paisatges vius i colorits i oferir alternatives més sostenibles per la jardineria i la floricultura local. Així que conviden a tothom que estimi la natura i la cultura de Mallorca a sumar-se en aquesta iniciativa, ja sigui compartint coneixements i saben, ai, jo tenia aquesta llavor d'aquesta flor, se feia per aquest temps, la sembràvem aquí, després la duem a venerar per un sant, qualsevol cosa és molt interessant, també cultivar-les a que vostre o simplement admirar-les.

0: I com que tenen tots, ja sabem que no tots són flors i violes i que una flor no fa estiu.
1: I doncs sí, per tots aquests motius, avui que estan tan florejats, que han decidit que dedicarem el joc de Tèntol a les flors locals de Mallorca.
0: Així ho farem. Són les 3 i 26 minuts.
2: Tèntol.
0: Passem a la pregunta, i doncs, avui també relacionada amb les flors. Perquè les flors són presents a moltes dites i moltes frases fetes i expressions. Les trobam, per exemple, a l'expressió néixer amb una flor en el cul, vol dir ser un sortat, tenir fortuna. També d'una cosa molt neta d'enques necances flors. I també se diu que una flor no fa estiu. Aquesta dita, però, moltes vegades es complementa afegint-hi una segona part. Sabeu, idò, completar aquesta dita?

0: Ai, se mateixa de ses flors que m'agrada aquesta cançó. I també, si voleu el sobrenom de flors, en Miquel en diu un bon remei. Bé, dit això, Celestí, hem de saber com se completa aquesta dita. Avui diu... com era, mem? Tres opcions de resposta. Era una flor no fa estiu i...
1: Una flor no fa estiu, ni una flor groga mengera. O bé, dèiem, una flor no fa estiu, ni un card festatgera. O una flor no fa estiu, ni dues primaveres.
0: No, vau. Quina és aquesta dita? Per jugar en altres concerts va tenir dues opcions.
1: Ja ho sabeu, podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, on podeu telefonar aquí a IB3 en ràdio, al 971-13-99-00. I vos escoltarem, 971-13-99-00.
0: Una flor no fa estiu... I ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: 2:31 minuts. Som aquí en directe i avui hem de saber com se complementa una dita, una flor no fa estiu. Segur que ho has sentit a dir, se l'estic al capítol.
1: Sí, i tant.
0: Una flor no fa estiu.
1: Moltes vegades.
0: Que és a vegades un fet excepcional. Mm. No vol dir que ocorri sempre, perquè una flor no fa estiu. Però com la complementam, amem? Quines opcions teníem?
1: Idò, i una flor no fa estiu ni una flor groga mengera.
0: Una flor groga mengera, no sé.
1: Bé.
0: Podria
1: ser. Una flor no fa estiu ni un card festatgera.
0: Un card.
1: Bé.
0: Home, si vols anar a festejar i li dones un card, no sé jo si...
1: Sí, espina,
0: sí.
1: Estarà
0: molt contents.
1: No.
0: O contentes.
1: Exacte. I una flor no fa estiu ni dues primaveres.
0: Sí, crec que la cosa va més per aquí, eh? Efectivament.
1: Sí, diu més.
0: Avui la resposta correcta, com diuen, un 86% dels nostres oients és una flor no fa estiu ni dues primavera, que significa que un objecte o un fet isolat no es pot prendre com a norma o una regla general. I diu encara, una flor no fa maig, una flor no fa primavera, una flor no fa estiu ni dues primavera. Vull dir que encara n'hi ha... se pot allargar una miqueta més. Per un fet bo o dolent, no es pot jutjar la vida d'una persona, això. També és el que interpreten d'aquesta dita a Mallorca, també, d'on l'han trobada. Així que avui les flors...
1: Sí, ni dues primaveres. Jo havia dit ni dues primaveres. No, ni dues primaveres.
0: Sí, depèn. Se pot dir de les dues.
1: Sí? Per això m'ha sortit així.
0: Sí, sí. Exactament. Ara sí, però, arriba el moment de jugar.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I ara sí, és l'hora de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugant les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les flors locals. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor. Vostè qui és?
6: Qui
7: és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Daniel Martínez Lita.
5: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
8: Som nascut a Barcelona, però ja he arrelat per Monaco.
10: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
8: Per l'Associació de Varietats Locals.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Poquet de veu i plantes en el meu voltant.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: No m'ho puc queixar, és una feina que m'agrada molt.
12: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: M'agrada molt sortir a la natura i fer or, que arriba a ser una mena d'esport.
13: Tens el dret de guardar silenci.
14: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
8: Jotes, boleros, sí.
16: Té por de la mort, vostè?
8: No és algo que m'ho demani molt.
17: Aviat serà primavera. Els horts estaran plens de flors. I als boscos de Vallarners els ocells faran els nius. I es menjaran les primeres maduixes amb nata de la temporada. Us en recordeu del gust de les maduixes?
8: Sí, ara enguany encara no n'he menjat de cap.
12: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
10: Moltes gràcies.
18: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
19: Ja ho tenim tot.
7: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
16: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
20: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
6: Oscar, qui és?
16: No ho sé. No funciona res. No indica res.
21: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: sentir respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar en Daniel Martínez. Com estàs?
1: Estic bé.
0: Moltes gràcies per venir.
1: A benvingut.
0: En Daniel avui ha vingut a parlar de flors perquè ell forma part i forma part d'un projecte de l'Associació Varietat Local de Mallorca en el qual cercau llavors. Bé, llavors, sí, també, flors i sí. Llavors, sí. I tot contingut cultural, oral, i tota la transmissió que pogueu, no?
1: Sí.
0: Daniel?
1: Sí, al final, les varietats locals no només és el fet de cultivar-les, o en el cas d'hortalissa o això, menjar-les, sinó també saber com se conserven o quin ús se'n feien d'elles, i és una tasca molt interessant perquè va molt més enllà, no?, de plantar una flor.
2: Mm-hmm. Ah, aquesta saviesa popular.
0: Sí. Mm. Ha d'una cosa ornamental, no? Les flors són més que un ornament, moltes vegades.
1: Sí, totalment. O sigui, clar, ho associava molt en els horts, en els jardins, però també mos deien que era com a tot una festa quan havien acabat de fer dissabte, tallar-les i llavors posar-les en el centre de la casa per poder lluir-la, no? I obrir les portes a la gent que hi passava i això.
0: Sí, sí.
1: Per tant, és com a tot un ritual que hi ha entorn les flors.
0: Mm. Mm. I després en parlarem, però també usos per festes lligades a determinades flors, religiosos i tants altres.
1: Sí, totalment.
2: Mm. Ah, també fins i tot per combatre plagues.
1: Això és algo que avui dia està com a més estudiat i a lo millor se sap més, però mos hem donat compte que abans d'alguna manera també se'n feia, no sabem si ben bé per aquesta finalitat o que d'alguna manera ho passaven de vora i ja els hi anava bé.
2: Mm-hmm.
0: Mam, quines flors heu estudiat, Daniel?
1: Bé, en torno a una vintena, i dins aquesta vintena inclourien també les tabaqueres, que no la consideren normalment com una flor, però...
0: Però fa flors, tabac.
1: Fa flor.
0: És que no el coneixem, sí. La flor de tabac.
1: No se sol conèixer per sa flor, però fa una flor més, diríem, més dissimulada o menys cridanera, però que és interessant com a planta per tenir-la això, de vora els horts, de vora les tomatigueres.
2: Clar, ara no sabeu tant, eh? Mm-hmm. Però nosaltres, clar, en temps de nostres predins pot ser que sabem més, no?, les tabaqueres.
1: Sí, mm-hmm. Bé, fins i tot el meu padrí sempre en tenia dins un cossiol i no en fumava ni res, però, vull dir, la tenia allà i bé, qualque us li devia donar.
0: Clar, perquè és vera que les flors també, dins els horts, sempre han tingut aquesta com a funció de repel·lir els insectes o...
1: Sí. Bé, principalment les flors, sobretot, atreure pol·linitzadors, que ja és algo molt interessant. Són flors que, en general, tenen una floració bastant llarga i aquests insectes venen allà i ja que pol·linitzen aquestes flors, també pol·linitzen flors d'altres cultius que llavors ens fan hortalissa. Però també hi ha d'altres, com la tabaquera, que se li aferren uns bitxets allà i llavors són plagues que hi van a ella i mentrestant no aniran a tomatigueres o preves o això. Exacte. Que tinguem de vora.
2: Clar, sí. Combaten això, plagues, i també orienten una mica com va l'estat de sort, no?, d'escultiu.
1: Sí.
2: O d'escultius.
1: I les aromàtiques, per exemple, que no formen part d'aquest estudi concretament, però normalment hi posem aromàtiques a un hort per poder... perquè altres que siguin dissuasòries, segons quins insectes, que serien plaga.
0: Mm-hmm. Dèiem que heu estudiat la perpètua vermella. Això que és... És que, clar, serà, per la ràdio serà mal de fer.
1: Sí. Bé, això és una floreta molt petita i que encara la podem trobar en alguns mercats o vivers o això. Ara ja comença la floració... Bé, comencen a guaitar les primeres floretes. Mm-hmm. Però llavors una floració que dura fins a Tots Sants. De fet, la majoria de flors duren fins a Tots Sants que hem prospectat. I és una flor que la podem assecar i llavors ens queda seca més color. I és molt interessant en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Llavors hi ha la lila, que suposo que és de color.
1: Més cridanera encara. Mm-hmm. Bé, el manco per jo és més cridanera que les altres. I també hi ha la rosa i la blanca.
0: I la rosa és una rosa...
1: És de color rosa pàl·lid.
0: Val, no és que sigui una rosa.
1: No, tenen la mateixa forma totes. Bé, fent una mica aquesta prospecció, les fulles poden canviar i això, però...
0: És una perpètua també, però de diferents colors.
1: Sí, totalment.
0: Pot ser vermell, lila, rosa i blanca.
1: Sí.
0: Llavors, de tabac, també la rosa mística. Mm. El meu pare encara en sembra de roses místiques.
1: Sí, sí.
2: Se'n sembren.
1: Aquesta és molt coneguda i a més, per el que ens anaven comentant, seleccionava cadascú molt la seva, la que li agradava, perquè són, aquestes són molt variades. Sí. En tenim de tot color, formes...
2: Precioses, també.
1: Sí, simples, dobles... Mm. Sí.
0: Sí, que té aquest nom, que també a moltes natures mortes, a molt de modegons, en castellà, sí. Surten la rosa mística, perquè és com a molt característica, exactament.
2: I tant alegren una casa dins un ram, com fins i tot dins sort, perquè sort és preciós, sí. Les roses místiques.
0: Exacte, llavors també tenim el clavell de moro, que l'altre dia, curiosament, a Facebook vaig trobar una fotografia, perquè hi havia una persona que deia, me podeu dir quin nom té aquesta flor, que és com un pom groc?
1: Sí, és una més petiteta. Ara s'ha posat també bastant de moda, diríem, dins un hort, perquè això, per YouTube o així va cercant i molta gent la té, però és una flor que també s'ha tenguda i també ve de la part de Mèxic originalment. Bé, perquè totes aquestes flors, tot i que siguin varietats de Mallorca, com molt de les nostres hortalisses, venen d'un cultiu o d'una espècie que està fora de Mallorca.
0: I són invasores?
1: No ho són. Hi pot haver algunes que sí, hi ha casos de flors que han arribat a ser invasores, però en general aquestes duen tant de temps aquí, s'han arribat a adaptar i per això són varietats diferents a altres varietats.
0: També, ara ho comentarem, el llevamans, el cascall, el bellveure, la margalidera de cini, la sàlvia de Tots Sants i moltes altres que heu anat recuperant i que també no només hi ha en Daniel en aquest projecte, sinó que també coneguem la següent convidada. Que aquí acompanya avui en Daniel, en Francisc

0: com que totes aquestes plantes que tradicionalment s'han cultivat aquí, com cada vegada troba-les menys, no? Perquè potser no estan cridaneres a flor o no dura tant de temps. I sí, com un poc aquesta vinculació amb el que tradicionalment s'havia fet.
1: Perquè n'han perdut de qualcuna? És a dir, qualcuna ha desaparegut?
0: Mem, el que mos han trobat és que n'hi ha que s'han anat sembrant, no? Que la gent recordava el seu nom o això, però que no eren llavors que potser fossin de sa pare, sa mare, del seu padrín, sinó que els han comprat unes llavors més convencionals i l'han cultivat així com a... Sí, un poc com a perquè es record. Mm. Però com a perdre-la, diria que no.
2: Heu entrevistat també, heu fet molta feina de oral, és a dir, d'entrevistar persones. Quantes n'heu entrevistat i què vos heu trobat, Francisca?
0: Sí, hem entrevistat potser a 10 persones diferents i sobretot això, persones així més majors o després també a diferents persones de Vivers, que duen Vivers, i mos trobàvem això, que deien que potser la gent no els coneixia tant en aquestes plantes i que per tant no els compraven tant i a vegades no els hi sortia a compte cultivar-les o tenir-les.
2: Clar. De fet, la multiplicació l'ha duit a terme a Cana Justa, Porreres.
0: Sí, sí, sí.
2: Que tenen un lloc fantàstic i que conserva moltes llavors locals de Cana Justa.
0: Sí, la majoria de les que vàrem fotografiar, perquè també a través de la prospecció se feien fotos de totes les plantes per tenir també aquest registre, va ser allà a Cana Cati i res que... Estem superagraïts de totes les vegades que me'n va deixar anar que sé o que me'n va contestar 1000 entrevistes.
2: Sí, és d'aquells llocs que te tornen a connectar amb la terra quan vas a Cana Justa a comprar. És realment... És una cosa que recomana a tothom perquè té moltes llavors, molta diversitat i a més, molt bon tracte. I compres això, el que necessites, i també fa molt bona feina, els vivers, no?
0: Mm.
2: Molt bé, doncs avui en Daniel Martínez i na Francisca Acuñas parlam de flors.
3: Home, hi ha molta caramuixa. Les caramuixes són aquelles que són així llargues i dalt fan com una bolla.
4: Sí. La rosa.
3: Gladials.
4: El lliris.
3: Roses místiques.
4: El llevamans.
3: Magnòlies.
4: Petúnies.
3: Xicarandana.
4: Quènsies. Surfínies.
5: Un pensament.
3: Rotaboc, també és.
6: Rotaboc.
5: Gladials.
6: La flor de la cama roja, que és preciosa, que ara floreix, és cama blava. La flor d'estaranger, que ja és la més hermosa que hi pugui haver.
7: Flors, pues, el que més sol sembrar, perquè necessita poca aigua i és molt bo de cuidar, són molt el clavell. Clavell i molt...
3: Gerani?
7: Sí, gerani.
3: Gerani. També es troben orquídies com salvatges, silvestres.
8: Sí. Hi ha moltes espècies d'orquídies aquí,
9: Cada una té el seu nom i jo no els sé.
10: Tulipes, que aquí n'hi ha poques, però també hi són. I crisantems, roselles...
11: Aquestes que m'agraden més són les roselles.
12: Que quasi ja no n'hi ha.
11: N'hi ha poques, però són molt polides. Roselles, les campanetes, les orquídies...
13: La marialida...
14: Marialida, les tians eren molt més guapos amb marialideres, vinagrella i rovelles.
15: O, bueno, hi ha esfèl i vinagre, també, que surt un parell de vas cada any. Pento.
2: Pensar i contestar, tot és començar. Molt bé, començar amb aquest concurs de les flors. Ja heu sentit que Rob de Balears també hi ha molt de noms de flors diferents que ara hem pogut sentir en aquest fragment. I ara, Daniel i Francisca, tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb les flors.
1: Vinga, Daniel, tindràs 30 segons per dir noms de flors de Mallorca. Va de fer. Vinga, tens.
16: Silvestres o...
2: Bé, les que tu vulguis.
16: Les perpètues, les roses místiques, els americans, els brillants, els cosmos... És difícil, això. Les sínies, que també són les roses místiques. Les espueles de cavaller.

0: Era que diuen les palometes, els floquers o floqueters.
1: Uau,
2: no
1: ho has fet molt bé.
2: Com són els floquers o els floqueters? Sí.
0: Aquí són uns que també s'han multiplicat i és una flor poquet discreta perquè té molta fulla verda, però entre mitges surten així de color vermellós i recorden un poquet a les boques de lleó, aquestes, i d'oi, més o manco.
2: I les cosmos?
0: Les cosmos són unes més finetes, molt guapes. Uns pètals així, com si fossin uns girassols petits, direm. Molt petits i amb menys pètals. I són molt delicades, s'utilitzen també per tenyir, i això aquí a Mallorca no, No se li donava aquest ús.
1: I les americanes, has dit?
0: Americans, sí. És
1: americans.
0: Un sí. És un tipus d'eufòrbia, que són aquestes lletreres que trobam de vora la marina o així de vegades.
2: Sí.
0: I això és una altra varietat, una altra espècie totalment diferent. I quan està florida, les fulles, les darreres fulles són blanques i ens dona un aspecte d'una planta blanca, vista de fora.
1: Molt bé. Doncs m'ho has fet molt bé, Daniel. Ara li toca a en Francisca. Mem, Francisca, que te tocarà, tu.
2: Vinga, Francisca, tu hauràs de dir noms, o millor dit, més que noms, expressions o dites relacionades amb les flors. Què t'apareix?
1: Te podem
3: ajudar. Bé, ho puc intentar.
2: Vinga, davant.
3: Bé, ja l'heu dit avui, però una flor no fa estiu. Després... Buf, això ja m'anem recollir,
1: Sí, també m'anem recollir. Ben, Dani, sí. La pots ajudar?
2: Vinga, pots ajudar, sí.
0: Flor de gener, no un pespaner.
2: Bona.
0: Neix amb una flor en escul.
3: Quan n'esplai per fer dormir l'orfan morir.
1: Com és aquesta, que no t'han sentit?
3: Quan n'esplai per fer dormir l'orfan morir.
1: Molt bones. Les teniu apuntades? Ai, que bé, doncs.
3: Estan totes en el recull de que van fer la prospecció i sí, allà hi ha...
1: I doncs, molt les podíeu fer arribar després, ho compartim, que mos agradaria molt tenir aquesta informació també referida a les dites i expressions de flors. Ho ha fet molt bé i tenim una altra prova i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Daniel, Francisca, ara farem dues preguntes per amb relacionades amb les flors. Tindreu dues opcions de resposta que vos diran Celestí i concursau per separar. Començarem amb en Daniel. Daniel, primera pregunta, mem. Començant parlant de la flor del llevamans. Bé, el llevamà. Coneixes aquesta?
0: Sí.
1: També l'heu estudiada.
0: També, sí, sí, sí.
1: També és molt, molt característica.
0: Sí, aquesta la tenim en versió silvestre també d'una altra espècie, o sigui que...
1: Exacte. El llevamà és aquesta planta herbàcia que té unes tiges més avant com 30 centímetres i té unes flors de color groc i a vegades també groc ataronjat.
0: Sí,
1: com ataronjades. També són ornamentals, a vegades
2: precioses,
1: són rams. El llevamans. Floreix a la primavera, ara, però han trobat que les pitiuses també es pot veure cansances de llevamans florits a principis de tardor. Això que deus tu, no? Que arriben fins a tots sants, sí. A floració moltes vegades. Una planta pròpia del camp de Conreu, especialment de secà, als quals dona una agradable nota de color. Amb una flor planta magnífica han trobat aquesta cançoneta, que ara te direm, diu: els llevamans són pels bous, els margalls per les ovees, el romaní per les bees i els llipes...
0: Verderols.
2: Oh, molt bé.
1: Uau. Correctíssim. No t'ha fet falta ni opció. La sabies, aquesta?
0: Sí.
1: M'encanta. Llevamans són pels bous, perquè, clar, deu ser això que era silvestre...
0: Com una pastura, m'imagino.
1: Sí, exacte. El margall per les ovees.
0: Sí.
1: Romaní per les bees, que, òbviament, també...
0: La polinització.
1: Exacte. I el lli per els verderols. El lli...
0: El lli seria la llavoreta. Els verderols són ocells que mengen llavors, principalment. I sí, quan espiga llavor...
1: M'encanta. Molt bé, Dani. Segona pregunta per tu. Ara parlant d'una altra de les flors que heu analitzat en aquest estudi, és el bellveure. Fantàstica. Una planta magnífica. Una planta que també és de jardí, que té el tronc dret i groguen com les branques, les flors axil·lars, velloses i quasi germinades. També hi ha una cançoneta aquesta vegada, però no te la faran completat, tranquil, que diu així: voldria tornar a bellveure i estar damunt el pont, i tu, que fossis xafant, cada hora hi vendria a veure. Aquesta romàntica, suposant. Bé, el vell veure, ja sabeu que cada cicle anual du associat un determinat element vegetal, ja sigui arbori o floral. I en el punt de celebració religiosa també està relacionant moltes plantes, perquè precisament els vells veures solen acompanyar una festa estiuenca. Saps quina?
0: Sí.
2: Sí?
0: La dic ja, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: La Mare de Déu d'Agost.
2: Molt bé.
1: Correctíssim. Acompanyen les Mares de Déu mortes moltes vegades, la Mare de Déu de l'Assumpció, la Mare de Déu d'Agost. Així és.
0: Sí. A més, és una planta verda en una època que tot és sec i marró, no? I, per tant, un vell veure.
1: Clar, perquè quina flor fan, el vell veure?
0: És molt discreta, molt petita. Per tant, no destaca la flor, destaca també, com els americans, destaca més la planta i que no pas la flor.
1: Exacte. Perquè si jo sempre l'hem vist, això, aquesta planta molt verda i que se fan, a vegades, un cocials molt grossos.
0: Sí. Si tenen puesto i això, arriben a fer-se més alt que nosaltres.
1: Exacte. I és preciós veure els llits de la Mare de Déu morta dia 15 d'agost amb aquells vells veures de vora. Realment són preciosos i que molta gent s'encarrega d'això, perquè nosaltres arribem allà i veiem els vells veures, però darrere hi ha persones que durant tot l'any cuiden aquestes plantes.
0: Totalment.
1: Perquè les poden veure.
0: Sí.
1: Normalment són les rectories o la gent de casa seva les du.
0: Bueno, a Sant Joan varen recollir un testimoni d'una dona, en Antònia Maiolina, que eren quatre dones, o bé, un parell de dones del poble, que en tenien els seus vellveures, els cuiden dins cossiols i llavors el dia 15 d'agost el duen a l'església.
1: Sí. Molt bé. Preciosa aquesta tradició i preciosos els vellveures, com el seu nom indica.
2: Exacte.
1: Molt bé. Francis, que les preguntes per tu, mem. Ara xerrarem de la camamila, tot i que no l'heu posada en aquest estudi. Sí que fa una flor molt interessant, aquesta flor groga de camamila. És una planta també medicinal. És per això que, per exemple, a Eivissa la planta, les voreres de les cases pageses. Si aneu a Eivissa o Formentera, sempre hi ha qualque camamila sembrada a prop de les cases. La camamila té un gust amarg i la part més activa són justament les flors. S'usa en infusió, però també va molt bé per remeis estomacals o per uixols, o també si tens una afecció ocular, a vegades si tens un ull vermell, això diu, posa-t'hi un pot d'aigua en camamila, sempre va bé. Però bé, la pregunta que volem fer-vos és que hi ha una tradició que diu que les infusions de camamila s'han de preparar d'una manera concreta. Saps de quina?
2: Francisca, vols opcions?
3: Sí.
2: Sí? No? No importa?
3: Ah, no, m'ho sé.
2: Beníssim, endavant.
3: Amb nombre sanà.
1: Uau! Wow. Molt bé, aquesta era difícil, eh? Com és això, Francisca?
3: Popularment diuen això que perquè t'ha curat mal de panxa o pels ulls o pel que usit la infusió, ha de ser nombre sanà 3, 7, 13...
1: Exacte. És a dir, quan les posem a bullir han
2: les
1: de pensar
2: han de
1: que han de ser sanars.
2: No ho han de fer aviat i fora pensar.
3: Aquesta tradició popular mallorquina apareix molt això, que les coses siguin de forma sanar. Si has de posar uns ciurons quan has fet pots de tomàtica, per exemple, se posen a vegades 3 ciurons a la part de dalt o 5 ciurons, també ha de ser tot nombre sanar.
1: Idò, apuntat, per ser un cas. Sempre va bé, aquestes coses.
2: Una bona cosa.
1: Segona pregunta per a Francisca. Mem, ara parlant de margalides, les margalides se caracteritzen per tenir un capítol floral típicament de color groc de dins, diguéssim, enrevoltat per una flor blanca que fan que són els pètals. És a dir, normalment el mig és groc i els pètals són blancs. Ho he dit bé? Més o manco.
3: Sí.
1: Les margalides omplen els camps i recorden la nostra infància i sobretot un joc, que no sé si heu jugat mai, però és aquell de m'estima o no m'estima. Heu jugat mai en això?
0: Sí.
1: Gairebé sempre surt que un t'estima o una, saps? Perquè surt, és a dir, quant de pètals solen tenir les margalides i, per tant, surt que mos estimen.
2: Vinga, Francisca, no fallaràs. Vols opcions o no importa?
3: Vull opcions.
2: Vols opcions? 16 pètals o 13?
3: 13.
1: 13, clar que sí, també ha de ser sanar. En aquest cas, això em va enrere, aproximadament 13 pètals. Per tant, sempre heu de començar per m'estima.
2: Exacte.
1: I me'n sortirà bé.
2: Clar, no començaràs per no m'estima.
1: No.
2: No, m'estima. Perquè és l'objectiu, no?
1: Moltes gràcies. Molt interessant aquest projecte. Enhorabona, Daniel, Francisca. I que pugueu seguir recopilant totes aquestes dades.
0: Super, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: I enhorabona també a l'Associació de Veritat Locals de Mallorca, que s'encarrega de fer aquests projectes i poder conèixer més de les flors. Daniel, mos passaràs ses dites, eh?
0: Sí.
1: Ara les recuïm. Gràcies a tot per venir i res, flors i violes.
2: Això mateix.
1: Ara tornem.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que, segons un estudi de l'IDISBA, s'assegura que l'exposició prolongada a la contaminació s'associa amb un augment del greix corporal.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i la nostra floreta, en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Quina flor seria en Toni Cardell? No ho sé, ara ho pensarem. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Les 4 i 6 minuts, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestia Oliver.
2: Som aquí.
0: Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: I una altra floreta.
3: Raquel Agüero. Li fan fotos, ara.
4: Bon dia.
0: Què te fas, una foto en el teu guió?
4: Sí.
0: No te deixis.
3: Ja ets la segona vegada.
4: Ho hem d'explicar a l'audiència. Ja sabeu que jo pas molt de gust d'escriure guionets, concretament. I en Xisco Nadal sempre me posa com a exemple, fins i tot, fa arroba Madre Alberta.
1: Exactament, arroba
4: Cestac. I l'altre dia ell volia fer-me una foto amb el seu guió, diguéssim així, un poquet en blanc.
1: No, en sou teu.
4: Bueno, sí, en sou meu, però dels teus papers. Sí,
2: avui és en blanc.
4: Avui, no, havia escrit tres línies, una cosa així.
2: No l'has enviat, però.
4: No. Avui I quan me va fer la foto, es va quedar sense bateria.
1: Ah. Clar.
4: I avui m'ha demanat, te la puc fer avui, en blanc, tot en blanc, i la vaig dir sí.
1: Jo vull aquest record.
4: I estava posant pen Xisco.
0: Ai, floreta, floreta. Què trobes, en Toni Cardell? Quina flor podia ser?
4: No ho sé.
0: Ho lleva mans.
2: Ha de ser mallorquina, no? No te'n vagis a...
4: Ha de ser una flor mallorquina.
0: Jo crec que ho lleva
2: mans.
0: T'agrada? Sí.
1: Però què seria, més flor o planta?
0: No, ha de ser flor. Vull xerrar de flor.
2: És que fa planta.
1: Clar, és que si fos una...
4: És que
1: si
4: fos una...
1: És que en Cardell, Cardell, si fos planta, ho tindria claríssim. És una quèntia. Però una flor, ara mateix, no...
2: Una rosa mística, no.
1: Per exemple.
2: Sí.
1: O una rosa de l'Alexandria.
4: Una suculenta. Ah.
2: T'han pegat en fora.
1: Estan xerrant de flors, estimada.
4: Ah, no, però com que seria una planta, es diu.
0: De fet, mos han escrit de CFP Agrària de Felanitx i mos diu, mos encanta el programa d'avui de ses flors. El posarem en els nostres alumnes de l'Institut de Felanitx.
4: Oh, que bé.
0: Gràcies.
2: No sabia si mos vien de corregir.
0: A l'FP Agrària de Felanitx, que mos ha escrit a...
4: He flipat amb la de la camomila a cenar.
2: Ho has fet mai?
4: Pues no, però...
0: Ara ho pensarem.
4: Òbviament.
2: Ara ho has de fer.
4: Si t'ho diuen. Clar, poses una, t'imagines.
2: No sé que sigui... No sé que si infusió... No sé que si infusió sigui de bosseta, eh? Així sí que no ho saps.
4: Clar, clar, clar.
0: No, quan és de bosseta... No. Això era quan fan les infusions amb la planta.
2: Exacte.
0: I doncs, si els heu de posar senars, pensa dir, no les poseu mai per ells, perquè no anirà bé. Qüestió... Bé. Oh, sí, no ho sabem, això és superstició.
4: Alerta.
0: Aquestes coses...
4: Millor no provar-ho.
0: Millor que no.
4: No.
0: Altres sempre
2: no
0: va
2: més cosa.
0: Prevenir. Dit això, continuem i tenim una notícia que avui ens ha creat molt l'atenció. Hem de comentar un estudi que assegura que l'exposició a la contaminació pot comportar un augment del nostre greix corporal.

0: I deia ser un nou estudi publicat a la revista Diabetes Care i liderat per investigadores i investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, és a dir, l'IDISBA, revela que l'exposició a llarg termini a la contaminació atmosfèrica pot contribuir a un augment del greix corporal i a una reducció de la massa magra o massa lliure de greix.
1: Com se cap magre.
0: Exacte.
1: Quan vas a comprar. És bona, però se cap magre.
0: Sí. Per fer aquest estudi s'han analitzat dades de prop de 1.500 participants de ciutats diferents per avaluar l'exposició a contaminants atmosfèrics com el carboni negre, les partícules fines o el diòxid de nitrogen i relacionar-la amb mesures detallades de la composició corporal. I els resultats mostren que nivells més alts de contaminació de l'aire s'associen amb un increment més gran de la massa grassa, així com amb una pèrdua més gran de massa magra, és a dir, la massa lliure de greix. She's alone in the La doctora Arianna Curto, autora de l'estudi, assenyala que sobre això que el carboni negre, clar marcador del trànsit urbà, és el contaminant amb un impacte més gran. Viure, diu, en zones amb nivells més elevats es va associar amb una pèrdua de gairebé un quilo de massa magra en 3 anys. Per aquest fet, subratlla la importància de considerar la contaminació atmosfèrica com un factor que pot influir en la salut metabòlica. Segons els autors, aquests canvis en la composició corporal estan estretament relacionats amb un major risc cardiometabòlic, especialment en persones amb un excés de pes, i fan una crida a la necessitat de futurs estudis i de reforçar les polítiques públiques que promoguin entorns més saludables i redueixin l'exposició als contaminants.
1: Uau. Què t'apareix?
2: No ho sé.
0: No sap
2: què. Què vol dir exactament? Com mesurem això? On hem d'anar perquè mos diguin ja. Tens no sé quant de...
1: Com desposar d'estar.
2: Tens no sé què de greix per mort
1: no,
2: de la contaminació.
1: Mal, això, aquesta causa directa és molt mala de
0: ara no,
2: d'avaluar.
0: No sé, però...
1: Ara bé, tu pots saber més o manco quina relació tens amb la contaminació. És a dir, si estàs molt exposada o no allà per allà on vius, en un lloc que hi hagi molt de contaminants.
2: Però és com impossible no estar exposat, no? Mm.
0: Bé, sobretot a ciutat.
2: Bé, sí, exacte.
1: A Palma, a però també... Sí,
2: a Eivissa.
1: Sí, allà on sigui. Mm. És difícil. Hi ha carreteres per tot, òbviament.
2: Sí, està clar. Sí.
0: Fum, cotxes... Mm. Mm.
1: Creuers, avions... Vull dir que sí, contaminants n'hi ha per tot.
2: I cada dia, cada hora, vull dir que no...
1: Ara que això pugui fer que tinguem més greix, realment és vera que és interessant aquesta crida que fan des de l'IDISBA de dir, estudiem-ho més en això.
2: Sí. Bé, segurament que ja hi són i tindran conclusions més rellevants, més concretes, vull dir, no? O recomanacions o un altre tipus de consells per donar a la població.
3: Jo ara entenc moltes coses.
2: Lo meu
3: no és sobrepès, és contaminació. Jo me conhort amb aquest axioma.
0: Clar, poden donar culpes.
3: Per exemple.
2: No té res a veure
3: la brioixeria industrial que potser consumim no tant de manera ocasional com toqueria. És la contaminació. No té res a veure amb menjar salses amb molta de nata i molt greixoses. És la contaminació. A mi ara això... M'ha obert un nou camp d'exploració.
2: No que te coneixem. Sí. Ara no te venguis a dalt i vagis a comprar magdalenes bizcotxades d'aquestes que t'agraden a tu.
3: Ni a dalt ni a baix. No vaig al llotja, però és cert que de vegades te demanes per què costa tant de vegades perdre un quilo i podria ser que fos la contaminació. No en tot cercam...
1: Tot pot influir.
3: Causes. Anava a dir solucions, no. Causes de per què.
2: Sabeu que també l'estrès també, intervé molt en la pèrdua de pes?
1: Sí, moltíssim.
4: Però pèrdua de pes.
2: En la pèrdua de pes? De,
1: que no perds pes.
2: Que no perds pes.
1: Sí.
2: Per mordre...
3: Perquè estàs sí, tot... És a dir, el teu cos està tot el dia com si fossis al vell mig de sa selva intentant defensar-te d'un jaguar. Ho dic perquè ha estat sempre en mode alerta.
2: I això tan guapo que has dit.
5: No, ara, és un poeta.
3: No, però és cert que si tu no dones bé, o si tens molt d'estrès, tens el cortisol elevadíssim, sí, i és com si... clar, el cortisol és un regulador natural que fa que estiguis alerta per defensar-te segons quin tipus de predadors i d'enemics que podies tenir. Clar, això durant l'edat de gel podia tenir un sentit, encara que no hi hagués humans. però durant la prehistòria, durant certes èpoques, si tu vivies al ben mig del camp, tenia un sentit perquè te feia estar alerta, però ara tot aquest cortisol te va a la contra, perquè estàs tot el dia que no descanses i estàs sempre en moda com a preparat perquè t'ataquin. Sí, sí. I per això de vegades hi ha gent que no prima, com és el meu cas. El meu tot són nervis i aire.
2: I contaminació.
3: Ara ja sí, però ja ho tinc acceptat i una monada. Intentarem posar-hi remei.
5: Necessitem estudis com aquest, per sobre això. Sí.
2: Jo vull entrevistar en aquesta gent.
1: Sí, sobretot intentau, sempre que pugueu, qualque moment, fugir de la contaminació.
4: Ah, anava a dir no respirar. No. Mal de fer.
1: Fugir un pot de la contaminació. Anar a espais, passejar
5: Pai
1: per
5: naturals.
1: Espais
2: lliures
1: que no estiguin tan contaminats. Si podeu, en parlarem un dia amb aquesta gent de l'Irisba perquè mos donin més detalls d'aquest estudi. Però ara volem parlar d'un ofici que tal vegada sí que té poca probabilitat de tenir greixos per aquest motiu.
5: Sí.
1: L'ofici de marger.

0: Avui hem llegit una entrevista que ha fet el company Pere Morell pel Diario de Mallorca, la qual parla amb en Joan Bestart, un jove de 27 anys d'Esporles, que fa uns anys va decidir aprendre l'ofici de marger. Tot i haver estudiat sociologia, aquest jove explica que després de fer feina 4 mesos davant d'un ordinador, va dir que no ho faria mai més. Això m'ho pot passar a tots, eh? Però això va començar a fer feina a una cooperativa, on va conèixer molt de pagesos d'Esporles, i allà va ser quan un mestre marger li va proposar ensenyar-li el seu ofici. Aquest mestre marger, el coneixem bé, atento, perquè ha passat qualque vegada per aquí, és en Miquel Busquets, també d'Esporles, i mos ha explicat això.
1: Som mestre marger de fa anys, tota la vida m'he dedicat a això, i en Joan va començar amb nosaltres, va fer quasi 2 anys de feina amb nosaltres, tenia aquesta inquietud per les pedres, volia aprendre, la veritat que va aprendre molt aviat, és un bon marger, la veritat que ha vist fer feina i m'ho ha ajudat i estàvem contents amb ells, va per cosa de la vida i va canviar, va voler emprendre per ell tot sol. Que bé que fa, com tots, que volem pujar. I és un bon relleu per aquesta feina. I a més, és un atlet jove i li posa ganes.
0: I d'aprendre a emprendre, perquè ara en Joan Bestart fa feina per ell mateix arreglant els marges de les finques de la Serra de Tramuntana i és complicat veure joves dins aquesta professió, n'hi ha ben pocs, i de cada vegada també hi ha manco margers i se'n necessiten. Per això, en aquest mateix article del Diari de Mallorca, en Lluc Mir, president del Gremi de Margers, diu que falta formació reglada d'aquest ofici i demana que tornin les antigues escoles de margers que varen estar actives des de finals dels anys 80 fins la primera dècada dels 2000.
2: Uh-huh. I nosaltres volem saludar en Joan Bestart, que és el protagonista d'aquesta notícia, el nostre marger d'avui, de confiança. Com estàs, Joan? Benvingut.
3: Hola, com va?
2: Molt bé, i tu?
3: A veure, fotos.
2: Bé, m'agrada perquè Miquel li ha telefonat, diu, Joan, te poden telefonar, i diu, bé, però primer he de dinar i llavors he de descansar. Oh. Això és bàsic, perquè t'ho aixecar ben prest, Joan.
3: Sí, això és bàsic, perquè arric cansat quan t'arriba a casa nostra.
0: Normal.
2: Clar, en quina hora t'aixeques?
3: No ho sé, depèn de l'on fora que estigui estall, però...
4: Avui, per exemple, a les 6.
3: Avui, de 6 i mitja de matí.
4: I això ja és tard, no es verà?
3: Sí. Bé, això està bé, està bé.
4: Vale.
3: Més o menys. Que m'aixec, més o menys.
4: Uh-huh. I a l'estiu també el mateix horari o t'aixeques un poquet abans per la calor?
3: Sí, és a dir, en l'estiu mirant d'acabar un poc abans, clar, perquè per això mateix, per la calor, que les 2 del migdia ja no està allà baix, si és possible.
2: Clar. I ara mateix on fas feina, Joan? A quin tall te trobam? Més o menys.
3: Ara estic al Gaida. Ara estic arreglant una paret mitgera allà al Gaida, al mig de la Garriga. Uh-huh. Però bé, normalment faig feina per la Serra de Tramuntana i més a prop d'Esporles, però ha sortit d'aquesta feina i hem anat cap allà.
2: També, clar, perquè tu ara, ho dèiem, t'has fet autònom, és a dir, te va agradar l'ofici, vares deixar pantalles d'ordenadors perquè no t'omplien i hi ha feina de marger.
3: Sí, bé, això és vera que les notícies, els ordenadors i tal, és vera, però també seria anar amb molta bolla i al final, per això, després de provar un parell de feines diferents, sí que l'ordenador és el que menys m'ho va agradar.
4: Però escolta, abans de fer-te marger, de què feies feina exactament?
3: He fet un parell de coses, vaig fer de camarer, vaig fer això no exactament no estava en una cooperativa. Vale. És a dir, era una feina a través de jo que vaig estudiar sociologia i vaig estudiar un postgrau de cooperativisme i desenvolupament local. Va sortir com un programa, una subvenció d'aquestes europees. Sí. I era això, per mirar de fer una corregió a la zona d'Esporles. I jo durant aquell període de mesos me vaig encarregar un pot de cercar els pagesos de la zona, menys si volien iniciar qualque tipus d'algo conjunt per el seu sector, per canviar el seu sector a la zona i això. I bé, aquesta va ser la meva feina.
2: Però tens mòbil, Joan, entenc. Smartphone.
3: Sí, clar que tens mòbil.
0: Això va també per WhatsApp, eh? Que m'ho han comunicat en senyal de fons.
2: que no és que reneguis de tota tecnologia, senzillament que t'estimes més fer un ofici físic a l'aire lliure, en contacte amb la terra, amb la pedra.
3: Clar, clar, un ofici que el més tecnològic que escolta és la ràdio.
2: Ah, mira, veus, bona feina, així m'agrada. Joan.
4: I quina és la principal diferència, Joan, entre les diverses feines que feies abans i què és el que t'aporta ser marger?
3: Pues realment, a mi el que m'ho va aportar molt, que això sí que ho havia sentit a dir, però no ho havia comprovat, és que quan fas una feina en ses mans i veus els resultats d'aquesta feina, que són resultats que són immediats, diguéssim, encara que la feina pugui ser llarga, veus una immediatesa d'aquella feina, realment aporta molt. És a dir, personalment un te fa estar, pues, això, a lo millor més... tens més en compte la teva feina i va molt bé també pues que pot.
2: Uh-huh. Mm. I el tema econòmic, no em porta mos a diguis molt, però val la pena fer-se marger?
3: Val la pena, és a dir, igual que una altra feina.
4: Bé,
3: és a dir,
4: te surten les comptes.
3: Sí, me surten les comptes, amb això ja m'ho basta.
2: Sí, estàs content.
3: Sí, sí. Uh-huh.
2: Molt bé. Idò, Joan, moltes gràcies per atendre'm-vos. Ara ja, fins demà.
3: Sí, fins demà i, bé, i seguirem.
2: I clar que sí.
3: Fins estiu.
2: I fins estiu, fins clar estiu. Que sí. Tot allò que te surti. En Joan Bastard, que va estudiar Sociologia. Per cert, on vas estudiar, Joan?
3: A Barcelona, a la Universitat de Barcelona. Uh-huh. Sí, sí, aquí no la fan.
2: I t'ha servit els estudis per tema dels marges, de fer marges?
3: Poca cosa, la veritat.
2: Bé, sempre va bé. Tenir una base teòrica.
3: Són oficis molt diferents.
2: Sí.
3: Sí, bé, potser també aquesta teoria sociològica és una carrera molt guapa i que ja m'ha agradat molt estudiar-la. Pues, potser sí que m'ho va transmetre ja un valor d'estar més en contacte amb la natura, de l'ecologisme, de les coses pròpies i properes, no? Com en aquest cas, la pedra en que no pot ser més proper que això, el nostre cas. I també això és una feina que amb el meu valor s'adequa bastant.
2: Mm-hmm. Era fantàstic. Ben dit. Joan, una ferrada, moltes gràcies. Bona
3: una
2: feina.
3: Una ferrada a vosaltres.
2: Gràcies, de veres. Moltes
3: gràcies.
2: Esmerger, i avui hem parlat amb ell de com és aquest ofici i també com a un emprenedor de nou merger. Acabem parlant d'una botiga de caixa de sorpresa que han obert a Palma.

0: per cert, abans de parlar-vos d'aquesta botiga que ven, Casa Sorpresa, aquesta sintonia d'aquest programa, una temporada llarga, les darreres, el va presentar Concha Velasco, que és la protagonista des de recapítol de Divas i Divins.
1: Ei, com fica!
0: El podcast,
2: cinema
0: i xafarderies que s'ha estrenat a Ivetra Ràdio, ja és capítol de Concha Velasco. Sisè capítol, ja del podcast, només en queden dos.
2: M'encanta com cada setmana aprofita una notícia per promocionar
3: la Concha Velasco. Ja ha passat de ser entradeta. No per tancar la notícia, no, entradeta.
0: Quan ha sonat la sintonia d'un programa i, de fet, promoció. Recordeu que Sorpresa, Sorpresa...
2: El proper dia ja serà, heu de saber que el proper programa de Divas i Divins.
0: Però que Sorpresa, Sorpresa, hi va haver un tema entre un Quissó i en Ricky Martin, si voleu saber què va passar, i de tothom escoltar aquest podcast. Però bé, tornant a la botiga de Casa Sorpresa, just ahir obria les seves portes a un conegut centre comercial de Ciutat, una botiga que ven paquets sorpresa. És a dir, el client no sap què compra fins que obri la caixa. No com el servei de podcast, d'Ivetra Ràdio, que te diu els capítols de què va cada cosa. I durant tot el dia hi va haver cua de gent expectant per saber més coses d'aquest negoci nou. Els clients en poden endur una quantitat il·limitada de caixes. I quin és el preu? Paguen 2,29 euros per cada 100 grams de paquets estàndard. Però també existeixen les caixes premium que valen una micona més, 2,99 euros per cada 100 grans. Aquesta botiga, explica en un reportatge del diari Última Hora, basa la seva activitat econòmica en la venda de paquets extraviats que no han arribat mai als seus destinataris. Entre els objectes sorpresa que contenen aquestes caixes...
1: Sé què diràs.
0: No.
1: Sí, sé què diràs.
2: No ho he posat. No ho he posat tenir jo prou com entrenar mare.
0: Objectes de col·lecció o fins i tot dispositius electrònics de darrera generació. Tot a preus molt menors d'allò que sol ser habitual.
2: I com és Raquel?
0: Raquel Agüeros, per al·lusió.
2: Que li ha tocat a una dona.
1: No, és que jo he llegit avui de matí aquest mateix reportatge de l'última hora, sí. I sortia una dona, sí, amb una caixa, amb un regal doble, com d'un dispositiu electrònic de darrera generació per donar gustico.
2: Sí, una joguina.
3: Gustico. No?
1: Sí.
0: Per tant, era una joguina...
3: Doble.
0: Era una
1: sí, doble.
3: Era una
0: joguina de caire
2: plaent. Dos paquets.
1: No sé si era dos paquets, una mateixa
2: tocar,
1: caixa, dues...
2: I va tocar repetit.
1: Aparaticos. Sí.
3: Satisfeta?
2: Sí.
3: El va retornar? El pot retornar? Contenta?
0: No se pot tornar.
2: T'has de quedar?
0: Diguem-ne que això ja és la darrera baula de la cadena del capitalisme. És a dir, coses que s'han perdut, extraviat pel camí, arriben allà i en aquest preu de 2,29 cada 100 grans o 2,99, si agafes una caixa més grossa, doncs tot allò que te toca t'ho has d'enduc a teva o ja directament ho tires tu unes fents. O ho poses a Wallapop si te fa il·lusió recuperar aquests 2 euros.
1: Trobo que és molt enganyós lo de 2,29 euros per 100 grans, 2,99 que és premium. És a dir, això vol dir que estem pagant a 29,90 quilo o a 22,90 quilo. Clar, tu després vas a la carnisseria, no? Tu vas a la carnisseria i vols una cosa que abans tot ha pujat, abans era a 5,90 i ara està a 12,50 i ja t'assembla un poquet car. Clar, és que això és molt enganyós. Qui pagaria 29,90 el quilo de qualsevol carn, peix, jo què sé.
0: Raquel Agüeros,
1: no, és que...
0: tot Balears i jo estem esperant saber on va aquesta reflexió.
1: Aquest és enganyós, perquè ells t'ho venen com 2,29 euros, només a 2,29 euros els 100 grans. Escolta, això en quilo vol dir 22,90.
0: També depèn d'allò que t'interessi comprar. Bueno, no crec que topes...
1: Però que és sorpresa.
0: Sí, però que no crec que topes un quilo.
3: Sí, però... Bé, però te diuen que pesa, el paquet, el te pesa endavant.
2: Clar, no? Que te'l pesa endavant.
3: Ni t'ho diuen, ni t'ho diuen. Allò... Estant.
0: És que no heu vist les imatges. No.
2: Tu dius, vull pagar tant.
0: Una tirallonga de catses d'aquestes grosses com a de palets, i la gent està allà com a rebostatjant, perquè en realitat el que tu compres amb aquest 2,29 euros és com quan tires, quan fas una primitiva. Ja. Tu compres un moment d'il·lusió. I tu te creus que la sort estarà del teu costat, que trobaràs una xeripa, i com ho han determinat, per 4 euros tu t'enduràs un iPhone.
3: Però tu
0: això realment és el que tothom pensa que li passarà. I en el final t'acabes enduguent a casa teva unes retranques d'un senyor de Conca, que no era casa seva, es dia que te varen repartir, i són dins aquell bolic. És així de senzill. És com posar emissions.
4: Sí, sí, sí. Allò que no acabo d'entendre és com pot accedir aquesta empresa en aquests paquets extraviats.
1: Ja, això, jo també...
2: Els deu comprar per un preu encara menor.
3: Segurament.
1: Bueno, fins i tot, per exemple, el que fan molt... bé, diré el nom, vale, tipo Temu, no? Plataformes tipo Temu, que t'ofereixen coses...
0: Aquest senyal, perdona, aquest senyal vol dir que IB3, sí, en general, no se fa responsable de lo que diuen els nostres col·laboradors. Que lo que diràs ara contra Temu és tot cosa teva.
1: No, volia dir que de vegades... bé, tinc amigues que els hi ha passat. Han encarregat coses i hi havia coses que no els hi quedaven bé i lo volien tornar. Però com que costa més tornar-lo, a ella li varen dir, no passis pena, no vols, nosaltres te donarem...
4: Te donarem nou i queda't...
1: No, te donarem els dobbers, te tornarem els dobbers, però no importa, mos ho retornis.
4: Què dius?
1: Exacte, perquè els hi costa més. Clar, és que això és molt pervers, no?
4: És que no sé de què va aquesta plataforma. Que compres coses de segona mà.
1: No, compres objectes, és que no sé, la gran part d'imitació de coses que són un poc més cares, produeixin a la Xina, que és molt més barat.
4: Imitacions, perquè mos entenguem.
1: Sí, sí, però no sé per què imitació de marques. No té per què ser imitació de marques.
0: Jo avui ha vengut a obrir portes de jardí.
2: Jo no vull tenir...
0: I ella va entrant, ja m'ho ha reduït a sa font, que jo sàpiga no són ni imitacions ni res. És a dir, són...
1: Són imitacions de los mejores, dels que són més virals, de no sé què...
0: Són inspiracions.
1: Bueno, vale.
0: Imitacions seria que intentessin posar sa marca... Ah. No te'n recordes quan mos compràvem allò d'unes Adidas, unes Adidos,
1: no,
0: que aquí no n'ha duit alguna vegada.
1: Jo només enduia J. Hyber.
0: Ella sempre...
1: Perquè en el meu poble...
3: Encara n'hi ha,
1: sí, aquesta tenda que venien, només hi havia J. Hyber i eren aquestes.
3: Però un moment.
0: A Villacarlos
1: només arribava
0: J. Hyber.
1: Sí, sí, sí.
3: Tornant-te'n els paquets, que jo no he anat ni ho he vist. Tu pots triar el paquet.
4: Sí.
3: Tu pots dir, vull aquell.
0: Sí. No... Tu no? Fas cor. Ah, ja. És que si m'escoltàssiu qualque vegada, però ningú m'escolta mai...
3: Jo t'escolt, Cisco.
2: Jo t'escolt, jo no t'he fet cap pregunta.
0: Ara com un palès tirats en terra de caixes de contenidors d'aquests grossos...
3: Ui,
0: i la gent se tira de dins i comença com a... És que hi cap una persona.
3: Sí. Ah, és com un joc,
0: I tu vas trascant i dius... Ho remenes, ho ensumes, ho mires cap a dalt i tries en funció de lo que t'interessi comprar. I llavors hi ha com unes caixes premium... que t'has de comprar la caixa sencera. No pots, no veus què hi ha. I a lo millor dins la caixa te trobes coses petitones, coses grosses, això ja és com a més a l'atzar. I la gent ahir va tornar
4: boeta.
1: Que no vol dir que quan més pesi un paquet, millor regal te toqui.
2: No.
1: Perquè
2: no,
1: poden posar un paquet gros i després...
2: Poden posar un munt de ferro i ja...
0: Sí. Si qualcú ha comanat una manuella... Tu acabes... Imagina que tu, qualcú ha comanat una manuella per fer braços de 6 quilos. Una manuella, allò que en Raquel Agüero es diria una mancuerna.
2: Una mancuerna, sí.
0: Perquè mos entenc. Perquè mos entenc, perquè la teva cara, cara d'estupefacció m'ha deixat ara clar que no sabia exactament cap on anàvem. Tu imagina que aquesta manuella o aquesta pesa fa 5 quilos... Tu acabes pagant això a preu de canari jove. Te costa 150 euros una cosa que en val 10.
1: Clar, és que és això.
0: Has d'anar un poc alert.
3: Tu, Raquel, que triaris? Un paquet petit o gros?
1: Jo petit.
3: Intuïció, què vos diu?
1: Petit. Però jo faria petit per una qüestió pràctica. Petit, pesament, manco...
3: Per una qüestió econòmica.
1: Si vols provar-ho, perquè jo supos que ningú se compra una cosa que necessita... Sense voler-la. Per això t'he dit que això ja forma part un poc del capritxo, no? De que te fa ganes aquesta opció, te fa gràcia i dius, la provaré.
4: Sí, un joc.
1: Sí.
4: És un joc.
1: Com ha dit en Xisco, venen il·lusió.
0: Totalment. És com qui va un cap vespre en el bingo i dius, ai, doncs mira, farem-ho per a cartonets.
4: I una altra cosa.
0: Saps que no te tocarà.
1: Tu hi vas al bingo el cap vespre. Has anat mai?
0: I quan vas anar al bingo, estimada?
3: A les 6 i quart.
0: Però tens aquestes dones que tanquen el bingo a les 6 de matí. Per favor,
3: ella sí, ella sí.
0: Que comencen los últimos, i sona Raquel Agüero de davall d'una taula. Jo me lo llevo. Clar, és cap vespre, supos que si d'una a jugar. Però bé, van en il·lusió, ja està, sí. Resum. Mm.
4: Com també, ara l'altre dia vaig passar pel carrer del sindicat, hi ha una botiga de pastissos de formatge.
2: Sí, també s'ha fet molt viral.
4: Quines boades. Sí. Que és que no vos podeu fer ni idea.
2: Perquè són molt baratos.
4: Tothom vol comprar... No sé, espereu, no vaig ni mirar.
3: No arriben a un euro, no?
2: Crec que valen 99 cèntims. Mm. Un trosset de cheesecake. Mm.
0: Sí, però també, com tot té trampa.
2: Clar que sí.
0: Aquesta de manco d'un euro, la bàsica rònega, i clar, a la mateixa vitrina te'n trobes que hi ha mil gustos i aquestes ja van a un preu com a més normal.
1: Clar, això és com en Ryanair, no? Sí. Si vol, me l'he...
2: No, avui no, Raquel. Com s'ha de repartir?
0: La Raquel ha dit, avui no ometré cap marca. Jo avui he vengut a dir-les totes.

0: Quin és el teu moment de Tèntol?
1: El meu moment de Tèntol, de pausa, és cada matí i normalment dura 4 hores i 3 cafès.
2: I de 3 ràdio és humor.
3: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
6: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons
9: a mon pare.
10: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
11: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: A la Conya.
14: A els meus pares.
15: A la meva padrina. Dari cul desbonit.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
11: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
16: Això, que t'estim molt.
17: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: atur i desocupació. Per parlar de la situació de les persones en edat laboral que no tenen feina, podem fer servir tant atur com desocupació. En la majoria de contextos són sinònims. Ara bé, segons l'àmbit o la institució, se sol prioritzar una forma o l'altra. Per això podem sentir desocupació estacional, desocupació juvenil o taxa de desocupació, però també atur estacional, atur juvenil o taxa d'atur. En aquests casos, és important respectar la tradició i l'ús habitual en cada context. Pel que fa a les persones en situació de desocupació, s'anomenen desocupats o aturats. Tot i això, és preferible dir desocupat, perquè el terme aturat pot ser ambigu. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Raquel, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Un altre guió avui espectacular, sí, que hem de...
1: He de dir una cosa. Estic un poquet assustada de tot el que està passant en lo de l'antivirus.
0: Ui, sí.
1: Perquè... Bé, crec que s'està embrutant un poc la cosa en el sentit de com s'està comunicant, no? Jo recomanaria...
0: Per manca de comunicació.
1: Sí, i perquè s'han tirat... Bé, avui, per exemple, ha comparegut el president de Canàries, ha fet entrevistes a diferents mitjans de comunicació.
0: Home, és que l'home està preocupat.
1: Eh? Està preocupat, però, clar, està un poquet... entre tots està assustant un poquet a la població, no? I jo crec que hem de ser com a més responsables.
0: Sí, però ja han parlat els experts en epidemiologia.
1: Exactament, hem de ser com més responsables. Jo el consell que li donaria a tothom, ara que estem aquí, és que, clar, com que les xarxes socials s'han tornat un poc loques, no?, amb aquest tema. Per què? Perquè els éssers humans som així i ens agrada molt un show. Ens agrada molt.
0: I no crec que sigui tant això.
1: I ens hem d'informar, sí, perquè ja comencen a teories i tal. I crec que ens hem d'informar pels mitjans de comunicació, que hem de deixar en aquests casos tan complicats per a la població,
0: sí,
1: en el sentit que te generen una intranquil·litat després de tot el que hem passat. Xisco, no mostris això en el vídeo, perquè té drets de reproducció.
2: Tens tota la raó,
0: sí,
2: perdona.
1: És que Miquel Junc estava fent com unes stories per l'Instagram i en Xisco, ja, ell molt cuco, estava llegint la revista Hola i l'ha mostrada.
0: No se
1: pot. Poden posar una multa.
0: Mira,
2: perquè la multa va directa a Maria Lida, com
1: no
2: a productora executiva d'aquest programa.
0: Només faltaria.
1: No anant de multes.
0: Que no poden ser una multa per això.
1: No, el que deia...
0: Sí, queda clar.
1: Que, per favor,
0: que és un tema molt delicat, que s'ha de contrastar, informar bé.
1: Sí, sí, s'ha de contrastar bé i no s'ha d'assustar la gent, sobretot això, per favor, perquè, escolta, només me'n faltaria ara tornar a xerrar de cepes, de virus, d'aïllament, de confinament, no? I això, calma, per favor, a tothom, a les autoritats, per suposat que també, a tots els representants públics, i nosaltres, com a ciutadans, hem d'anar a les fonts més fiables. Jo volia donar aquest missatge perquè troc que s'està embrutant un poc la cosa. El que no s'està embrutant gent ni mica, Margalida Mateu, Xisco Nadal, Miquel Junc, són les portades d'aquesta setmana.
0: Què tenim aquesta setmana?
1: Una nova cara.
0: Una
1: nova cara al món del coret.
0: Qui és?
1: Se diu Julia Janeiro.
0: Calma, aquest nom.
1: Anomenada com a Jules. Com a Jules, perquè ara tots som moderns i ens hem de posar noms.
0: Què li passa a Jules?
1: Jules Janeiro Campanario és la filla... gran de Jesulín de Ubrique i de María José Campanario. Crec que vos recordareu, crec que això va ser l'any de 8, pot ser, o de 9, quan ella va fer de 8 anys. Ella conta una entrevista en exclusiva a la revista Hola que va demanar que encara que ja era major d'edat volia ser un personatge anònim. Fins aquí... Bueno, més o manco, venguem de dues persones, en fi, dues persones, que és vera, que han tingut sus más y sus menos amb la premsa, en la premsa, diguéssim, que els hi perseguia, no?, perquè ells després també ho han aprofitat i han fet exclusives, ella li va semblar millor continuant sent una persona anònima.
0: I que... surt a tres portades, ara
1: sí,
0: ho estava mirant.
1: Sí, què passa?
0: Què ha fet aquesta lata?
1: Ella té un compte molt potent a les xarxes socials, té molt de seguidors, i ara, que té 23 anys, diu

0: una sèrie de famosos d'arreu de l'estat espanyol, entre d'altres, Enrique Merino, que ja hi haurà participació illenca, Enrique Merino, sí, cantant i concursant d'Operació Triunfo, i anirà, i també una mallorquina d'adopció, com és el cas de Norma Duval, que també participarà en aquest programa, que posen a famosos davant una catxa i han de sotmetre's a un repte, sí, però no se'l preparen. No és com s'altre programa de 3 Media des divendres, que t'has de tirar d'un pont, però tens una setmana per practicar tirar-te dos ponts.
1: Crec que són de la mateixa productora, no? És de la productora de Pablo Motos, que fa aquests programes, el Manco el de divendres, ves, perquè es diu El Desafío, i que va dur, òbviament, o té bo perquè aprofita molt de personatges que entrevista en el Formiguer per dur-los a altres programes, no? La gent que millor funciona, diguéssim, pues, bé, ho controlen així. La revista posa... primera entrevista y posado de su vida, de su impactante historia de superación como víctima de bullying a su futuro. Ella conta dins un extensíssim reportatge a la revista Hola, que va patir bullying des de que tenia molt pocs anys fins als 16 anys que es va anar a estudiar als Estats Units, que sempre havia sentit moltes mentides arrel de la relació dels seus pares, clar. Hem de recordar que els seus pares tenen, ara ja, diguéssim, no és que no siguin tan famosos, però ja no hi són a la primera línia, no?
0: Són pares de concursants, un programa d'imitacions, per exemple.
1: Sí, però vull dir que han aprofitat més com els mitjans de comunicació per fer feina i guanyar doblers, no tant com exposar-se com potser ho coneixíem abans, no? Que era a través d'entrevistes exclusives o desmentits o el que sigui. No ens podem oblidar que Jesulín Díuric és pare d'una dona en Belén Esteban, no? I això també els va generar molt de titulars. Ella, a l'entrevista, Xisco, per favor, vull que llegesquis qualsevol titular.
0: Hi ha titulars que me fascinen.
1: Sí, no, ella repeteix molt la paraula icònica,
0: sí, això sí,
1: fantasia, que aquesta mos agrada molt a nosaltres.
0: Que me comparen con las Kardashian me parece una fantasía. Son icónicas, súper trabajadoras y luchadoras. Es un orgullo que me comparen con mujeres tan grandes. Ya tengo 30 tatuajes. Mis favoritos son el Cristo Redentor, que me el duo a una espalda, que tengo allá en la espalda de huella, y las orquídeas que le encantan a mi madre, y el tatuaje que llevo en la columna por mi padre. Parlando una lota que diu, me veo siendo una superestrella, pero nunca se sabe. Me encantaría hacer una película. Una de Torrente no estaría mal. Santiago Segura o quien sea, aquí estoy. Y llevo ni a una. He visto vídeos de mi padre con Currupipi, cuando le tiraban sujetadores.
1: ¿Tú sabes quién era Currupipi, no, Margalida?
2: A ver.
1: ¿Qui?
2: Que fue Currupipi.
1: No, però qui era en Currupipi?
2: No me'n recordo.
1: El tigrecico aquell que tenia en Jesulín Dubrique, a la seva finca, Ambiciones.
0: Diu, cuando le tiraban sujetadores, todos. Mi padre es icónico.
1: Es que claro.
0: Llavors diu que li encanta la cançó de Toda. Diu, me parece un 10. Diu, lo de mis padres fue amor a primera vista, una historia que es icónica, una auténtica fantasía, la que querría para mí en el futuro, aunque han pasado por tantas cosas. Y llavors, lo que me ha impactat es, de mi madre tengo el carácter y el pronto, lo tengo clarísimo, y de mi padre heredado lo echada para adelante que soy. Si pudiese reencarnarme en alguien, me encantaría ser él. ¿Qué dius? Really, George? De tota la gent en què te podries reencarnar, has d'anar a triar Jesulín de Jesulín Llobrique?
1: Bé, vos diré una
2: cosa. Els tatuatges que dur són...
1: Mira, no, és que hem d'explicar...
0: En dur 30.
1: Hem d'explicar a l'audiència que just davall el coll, dins la zona del pit, però té un 666 i a baix posa equilibrio.
2: Home, equilibrio, senyora...
1: Equilibrio, sí, pot ser. És una cosa equilibrada. Bé, no ho sé.
0: Equilibri demoníac. No?
1: Jo supos que això és fruit de la seva jovena, que segurament se'ls haurà fet en 15 anys.
2: Tot això, haurà feina.
1: Això és vera.
2: D'aquí 5 o 6 anys, quan s'empenedi no ha fet aquesta desgràcia.
1: Jo crec que aquesta generació, diguéssim, no? Com d'en Julia Janeiro i de més, han nascut en entorns molt mediàtics.

0: mediatitzats i segurament hauran arribat a la conclusió, no sé si bona o dolenta, de que perquè ho facin els altres, ho faré jo i encara me duré tot pes, no?
1: Sí, però a mi, en aquest reportatge d'Ola, torna a passar, torno a experimentar el mateix que m'ha passat sempre amb aquests reportatges d'Ola, que el missatge i les imatges
0: no corresponen.
1: No quadren. Mm. Tu veus aquí un reportatge de qualcú que sembla que està fent un catàleg com a de Massimo Dutti, hiperproduïda, que les fotos són meravelloses.
0: Sí.
1: Després explicant una història de bullying i de superació, però a mi no me quadra continent i contingut.
0: Sí.
1: És a dir, el que expliques, en com ho mostres, a mi com que me posa una barrera per poder empatitzar-les totes en la història d'aquesta lota, que jo no dubto que ho hagi passat fatal.
0: Clar,
1: perquè, clar, si una cosa és cruel, són els nins. I dir-li, tu padre ha salido por la tele, tu madre tal, sa mare que va tenir problemes de salut mental i va estar ingressada, i tot això, però de viure tan jove, jo, amb aquesta part, un mil per mil. Ara, tot allò que ve darrere, dime veo siendo una superestrella, i segons quin dois que diu en aquesta entrevista, que vol que te digui, crec que a vegades no és necessari demostrar res.
0: Ja veurem com ella va desenvolupant les coses. Això, Xisco, que has dit, ens recorda molt, te'n recordes, Margalida, quan s'havia mort la Maria Teresa Campos i dues setmanes o tres setmanes després va sortir una entrevista a Terelu Campos dient, clar, perquè hem d'explicar a l'audiència, de vegades les entrevistes se fan per una banda i les imatges per una altra. I,
1: ja, però s'ha d'anar una mica en cura.
0: Completament. I sortia a Terelu dient, estoy tristíssima, però ho deia dins una piscina amb un biquinarro preciós, que estava guapíssima, maquilladíssima i tota guapa, no? Crec que te refereixes a això.
1: Que amb això no té res a veure que sigui dona o sigui home.
0: No,
1: si un home sortís mostrant rajola de xocolata,
0: sí.
1: Parlant d'estit deprimit o ho he passat fatal o el que sigui, troc que no quadra es missatgen les imatges que mostren.
0: Com aquests youtubers, no?, o gent més influenciadora, que és vera que fa molt de directes, bé, mostrant speed, homos, no?, de dir, bé, estoy bueno y lo muestro, no?, perquè vull fer feliç a més gent. La portada de la revista 10 Minutos, encara que no du una entrevista exclusiva en Julia Janeiro, ja l'anomena com Julia Janeiro, nueva estrella de la tele, siguiendo los pasos de sus padres.
1: Lo de 10 Minutos, estimada, és paperró.
0: Sí, fitxado per un concurso de Antena 3.
1: I fa com un article d'altres fills de famosos, sí. I dius, si tu no tens el personatge, no cal que la posis en portada, perquè el que hagi la fi sola s'ha gastat els euros pagant-li aquesta entrevista.
0: Bé, però valorant també, com que no és fàcil fer una portada i que sigui diferent, segurament hauran valorat de dir, bé, mos han distribuït des de la productora de televisió d'aquest concurs una imatge d'ella, la tenim, és un personatge nou i, clar, posant-li que és filla d'en Jesús Janeiro i Maria José Campanario, això és un bon ganxo, no? Perquè la gent digui, mira aquesta dona. Paz Vega, que ja sabeu que s'ha separat, s'ha anat a viure a la seva germana, i també a Paz Vega és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, Margalida Xisco, que començarà a un programa de famosos a la cuina, d'una altra cadena. Ha hagut un poc de renou damunt això, perquè diuen, clar, ella té comptes, ella i el seu ex-homo, ja no sé quina és la situació exactament legal en la que ara estan, si ja estan separats, si no, per això no sé molt bé com dir-ho. Però sembla que tenen un deute amb Hisenda de més d'un milió d'euros. I clar, la gent diu, o sea, aquesta dona ara anirà a un concurs de la televisió estatal pública
2: per pagar un deute públic.
0: Clar, le pagarem tots el deute, no? Dir, bé, jo suposo que ella s'està refent un poquet, i ara ella, òbviament, no és que s'hagi de donar a conèixer, però és vera que potser estigui un poquet més desvinculada, perquè va dirigir una pel·li, crec que ara està dirigint una altra, i com que potser la seva imatge l'hem perduda un poquet de vista, no? I crec que ella vol tornar a agafar força com a imatge, independentment de que lo seu, òbviament, sigui la interpretació. Portada la revista Setmana, i si voleu ja cal, que
2: sí,
0: no sé com en Andorra.
2: Preocupació
0: per Tita Thyssen, Tita Cervera. Sus hijos son
2: Unidos como nunca se vuelcan en cuidarla y acompañarla tras un ingreso hospitalario. Ella va ingressar a la Clínica Teknon de Barcelona. No tenim moltes més dades. Jo supos que en passar els dies o les hores segurament la família informarà o per tranquil·litzar o per donar qualque altra informació. I la revista Lectures, George Clooney, que ha fet 65 anys, la Valida Mateu. Clar, és que no...
3: Copíssim.
2: Sí, sí. Està guapo. I també una finestreta amb la història de la filla d'Ena Verònica Forqué, que aquest cap de setmana ha sortit a un suplement dominical del diari ABC, que se distribueix a més mitjans de comunicació, i la filla conta un poquet... Bé, com va viure la mort de la seva mare, que li passava, va dir que quan ella va anar a Masterchef això la va destrempar molt, perquè com que se va enfrontar a moltes crítiques, i ella fa una crítica pública cap als programes de televisió que juguen en les... febleses, no sé si dir-lo feblesa,
3: que no van alerta amb els problemes de salut mental.
2: No és que no hi vagin alerta, no és això, sinó que inclús aprofiten això. Clar, és això, és l'aprofitament, no, realment? Perquè tu tens una malaltia mental i potser ningú se n'adoni, no?, de que la tens. Però sapiguent-ho, és... Hi ha una línia que és terrible.
3: Raquel, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Queda que escoltem un pot de música ara.
2: Dale.
3: De sa bona.
4: I Vetres Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Pendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Demà dona el sus al Cranc Mallorca les actuacions de Two Little Rooms i Zulu Zulu a Can Balaguer. Divendres Pitjorines presenten el nou disc al Teatre Principal i a Es Gremi hi haurà els britànics Temples, que així sona l'avançament del seu nou disc, Bliss, que surt el mes de juny. Però també actuaran Mujeres.

0: Per divendres també actuen Raya Diplomàtica i Leim, i dissabte, durant tot el dia, es baluart la batalla de bandes amb Es Busto o Maika Makoski.
1: I nosaltres volem parlar amb Esteve Torres, escoltant per a Maika Makoski. Perquè Ana Maika Makoski serà una de les artistes que actuaran en aquest Cranc Mallorca, i n'Esteve Torres n'és un dels seus organitzadors. Com estàs, Esteve?
2: Què tal? Bones tardes.
1: Tot bé? Preparat?
2: Tot bé. Tot preparat. I sí, anant fent. Anant fent com cada any.
1: Això t'anava a dir. Però cada any i més, perquè enguany és Can Balaguer, el Teatre Principal, és Gremi, és Baluart...
2: No saben què fer per complicar les coses, eh? No. Sí, bé, com sempre, cercam espais diferents on se poden estar, on ens hem d'adaptar també a les circumstàncies, i enguany ha vengut així. I cap endavant.
1: I van, clar que sí. Començam, amem demà amb Two Little Rooms i Zulu Can Balaguer, o dèiem?
2: Demà... gratuït, a Can Balaguer, de Maura Baixa, podem anar al pati. A les 5:30 hi haurà un taller familiar de loops amb Zulu Zulu, que és familiar, bueno, és per nins o no nins, és a dir, que pot ser molt interessant. Després tenim els dos concerts, com heu dit. De totes formes, això abans a les 4 comencen les jornades professionals, que tindrem convidats... bueno, de tota casta, gent internacional, gent d'aquí, de Mallorca, i també per ser gent del sector, pues, pot ser molt interessant. Començaran a les 4 i també convidam a tothom, perquè demà és gratuït.
1: I llavors, com dèiem, durant tot el cap de setmana, divendres el principal també, i es Gremi i es Baluart amb propostes molt diverses, com és es Cranc, un cranc que Esteve, massa greu perquè tenim molt poc temps, però que creix, sí, perquè enguany arriba el Cranc Eivissa, dia 18 de juny.
2: Exacte. Enguany hem fet es bot a la Pitiusa Gran i farem la primera edició a Eivissa. I bé, ja serà la tercera illa.
1: I ja som ben balears, el cranc.
2: Ja som balearitzant, exacte. Molt contents. Però bé, primer demà a Mallorca, dona't sus de la temporada, cranc, d'aquest univers cranc de fa 10 anys ja que vàrem començar a Menorca. Right here and now, ladies and gentlemen, I'd like to introduce for you a very soulful brother. So brother number one.
3: Thank you ever so kindly. From Kingston, Jamaica way. Thank you ever so kindly. I'm here with my reggae machine. And I'm gonna do you some good in the neighborhood like I should. Hey, wait a minute. I hear a sound. That sounds like organ. Let me hear some drums to go with it, please. Come on now. That sounds good. How about some swinging guitar? Please, Mr. Guitarist, let me hear you. Yay, yay, baby, that sounds like it. But let me hear some piano. You can't sit on the keyboard. Put your finger on it. Come on. Aye. Thank you. But I can't do it without the bass. Come on, bassy. Move those fingers. Let me hear it. Swing. Aye, aye, aye. Now you're doing your thing. That sounds like the thing. Guitarist, give me them reggae guitar, please.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que els Baba Ganoush Quartet acaben de publicar el seu primer disc.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui i encara tenim per aquí na Raquel Agüeros. Raquel, que no t'hem acomiadat perquè està com molt atropellat.
4: I el convidat també, pobre, pobre meu, l'hem deixat en la paraula a sa boca.
2: Bé, anau en escranc. Cranc Mallorca, cranc Eivissa i cranc Menorca.
5: Però na Raquel no queda s'entrevista, ella que és una melòmana.
4: No, puc dir una cosa?
2: Sí, no, perquè té ceràmica.
4: Ah. Sí. No, és que jo m'agradaria dir que aquest cap de setmana, dissabte, serà la 6a edició del Festival Contrast Eivissa. Jo faig feina allà ajudant el productor musical que ho organitza. I que... I
2: has
4: serà,
2: estat fent una falca, també.
4: I serà una llegenda dels Guns N' Roses.
2: Sí?
4: Sí. I un fotògraf, en Tinenbaum, que va conèixer lo más granado del panorama musical internacional. Los Beatles i Jimi Hendrix
2: dissabte.
4: A Sa Punta del Molí.
2: Aquest dissabte, Sa Punta
4: aquest dissabte
2: del Molí.
4: Dia 9. Des de les 7 fins a les 12.
2: Molt bé. Idò, bon cap de setmana, no?
4: Moltes gràcies.
2: Haurà moltes coses.
4: Sí.
2: Per cert, en Toni Cardell, que tenim el control tècnic, Raquel, vos agrada el Baba Ganoush?
4: I molt.
2: M'agrada la reacció d'en Toni, que diu sí. Raquel, tu també?
4: Molt.
2: Idò, ara en parlarem, perquè...
4: Ara vos sentiré dins el cotxe.
2: Va, idò, gràcies, Raquel.
4: Adéu, caret.
2: Fins la setmana que ve. Tenim la connexió dels Baba Ganoush Quartet.

0: Els Babaganoush Quartet és una formació integrada per Miquel Àngel Aguiló al violoncel, Gori Matas a l'acordió, Xisco Aguiló al contrabàs i Antolo Genestà al clarinet. I aquest divendres el grup presenta el seu primer treball discogràfic, una proposta que transita entre la música clàssica, el swing, el klezmer i les músiques del món, amb una sonoritat que s'ha definit com a hipnòtica i plena de matisos. Una música també que, segons els mateixos integrants, vol evitar etiquetes i convertir cada concert en una experiència única gràcies a la improvisació i la complicitat entre músics. Una proposta ben interessant que volen comentar en profunditat en dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló i en Gori Matas.
1: En profunditat.
2: I de si els Babaganoush són dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló, com estàs, Miquel Àngel?
3: Hola, bones tardes, benvingut. Com estàu?
2: Molt bé, ets a Eivissa ara mateix?
3: Som a Eivissa ara mateix i a més gaudint d'un sol encara superbo, diuen que demà ve aigua.
2: Vaja. No, i mira que cap de setmana hi ha la Fira Medieval, que sé que a tu t'encanta i no hi podràs anar justament, però una bona cosa.
3: Ja haurà de ser diumenge quan hi vaig jo.
2: Exacte. Com dèiem, però una bona cosa, perquè és aquest concert, aquesta presentació de disco dels Babaganoush Quartet amb en Miquel Àngel Aguiló i amb Gori Matas. Gori, com estàs? Benvingut tu també.
4: Hola, com va? Molt bé, molt bé.
2: Com te vas deixar enredar, Gori, per aquest projecte?
4: Sí, són molt perillosos. Els germans Aguiló són molt perillosos. Però bé, la veritat és que és un projecte molt interessant i estic molt content de formar-ne part.
2: I també és com un altre tipus de música, no?